ben integrats. Sabem que no hi ha crema perfecta, que per a gustos, colors i cremes, però nosaltres ens hi esforçam, seguint en detall els consells de chef, que són, sobretot, dos: paciència i ingredients frescos i de qualitat.

0: I un dia més som aquí, avui amb en Toni Cardell en el control tècnic i amb una paraula polisèmica de la qual estirar. Aina Mar, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé.
0: Molt bé, i a tu què te ven el cap, si t'he dit crema?
1: I doncs, jo la cançó que sona ja mos dona una bona pista, perquè me ven un cap qualsevol cosa que cremi, en especial pens amb aquesta llenya que crema quan fem torrades per Sant Antoni. Jo, com que ja ha passat l'estiu, ara ja només penso en Sant Antoni.
0: Ets aquesta, ja, tu.
1: Sí, ja són d'aquesta.
0: Es va saber, no?
1: Sí. Però avui, en un carrer, no he demanat per foc ni res de l'estil, sinó que he volgut saber si la gent utilitza o no crema hidratant i crema solar.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: Te sols posar crema de sol o no?
3: Nunca me he puesto.
1: I crema hidratant?
3: Tampoco.
1: I quan és d'estiu, te cremes fàcil quan vas a la platja o no?
3: No, no.
1: No te cremes?
3: No, ninguna.
1: Ara veureu que en un principi m'ha costat molt trobar persones que utilitzin qualsevol tipus de cremes. I jo mira que n'he fet de preguntes, per veure si en sortien.
4: No, no, nunca me pongo nada, la verdad.
1: I te cremes? Quan te sols cremar quan fa sol?
4: Pues un poquito la cara, però de resta no.
1: I cremes hidratants te'n poses?
4: No, no, tampoco no.
1: I qualcú de la teva família se sol posar cremes hidratants normalment, que diguis?
4: Mi mamá, todos los días se pone también.
1: Te poses crema solar?
5: Només quan anem a la playa.
1: I cremes hidratants te'n poses?
5: No, no me pongo.
1: Cap?
5: No.
1: I qualcú de la teva família?
5: Mi madre, sí.
1: I després d'haver aturat aquestes tres persones que me n'adon, que el problema estaven que no havia sabut demanar en el públic que tocava. Aquestes veus tan joves que m'ha escoltat, és evident que me diran que no utilitzen cremes. A partir d'arribar a aquesta conclusió, ja m'he sabut encaminar una mica més. Crema solar, te'n sols posar quan és estiu?
6: Sí, és estiu, sí, és estiu, sí. Luego, després, quan ha passat estiu, crema hidratant, normal.
1: Cada quant te'n sols posar de crema hidratant?
6: Cada dia.
7: Jo sempre me'n poso, és a dir, ara sí que per la tardor o primavera, hivern, no me'n pos, però si arribes a estiu, sempre me'n pos. Crema solar de 50.
1: Te sols cremar a la platja?
7: No, perquè me'n pos 3-4 vegades, sempre, tot empadornada. Sí.
1: I cremes hidratants, n'utilitzes?
7: No me'n sol posar, no m'agraden molt les cremes, només utilitzo crema solar.
8: Y me pongo el DIN, ¿lo conoces?
1: ¿Cada día?
8: Cada día, mañana y noche.
1: ¿Y crema solar?
8: También, me suelo dar en el cuerpo, lo que pasa que ahora no me acuerdo el nombre de ella, no me acuerdo, pero vamos, sí, aunque yo ya sabes que no puedo hacer milagros, pero bueno, guapa.
1: Miracles, ningún papel para protegir y prevenir las cremas, mai ve de més.
2: Ja saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.

0: i animals.
1: Els oients no ho senten, però Juny Cortes, Aina March, jo sí que vos estic sentint sa panxa. Que ja comença a fer renou.
2: Ja sento enfada. Sí,
1: sobretot en aquesta hora. Jo no sé si és perquè aquesta cançó que sona se titula Pambol i Sal o perquè ho vist entrar un cuiner per sa porta i se vos han disparat totes les alarmes.
2: S'han juntat les dues coses, jo per mi.
3: Sí, sí, sí. Que a més, quan qualcú es cuiner se li nota.
1: Sí,
3: li
1: no?
3: Nota.
1: Encara que no digui sa jaqueta posada.
3: Sí, sí, sí, sí, té un algo que se li nota.
1: Tu trobes, José Cortés? Tens un algo que se te nota?
4: Jo crec que no. No ho sé, és la veritat. No ho sé. Però bueno, xerrant de cremes ja... Ja me ve com a inspiració.
1: Sí,
4: sí, sí, sí. Jo sí que me'n poso de crema.
1: Tu tens bona cara, res de roda.
4: Però tens la pell bastant seca, ara quan ve l'hivern, i ja vaig previngut i sempre me poso crema. Solà no, bàsicament perquè no tenim temps, sinó anàvem a prendre el sol, saps? El sol de la cuina i dels fogons, que ja cremen.
1: Que es cuiners quan acabau temporada, ara que s'acaba la temporada per molts, tu no, però es cuiners sobretot de temporada dura, aquestes d'estiu, acaben blancs i prims.
4: Bueno, hi ha de tot, saps? Jo me diuen, tu, per ser cuiner, és molt prim. O sigui, no sé si la teva teoria és massa, saps?
1: No, vull dir que s'aprimen sí, en els finals
4: normalment,
1: de la temporada.
4: Sí, perquè en els finals són bastantes hores, aquí a Mallorca és forta la temporada de l'estiu, i la gent en el final, ostres, acaba molt cansada, i t'aprimes, no menges bé, has de beure molt, però perds molt de líquid, sues molt, o sigui, se fa feixuc, la temporada aquí, sí.
1: I a quina hora sopa un cuiner que dona sopa? A quina hora sopes tu?
4: Jo sop cap a les 11, normalment. Però
1: sí,
4: jo,
1: tu després.
4: Però jo tenc una particularitat, i és que jo no din mai, pràcticament. Si jo estic fent feina, jo som molt metòdic, prenc el meu berenar, que és avena, un poquet de llet d'avena, cereales, un poc de fruita, un cafè sagrat, i després ja no menys res més fins a anar a sopar. Perquè ja de l'estrès de la feina, són moltes hores, vaig a comprar tot sempre, tal, molta feina, i ja no me cau bé. I dels nervis no puc disfrutar, i sop. A les 11, quan t'arriba a casa meva, és el moment de bajonazo.
1: No?
4: Sí,
1: sí, sí, sí.
4: De relax, sí.
1: I tu què ets? De tastar? Allò, vaig tastant, o d'ensumar?
4: De les dues coses. De les dues coses.
1: Perquè ensumant, olorant també, notes si falta qualque cosa. No?
4: Sí, sí. O sigui, nosaltres en el final t'has d'acostumar i tastar també. Yeah. Però tastar és un tast molt petit, perquè si no s'estaries tastant o tot. I és un tema de... Nosaltres també, després de tant d'anys de cuinar... O sigui, jo ja cuino de memòria. O sigui, jo ja sé quins plats me funcionaran sense provar, pràcticament. Ja sé que això, aquests ingredients ja casen, per l'experiència que tens, perquè ho has provat, perquè saps els gustos que tenen cada cosa, i saps que en aquella... El tast és per un tema de sal, de confiança, però normalment no. I solo sí que és vera que ja quan fa bona olorota, això no pot fallar.
1: Ja, ja.
4: Qualque vegada falla, però sí. Sí.
1: Però poques.
4: Poques, sí, poques, molt poques.
1: Poques. I en José Cortés, que avui mos acompanya en aquesta secció, ves pensant a sopar per als oients, que estan enganxats aquí i no se mouen fins que no els
4: diuen que poden sopar.
1: A més,
4: és sí, la meva estació que més m'agrada. O sigui, farem algo de tardor.
1: Vinga, tu
4: ara me viene a la mente, sí.
1: Molt bé. I don José fa feines agroturisme de sa finca Trauré, al Gaida, i potser sigui un nom que més d'un oient li faci pensar en oli d'oli de verge.
4: Exactament, sí.
1: De fet, és una marca d'oli i, de fet, teniu tafona pròpia a sa finca i ja heu començat a coir.
4: Sí, fa 2 dies, exactament.
1: Ara... Heu avançat un poc, això, el novembre...
4: Sí, el que passa és que cada casa té la seva, diguéssim, dinàmica. Realment per el que tu vols obtenir. Ja. Nosaltres, en tenir la tafona pròpia, el que ens fa és poder escoir quan tu vulguis, i, a més, no hi ha pràcticament un procés d'oxidació. O sigui, l'oli té una categoria extraordinària. Mm. O sigui... És molt llarg de xerrar de l'oli, però bueno, és complex, és com es vi, realment. Sí. O sigui, és com es vi. Té moltes particularitats, però nosaltres sí que recoïm més prest per obtenir no tant de rendiment, però sí una qualitat molt millor.
1: Mm-hmm. Val, i se nota, no? Perquè crec que ja té un parell mallorquí de medalles a Nova York, no?
4: Sí, sí.
1: Entre
4: d'altres, a Japó també. O sigui, sí, heu de pensar una cosa, que nosaltres, l'oli, pràcticament el 70-80% se ven fora de Mallorca. Mm. I ja està pràcticament, sense ja està agafat, ja està venut.
1: Ja està venut.
4: O sigui, i és per aquesta qualitat que tu comentes, no? En el final hi ha una feina darrere de tota la família Miralles i de tota la gent, no? Perquè realment nosaltres, diguéssim que Soli és el vehicle de tot, però nosaltres és un projecte circular que comença per la Tafona, però que acaba en el restaurant. Uh-huh. I passa per l'hotel, també.
1: I és el moment en què tens aquell primer oli, aquell color tan especial, aquesta
4: és un
1: densitat
4: suc,
1: tan especial.
4: Perquè també és molt dens. Sí. Claro, pensa que nosaltres el provam sense filtrar. Després se filtra l'oli. Hi ha gent que no el filtra, però nosaltres sí que ho filtram. I quan te'l tastes, és que te pega una potada. D'olor és impressionant, perquè és molt frutal, però després de gust te venen tots els gustos amargs, picants. O sigui, és una passada. I molt dens dins la boca. És el que nosaltres anomenem l'oli novell. És el primer oli de tots. I és espectacular.
1: El fas servir també per cuinar?
4: Sí, el que passa és que, bueno, l'oli és molt particular i depèn molt de temperatures i tal, i has de saber manejar-lo. No pots cuinar segons quines temperatures perquè te carregaries. Però l'oli no ve i nosaltres sí que jo l'omplei ja, diguéssim, per acabar plats.
1: Per rematar, no?
4: Per rematar, sí, perquè és tan fort que ja el producte final sí que te'l pot alterar un poc.
1: Ja,
4: hi ha coses que te potencien, però hi ha altres coses que has d'anar amb molt alerta. Amb aquell tipus,
1: una vegada ja ha passat.
4: No.
1: Que no te donin aquesta potada bona.
4: Però és espectacular. Sí, és una passada.
1: I però un oli d'oliva verge, bo que aporta un plat?
4: Aporta molta personalitat. O sigui, per jo, ja m'ho he comentat tantes fora d'antena, no? L'oli d'aquí de Mallorca és un oli molt bo, però té molta personalitat. A cervequina, però és molt afrutat. Té moltes característiques de ametlla verda, d'aubergini, a lo millor de tomàtiga, d'herbes. Mm-hmm. I, claro, tot això ho pots aportar en el plat. Mm-hmm. Fas un peix que sigui un peix molt neutre i tu li poses un poquet d'oli i aquell peix reviscola. O sigui, té un altre. Fas trempassar alguna cosa, fas unes sopes mallorquines, fas una carn, per exemple. A la carn tu li poses, jo sempre li poso, no se pella, error. Mai, sempre un poquet de la carn. I és un greix en el final. I la carn absorbeix el greix que necessita. Uh-huh. A la part salada. Nosaltres l'empleem molt en tècniques, que feim espumes, però coses que siguin, que portin coses en el plat, no coses que siguin només per aparentar. Saps què te vull dir? O sigui, I ja te dic, sí que l'empleem de totes les maneres.
1: Que bo. Sí. Idò, aquí tenim en José Cortés, que l'any passat va rebre el Premi Ciutat de Palma de Gastronomia. On el tens? Era un diploma?
4: És un premi. Realment estic supercontent, perquè, és un premi d'aquests que te passarà una vegada a la vida si tens la sort de que te toqui o que te donin aquest premi. Però, jo realment sí que m'ha donat molta alegria, perquè realment ja estic en un moment, després de 30 anys, que duc molt d'anys fent molta feina per el productor local, però sempre ho he fet perquè hi crec. Som un firme defensor, perquè crec que nosaltres tenim una gastronomia que encara té molt per demostrar, que la gent no la coneix fora de Mallorca, inclús mallorquins, me sap molt de greu, però de vegades no valorem tot el que nosaltres tenim, saps? I tenim un producte, un paisatge, que és part de la nostra tradició i de la nostra cultura. I jo crec que tots aquests anys, l'únic que he fet és fer feina amb això, saps? I en el final, me dona molta alegria, perquè és un premi que te dona la teva ciutat, per la feina que tu has fet i que te dona més ganes i més confiança de continuar fent coses, no?
1: I pots adaptar tot el que tu vols fer a la cuina amb el producte local?
4: Sí.
1: Pràcticament tot.
4: Sí,
1: no?
4: Sí, pràcticament tot. Sí que és vera que nosaltres, Mallorca, és una illa i té uns recursos limitats. Però està clar que se pot emplear. Uh-huh. Ara bé, si tothom emplea el producte local, és que no bastaria per tothom,
1: ja,
4: saps? Però sí que és vera que nosaltres, com a cuiners, realment el que fem són com un vehicle de l'agricultor, del pescador, saps? Per arribar en el client final, no? Per si no féssim aquesta tasca de comprar, d'investigar, de fer feina amb ells, ells ho tindria... ja ho tenen molt fotut, ja, pues imagina.
1: Ja, totalment. Imagina que cuines per paladars de tot el món,
4: sí,
1: no? A la finca Traoré.
4: Sí.
1: No sé si has hagut d'enganar, o diré entre cometes, qualque vegada això que dius. No, no, no diré llengua en tàperes, diré vedella cuinada a baixa temperatura amb envinagrats locals.
4: No, enganar no, però jo ja sé que, per exemple, hi ha coses que no les puc fer. Una vegada se me va ocórrer fer un flaó.
1: Sí.
4: Un flaó és molt particular. No és de Mallorca, però és d'Eivissa, sí, i m'encanta. Sí. I el vaig tunejar en sobrassada d'email. Hi havia gent mallorquina que va dir, ostres, que guai, però hi havia altra gent que me va arribar tot es postre, sencer, yeah, i vaig dir, vale, hi ha coses que de vegades no les pot fer. Un bon coni en ceba no ho pot fer.
1: Yeah,
4: hi ha plats que no. Per desgràcia, nosaltres tenim 80-85% dels clients són estrangers, saps? Però els hi encanta. Nosaltres feim un plats, molt de plats amb me. Hi ha pocs restaurants a Mallorca que empleïn me. Molt de, fan una paletilla en el forn i vas que xuta, saps? I nosaltres feim, la cuinem a baixa temperatura, la setgem en sedemiglès dels propis ossos, feim amb figues, ara en castanyes que venen la temporada... Bueno, amb moltíssimes coses. I la gent, quan veuen, faran me. Uf, ja diuen, uf, xotetge,
1: sí,
4: tal.
1: Sí.
4: I després s'ho mengen i està fet d'una manera que diuen... Segur que era me. Sí, sí, era me. Claro que era me.
1: Pues sí, segur que després te diuen, poden repetir, José?
4: Sí, sí.
1: Ja ho veurem. Avui mos acompanya en José Cortés, cuiner, i ja va pensant què has de proposar per sopar en els nostres oients. Senzillet, si pot ser.
4: Sí.
1: Com es proposes?
4: Vale, mira, per sopar, que no sigui tampoc superfortarro, hi ha carabassa, ara és ja temporada de carabassa, un saltejat de carabassa, ben fàcil, amb oli, que no falti, però li podem posar un poquet de sucre, un poquet de canyella, qualque espici que tingueu per allà, per una banda, i després podem comprar un parell de bolets, que també n'hi ha. Si no mos arriba el dobret, un bolet de cultiu, que n'hi ha moltíssim, molt fàcil, vale? I ho afegim. I després, si teniu per espipetjar un poquet de sobrassada, jo li posaria un poquet de sobrassada i ja teniu un sopar boníssim. Voleu un poquet d'alioli, unes herbetes que tingueu per allà, i més fàcil, impossible.
1: Sí, sí.
4: I te queda superbé. I jo crec que pot funcionar fàcil,
1: te
4: no?
1: Te'n vas a dormir content. I d'això poden fer algun tàper pel dia següent, o què?
4: Sí, jo pensava, mentre m'ho has dit, un tàper... Jo m'agrada la cuina de supervivència, de lo que hi ha a la gelera. De totes maneres, qui no li queda? Un trosset de ceba, un trosset de preva que ja està per tirar o tal? Agafes un tàpercito d'aquest de rosset,
1: sí, sí.
4: Te'n vas un saltejar, poses una goteta de soja, un poquet d'oli i tal... I ja tens un tàper, si tens un bocinet d'algo que t'ha sobrat, un bot i forronat, inclús un trosset de peix, aquest trosset de salmon que no s'ha menjat ningú des migdia, li fot de dins. I això és un tàper fantàstic, sobretot perquè en el dia següent t'ho pot menjar fred, o si tens oficina que tens un micro, li fiques i t'ho menges calent.
1: I
4: tens dues versions.
1: I doncs ja me comença a fer renou sa panxa. Ara haurem d'anar això un poc ràpids de resposta, perquè en Aina Marc i en Juny Cortés tenen unes preguntes preparades per tu.
2: Idò bé. Vinga, això, són preguntes listos. Que han relacionat amb la paraula del dia, que saben que es crema.
4: Uh-huh.
2: I, per tant, començam amb la primera. Tu ets més de crema, de puré o de sopa?
4: De crema.
3: De crema, de crema. I bé, ara que xerrant de cremes, quina crema te surt millor?
4: Crec que me surt molt bé... El tipus bisque. No arriba a ser una salsa americana, però és una salsa que se fa amb un fondo de gambes, d'aquest tipus de marisc, algo així, però que és d'aprofitament, vale? No poses la gamba sencera, vale? Poses les peladures, poses tal, i és com una mescla, faig com una mescla de bichisuas, amb això, és complicat d'explicar o llarg, però bueno.
3: I quina t'agrada més?
4: Quina m'agrada més? La Parmentier. Una Parmentier m'agrada, però fet amb oli. Fet amb oli. No substituiria la nata o la llet, que és el que li posen, i emplearia l'oli. Bueno, empleï l'oli.
3: I és aquesta la que cuines més o és una altra?
4: La que cuinant més sí que seria més o manco aquesta, però és més, una bitxi suàs, però amb bescós de la parmentier, que és més espesa, i amb això sí que ja l'adaptam a parmentier de rúcula, de moltíssim d'ingredients diferents, però amb una base. Sempre a la cuina hi ha una base i tu després ja vas tunejant un poquet.
2: I a la cuina t'has cremat mai?
4: Sí, i fort, i molt fort, sí. Sí, sí, se m'ha... Me vaig cremar una vegada, me va caure... Era un principiant i me va caure una pella de bolognesa dins damunt del braç. Au. I me vaig llevar la camiseta, tot, me va caure per tot un desastre. Sí, sí, sí que m'ha cremat, sí.
3: Sí, sí, m'escarrufa, només d'imaginar-me.
4: Sí, no.
3: I abans que xerraven d'aquest cuiners temporals, que és la temporada de Mallorca és forta, la professió de cuiner crema?
4: És vocacional. Si t'agrada molt, no te crema. I has de saber també dosificar-te, perquè si no sí que te cremarà. Però, bueno, hi ha gent que sí, que li crema. Jo, de moment, aguant. O sigui, no estic tan cremat.
2: I ja de darrere, què és el que més t'agrada de la teva professió?
4: La cara dels clients, jo crec. De com disfruten. O sigui, en el final, quan pots sortir i xerrar amb ells i han provat coses i te demanen i han disfrutat, lo que más me gusta es este plato o tal, del menú de gustació, lo que sigui. Jo crec que m'agrada cuinar per la satisfacció de la gent. Jo no ho menys, però m'agrada que la gent mengi el que jo faig.
1: Que bé. Per cert, no han dit el nom del restaurant, perquè han dit la finca Trauré, però no han dit el nom del restaurant.
4: El restaurant és Canat, un nom àrab.
1: Sí.
4: És que significa com una espècie de canalització, sí, que se feia. I en tenim una a la finca, uh-huh, molt antiga, sí, sí. I per això li varen posar aquest nom.
1: Molt bé. I de José Cortés, mos veiem a Canat.
4: Sí, vos espero tots i gràcies. Totes. Gràcies.

0: No, jo no soc la moderna, la moderna és ella.
1: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
0: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o els no tan joves?
1: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Vinga, que són les 8 i 29 minuts. Aquí ens teniu en directe tot l'equip d'Entre Avui i Demà. Avui hem triat la paraula crema i toca a Naina Marc passar-la per Prisma, aquesta paraula, crema.
1: Ah, sí, efectivament, i és que mos dona per bastant de significats i ben diferents. A la cuina, la crema pot ser de molt de guts i de molt de productes. Com a primer plat, trobam la crema de carabassa, la de verdures, o, entre altres. I de postre, és aquella feta de llet, ous i sucre. La solem utilitzar per farcir bunyols, per farcir encimades o per la crema catalana.

Alerta, perquè si mos despistan cuinant, la crema se mos crema. I ja passam a xerrar d'un concepte totalment diferent. Que algo s'estigui cremant significa que s'està consumint per l'acció de foc. Tot i que a vegades no és en sentit tan literal. No sempre fa falta veure foc perquè qualque cosa cremi. Basta que arribi a un nivell alt de temperatura suficient com perquè sigui molest o dolorós.

0: Sí, resulta que després d'aquestes explicacions mos han cremat igualment, partint cap a la farmàcia, tot d'una, a cercar una crema, que en aquest cas és un producte medicinal que calma un mal o la irritació. I a la mateixa farmàcia en trobam d'altres tipus també, com la crema hidratant, la crema solar o qualsevol tipus de cremes cosmètiques. I com passa sempre amb humillors mots, té el seu sentit figurat i social. La crema és la part més distingida, més selecta, la part més brillant d'una societat o d'un col·lectiu. Allò que li deim la crema de la crema. Però esperau que de dites amb aquesta paraula encara en queden un parell. Si estàs molt a prop de qualque cosa que cerques, te cremes. Si has dedicat molt de temps a fer feina de manera intensa on fa falta fixar la mirada, t'hauràs cremat els ulls. I si estàs molt cansat de qualque situació i ja no l'aguantes més, significa que has quedat cremat. És a dir, a la cuina una cremata de verdures, però amb bones, perquè si està molt calenta, crema. I si la crema crema, mos hi posam una crema. I per acabar, crema de postre.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
2: I de l'atenció, que l'ambient també crema perquè arriben els dimonis de realment cremats. Mare meva, Toni Cardell, deixes de fons d'aquests dimonis. Agustí Barceló, president de l'Associació Cultural Realment Cremats, com estàs?
3: Què tal? Molt bé, i tu?
2: Molt bé, també. Escolta, després d'un correfoc, vos quedau això, suaus, no? Els dimonis ho cremau tot, no?
3: Quan és temporada d'estiu i amb aquestes temperatures que hem tingut enguany, és terrible, perdre un parell de quilos, perquè
2: tu
3: és moltíssim.
2: A més,
3: ja dus un roba interior, diguem, de cotó, però després a damunt dus el vestit, val? I clar, un vestit de cotó d'una sarga gruixada, d'un gramatge important, doncs clar, a les temperatures que fa, sues molt.
2: Ja.
3: És diferent que si tot sues també, perquè duixa màscara de fibra de vidre, i clar, quan ve si ven Sant Antoni o corre focs d'hivern, doncs també notes la temperatura.
2: Val, idò, aquí tenim tota la vestimenta que duix i totes les màscares que fan suar i aquests crits que pegau, que jo també crec que alliberen bastantes tensions. Agustí, tu tens nom de dimoni? Perquè Agustí no fa molta por, així de bones a primeres. Te demanava si teniu nom, si tens nom de dimoni. Perquè Agustí no fa molta por. A veure, digues.
3: Som associació cultural, realment cremats, però com a propis, diguem, no tenim nom cada un.
2: Val,
3: la colla sí, tens nom, agafes nom de realment cremats.
2: Val. Ara, no sabia si cadascú tenia un nom diferent de dimoni, jo que sé, Agustí.
3: No, mantenim el nostre propi nom, el que passa que ens comunicam, diguem, sense que el públic pugui veure, perquè en aquest moment el que feim és interpretar davant ell la figura d'un dimoni.
2: Clar, sí, val. I quanta pólvora, no sé si ho teniu calculat, podeu arribar a cremar a un correfoc?
3: Pues tot depèn del tipus de correfoc que puguis fer. Per exemple, a un Sant Bernat mos poden plantar pues, entre uns 18... de 18 a 25 quilos, aproximadament. Correfocs, a lo millor, més no tan importants o infantils, pots baixar a 11, 15, més o manco de proporció. Però després, per exemple, a un Sant Sebastià, a un Sant Joan, aquí ja moren pues, a bastants de quilos de pirotècnia.
2: Ja ho imagino.
3: Perquè aquí ja sí que passa un procés, diguem, burocràtic, que fins i tot han de passar per indústria per poder-ho tramitar i realitzar els correfocs.
2: Va, i això és una feina que feis cada associació, cada entitat, per poder participar.
3: Bueno, quan el correfoc és propi, ho gestionem nosaltres, també sempre a través de l'Ajuntament, que és el que fa tota la paperassa que nosaltres li presentam, evidentment, igual que Sant Joan. Però la tramitació a davant d'indústria la fa l'Ajuntament.
2: Val. Però bé, és una activitat, no sé si dir perillosa o potencialment perillosa, estic posant cometes, però està clar que hi ha foc, hi ha pólvora, per això hem pensat també en vosaltres avui que han triat la paraula crema i parlaves de Sant Bernat, 24 d'agost, 20 d'agost, perdona, he dit 24, 20 d'agost.
3: 24 és Sant Bartomeu.
2: Sant Bartomeu, exacte, 20 d'agost és Sant Bernat i se celebra en la Cala Real. Està molt ben duit aquest nom de Realment Cremats, per una colla de dimonis que neixen a la Cala Real, barriada de Palma, l'any 2011. Digues.
3: Vàrem néixer l'any 2010 arrel de les festes de Sant Bernat del 2009. Val? Durant el 2010 ja vàrem fer actes com va poder ser Sant Antoni, simplement Fogueró, i vàrem fer també la diada de Sant Jordi. Val? I després ja, si es corre foc, el vàrem fer el primer el 2011. Però des del 2009 i com a entitat el 2010 va ser quan ja varen començar a fer activitats, val?
2: Molt bé.
3: Com a associació cultural.
2: Molt bé. I teniu una figura que vos caracteritza, que és la bèstia de foc de l'Òliba de la Real.
3: Correcte, exacte. L'Òliba de la Real és una bèstia de foc molt particular i inèdita, ja que es tracta del primer ocell entre les bèsties mallorquines.
2: Sí,
3: val?
2: Sí.
3: Cada bèstia, de foc, té un simbolisme concret. I des de l'associació cultural Realment Cremats vàrem triar l'Òliba, diguem, per diferents motius. Perquè és un animal molt conegut a la barriada de la Real, que avui en dia encara hi habita, un dels indrets que se coneixen, els animalistes dimonis, val? Que està a dins la finca de la Real.
2: Sí.
3: I després tenim una altra finca que està, diguem, semi-abandonada, el jardí sementent perquè està catalogat, i és la finca de Can Coll.
2: Sí.
3: Aquí també hi habiten les òlibes.
2: Val. I se poden veure cantar i se poden veure volar, i és la figura que vosaltres heu triat. I escolta, Agustí, per anar acabant, avui que xerram de crema, no sé quanta crema vos heu arribat a posar per ses cremades. On heu abastament protegits amb tot això que deies que duis per damunt per evitar cremades?
3: Anem. Una cremada, com una torçadura de peu, és molt bona de produir. Val? És el que també has comentat tu abans. És dir, juguem amb foc i allà sa pólvora. Cremades importants n'han tingudes poques, que són lleus, és a dir, són insignificants, però, bueno, són doloroses perquè, clar, una espurna dins un ull o dins que t'entri dins la bota, aquella espurna, pues, clar, te fa una llaga, diguem, no? I, clar, sempre hi ha serveis d'ambulància, tenim protecció civil, tenim un balanci, nosaltres també comptem amb una assegurança per si hi hagués alguna novetat que s'hagués de traslladar a una clínica privada o pública, diguem que ja estem coberts, diguem.
2: Sí.
3: Però en tota la vestimenta que duim a damunt, guants, mocador de coll, inclús mos posam de vegades un calcetí de cotó llarg a davall, el vestit, per també tenir braços, els braços protegits.
2: Ja, ja.
3: És a dir, procurar anar amb aquest aspecte ben protegit.
2: Molt bé. Molt bé, molt bé. I de, ja per acabar, no sé si teniu qualque sortida prevista que vos puguem veure.
3: Pues ara tenim una convidada que, bueno, aquest cap de setmana passat vàrem a ser a la Roqueta, que me'l varen convidar als Dimonis de Factoria de So. Dia 24 d'octubre tenim un correfoc també que venen diverses colles i tenim una sèrie de membres que pujaran en esport de Pollença i després, en novembre, tenim el de la fira des de Jou Bo.
2: Sí, molt bé.
3: Que és el cap de setmana abans des de Jou Bo.
2: Molt bé, molt bé. I de molta festa i molta, molt de foc i molta bauxa. Escolta, Agustí, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Agustí Barceló, des de Realment Cremats. Avui que xerram de crema, de cremar, havíem de xerrar dels dimonis i de vosaltres. Moltíssimes gràcies.
3: Molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que també...
1: Letras Radio As, información. IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Anem fugint de la brasa i entre dues serres hem trobat claror.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Toni Riera López de l'Amo, psicòleg, avui és dimarts. Com estàs?
1: Pues bastant content d'estar aquí a la ràdio.
0: Com que bastant?
1: Sí.
0: Molt.
1: És que si estiguessis a televisió tindria un problema.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, m'he romput els calçons avui. Sí, aquí a la ràdio ningú... Ai, ara ja ho sap tothom.
0: Ja ho sap tothom. I però algú faria? T'has posat crema?
1: Encara no, encara no. Per la fricció, pintura i a foc.
0: I d'avui la paraula és crema, pensant que dona joc, però tu mos hauràs de dir. Naina ja mos ha passat pels prismes la paraula. Hi ha cremes a la pell, a les postres, també tenim el color crema, també mos poden cremar, tot això. Tu per on vols començar?
1: Pues per reconèixer la perplexitat quan me vares dir crema. Jo no sé si tenia massa gana, que en aquell moment només...

0: dirien, no? Allò que estan cansats, estan enfadats, estan esgotats. No sé si això té a veure amb l'anglicisme aquest de burnout, la feina.
1: Mm-hmm. I tant, ja tornem amb anglicismes. Ja. La psicologia reina dels anglicismes.
0: M'agrada més estimar més crema que un misto.
1: És més, com a més, més visual. Sí. I és curiós, no?, perquè ja el llenguatge quotidià ja havia assenyalat un problema que existeix. Mos cremam, com si fos un misto, no? I aquesta és una síndrome que apareix en l'entorn de feina, acostuma a donar-se quan ja no poden més. Uh-huh. Hi ha un estrès crònic de la feina que no poden gestionar bé, o bé perquè tenim mancança d'aquestes habilitats, o bé perquè realment la feina és estressant i supera qualsevol habilitat. Què la caracteritza? O què caracteritza anar més cremat com misto a la feina, el burnout? Esgotament, distància mental, cinisme cap a la feina o els clients i la sensació de que no ets eficaç.
0: Yeah.
1: I aquí dues cosetes interessants. Primera, que l'Organització Mundial de la Salut no considera una malaltia, perquè no és una qüestió que haguem emmalaltit per un procés intern. Mm. És un fenomen que ve en funció del context, de l'ocupació que tenim, sempre en relació amb el context, com dèiem. I una segona, que per jo és interessant, no sé si sabeu, no record que nom, perquè segur que té nom, que hi ha com un fenomen que hi ha tendència a atribuir el gènere masculí en els autors d'estudis científics que només surt el llinatge.
2: Mm. Sí, sí, sí.
1: Sí, te recordes que nom?
2: No, ara mateix no, però sé exactament de lo que estàs xerrant.
1: Ostres, jo he donat classe a infermeria i fisioteràpia i he donat el tema d'estrès i de la psicòloga Cristina Maslach, que ha cercat informació i dic, mira, és importantíssima. M'he enterat avui que no amb Cristina. Pensava, sempre deia Maslach i col·laboradors i assumia talment, ho reconec, que era un home. No, na Cristina Maslach. Mira, jo aquí fent mansplaining, supos que quan explicava les coses. Pues mos explica, ha fet molta recerca amb el tema del burnout i explica que la gent se crema quan té massa càrrega de feina, té poc control de la feina, no li reconeixen les coses, hi ha sensació d'injustícia. Bueno, supos que la gent que mos escolta, que té aquesta sensació de que va cremada la feina, en notarà d'aquestes coses, no? Hem de mirar quines coses... Abans de pensar que és que no podem aguantar la feina, anem a mirar la feina, men si té característiques d'aquestes que fan que mos cremem.
0: Mm-hmm. I anem a cercar solucions.
1: Exacte.
0: I fora de la feina, no sé si existeix també aquest concepte o l'hem de deixar a l'àmbit laboral, però m'imagino que una parella, una família, els amics també mos poden cremar.
1: I tant que mos poden cremar. Ara segurament la gent està escoltant moltíssim que se xerra d'estils d'aferrament. Gent que és evitativa, gent que és ansiosa i evidentment pues, pot haver una part. Però saps de vegades que s'assenyala gent com evitativa quan el que està és cremada d'una relació o ha de posar a distància? De vegades, sovint, podríem dir, hi ha una psicòloga, Nayala Pines, que explica que a la parella també hi ha burnout. Quan una relació té unes expectatives massa idealitzades el dia a dia. O sigui, gent que comença com si visqués de vacances tot el dia, quan ve la realitat... Se crema, les expectatives, patapaf, penterra tot, rutina, tasques mal repartides, mira, sensació d'injustícia, com a sa feina arriba a cremar. Mm. I més enllà de sa parella, també, una molt important, i per això fa falta tanta cura en la legislació i aportar realment dobbers, que són les persones cuidadores, qui està cuidant de qualcú malalt, de qualcú que ja no se pot ocupar d'ell mateix o d'ell mateixa, un pare, una mare o un fill en necessitats especials, ho sap, pot acabar esgotat, sentint-se culpable fins i tot, perquè té unes capacitats limitades, no arriba, és impossible arribar a tot. I quan se cremen, una qüestió que fa molt de mal és que pensen que és que no estimen suficient. Clar, com mos han cregut, que això que l'amor pot tot, no, és molt important, però sovint no podem hem de descansar. Què poden notar com a senyals d'alerta? Que no és que estiguen deixant d'estimar la persona, però és que mos cremam, però és que no poden més, que estem cansats, que estem irritables, que mos estem fent en fora de la persona, però com vos dic, perquè mos cremam, i a més sentir que ja pot fer el que vulguis, que res canvia, que estàs tot sol cuidant d'una persona.
0: I me fa pensar en el programa Pacient Actiu d'Atenció Primària, on se forma a pacients que tenen altres pacients amb malalties que són cròniques, però també se forma i s'ajuden els cuidadors. Mm-hmm. Importantíssim.
1: Molt important.
0: I quan nosaltres mos cremam, i deia abans, Naina, si mos cremam, anem a la farmàcia a cercar una cremata, no? Amb aquest burnout, també cercam una crema, però aquesta és màgica.

0: Que mostreu ses rugues, me fa guapo, mostreu anys. Cercam algo així.
1: Sí, sí, sí. Que mos tregui ses rues, que faci que deixen d'estar cremats i que siguem bons en aquesta relació que mos té cremats o en aquesta feina que mos té cremats. M'agrada molt els argentins que tenen una expressió quan estàs fotut, que diuen estàs a l'horno. I aquesta és com molt d'estar cremat, sí. No? Estàs a l'horno. Doncs sí. Pues abans de posar-te cap crema, surt del forn. Els primers auxilis mos diuen davant d'una cremada, allò primer és fer-te'n fora, deixar d'estar on t'estàs cremant i tirar-li aigua fresca, pues,
0: sí,
1: de més 20 minuts, aigua i aigua i aigua. Quines idees tenim? Pues que això, seïm, cremes, pasta de dents, això són males idees.
0: Sí, són mites urbans, ja les hem de rebessar d'aquests nostres pensaments.
1: Exacte, i amb el burnout també hi ha molt de mites. Vull dir, passa el mateix, no hi ha cap crema que si continuem a l'horno, com diuen els argentins, mos ajudi. Les tècniques de mindfulness, les tècniques de fer esport, evidentment poden ajudar, però han de canviar la càrrega, això és quan deixen de feina. Jo penso de manera, com en por, no sé si sabeu que les naus industrials d'Amazon tenen cabines per fer meditació. Quan t'estresses, vés a meditar una estoneta. Perdoneu, però això qui ho ha pensat?
0: Allà de dins mateix, dins una cabina, tot controlen... bé, mentre veus les caixes que passen,
1: exacte,
0: no?
1: Te controlen tot. Quant de temps vas en el banyo? I te descomptaran, o no sé exactament com serà, però te diran controladíssim. Ara, si vols anar a fer mindfulness, que en anglès sona molt bé, pot fer-ho. I el mindfulness és molt important, però primer has de canviar. Has de poder fugir d'aquest espai.
0: Algun consell pràctic?
1: Consells pràctics, amb aquesta imatge de mos han cremat amb una font de foc, apagar-lo, fer-mos en fora, identificar què és allò que mos crema. Pot ser, com dèiem, una situació personal, una situació de feina, evidentment. Ara me passaven coses per cap amb això d'apagar la persona que estem cuidant, no? Però sí que és demanar ajuda i insistir en l'ajuda que sigui necessari. Pues aigua fresca, que seria cercar pauses de bon de veres, desconnectar, no només físicament, sinó també mentalment, de sa feina, alerta amb ses falses creences que comentaven. No hem de cercar, si jo treballo més, me posaré, faré feina, si m'esforç més ho aconseguiré. Sabeu que els autònoms també ho pensam sovint i no mos cuidam suficient. Alerta, mos hem de cuidar per poder després reconnectar amb el sentit de sa feina o de ses relacions o de sa relació amb nosaltres mateixos. I demanar suport, sempre ho comentam. Som animals socials i de vegades mos pensam en Superman o sa culpabilitat mos fa pensar que podem en tot. Anem a demanar ajuda en els altres i, si cal, pues, un professional. Però anem a activar ses nostres fonts de suport.

0: Avui és dimarts i si ja sou oients habituals d'aquesta nova temporada d'Entre avui i demà, sabreu que cada dimarts en aquesta hora hi ha Antoni Riera López de l'Amo. Nosaltres li llançam la paraula i ell durant tota la setmana diu a veure com la puc enllaçar jo en ses emocions i donar consells que vos arribin. I la paraula d'avui és crema. I ja hem parlat d'aquest burnout, no? De com es poden cremar dins un entorn laboral o dins una relació personal, però anem a la crema més dolça, no sé, la crema catalana, la crema aquesta que li posàvem damunt s'encimada, la de flam, no? Ja ho deies, que sobre gustos no hi ha res escrit, però...
1: Bueno, sobre gustos, realment, hi ha moltes receptes escrites i també hi ha molt d'estudis fets, no? Crema catalana, crema qualsevol recepta, hi ha historiadors, fins i tot. Som pare d'un amic molt amic meu, som pare nom Toni Contreras, psiquiatre i historiador de la gastronomia.
0: Meravellós.
1: I té un coneixement de receptes que, que vamos, és impressionant. Veig si sabrà aquest home que hi ha coses escrites dels gustos. Sí, sí. Però ja no només de les receptes, sinó també de per què les persones desenvolupam gustos segons quines coses són altres. Per exemple, això no, una qüestió que havia dit darrerament, és coriandre i altres elements. Hi ha gent que no ho pot sofrir, que és com si se pot fer faire dins la boca. I això és horrible. Té una part genètica. Té una part genètica i també té una part, molt d'altres, que són d'aprenentatge. Només en l'exposició, poquet a poquet, hi ha molt de gustos que anem consolidant, que ens anem obrint. És molt trist quan una persona pintura perquè en la seva família no hi havia cultura pràcticament gastronòmica que sortís del menú infantil, no ha desenvolupat la capacitat d'apreciar els gustos. Són apressos els gustos, no són un caprici. I de vegades tenen molta vinculació amb unes característiques genètiques que fan que la gent se senti malament quan li diuen no t'agrada això, si està boníssim. I diu que no, que t'he hagut de fire-hi, o que t'he hagut de lo que sigui. Hi ha una, com sempre... un punt intermig d'aprenentatge i biologia.
0: Molt bé, anem donant oportunitats també a les coses i també veurem que els gustos també s'aprenen. I la crema també és un color. Tu avui no vas de color crema, no en duim cap de color crema. Bé, jo un poquet aquí mesclat. Però color crema, t'agrada el color crema perquè diuen que el color també revela com som.
1: M'agrada el color crema. No sé si me queda bé. Sé que a Corea fan molt d'estudis de colorimetria, d'això per saber que te queda bé. I això de que revela com som, torna amb un mite. No. Els estudis no mos confirmen aquestes idees que tenim, que surten en moltíssimes revistes, pàgines web, com que si t'agrada el color vermell, ets una persona passional, extrovertida, si és blau, ets fiable. És vera que en els colors s'hi vinculen unes emocions i que te poden generar un cert estat d'ànims o resultats. Però que s'ha vist que la gent que li agrada el color vermell no són més extrovertits que la resta, que la gent que li agrada el color blau no hi ha una relació. Fixeu-vos, això passa molt en la psicologia, és molt frustrant. Se fan estudis, un dia podríem xerrar que de vegades no se repliquen el suficient d'aquests estudis, però quan tenim informació... sembla que no basta. Hi ha test projectius encara, que vol dir un test projectiu, que tu mires una imatge, dius que te penses i la gent interpreta coses de tu. Pues encara n'hi ha que se fan servir en el món de la feina i no tenen ni cap ni peus. Però vamos, que no, que el color no t'identifica.
0: Val, i de darrers minuts perquè mos proposis tres preguntes. Vinga, tres preguntes per a qui mos escolta, perquè se'n vaina que seva allò pensant.
1: Tres preguntes en crema. Que té profunditat, eh? En crema. Què és allò que crema avui? Es pot apagar? Te pots fer en fora? Has de demanar ajuda? Quina és la teva aigua fresca? Què és allò que realment te fa descansar? I, bueno, quin gust són realment teus i fruit de costums? Hem de pensar que en el final sempre allò del que ens crema i del que ens agrada sempre podem aprendre alguna cosa.
0: Vinga, idò, què és el que te crema? Si se pot apagar? I quina és la teva aigua fresca? Allò que de veres te fa descansar. Veus que no ha estat tan difícil?
1: No ha estat difícil parlar-ne ara. Jo estic molt de gust, però he suat.
2: T'has cremat.
1: Encara no ho sé. Ara ja tinc por de la pregunta de la setmana següent. Veurem.
0: La sabem ja.
2: Sí, la setmana comença. Fem un avanç o la deixem impermita?
0: Va, fem un avanç.
2: Vinga, fem un avanç. La setmana que ve, dimarts 13, es tenim la paraula vol.
1: M'encanta, perquè vol. És un dia per supersticions.
0: Sí.
1: I on volar, la gent...
0: Sí. I, a més, si no el criden a files o a volar, tenim un pilot. Martes i 13, anava a dir. Dimarts i dia 13.
1: Ah, però ni te cases ni t'embarques. Ja. No sé què passa amb els avions.
0: Bé, embarcar-se en un avió. Toni, que bé t'embarques.
1: Sempre pengem un barco.
0: Esto d'embarque, no?
1: És bé, és bé.
0: També t'embarques, també. Però vol també donarà de sí.
1: Sí, vaig dir donarà de sí. Sí, sí, mos durà molta distància.
0: Molt bé.
1: Volarem.
0: Molt bé. Nosaltres volam amb Antoni Riera López de l'Amo. Gràcies una setmana més.
1: A vosaltres.

0: IB3 Radio es diversidad.
1: Notícia d'última hora. No venim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim en manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
8: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
9: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
8: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
9: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
8: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: Avui per transició, sona una música de gimnàs per donar energia, que sempre va bé per acabar el dia. I tot i que bé, la verdadera raó de pes que per la que xerram ara mateix sobre crema, sobre aquest gimnàs, és per cremar calories. Un tema sobre el que hi ha molta desinformació. Com poden cremar calories? Idò, hi ha dues opcions principals: controlar l'alimentació o fer esport.
1: No oblidem que cremar calories a través de l'activitat física és molt poc eficient si vull perdre pes. És a dir, amb una sessió d'entrenament de força cremaré 300 calories. 300 calories, qualsevol àpat ho superem.
0: Ell és Xavi Galilea, un entrenador físic que mos conta la realitat darrere humites de gimnàs. Amb el tema de la salut, cal tenir clar que perdre calories no és sinònim de tornar més sa. De fet, és tot el contrari, si ho feim sense fer esport.
1: L'Organització Mundial de la Salut considera el sedentarisme algo tan nociu com el fumar o el beure.
0: És a dir, tenir una bona alimentació, però després seure tot el dia no mos aporta res de bo.
1: Vol dir que és el més saludable? No, és més saludable cremar les calories amb l'activitat física. És a dir, una persona que menja molt bé, perd pes però no fa esport, és un enfermo que come bien.
0: Galilea mos deixa clar que perdre calories de la manera incorrecta, és a dir, sense activitat física, pot implicar conseqüències com la pèrdua de múscul o el desenvolupament de la osteoporosis. El punt clau està sempre en fer esport. Ho notarà el cos i ho notaran els metges.
1: No sé si recordes l'entrevista que se li va fer al cardiòleg, al doctor Valentí Fuster, que ell comentava que quan jo obro a una persona per operar-la del cor, el primer que veig és si ha fet exercici o no.
0: Fer esport, fer activitat física, moure-nos, és sempre la millor opció per mantenir tant una bona salut mental com física. I de totes les opcions que tenim, l'exercici de força és el millor de tots. Darrerament, està de moda arribar a les 10.000 passes cada dia. I, efectivament, és un objectiu que està molt bé, però depenent en què ho comparam.
1: Hem de pensar sempre comparado con qué. Clar, si la comparativa de les 10.000 passes és estar veient Netflix, cony, doncs millor que caminis. Però si comparem les 10.000 passes amb un entrenament de força que realment afavoreix o millora la situació d'osteoporosi, que millora la massa muscular, que prevé l'envelliment, és incomparable amb el caminar.
0: Mos quedam en tota aquesta informació i tots aquests consells que mos ha donat l'entrenador físic Xavi Galilea i seguim en la salut. Més concretament, xerrarem ara sobre la pell amb la dermatòloga Elisabet Vanrell.

0: Elisabet Benrell, com estàs?
1: Hola, bon vespre. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: A tu per venir avui fins a l'estudi d'Ivetres Ràdio. Elisabet és dermatòloga, l'Hospital de Sant Espases, també la Clínica Dermatos de Palma, i una dermatòloga, si li deim crema, en què pensa tot d'una?
1: És una paraula que empleï moltíssim cada dia i és més complexa del que pareix, perquè tenim moltíssims tipus de cremes, ja sigui per tractar malalties en recepta mèdica, cremes d'estètica, cremes solars, és tot un món.
0: Saps com us ha creat molta atenció en començar a sort en Aina Marc, que ha sortit en el carrer, demanar-li a la gent si se posava crema i de les primeres persones d'Aina, saps que xerraves?
2: Me deien que no, n'hi ha hagut molts que me deien, i jo, ni crema de sol, ni crema hidratant, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: del tipus de pell. Moltes vegades me demanen si necessitem crema hidratant tots els dies i això depèn molt de la persona. Hi ha pells sanes que no necessiten, però sobretot a l'hivern o gent que té una pell més atòpica o així sí que necessitaria hidratar-se bé, emplear gels de dutxa a posta i fer unes mesures per protegir la barrera cutània.
0: Val. En el final xerrem de protegir la nostra pell, no?
1: Exacte.
0: I si hidratació és la millor protecció, la crema solar és la millor protecció, quina és la millor protecció? Beure molta aigua és la millor protecció?
1: Definitivament, si hem de triar una crema, la més important és la crema solar, ja que ens protegirà tant del càncer de pell com de moltes altres malalties, com el melasma, com la rosàcia, i en general, pues, a les Illes Balears tenim un índex de radiació ultravioleta molt alt, i per tant és important que tots ens protegim bé.
0: Mm-hmm. Ha hagut també una lota, Aina, que t'ha dit, jo me pos crema protecció 50.
2: Sí, durant moltes vegades en un dia.
0: Clar, perquè Aina li ha dit, i te cremes? I diu, no, perquè me pos crema protecció 50 tres o quatre vegades en els dies.
1: Exacte. També necessitem fer altres mesures, com evitar l'exposició solar a les hores centrals del dia, gorra, roba protectora, són diverses coses.
0: Val. I les cremes, ja sé que no són medicaments necessàriament, bé, n'hi ha que sí, que són medicaments que s'apliquen com a crema. Però si parlem d'aquestes cremes hidratants, d'aquestes cremes de bellesa, que poden dir que ha de tenir una bona crema, perquè sigui, no sé si ha de voler molt de dobbes o no fa falta.
1: Sí. Una bona crema és aquella que està ben formulada per jo que inclogui actius que funcionin, que tinguin evidència científica, per exemple, una vitamina C o una niacinamida, el retinol, que ara també està molt de moda. I no necessàriament ha de ser molt cara, perquè el preu, bueno, com tot, depèn una mica del màrqueting, però també per formular bé una cosa, per exemple, la vitamina C, que ha de ser estable, que no s'oxidi o així, tot això té un cost que es veu reflectit en una crema.
0: I retinol exactament què és? Perquè es veurà que... Con retinol, i per és que ja t'has de treure 10 anys de damunt.
1: Ojalà, fos tan fàcil.
0: Què és exactament?
1: Retinol és un derivat de la vitamina A que funciona per diverses coses. Regula la funció sebàcia, per tant, ens ajudaria amb l'acné, amb comedons, també serveix com a anti-aging, que ara està tan de moda, rues, taques, fotoenvelliment en general, però s'ha d'anar alerta, s'ha de començar molt a poc amb una concentració baixeta, perquè si no et pots irritar.
0: Val, val. I, de fet, en el vostre àmbit, a la dermatologia, també

0: pot ser la primera diguis això apareix això, no? Vine cap aquí.
1: Exacte, una mica de filtre si és urgent o no, quan el citam.
0: Val. I podem arribar a abusar de cremes, saps amb què penses també? En tota aquesta moda de la gent molt jove, de les nines molt joves, que ja se pinten, se posen cremes. Això pot ser perjudicial a determinades edats molt primerenques, posar-te moltes cremes.
1: Sí, això ara ho veiem molt per les redes socials, Instagram, influencers que es posen rutines amb 20 passes diferents que no tenen cap sentit perquè molt cops es treuen la passa anterior, la crema anterior que s'havien posat i hi ha molta part de màrqueting amb això. Realment una bona rutina és una rutina que tingui sentit per aquella pell en concret amb unes passes i normalment no necessites 20 productes.
0: Val. I allò de crema de dia, crema de nit?
1: Per més que res dels actius que utilitzi, actius que de dia s'oxiden o no funcionen bé i els posam de vespre, depèn una mica de com combinis la teva rutina.
0: Val, juny, aprofitau, Aina, per fer preguntes a la dermatòloga. Jo ara he pensat en crema de dia, crema de nit, o, per exemple, en la rutina de fer-te la cara ben neta abans d'anar a dormir. No sé si també és important.
1: Exacte, i una passa que també és important és l'exfoliació, que molta gent no ho fa, i exfoliar-se com a mínim unes 3 vegades per setmana està molt bé per llevar pell morta, imperfeccions i tal.
0: Vale. L'altre dia vaig sentir una dermatòloga que deia que sa cara tenim com uns bitxets allà. I vaig pensar, no continuïs xerrant.
1: Sí, tenim uns àcars que es diuen Demodex, que fan una mica de por si els cerqueu.
0: Ja, és que tots els àcars, vist amb imatge, en lupa que deies abans, fan una mica de por. Però són necessaris.
1: Són necessaris, però s'ha de mantenir un equilibri entre els àcars que tenim a la pell i com el nostre sistema immune reacciona. Si tenim massa àcars, pots acabar fent malalties com la rosàcea.
0: Val, que seria aquesta pell, no?, que se queda de color rosa, com a encesa, no?
1: Molt sensible, que tot li irrita, que no tolera res.
0: Sí, val, i tot això té solució, entenc.
1: Tot això té solució, amb diverses rutines, també tractaments mèdics que necessiten recepta. Sí.
0: Val, perquè les patologies més comunes a dermatologia, quines serien? Rosàcia, a lo millor, acné, no sé, quines són les patologies més comunes?
1: Sí, també psoriasis, dermatitis atòpica, el càncer de pell és, per desgràcia, bastant freqüent també aquí, amb molta fotoexposició.
0: Sí, sí. I és vera que la pell mos pot dir molt sobre com funciona el nostre cos? És a dir, tu quan veus la pell que tenim podries arribar a detectar malalties o dir això podria ser que alguna cosa no funcionés per aquí de dins només mirant la pell?
1: Sí, hi ha diverses coses que es poden veure. Una són els hàbits de les persones, per exemple, saber si una persona fuma o no, hi ha bastants signes de la pell que ho veus. I després, una de les coses més interessants de la dermatologia és que podem diagnosticar malalties greus, sistèmiques, fins i tot càncers, a través de lesions que trobem nosaltres a la pell, o síndromes genètics en nins, i això és tot un món. La gent es pensa que només posam corticoides i tractem grans, però és tot un món.
2: I d'hora, Cel i jo, ja que mos dones pas, que moltes vegades és difícil entrar, perquè no mos deixes xerrar.
0: Ja, perdona, sí. Ja se m'acumulen les preguntes quan dic ja sempre.
2: Jo vull aprofitar per demanar-te cremes, però més estil, jo ho encamin més cap a en un maquillatge. Sabré si és vera, no?, que aquesta aplicació que existeix per mirar si un aliment et sa o no, que també la gent ho aplica en un maquillatge, funciona i si és vera que un maquillatge de mala qualitat, fa que puguis envair més prest o que pugui afectar de qualque manera la pell.
1: Sí, s'ha de veure la qualitat dels productes. No sempre aquestes aplicacions funcionen bé. També a vegades hi ha molt d'interès comercial de fons. Hi ha tot aquest món dels disruptors endocrins, que també hi ha molt de màrqueting de fons. Però sí, segons quins maquillatges, quins productes utilitzis, per exemple, si tens un acné i utilitzes productes molt comedogènics, et pot empitjorar l'acné.
2: Val. Això, cap allà volia anar, jo.
0: Aquí tens pells molt diferents.
1: No, però teniu molt bones pells en general. Algo feix bé.
0: I en juny, com a van pel roig, és molt més blanquet.
1: Sí, haurà nedat molt a l'art a Mallorca.
3: Sí, molt a l'art. Tu sempre dins la bossa, crema solar, factor 50. També, això també suposo que és un món, no? El tema de les cremes solars, que per trobar una bona crema solar, vull dir, en què mos hem de fixar?
1: Està molt regulat avui en dia. En general, jo recomanaria una crema 50+, i que protegeixi tant de la radiació UVB com de la UVA, que això ho veus perquè posa UVA dins un cercle, a vegades també posa PA en diverses creuetes, i depèn una mica per lo que l'utilitzi, si és per anar a la platja o sí, que sigui resistent a l'aigua.

0: si és per esport, que sigui més resistent al suor, segons les necessitats. Sobretot una crema que al final et vulguis aplicar tots els dies i reaplicar-te sobretot els mesos d'estiu, que això és el més complicat, una que t'agradi i que no tinguis a l'armari.
1: Val, perquè hauríem de sortir en crema solar pràcticament cada dia a la cara?
0: Depèn una mica del tipus de pell i de l'objectiu que tinguis. Si l'objectiu és envellir el millor possible amb el mínim de taques, arrugues i tal, sí. Si tens una pell com ell, per exemple, també. Sí. Igual una persona amb un fototip 4 no necessita posar-se crema solar a l'hivern. Tot és molt depenent del tipus de pell.
1: Val, val. No hi ha dues pells iguals, no, Elisabet?
0: No, mai. Cada dia veiem sorpreses.
1: Sí? Sí. Què és el que t'agrada més de la teva feina?
0: A mi, en general, m'agrada la versatilitat. És a dir, cada dia faig una cosa diferent. Un dia faig més làsers i estètica, un altre dia me dedico a operar càncer de pell, estic tant a pública com a privada, i cada dia és un descobriment.
1: Que va. Idò, t'agraïm molt que hagis vingut a compartir-ho avui aquí amb els oients d'Ivetres Ràdio. Elisabet Benrell, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon vespre.

0: Juny Cortés, ja saps que tens un munt d'oients que esperen les teves cròniques del Jardí Botànic de Sóller. Sí, sí, i avui sí. És dimarts i toca.
1: Sí, sí, sí, toca tornar al Jardí Botànic Anna Magdalena Vicens, la seva conservadora, que avui es xerra sobre una planta molt especial, el fals arbori, disculpeu, un endemisme molt particular que només queda a illots. És a dir, aquí estan xerrant de lo petit dins lo petit, ja no és una illa, sinó uns illots. Que bé, i just ahir que varen xerrar en Joan Fornés, Joan Seguí, Forner del Fons de Sant Francesc, les llavors d'aquesta planta són molt curioses i anima a la gent a anar a visitar-la en el museu, el Jardí Botànic, perquè apareixen petites encimadetes.
0: Ah, que bo.
1: Sí, sí, sí, són genials. Anem a escoltar-ho. Magdalena Vicens, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què és el que tenim aquí? Què estan veient?
2: Estan veient un eufaus arbori.
1: Per la gent que mos escolta, té com, té com una tija una mica gruixadeta, té com moltes fulles petitetes, així com rodones i bastant juntes, i després el que més destaca és que té com aquestes medalletes que estan així com molt juntades. Això què és?
2: Que són els fruits. Això és un medicago, és un eufaus, com l'eufaus que s'utilitza per donar aliment en el bestiar. El del bestiar és medicago sativa. El sativa és una espècie anual que se cultiva i se tala cada any i se dona en el bestiar. I aquesta és una espècie arbòria. I si com tu has dit, té les fulles trifoliades, és una planta fabàcia.
1: Fabàcia, això vol dir que fa com a llegum.
2: Fa llegums, i en aquest cas, en lloc de fer una llegum com una mongeta així llarga, fa una llegum enrevoltada, formant com una encimadeta.
1: Sí, és veritat que té com una espècie de forma espiral.
2: Sí, és una llegum que dona voltes amb espiral i de dins té 4 o 5 llavors petites. I bueno, tots els medicagos tenen aquest tipus de llegum enrevoltades. N'hi ha que tenen... hi ha medicagos que tenen llavors de la mateixa forma, però amb un ganxo que s'enganxen a la roba, que tenen aquestes llavors així redonetes. Tot això són medicagos. Aquesta té unes llavors llises i la flor és... que li ve el seu nom d'aquí, és color d'un groc llimona. D'aquí és nom de medicago citrina. Viu, a on viu? A illots. Viu a Cabrera, viu a illots d'Eivissa i a Columbrets.
1: Només a illots, així petitets?
2: Ha quedat relegada a illots, simplement per serviveria. És a on no se l'han menjada ni els conills ni les cabres.
1: Clar, perquè si plantes de...
2: És un aliment excepcional per qualsevol herbívor. És boníssim, deu ser un bocata de cardinale, això. Quan s'han introduït conills, llebres i el que s'hagi introduït, pues se l'han menjada de fa anys i ja no n'hi ha.
1: Clar, si una altra planta de la mateixa varietat és molt bona per donar de menjar al bestiar, clar, aquesta supos que també serà paregut.
2: Sí, i a més aquesta, com que és arbustiva i no se mou cada any, és a dir, tu se la poden menjar tota i si n'hi deixen qualque brot, encara rebrotarà, perquè és com un arbust. I sabeu que segurament de tant de menjat sela han acabat. Sempre les superpoblacions te fan aquestes coses a dins l'ecosistema. No? Si hi ha massa cabres o massa conills o massa herbívors en general i menys plantes, arriba un moment que un dels dos desapareix.
1: Clar, i això només queda idò a Cabrera i a Illots d'Eivissa. Clar, Cabrera, patrimoni de la humanitat, és molt ric a nivell d'ecosistema.
2: A Cabrera gran no n'hi ha. N'hi ha també en els illots, a les bledes, en els estells de Cabrera, en queden. I sí, i de fet, com que és una espècie protegida, potser han fet plan de recuperació, s'ha introduït en Arredona i s'han protegit. I a Eivissa també hi ha uns petits illots per de vora les illes de les Margalides i aquesta zona que queden... I després, a les illes de Columbrets, de Valencianes, també hi ha el medicago citrina.

0: durant anys se va considerar Medicago arborea, que també n'hi ha a Creta i altres illes del Mediterrani. I aquí també hi ha el de sempre. A nivell taxonòmic n'hi ha que diuen que no, que és el mateix de Creta i que és arborea, i n'hi ha que diuen que no, que és titinera. Jo personalment, i si sabeu, com que aquí en el Jardí Botànic cultivant també espècies d'altres illes mediterrànies, tenim una col·lecció específica on cultivam el Medicago arborea de Creta, el Medicago estraceri també, que és un altre semblant. Sabeu clarament que el citrina és nostre, té la flor color llimona, d'un groc llimona, sí, mentre que els altres el tenen un groc taronja. És a dir, se nota bé que...
1: Clar, la coloració és diferent. Una llàstima que no la podem veure ara mateix.
0: S'han estudiat diverses vegades i, bueno, hi ha diversitat d'opinions. Però bé, la cosa és que és una espècie relegada en els illots, rara... Està allà, no perquè s'hagi especialitzat en illots, sinó perquè allà no se l'han menjada. Mm-hmm. De vegades la planta tria l'ambient on ja pot sobreviure. I clar, és una espècie fabulosa per jardineria també, perquè a partir del mes de febrer ja està florida, dona, forma aquest arbust groc llimona molt guapo, i després en l'estiu forma aquestes llavors que ja m'encanten. És a dir,
1: sí, són molt curioses.
0: Són molt ornamentals, aquest fruits redonar com a petites ensaïmades.
1: Sí, totalment. I de Magdalena Vicenç, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

ja quasi no mos queden d'aquestes visites al Jardí Botànic tan xules que vaig fer, tan guapes. Jo recomano a tothom que mos escolti que si s'ha quedat amb ganes, si vol veure aquestes plantes o ses moltes altres que hi ha allà al Jardí Botànic, que hi vagi perquè és una visita molt recomanada. Teniu aquest patrimoni natural de les nostres illes que allà el tenen ben etiquetat, ben cuidat i molt guapo. I si el temps ho permet, que ara mateix en ses pluges i el mal temps que hi ha pot ser complicat, jo recomano als oients que mos escolten que hi vagin. Per ara li hem de dir adeu a Magdalena Vicenç, conservadora del Jardí Botànic, i tornarem encara per una planta més la setmana que ve per seguir descobrint la flora endèmica de les nostres illes.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Els llibres i les biblioteques ocupen tot el programa d'avui. Comença la cultura. Benvingut tothom.

0: Així és la Setmana Gran de la Literatura al programa. Avui rebem a Joan Tomàs Martínez, qui ens presenta Orografia, el nou poemari publicat per Proa. Seguirem amb Galerada, on la llibretera Maria Quanet ens proposa Corcs, de la jove escriptora falanitxera Olivia Lund, que també ens acompanyarà a l'estudi. I per acabar, els treballadors socials i educadors troben també un espai amb un potencial de feina enorme, com són les biblioteques. Un bon exemple el trobam a la biblioteca de Rafal, a Sa Pobla, que ha fet de l'integració i la motivació una més de les seves funcions.
1: I de comença l'aviador amb Marga Cifra, el control tècnic.
2: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Es mou en la mateixa solvència entre la narrativa, el teatre i la poesia, practica l'esgrima, lèxica, cuida els mots, fa pensar qualitats que conflueixen també al seu darrer poemari. Orografia, en va, que Premi Miquel de Palol avui passa per l'aviador Joan Tomàs Martínez Grimalt.

0: Joan Tomàs, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, reconeixes aquest so, aquesta melodia?
1: Diria que és un orgue i tenint en compte que avui venim a parlar d'orografia, juraria que és un orgue d'una església sueca.
0: És el de Falun, eh? Hem trobat l'òrgan de Falun sonant. Per què fas aquesta cita? Dius, la seva ànima magnifica el Senyor. És una de les primeres o la primera que tens?
1: Bé, de fet, aquesta citació va acompanyada d'una altra citació.
0: Sí, d'en Saramago.
1: De Saramago, de l'Evangeli segons Jesucrist.
0: Sí.
1: I aquesta primera citació, que és una inscripció, de fet, més que una citació, apareix en aquest orgue d'aquesta església sueca. Jo no he estat mai a Falun, ni tan sols he estat mai a Suècia. Però sí que vaig sentir de manera molt reiterada, quan escrivia aquest llibre, una peça enregistrada per aquest orgue, que era una fuga de Bach, interpretada per Charles Bruschini,
0: sí,
1: que és coneguda com The Little.
0: The Little, sí.
1: I m'ha cridat l'atenció a la inscripció que hi havia en suec a l'orgue. I vaig dir, he de descobrir què diu. Li vaig demanar a una bona amiga nostra, una Carlota Oliva.
0: Hombre, per favor. I ella
1: m'ho va traduir molt amablement. I vaig pensar que era molt adient per Pau Mari.
0: No m'atreves a llegir la cita, la citació, la inscripció en suec, entre altres coses, perquè na Carlota en sol escoltar i me diria de tot, però sí que hi és aquí, a l'inici de Orografia en Bach. Hem d'explicar el títol primer de tot, Joan Tomàs.
1: Mira, Orografia en Bach, tu has hagut de fer aquesta precisió, perquè per nostres radioients no hi ha distinció possible amb orografia en Bach que amb orografia sense sac.
0: Efectivament.
1: Perquè partim d'una homofonia. És a dir, dues paraules que sonen exactament igual i que només els diferencia un sinegràfic, no? Clar, aquesta orografia en Bach fa referència a l'art o la ciència, no? Podríem dir, que se dedica a treballar a rellotges de sol. També aquesta orografia molt remet a la paraula sense sac, inevitablement, quan la deim, que és el relleu, no? Uh-huh. És aquest espai, el relleu d'un espai que dibuixa un paisatge concret. I clar, si juntant les dues coses ja mos n'anem a un territori bastant suggestiu, a un territori que mos fa pensar amb el relleu dels temps, amb el paisatge dels temps, de quines maneres transitam o travessam el temps, mos situa en aquest territori ambigu i que m'interessa. D'aquestes dues dimensions, clar.
0: A relleu, efectivament, el temps té una presència indubtable. Després parlarem d'aquests temes, si se poden dir així, d'aquests versos, d'aquests poemes. I també te diré que és un poemari que mereix més d'una lectura i més de dues. No sé si densitat és la paraula, perquè moltes vegades va associada a qualque connotació pejorativa, no? Com si la densitat a la literatura fos motiu d'allunyar-se. Jo crec que tot el contrari, no? Ahir parlava amb Sebastià Alzamora de la teva escriptura i me deia, efectivament, en Joan Tomàs és d'aquests escriptors que els has de llegir un parell de vegades, fer un parell de voltes, no? Allò que fa. En el teatre no me passa tant, en el teu teatre, en la poesia sí. Com reps aquests comentaris?
1: Bé, en realitat jo també l'he llegit unes quantes vegades, o sigui que, per tant, no m'ho ve de nou.
0: Està insolvent.
1: És a dir, ara, fora bromes, jo un poema, per donar-lo per acabat, Pentura, l'he llegit en veu alta i íntimament unes 40, 50, 60 o 70 vegades, tranquil·lament. Perquè necessit que tingui aquest pòsit. Que això no vol dir que jo aquest poema, una vegada el doni per bo, sigui capaç de desxifrar-lo, si és que hi ha res a desxifrar. Perquè sempre dic que un llibre el comences a entendre quan ja has fet 4 o 5 presentacions. El comences a entendre.
0: Te passen tot de gènere? Disculpa.
1: Me sol passar bastant sovint. Sobretot per lo que és les lectures, que no és una lectura primera més òbvia, més literal d'aquell text. I això t'hi pots trobar en diferents gèneres. Vull dir, en el teatre també passa que sempre té una lectura molt literal i una lectura més subterrània, més... I a la poesia també.
0: en quin període vas escriure orografia en Bach i quan vas trigar en donar-li forma en aquests versos que imagino que estan escrits en una mateixa, diguem, coordenada temporal.
1: Sí, el procés d'escriptura d'aquest llibre és ben bé un any i mig bo. La major part del llibre va ser escrit el 2024 i algun mes del 2025. I del 2025 ençà l'he anat repassant, diríem. L'he anat pulint.
0: Cerca temes dins els poemes o entre els poemes per allò d'albirar un corpus unitari, més o manco. Veig ressaques emocionals, travessies, rimes apocalíptiques. No és que sigui apocalíptica el poemari, no el manco, però n'hi ha alguna. També llum, mà, pedra, focs, voltors i milanes. Molta natura, efectivament, molt de relleu. I el pas del temps. Tenc comptabilitzat 4, 5, 6 poemes, com a mínim, on se referencia el pas del temps. No? Aquesta cosa d'allò que podia haver estat o va ser, no amb enyorança ni melancolia o melange, però sí que aquests rellotges als quals feia referència tenen la seva presència, clar.
1: Sí, a veure, jo crec que aquest llibre parla dels temps, però no ben bé des d'un lloc que ha acabat esdevenint un tòpic literari, que és l'idea dels temps perdut,
0: sí, sí.
1: O l'idea d'aquest tempus fugit. És a dir, no és un llibre que parli del pas dels temps, pròpiament. És també el pas del temps, però no és primordial. Té més a veure amb la percepció dels temps i de quina manera estem involucrats en els temps. I crec que això ho entendrà tothom si explic que el temps no passa de la mateixa manera en mig de Palma, en hora punta, a un carrer molt transitat i amb molta gent, que si estàs tot sol un dimarts a les 8 de matí al Cor Blau. És a dir, tothom entendrà que aquell temps passa igual, se compta igual amb els mateixos segons, però la percepció d'aquest temps és diferent. I he posat només dos exemples, però n'hi hauria mil. Crec que això mos hauria de fer reflexionar sobre quin temps vivim, com el vivim i per què el vivim de la manera que el vivim. I aquest llibre, en certa manera, també va d'això.
0: Estem entrevistant a Joan Tomàs Martínez, que ha publicat Orografia en Bach, Premi Miquel de Palol, enguany, 2026. Te deia abans que cercava connexions entre els poemes i també he cercat connexions en Fosca Negra, un poemari anterior teu. Me sembla que Orografia és més dens, però menys fosc. No sé si estàs d'acord. I vinculat en això, si t'influeix, podria ser una pregunta retòrica, perquè se suposa que en la poesia, més que qualsevol altre gènere, si t'influeix l'estat d'ànim a l'hora d'escriure.
1: No puc dir que no, perquè és una de les coses que influeix entre moltes altres. Però jo no intento escriure des d'un estat d'ànim. Jo intento escriure des de la pràctica d'escriure. Que això vol dir en tornar i tornar i tornar i tornar i tornar. Amb aquest llibre he fet una cosa que he intentat fer amb els darrers, però que no ho havia fet d'una manera tan sistemàtica, que era quan m'hi posava i me sabia per escriure, rellegia tot el que havia escrit com a mínim una vegada.
0: Canviaves?
1: A lo millor no necessàriament canviava res, a lo millor canviava una coma i a lo millor canviava una paraula. Però el que feia era intentar arrossegar expòsit de lo que jo ja havia escrit i intentar com estar contaminat per això. És a dir, no començar cada vegada de zero, començar cada vegada amb el meu estat del dia, sinó venir de l'estat del poemari, que això és diferent. És a dir, intentar venir amarat de lo que ja hi havia en el llibre. I crec que això se nota perquè s'arrossega d'un poema a l'altre.
0: I si estan, diguem, publicats, ordenats cronològicament, així com els vas escriure, he d'entendre que els darrers poemes són resultats, fruits i fills dels primers.
1: No és exactament així, perquè dins aquest procés de revisió hi ha pogut haver canvis.
0: Has canviat ordres.
1: Sí. És a dir, segueix un ordre més o menys cronològic, però no és per res exacte.
0: Vull pensar també, Joan Tomàs, que agafant la resposta anterior no fas catarsi en la teva escriptura, que també és molt lícit i molt habitual.
1: Bé, jo crec que la catarsi en un procés d'escriptura pot estar en el procés mateix. És a dir, el procés mateix, ara pensant només tu com a persona que escriu, te modifica, te col·loca a un altre lloc. Quan has acabat un llibre i el dones per bo i se publica, això que diré és un poc fort, però ets una persona diferent a la que eres abans.
0: Està claríssim, clar.
1: Per tant, vulguis o no, aquí hi ha un, ni que sigui un concepte d'aprenentatge, no m'atreviria a dir catarsi, que és un concepte molt fort. Però sí, el concepte d'aprenentatge crec que és i és inherent. Perquè tu, ben igual que tu has dit en el principi, aquest llibre pot ser un camí, un viatge, ho és per lector, però també ho ha estat per qui l'ha escrit.
0: Explica'm les traspàs, perquè per ventura Azimut, un mot que també fa referència als rellotges i les ombres i les agulles, però agafant, fent l'exercici en les dues primeres parts, Zenit i Nadir, me semblava que podien ser poemes perfectament que un podia estar Zenit i l'altre Nadir, sense compartimentar massa. Però sí. Potser m'equivoc, perquè el procés és teu.
1: Sense voler tampoc entrar en molta profunditat en el tema de les parts, però per posar un poc qualque pista damunt la taula, Zenit és com la línia imaginària que surt del cap de l'observador en el moment que, plena nit, observant els estels, posa'm, allà respecte a l'angle de l'horitzó. I el Nadir seria el pol oposat, és a dir, el que està davall els peus.
0: D'acord.
1: S'azimut, el sangle que s'estableix entre l'horitzó, l'observador i el punt on s'observa.
0: Ara tant, ja s'entén una mica més.
1: Per tant, vulguis o no, hi ha una progressió perquè mos situa en unes coordenades que són espaials, però també poden ser temporals. I tornem en aquesta idea de relleu dels temps.
0: Hollerling, Alomà, Blai Bonet, Saramago, Lucia Pietrelli, Uidobro, Aina Riera, per citar pràcticament tots. Les cites no són mai gratuïtes, i jo te vull demanar el per què d'elles.
1: Bé, són autors i obres que m'han acompanyat i m'acompanyen d'abans i durant el procés d'escriptura d'aquest llibre. I no, les citacions no són ben bé. A vegades passa, però no és el més habitual. No és el punt de partida per escriure una cosa, sinó que és que de cop descobreixes que allò està en diàleg i vols fer com a present aquest homenatge.
0: De fet, les tries després, habitualment, la citació. No,
1: o a vegades simultàniament, durant el procés d'escriptura, de cop dius, ostres, això me recorda molt en allò, en aquell vers, i hi tornes, perquè potser l'has llegit fa poc, o de cop t'apareix no sap de bon que feia mesos o anys que ho havia llegit i te ve. I crec que és una manera també de donar un pot de context i de donar forma en el llibre. Perquè les citacions són petits homenatges a altres autors que t'acompanyen i que ressonen a dins d'aquestes pàgines.
0: Que llegeixes per inspirar-te i per pur hedonisme, si és que separes, perquè moltes vegades allò que te fa, diguem, feliç és la mateixa cosa que te pot inspirar en un moment determinat, no?, per escriure.
1: Mira, llegir depèn del moment de la meva vida. He llegit molt per plaer, he llegit també molt per feina, i ara estic a un punt que llitges per disciplina. I que això no vull que s'entengui com una cosa necessàriament dolenta, sinó perquè hi ha coses que m'interessen, que vull conèixer, que vull estar al dia, que vull tocar en les mans, i els he de llegir, no me queda més remei. I d'altres, que són lectures, com Saramago, que havien citat abans, que m'acompanyen de fa molt de temps i que continuo explorant aquestes obres d'aquests autors.
0: Escrius allò que observes, interpretat, ficcionat, recordat, amb tota la traïció que du implícita a la memòria, òbviament, o més aviat allò que imagines? Crec que entens la pregunta, no?
1: Vull dir
0: que,
1: sí.
0: De vegades, jo, llegint orografia, penso que estic llegint el poemari d'un bon observador, però potser sigui fruit de la teva imaginació, simplement.
1: Jo intento sempre partir d'una realitat concreta i tangible, que és la realitat contemporània a la qual m'ha tocat viure. Això no vol dir que no puguem eixamplar, ampliar i fer créixer aquest horitzó, que si no seria una mica desesperançador si des de la literatura no ho poguéssim fer. La literatura crec que també ha de servir, entre moltes altres coses, per eixamplar el món, per fer-lo molt més vast de lo que és. I per...
0: El teu també, el meu, el de tots.
1: Efectivament, és de tothom. Jo crec que aquí és una part de la complicitat de la lectura i de l'escriptura.
0: No vius d'escriure. Per tant, no estem en un país civilitzat o desenvolupat des del punt de vista cultural, com a mínim. No? Hauria de ser normal que en Joan Tomàs Martínez Grimal pogués viure d'allò que escriu.
1: Jo...
0: Perquè toques tots els pas, perquè agrada allò que escrius, perquè guanyes premis, els premis sempre són relatius i tot això, però vull dir, crec que entens la pregunta, les dificultats que tenim la gent de la cultura.
1: Jo crec que hem de ser molt conscients d'unes quantes coses. Jo intent viure d'escriure, me'n desfaig d'aquella manera, també perquè moltes vegades estàs abocat inevitablement a fer activitats que en diríem paraliteràries, que acompanyen el procés d'escriptura i de lo que és el món lector, però no són pròpiament literàries.
0: No són de creació, però no diuen que creació, complementen, exacte, i que estan en el mateix univers.
1: Sumant aquestes dues coses, m'on aniria amb un percentatge important dels meus ingressos, ho podríem dir així. Així tot, considero que encara me puc defensar perquè tinc una sèrie de condicions que me permeten viure d'aquesta manera. No pago una hipoteca, no pago un lloguer, i això ara mateix marca qualsevol diferència diametralment en qualsevol altra persona. Per tant, això me dona un marge i una llibertat, i reconec un privilegi, per poder crear. Ara bé, això no treu que jo igualment m'hauria de poder guanyar igualment dignament sa vida fent aquesta feina, si fóssim un país civilitzat, com has dit tu, i si la llosa de fer feina en una llengua minoritària i minoritzada no fos tan grossa.
0: Se me n'oblida moltes vegades quan faig aquesta pregunta que escrivim en català. Com combines els gèneres a l'hora d'escriure? Hi ha un moment per cada gènere, te venen els projectes i vas un poquet decantant o integrant?
1: Mira, si t'he de ser sincer, no ho sé. És a dir, jo tenc un paper que fa una temporada que ho faig, això. Tenc un paper que sempre va dins la meva agenda a on hi ha apuntats tots els projectes que tenc encetats. Siguin incipients o estiguin a punt de capbatzar. I, com a mínim, així tinc una foto real en cada moment en quines coses estic fent feina.
0: Però encetes projectes sempre que tenen com un horitzó més o menys clar, diguem, de publicació, bàsicament publicació, perquè t'hi hagués d'escriure, o de vegades són idees o desideràtums?
1: Jo crec que més del 50% dels projectes no tenen un horitzó clar.
0: Val.
1: Perquè hi ha d'haver també aquest punt d'atreviment i de... no sé com ho diria, de valentia de fer-ho així, perquè si no sempre seríem en allò que coneixem, en allà el territori que ja han transitat, i hem d'intentar fer coses noves, mos hem de moure una mica. I per això t'he dit que inevitablement la nostra feina mos obliga a tenir moltes coses encetades a la vegada, però també és cert que no mos poden dedicar totes a la vegada.
0: En què estàs ara, si t'ho puc demanar i si pots dir?
1: Mira, ara estic sobretot molt, molt centrat en la promoció del llibre, perquè fa molt poc que acaba de sortir.
0: Que és important,
1: sortir.
0: També.
1: Fa poc més de 15 dies. L'hem presentat a Palma i a Inca, ja. Després, dia 15, seré a Barcelona.
0: Setmana que ve,
1: molt bé. Llibreria Calders, també a Girona, la llibreria 22. I més endavant vendran altres presentacions, a Manacor, i per tant, això ja marca un horitzó de prioritats, molt clar. I estic a punt d'encetar una cosa que no sé què és, però fa molt de mesos que tenc com una espècie de pantà mental, ho diríem així, entorn d'un projecte escènic. Però ja ho concretarem.
0: Joan Tomàs Martínez, enhorabona, moltíssimes gràcies per aquesta orografia, i visca els pantans mentals, perquè d'allà solen sortir coses guapes.
1: Moltes gràcies
0: a tu, Rafael. Gràcies.
1: Vinga.

0: Perquè han xerrat un parell de vegades aquí, Maria Cornet, com estàs d'acord? No?
1: Molt bé, gràcies, Rafael.
0: Avui tenim a la prota, però...
1: Sí, sí, jo crec que el manco dues vegades
0: a la prota, no, a l'autora, no? És la prota que hagi sortit del llibre, t'imagines? Aquesta metaliteratura.
1: Això seria ja xula. Seria, sí,
0: poden
1: sí.
0: Poden entrevistar els personatges, no? Avui què tenim, Maria? Madame Bovary. Què tal, madame? Com li diries? Senyora Bovary o madame?
1: Madame Bovary, clar.
0: Això estaria molt bé. Mira, m'has donat una idea.
1: Sí, és una idea desenvolupant aquest programa, Venga. Sens dubte. Però sí, avui xerrant d'acords i tenim per fer-ho amb nosaltres, Olivia Luns, la seva autora, benvinguda.
0: Com Hola. Estàs, Olivia? Que ha tret Angelitos Negros. Tu saps que Angelitos Negros, Olivia, com estàs?
2: Agraïda d'estar aquí, sobretot.
0: Nosaltres també. És més que possible que fos composada a Palma? En Antonio Machín va fer feina una temporadeta que, segons la font, oscil·la entre 3 anys i 3 dies, però a la sala Trèvol, que ja no existeix. Una sala de festes que havia fa molt d'anys. I bé, la gent, sobretot, que el va tractar, i la gent que encara viu de barri de Pere Grau, diu que la va composar aquí a Palma. Bé, no sé. Hauríem de confrontar la cosa, però...
2: Però és una cançó emblema i estandard de la memòria fadenitxera.
0: Total, imagina't. I
2: Antonio Machi va venir a les verbenes i encara vivim d'aquelles rendes.
0: Que bé. Qui me va dir l'altre dia, com... Sí, vinculant la teva condició de fadenitxera... Ai, hauria de recordar el comentari que me va fer, però me va dir... Ah, no, clar, era precisament parlant amb la bibliotecària de Felanitx Porto Colom, que feia una lectura de cors, i va dir molt de satisfeta i molt orgullosa, i de no, és que a més Olivia és nostra. I Olivia me va dir que tu transitaves la biblioteca quan és petita, o encara.
2: Sí, i encara som acusada d'haver perdut un llibre en 80.

0: No, els quatre cantons és un casal.
1: Ah, vale, no era de biblioteca, vale.
2: No, la biblioteca serà més endavant, encara.
1: Més endavant, vale.
0: I que va ser molt interessant, però jo com a palmesana, veure el llibre comentat per Felanitxés.
2: I per Felanitxés, i més a Son Mesquida, vull dir, gran espai, on hi ha arrela. I mentre estàvem xerrant de quines memòries passen, passaven tractors, ovelles, pastors... Sí, en una hora baixa d'estiu, esplèndid, vull dir.
0: Sí, que també va ser molt especial.
2: Sí, molt, molt.
0: I és vera que això, que estan allà com a palmesana i coneguem Felanitx, però no des de dins, sí que trobava com molt, molt satisfactori també que una novel·la que està inscrita tant, dins un lloc tan localitzat a mi m'hagués apel·lat tant i que tingués convenciment que per molt que estigui molt localitzada, és molt universal i pot apel·lar a molta altra gent que ni tan sols coneix Felanitx.
2: Exacte. Que miri que quan l'escrivia, vull dir, mai ha tingut aquesta vocació, com dir-ho, universalitzadora, però de qualque manera, que això hi ha gent que sí que defensa que lo local és universal, i òbviament que sí, però sí que en el moment de l'escriptura, de pensar corcs, en cap moment vaig plantejar-me cap altre univers més que Felanitx, i és una novel·la feta a Felanitx, per Felanitxés, essencialment. Que els altres ho disfrutin, és un gran honor, però no era l'objectiu. Això és broma.
1: No, però que bé que reconeguis que vas fer una novel·la per un lloc concret, per unes persones concretes, un col·lectiu, una comunitat. No sé, no sol ser gens habitual, allò de lo local i no hi ha més altre, lo que se lleva, saps? I aquest discurs m'encanta.
2: Clar, aquí... que alguns autors tenen aquesta gran diloqüència que, òbviament, s'ha de celebrar de voler fer una cosa més universal o mundial que a Nova York ho disfrutin, però això fa temps que ho dic, vull dir, en un moment on la majoria de la cultura no està feta per nosaltres, faltaria més que nosaltres no la féssim per nosaltres mateixos.
1: Efectivament, sí, sí. Molt bé.
0: Sí, que hi puguem trobar referents, espais que coneixem, gent que coneixem, perquè fins i tot hi treus gent, que és real,
2: totalment.
0: No?
2: Però essencialment amb un vocabulari que mos arrela i que mos interpel·la. Vull dir que crec que és, per això ja és un èxit, vull dir, més enllà de que les edicions o el que sigui, el fet de que la meva padrina l'hagi disfrutat profundament, s'hagi emocionat i hagi viscut la novel·la, i que les meves millors amigues m'hagin dit he llegit una cosa que he disfrutat o m'he sentit representada, però amb la veu del meu pensament, amb les expressions que més antigues dels meus records.
0: Sí, és que justament anomenes el vocabulari, jo crec que és una de les coses a destacar d'aquesta novel·la. És un vocabulari molt arrelat, però no és antic.
2: No, vull dir, hi ha una part d'arcaïsmes, òbviament, i de cronolecte, i d'haver investigat totes les estructures gramaticals, tota aquesta cosa molt rondesca, crec.
0: Sí, totalment.
2: Que més que no només un vocabulari, també és una manera de narrativa, no?
0: Sí, un estil. Sí,
2: sí, completament. I però perquè, no només per un gust personal, que també...
0: Menys mal.
2: Sinó que una novel·la que té com a gran premissa activar mètodes, activar la memòria, el llenguatge és una manera d'activar la memòria essencial. Social i clau.
0: Sí, sí.
1: Olivia, quan te planteges ni tan sols publicar, sinó escriure una cosa que tingui un cos, que tingui un corpus, diguem, unitari, com digne de ser després considerat X, assaig, novel·la, allò que sigui, aquestes textures, ja les tenies clares de l'inici? O tenies diverses idees i al final te vas decantar per aquesta cosa memorística?
2: Perdó. No, però neix d'una petita llavor que era com aquesta idea de tot el passat que s'inscriu dins el present, que no està en un tema, sinó com una voràgine, una ona. I després no hi ha hagut un moment de selecció, perquè com que és una novel·la que precisament no té una trama essencial, no hi ha un nus o un conflicte, a poc és anar surant i avançant. I va anar venint tot, i aquestes textures que tu dius s'han anat descobrint i han anat creixent, com una humitat que va naixent,
1: sí,
2: i s'ha fent grossa. És talment això.
0: Per situar una mica els oients, Corcs és l'història d'Anna Glòria des de que neix, realment, començant amb el seu part, des de que neix, fins que se fa un pam més gran, i fins que arriba una edat adulta. I, però aquesta història està atrevessada, complementada i... per totes les històries dels seus avantpassats.
2: Exacte.
0: Que és el que tu anomenes, no?, els corcs que duim de dins. Totes les històries que els nostres avantpassats, tant si els han conegut com si no, com si n'han sentit xerrar, com si no, els hi han passat coses que nosaltres ens han afectat, no? I la novel·la va teixint aquestes dues realitats, no?, mesclant aquest passat i aquest present, que crec que també és

0: És aquest punt fort que fa que la teva predina se pugui sentir identificada i les teves amigues també, no?
1: Exacte.
0: Perquè anant d'un lloc a l'altre, i on veig que els desitjos de la gent essencials no canvien tant.
1: Exacte.
2: Clar, jo llegia coses a Lídia i tenia molt present en tot moment l'epigenètica, no? No pròpiament dels cromosomes, sinó allò que aquesta petjada,
1: sí,
2: que és més mala de demostrar científicament, mm-hmm, però que és experiències que han viscut els teus, basat drames o alegries que se van impregnant, no, en el teu...
1: Sí, vull dir, l'epigenètica investiga tot això i he tingut amics que m'han fet grans conferències que no, però no naixia d'aquesta voluntat científica, al contrari, sinó ha estat una excusa per desenvolupar-ho després. Abby Warburg, per exemple, que és algú que admir molt, aquest teòric, també, per exemple, ell també es va inspirar en un concepte científic, que és enagrames, que eren,
2: sí,
1: aquestes petjades, per després desenvolupar les seues teories de les petjades dins les imatges, s'anagleben i tot aquest... tot el que ell després...
2: Sí, aquest univers que es va
1: univers
2: referenciant. Sí.
1: Sí.
2: Què més coses poden dir de Corcs? Segona edició, per cert, que no li havies molt humil i l'ha deixat de girar, a part d'edició. Segona edició. I ara, clar, vinculat a això que deies del llenguatge, te volia demanar si tens qualque traducció a la vista.
1: S'està en Tomeu Canyelles, que és el gran editor i gran,
2: sí, de la
1: cavaller de Corcs, perquè de qualque manera...
2: Perquè això està editat per Moll, eh?
1: Exacte.
2: Sempre hem de lamentar.
1: Aquí estic profundament agraïda.
2: Sí.
1: Se'n comença ja a provar de xerrar, però és una cosa que a mi m'he de confessar que me fa... No vull dir pànic, però no sabria com afrontar-ho. Vull dir...
0: Sí, trobo que és una obra mal de traduir.
2: És un tamàs, això de les traduccions.
1: L'altre dia que volia xerrar just en el flem amb en Marcos, que era el Torrente, li volia fer la dedicatòria i era com els cors que hi ha aquí inclosos. Jo ja no sé ni que traduïc enclòs en el castellà i de com punyotes d'expressada. Si hi ha una cosa tan mínima, no...
0: Sí, sembla que la persona que ho hagi de traduir hauria de fer una investigació molt gran també dins la seva pròpia llengua, no? Per anar a cercar,
1: exacte,
0: aquestes paraules que ja no usam.
1: Exacte.
0: No?
1: O totes aquestes expressions que puguin, de qualque manera, despertar,
0: sí,
1: diferents,
0: sí,
1: imatges.
0: Sí. Totalment, sí, sí. I van xerrant de Felanitx. Com ha estat la rebuda? Tu dius, escrivies pas de Felanitx. Com ha estat la rebuda, en general, per ser pare de gent
1: d'Espaula? Ha estat una tremendament bona rebuda, de dir. Mm-hmm. I estic completament agraïda d'aquest mite de... aquest escriptor renegat del seu poble. Això és tot el contrari. Vull dir, rebuda amb braços oberts i amb presentacions. Ja vàrem fer ara aquest estiu una ruta nocturna per tots els espais que surten, perquè el darrer capítol és un homenatge absolut a Felanitx, amb una ruta per dins el mateix poble, perquè vivim en un, això, no, en un poble marcat per l'oblit. Ho explica allà, com a tots aquests casals tancats, tot aquest Salon Rosa, diferents forns, que ja només viuen dins el mite de «ai, jo aquí la meva padrina». I els vàrem anar a visitar i va ser multitudinari, va ser molt tremendament emocionant, vull dir, terriblement emocionant. I sí, estic molt agraïda de que es fa la Nietzsche's, ho estiguin disfrutant tant com jo he pogut disfrutar
0: de fer-ho.
1: Sí, exacte.
0: Sí, això m'agrada que ho anomenis, perquè llegint-ho, jo ho vaig disfrutar molt de la lectura i notava el disfrute de l'autora, sense conèixer-te ni haver-te xerrat amb tu, però notava que qui havia escrit això s'ho havia passat molt bé.
1: Sí.
0: A la vegada que m'imagino que hi ha hagut tot un procés, no?
1: De deliri, de convalescència, de mal... Sí, completament.
2: Durant?
1: L'escriptura va ser... Vull dir, se vaig disfrutar, però... Això, mo mare, que ho va de pair, va ser una clausura completament malaltissa.
2: Wow. Durant quant de temps?
1: Sobretot un estiu, però un any, més o menys. Però clar, de cop t'has d'enfrontar i surt una cosa un poc
2: aquesta
1: terrible.
2: Aquesta febre, no? No sé si
1: molt,
2: metafòrica...
1: Molt febril,
2: molt febril. Molt febril, sí. Aquesta febrícula que moltes vegades te bloqueja i moltes vegades també t'impulsa.
1: Clar,
2: parlant d'impulsos, te motiva l'èxit, la rebuda, diguem, la rebuda de Corcs a continuar escrivint i ja que hi som, si tens qualque cosa ja en marxa o deixes que respiri Corcs i ja veurem.
1: Que respiri i que me segueixin encalçant les imatges que ara ja m'encalcen.
2: Que bé.
1: Però, veurem.
2: T'imagines escrivint una cosa bastant diferent o transitant el mateix univers, diguem?
1: M'agradaria provar de provar altres universos, igual de terra, carregats d'història i passat i d'àngels i de tot, però veurem. I he perdut el fil.
2: No, te demanava. Sí.
0: Jo te volia dir, ja que has anomenat diverses vegades imatges, no, Olivia té una mirada oberta en aquest sentit i entrenada, perquè ha estudiat comunicació visual, en el que entenem. que li agraden les imatges, li agrada el cine, sí, li agrada tot el que podem expressar. I se veu molt en aquest llibre que hi ha aquesta mirada... És a dir, hi ha molt, molt de treball en, es, no? en es lèxic, en... Bé, és que és una delícia com està escrit, però també hi ha molta, moltes imatges.
1: Sí, i això estic molt agraïda quan la gent m'ho diu, perquè jo ara he fet aquesta imposició de dir hi ha imatges que me persegueixen, però això mai... perquè per sort o per, per desgràcia, per maledicció, no hi ha unes imatges que m'encalcin, sinó unes paraules, sobretot.
0: Bé.
1: I a l'hora d'escriure estava molt més marcada per la cadència de les pròpies paraules que no per una descripció d'una imatge imaginària. I per això estic completament fascinada, com a il·lusionada de que gent me digui no, hi ha unes imatges potentíssimes, perquè és veritat que s'han anat construint molt a poc, que això hi ha altra gent que jo crec que a l'hora de tenir processos creatius sí que imagina, no, hi haurà aquesta habitació amb aquest tipus de persones. Jo és completament el contrari. I és molt xocant quan he rebut una disciplina essencialment cinematogràfica i me dedic professionalment, vull dir, la que m'adona a mi.
2: No, però aquí són les paraules que ballen. Sí, no, som...
1: sí i ets la pròpia, és el propi llenguatge el que se genera ell mateix. Que bon, aquí jo crec que el procés d'escriptura que deia abans que era terrible, que, entre cometes, després ha estat un gran aprenentatge també d'escriure per capritxo, que jo li dic per caprici, i per escriure des desgust, per tant, tot el que queda és el que he disfrutat d'escriure. I això, l'escriptura en gran part neix de partir d'expressions o de frases o de paraules que m'agraden. I aquí les rondalles també ho ha marcat molt, perquè no només són paraules soltes, sinó un tipus de narrar. I ai, no ho sabeu, que això... I això ja activa tota una narrativa, activa totes unes imatges que tu deies, o totes unes paraules que van ja seguides i de sa mà.
2: Sí, Maria, ho hem de deixar aquí, estaríem una hora i pico parlant amb Olivia.
0: Fins se m'ha fet molt curt avui.
2: Fins que sortís la tercera edició, Olivia, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per acollir-me.
2: Per aquests corcs i també la moll per publicar-ho. I gràcies, Maria, per dur l'autora.
0: No, gràcies, Rafa, i vos ho recomanam moltíssim.
2: Moltíssim, ja ho hem fet un parell de vegades. Sí. Moltes gràcies.
1: Bueno, aviat,
2: i acabem amb música, perquè demà visita l'aviador Pere Gené, que ha tret disc nou, i escoltam Mundial, que és un dels temes que efectivament acompanyen aquest disc. Fins demà.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem?
0: Xavi Oliver, Jordi Suárez, avui tenim un programa carregat de xiu-xius com no podria ser d'una altra manera.
1: Anem, però hi ha categories de xiu-xius, tant quant de confessar i ho hem de dir. Avui, xiu-xius, que no és patató, són dels bons, que impliquen famosos de primeríssim, sí. Primeres espases, primer nivell.
0: A vegades dèiem que teniu xiu, que tenim xiu-xius i no són xiu-xius
2: no
0: ni són res.
2: Però aquesta és clau perquè entenc que has aconseguit una entrevista amb la reina Letícia i és això.
1: T'equivoques.
0: Sí, t'equivoques, Jordi.
1: Podries entendre-ho bé, però t'equivoques, perquè avui, això intentarem, xerrarem amb el rei de reis, que és un rei, hem de dir, sense corona, això sí,
0: Sí. D'allò que tenim i que escoltarem avui, només vos podem fer aquest petit avançament.
3: Perdona, rei, que he estado súper liado. Entre hoy y mañana lo tienes.

0: Canta en Quico Rivera, ah, perquè efectivament avui intentarem contactar en Quico Rivera.
1: Avui, xiu-xiu, en Paquirrin, el fill de la Pantoja, xiu-xiu, ho aconseguirem?
2: Jo no ho tinc clar.
1: Ah, no?
2: Però bé, tot és possible.
0: Tenim un número de telèfon.
1: Tenim un número. I una persona. Una persona que ho farà possible, mitjançant la qual canalitzarem aquesta petició popular.
0: És una petició popular des de la nostra audiència.
1: Jo crec que,
0: telefonant Quico Rivera.
1: Exacte, però és el motiu que hi ha darrere aquesta telefonada.
0: Sí, sí, bé, després vos ho explicarem tot, va.
1: Però a quina hora, a quina hora?
0: D'aquí res, 40 minuts.
1: 40 minutets, exactament.
0: Més a banco. O sigui que mos haureu d'escoltar fins
1: 30 minuts,
0: llavors.
1: Que ja són i 7.
0: Sí.
1: 30 minuts, 30 minuts.
0: Mitja horeta. Quin trajecte teniu avui, si mos escoltau des del cotxe?
1: Bé, però és igual, el cotxe, freqüència modulada, molt bé. DAB+, per exemple.
0: Després podeu sortir del cotxe i posar-vos des dels mòbils, des del web.
2: Ara, mentre feis el sopar.
1: Exactament.
2: Bé, l'haureu de preparar prestat, però podeu fer sopar.
0: Com sigui, però ho heu d'escoltar.
1: Anirà bé, això anirà bé.
0: Avui tenim en Joan Jiménez en el control tècnic.

0: Qui no ha pensat mai en crear un negoci? Vosaltres sou des que en teniu una idea de negoci cada dos per tres?
1: Sí.
0: Sí, totes idees de negoci, molt bé. Bé, i tal, si haguéssiu de tenir una marca, un negoci, què vos agradaria vendre?
2: Que home, gelats. Sí. Està bé. Així sempre un poc que fa un.
1: És veritat, cafè també, així molt cafeter. És que poden vendre
0: moltes
1: gelats coses.
0: Gelats i cafè. No se vos ocorre res més.
1: A mi, és un
0: negoci, idea de negoci
1: rendible, o no?
0: Sí.
1: Perquè si no...
2: Home, hauria de ser rendible, però clar, tu imagina que tens molt de dobbers i que els has de treure de rendiment. Això ho fa molt, Enrique, no?, que xerra d'aquestes coses. Normalment, la gent pensaria un immobiliari.
0: Sí, sí, a veure, però bé... ara també està molt de moda invertir en criptomonedes.
1: Ui, ja ha passat un pot de moda, la criptomoneda, no?
0: Sí.
1: No ho sé,
0: sí,
1: ara, ara se compren accions, fons d'inversions, carteres, etcètera. Ara va per allà.
2: Exacte, molt bé, ho has dit bé, mira.
1: Fons d'inversió no se compren.
0: Comprar accions.
1: Sí.
0: Veus?
1: Són clin-clin, això és el que agrada. Clin-clin, clin-clin.
2: És perquè aquestes són les típiques, però hi ha gent que va més enllà. Hi ha gent que va més enllà, de fet, Gerard Piqué, futbolista del Barça i streamer Ibai Llanos, dues figures que ja han fet moltes coses junts, no? Que ara estan com a de moda, acaben d'anunciar un nou negoci. Recordem que ja feien feina junts en la Kings League, que era aquesta lliga de futbol 7 amateur que no li va gaire bé, per no dir que ningú li importava gaire. Però bé,
0: va tenir molt d'èxit, va omplir Can Nou, Jordi.
2: Però la primera temporada va tenir molt d'èxit, després la gent ja se va cansar.
1: Se va desinflar, però crec que en Jordi vol dir que a ningú li importava el futbol, a ell li importava el que hi havia darrere, tot això.
0: L'espectacle.
2: Clar, clar. O sigui, al final era una lliga amb amateurs i, vull dir, era més interessant veure el futbol professional, no?
1: Clar.
2: Vull dir, per això amb aquest a veure la gent que s'ha jugat de veres. Mm. Però bé, ara es tornen a arriscar i s'introdueixen a un món desconegut per ells. El món de xocolata, de la xocolata. Willy Wonka, Willy Wonka, the amazing chocolate cheer. Willy Wonka, Willy Wonka,
0: everybody give a cheer. He's modest, clever, and so smart, he barely... Ibai Llanos i Gerard Piqué convertits en Charlie de la fàbrica de xocolata. Això sí que no havia vist venir.
1: Vols
0: dir que ara en Piqué i en Ibai seran com en Willy Wonka?
2: Més o manco, més o manco. Perquè ara han invertit 3,75 milions, que no són pocs, en una marca de xocolatines coneguda com Pleix, que se dedica a fer aquestes barretes esport amb proteïnes, fibres i aquestes coses que ara també estan molt de moda.
1: I vol dir que hi ha negoci aquí, eh?
2: Home, jo no som empresari, però és veritat que tot el que du la paraula proteïna està ara mateix a vent, jo crec.
1: Sí, basta anar a qualsevol supermercat i tot du proteïna, tot du proteïna.
2: Tot, tot. Hi ha supermercats que n'hi ha molta cosa. Ja he vist... És que no sé, era mel amb proteïna. Bé,
0: com... I per què se menja això? Per què s'aprèn?
2: No sé.
1: Home, perquè...
2: En Xavi fa exercici.
0: Però pot menjar un plat de pasta, dos ous...
1: No, però les proteïnes hi va bé per crear múscul.
0: Ah.
1: Diu que has de menjar X gran de proteïna en el dia per... Com... Bé, no ho sé, no ho diré bé, però bueno, per...
0: Sí,
1: si
0: sí,
1: vas
0: sí.
1: al gimnàs, que mengis proteïna.
0: D'acord.
1: I clar, hi ha tot...
0: Tu menges? Aquesta...
1: Sí, ho intent, però de vegades...
0: Però natural.
1: Bé, no, i també batuts i coses.
0: Ah, sí,
2: Tu hauràs de comprar aquestes barretes.
1: No, és veritat, fins i tot hi ha cafè amb proteïna, però això ja...
0: No te foda d'aquests, Xavi.
1: Ja ho sé, jo ara ho hauria de dir, però bé, no, escolta, tant quan no arribes...
0: Que no és res dolent, no. Està de moda, diu en Jordi.
2: No, ara tot du proteïna, però bé, això és un altre tema. Però jo, aquesta notícia, Piqué i Ibai. Piqué i Ibai, xocolata. Sí. I doncs, jo m'he demanat, quins famosos tenen altres negocis i no ho sabíem? I de començar fort, amb un nom mític de la història d'Espanya.
3: Por mi hija mato!
1: De Belén. Està molt de
0: avui, per això, em salva més.
1: Sí, sí.
0: Entre en Quico Rivera i de Belén.
2: No hi havia caigut, però... Belén Esteban, 2021, va crear Sabores de l'Esteban. No sé si ho sabíeu, això, supercuriós.
1: No.
2: I és una marca de gazpacho, salmorejo i patates chips.
0: Sí, jo ho sabia. I li va anar molt bé, però
2: sí,
0: fins
2: sí.
0: que ho va deixar. Oh, no sé si li va anar tan bé. Però bé, el gazpacho va tenir molt d'èxit.
1: El poble.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí. I
1: que ho feia ella.
2: Ho feia ella i, a
1: va,
2: més...
1: Va, que sé, vamos a termolins.
2: Sí, exacte. Però el bot de marca, que és la fotografia, o sigui, al final no hi ha logotip, no hi ha marca, és ella.
0: La seva
2: però
0: cara.
2: Fanta salmorejo.
1: Escolta,
2: és
1: ara... Ara no sap com agreu dir això, però jo una...
0: Escolta, no has res que vengui més que na Belén Esteban.
1: Escolta, jo me vendré un gazpacho. Un taula, un gazpacho en la foto de na Belén Esteban.
0: Na Belén Esteban, en el seu moment, va ser una reina de... De sa casa.
1: Això si poses una madona o un madó...
0: Ves que ja ho és la princesa del poble, Xavi. No me facis defensar na Belén Esteban.
1: No, sí, tu pots fer el que vulguis.
2: Idò, la princesa del poble va crear 2021 Sabores d'Esteban, i resulta que era un homenatge a sa mare, aquesta marca, que, de fet, ella deia que utilitzaven sa recepta de sa mare per fer el gazpacho i el salmorejo.
4: O sigui, clar, sa mare, no, Xavi.
1: Ah, sa mare sí.
4: Sa mare sí que la compres.
2: Però va passar una cosa, i és que l'any 2024-2025 se va vendre los sabores d'Esteban.
5: Quina llàstima, quina llàstima. Ai.
2: Segons va explicar Belén Esteban, ella volia posar un preu fix en el supermercat, però cada supermercat diferent, de diferents marques, feien el que els donava la gana, i se va cansar del tema i va xapar.
4: Clar, és que ella no ho necessitava, també t'ho dic.
1: No.
4: Ella volia diversificar un poquet els ingressos i va crear aquest ketchup.
2: És que...
1: Li diuen dieta molt bé. Vull fer un
4: espatxa. No, està és una bona idea,
2: sí, a mi me fa certa gràcia, perquè és veritat que això penses que cobriran hotels o coses, però un gazpacho, no sé si és un negoci més rendible. Però bé, més coses. Aquí no xerram d'un famós en concret, sinó d'un producte que tots han quigut. Segur quin dic.
4: Home.
2: Tots han quigut.
1: Restaurants.
2: Nines, us té clar?
4: Els perfums.
2: Home, evidentment.
4: Tots els famosos tenen perfums, colonis.
2: Jo ho anava a dir, quins famosos espanyols me podeu dir que entenguin?
4: En Bustamante.
1: En Bustamante és
4: es que, de fet, diu... Bé, ell va confessar que allò que li donava més ingrés era sa coloni.
1: Home, sa coloni en Bustamante...
4: Després de 20 i pico d'anys.
1: Cada Nadal la publicitaven, a les totes.
4: Sí. No, no, i ara darrerament també se va tornar a posar
1: DJ Mario en té una, també.
2: En DJ Mario en té una, molt bé.
4: Qui és DJ Mario?
1: Home, un youtuber.
2: Un streamer, un youtuber.
4: Ah, jo no sabia. Naitana.
2: Naitana en té un, molt bé.
1: Antonio Banderas.
2: Antonio Banderas, mític.
1: Històric.
2: A més, tots és Eau de Parfum, no? Que no pots dir en castellà o en català, ho han de dir en francès.
1: Qui més?
2: En Bisbal, Alejandro Sanz. Nillo Juan, el Rubius, en Marc Márquez, en Rafael Nadal, en
1: Rafael Nadal,
2: també, Paula Echevarría, Vicky Martín, Eva González, i segur que mos estic deixant qualcun, però això és el que he trobat.
4: Però per què tant de perfum? És a dir, ven tant, realment?
2: I doncs resulta que sí. O sigui, el negoci de la perfumeria segur que és molt fiable. Sempre, cada any, augmenten la compra de perfum.
4: Però qui no compra un perfum de, jo que sé, d'en Rafael Nadal? Per un aniversari.
2: No, i no, clar.
4: O per Nadal.
2: Clar.
4: I a més, a què fan olor aquestes persones?
1: Ah, aquí
2: fa
1: va.
2: Fa olor
4: a milionari.
2: A Rafael Nadal, evidentment. No, clar, tu vas allà. Tu vas a una tenda de perfums, te'n trobes milers. I tu, clar, veus la foto d'en Rafael Nadal...
4: I qui te caigui millor. Qui ensumi Rafael... millor, qui olori millor, perdoneu. Sinó, qui te caigui millor.
2: Exacte, tu veus la foto i dius, jo vull fer, evidentment, olor a Rafael Nadal.
1: El vull tenir prop, sí.
4: Clar, clar.
6: Plàtano. Plàtano.
4: Sí. Tens més negocis, Jordi, que mos puguin inspirar?
2: Vinga, mos puguin inspirar amb Iniesta, Andrés Iniesta, que tots pensaven que venia gelats. Però resulta que no, que no se dediquen a això, sinó que fa vi.
1: Ah!
2: Andrés Iniesta fa vi. I és Bodega Andrés Iniesta.
1: Mira,
2: no s'ha currat molt el nom.
4: És que al final ven el seu nom i venen les seves cares.
1: Que qui ets? Andrés Iniesta, i que tens una bodega.
2: Una bodega, segur que era una bodega familiar, i ell va dir, Andrés Iniesta li posen el nom i ja tenc assegurat el negoci, i segur que li va bastant bé el negoci del vi. O també tenim un altre futbolista, en Cristiano Ronaldo, que inverteix en MMA, o sigui, arts marcials mixtes.
4: Què dius?
2: Sí, o sigui, segur que aquí a Espanya hi ha un... no sé, una promotora espanyola d'això de combats, de lluita, que és UFC. No sé per què...
4: Tenen noms ben estranys, aquestes...
2: Sí.
1: I què és això?
2: Això, promouen combats de gent que se pega llosques.
1: Sí.
4: Bé, arts marcials.
2: Sí, arts marcials.
4: Jo crec que el Cristiano Ronaldo podria invertir en joc mones. Aquella lluita de joc tradicional que vàrem parlar ahir amb en Ignasi, com us va explicar, aquest joc tradicional de lluita que existeix a Menorca, en concret a Mo, que s'està recuperant. Cristiano inverteix allà i seria un boom,
1: Home, segur.
2: Sí, és vera que, clar, les arts marcials mixtes a Espanya ara estan bastant de moda per Nilia Topuria, aquest lluitador que ha guanyat moltes coses i se'l pega de llosques amb tothom. I ha decidit tirar per aquí.
1: Sí, però, home, marquen en segell balear, no en tenim, Jordi.
2: I de poqueta cosa he trobat. Aquí, clar, la majoria tenen hotels, immobiliaris, acadèmies de tennis d'alt rendiment. És un poble que se du per aquí. I bé, he trobat...
4: Campus, també en fa
2: Campus,
4: molt.
2: També. Jo és l'únic que he trobat aquí, Rudy Fernández. És ambaixador d'una marca de beguda energètica.
4: Però no és seva.
2: No et seva, però bé, inverteix en negocis...
4: Bé, no, no ho sé, no ho sé, ho deman.
2: No, no et seva, no et seva. I en Jorge Lorenzo sí que té una marca d'ueres de sol. Que jo això no ho sabia, jo tinc unes ueres de sol que són d'en Jorge Lorenzo. Que però jo m'haig d'entrar molt endavant.
1: Jorge Lorenzo és una marca que et seva.
2: No, és una marca que et seva, que té un altre nom, i jo tinc unes ueres d'aquesta marca. I m'haig d'entrar que són d'en Jorge.
1: Ah, mira.
4: I veus bé amb aquestes ueres?
2: I veig bé, i no m'han sortit molt cares, ja veurem. Tal vegada si les dures molt de temps te pega mal de cap, que això passa amb les ueres. Que són,
4: no, home, no, no, no té per què.
2: Bé, en tot cas, Jorge Lorenzo, ueres de sol, i després tenim sector Àlex Adrobé, que té una empresa que fa com a retirs espirituals i ioga i aquestes coses.
1: Sí, m'ho va explicar quan va venir aquí a Xiu-Xiu.
2: Ah, va venir aquí? Jo no hi devia ser encara.
4: No, tu encara no eres, Jordi.
2: I de segur que té bastant d'èxit amb aquestes coses, no?
4: Sí, ella i la seva dona, la Patrícia, s'ha dedicat precisament a fer aquest tipus de cursos, de tallers, d'espiritualitat, ioga, etc. I, per exemple, no és balear, però en Sergio Ramos té una empresa de compra-venda de cavalls i també un centre d'equitació.
1: Ah, sí?
4: Sí, i fa molt de negoci amb els cavalls.
1: Déu-n'hi-do.
4: Sí. És un gran apassionat.
1: És que és això, quan...
2: No li feia això de cavalls.
4: Idò sí.
1: Sí, va muntar negocis d'allò que te faci tu ganes veritablement.
4: Sí, idò ja ho has pensat, tu, que te faria ganes, Xavi?
1: No, jo he estat tranquil·let.
4: Tu te pega una marca d'ueres de sol?
1: Quin no li posam a la marca?
2: Protein Power. I si fèiem els gaspatxos, xiu-xiu.
1: I si fèiem un gaspatxo que tingui com a marca unes ueres de sol?
2: Com? Com se fa això?
1: Ja està. Nosaltres a ràdio.
6: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall, amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.

0: La situació, el Toy Story de Ciutadella.
1: Un resplandor i hace ¡pum!
2: Una...
1: Ja està aquí la guerra.
2: Ai, no havia acabat aquesta senyora. Una pistola de jugueta ha encès totes les alarmes a Ciutadella.
0: Exactament, va ser divendres passat quan la policia local va rebre l'avís de la presència d'una persona armada al camí de Mó, després que diversos testimonis alertassin que un home caminava per la zona amb una pistola a la mà. I davant la possible situació de risc, diverses patrulles se van desplaçar amb urgència fins al lloc dels fets. I clar, un cop localitzat l'home, els agents van comprovar que l'arma no era real, sinó que era, efectivament, una pistola de jugueta. I la intervenció va acabar sense incidents.
2: Segons la informació publicada, les persones que varen donar l'avís es trobaven en estat d'embriaguesa.
1: Un resplandor i hace ¡pum! Digo, ja està aquí la guerra.

0: TV3 Ràdio és formació. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Xiu, xiu!
5: Hola, jo vull dedicar a la gent que estimo de oques gràcies als meus amics de totes les vides.

0: Ai, aquestes oques grasses que moltíssima, moltíssima de gent que ara mateix vos estarà escoltant també anirà en els concerts que se celebren a Barcelona demà, dijous, divendres i dissabte, un concert d'acomiadament per part d'aquesta banda catalana que té molt, molt de seguidors a les Illes. I doncs aquesta gent ha volgut dedicar aquesta cançó, que és un dels hits d'aquest grup, als seus amics de tota la vida. Ja sabeu que ho podeu fer en el 646-93-4501, això de dedicar cançons. Jordi, tu hi vas, no?, a un dels concerts.
1: Jo hi vaig. Divendres, no seré aquí.
0: A veure que no vens.
1: I me'n vaig a Barcelona a veure que és gràcies.
0: Uau, Jordi, quina emoció.
1: Però si qualcú hi vol anar i no ha aconseguit entrada, tothom les està venent.
2: Ah,
0: sí, què està passant amb això?
1: Home, que les varen treure l'any passat i...
2: Clar.
1: Arribes més i dius, ostres...
0: I tal dia farà un any i no pot.
1: Uh-huh. Exacte, i tothom la ven, així que encara, tal vegada...
0: Bé.
2: Molt bé. Bé, Jordi, mos ho contaràs.
0: Mos ho contaràs. Faràs crònica. Farà...
1: Sí, sí.
2: Des de quan torni la setmana aquí. Bé, molt bé. Ara pareu atenció, companys, perquè avui a les Balears han de dir, i podem afirmar que estan d'enhorabona, i és que han tornat a enterar el top 3 d'un rànquing estatal. Què vols per això?
1: Home, ara és quan diuen això de soy de Baleares, ¿a quién quieres que te gane yo?
2: A veure, idò, pareu atenció a lo que hem guanyat, i és que ni més ni manco a tenir el segon cementeri més vell de l'Estat. Això és...
0: Un moment. El segon cementeri més guapo de tot Espanya.
2: Efectivament, què te pareix? I on és, ho sabeu?
0: No, tu ho diràs.
2: A Bunyola no és.
0: Perdona, tenim un cementeri preciós.
2: Sí, però no segons aquest rànquing.
1: Son Cervera també té unes vistes espectaculars.
2: Però bé, no me sona. Són preciosos, però segons aquest rànquing és el de Felanitx, i la qüestió és que fa 10 anys que celebra aquest concurs, un concurs de cementeris d'Espanya, i en guanyes de Felanitx, fixeu-vos, ha quedat segon. Aquest certamen és el que fa reconèixer el valor social, mediambiental, artístic i cultural d'aquests espais sagrats. Segons han quedat, per tant.
1: Home, haurem d'anar a veure què ha quedat primer, que no hi hagi tongo aquí.
2: Home, no ho sé, però bé, és de Pontevedra. D'acord, així que més o manco, que també és molt guapo.
0: Ai, me fa molta gràcia aquest rànquing, no?
2: Oh,
0: però que han mirat les flors, que estiguin ben cuidades...
2: Valor social, és a dir, què representa pel municipi, per exemple? Mediambiental, és a dir, si respecta, si és eco.
0: Si espai verd.
2: Exactament.
0: Clar.
2: Artístic, o no podria ser d'altra manera, cultural...
0: Però artístic, depèn del money del poble.
1: Les vistes, també, n'hi ha que estar en un lloc elevat.
2: Per exemple, jo sé que m'ho expliquin, perquè és de Felanitx, heu anat amb altres maneres de Felanitx.
0: Sí, la veritat és que sí.
2: I també és guapo.
0: Sí, jo, tot allò que sigui nostre, em sembla preciós.
2: Bé, que m'ho expliqui qualcú.
0: Sí, que m'ho expliqui, per exemple, en Gori Vicenç, que és periodista felanitxer. Company Gori, com estàs?
3: Bones tardes, com anem?
0: A veure, men, que no opines de que heu quedat segons en el rànquing de cementeris més guapos d'Espanya?
3: Jo no he vist el de Pontevedra, però diria que el de Felanitx és el més guapo. La pròxima vegada, suposo que ho aconseguirem.
2: Què fa tan especial, Gori, en el cementiri de Felanitx?
3: Bé, és un poc el que heu parlat un poc. Aquesta, primament, és la banda antiga, perquè el cementiri de Felanitx té dues àrees molt diferenciades. Una que és la part antiga, la part primitiva, que hi ha aquelles tombes, aquells panteons, aquelles figures, moltes fetes per un escultor felanitxer de renom com en Jaume Mí, a més de molts altres escultors. I llavors hi ha la part moderna, que és la típica d'un cementeri actual. Suposo que és la que han valorat, suposo que és la part que més se valora, és la part antiga. I hem de tenir en compte que Felanitx, segles enrere, amb el tema del vi i tot això, va tenir banys propi. Vull dir que se podien fer escultures sumptuoses. El bany de Felanitx va ser igual que el bany de Sóller, que van ser dos pobles que van tenir bany propi. Vull dir, això ja fa, dona una certa categoria que la gent podria fer unes certes escultures que d'avui en dia no se podrien fer.
0: Això ho deia, jo ara. Depèn del tot més que té la gent. Clar, sí, sí. Que més.
3: I en aquells anys això, aquestes escultures són diguem, d'una vella factura impressionant. Vull dir, hi ha qualcuna que hi ha, no ara, sinó anys de feina perquè se poguessin fer. Que a més té uns jardins preciosos. I la cosa més important que va tenir Felanitx durant uns anys va ser que el cementeri de Felanitx va estar cuidat per una congregació de frares, els deien los hermanos Fossores, que tenien els seus guàrdits i van venir uns anys a Felanitx. Aquests anys, va ser del 69 fins a l'any 2000, més a manco, va ser els anys en què el cementeri, en jardinament, diguem, la part de jardineria, va fer un canvi radical. Són uns jardins preciosos, i això que avui en dia els fossers que hi ha, els fossers municipals que hi ha, perquè ja no som frares, són personal, són els fossers municipals, han seguit en la mateixa, diguem, feinada que hi dedicaven aquells frares, que no miraven el rellotge, i això també fa que aquesta estima ha fet que, Pentura, molta gent hagi optat per votar al cementeri de Felanitx en aquest concurs.
2: És molt curiós tot això que expliques, Gori. Després hi ha un element central, si no el central, el manco és molt important en el cementiri, i és que se conserva un monument de les víctimes de la tragèdia de l'any 1844 de la Timba, si no van malament. Clar, quin lloc ocupa aquest succés i aquest monument, el memori dels Felanitxers?
3: Sí, jo ho diferenciaria molt. O sigui, el que és el monument, és la veritat que molta gent, fins i tot Felanitxers, Pentura ni tan sols sap a bones, perquè està situat a la banda antiga, a un racó que era la primera entrada primitiva que es va fer en el cementeri, que no és l'actual entrada aquesta tan espectacular que té d'avui en dia. I, clar, està un poc desplaçat en els anys del monument. Però, per exemple, la desgràcia sí que està molt, molt vinculada i molt sentida dins del poble, perquè com que la desgràcia va tenir lloc en el centre de Felanitx, just allà on hi ha l'església parroquial de Sant Miquel, que és on arribava el baldrellament de la paret que va provocar la desgràcia, allà sí que hi ha una placa on diu tots els noms de les 422 víctimes que va tenir la tragèdia. Mm-hmm. Ara, dins del cementeri en si, jo, aviam, si el dia de Tots Sants he de fer una volta, no té gaire flors. Hi pot haver un perill de remapròsi. No, en els anys, el que és el monument en si del cementeri s'ha anat perdent. Però sí que hi ha tombes molt importants, perquè hi ha hagut molt de felanitxers il·lustres al llarg dels anys, polítics, escriptors, com en Nadal Batlle, en Joan Torrich Artigas, que va ser polític i delegat de la UNESCO, que va morir a París, però el van enterrar en el seu poble. Vull dir que hi ha diferents panteons que sí que són molt destacats.
0: Mm-hmm. Ara m'ha emocionat el que has dit d'aquesta gent que deixa petjar del món però que vol ser enterrada en el seu poble. És important. En tot cas, Gori, creus que els felanitxers i felanitxeres coneixen el valor històric i artístic del vostre cementeri? O encara és un patrimoni poc descobert? No sé si a vegades se n'han fet rutes per allà. A lo millor aquest premi ho incentivarà.
3: Sí, Fatima, ara d'això volia parlar. Ara és molt més conegut el cementeri de Felanitx, perquè fa uns anys un grup de teatre local, que se diu Mai Són Tots Teatre, em va fer una ruta teatralitzada que va tenir un èxit però brutal. Mm-hmm. Vull dir, no només per la gent de Felanitx, sinó gent de tota la contrada, i fins i tot gent de Felanitx, que sé que hi va anar dues i tres vegades a veure-ho, perquè era una cosa, diguem, espectacular, com t'ho explicaven, en la sensibilitat, perquè dins d'un cementeri s'ha de tenir una certa sensibilitat en les persones que hi ha enterrades, en les tombes, en la història, en els familiars que hi ha vius. Vull dir, i ho van fer amb una sensibilitat, i van fer una ruta que la gent va quedar en llanes de que se'n faci una altra. No vol dir que el dimà no se pugui fer una altra ruta, perquè hi ha persones, personatges, personalitats, el que el volguin dir, enterrades, que bé se mereixerien una altra ruta i ser reconegudes com la que se va fer fa ara dos o tres anys i que, jo t'he dit, va tenir un excitarro de visites dins del cementeri.
0: Mm-hmm. Que bé. Idò que el poble s'impliqui en conèixer el patrimoni, com, per exemple, ha fet Mai Som Tots Teatre, aquesta agrupació. Bé, Gori, no sé si vas sovint en el cementeri a passejar, m'ho refresc, perquè culturalment, al nord d'Europa, per exemple, els cementeris són parcs. A lo millor, vull dir, parcs per passejar, per passar una bona estona, i aquí, a lo millor, no ho tenim tant per costum. No sé si, a lo millor, arran d'aquest premi, podria canviar la cosa.
3: Pentura, sí, però no. Jo crec que la gent hi va els dies que troba que ha d'anar. Principalment sí que és veure que el dia de Tots Sants i els dies abans, ara, darrerament, igual suposo que com per tot s'estila que la gent hi sol anar 3 o 4 dies abans, en vez de dia de Tots Sants, per fer net, dur-hi les flors. Aquí sí que s'estila, sí que és veure... Això l'anar aquests dies, més que res, per la meva feina, fer un parell de fotos, fer un parell d'imatges, per deixar constància de que cada any el cementeri de Felanitx s'engalant en les flors i cadascú vol dur en els seu familiar morts. Mm. I aquests fossers que tenim a Felanitx sí que també, diguem, s'esforcen perquè aquests dies, tot l'any el tenen beníssim, però aquests dies encara s'esforcen més. I una cosa que també volia fer, el cementeri de Felanitx té en aquestes diferents estàtues, dic per si qualcú hi vol anar un dia a fer una volta, sí, sí. Això, tenen un codi QR. O sigui, la majoria de escultures, les més significatives, tenen un codi QR que aquest mateix els fossers varen posar en marxa fa un parell d'any. Vull dir que tu pots agrupar, tu fent una volta per dins del cementeri, pots agrupar la història de lo que hi ha, de qui hi ha i tot això. Perquè amb aquest codi QR tu pots saber un poc tot de la part antiga, parlam, la part moderna, com he dit, d'un cementeri modern, que fins i tot hi poden tres cotxes, vull dir que són nítxols, col d'una de nitxó, però la part antiga sí que manté aquesta essència del segle passat i més enrere.
2: Uh-huh. Idò, Gori, abans d'acomiadar-te, dues coses. Una, primera, important, l'enhorabona a tu i a tots els falanitxers sí. per tenir el segon cementeri més vell de l'estat espanyol. I en segon lloc, moltíssimes gràcies, perquè sempre és vera que en Gori s'apresta a participar a la ràdio pública en nosaltres i per transmetre aquesta passió que sents pel teu poble, bueno, i per tot, per la cultura popular en general. Per tant, moltes gràcies, Gori, i l'enhorabona.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fantàstica conversa. Gori Vicenç, gràcies. Adéu.
3: Bones tardes. Adéu, bones tardes.

0: El minut de glòria d'avui és per l'usuària d'Instagram, Maria Amengual, que allà, a Instagram, s'autodenomina l'influencer de sort. El minut de glòria és per ella i també per la seva predina. Escolta-ho bé.
1: Podrina, saps què m'han dit? En si m'ho vull fer monja, què trobes?
2: I per què t'has de fer monja?
1: No ho sé, m'ho han dit un parell de pits, de sorta.
2: I què t'has dit,
1: això? De sorta.
2: I per què te don vol de tota sala, per viure tota sala?
1: I què trobes?
2: Que et hem de fer que glòria.
1: No me faig monja, idò.
2: No. Que ara, Maria, m'ha de fer tres esquets. Ara diguem-me això, tu.
3: Tres ràdios, cultura.
4: Companys, començant temporada, què poden fer?
5: No sé, per exemple, farmejar aura.
4: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
5: No, jo no soc la moderna és ella.
7: En aquest cas, moderna, no estic gens d'acord amb aquesta iniciativa.
4: Però què fan exactament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
4: Però ho fan els joves o els no tan joves?
7: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
8: Tentol!
9: Tentol!
8: Tentol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Nos ha vingut a veure el nostre Jacob Elordi. Josep Elordi, com has dormit la nit passada?
1: Molt bé.
0: No? Molt bé, perquè...
2: No ho sé. T'ho hem de dir nosaltres.
1: Molt bé.
0: Molt bé, d'acord. Idò, avui en Jacob Elordi ve a fer el seu... apogeu,
1: així
0: o així.
1: Avui és un dia complicat.
0: Avui és un dia especial per nosaltres.
1: Sí.
0: De fet, ho hem promès a la nostra audiència. Qui hagi aguantat fins ara escoltant-nos, vos ho hem avançat a la presentació. Avui intentam, a xiu-xiu, xerrar amb en Quico Rivera, ho direm directament, i qui s'encarregarà d'això, s'ha encarregat d'això, és en Josep Elordi.
3: Clar, i aquí arribau més o manco en el nus barra desenllaç de tota aquesta història, però és que darrere hi ha hagut molt de patiment per part d'en Josep Elordi, per igual que manera, però volem que ho expliquis tot per aquella gent que et desconeix aquesta història.
1: Sí.
0: Josep, comencem pel principi. És a dir, nosaltres, a final d'aquesta secció, intentarem telefonar en Quico Rivera, a veure si mos ho agafa o no, amb mogu fils ja prèviament, però tot ve d'una cosa, un per què. L'objectiu de xerrar amb en Quico Rivera és que...
1: Que és moroso.
0: Que te deu dos bé.
1: Que és moroso, diu així.
0: Explica'm la història
1: del principi. Moroso.
0: Vinga, va, quan va començar?
1: La qüestió és... És una història poc coneguda, crec. Però la qüestió és que avui hem fet periodisme, molt periodisme. Avui, com diria el meu professor de periodisme, historiador també, Manuel Aguilera, periodisme de trinxera. La qüestió és...
2: Estaria orgullós de tu.
1: Sí, segurament. Mos telefonarà, segur. La qüestió és que Sant Eugeni... Pablo, tal, sí, Sant Eugeni, bla, bla, bla. A Sant Eugeni, cada dos anys, cada tres anys, apareixen personatges de la faràndula, vale? De la faràndula de la premsa rosa i tot això, i Sálvame i tot això, no? I és molt graciós perquè...
0: Amb motiu de què?
1: Claro, és que aquest tipus de cosa... Aquesta informació no la puc revelar. Vale?
0: Bé, se fa una festa, supòs, a Sant Eugeni, i venen personatges.
1: No és una festa.
0: D'acord, Josep,
1: és pitjor, però no ho puc revelar, perquè si no entraria... És que podria...
0: Però venen a fer feina, a fer feina,
1: sí.
0: A una compareixença pagada.
1: Venen a fer feina, sí. Però, claro...
0: No és que venguin a visitar el poble cada dos anys a fer un fritur.
1: Tenim la sort que a Sant Eugeni no ve molta gent, i això és una sortada, sincerament. I la qüestió és això, que tu estàs i damunt de la zona on venen és un carrer on bueno, se pot dir, és club de la tercera edat, sí. Vale? Per tant, potser surt una vella del poble tal, de la tercera edat, amb un polo i se pot trobar gent com en Quico Rivera, com en Cristóbal Soria, en Rafa, com era aquell?
0: En Rafa Mora.
1: En Rafa Mora.
0: Tota aquesta gent ha visitat Santa Eugènia.
1: Sí, en Quico Matamoros, el seu germà, segurament.
3: La crem de la crem.
1: Sí. En Pipi Estrada, també.
3: També.
1: Jo això ho he vist, vull dir, no és una broma.
3: Però que fan, van allà, perquè en Pipi Estrada no canta. Va allà i xerra.
1: Van allà a fer unes coses que... És que quedaria...
3: No ho pot dir.
1: No, és que revelaria coses del poble i no, pas pena.
3: Ja no ho faci, tira.
1: Però bé, segur que van anar allà, vale? I en una d'aquestes van coincidir i jo estava amb en Quico Rivera i era un dia, clar, que siguem bé perquè tenen algo a Mallorca, no és que venguin a fer un viatge aquí per anar a Sant Eugeni totalment, però tenen algo i en aquest cas en Quico Rivera tenia que pinxar, això està instal·lant del 2009, quan en Quico Rivera estava en el seu Olimpo, la seva carrera de DJ, vale? I hem quitat el top, no? Aquella cançó que de fet té el videoclip fet a Palma, si no vaig malament. I tenia que pinxar en els títols, vale? De fet, i tenc sa notícia. Recorden que en Quico Rivera, a part de ser DJ i tot el que és, el jugador del Real Madrid també, va fer ses proves, no els va passar, però els va fer. Per tant, és el jugador del Real Madrid. Tenc sa notícia, voleu que...
3: Sí,
1: ja que feim predir-me. Vale? Des companys d'última hora, Quico Rivera pinxa en títols, Mallorca...
0: Això quina data té?
1: 2019.
0: D'acord, però no posa dia ni més ni res.
1: Sí, el 13 del 10 del 2019.
3: Tu tenies 21 anys, o 20?
1: Jo tenia 22 anys.
3: 22
1: anys o 21 anys.
2: 13 del 10, o sigui fa 7 anys, pràcticament.
1: Efectivament. Pincho en la discoteca Tico Palma, la noche pasó sábado, tal, DJ aterrizó la discoteca.
0: Ell va venir a punxar aquí a Titos.
1: Efectivament.
0: Després d'Ai Marítim.
1: I abans, com que era Sant Eugeni, el personatge me va dir, com que jo estava en sa càmera, va dir, ¿quieres venir a la discoteca? Y me haces un vídeo y te pago 200 euros.
0: Però així, improvisat.
1: Sí. Me va mirar, me va mirar i me va dir això en la seva veu.
3: Era confiança teva càmera en tu, tot
1: sí.
3: I que...
2: I tu duies una càmera per Sant Eugeni.
1: Jo duia la càmera, jo sempre vaig en la càmera.
2: D'acord.
1: Jo duia la càmera tal, i dic, tu que sabes hacer esto, quieres venir a la discoteca i me haces un after movie.
3: Una... La tuya, aquesta paraula.
1: La veritat és que no.
3: La
1: veritat que no. Però un after movie, un vídeo de la festa sí. que va fer estiu en Estito, ¿vale? I vaig dir, bé, no tens res que fer avui, ni a mi, perquè després jo he de fer, jo què sé, 4 clips, 5 sí. clips, i després quedes ja de festa. O sigui, jo mai havia anat en Estito, també vaig dir, bé, ni a mi, què pot passar? I me vaig, vaig anant
3: en l'equip d'en Kiko Rivera.
1: Sí, amb en Rafa Mora, era en Rafa Mora i en Kiko.
3: A veure, un segon. Vas compartir cotxes amb ells...
1: Hey,
3: sí, sí, sí. Contacte, Josep. Vas compartir cotxe amb en Rafa Mora i en Kiko Rivera.
1: Sí. Molt bé, vam anar cap allà tots, amb una furgoneta.
3: Des de Sant Eugeni.
1: Sí.
0: Però xerraven en el camí? De què xerraven? De política?
1: Del FIFA xerraven. Tot jo, xerraven del FIFA.
3: I tu vas intervenir o no?
1: No, jo callat i... Jo...
0: O sigui, éreu tu, en Rafa Mora, en Kiko Rivera i qui més?
1: El mànager.
0: El mànager
3: manava el cotxe.
2: Dins una furgoneta?
1: No, havia un conductor.
3: Ah, un conductor?
0: Un xòfer?
1: Sí, un xòfer i el mànager i ja està.
0: D'acord.
1: I el
3: de la càmera.
0: De Sant Eugeni a Palma.
1: Sí.
0: D'acord.
1: Sí, sí, sí.
0: Vol, va, aquesta gent té aparcament? Et reserven un aparcament?
1: No ho sé, ja me'l van deixar allà i nosaltres vam entrar.
0: Ah, clar, no deu aparcar, xofer.
1: Per la puerta d'atrás.
0: D'acord.
3: Ah, brutal, és sí, brutal, aquesta neta.
0: I quan va ser vespre?
1: Bueno, va estar guai, perquè no, sap, vull dir, no tenien la taula enxufada ni res, vull dir que ell em va allà a fer un show i no fan feina, sap, fan cubates.
0: Realment no punxa, compres
1: no,
0: i ja està.
1: No, clar, un MP3 i fa allà i ell fa com realment...
0: Com si sí,
1: però ni idea. No,
3: hi havia molta gent?
1: No pilota. Sí, sí, hi havia gent, sí. Tot. Era un moment que així...
0: És que clar, en Kiko Rivera, el 2019, arran de Quitat el Top, sí que era que tenia molt de... Era com la cançó de l'any, no?
1: Mm-hmm. Sí, sí, és que va ser molt
0: loco. En aquell moment.
1: Va ser molt loco, qualcú li va fer ser mescles i va dir soy DJ. I va ser sí. com a loco, això.
0: D'acord. Tu li fas el vídeo aquell vespre?
1: Sí. Li faig el vídeo, tal, no sé què.
0: Havíeu quedat que te pagaria.
1: Sí, 200
3: euros. Sí. I me n'hi manco.
1: Amb el manager, molt poc, vull dir, poc. És una pixarada.
0: En Kiko Rivera i en Josep Alora.
3: Què cobra en Kiko Rivera? Segur que ho has mirat.
1: Crec que, sí, entre 10.000 i 15.000 euros. Aquest tio per pinxar un vespre, vull dir, no...
0: I a tu t'oferia 200 euros.
1: Sí, sí, precarietat absoluta total.
0: I tu, sí, sí, sí.
1: Això a dia d'avui encara se veu.
0: No vas intentar negociar?
3: Kiko, dame 500. No. Por favor.
1: No.
0: Kiko, tio.
3: Que enrotlla té.
1: No, tampoc, aquell gent se la sap tot, allò, ja no sabia res.
0: Home, sí, li va demanar de manera improvisada que li fes un vídeo que ell, home, no duia res preparat.
1: No, que va.
0: De què dir, este chico...
1: Aquesta és la meva. Se va aprofitar d'allò i no me va pagar.
3: Però, tu, per tant, la qüestió, exacte.
1: La qüestió és que jo m'he de posar en contacte amb acabar amb el vídeo, és a dir, el dia següent.
0: No te pago.
1: Faig el vídeo, li entrec tal, i xerro amb el manager, ¿vale? I dic, bueno, para el pago, ¿cómo lo hacemos, no?
0: Pásame los datos.
1: Exacte, i el manager me diu, yo ya no trabajo con...
0: I havien passat 12 hores.
1: Havien passat 12 hores i el manager diu, yo ya no trabajo con él, no tengo nada que ver. I me va dir, como habrás visto en las noticias... Me va dir, jo ja no treballo con él, no tengo nada que ver. I les notícies, sálvame, saps? Perquè no, evidentment, no, un personatge...

0: Bé.
1: I aquí és quan li comença a xerrar amb en Quico. I li dic, oye, Quico, el vídeo ja el va pujar, tal. ¿Te ha gustado tal? Muy bien, muchas gracias.
2: O sigui, ell va publicar el vídeo que tu li havies fet.
1: Va publicar el vídeo.
2: I no li havia pagat.
1: No.
2: És una vergonya, això ja per començar.
1: Sí, sí, sí, perquè això és una cosa que volen ràpid, també. Això clar, ara mateix, clar, si se pot pujar, tal, no sé què. I jo en aquell moment era jove. Vull dir, en un sentit de que no era estúpid, però... Ja, jo feia feina ràpid.
2: I quan Quico Rivera demani, és un o no?
1: Tampoc és això, però a veure que ja... Bueno, dir ràpid i tal, ho entrec i me fio d'ell, sabe?
2: No. Sí, no, clar.
0: I si no, li faran firmar un contracte.
2: Com no t'ho fiaràs del fill d'en Isabel Pantoja?
1: Efectivament.
2: Bé, de, algun antecedent hauries d'haver vist. Perquè sa mare ja devia haver passat per judici.
1: Total.
0: Que Julián Muñoz ja, bueno, aquest...
1: Sí. Ja... No, són gent que saben fer negocis, no?
2: No, no.
0: Bé, mi, com ja ha sortit, el Julián Muñoz, no sé quant temps estàs...
1: Total, que en Quico no me contestava molt, però un dia sí que me contesta. I m'envia un àudio, que el tenim aquí.
3: Perdona, rei, que he estado súper liado. Entre hoy y mañana lo tienes.
2: Això és real, eh? Vos volem informar, oients, que aquest àudio és real, és d'en
1: Quico.
2: Sí,
1: sí, m'ho va passar ell. M'ho va dir això, tal... Ah, perdona, Quico, gràcies.
0: Clar, bé, però és que jo vull tornar a gaudir aquesta, sí, aquesta meravella sonora.
2: Perdona, rei.
3: Perdona, rei, que he estado súper liado. Entre hoy y mañana lo tienes.
0: És brutal.
1: Súper liado.
0: Aquest document.
1: Juan del FIFA, saps?
2: Tu t'ho vares creure, perquè aquest home no deu estar per 200 euros.
1: No, jo és el que pensava, però en aquell moment, quan vaig començar a veure que estava dins corrupció i tal, potser sí, no? Però un porc, se pot dir.
0: Se pot dir.
2: Josep Elorda, t'ha arribat a pagar en Quico Rivera?
1: No, a dia d'avui, 7 anys després, no m'ha pagat.
2: En Quico Rivera te deu 200 euros.
1: Me deu 200 euros. Quico Moroso.
2: Podem intentar contactar una altra vegada amb ell des d'aquí perquè te pagui?
1: Tenim el telèfon.
2: Clar, tu tens el telèfon.
1: Jo el tenc. I el puc rolar, el poden dir, si vol.
2: No, home, no. No farem
1: no,
2: això.
1: És il·legal, és veritat.
2: Tu, Josep, avui has intentat telefonar...
1: Efectivament. És que ara no sé si voliu fer que...
0: No, jo volia llevar la música un segon, perquè això és un moment que per Ventura i B3 podríem, no sé si dir, fer story.
1: Sí.
0: Però en Josep Elorda... En Josep Elorda ha intentat contactar amb en Quico Rivera...
1: Per reclamar-li
0: els 200 euros que fa 7 anys que li deu. Això li haurien de sumar inflació, com és natural. Li haurien de fer sebre. Per tant, Quico Rivera, 200 euros en Josep Elorda, i tu què has fet? Ja no pot més d'aquesta situació.
1: Sí, ja no pot més. I avui, per com que anàvem a contar l'anècdota total, l'he telefonat per això.
4: Hola.
5: Hola, buenas. ¿Está Quico?
4: Se ha equivocado de número.
5: No es, ¿Este no es el número de Quico?
4: No, que todo el mundo me está llamando en este número preguntando por Quico.
5: ¿Le llaman mucho preguntando por Quico?
4: Sí.
5: Ostras.
4: Y mensaje por WhatsApp y...
5: Es que resulta que este número es el era el de Quico Rivera.
3: Perdona, rey, que he estado súper...
4: ¿Cómo de Quico Rivera? No sé, yo hace 2 años que llevo este número.
5: Pero usted sabe quién es Quico Rivera, ¿no?
4: Claro, el hijo de Isabel Pantoja.
5: Exacto. Ah, pues qué curioso.
4: Sí, es que todo mi mundo, aquí Quico, ¿cómo te encuentras?
3: Rey, que he estado súper
4: porque ha estado enfermo, no sé si le dio un ictus o algo. Y todo el mundo me llama y digo que no es el número de Quico. No lo sé, es que mi hermano me ha cogido esta línea y hace 2 años que la tengo, no sé, llamar a ella a Esther a ver lo que pasa o se equivoca algún número y me están llamando a mí por Quico, pero casi todos los días, ¿eh?
5: Ostras, pues lo siento mucho. Voy a borrar el teléfono así no vuelve a pasar. Muchas gracias.
4: Vale.
5: Hasta luego. Qué moroso.
3: Pero eres rey, que está súper liado. Entre hoy y mañana...
2: Josep Elorda no ha aconseguit contactar amb Quico Rivera perquè ara el seu número de telèfon és d'una senyora que està farta que la telefonin demanant per Quico Rivera amb Paquirrin. Josep Elorda, veure aquesta dona, pobreta.
1: Sí. No, s'ha canviat el telèfon, quin porcell.
6: Ho ha fet aposta per esquivar-te, Josep.
1: Sí, total, claríssim. Segur.
2: I aquesta dona, però, diu, mi hermano me cogió esta línia, llamaré a la companyia.
0: Sí, sí, que bo.
1: La dona enfadada amb el germà i en la companyia, tu.
0: Sí, sí. Però bé, tot això, la conclusió és que, pobra dona, per favor, canvieu-li el telèfon ja. I segon, Quico Rivera, amoroso.
1: Quico Rivera, no... amoroso, o... Jo què sé, potser s'ha fet tot doblatge i és aquesta dona que se va passar.
0: Ah, brutal. No. El manager.
2: Jo aquesta dona l'he vista bastant sincera.
1: No, sí, que aquesta dona estava fotuda.
0: Pobre.
1: Li van telefonar cada setmana, tipo, oye, Quico, paga-me ja.

0: que te toqui un telèfon. Això però, o sigui, passa. Tu te donen un telèfon de qualcú que l'ha donat de baixa.
1: És que, clar, i tens el número del millor amoroso d'Espanya i cada dia te deuen telefonar a Kiko i paga-me ja, Kiko, i jo no soy, i amenaça i tal. No, això és heavy. Has de tenir mala sort.
2: Molt mala sort, sí.
3: Josep, que vares aprendre d'aquella experiència?
1: Cobrant per anticipat, a no fiar-me de DJs.
0: Has tornat a fer feina amb DJs?
1: Sí, en qualque DJ n'he fet, però són bona gent normalment. Però és que en Kiko no és DJ, és el jugador del Real Madrid. Per tant, alerta amb això.
3: I a Santa Eugènia ha vengut més gent de la faràndula després d'en Kiko Rivera. Sí. Clar, després va arribar 2020, pandèmia...
1: Se va aturar un poc el moviment de la faràndula.
2: Però això no ho pots explicar, perquè va tanta gent famosa...
3: No ho pots explicar.
1: No, és que són secrets de Sant Eugeni.
2: Entesos, ja és respectable.
1: Però si qualcú m'ho demana pel carrer, jo li dic que no passa res.
3: Bé, hem de dir que en Kiko Rivera, és veure que aquesta dona ha dit que va patir un ictus, és així.
1: Sí, sí.
3: No, i això ja no fa tanta gràcia, la veritat, o no fa gràcia directament. És veure, però, que jo ara mateix he cercat i en Kiko diuen que està ara mateix en període de recuperació. És veure que a final de juliol d'enguany va patir una recaiguda important, però que bé, que en principi està bé, s'està recuperant. Jo, per tant, mai se sap, a lo millor encara te pagarà.
1: Sí, a lo millor ara té com una espècie de...
3: De revelació.
1: Sí, exacte. Jo estic en recuperació econòmica, li pot dir.
3: Qui més ha vengut? De fet, diu... Kiko Rivera i Isabel Pantoja se preparan para reaparecer juntos en el escenario.
1: Ostres.
3: No sé fins a quin punt podrà dur a terme això. Qui més ha vengut a Santa Eugènia?
1: Bueno, a Santa Eugènia hi ha molt de misteris, la veritat. Tampoc vull fer promoció turística. Però també no sé si veu que hi ha un... Bueno, que hi ha un ovni.
3: Sí.
1: Això se sap.
3: Clar, això ho sap tothom.
2: Jo no ho sé, jo no ho sé.
3: Hi ha un ovni a la muntanya.
1: Exacte.
3: Estrellat.
1: Per tant, molta gent...
3: No és un ovni, és un submarí.
1: No, és un ovni. Oh. No té sentit que sigui un submarí. Però... però la gent de la faràndula, per exemple, en Pipi Estrada també va venir.
3: Sí, però després d'en Kiko Rivera.
1: Sí, ell va venir després. Perquè
3: i no li van fer vídeo, ja.
1: És que m'ho van dir, bé, ara vendrà què? Vol venir i tal, no sé què. I vaig dir, no, ja no...
3: A lo millor els altres sí que t'haguessin pagat.
1: Pintura sí, però ja no me'n fi de la gent de la faràndula.
3: Ja,
1: no,
3: normal.
1: No. Ara només me fio de la gent de la faràndula d'aquí, Antonio Rac, Rebessó, no? Aquest tipus de gent sí que són de fiar, amb ells he fet molta feina.
2: Molt bé, Josep, jo m'agradaria molt que en Kiko t'apagàs, perquè sí, això les coses s'han de pagar, ha de ser una gent de paraula. Quan se recuperi, jo crec que el poden tornar a telefonar i continuar aquí la investigació.
1: Sí, fèiem un crowdfunding també.
3: Però on de descobrir els números, el número de telèfon correcte.
2: Aquesta dona, si no, el mànager, que te va bloquejar, però el número és...
1: Total.
2: I, bé, si estiguem desfils, segur que trobarem amb en Kiko i el poden convidar aquí xiu.
1: I de més gent, hi ha molta gent que tampoc m'ha pagat, però bueno, no estiraré perquè...
2: És vera.
1: Hi ha gent que, claro, que com que ets autònom, tarda molt a pagar.
2: Ja, però...
1: No.
2: Bé, que serveixi d'avís, per aquella gent que no ha pagat en Josep Valor, de m'ho estigui sentint.
0: Aquella gent que vulgui fer feina amb en Kiko Rivera.
1: Alerta, que us telefonen.
2: Exactament. Podem aprendre moltes coses.
3: Molt bé, Josep Valor d'Idal, moltes gràcies, molta sort en aquesta quimera, que estarem molt pendents de si continua o no, i gràcies per aquest momentàs que mos has regalat aquí a Xiu-Xiu.
1: Periodisme.
3: Periodisme, davant de veres, ara, pel butlletí informatiu. Vinga, fins

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dimecres esperem la presència de núvols. El cel estarà tapat amb possibles precipitacions i tempestes que poden ser localment fortes. De fet, precaució perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per aquests motius, per pluges i tempestes, a tot el territori de les Balears. Per tant, poden afectar de manera similar per totes les illes, encara que no se sap exactament a on cauran amb més força. Són aquestes precipitacions males de preveure d'aquesta època. Les temperatures, en principi, baixaran respecte de les que vam tenir ahir. I avui es publica el butlletí oficial de l'Estat i entra en vigor de nou el decret d'habitatge del govern espanyol que prorroga 2 anys els contractes de lloguer, també prohibeix el desnonament de persones vulnerables. El contingut és similar a aquell que ja es va aprovar la setmana passada i va ser derogat pel Congrés dels Diputats. Aquesta vegada, però, l'executiu confia en que prosperi perquè es votarà a la Diputació Permanent en comptes del ple i allà el vot de Junts no és determinant. En canvi, l'altre decret aprovat ahir pel Consell de Ministres, el que converteix els contractes de lloguer en indefinits, només estaria en vigor si la Diputació Permanent hi vota a favor, cosa que difícilment passarà perquè el PNB s'hi oposa. Per cert, que l'habitatge també va centrar ahir al ple del Parlament en un dels moments més tensos de la legislatura. Pilar, coneguda com la Mari Carmen de Palma, desnonada per un fons voltor, va protagonitzar la sessió de control, es va dirigir des de la tribuna de convidats a la presidenta Proens i li va retreure que, tot i haver-la votada, l'havien deixat abandonada. Proens la va abraçar i durant la conversa se va poder sentir que deia que els socialistes que havien duit Pilar al Parlament l'estaven utilitzant.
2: La voté.
1: Sí. Aquest era el moment d'aquesta conversa. També hi havia el diputat socialista Omar Lamín. Durant el ple, la majoria de PP i Vox han tombat una proposició de llei presentada pel PSIP que pretenia que els municipis poguessin declarar zones tensades i topar així els preus dels lloguers. Tot això mentre recordem que els sindicats Comissions Obreres i UGT van anunciar una vaga general abans de les eleccions precisament per la qüestió de l'habitatge. Ara la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, la COE, ha assegurat que és una vaga il·legal perquè és política. També la petita i mitjana empresa de Mallorca no veu clara la protesta. Jordi Mora és el seu president.
3: És un poc estranya i diria que està en un cert punt política. Per què ho dic? Perquè inicialment qui havia impulsat aquesta vaga general era el sindicat de llogateres, però hem de dir que una vaga general és per motius laborals i, per tant, qui va, els dos principals sindicats no li donaran recolzament. Ara sembla, o tenim la sensació, que es veuen arrossegats i pareix que li donaran suport.
1: I després de 9 anys, l'expresident català Carles Puigdemont podrà tornar a Espanya. El president de Junts no ha fixat encara data pel seu retorn. En una compareixença des de Waterloo, Puigdemont ha qualificat la sentència del Constitucional, que avala l'aplicació de l'amnistia per malversació, de derrota per als poders públics espanyols.
4: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda fer que haga ja no dona per més.
1: Així arribam a les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a partir de les 7, ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Entretant, la segona hora de Xiu Xiu amb Antoni Cardell en el control tècnic i també saludam a la nostra col·laboradora, Maria Antònia Miró. Com anam?
1: Molt bé, bon dia, com esteu?
0: Maria Antònia, molt d'any!
1: Gràcies, gràcies.
0: Per molts anys! Maria Antònia, quants anys has fet?
1: Vaig fer 24 anys aquest diumenge, precisament.
0: I ho has celebrat bé o no?
1: Sí, de fet, mira, vaig dir que havia estat el millor aniversari de la meva vida, però com que sóc una persona que utilitza molt sovint superlatius, els meus amics no m'han creure. Perquè me diuen, cada any dius això. I jo dic, no, vos promet que aquest ha estat el millor.
0: Que bé.
1: Així que
0: i deu celebrar també des d'aquí, Maria Antònia.
1: Exacte. Mira, bàsicament m'he inspirat amb això, per dur-vos la secció. He pensat, no és que sigui egocèntrica, és que ha estat un tema recurrent a la festa d'aniversari. En tot cas, ha estat un tema recurrent. Soc objecte dels qui xerrarem avui, que són precisament les espelmes d'aniversari.
2: Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora. Agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre. I cinc.
1: Aquest moment és tan especial.
0: Sí.
1: No sé si el recordeu, vosaltres.
0: El moment de bufar, te refereixes?
1: Exacte.
0: Home, sí, sempre fa il·lusió, no, bufar? Jo me fa molt empegueir.
1: Sí. Vos volia demanar a vosaltres com duis els vostres aniversaris. Sou persones que vos agrada celebrar-los, que els eviteu? Quina relació hi teniu?
3: A mi no m'agrada, he de dir. Com, ara s'ha anat superavorrit, això. Però no som vols de celebrar, no ho sé.
0: Perquè és una persona discreta.
3: Però ja se l'he tots els dies de l'any.
4: Molt bé, Jordi.
1: Molt bé, Jordi.
0: Tu, Xavi?
4: Jo bé, jo m'agrada molt celebrar.
0: T'agrada bufar, tu?
4: No, de fet, és la pitjor part de l'aniversari. Jo el que m'agrada és aplegar un parell d'amics i passar un gust. I ja
0: però no t'agrada que te cantin?
4: No, me parla molt.
3: Ja, també sempre hi ha un vídeo. Sempre n'hi ha un que se posa amb el mòbil molt a prop.
4: Deixa'm fer tranquil. Des de fer aquí, bufar un vídeo bufant les peumes. A mi li ha fet gràcia, però és que és vera.
1: És vera, jo enguany he dit que ho vaig passar una miqueta malament perquè estava com molt conscient, molt desperta de tot i era com, ui, és vera que és un poc incòmode. I vos he de dir una cosa, i és que jo me vaig preparar tant la meva pròpia festa d'aniversari que fins i tot mai fes pastís a jo mateixa. Me vaig anar a comprar ciris, bé, espau més d'aniversari, i les vaig ficar a un calaix i els vaig dir als meus amics. Els ciris són en el primer calaix de la cuina, d'acord? I m'han dit, Maria Antònia, no pot ser que fins i tot estàs a punt de tu posar-te les espau més damunt del pastís. I resultava que hi havia com quatre persones que ja n'havien comprat.
0: Una mica trista comprar-te les espau més, Maria Antònia. Això és poca confiança amb els teus amics.
1: Sí, la veritat és que sí. Però bé, és per tenir-ho tot controlat. Però bé, heu vist que ara quan t'estava explicant aquesta història, com que m'he fet un taco, no? He dit, ciris, espelmes, candeles, què és cada cosa, no?
0: Sí, a veure, aclarem-ho.
1: Clar, el que et segur és que no seran veles d'aniversari.
4: No,
1: això
4: no.
3: Home, n'hi pot haver de veles d'aniversari. Qualcú que li facin un bon regal,
4: exactament,
3: per exemple.
1: Clar, a veure, segons el diccionari d'Albert Gené, són sinònims ciri, espelma, candela i bugia. Però clar, evidentment tot té petits matisos, no? Mm-hmm. Per exemple, el que entenem com a candela és la definició bàsica. És a dir, la metxa de cotó envoltada d'una capa sovint de cera que té aquesta flama lluminosa que s'entén, que s'encén.
0: I les altres?
1: Clar, una candela més tirant cap a gran, cilíndrica, més gruixada i molt sovint lligada en els contextos religiosos, seria el que és un ciri.
0: Clar, és que quan tu has dit, vaig anar a comprar-me els ciris, dic, Maria Antònia, t'has emboat?
1: Clar, m'he emboat. Sabeu què passava? M'he emboat perquè sabia que ja xerraria d'això. I pensava, has de dir espelmes, no diguis ciris, i ho he dit girat. En tot cas, una espelma ja més senzilleta i d'ús domèstic, bé, que tothom ho té dins el cap, i de fet d'aquí ve l'expressió de fer d'espelma, no? Quan estàs acompanyant dos enamorats i estàs allà. I, clar, per últim tenim la bugia, que és una manera de dir-ho de manera més tradicional, no? I, com a curiositat, aquesta paraula ve, evidentment, de la ciutat algeriana de Bugia, que era allà on s'importava la cera de millor qualitat d'aquell moment. Per tant, ja ho sabeu, segons la mida, forma i el lloc on en sereu, cada vegada podeu tirar una paraula diferent.
0: M'encanta.
1: Veles, no. I ja està.
0: No, no, vola no, vola no. Vola és... bé, no, no vull arriscar-me, però és del vaixell, no? Mm-hmm. La vola del vaixell.
1: Efectivament,
0: Xavi? Efectivament. Bé, escolta, Maria Antònia, vens a xerrar d'espelmes d'aniversari, per tant. D'on ve aquesta tradició?
1: He de dir que bufam un pastís amb espelmes per la lluna.

0: romàntica que mos han posat de sobte. Bufar espelmes damunt es pastís és un homenatge a sa lluna?
1: Això diuen, de fet, he estat llegint que podem trobar l'origen de ses espelmes, mos han de remuntar a l'antiga Grècia. De fet, els grecs retien homenatge a Artemis, la deessa de sa lluna i de sa casa. I per celebrar-ho, li duen en els temples pastissos rodons que simbolitzaven precisament aquesta lluna plena, i era una ofrena per ella.
2: És a dir, si les espelmes eren com per fer el llum com si fos la lluna, o no?
1: Exacte, exacte. Col·locaven les espelmes en ses damunt per simular aquesta brillantor de la lluna. I, a més, doncs, que tenien la creença de que una vegada que bufaven les espelmes, el fum que se n'anava cap al cel era el qui transportava els desitjos i les pregàries cap a en els déus.
2: Ah, que bo.
3: Home, tot això de la lluna sona molt poètic.
1: Molt. I mireu, si són poètics, que sabeu com se li diuen aquest pastís? Ho he trobat increïble. Placenta.
0: Ai, per favor. Com la placenta dels embarassos.
1: Exacte, sí, sí, com la placenta biològica. De fet, que nosaltres diguem placenta a la placenta biològica, és a dir, el motiu pel qual nosaltres naixem ve precisament d'aquests pastissos, que bàsicament faria com a referència en aquesta cosa que eren pastissos plans, que realment de forma la placenta i aquest pastís és el mateix, no? Com aquest cercle... M'estàs entenent, no? Com
2: sí.
1: Aquesta forma de pastís pla.
0: Ho intentam.
1: Clar. Bàsicament això, estaven fets d'aquesta massa rústica de farina, formatge i molta mel.
2: És a dir, vendria a ser un pastís de formatge, un cheesecake rústic.
1: Exacte. Però clar, el que era encara més rústic eren ses espelmes, perquè en aquell moment, evidentment, no mos hem d'imaginar que eren de cera de bo, com avui en dia, o aquesta cosa que són pràcticament plasticoses, que també a dia d'avui, quan se foren damunt els pastís, fa una miqueta de manieta. No, en aquell moment era encara pitjor, perquè estaven fetes de greix d'animal, normalment de cabra de porc, i he llegit diferents accions que posaven com probablement se fonien damunt el propi pastís i te menjaves et siri, també. No ho sé.
0: D'acord, la pregunta, tornant a les espelmes i a bufar dia de l'aniversari, és quan se va posar, se va iniciar aquesta tradició?
1: Clar, hem de dir que després de que l'antiga Grècia fos una pràctica habitual, durant bastant de segles va quedar estrictament prohibit celebrar els aniversaris.

0: Quin temacle, eh? És un temacle,
1: sí, sí.
0: Aquesta cançó. Prohibir els aniversaris, que trist. Quan va passar això?
2: Clar, què va passar? Que quan el cristianisme s'ha convertit en la religió oficial de l'imperi romà, clar, que eren els aniversaris, una festa pagana. I clar, hi havia un motiu també teològic, que és que clar, si som una xia en pecat original, tanmateix no tenia cap sentit fer una celebració d'això, no? I també... Això és una teoria meva, però crec que també recau molt a l'individualisme d'un, no? És a dir, que tu has nascut sense estar lligat a cap altra cosa major, no? Mm.
3: Mare meva, quina alegria aquesta gent, eh? I no celebraven coses, vol dir?
2: Clar, sí, varen substituir l'aniversari pel dia del sant, és a dir, la famosa ontonomàstica. Clar, l'important no era el dia que havies nascut tu, sinó el dia... bàsicament, del sant que te protegia. Per tant, fos el nom.
1: Home, celebrat sant, en certa manera, també és vera que és com a guapo, perquè els aniversaris no te'ls assat de tothom, a no ser que facis servir Facebook o LinkedIn, que ja t'avisa. Però aquest sant sí. És a dir, per exemple, allò, avui ets Sant Mateu, has donat molt d'anys a Sant Mateu, sí, bé, això que ho recordes i així pots celebrar més gent, clar.
0: Sí, bé, de fet, aquí a les Illes... Sí. Pràcticament els aniversaris són una cosa de moda d'ara. Vull dir, els nostres pares, padrins, repredins, no celebraven l'aniversari, sinó l'onomàstica. Se feia molta més festa el dia de sant que no el dia que havien nascut.
2: Sí, i de fet, hi havia gent, per exemple, també, que li posaven el nom del dia de... O sigui, el dia que naixia li posaven el nom. És a dir, el dia del teu sant era el dia del teu aniversari, no? Que, sí. Per cert, avui ho he cercat i avui ets Sant Emili. Així que molt d'anys a tots els emilis. Sí.
0: Molt d'anys, i tot.
2: Molt d'anys.
1: Molt d'anys.
2: Molt d'anys, que feia més anys que jo, perquè jo ja, el meu ja és passat. sí. El que és seguríssim, però, que celebrar sants, aniversaris, és a dir, celebrar una persona individualment, això està super, super relacionat, evidentment, a la cultura a la qual tu pertanys.

0: Parlant de diferents cultures, quines altres tradicions hi ha per celebrar els anys, Maria Antònia? Per exemple, a la Xina bufen pastissos i espelmes.
1: Eva, mira, a la Xina bufen a dia d'avui espelmes i pastissos perquè ja arribem a un punt que estem tots tan impregnats uns dels altres que sí que fan aquesta tradició, però també en fan una altra molt curiosa que se diu, que mengen un plat que se diu Changshou Mian, que bàsicament se diuen com fideus llargs com sa vida. Bàsicament són uns fideus elaborats d'una sola pasta contínua que són molt, molt, molt llargs. I sa tradició és menjar-te'ls sense en cap moment tallar-los ni amb ses dents ni amb espals. I relacionen un poc aquest fideu tan llarg amb la durada de la vida d'una persona. És curiós.
0: Quina pressió. O sigui, no ens podem mossegar, t'has de xuclar.
1: Sí, imagina com sense voler agafes algú i li tals el fideu. Què vol dir? Li dones mal auguri.
0: I al Japó com ho fan? Tenen costums similars o no? Mm-hmm.
1: Mira, una cosa molt curiosa que he trobat és que en el Japó els infants ja d'una certa edat fan festes d'aniversari conjuntes. És a dir, a una festa que se diu Chisi Go San, que bàsicament vol dir... perdoneu el meu japonès. Però bé, en tot cas, el que vol dir és 7, 5 i 3. I bàsicament el dia 15 de novembre se celebren ses festes per a nins de 3 i 5 anys i per ses nines de 3 i de 7. I bàsicament se vesteixen amb el kimono tradicional i tota sa família visita un temple per demanar salut i protecció pels infants. Si cercau a Google Imatges aquesta festa, trobareu infants tan monos, i és curiós.
0: Que bé. Quina tradició més guapa, la veritat. Hi ha algun aniversari especial per als adults o no? Només pels infants?
1: Clar, també he trobat que és molt curiós que tenen una altra festa, però quan ses persones compleixen 60 anys. Perquè és curiós, perquè relacionat amb el calendari zodiacal, tant xinès com japonès, ells creuen que en aquesta edat s'ha complert un cicle llunar. Per tant, interpreten que aquesta edat significa com a tornar a renéixer, tenir una segona infància. I és curiós perquè la persona que fa anys aquest dia du un guardapits i un capell de color vermell que s'associa normalment a la protecció dels infants. Per tant, ja ho sabeu, si teniu 60 anys, segons aquesta tradició, heu tornat a renéixer. Esteu a la vostra segona infància.
0: Escoltau bé, Ida.
2: I aquesta idea de ritus de pas pot ser també existeixi a l'Amèrica Llatina, en la quinceañera?
1: Clar, exacte. Per exemple, en els 15 anys hi ha molt...
3: Això ho coneixí, això, la quinceañera.
0: És que en Jordi ja ve molta gràcia.
3: Això ho coneixí, això, la quinceañera, Jordi.
0: Com que no? Si havia un programa de televisió...
3: No, allà és d'un 16 que farem TV.
0: Idò, els nord-americans ho han agafat d'Amèrica del Sud, que se celebra la quinceañera, i en Jordi li ha fet molta gràcia.
3: Perquè Jordi coneixia,
0: això. Que t'ha fet gràcia, Jordi.
3: Tu vas celebrar la quinceañera o no?
2: Jo no m'ha arribat,
0: Això és una tradició que s'ha fet.
2: No sé, m'ha fet gràcia. Raïm, així, molt. No sé.
1: És que raïm. Però una cosa que és superimportant, la quinceañera, perquè és la presentació d'aquestes al·lotes en societat. Vull dir... És que, de fet, hi ha com documentals i tot de lo molt que s'hipotequen ses famílies per poder fer aquestes festes, comprar-los dos vestits. Hi ha zones desèrtiques d'Estats Units que no ha absolutament res més que una tenda de vestits de quinceañera. No, és una subcultura increïble.
0: I que són molt pomposos, pomposos, extravagants, amb brillantons, de color rosa, també molt estereotipats. Són com vestits de núvia molt pomposos, de colors. Elles se posen també corona. Ho fan a ses nines. No sé si les nines també ho celebren, però es ben veure que la comunitat d'Amèrica del Sud aquí a les illes també ho celebra. En certes ocasions veus... Mos arriben també convidades de quinceañeres que se celebren aquí.
1: Clar, és això. I potser a nosaltres ens pot semblar com amb distància dir quina cosa més curiosa o que potser a nosaltres no ho faríem, però jo us faig la pilota a vosaltres i us dic, a casa nostra sempre s'ha dit que cada família és un món. Per tant, jo us demano ara, vosaltres teniu qualque tradició d'aniversari concreta a la vostra família?
3: D'aniversari, no.
1: Jo pensava que...
3: Però de sant, és a dir,
1: no,
3: passa
1: no
3: aquí.
1: Res.
3: A les Balears passa que, sobretot els dies de sant, com que duim el nom dels nostres padrins o padrines, clar, els dies, per exemple, Sant Bernat, que nostre, gros. Clar, el meu repadrí era Bernat, mon padrí era Bernat, mon pare és Bernat i mon germà també és Bernat. Imagineu-vos-ho.
2: O una cosa que feim molt, crec que en general, culturalment, és les festes també de 50 anys.
3: Clar, això
2: és una festa encara més grossa.
0: Clar, números rodons, 50, 60...
1: Clar, això seria una tradició.
0: Bé, sí.
1: Sí, Mm-hmm. Per exemple, jo que nostre, no sé, fem, per exemple, els números amb plastilina. Era com la tradició de fer que els germans, que en els qui no fa anys, li fem el número amb plastilina i ho havíem de moldejar, això no... M'enteneu? Sí, entenc que pots celebrar els números concrets, és una altra tradició possible, no? O, per exemple, estirar-vos les ures. No us estiraven les ures?
0: Ah, sí?
3: Això se fa, això no fa molt.
1: Esclar, m'ho sortit pensant i jo pensava, però aquesta gent no se li va
3: tenir massatges. No, però això s'ha dit, quan
0: estirar les ures, ja no se fa.
3: És veritat, això, quines coses.
0: Aquí a Ivetra Ràdio tothom que fa anys du menjua.
3: Cada dia,
0: per anar, és una cosa impressionant.
3: Bé, va un dia que no em van endur de menjua.
2: Ja, i tornem.
0: Ah, d'en Jordi.
3: Ei, pobre,
0: en Jordi va fer anys i no va dur. Va rompre la tradició, Ivetra Ràdio.
1: Ja ho ha dit, que no celebrava els aniversaris, en Jordi.
0: No, no, perquè no li agrada ser protagonista.
2: Així és.
0: Jo he de dir així que ja fa un parell d'anys, el dia del meu aniversari, m'agaf lliure i així no he de dur res.
1: Fort!
3: No ho diguis, per això.
1: Fort, fort.
3: Bé.
0: Hi ha moltes supersticions, no, Maria Antònia, entorn a l'aniversari.
1: Clar, clar, clar, això és el que busca, com, per exemple, quan bufes i no has bufat tots, ai, que pot passar,
0: ah, sí?
1: I una de les supersticions... Que jo us volia compartir, és aquesta de... Jo he pensat avui, realment, per què estiram les ures en els infants quan fan 16 anys? O sigui, és que realment és raríssim. I, de fet, en el meu aniversari d'enguany ho he trobat en faltes, que mon pare sempre ho fa. I he pensat, per què estiram les ures? I, de fet, jo crec que ho he anat a fer qualque vegada. Qualque persona un poc més adulta, hi ha una sensació un poc rara.
0: Sí, Maria Antònia, no ho facis. Deixa-ho anar.
1: No, tu quan
0: diuen els joves d'avui en dia, fa cringe.
1: Fa cringe estirar ures, la veritat. Però, mireu, he estat cercant i realment no sé per què ho fem, però un parell d'hipòtesis. Jo només dic preguntes. Una és perquè, bàsicament, hi ha moltes cultures que se diu sempre, no?, que el que mai deixa de créixer són les ures i el nas.
3: Ah,
1: per tant, associem aquestes ures en aquest envelliment o aquesta gent major que té les ures molt grans. Per tant, com que el distires, com qui dic, que se te faci més gran, com desitjar-ho, no? Com que ho relacionava amb això. També hi ha aquesta creença popular de que estires a un infant, i això vol dir que se fa més gran, no? Com si l'ajudéssim a créixer estirant-li ses ures. I una tercera idea pot ser que, si ve d'aquesta idea de que si te fan una mica de mal, tu estàs com a sobrecompensant per pagar, de qualque manera, assustant els mals esperits. És a dir, si ara te fan mal quan t'estiren, és que aquest sofriment després te servirà per protegir-te.
0: Que curiós.
1: No ho sé, nins.
0: Tu has enyorat alguna tradició, bé, a banda de que t'estiressin les ores, Maria Antònia?
1: Sí, és que jo us he dit que els meus aniversaris de petita eren increïbles. He enyorat les cucanyes de la meva família, també.
0: Les cucanyes de fanta. Cucanya...
1: Exacte, una cucanya a un pis de 2 metres quadrats, els veïnats és que queda expulsat a la terrassa. No, no, terrible. I ja vos dic, això dels números, fer-los de plastilina.
0: Molt bé. I definitivament estirar les ores és tan o més important com les espelmes. Des d'aquí reivindicam estirar les ores. I és que pareix un principi que comença. Que no se perdin aquestes tradicions, com per exemple també les cucanyes de fang, que ara les recordaven a Maria Antònia. Darrera reflexió de les espelmes d'aniversari, Maria Antònia.
1: La reflexió és que certament potser no són tan importants el que posem damunt un pastís, si n'hi ha, si no n'hi ha, i jo crec que és això, el més important dels aniversaris és que estiguis amb bones persones per poder-les bufar.
0: Molt bé! Molt bé. Molt bona reflexió. I no te demanarem quin desig vares demanar.
1: Que no saps persones. Digues.
0: Que quin desig vares demanar. No me'ls el pot contar, però...
1: Vos he de ser sincera, me vaig atabalar tant que no vaig demanar res.
0: Ja, és que és una pressió, és una pressió. I les espelmes també han de ser bones, que si no s'apaguen tot el temps.
3: És veritat, això.
0: I després, també, quan jo era petita, existien aquelles que bufaves i bufaves i no s'arribaven a apagar. Se me'n recordeu?
3: Sí, perquè te fens broma.
0: Sí, exacte.
1: Ara també s'ha posat de moda
0: bengales,
1: us n'alerta.
0: Sí, ai,
3: però
0: no
3: això és una altra història, tampoc, perquè ja te pega pescabell i que
2: ja
3: cala foc.
2: Ja se m'ha vingut també la tradició que fan, no sé on la fan, però d'empenya en el lot que fa anys perquè se mengi la...
3: Però això és molt lleig.
0: Això no és una tradició, això és una broma de mal gust.
2: Però en duen dues, una aposta per fer això.
3: Però que no ho han de fer, això, en un nin petit.
0: Això no fa
3: gràcia. Fa anys. Això ho he vist a internet i no m'agrada gent. Un nin petit, una nina petit que fa anys, que li esclafen el cap contra els pastits, per l'amor de Déu. Aquesta criatura que...
0: dia.
3: No, francament, però Maria Antònia...
2: Que és una cosa de tradició, no? No
3: és tradició?
0: No és tradició.
2: Sí, que duen fins i tot
1: un pastís. Sí, sí, el tradicional a Mèxic. Sí, sí, ho he estat i... No us la volia dur perquè he pensat que no us agradaria, però...
3: No, ja no m'agrada, això.
0: Pobre nit. Xavi s'ha enfadat molt.
3: Home, pobra criatura, fa anys, tota la il·lusió del món, que l'esclafen. Maria Antònia, quan demanis un desig, demanes salut per tu i per la gent que estimes, no t'equivocaràs. Si t'atabales, tranquil·lament.
1: Ben vora, ben vora.
0: I tant. Exacte.
1: I demanaré que l'any que ve m'estirin ses ures.
3: Clar que sí.
0: Molt bé.
3: Si no, vens aquí un dia xiu-xiu i ja les estimaran nosaltres.
0: Maria Antònia, ens sentim dilluns de matí en el programa especial festiu amb olivetes. Així que res, bona setmana.
1: Bona setmana i que vagi molt bé la resta del programa.
0: Molt bé. I d'ara, Plana Internacional.
4: Plana Internacional.

0: Un llibre que reuneix obres de diversos artistes, entre ells Salvador Dalí, ha estat robat d'un museu de la localitat francesa d'Ossion. La fiscalia de Clermont-Ferrand ha obert una investigació pel robatori.
1: L'obra va ser creada als anys 50 per Joseph Foret, un apassionat de l'art que va reunir 7 pintors i diversos escriptors per crear un llibre únic. El col·leccionista, que el va adquirir el 2003, el va exposar després a França.
2: El llibre pesa més de 200 grams i és considerat el més pesat i un dels més valuosos del món. La coberta, feta en bronze i or, fou dissenyada per Salvador Dalí, ni més ni manco.
1: Així ho han aconseguit la conversa dels lladres just abans del robatori.
0: Messi es convertirà en protagonista d'una nova sèrie d'animació que el transporta a un món fantàstic anomenat Ico. La història està ambientada en l'època en què Lionel Messi tenia 12 anys.
1: A Ico, Messi haurà de disputar batalles semblants a partit de futbol, utilitzar unes esferes amb poders especials i enfrontar-se a gegants legendaris.
2: La sèrie es dirà Messi los Gigantes i s'estrenarà a l'estiu de 2027.
1: Nosaltres tenim un fragment del tràiler en exclusiva.
3: Hey, I heard you were looking for me. You good with heights?
4: ¿Cómo?
0: Un mexicà de 56 anys s'ha convertit en una celebritat d'internet després de passar més de 200 dies tancat dins un supermercat com a participant d'un concurs del youtuber MrBeast.
1: Juan García va entrar al repte amb el seu fill, però aquest va haver de partir per anar a l'escola. La competició va començar amb 77 participants i, després de superar diverses proves de resistència, Juan García va guanyar el concurs.
2: Durant aquests 6 mesos tancats s'ha convertit en un dels més estimats del públic per la seva actitud i la relació que ha establert amb els altres participants. Durant el repte, la gent s'acostava al supermercat per saludar-lo.
1: Més de 200 dies tancat dins un supermercat, sí que li ha costat decidir què havia de sopar aquell dia.
5: És impressionant. És que encara no ho crec, no sé, no tinc paraules. Jo creia que...

0: El diari de Menorca, segons acull article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de fugir, i de, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: La balanguera misteriosa.
6: Misteriosa. No, fila.
7: No, misteriosa.
1: Misteriosa.
7: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
2: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
7: Molt bon dia, Miquel Àngel.
4: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
7: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
2: Què és una triatló?
7: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
4: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
7: Però per nedar no hi ha manera.
2: No.
4: Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall, amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.

0: Ja sabeu que els dimarts, així o així, sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Que ballet quan era jove.
2: I doncs sí, mirada en el passat. Avui xerrem d'un tema que és ben present. Però bé, vosaltres sabíeu que, segons Elon Musk, els humans ja són com a cíborgs, és a dir, com a robots.
0: Què vol dir cíborgs?
3: Com a
2: robots.
0: Humanoides.
2: Exactament.
3: Ell ho és un poc.
2: Ell segur. Sí. Ell, sí. O tu també. I no ho saps, no és conscient, però... És a dir, ell ho va dir això perquè volia dir que aquests humans, és a dir, han generat tanta dependència en el nostre telèfon intel·ligent, el nostre mòbil, que ja no mos en poden separar. És a dir, és com una extensió del nostre cos. Com un braç, com un cervell amb més. I quan no el tenim, i deu ja el cercam. Per exemple, on el teniu, Inés, ara?
0: O
2: Jordi, el mòbil.
3: Home, aquí damunt la taula.
2: Els oients,
0: penseu-ho. Aquí davant.
2: On teniu el mòbil? A la butxaca, a la mà.
0: No, aquí davant.
2: Aquí davant, clar.
0: No puc no veure-lo.
2: Exactament. I si no el tens, què passa? I si necessitem allò per continuar vivint amb absoluta normalitat. Per tant, avui, a Nostalgia, xerrem precisament d'això, del nostre primer telèfon mòbil.
4: Hola, bon dia. Pues mira, me'n record perfectament del meu primer mòbil, perquè la meva germana, bessona, li van comprar un cavall. Jo m'han comprat un mòbil gris, un Motorola. Me'n recordaré tota la vida, perquè l'únic que veiem amb aquest mòbil era fer-li fotos en els cavalls de la meva germana.
0: Jo no sé d'on treus aquests testimonis, però...
2: Són oients.
0: I dona aquesta oient absoluta privilegiada, perquè a ella, a sa germana, li van comprar un cavall, ho entes bé?
3: Sí.
0: I ella un Motorola.
3: El contrast és increïble.
2: Brutal.
0: Increïble.
2: Però heu sentit aquesta cançó de fons? Heu identificat d'on surt? Això és... el primer vals, crec que no, que d'en Francesc de Tàrrega, d'on Nokia s'ha inspirat per fer aquell politot.
0: Bàsicament li va plagiar, no?
2: Sí, no sé fins a quin punt va
0: pagar. Però no sonava tan harmoniós.
2: No, bueno, però clar, això que explicàvem ara, vosaltres vos en recordeu quan tot això semblava, això d'estar tot l'odi amb el mòbil, que semblant ja cíborgs, semblava cosa d'un relat d'un futur distòpic? Quan no mos en podíem venir.
0: Mira, jo me'n record de xerrar amb una amiga meva, érem petites, devíem fer primari. I jo li deia, quan visquem totes soles en el nostre pis, els telèfons duran una càmera i jo te contestaré en la tabella en el cap quan m'acabi de dutxar.
2: Això ho vas preveure? Home,
3: uau,
0: ja devia haver mòbils en càmera, però
2: Huxley.
0: Sí, imagina't.
2: Molt bé, clar, és que això, clar, era com que semblava una cosa de rics,
0: i una vegada,
2: de la NASA, fins
0: dir?
2: I tot.
0: Què vaig dir a una amiga meva? Tant de bo existís un... qualque cosa que mos permetés veure totes les fotos de tothom. Perquè a mi m'encantava mirar fotos.
2: Espectacular.
0: Ja.
2: És a dir, tu vas ser com en Mark Zuckerberg de l'època.
0: Sí, però a més ho vaig pensar.
3: Vares inventar les xarxes socials, pràcticament.
0: No ho sé, però sí. jo m'agradava tant mirar fotos quan anava a casa les meves ties, m'encantava mirar tots els àlbums que tenien, casa meva predina, casa les meves amigues, fotos antigues, de quan eren petits. Pensava, m'encantaria mirar totes les fotos que té tothom.
2: I quan m'ha sortit tot, digues, Jordi, perdona.
3: No, anava a demanar, i ara que ho pot fer? Ja li has perdut el gust, un poc.
0: No, m'agrada, me continua agradant mirar fotos.
2: Que bé.
0: Ja és més...
2: És que el mòbil abans era com a cosa de rics, eh? Com a aquells primers aparatets. No vos recordeu del primer, quan el teníeu? Aquelles sensacions que vos donaven de, uau, això és com el futur.
0: Soc guai.
2: Sí, era com a màgia, era com a bloquets indestructibles que mos permetien telefonar, jugar humilment en aquell Snake, enviar un SMS encriptat. Com d'aquells atemptats moderns contra l'escriptura, per cert, que se van criticar tant. Però, bueno, com érem, com humans, clar, en el principi, en vez d'en això, abans
3: que
2: el món...
3: Jo record, això de que eren indestructibles, era increïble. De fet, no, jo record, el primer, quan jo jugava a bàsquet, en els entrenaments, abans de començar, n'hi havia un que eres l'únic que en tenia. I jugàvem a tirar-lo per les escales.
0: El mòbil?
3: El mòbil.
0: El mòbil, els companys.
3: El mòbil, clar, el company. I jugàvem a tirar el mòbil per les bandes, per si el rompíem.
2: T'imagina't.
3: Imagina't ara fer això, tu.
2: És que abans era tan molt senzill. I pues, a vegades penso que mos hem embuem molt.
0: És
2: I ho hem complicat tot moltíssim.
0: Els primers mòbils eren com telèfons fixos... mòbils, valgui
2: no
0: la redundància. Però fins i tot duen un endoll, vull dir, que se manejaven en capses, eren capses.
2: Sí, sí.
0: Maletins.
5: Bon dia, Greixiu, com va? I el meu primer mòbil el vaig tenir sobre els 14-15 anys. Me'l van comprar els meus pares, bàsicament per tenir-me un poc localitzat, ja que era un lloc que pues, trobava molt pel carrer, i s'havien d'assegurar que continuava viu. I aquell mòbil era típic 3310. Un Nokia, que la majoria, o per no dir tota la gent de la meva quinta, sabrà quin és, que era aquella bèstia indestructible. Quines prestacions tenia? Home, la tecnologia de punta de l'època. Una pantalla en blanc i negre, el petit aconseller, el joc de l'Snape el que mores, i els politones aquells que sonaven a orquestra de Fira del Ram. Ni WhatsApp ni res d'això. I SMS, on havies d'escriure sense vocals per no arruïnar-te. I una anècdota amb aquest mòbil va ser que anava en sa moto, amb un amic, jo anava a sa part darrere, duia el mòbil a sa butxaca i me va caure en terra. Venia un cotxe per darrere, li va passar per damunt. I és clar, quan va donar sa volta per anar a recollir el mòbil, vaig anar a recollir-lo pensant que trobaria un puzzle. I que va, simplement tenia un raspó de res i funcionant tan feliç. I avui en dia, només mirar els mòbils se t'arrompen. Aquí sí que era un mòbil per sobreviure a l'apocalipsi. I no com els d'ara, que pareixen de mantega. Vinga, una abraçada i bona feina.
2: Home, imagina't.
0: Uau, mare meva, home, com han canviat les coses.
2: Sí, sí.
0: Això sí que era un mòbil indestructible.
2: Efectivament. El primer telèfon mòbil, és a dir, demà, que quedes tu abans, pràcticament com capsa, se va presentar dia 3 d'abril del 73. Era Motorola, eh? Va demostrar que era possible, efectivament, fer una telefonada amb un aparell portàtil. I d'aquell prototip va obrir el camí a Motorola Dynatac 8000X. Fixa't en el nom,
0: eh? Mare meva.
2: És a dir, quin nom li posem a aquest
0: nom
2: mòbil?
0: Nom absolutament futurista.
2: Motorola Dynatac 8000X. Això sí que és un bon cíborg, que va rebre l'aprovació perquè se comercialitzés l'any 1983, és a dir, 10 anys més tard. I això era molt més voluminós que els mòbils actuals, com és evident, i tenia unes funcions limitades, és vera, que se centrava únicament en una cosa molt important, que és per la qual va estar creada, que són les telefonades.
1: El primer mòbil que vaig tenir me sembla que es deia Motorola, fa moltíssims d'anys. Era gros, no el perdies, perquè a més era feixuc, d'allò que només servia per telefonar i que te telefonassin. No hi havia... El que ni siquiera tenia internet, jo no me'n record gaire, però sí que sempre sabia si el dues o no, perquè pesava molt. Era feixuc i gros. No record... No sé, sé que en vaig tenir un quis de Motorola, però els altres no me'n recordo. La turolla va amb Motorola. Van com
2: Motorola. La xuleria no le mola i no hablen... Va, aquesta és una cançó de Morat. Ho coneixia, bueno?
0: No, la veritat és que no tenies gust.
3: Jo, per qualque motiu, sí que la coneixia.
2: Sí?
3: Sí, sí.
2: Molt bé.
3: Sí, seguim.
2: Clar, això abans ho explicava Inés, l'any 1983 se comencen a comercialitzar aquests mòbils, que de fet a Barcelona varen fer un negoci, uns joves, varen comprar un mòbil d'aquests i anaven en els embossos que hi havia a la Diagonal, i allà hi havia tots els executius que arribaven a Barcelona a través de la Diagonal, i anaven cotxe per cotxe donant el mòbil aquest perquè poguessin fer telefonades per dir que eren un embós, i els cobraven.
0: Que bona, mare meva.
2: Sí, vaig veure un reportatge d'aquests que fa bé, que manté bé de tant en tant. Però, bueno, la qüestió és quan se popularitza, quan se comença a comercialitzar, si gent els comença a comprar. I això va ser durant els 90, especialment a finals de dècada, ja fregant el segle XXI, i tot i que el ritme va variar segons el país, no hi ha un únic any que marqui l'inici de la compra massiva, però, bueno, les xifres mostren la magnitud del canvi, eh? El nombre d'abonats de telefonia mòbil al món va passar d'uns, parau atenció, 11 milions... l'any 1990, amb més de 450 milions l'any 99. Fixeu-vos, aquest va ser el punt d'inflexió, sens dubte, i d'aquesta qualque manera el mòbil començava a formar part de la vida quotidiana, que era de cada vegada de més persones, i sobretot va canviar la forma amb què els éssers humans ens van començar a comunicar.
0: Jo me'n recordo amb un pare que va tenir mòbil que tothom ja en tenia i ell no. I jo pensava no en tindria mai, perquè vull dir, estava convençut que no necessitava mòbil, però clar, finalment... un dia de sobte sí que em va tenir, perquè és que pràcticament és inevitable. Però ara sí que és vera que estem tornant una mica enrere, perquè molt de joves estan comprant els mòbils antics, aquests que no tenen WhatsApp, sinó només SMS i telefonades, precisament per intentar reduir una mica l'addicció. En Josep Alorda, per exemple, crec que ho va fer una època, deu més de dur un mòbil d'aquests d'SMS i cridades. Jo no seria capaç, també depèn de la feina que tinguis. Nosaltres seria impossible per la feina que tenim.
6: Hola, sóc en Gerard de Palma i me'n recordo que el meu primer mòbil va ser un Nokia 3220. El mòbil era vermell i als costats tenia... i una anècdota, pues, Me'n record que me vaig obsessionar amb la cançó LL i vaig comprar el politono en el mòbil i sempre que me cridaven me posava aquesta cançó.
2: Bueno, clar, després arriba un altre punt d'inflexió en aquest món que són els mòbils, i és que és quan arriben els telèfons intel·ligents. Fou un 9 de gener del 2007, gairebé fa 20 anys, quan Apple va presentar el primer iPhone. Combinava aquesta pantalla tàctil amb funcions de telèfon, reproductor de música, bueno, això ja era una virgueria, tenia accés a internet, i clar, un any després, el 2008, fou un 23 de setembre, se va presentar el T-Mobile G1.

0: moltíssimes tecles, era brutal. I sé que tenia un joc, no per que tenies Snake, i res més. I enviar missatges i telefonades. Estan xerrant de finals, de principis del segle XXI. I me va servir durant 4 o 5 anys perfectament. I se me va espanyar com va caure i va quedar reduït a 1.000 trossos escampat per tot.
1: Eres bons a Snake, tu, Xavi?
2: No.
1: Tu, Jordi, has jugat a Snake?
3: Sí, men, hi he jugat, però després, més tard.
1: No, en Snake real, no.
3: No.
1: D'acord. I de... Molt bona. Jo ara he cercat el meu primer mòbil amb imatge, en el Google. Era un Nokia 320 color vermell que tenia llums LED en el costat, que quan te cridaven fa llum o quan carregava. I mare meva, quina pedra. Quina pedra, però en el moment era última generació.
2: Clar, evidentment. I jo pens, clar, mires 20 anys enrere i tot el que hem avançat, si t'ho haguessin comptat fa 20 anys, t'ho hauries cregut. La meva pregunta és ara, d'aquí 20 anys, vos ho haguessin cregut? El que passarà d'aquí 20 anys, si mos ho compten ara.
1: Una pregunta que me faig cada dia. Molt bé, i d'ara feim una aturada i tot una tornam.
4: I m'ha sigut molt d'aquí més.
5: IB3 Ràdio és participació. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
6: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
7: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
6: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
7: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
6: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
5: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
8: Companys, començant temporada, què podem fer?
9: No sé, per exemple, farmejar aura.
8: Què?
10: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
9: No, jo no soc la moderna és ella.
11: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
8: Però què fan exactament?
9: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
8: Però ho fan els joves o els no tan joves?
11: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
10: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Abans de partir, agafarem l'avió des de l'estudi Divetres Ràdio per anar en Montnès de viatge. En qual camí, com a amiga del programa.
1: Perquè molta gent es veu que té això d'un viatge que l'ha marcat.
0: Exacte. I avui m'anem de viatge amb... Na Maria Alcobé. Maria, com estàs?
2: Hola.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, na Maria, fa uns mesos vàrem xerrar amb ella aquí a Xiu-Xiu, perquè, Maria, te n'anaves a Nepal amb altres 120 persones gràcies a una beca d'investigació i voluntariat del Consell de Mallorca. Això va ser mes d'agost, no?
2: Sí, sí, sí, va ser juliol, a mitjans de juliol varen partir i a mitjans d'agost varen tornar.
0: T'ha marcat aquest viatge?
2: Home, jo crec que un viatge així, tan en fora, amb tanta gent i tant de temps, és quasi impossible que no te marqui.
1: Clar, 120 persones pel Nepal, és a dir, Maria, m'ho has d'explicar com vos movíeu, on dormíeu, com dinàveu, menjàveu, 120 persones, mobilitzar, si mobilitzar a 4 mil de viatge ja costa, sí. 120 persones, sé com ho fèieu.
2: Sí, sí. Sí, en això jo li he donat tots els crèdits a l'organització, perquè en general mos movíem amb busos a peu, i amb els busos, la veritat, que un 10... per l'organització d'organitzar els busos, la quantitat, els destins, i després per als locals que duien els busos, que les carreteres de Nepal, vos puc assegurar que no estan molt avançades, són camins amb roques, amb penya-segat de vora, i jo no sé com conduïen aquells autobusos amb tots nosaltres, però bé, sí, sí, ho feien.
0: Maria, per què t'ha marcat aquest viatge?
2: Jo crec que sobretot ha estat a nivell de... que tu sempre tens unes idees i uns

0: viajo sobre un país y a mí me ha cambiado totalmente. Yo de Nepal no me imaginaba Himalaya y res més, y me imaginaba caminar por esas montañas, pero bé, igual que a mí no me agrada que pensin de Mallorca con platges y festa, pues claro, Nepal no només son montañas, es la gent que lo compone, toda su cultura. Es un país enorme, amb molta varietat de paisatge també, perquè no només són muntanyes. Hi va un moment que si baixes cap al sud del país, te trobes amb la selva, i això està a 100 metres d'alçada. Que jo quan estava allà deia, bueno, jo a Bunyol estic més amunt, que jo me pensava anar a Nepal a pujar 5.000 i aquí estic ben a baix. Uh-huh. I després també molt de xoc de que les persones que hi viuen són molt diferents de tu, però a la vegada també són molt iguals.
1: Com són els nepalís, és el gentilici del Nepal?
0: Sí.
1: Com són els nepalís?
0: Són totalment acollidors i hospitalaris, i jo això ho trobo una barbaritat, que tu passaves per davant la casa de qualcú, sobretot no tant a la capital, però més en els pobles una mica més aïllats, i te convidaven, te donaven te. Nosaltres a vegades estàvem asseguts de fora de les cases i mos treien els torres perquè mos seguessin. Són, bueno, no sé, això a mi m'ha sorprendut un munt, perquè després conec gent que se n'ha anat, per exemple, a l'illa Índia, i diuen que allà la gent és una mica més hostil, una mica més, no sé com dir-ho, i allà, la veritat, que jo m'ho he sentit totalment acollida.
2: No sé si recordes qualcú especialment, un personatge que coneguessis, així, entranyable.
0: Me'n record, bé, sobretot, anàvem amb un equip de locals, perquè érem 120 espanyols, que no teníem cap contacte ni mos sabíem com moure per la zona, i hi havia un grup de 20 locals, i jo record amb molt de carinyo un que mos va ensenyar a cuinar el seu menjar tradicional, perquè mos vàrem anar al seu poble, i va dur a la seva predina i a sa mare, i vàrem estar tots cuinant, bé, no me record com se deia el menjar, però era una espècie de frit, i jo ho he trobat molt especial i record amb molt de carinyo aquell moment.
3: Mm-hmm. I doncs sí, no som tan diferents, eh? Que les predines com a referent culinari en general.
0: Exactament.
3: Maria, recorda-mos com vas aconseguir aquest viatge.
0: Bé, jo vaig veure per el diari, bé, m'ha enviat una notícia a mon pare de que es considera Mallorca donava dues beques per anar a Nepal, i això tot està organitzat per una organització que es diu Ruta Inti. Mm-hmm. Organitza aquesta espècie d'expedicions barra viatges organitzats barra voluntariat, perquè al final fas un poc de tot, i hi ha un destí diferent cada any. I en el meu cas, en aquest any, el Consell de Mallorca per primera vegada donava dues beques perquè dos mallorquins hi poguéssim anar, i això.
3: Mm-hmm. I els dos mallorquins heu fet pinya o cadascú pel seu vent? Perquè, clar, 120 espanyols, no sé si també heu tingut l'oportunitat de fer molt d'amics i amigues, o gent que no tornaràs a veure mai.
0: Clar, com érem 120, mos també per temes d'organització també mos acabaven dividint en grups petits, i en el final, en qui jo he fet més companyia ha estat amb aquests grups petits, en els que casualment també viu una mallorquina. Uh-huh. Llavors ja això va facilitar tot. En el final, jo volia xerrar una mica amb tothom, crec que no ho vaig aconseguir perquè érem massa, però sí que he conegut molta diversitat també dintre de tot el que és Espanya. També he conegut gent de moltíssimes comunitats que també està molt enriquidor.
1: Uh-huh. És gaire car, el Nepal?
0: No, realment no. També depèn un poc de per on te moguis. Sempre se nota que les capitals costen un poc més cares. Després, també quan te mous a la zona de muntanya, que és on hi ha més turisme de trekking, també se posa una mica més car, però no diria que és car.
3: Mm-hmm. La qüestió de voluntariat, en què ha consistit?
0: Bé, perquè hi va molt, vàrem desplaçar molt en el final, i a molt dels llocs on ens quedàvem intentàvem contribuir d'alguna manera a la comunitat. Per exemple, vàrem anar a una escola a pintar un mural i a pintar les classes i tot això. Després, alguna vegada que també estàvem a un poblet petit, i jo vaig recollir te amb la gent local. Crec que hi va haver altra gent que va plantar plantes de cafè, o sigui que també vàrem fer el que estava dins la nostra mà per poder ajudar la gent local.
3: Uh-huh. Quin paisatge no oblidaràs mai, Maria? Un paisatge que a Nepal, imagino que n'hi deu per triar, però no sé si un que t'impactés especialment.
0: Sí, jo record molt clarament quan estàvem pues són els dies que estàvem a l'Himàlaia, que justament nosaltres estàvem a la cara sur de l'Himàlaia, no a la cara nord, i la cara nord és aquesta que té més neu i més vegetació, però la cara sur és molt més àrida. I jo no m'ho imaginava a l'Himàlaia així per res. Però és com a, és una muntanya molt especial, no sé com dir-ho. I després també tenen aquests famosos ponts tibetans, que són molt llargs, perquè els rius també són molt grans, i jo recordo veure muntanyes amb ponts, i bueno, hi ha un dia que m'he posat a plorar de l'emoció.
1: Mm-hmm. Això té el seu síndrome de Stendhal, si no va malament.
3: Sí.
0: Ah, sí?
1: Mm-hmm.
3: Quant impacta una cosa tan bella, no?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. I sí, m'ha passat.
3: Que fort. Maria, quina lliçó t'endurs d'aquest viatge que t'ha marcat?
0: Jo crec que el que vos he comentat abans de sempre quan... en el final, viatjar sempre és enriquidor, però crec que és encara més enriquidor si ja prèviament te desfàs de qualsevol estereotip o judici previ que puguis tenir sobre el lloc on vas i simplement te deixis sorprendre i sempre vagis en sa ment el més oberta possible.
3: Mm-hmm. Vinga, Ido, ara te faran les preguntes obligatòries d'aquesta secció.
0: D'acord.
4: Aventurero i gran senyor, jugador i casi siempre ganador.
3: Vinga, Jordi, Dali, Sabes, demana-li a Maria Alcover quines... les preguntes obligatòries d'aquest viatge que l'ha marcat a Nepal.
2: Vinga, idò, la primera, si tornaries en aquell lloc que t'ha marcat, a Nepal.
0: Sí, sí, totalment. I com més aviat millor i com més temps possible, també millor.
2: Molt bé. També te volíem demanar per el pitjor viatge que has tingut.
3: Clar, que està estat tot flaus i violes.
0: Sí, sí. Bueno, jo me'n vaig anar d'Interrail quan acabava de complir de 8 anys. I varen tenir molt de problemes perquè mos varen cancel·lar trens, mos varen robar els mòbils, mos varen bloquejar les targetes, bueno, i va ser un poc dramàtic.
1: Va anar bé,
0: no? Li recordo ara amb carinyo, però...
3: Això sí que són lliçons de vida.
1: Sí.
2: Vinga, i la darrera i més important, és avió, finestra o passadís?
0: Jo passadís, perquè a un avió tan llarg me n'he d'anar molt en el banyo i no vull haver de molestar ningú. No.
3: Molt bé. Uh-huh. Maria Alcover, moltes gràcies per explicar-nos aquesta experiència que mai oblidaràs al Nepal. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
3: Escoltau, vosaltres, si mos voleu contar quin viatge vos ha marcat, no importa sigui tan una experiència tan profunda i tan grossa com la d'Anna Maria, potser, que heu anat a Barcelona en el pont de desembre i vos van agradar molt el llumet de Nadal.
2: Heu anat a veure una Shakira, per i vos ha agradat molt i vos ha marcat.
3: Molt de viatges, la qüestió és que vos hagi marcat, que no l'oblideu mai. Escriviu-mos, per favor, i per explicar-mos el 971-1399-0 o si no, un missatge directe a @xiuxiu.ivetres a Instagram, @xiuxiu.ivetres. Envieu-nos un missatget a privat, mos deis, jo vull contar el viatge, conec qualcú que té un viatge interessant, i mos posarem en contacte amb ell o ella. Així que res, Faisó, i nosaltres, bon anam.
1: Bon anam ja?
3: Sí.
1: S'ha acabat?
3: Amb el vostre permís, bon anam.
1: I ja està.
3: Hem arribat en el xiu-xiu número 490.
2: Molt bé, demà.
1: Que vagi bé.
3: Gràcies per ser-hi.
1: Menora, entona un IP3.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 7 del matí. És dimecres 7 d'octubre i en aquesta hora estan ben pendents del temps, sobretot a les Pitiuses i al sud de Mallorca. Una tempesta elèctrica està descarregant, sobretot en aquesta zona de Mallorca. De fet, l'AEMET ha activat l'avís taronja en aquest indret fins les 4 d'avui hora baixa. La resta de les illes també hi ha avís activat, però serà groc. Marc Aldentay, bon dia. Quina és la situació en aquests moments?
2: Bon dia. En aquests moments tenim aquesta tempesta que ha entrat fa aproximadament una hora pel ponent de Mallorca, que va avançant cap en el nord i ara mateix es troba situada cap en el sector de Valldemossa, Solla, i continuarà avançant cap en el nord de la Serra de Tramuntana. També tempesta cap en el sector de Sa Pobla Muro. Són intenses, descarreguen amb molta força, també fins i tot en fort cop de vent, i continuaran pendents aquestes immediates hores d'aquest ruixat, d'aquestes tempestes que, com dèiem, poden afectar qualsevol banda de l'arxipèlag, però sobretot entren pel sud i ponent de Mallorca. És aquí on han d'estar més pendents, continuaran, com dèiem, i aquests ruixats deixen acumulat ja de més de 15 litres per metre quadrat a punts de l'oest de l'illa de Mallorca. Per tant, avui una jornada marcada per aquesta inestabilitat, sobretot el de matí fins a migdia, com deies, a les 4 d'avui que a vespre se desactiven aquests avisos, en el cas del sud de Mallorca, taronja, i a la resta de l'arxipèlag, groc. Per tant, cap vespre, amb més tranquil·litat, si aquest veure que pot quedar qualque ruixat puntual, però tindrem més estones de sol. Per tant, atenció, perquè ho sigui aquestes pròximes hores amb aquestes tempestes que de manera puntual són intenses. Tot això, de moment, en temperatures avui sense canvis o lleugerament inferiors a les màximes, 26-27 graus, ja no parlarem d'aquestes màximes de 30, amb vent que bufarà fluix a excepte en moments de ruixat. Ara mateix tenim 24 graus a Ciutadella i Mó, 23 a Pollença, 20 a Palma, 22 a Eivissa i Sant Antoni, o 24 a Sant Francesc.
1: Gràcies, Marc. Avui, per tant, serà una jornada amb temps inestable a les Balears, un dia en què també estan pendents que es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, el BOE, el decret d'habitatge del govern espanyol, que prorroga 2 anys els contractes de lloguer i prohibeix el desnonament de persones vulnerables. Entrarà avui en vigor i el seu contingut s'assembla molt el que va ser derogat divendres pel Congrés dels Diputats. Ansel López, bon dia.
3: Bon dia. L'executiu confia ara en que prosperi perquè es votarà la Diputació Permanent en comptes del ple i allà el vot de Junts no és determinant. En canvi, l'altre decret aprovat ahir pel Consell de Ministres, el que converteix els contractes de lloguer en indefinits, només entraria en vigor si la Diputació Permanent hi vota a favor, cosa que difícilment passarà perquè el PNB s'hi oposa.
1: I aquí, a les Illes, la crisi de la ja va centrar el ple d'ahir al Parlament, es va rebutjar amb els vots del Partit Popular i de Vox declarar les Balears com a zona tensada.
3: El PSIP havia presentat una proposició de llei perquè els municipis topassin els preus dels lloguers. Un ple que també es va estar protagonitzat per na Pilar López, la dona desnonada aquest estiu per un fons voltor a Palma. Es va dirigir a la presidenta Proens i li va retreure que, tot i haver-la votada, l'havien deixat, va dir, abandonada.
1: I també de la política avui, una de les incògnites és quan tornarà Carles Puigdemont. L'advocat de l'expresident català considera que el retorn hauria de ser després de les eleccions generals i una vegada l'amnistia sigui definitiva.
3: Hores abans, en una compareixença des de Waterloo, Carles Puigdemont, qui va partir de Catalunya fa 9 anys, ha qualificat la sentència del Tribunal Constitucional, que val aplicar l'amnistia per malversació, de derrota per als poders públics espanyols, que diu han intentat posar traves a la llei d'amnistia.
1: I continua oberta aquí a les Illes la investigació contra el blanqueig de capitals i el narcotràfic a Palma, que de moment deixa un balanç de 15 persones detingudes.
3: Entre els arrestats hi ha el narcotraficant El Pablo i la seva dona. La Policia Nacional ha fet 14 escorcolls. La majoria dels registres han estat a la barriada de la Soledat, però també n'hi ha hagut altres a Marratxí.
1: I la Fundació Deixalles celebra 40 anys, 4 dècades en què l'entitat ha atès 40.000 persones amb un percentatge d'inserció laboral d'un 40%.
3: Durant tots aquests anys, l'entitat ha recollit 110.000 tones de material amb un percentatge de reutilització d'un 70%. Per commemorar-ho, avui a hora baixa celebren un acte teatralitzat al Teatre Principal de Palma.
1: I en els esports, la selecció espanyola sub-21 omple Can Misses i goleja Romania. Gavi Fortes, bon dia.
4: Bon dia. Per 7-1 va guanyar la selecció espanyola sub-21 a Romania al camp de l'Audi Eivissa per classificar-se per l'Europeu de 2027. L'ex-mallorquinista Jan Virgili va ser titular i la segona part va sortir el mallorquí Rafael Obrador. D'altra banda, la selecció absoluta també va guanyar a Croàcia per 1-2 i també se classifica pels quarts de final de la Lliga de les Nacions.
1: Ben pendents en aquesta hora del trànsit, sobretot a la zona del sud de Mallorca, per aquestes tempestes que afecten amb força en aquesta hora a aquesta zona de l'illa. Toni Escanillas, quina és la situació? Bon dia.
5: Bon dia. I de trobar ara mateix en Bossos a l'entrada de l'autopista d'Inca a la via de cintura, a la mateixa via de cintura també des de Son Hugo i fins a l'estadi Balear, i a la d'Inca, atenció, especialment fins a Sindioteria, però també trànsit lent des de Marratxinet fins pràcticament Inca. També la de Manacor comença a notar-se una certa retenció, evidentment, per aquesta pluja que està caigent, i a Menorca penseu també que hi ha dos punts d'obres a la General entre Maó i Aló.
1: Precaució, per tant, per aquesta pluja que cau, com dèiem, amb força a una part de Mallorca, a la zona sud de Mallorca, en aquesta hora del matí. Són ara les 7 i 6. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I avui es publica el BOE i entrarà en vigor de nou el decret d'habitatge del govern espanyol que prorroga 2 anys els contractes de lloguer i que prohibeix el desnonament de persones vulnerables. El contingut és molt similar al que ja es va aprovar la setmana passada i va ser derogat pel Congrés dels Diputats. Aquesta vegada, però, l'executiu confia en que prosperi perquè es votarà a la Diputació Permanent en comptes del pla, i allà el vot de Junts no és determinant. En canvi, l'altre decret aprovat ahir pel Consell de Ministres, el que converteix els contractes de lloguer en definits, només entraria en vigor si la Diputació Permanent hi vota a favor, cosa que difícilment passarà perquè el PNB s'hi oposa.
3: Per tant, avui només es comença a aplicar el primer, que és el que inclou el gruix de mesures. Aquest text amplia fins al 2030, 2 anys més respecte al decret derogat la setmana passada, la prohibició de la compra especulativa d'habitatge. També estableix desgravacions d'IRPF per a inquilins, una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer, la limitació de la pujada de rentes, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions i la imposició d'IVA al lloguer turístic. Hi ha una altra novetat més respecte de l'anterior versió, i és que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que es crearà una partida de 10.000 milions d'euros que es destinarà a crèdits ICO de fins a 50.000 euros sense interessos destinats a la compra de la primera llar.
6: I va ser intergeneracional, no solamente, aunque evidentemente está pensado también en ellos, los jóvenes, sino también familias de edades superiores, en definitiva, todos aquellos que vayan a adquirir una primera vivienda.
3: El PNB ja ha confirmat que votarà a favor d'aquest decret, com ja va fer divendres passat. La seva portaveu, Maribel Vaquero, diu que aquesta norma és només un primer pas i que calen mesures integrals.
7: Vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida y vamos a votar que sí, como hicimos la anterior vez al otro decreto, al decreto de vivienda, que incorpora medidas para proteger tanto a los pequeños propietarios como a los inquilinos y para limitar las compras de los fondos buitres. Y lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida, que es un parche, que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
3: La diferència és que ara que ja s'han dissolt les Corts, amb la convocatòria d'eleccions, es vota aquest decret a la Diputació Permanent. És el màxim òrgan de decisió legislativa fora del període de sessions, i allà la distribució percentual és lleugerament diferent, i això implica que el vot de Junts ja no serà determinant. Per tant, amb aquest sí del PNB ja seria suficient si ningú del bloc d'Esquerra canvia el sentit del seu vot. Tot plegat, Esther Muñoz, portaveu del PP, considera que és una estratègia partidista del PSOE.
8: Un acto de propaganda de Pedro Sánchez. La política de vivienda se va a decidir el 29 de noviembre. La política de vivienda de los próximos 4 años se decide el 29 de noviembre, no la Diputación Permanente. Esto forma parte de la performance que quiere montar Pedro Sánchez para hablar de los temas que él considera.
3: Un horitzó del 29 de novembre que també mira el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha promès una intervenció més ferma en el mercat de l'habitatge si té prou majoria després dels comicis.
1: I els ajuntaments de les Illes no podran declarar cap zona tensada. La majoria del Partit Popular i de Vox ha tombat al Parlament una proposició de llei presentada pel PSC que pretenia que els municipis topassin els preus dels lloguers. Els socialistes defensen que l'augment de les mensualitats està darrere de molts desnonaments, un fet que no comparteix la dreta per resoldre la crisi de l'habitatge, que ha centrat la sessió de control al govern d'ahir del Pla en un dels moments més tensos de la legislatura. Marta Puyalto.
9: Pilar, la Mari Carmen de Palma, desnonada per un fons voltor, ha protagonitzat la sessió de control. S'ha dirigit a la presidenta Proens i li ha retret que, tot i haver-la votada, l'havien deixada abandonada. Proens l'ha abraçada i durant la conversa se l'ha pogut sentir dient que els socialistes que havien dut el Pilar al Parlament l'estaven utilitzant.
10: La voti.
11: Sí. No tens vergonya.
9: Just abans d'aquest episodi, el portaveu socialista Iago Negueru l'ha acusat Proens de ser la culpable de desnonaments com el d'Anna Pilar, que la presidenta ha lamentat, però n'ha responsabilitat al govern espanyol.
12: És usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma. Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
13: Nosotros continuarem fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sot seus crits, en sot seus nervis, en sot seves mentides, el deixa vostè perquè jo vull maquet amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
9: I és que el debat de l'habitatge, les eleccions del 29N, s'ha colat constantment al primer pla de campanya.
13: Ara que veu que el barco s'enfonsa, se vol tirar del barco, però no se pensi ni per un moment que mos enganarà. Vostè ha traït els ciutadans de les Illes Balears. Vostè és corresponsable d'aquest desastre que ha fet el govern d'Espanya.
14: Vostè no té aspiració de ser la presidenta del govern de les Illes Balears, sinó ser cap de campanya d'en Feijóo a les Illes Balears.
9: Com a Lluïsa Pestella de Més per Mallorca, però ens ha dit a Josep Castells de Més per Menorca que no pensa declarar les illes com a zona tensada i els ha acusat de voler arreglar en 8 dies el que Madrid no ha fet en 8 anys.
15: El problema que tenen vostès és que anteposen la seva ideologia a la solució dels problemes reals dels ciutadans de les Illes Balears.
13: Què li han fet els ciutadans de les Illes Balears per voler armar el que tenen a Catalunya?
9: Proens i Manola Canyades de Vox han tret pit de la seva aliança durant aquesta legislatura que ha permès, segons la presidenta, rebaixes fiscals per valor de 1.500 milions d'euros.
16: Dos modelos. El de quienes consideran a Ciudadano un cajero automático y el de quienes respetan su esfuerzo.
13: Si fos per ells, tornarien a recuperar l'impost de successions, l'impost a la mort, que sí, molt diuen. I jo li dic que no ho consentirem.
9: Però ens el va retirar 10 dies després de la seva investidura.
1: I tot mentre continuen acampades a la plaça d'Espanya de Palma un centenar de persones. Fa més d'una setmana que s'han instal·lat en aquest punt de la ciutat en defensa pel dret de l'habitatge. Sapiguem com han rebut l'aprovació de nou dels decrets d'habitatge per part del Consell de Ministres, just quan s'han convocat les eleccions per dia 29 de novembre. A la plaça d'Espanya hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia.
17: Bon dia, i de reconeixen que s'han començat a fer canvis des de dalt, però pensen, diuen, que són insuficients i que han de continuar lluitant. Asseguren que continuaran acampant fins que se'l doni una resposta que considerin adient. Expliquen també que estan preocupats perquè no saben el que passarà, però estan segurs que s'anirà a una vaga indefinida i que els reconforta el suport popular que reben. Els escoltam.
18: Creiem que les coses han canviat, sobretot el que creiem que ha canviat més és la participació de la gent davant d'aquest moviment. És molt difícil a vegades que les persones mos comencem a moure i comencem a actuar davant les situacions que considerem injustes, i creiem que aquest ha estat el canvi més important, que la gent s'ha començat a mobilitzar per uns drets que són bàsics.
19: Que vagin els alquilers, els pisos, i ajudar a tothom que puguem. Miren a Maricar, a mi no que la vàrem ajudar. Si no se pot, ara mateix estaria de fora.
17: Unes declaracions que ens feien quan començava a arribar el mal temps aquí a la plaça d'Espanya. Encara no plovia, ara ja ho fa. I les persones que acampaven o que acampen s'afanyen a retirar les seves coses, les seves pertinences que eren a fora, i a refugiar-se en les seves tendes de campanya i tendals per resguardar-se del vent i de la pluja. Tot això després que l'Ajuntament de Palma hagi demanat a la delegació de govern, una altra vegada, que aixequi aquesta protesta, mentre que l'acampada i el col·lectiu Flamen critiquen la instrumentalització, diuen que en fa cort, després que el consistori, que l'Ajuntament palmesà, hagi demanat en un comunicat que la delegació del govern aixequi, intervengui en aquesta protesta arran de presumptes comportaments sexistes. El detonant de la discussió ha arribat després que el col·lectiu Flama ha anunciat que abandona aquesta acampada per un seguit de casos d'assetjament sexual. Els activistes han qualificat aquesta reacció de l'Ajuntament d'intent de deslegitimar el moviment social per l'habitatge. És Lucía Castro, que es portaveu de l'acampada d'aquí de Palma.
10: Básicamente han querido utilizar estos altercados que han sucedido aquí en la acampada como herramienta política para intentar desalojarnos cuando es un hecho que ya lo estaban intentando antes de eso.
17: Els activistes han explicat que ja s'han pres mesures davant les actuacions masclistes i s'han apartat de l'espai les persones que havien generat els problemes. La delegació del govern afirma que no ha rebut cap petició formal de l'Ajuntament i que no procediran a cap desallotjament.
1: Gràcies, Toni. En directe des de la plaça d'Espanya de Palma. I tot mentre els sindicats, Comissions Obreres i UGT han anunciat una vaga general abans de les eleccions de dia 29 de novembre, la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, la COE, assegura que és il·legal perquè considera que és una vaga política. La petita mitjana empresa de Mallorca tampoc veu clara aquesta vaga. Jordi Mora és el seu president.
20: És un poc estranya i diria que està a un cert punt política. Per què ho dic? Perquè inicialment qui havia impulsat aquesta vaga general era el sindicat de llogateres, però hem de dir que una vaga general normalment és per motius laborals i, per tant, qui va, els dos principals sindicats no li donaran recolzament. Ara sembla, o tenim la sensació, que es veuen arrossegats i pareix que li donaran suport.
1: D'altra banda, la secretària d'Igualtat i Polítiques Socials d'UGT, Maria José Cordero, li rebat.
21: Clar que és una qüestió de treball. O sigui, aquests sindicats aquí fa ja anys i anys que estan reclamant polítiques actives damunt d'això.
1: Per tot plegat, la CUE Moura Fils, diuen perquè es declari il·legal. Un extrem que no comparteix la vicepresidenta del Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, és Xisca Rufiandis.
22: No, la Constitució espanyola és molt clara, és a dir, l'article 28.2 mos diu que una vaga general se podria convocar per un interès social, econòmic, laboral, i en aquest cas jo crec que se'n mescla un pot tot.
1: La vaga podria ser la primera setmana de novembre, però la data definitiva la decidiran, diuen els sindicats, juntament amb les organitzacions socials i amb el sindicat de llogatera. Sí, com sigui, es convocarà abans de les eleccions de dia 29 de novembre. Una convocatòria d'eleccions que ja ha posat en marxa tota la maquinària i, de fet, des d'ara i fins dia 19 es pot demanar el vot per correu. Es pot fer de manera telemàtica a correus.es o qualsevol oficina de correus, un vot que es podrà entregar fins dia 25 de novembre, 4 dies abans també de les votacions. Caterina Bain, bon dia.
23: És així, bon dia. L'avançament electoral també ha provocat, de fet, novetats en el front judicial. El Tribunal Suprem ha donat un termini de 2 dies a les parts perquè presentin al·legacions sobre la llei de nets, una decisió que s'ha pres a contrarrellotge després de la convocatòria. Això abans de resoldre si s'aixeca o no la suspensió cautelar de les inscripcions en el cens electoral dels nacionalitzats espanyols per aquesta llei.
1: La principal novetat per a les Balears d'aquests comicis és que per primera vegada Formentera podrà triar el seu senador desvinculat del d'Eivissa. En total, des de la nostra comunitat se'n triaran 6, 3 per Mallorca i un respectivament per Menorca, Eivissa i Formentera. Ens ho explica Regina Mayans.
24: Convocatòria d'eleccions i per primera vegada Formentera podrà escollir el seu senador propi. Sentim el president del Consell Insular, Òscar Portes, a la portaveu de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer, i el socialista, Rafa Ramírez.
25: En el 26 hem aconseguit que el Congrés dels Diputats i que el Senat aprovassin la modificació constitucional per introduir el senador propi per l'illa Formentera, i dins aquest 26 ja tindrem el primer senador o senadora.
26: Serà un moment històric.
27: Por fin, los ciudadanos de Formentera podremos elegir un senador propi.
24: En aquesta legislatura, Juanjo Ferrer i Neus Massanet han compartit escó en representació de les pitiuses. Massanet va assumir el càrrec el passat 23 de juliol.
28: Ha estat un període molt curt, però també molt intens, que m'han quedat com a molt de temes per tractar.
24: I deixa les portes obertes a ser una de les candidates en aquestes eleccions.
28: Si volen comptar amb mi, poden comptar-hi, que jo tinc il·lusió i ganes.
24: En les setmanes vinents serà quan es presentaran les candidatures dels diferents partits que concorreran a les pròximes eleccions.
1: I encara un apunt més de la política. Miquel Oliver deixarà la Batllia de Manacor demà dijous, tot i que seguirà a l'Ajuntament com a regidor encarregat de l'àrea de cultura. Una decisió que ha pres per dedicar-se a preparar la candidatura de Més per Mallorca al Consell Insular veneçolana als pròxims comicis locals i autonòmics.
0: El dirigent de Més Esquerra abandona la batllia després de més de 7 anys al capdavant de l'Ajuntament, presentarà la renúncia en un pla extraordinari i avançarà així un relleu previst inicialment per final de legislatura. Oliver fa un pas al costat per centrar-se en la política insular.
2: La batlla exigeix una dedicació enorme i preparar en rigor una responsabilitat insular també necessita temps. És una decisió pensada, personal i política, i crec que també és bona per Manacor, perquè permet un relleu ordenat i és coherent amb la responsabilitat que ha assumit de cara en els propers mesos.
0: La institució ja té substitut. Ferran Montero, actual regidor d'Educació i Cultura, agafarà el relleu. Serà nomenat nou batlle de Manacor una vegada que es formalitzi la dimissió d'Oliver. A més de la vara de batlle, Montero mantindrà també l'àrea d'educació.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: 7:21, una de les incògnites que plana sobre el debat polític avui és quan tornarà Carles Puigdemont. L'advocat de l'expresident català considera que el retorn es produirà després de les eleccions generals i una vegada que Caterina l'amnistia sigui definitiva.
23: Sí, sobretot ara que el jutge Llarena li ha aixecat, com sabem, l'ordre de detenció, Gonzalo Boye considera que el més sensat seria retornar a Catalunya, en aquest cas després de la campanya electoral del 29N. Així ho ha assegurat en una entrevista a nit a Trescat Info.
5: Vamos a ver quién está en el gobierno cuando regrese el presidente, porque no nos olvidemos que el actual presidente del gobierno llegó al gobierno en unas elecciones en que prometió traer a España al presidente Puigdemont y emprisionarlo. Desde ahí se ha negado siempre a prestarle los servicios de seguridad que le correspondían.
23: Poques hores abans de fet en una compareixença des de Waterloo, Puigdemont, qui va partir de Catalunya, fa 9 anys ha qualificat la sentència del Tribunal Constitucional que val aplicar l'amnistia per malversació de derrota per tots els poders polítics espanyols que, diu, han intentat posar traves a la llei d'amnistia.
6: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos. I fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda fer que haga ja no dona per més.
23: I hem de pensar també que la suspensió de l'ordre de crida a cerca i també detenció contra Puigdemont també afecta directament als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. En el cas de l'exvicepresident Oriol Junqueras, està pendent encara de l'amnistia total per poder tornar a presentar-se a les eleccions.
7: Carles Puigdemont ha de poder tornar. I l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions.
23: I el president espanyol, Pedro Sánchez, ha reaccionat així, això sí, sense centrar en el fons de la sentència.
8: Defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
23: El PP, en canvi, ho troba tot una maquinació, diuen, segons la portaveu del Congrés, Esther Muñoz.
11: El fin de la transacción, una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía.
1: I recta final del judici amb jurat a l'Audiència Provincial contra l'home acusat d'assassinar la seva exparella el mes de desembre del 2024 al coll d'en Rabassa Palma davant la filla menor.
0: Ahir varen declarar familiars de la víctima que han descrit anys de violència masclista amb maltractaments, amb amenaces, una conducta agressiva i controladora. També han explicat que després que ell el denunciés va amenaçar de mort la víctima i persones del seu entorn. Segons els testimonis, George Virgilio tenia problemes amb les drogues, amb el joc i incitava la víctima víctima prostituir-se per sufragar les seves addiccions i despeses judicials.
1: I continua oberta la investigació contra el blanqueig de capitals i el narcotràfic a Palma, que de moment deixa un balanç de 15 persones detingudes, entre elles el narcotraficant El Pablo i la seva dona. La Policia Nacional ha practicat 14 escorcolls.
23: I, de fet, la majoria han estat a la barriada de la Soledat, però també n'hi ha hagut d'altres, com, per exemple, a Marratxí. 200 agents de la policia han participat en aquest dispositiu i també s'hi han desplegat la brigada de la Policia Judicial de les Balears, la unitat d'intervenció de la Policia de València i mitjans aeris. L'operació que du el nom de Tsunami Galba s'ha centrat sobretot en la persecució del narcotràfic i també delictes relacionats, com dèiem, amb el blanqueig de capitals.
1: És la cinquena vegada en els darrers 3 mesos que els agents entren a la Soledat per lluitar contra el narcotràfic.
23: Però aquest dimarts s'hi han desplegat per dur a terme diferents escorcolls a domicilis repartits en un ampli perímetre. De fet, hi havia cases que estaven connectades les unes amb les altres, on s'ha hagut d'esbocar algunes portes. La policia considera que el tràfic de drogues està distribuït per tota la barriada.
1: I encara un darrer apunt, un home de més d'una setantena d'anys va morir ahir en un accident a la rotonda de Son Ferriol, al camí vell de Sineu.
0: L'home va tenir un problema de salut i va entrar en direcció contrària a la rotonda, un fet que va provocar una col·lisió entre 3 cotxes. Els altres conductors varen resultar ferits lleus.
1: Precisament parlant d'accidents de trànsit, hem sabut que un de cada 3 a les Illes són a causa d'una distracció al volant, en la major part dels casos per fer ús del telèfon mòbil. Enguany ja són 30 les persones que han mort a les carreteres de les Illes Trasmanco, que l'hem passat una xifra que, en tot cas, continua sent molt elevada.
23: És per això que la DGT ha posat ja en marxa una campanya que intenta conscienciar els conductors de la importància de concentrar-se en la carretera. La majoria dels accidents de trànsit es produeixen, de fet, per sortir de la via per una distracció. Desviar la mirada cap a la pantalla del mòbil i, en molts de casos, la causa del sinistre. De fet, el 40% de les infraccions detectades durant la campanya de 2025 van ser precisament per l'ús d'aquest dispositiu. Fernando Alonso és el cap de trànsit a les Balears.
9: Actualmente la distracción que nos preocupa es la de utilización de dispositivos móviles, porque no solamente roba la atención visual del conductor, sino que lo sitúa fuera de la carretera durante un periodo de tiempo generalmente muy prolongado y es un hábito que perseguimos especialmente.
1: I nou revés judicial per a l'Ajuntament de Ciutadella per fer per a vianants la plaça d'Esborn. El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del Consistori contra les mesures cautelars que varen obligar a reobrir la plaça al trànsit i a recuperar els aparcaments. L'Ajuntament haurà de pagar 2.000 euros en costes.
23: Com a precedent, l'Ajuntament ha de recordar va tancar la plaça d'Esborn al trànsit de l'estiu de 2025, una decisió que un grup de comerciants va recórrer als tribunals. El Tribunal Superior va ordenar reobrir-la als vehicles i recuperar així els aparcaments perquè considerava que la mesura no s'havia tramitat correctament. Després de diversos recursos, el cotxe es va entornar a la plaça al setembre passat. Ara, el Suprem manté aquesta situació, es pot continuar circulant i alhora també aparcant en Esborn. Serà el procediment judicial de fons el que haurà de decidir definitivament si la plaça pot tornar o no a ser per vianants.
1: I són ara les 7:27, és el moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, que avui, Toni, obre amb protagonistes més enllà de Pedro Sánchez i de les eleccions.
0: És així, molt de retrats a les portades trobem avui als diaris. Per exemple, Última Hora treu un primer pla de Carles Puigdemont. Fons negre, gest d'amenaça, en certa manera, amb un dit alçat. El titular diu que ja pot trepitjar Espanya, que pot tenir un parell de lectures, aquest titular. A dalt destaca també els decrets per arrencar, els decrets que diu que ha emprat Sánchez per arrencar la campanya de les eleccions. Parlen, evidentment, d'habitatge. I Diari de Mallorca treu Puigdemont petit a dalt, en gros, un gest molt diferent a l'amenaça. Al contrari, és una abraçada que fa Marga Provenç a Pilar López, que li diuen la Mari Carmen mallorquina, engegada de casa seva per un fons voltor. Li va dir que l'han deixat abandonada, ella, a la presidenta del govern, i afegeix un titular que diu que l'habitatge tensa el Parlament. A baix, la detenció del Pablo, en parlàvem fa just una estoneta ahir. Els digitals OK Baleares obre precisament amb això, amb aquesta detenció, afegeix detalls d'aquest túnels que hi havia entre les seves cases, i Mallorca Diario obre també en Sánchez, que aprova els decrets d'habitatge rebutjats pel Congrés. Diu, hi posa més espectacularitat, podríem dir, l'Ara Balears, que diu que el president es llança a la precampanya aprovant 21 mesures sobre habitatge. També en parla el Menorca, en paper, dient que acaba la legislatura de l'habitatge, ho posa entre cometes, diu, sense pisos ni de Vassallo ni de la Sareb. I el diari d'Eivissa titula que el Parlament rebutja que els municipis balears puguin topar els lloguers. Foto per la selecció espanyola de sub-21 que va jugar allà, únic tema de portada al periòdico d'Eivissa.
1: I si a la premsa balear hi ha un grapat de protagonistes, a l'estatal hi ha un protagonista, i és clar, és Carles Puigdemont.
0: El País el mostra tranquil, parlant per telèfon, un titular que diu que el Constitucional dona via lliure al català per tornar a Espanya. El Mundo posa més ressentiment, diu que celebra que el jutge lliuri la victòria de l'amnistia i aprofita per posar un titular dient que Pedro Sánchez diu que ha desaparegut el 44% del lloguer en aquesta legislatura. L'ABC, com sempre, fa una passa més enllà i diu, no parla de victòria sinó de derrota dels poders espanyols i que Puigdemont ho celebra. La Vanguardia posa seny, simplement, i diu que el Constitucional imposa l'amnistia.

0: 7:30 del matí avui entra en vigor el decret d'habitatge del govern espanyol que prorroga 2 anys els contractes de lloguer i prohibeix el desnonament de persones vulnerables. El seu contingut és molt similar al que divendres va derogar el Congrés dels Diputats.
1: L'executiu confia ara en que prosperi perquè es votarà la Diputació Permanent en comptes de fer-se el pla. Per tant, el vot de Junts no esdevindria determinant. En canvi, l'altre decret aprovat ahir pel Consell de Ministres de moment no entra en vigor automàticament, només ho faria si la Diputació Permanent hi votàs a favor, cosa que difícilment passarà perquè el PNB s'hi oposa.
0: Aquí a les Illes, la crisi de l'habitatge va centrar el ple d'ahir. El Parlament es va rebutjar amb els vots del Partit Popular i de Vox declarar les Balears com a zona tensada.
1: El PSIP havia presentat una proposició de llei perquè els municipis topassin els preus del lloguer. Són el portaveu socialista Iago Negueruela i la presidenta del govern, Marga Proens.
2: Es usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
3: Silencio, por favor.
2: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
4: Nosotros continuaremos fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sots seus crits, en sots seus nervis, en sots seves mentides, el deixa vostè perquè jo vull m'aquest amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
1: Un ple que, com sentíem, també va estar protagonitzat per Pilar López, la dona desnonada aquest estiu per un fons voltor a Palma. Aquest era el moment en què es dirigia la presidenta Proens i li retreia que, tot i haver-la votada, l'haurien abandonada.
0: I també de la política avui, una de les incògnites és quan tornarà Carles Puigdemont a Espanya. L'advocat de l'expresident català considera que el retorn hauria de ser després de les eleccions generals i una vegada l'amnistia sigui definitiva.
1: Hores abans, en una compareixença des de Waterloo, Carles Puigdemont, qui va partir de Catalunya fa 9 anys, ha qualificat la sentència del Tribunal Constitucional que val aplicar l'amnistia per malversació de derrota per als poders públics espanyols que, diu, han intentat posar traves a la llei d'amnistia.
5: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pot fer que haga ja no dona per més.
0: I continua oberta la investigació contra el blanqueig de capitals i el narcotràfic a Palma. De moment, deixa un balanç de 15 persones detingudes.
1: Entre els arrestats hi ha el narcotraficant El Pablo i la seva dona. La Policia Nacional ha fet 15 escorcolls. La majoria han estat a la barriada de la Soledat, però també n'hi ha hagut a altres a Marratxí.
0: I la Fundació de Xalles celebra 40 anys. Són 4 dècades en què l'entitat ha atès 40.000 persones amb un percentatge d'inserció laboral d'un 40%.
1: Durant tots aquests anys, l'entitat ha recollit 110.000 tones de material amb un percentatge de reutilització d'un 70%. Per commemorar-ho, avui Hora Baixa celebren un acte teatralitzat al principal de Palma.
0: I avui també estan ben pendents del temps. Una tempesta descarrega des de primera hora del matí en alguns punts de les Balears. L'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, ha activat l'avís taronja al sud de Mallorca fins a les 4 de l'hora baixa i a la resta de les illes l'avís groc. Marc Aldentai, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
6: Bon dia. Ara mateix aquesta tempesta ja comença a deixar l'illa de Mallorca. Encara plou cap a punts d'Alcúdia, Pollença, però vaja, anirà menys. De totes maneres, encara queden ruixats, ruixats que afecten punts, sobretot del ponent de Mallorca. També van entrant en l'illa de Menorca, són ja més febles, i aquestes pròximes hores encara continuaran presents, sobretot a Mallorca i Menorca. Seran, en general, bastant localitzats, però de manera puntual poden venir acompanyats de tempesta. Això seria el manco fins a migdia, primeres hores del capvespre. Després la situació seria més estable. De totes maneres, encara queda aire fred, per tant, hi podria haver qualque brusca molt més puntual i també amb bastantes més estones de sol, igual que a Eivissa i també a Formentera. Avui davalla lleugerament la temperatura, màximes de 26-27 graus, difícilment superarem aquest valor, i aquesta situació d'ambient més fresc continuarà durant les pròximes jornades. Té tendència de ballar el termòmetre, ho notarem sobretot a partir de demà, darrera hora, també a partir de divendres. Avui, amb vent del sud-oest, que guanyarà força i bufarà moderat, sobretot a partir de migdia. Això farà que la situació marítima s'alteri cap en el sud i oest de les illes. Ara mateix, temperatura de 19 graus a Sant Joan de Labritja, 22 a Vila, 24 a Sant Francesc, de 8 a Andratx, 22 a Manacor o 24 a Mo i Ciutadella.
3: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
0: 7:35, ens atem els esports. Gavi, parlem de la selecció espanyola sub-21 que s'ha classificat per l'europeu com a primera de grup.
7: Bon dia, i ho va fer a Can Mises, al camp de l'Auda Eivissa, i per golejar de 7-1 davant Romania, que va marcar primer, però que va veure com en 10 minuts Espanya remuntava en 4 gols abans del descans. Can Mises se va omplir per veure un partit espectacular de joc i gols. El seleccionador David Gordo està molt agraït a l'afició pitiusa.
8: Quiero aprovechar para dar las gracias a toda la gente, a todo el aficionados que han venido esta noche o esta tarde a disfrutar con la selección, darles las gracias por el apoyo, porque cuando se nos han puesto las cosas complicadas al empezar perdiendo, la gente ha empezado a animar, a ayudarnos, a empujarnos y nos ha venido de maravillas.
7: D'altra banda, el tècnic diu que la clau d'aquest equip és l'ambició.
8: Creo que es una palabra, que es hambre. El equipo ha tenido hambre desde la derrota en Finlandia, ha tenido ambición y quería estar en el europeo. Y cuando lo han visto, o lo hemos visto, cuando hemos visto que esto peligraba, nos hemos puesto las pilas.
7: I la selecció espanyola absoluta també s'ha classificat pels quarts de final, en el seu cas, de la Lliga de les Nacions, després de guanyar Croàcia per 1-2 gràcies a dos gols de Mikel Merino a la segona part. Sentim el golejador, que explica com ho fa sempre per resoldre partits als darrers minuts.
9: La mejor actitud posible, con un poquito de suerte y, por supuesto, con trabajo. Como dice el míster, la suerte es para los que no trabajan y, bueno, aquí en este equipo trabajamos todos.
7: Aquesta característica ja s'anomena efecte Merino.
9: Es bueno porque sirve para ayudar al equipo y porque tanto yo como muchos compañeros, cuando entramos, impactamos en el juego y eso es lo que queremos, ser una familia y demostrarlo todos juntos.
7: Croàcia es va avançant al marcador i, a poc a poc, l'equip espanyol va fer feina per remuntar el resultat. El seleccionador Luis de la Fuente està molt agraït als jugadors. El sentim.
10: Estoy orgulloso por muchos motivos de estos jugadores. Tengo motivos para estar hablando y no terminar. Y terminar la rueda de prensa, sí, agradeciéndoles todo su empeño, su dedicación, su comportamiento, su actitud, su talento, todo. Es un equipo, insisto, de agradecerles todo.
7: I també a la selecció espanyola absoluta, a la femenina, que Ata Coll va abandonar ahir la concentració d'Espanya i no disputarà els primers partits preparatoris del Mundial del Brasil 2027. La portera mallorquina té molèsties al quàdriceps i no viatjarà als Estats Units per jugar aquest dissabte i dimecres de la setmana que ve dos amistosos contra la vigent campiona olímpica. Pel que fa a la segona divisió, el Mallorca començarà a preparar avui matí a Son Bibiloni el partit de diumenge contra les Palmes a Son Moix, això després del dia de descans i de l'empat a 0 contra el Girona. Els de Luis García tornaran als entrenaments sense els internacionals Cito Lubumbo, Lucas Bergström i Martin Valiant, que ahir varen jugar amb les seves respectives seleccions. Eslovàquia, amb el mallorquinista Valiant, va guanyar per 0-4 a Moldàvia. La Finlàndia de Bergström va perdre 1-0 a Bielorússia i l'Angola de Lubumbo va superar Malawi per 3-1. I tancam la plana futbolística amb el Manacor, que es prepara per viure el partit contra el Villarreal, corresponent a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Perquè el partit es pugui disputar al camp de Nacapallera, el club necessita complir amb les exigències de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Sergi Montaner, president del club manacorí, té clar que el partit s'ha de disputar a casa.
11: Pues Pablo i per tothom que amb altres clubs, si no se fa a Nacapallera seria una cosa, de veritat, bastant estranya. Però per lo que mos han demanat la federació, de moment, si ja hem anat entrellant tots els papers necessaris, i ara ja estem ultimant tots els detalls per fer-ho aquí.
7: L'eliminatòria a partit únic serà dia 27, 28 o 29 d'octubre, amb horari per confirmar. I en bàsquet, l'Azur Marino, després d'encetar la Lliga amb un triomf, jugarà demà el primer dels dos partits que té aquesta setmana. Les jugadores dirigides per Alberto Antuña s'enfrontaran demà al Girona, a la pista de l'equip català, on cercaran la primera victòria a domicili. El tècnic del conjunt mallorquí, Alberto Antuña, diu que s'ha d'anar partit a partit, tot i que espera sumar a la ciutat catalana la segona victòria consecutiva.
12: El foco a dia de hoy es Girona, sabiendo que es un campo muy, muy, muy difícil, donde Girona no perdió ningún partido como local la temporada pasada, Pero bueno, al final creo que el objetivo y un poco la característica de este equipo tiene que ser intentar poder competir con cualquiera y ir a Girona con la intención de ganar o ponerle las cosas muy difíciles para que sumen la primera.
7: Diumenge tornaran a jugar, serà Somos amb la visita del Cadi La Seu. I acabam amb ciclisme. D'una banda, la Mallorca 312 va esgotar ahir les 8.500 places disponibles per a la disputa de l'edició 2027, que serà el 24 d'abril. Resten 7 mesos i mig i les inscripcions es varen esgotar en qüestió de minuts. I aquest cap de setmana es celebrarà una nova edició de la Volta Cicloturista a Eivissa. Enguany comptarà amb 760 participants, entre ells 68 que hi correran a la modalitat de ciclisme adaptat. Aquesta edició hi participarà el pentacampió del Tour, Miguel Indurain, entre altres estrelles convidades per l'organització.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
13: Jo conec en Quico Rivera.
14: Sube el mambo.
15: Quin nivell, Maribel.
13: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
16: ¿A 200 euros?
17: Ya se puede haber un pan menos en Paquirri.
15: Pues el fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
13: Sí. Y va a llenar ya, tal, no sé qué, uno a mí, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
18: Yo ya no trabajo con él.
15: No.
17: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dos més per aquesta exclusiva?
13: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
17: Molt bé.
3: I bé, amb Dines Mateu i Xavi Oliver.
13: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
17: Per favor.
15: Xiu-xiu. I li dono que te deu 200 euros.
13: Exacte, i li tornem a recordar.
3: IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
15: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
19: Tentol!
20: Tentol!
15: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
21: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. Mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: 7 i gairebé 44 minuts del matí, seguiment desigual de la vaga de les escoletes de 0 a 3 anys. Menorca és on més ha estat secundada amb un 80% segons els sindicats i el 44% segons la Conselleria d'Educació.
1: Més d'un centenar d'educadores i famílies s'han concentrat a Maó per reclamar el manco infants per aula, millores laborals i unes mateixes condicions a totes les illes. El sector fa mesos que es mobilitza i, tot i reconèixer alguns avanços de la Conselleria, reclama tenir veu a les decisions que afecten el primer cicle d'educació infantil. És la cinquena mobilització del col·lectiu en pocs mesos i anuncien que les protestes continuaran. Laia Coy és portaveu de la xarxa 03 de Menorca.
22: Es necessiten ràtios més adequades. Hi ha d'haver més professionals. Hi ha d'haver, per exemple, per educativa, més recursos per inclusió i que les condicions laborals

0: residencials per a menors, la Casa de la Infància i un pis tutelat. Els dos són a Mo i estan al màxim de la seva capacitat. Hi ha 28 menors en acolliment residencial, una xifra que continua augmentant.
1: I les Balears són només per darrere de Madrid, la comunitat autònoma amb més ciutadans que contracten una assegurança privada. De salut, un 30%. És una xifra que se situa molt per sobre de la mitjana estatal, un 21%. Ho diu el darrer informe de la Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Pública. El grup de feina i representant de les Balears en aquesta federació, José Manuel Aranda, ho relaciona directament amb les deficiències de l'atenció primària i els retards en les cites per a un especialista, tot i que destaca que no hi ha cap regió espanyola que tingui una bona situació. El resultat, diu, és un increment de la desigualtat entre els ciutadans.
2: La inequidad crece porque hay gente que no tiene acceso a la vivienda. La inequidad crece porque hay gente que no tiene acceso a los alimentos frescos. Y por eso hay una epidemia de obesidad. La inequidad crece porque no hay acceso a los servicios sanitarios públicos como los había antes. Y esto afecta de forma desigual a los distintos grupos sociales.
1: La Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Pública assegura que la derivació per part dels governs de l'atenció sanitària que no la poden assumir cap a empreses privades lleva vides.
2: Privatizar tiene costes en muertes de personas. Y esto es una cosa importante porque yo diría es que los conciertos matan gente. Y esto no lo digo yo, ya veis que lo dice Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo sanitario.
1: I vos parlam ara de la Fundació Deixalles, que celebra 40 anys. 4 dècades en què l'entitat ha atès 40.000 persones amb un percentatge d'inserció laboral d'un 40%. Durant tots aquests anys, l'entitat ha recollit 110.000 tones de materials amb un percentatge de reutilització d'un 70%. Per commemorar-ho, avui a Hora Baixa celebren un acte teatralitzat al Principal de Palma on recorreran la seva història de compromís social i ambiental a les Balears. A l'informatiu matí han visitat la seu de l'entitat, han parlat amb voluntaris i treballadors. Perquè Deixalles va néixer, ho han de recordar, l'any 1986. L'entitat va ser fundada per Càritas, també per PIMEM, l'any 2010, però aquestes dues associacions deixaren de participar en la seva gestió, que va passar a mans dels treballadors sota el paraigua de l'associació Amics de Deixalles. La vicepresidenta de l'entitat, Maria Jaume, que fa 21 anys ja que hi fa feina, assegura que han crescut i s'han professionalitzat moltíssim. Explica que pretenen canviar el model econòmic i social.
3: Pretenim ajudar les persones que no tenen recursos. Ens insertem a través dels programes sociolaborals que tenim, ensenyant-los habilitats socials a través dels tallers ambientals, que nosaltres anem a recuperar per les cases això, coses que la gent no vol, pues, ho anem a cercar, i a través d'aquest material ensenyem a les persones a reinsertar-se. I si troben feina dins la societat, pues, això és l'objectiu.
1: Perquè durant aquests darrers 40 anys han passat per Deixalles més de 40.000 persones. Una d'aquestes persones és precisament Lourdes Navas, que diu que va formar part de l'entitat i l'ha ajudada molt a superar la depressió i a preparar-se per reinserir-se al mercat laboral. S'encarrega de donar una segona vida a les juguetes.
4: Pues jo, suposar, puc agafar una rutina, agafar alegria. Agafar alegria perquè vens aquí, si hi ha intentat molt bé, pues, tens un horari, comences pues, a preparar-te per després trobar una feina millor.
1: Deixalles també compta en aquest moment amb una important xarxa de voluntariat. Ana Catalina Torrents fa 7 anys que col·labora a l'apartat de bijuteria. Assegura que fer de voluntària li ha permès tenir un coneixement molt més gran dels aspectes socials i ambientals. S'emociona en explicar-ho.
5: Procuro venir sempre que puc, perquè m'agrada la feina, m'agrada col·laborar i sent que interiorment això em produeix una satisfacció.
1: Un acte que començarà a les 7 de l'hora baixa al Teatre Principal de Palma sota el lema Una petita festa on tornarem grans. L'obertura de portes serà una hora abans, a partir de les 6. Hi ha més notícies destacades de l'actualitat estatal i internacional. La jutgessa ha demanat al govern de Ceuta que entregui la llista de telefonades que va fer el president ceutí Juan Jesús Vives a la Moncloa. El govern de la ciutat ha anunciat que remetrà a la magistrada tota la certificació notarial de les telefonades.
6: Una petició que fa després que Vives declarés la setmana passada que va contactar fins a 10 vegades amb l'executiu central sense respondre.

0: Costa, una versió que va ser desmentida pel govern espanyol. D'altra banda, continuen encara les tasques de neteja a la platja del Trampolín. En dos dies s'han retirat més de 200 tones de residus, això després del desallotjament dels més de 3.000 migrants que durant dos mesos han estat en aquest indret.
1: Per cert, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viatja avui a Ceuta, en el que serà el seu cinquè viatge d'ençà de la crisi migratòria. Ho fa un dia abans de reunir la seva cúpula abans de la campanya. També visita avui Ceuta el ministre d'Hisenda d'Arcadi Espanya per reunir-se amb Juan Jesús Vives.
0: Encara en clau electoral, el Front Ampli debat al cap de llista per les eleccions del 29 de novembre amb dos noms principals sobre la taula en aquest moment, el de la ministra de Sanitat, Mònica García, i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
1: I en tot això, mentre el rei Felip VI, de viatge oficial a Finlàndia, ha tornat a defensar que Ceuta és frontera de la Unió Europea, com també ho és el País Bàltic, reiterant que les amenaces són per a tots els estats membres de la Unió, venguin d'on venguin.
0: En aquest sentit, el monarca ha insistit que la protecció de la frontera comuna competeix de tota la Unió Europea en un exercici solidari i eficaç que interessa i beneficia el conjunt.
2: Españoles y finlandeses somos frontera exterior de la Unión Europea. No digo fronteras en plural, sino frontera en singular. Nuestra frontera es una y la misma para todos los ciudadanos de la Unión. Y las amenazas, vengan de donde vengan y tengan la intencionalidad que tengan, lo son para todos los Estados miembros.
1: I de la crònica internacional, avui es compleixen 3 anys dels atacs de Hamas a Israel, en què varen morir assassinades 1.200 persones. El 75% dels israelians donen suport a crear una comissió independent per investigar el 7 d'octubre.
0: Tanmateix, l'exèrcit israelià continua aquesta ofensiva després d'aquesta data, continua amb un degoteig de morts diaris, malgrat la seva rúbrica l'any passat, amb més de 74.000 morts i 175.000 ferits. El 82% de les estructures de la franja han estat totalment danyades i uns 2 milions de persones, el 94% de la població de l'enclavament palestí, requereix encara assistència en refugis i articles bàsics, segons dades de les Nacions Unides i del Consell Noruec per a Refugiats. I commoció continua instal·lada mentre que la devastació provocada per l'exèrcit israelí a la franja de Gaza asfixia molt una població palestina que continua sent objecte de bombardejos diaris.
1: I a França, els estudiants mantenen la pressió sobre el govern amb noves i massives protestes a tot el país. Entre 250.000 i 400.000 estudiants, segons el govern i els organitzadors, han sortit aquest dimarts als carrers de les principals ciutats del país. Les protestes reclamen més recursos per a l'educació pública, menys massificació i més professorat.
0: Tot això mentre la Comissió Nacional Consultiva de Drets Humans de França alerta d'un ús desproporcionat de la força policial. Des de l'inici de la mobilització, en prop de 5.000 persones han estat detengudes i un 85% són menors d'edat. L'organisme reclama en aquest moment al govern francès que rebaixi l'atenció i reforci el diàleg amb els joves. Les classes continuen suspeses a unes 900 centres educatius diferents, mentre que 24 instituts han patit actes vandàlics o bé incendis. Amnistia Internacional també denuncia un ús excessiu de gasos lacrimògens, porres i també pilotes de goma i reclama que es garanteixi el dret dels estudiants a manifestar-se.
1: I moment ara per la cultura. Anem amb ella. I deixant que aquesta música ara ens situï al Nova York més icònic de la mà de l'artista Sol Steinberg, l'home que va il·lustrar gairebé 90 vegades la portada del New York, la revista referencial de la ciutat que el va acollir després d'un periple vital gairebé de pel·lícula. Ara aquestes portades i bona part del seu llegat artístic ens esperen a la Fundació Joan Marc. Sandra Martínez.
3: Tot d'una entrarem en l'obra artística d'aquest escriptor que dibuixa, com se'l va definir, però abans un apunt d'aquesta vida de pel·lícula que va forjar el que seria després el seu treball. Nascut a Romania, es va formar a Itàlia com a arquitecte, però les lleis antisemites de Mussolini el forçaren a fugir d'Europa. Després d'un periple que el duria a Portugal i a la República Dominicana, entre d'altres països, acabà a Nova York. Un cop ja era ciutadà nord-americà, s'enrolà a la Segona Guerra Mundial, on passà per la Xina, l'Índia, Algèria, Itàlia. L'exèrcit fou el primer interessat pels seus dibuixos satírics i tot d'una també ho feu al New York Gutenberg, el fitxaria per gairebé un centenar de portades, des dels anys 40 fins a finals dels 90. Portades que fascinen tant com el primer dia. Pablo Pérez d'Ors és el director del Museu de la Fundació Marc de Palma.
4: Són reflexions sobre el dibuix, sobre el llenguatge, coses que mai no passen de moda perquè, bueno, fan pensar encara ara. I també hi ha d'altres que reflecteixen aquesta experiència d'exili, de viatge, ironitza sobre l'oficialitat, la burocràcia, i té sempre una mica d'humor.
3: La seva obra no s'entén sense la seva vida ni tampoc sense Nova York. Habitual dels seus museus, de les seves inacabables propostes culturals, va ser il·lustrador de premsa, de publicitat, va crear postals de Nadal, va fer disseny tèxtil i també és autor d'obra original, una obra vinculada a l'expressionisme abstracte americà amb noms com Pollock o Rothko i que es pot veure a galeries d'art i museus com el MoMA. Feia de tot i per això sempre ha estat mal de classificar.
4: Estava a meitat del camí entre il·lustrador, publicista, artista, etc. Aquesta exposició reflecteix molt bé aquesta varietat.
3: I abans de recordar fins quan es podrà veure aquesta exposició, que també, per cert, ofereix visites guiades, un darrer punt d'aquesta vida inquieta. Va recórrer els Estats Units en un Cadillac de segona mà que va comprar el compositor Igor Stravinsky. Ho mostra una de les imatges d'aquesta exposició amb l'artista Ben Cofoy immortalitzant el moment. Sol Steinberg, artista, es podrà veure fins al 23 de gener.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8. És dimecres 7 d'octubre i en aquesta hora estan ben pendents del temps, sobretot a les Pitiuses i al sud de Mallorca. Una tempesta elèctrica ha descarregat en aquesta zona de Mallorca avui a primera hora del matí. A la resta de les illes hi ha avís groc, mentre que en aquesta zona de Mallorca encara hi ha avís taronja fins a les 4 de l'hora baixa. Marc Aldentei, bon dia. Quina és la situació en aquests moments?
2: Bon dia, ara mateix tenim una situació ja molt més tranquil·la, ja no tenim precipitacions, ja hi ha vici Formentera, i en el cas de Mallorca queden ruixats molt més puntuals, locals i febles, i en el cas de Menorca també hi plou de manera feble. Aquestes pròximes hores el que tindrem serà una situació de variabilitat. Això es tradueix en bastones de sol que tindrem a partir de mitjan de matí, però amb aquesta possibilitat de ruixats, fins i tot qualque tempesta que podria ser moderada, preferentment cap a punts de Mallorca i de Menorca. Aquesta situació, però, s'anirà tranquil·litzant a partir de mitjan cap vespre. Pot caure qualque ruixat, però ja seria molt més feble i local si és que arriba a caure aquesta segona meitat de la jornada. Per tant, una situació ja més tranquil·la, sobretot a partir d'avui cap vespre. Amb temperatura avui, que davalla lleugerament amb aquestes màximes que quedaran entre els 25 i 27 punts actualment 28 graus, sobretot cap a punts del sud de l'arxipèlag. Destaquem també el vent del sud-oest, que guanyarà força, bufarà moderat a partir de migdia, per tant, això es notarà també a la mà, amb aquestes onades que a partir del capvespre poden superar el metre, metre i mig d'altura a les costes exposades cap en el sud i oest de l'arxipèlag. Ara mateix, temperatures encara suaus a Menorca, tenim 24 graus a Mercadal, a Sant Climent, més fresca a Mallorca, de 9 a Sencelles, 20 a Palma, també 21 a Vila Sant Antoni o 24 a la Mola Formentera.
1: Avui, per tant, serà una jornada amb temps inestable, un dia també en què estan pendents que es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, el BOE, el decret d'habitatge del govern espanyol que prorroga 2 anys els contractes de lloguer i prohibeix el desnonament de persones vulnerables. Entrarà avui mateix en vigor i el seu contingut s'assembla molt i el que va ser derogat divendres pel Congrés dels Diputats. Ansel López, bon dia.
3: Bon dia. L'executiu confia ara en que prosperi perquè es votarà la Diputació Permanent en comptes de fer-se el pla. Per tant, el vot de Junts no es devindrà determinant. En canvi, l'altre decret aprovat ahir pel Consell de Ministres, el que converteix els contractes de lloguer en indefinits, només estaria en vigor si la Diputació Permanent hi votés a favor, cosa que difícilment passarà perquè el PNB s'hi oposa.
1: I aquí a les Illes, la crisi de l'habitatge va centrar el pla d'ahir. El Parlament es va rebutjar amb els vots del Partit Popular i de Vox declarar les Balears com a zona tensada.
3: El PSIP havia presentat una proposició de llei perquè els municipis topassin els preus dels lloguers, un pla que també va estar protagonitzat per Pilar López, la dona desnonada aquest estiu per un fons voltor a Palma. Es va dirigir a la presidenta Proens i li va retreure que, tot i haver-la votada, l'havien abandonada.
1: I també de la política, vull anar de les incògnites, és quan tornarà Carles Puigdemont, de l'advocat de l'expresident català, considera que el retorn hauria de ser després de les eleccions generals i una vegada l'amnistia sigui definitiva.
3: Hores abans, en una compareixença des de Waterloo, Puigdemont, qui va partir de Catalunya fa 9 anys, ha qualificat la sentència del constitucional que val aplicar l'amnistia per malversació de derrota pels poders públics espanyols que, diu, han intentat posar traves a la llei d'amnistia.
1: I continua oberta la investigació contra el blanqueig de capitals i el narcotràfic a Palma, que de moment deixa un balanç de 15 persones detingudes.
3: Entre els arrestats hi ha el narcotraficant El Pablo i la seva dona. La Policia Nacional ha fet 14 escorcolls. La majoria dels registres han estat a la barriada de la Soledat, però també n'hi ha hagut a Marratxí.
1: I en els esports, la selecció espanyola sub-21 omple Can Misses i goleja Romania. Gavi Fortesa, bon dia.
4: Bon dia. Per 7-1 va guanyar la selecció espanyola sub-21 a Romania al camp de la Buda Eivissa per classificar-se per l'Europeu de 2027. L'ex-mallorquinista Jan Virgili va ser titular i a la segona part va sortir el mallorquí Rafael Obrador. D'altra banda, la selecció absoluta va guanyar Croàcia per 1-2 i també se classifica pels quarts de final de la Lliga de les Nacions.
1: Pel que fa al trànsit, avui és un dia complicat en alguns punts de la xarxa viària per la pluja i un d'ells és a les avingudes de Palma, on un forat a la calçada ha provocat molt de problemes de circulació. I connectem en directe és a la zona compresa entre la carretera de Manacor i l'avinguda Gabriel Alomà. Allà hi ha Toni Escanelles. Toni, bon dia.
5: Bon dia, i efectivament nosaltres ens trobem just aquí, pràcticament a partir de la zona de l'escola graduada, de les avingudes en sentit cap a la mà, ja es desvia tot el trànsit perquè tota aquesta banda, fins pràcticament l'edifici de l'Ajuntament, perquè ens entenguem fins a la benzinera que hi ha a les avingudes, just abans s'ha produït aquesta avaria que en principi ha obligat a tear tot el carrer, tots els carrils. Es veu la vora via, que també està un poc passada per avui, i ara mateix hi ha tots els equips de Maia, hi deu veure una dotzena de persones que estan fent feina a banda de maquinària, i estan alçant tot aquest paviment per intentar localitzar on està aquesta avaria. Com vos dèiem, les vora vies estan un poquet més baixes d'allò que és habitual, separades per... fent que la gent no passi per aquesta zona tampoc a peu, i tots els carrils estan alçats pràcticament 6 metres per 6 de paviment, s'estan alçant en aquest moment per intentar localitzar aquesta avaria i solucionar-ho com abans millor.
1: Gràcies, Toni. Estarem pendents d'aquesta situació. D'aquí uns minuts tornarem a connectar amb tu perquè ens actualitzis quina és la darrera hora de la situació, com dèiem, a l'avinguda Gabriel Alomà de Palma. A banda d'aquests problemes, hi ha més altres problemes circulatoris en aquests moments aquí a les Illes. Olivia Navarro, bon dia.
6: Bon dia, sí, perquè plou a Palma i ja sabeu que quan això passa hi ha moltes, se provoquen moltes retencions per intentar accedir a la capital per carretera. L'autopista d'Inca ja de baixada cap a Palma trobareu en bossos abans d'arribar a Binissalem i perllonguen fins a Santa Maria. Després, de nou, com sempre, retencions que ja comencen a l'alçada de l'Alcampo fins a arribar a la via de cintura, una via que per ser avui també molt més congestionada del que ja és habitual. En sentit Andratx, la via de cintura ja està col·lapsada quan l'agafau des de la sortida de l'autovia de l'aeroport, i així estarà fins a que arribeu a Oidemossa. En direcció contrària cap a l'aeroport, circulació lenta des del túnels de Gènova fins al cementeri. Dos apunts més. L'autopista de l'aeroport també trobareu un tram de trànsit lent entre Espilarí fins a arribar a l'aeroport, i també a l'autovia d'Andratx. En aquest cas, per accedir cap a Palma, ja vos trobareu circulació lenta des de Bandinats.
1: I també circulació avui complicada a les carreteres de les Illes, sobretot a Mallorca. 8 i 7 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Avui es publica el BOE i entrarà en vigor de nou el decret d'habitatge del govern espanyol que prorroga 2 anys els contractes de lloguer i prohibeix el desnonament de persones vulnerables. El contingut és molt similar al que ja es va aprovar la setmana passada i va ser derogat pel Congrés dels Diputats. Aquesta vegada, però, l'executiu confia en que prosperi perquè es votarà a la Diputació Permanent en comptes del ple, i allà el vot de Junts no és determinant. En canvi, l'altre decret aprovat ahir pel Consell de Ministres, el que converteix els contractes de lloguer en indefinits, només entraria en vigor si la Diputació Permanent i vota a favor, cosa que difícilment passarà perquè el PNB s'hi oposa.
3: Per tant, avui només es començarà a aplicar el primer, que és el que inclou el gruix de mesures. Aquest text amplia fins al 2030, 2 anys més respecte del primer decret derogat la setmana passada, la prohibició de la compra especulativa d'habitatge. També estableix desgravacions d'IRPF per als inquilins, una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer, la limitació de la pujada de rentes, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, i la imposició d'IVA al lloguer turístic. Hi ha una novetat més respecte de l'anterior versió. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, explica que es crearà una partida de 10.000 milions d'euros que es destinaran a crèdits ICO de fins a 50.000 euros sense interessos destinats a la compra de la primera llar.
7: I va ser intergeneracional, no solamente, aunque evidentemente está pensado también en ellos, los jóvenes, sino también familias de edades superiores, en definitiva, todos aquellos que vayan a adquirir una primera vivienda.
3: El PNB ja ha confirmat que votarà a favor del decret, com ja va fer divendres passat. La seva portaveu, Maribel Vaquero, diu que aquesta norma és només un primer pas i que calen mesures integrals.
8: Vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida, y vamos a votar que sí, como hicimos la anterior vez al otro decreto, al decreto de vivienda, que incorpora medidas para proteger tanto a los pequeños propietarios como a los inquilinos y para limitar las compras de los fondos buitres. Y lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que és un parche, que se van a tener que tomar medidas des d'una visió integral.
3: La diferència d'ara respecte de la setmana passada és que ja s'han dissolt les Corts en la convocatòria d'eleccions i, per tant, la qüestió es votarà a la Diputació Permanent. Aquest és el màxim òrgan de decisió legislativa fora del període de sessions i allà la distribució percentual és una mica diferent i el vot de Junts no és determinant. Per tant, amb el sí del PNB ja seria suficient si ningú del bloc d'Esquerra canvia el sentit del seu vot. Tot plegat, Esther Muñoz, portaveu del PP, considera que és una estratègia partidista del Partit Socialista.
9: Un acto de propaganda de Pedro Sánchez. La política de vivienda se va a decidir el 29 de noviembre. La política de vivienda de los próximos 4 años se decide el 29 de noviembre, no la Diputación Permanente. Esto todo forma parte de la performance que quiere montar Pedro Sánchez para hablar de los temas que él considera.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès una intervenció més ferma en el mercat d'habitatge si té prou majoria després de les eleccions del 29 de novembre.
1: I encara parlant d'habitatge. Els ajuntaments de les Illes no podran declarar cap zona tensada. La majoria del PP i Vox ha tombat al Parlament una proposició de llei presentada pel PSIC que pretenia que els municipis topassin els preus dels lloguers. Els socialistes defensen que l'augment de les mensualitats és el principal causant de la majoria de desnonaments, un punt que la dreta no compartiria per resoldre la crisi de l'habitatge, que ha centrat la sessió de control al govern en un dels moments més tensos de la legislatura.
3: Perquè totes les mirades s'han centrat en el cas de Pilar, que ha estat anomenada la Mari Carmen de Palma, desnonada per un fons voltom, s'ha dirigit a la presidenta del govern i li ha retret que, tot i haver-la votada, l'havien deixada abandonada. Però ens l'ha abraçada i, durant la conversa, se l'ha pogut sentir dient que els socialistes, que havien duit Pilar al Parlament, l'estaven utilitzant.
10: La voté.
11: Sí.
3: Era just aquest moment, just abans d'aquest episodi, el portaveu socialista Iago Negueruela acusava Proens de ser la culpable de desnonaments com els de Pilar. La presidenta, però, n'ha responsabilitzat el govern espanyol.
12: Es usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
13: Silencio, por favor.
12: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
14: Nosotros continuarem fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sot seus crits, en sot seus nervis, en sot seves mentides, el deixa vostè perquè jo vull maquet amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
3: El debat sobre habitatge, les eleccions del 29N, han planat en tot moment el primer pla de la precampanya.
14: Ara que veu que el barco s'enfonsa, se vol tirar del barco, però no se pensi ni per un moment que mos enganarà. Vostè ha traït els ciutadans de les Illes Balears. Vostè és corresponsable d'aquest desastre que ha fet el govern d'Espanya.
15: Vostè no té aspiració de ser la presidenta del govern de les Illes Balears, sinó ser cap de campanya d'en Feijó a les Illes Balears.
3: Com a Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, però ens ha dit a Josep Castells, de Més per Menorca, que no pensa declarar les illes com a zona tensada i els ha acusat de voler arreglar en 8 dies el que Madrid no ha fet en 8 anys.
16: El problema que tenen vostès és que anteposen la seva ideologia a la solució dels problemes reals dels ciutadans de les Illes Balears.
14: Què li han fet els ciutadans de les Illes Balears per voler armar el que tenen a Catalunya?
3: A la sessió, Proens i Manuela Cañadas de Vox s'han reforçat mútuament de la seva aliança durant aquesta legislatura, la qual ha permès, segons la presidenta, rebaixes fiscals per valor de 1.500 milions d'euros.
17: Dos modelos, el de quienes consideran a Ciudadano un cajero automático y el de quienes respetan su esfuerzo. Si fos per ells, tornarien a recuperar l'impost de successions, l'impost a la mort, que sí, molt diuen. I jo li dic que no ho consentirem.
3: Proens el va retirar 10 dies després de la seva investidura.
1: Tot mentre continuen les acampades a la plaça d'Espanya de Palma. I en aquests moments hi ha un centenar de persones. Fa més d'una setmana que s'han instal·lat en aquest punt de la ciutat en defensa pel dret de l'habitatge, una acampada a la que també hi han afectat les precipitacions avui matí. Allà hi ha Toni Sastre. Bon dia, Toni. Quina és la imatge?
11: Bon dia, Lidl. La imatge aquesta hora és que les persones que campen es resguarden d'aquesta pluja fina que cau aquí al centre de ciutat, es resguarden en les seves tendes de campanya i en els tendals que han instal·lat. Molts d'ells també es protegeixen amb impermeables, amb desfiladores i jaquetes. Una pluja que també banya tots els cartons amb frases reivindicatives que estan col·locades per tot el perímetre d'aquesta acampada que se situa als peus de l'estàtua del rei en Jaume. També hem vist com un grup de persones movien un palet, se retiraven unes brides i també han desmuntat algunes tendes més petites per aquesta pluja matinera. Precisament hem pogut parlar amb un parell d'aquestes persones i ens han dit que tot i el mal temps, que tot i la pluja i el vent que es preveu per aquest dia, es tenen previst continuar amb l'acampada per continuar reclamant mesures que afavoreixin l'accés a un habitatge digne.
13: Mos hem organitzat tots, tot hem despenjat lones que n'hi havia agafades, tapat tot el material, mos hem aixecat tots a les 6 de la matinada per fer aquesta feina conjunta. No? I ha estat realment un plaer que passi per veure la unitat. Llams, trons i el que sigui, aguantarem tot.
18: Però pluja no hi ha vida. I no hi haurà tormenta, i no hi haurà cap llamp que ens pugui treure d'aquí. Nosaltres seguirem, i això és tot el que tenim.
19: El que ha passat és que amb un vent o palets que ens feien de barrera han caigut, i ara simplement el que hem fet és reconèixer-los un poc perquè no facin nosa la gent que passa. L'idea és ara tornar a reorganitzar tot el que el vent ha tirat i seguirem aquí.
11: Mentrestant, l'Ajuntament de Palma ha demanat de nou a la delegació del govern que aixequi aquesta protesta. L'acampada i el col·lectiu Flama critiquen la instrumentalització, diuen, d'acord, després que aquest col·lectiu hagi abandonat aquesta acampada, després de denunciar comportaments i actituds sexistes. Mentrestant, els activistes qualifiquen la reacció de l'Ajuntament d'intent de deslegitimar el moviment social per l'habitatge. Ja han explicat que ja s'han pres mesures davant aquestes actuacions masclistes i s'han apartat de l'espai les persones que havien generat els problemes.
1: Gràcies, Toni. I anem ara a un altre punt de Palma. En concret, ens desplaçem a l'Avinguda Gabriel Alomades d'O, d'on primera hora d'avui matí hi ha problemes de circulació per mort d'un forat a la calçada, i connectam en directe amb dediques a la zona compresa entre la carretera de Manacor i l'Avinguda Gabriel Aloma. Allà hi ha Toni Escanelles. Toni, bon dia. Conta'ns quina és la darrera hora.
5: Bon dia. De la darrera hora és que hores d'ara continua igual, continua tallat aquesta zona a partir pràcticament de la carretera de les avingudes, l'avinguda Gabriel Lomà, que baixa cap a la mà. A la zona de l'escola graduada ja queda tallada, comença aquest tram i, evidentment, ja no hi ha trànsit fins en el final, però aquesta zona es troba, perquè ens entengueu, allà on hi ha els edificis militars, i és que precisament una de les tuberies que provenen d'aquesta edificació i que travessa totes les avingudes és la que a poc t'ha anat cedint per culpa de les rels dels arbres que hi ha a damunt les voreries. Això ha fet que aproximadament a les 3 del matí s'hagi produït una petita fuita que ha estat tallada molt de temps pels treballadors, però això ha obligat, com que el terra havia passat un poc per ull, i feia que el trànsit rodat fos complicat perquè els sotracs eren grossos, han alçat tot el paviment de tots els carrils. També estan reparant les voravies. Ara, a hores d'ara, han baixat pràcticament un pam, i una dotzena de treballadors, a banda de dues o tres màquines paleres i també compressors, estan fent feina per retirar tot el paviment, i segons les previsions del tècnic, a partir de mitjan de matí es començarà a col·locar un ciment ràpid per al manco poder obrir el trànsit dos d'aquests carrils, que no quedi tallada les avingudes, i, per tant, calculen que a primera hora de l'hora baixa es podria anar restablint poc a poc el trànsit.
1: Gràcies, Toni. Aquesta és la darrera hora des de l'Avinguda Gabriel Alomà de Palma. I hem de dir també que el mal temps que ha afectat aquesta matinada i a primera hora d'avui matí a les Balears, sobretot a Mallorca, ha deixat 5 incidents registrats per l'1-2 des de les 5 fins a les 8 del matí. La majoria són per arbres caiguts a la calçada. A les 9 es reuneix el comitè tècnic assessor del Pla Meteoval al Centre de Coordinació d'Emergències de l'1-2.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
20: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:19 i una de les altres incògnites que plana sobre el debat polític avui és quan tornarà Carles Puigdemont. L'advocat de l'expresident català considera que el retorn es produirà després de les eleccions generals i una vegada l'amnistia sigui definitiva.
2: Sí, perquè ara que el jutge Llarena, ja ho sabem, li ha aixecat l'ordre de detenció, Gonzalo Boye considera que el més sensat, diu, seria retornar a Catalunya després de la campanya electoral del 29N. Així ho ha assegurat en una entrevista a nit a 3
21: Vamos a ver quién está en el gobierno cuando regrese el presidente, porque no nos olvidemos que el actual presidente del gobierno llegó al gobierno en unas elecciones que prometió traer a España al presidente Puigdemont y emprisionarlo. Desde ahí se ha negado siempre a prestarle los servicios de seguridad que le correspondían.
2: Perquè poques hores abans, en una compareixença pública des de Waterloo, Puigdemont, qui va partir de Catalunya ara fa 9 anys, ja ha qualificat la sentència del Tribunal Constitucional que val, ho hem de recordar, aplicar l'amnistia per malversació de derrota pels poders públics espanyols que, diu, han intentat posar traves a la llei d'amnistia.
22: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos... I fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
2: I la suspensió de l'ordre de crida i cerca, també de detenció contra Puigdemont, també afecta directament els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. En el cas de l'expresident Oriol Junqueras, està pendent encara de l'amnistia total per poder tornar a presentar-se a unes eleccions.
23: Carles Puigdemont ha de poder tornar. I l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions.
2: I el president espanyol Pedro Sánchez ha reaccionat així, això sí, se'n centrar en el fons de la sentència.
7: Defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
2: El PP, en canvi, ho veu tot una maquinació, segons la portaveu del Congrés, Esther Muñoz.
24: El fin de la transacción, el... Una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía.
1: Recta final del judici amb jurat a l'Audiència Provincial contra l'home acusat d'assassinar la seva exparella el mes de desembre del 2024 al Coll d'en Rabassa, Palma, davant la filla menor.
6: Ahir van declarar famílies de la víctima que han descrit anys de violència masclista, maltractaments, amenaces i una conducta agressiva i controladora. També han explicat que després que ella denunciés va amenaçar-la de mort i també a persones del seu entorn. Segons els testimonis, Jorge Virgilio tenia problemes amb les drogues i amb el joc. L'acusat incitaria la víctima fins i tot a prostituir-se per sufragar les seues addiccions i despeses judicials.
1: I continua oberta la investigació contra el blanqueig de capitals i el narcotràfic a Palma, que de moment deixa un balanç de 15 persones detingudes, entre elles el narcotraficant El Pablo i la seva dona. La Policia Nacional ha practicat 14 escorcolls.
2: De fet, la majoria han estat a la barriada de la Soledat, però també n'hi ha hagut d'altres a Marratxí. 200 agents de la policia han participat en aquest dispositiu i també s'hi han desplegat la brigada de la Policia Judicial de les Balears, la Unitat d'Intervenció Policial de València i Mitjans Aeris. L'operació que du el nom de Tsunami Galba s'ha centrat en la persecució del narcotràfic i, com dèiem, en delictes relacionats amb el blanqueig de capitals.
1: I nova arribada de persones migrants en embarcacions, totes al sud de Mallorca des de les 10:30 d'ahir vespre fins a les 3 d'aquesta matinada. Han estat rescatades 87 persones que viatjaven en 5 barques.
6: 3 han estat inceptades a la costa de Santanyí, mentre que altres 2 varen ser rescatades al sud de Cabrera. Del total de persones localitzades, aquestes 87, 39 són d'origen magrebí i 48 provenen del sud del Sàhara. És una informació que acaba d'oferir la delegació del govern.
1: I un home de més d'una setantena d'anys va morir ahir en un accident a la rotonda de Sant Ferriol, al camí vell de Sineu. L'home va tenir un problema de salut i va entrar en direcció contrària a la rotonda, un fet que va provocar una col·lisió entre 3 cotxes. Els altres conductors varen resultar ferits greus. Precisament un de cada tres accidents de trànsit a les Balears són a causa d'una distracció al volant, en la major part dels casos per fer ús del telèfon mòbil. Enguany ja són 30 les persones mortes a les carreteres de les Illes Trasmanco, que l'any passat, una xifra que en tot cas continua sent molt elevada.
2: Sí, és per aquest motiu que la DGT ja ha posat en marxa una campanya que intenta conscienciar els conductors de la importància de concentrar-se a la carretera. La majoria dels accidents de trànsit es produeixen per sortir de la via per una distracció. Desviar la mirada cap a la pantalla del mòbil és, en molts de casos, la causa principal d'aquests sinistres. De fet, el 40% de les infraccions detectades durant la campanya de 2025 van ser precisament per l'ús d'aquest dispositiu. Fernando Alonso és el cap de trànsit de les Balears.
4: Actualmente la distracción que nos preocupa es la de utilización de dispositivos móviles, porque no solamente roba la atención visual del conductor, sino que lo sitúa fuera de la carretera durante un periodo de tiempo generalmente muy prolongado y es un hábito que perseguimos especialmente.
2: I a més d'aquestes distraccions, el consum d'alcohol, també de drogues, continua sent una de les causes principals d'accidents. En els darrers 10 anys, fins al 50% dels morts a les carreteres havien consumit alguna substància.
20: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
1: 8:25 minuts, encetat amb els esports. I Gavi, parlant de la selecció espanyola sub-21, que s'ha classificat per l'europeu com a primera de grup.
8: Així és, i ho va fer a Can Mises, al camp de l'Audi Eivissa, i per golejada 7-1 davant Romania, que va acabar... que va marcar primer, però que va veure com en 10 minuts Espanya remuntava en 4 gols abans del descans. Can Mises se va omplir per veure un partit espectacular de joc i gols. El seleccionador David Gordo està molt agraït a l'afició pitiusa.
9: Quiero aprovechar para dar las gracias a toda la gente, a todos los aficionados que han venido esta noche o esta tarde a disfrutar con la selección. Darles las gracias por el apoyo, porque cuando se nos han puesto las cosas complicadas al empezar perdiendo, la gente ha empezado a animar, a ayudarnos, a empujarnos y nos ha venido de maravillas.
8: D'altra banda, el tècnic diu que la clau d'aquest equip és l'ambició.
9: Creo que es una palabra, que es hambre. El equipo ha tenido hambre desde la derrota en Finlandia, ha tenido ambición y quería estar en el europeo. Y cuando lo han visto, o lo hemos visto, cuando hemos visto que esto peligraba, nos hemos puesto las pilas.
8: D'altra banda, la selecció espanyola absoluta també s'ha classificat, en el seu cas, pels quarts de final de la Lliga de les Nacions, després de guanyar a Croàcia per 1-2 gràcies a dos gols de Mikel Merino a la segona part. Sentim el golejador, que explica com ho fa sempre per resoldre partits als darrers minuts.
10: La mejor actitud posible, con un poquito de suerte y, por supuesto, con trabajo. Como dice el míster, la suerte es para los que no trabajan y, bueno, aquí en este equipo trabajamos todos.
8: Aquesta característica ja s'anomena efecte Merino.
10: Es bueno porque sirve para ayudar al equipo y porque tanto yo como muchos compañeros cuando entramos impactamos en el juego y eso es lo que queremos, ser juntos, una familia y demostrarlo todos juntos.
8: Croàcia se va avançar en el marcador i a poc a poc l'equip espanyol va fer feina per remuntar el resultat. El seleccionador Luis de la Fuente està molt agraït als jugadors. El sentim.
12: Estoy orgulloso por muchos motivos de estos jugadores. Tengo motivos para estar hablando y no terminar la rueda de prensa sí, agradeciéndoles todo su empeño, su dedicación, su comportamiento, su actitud, su talento, todo. Es un equipo, insisto, de agradecerles todo.
8: I també a la selecció espanyola absoluta, a la femenina, que Kiata Coll va abandonar ahir la concentració d'Espanya i no disputarà els primers partits preparatoris del Mundial del Brasil 2027. La portera mallorquina té molèsties al quàdriceps i no viatjarà als Estats Units per jugar aquest dissabte i dimecres de la setmana que ve dos amistosos contra la vigent campiona olímpica. Pel que fa a la segona divisió, el Mallorca començarà a preparar avui matí a Son Bibiloni el partit de diumenge contra el Las Palmas, a Son Moix. Això després del dia de descans i de l'empat a 0 contra el Girona. Els de Luis García tornaran als entrenaments sense els internacionals Zito Lubumbo, Lucas Bergstrom i Martin Valiant, que ahir varen jugar amb les seves seleccions. Eslovàquia, amb el mallorquinista Valiant com a suplent, va guanyar per 0-4 a Moldàvia. La Finlàndia de Bergstrom, també suplent, va perdre 1-0 a Bielorússia i l'Angola de Lubumbo, titular, va superar Malawi per 3-1. A més, afegim que ahir va passar per la sala d'operacions el jugador del Mallorca, Antonio Roca, operat d'una lesió als isquiotibials de la cama esquerra. I tancam la plana futbolística amb el Manacor, que es prepara per viure el partit contra el Villarreal corresponent a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Perquè el partit es pugui disputar al camp de Na Capellera, el club necessita complir amb les exigències de la Federació Espanyola de Futbol. Sergi Montaner, president del club manacorí, té clar que el partit s'ha de disputar a casa.
3: Pues Pablo i per tothom que envolta el club, si no se fa a Na Capellera seria una cosa, de veritat, bastant estranya. Però per lo que mos han demanat la federació, de moment s'ha demanat entrellant tots els papers necessaris i ara ja estem ultimant tots els detalls per fer-ho aquí.
8: L'eliminatòria partit únic serà entre el dia 27 o 29 d'octubre amb horari per confirmar. I acabam amb un apunt de ciclisme. D'una banda, la Mallorca 312 ja va esgotar ahir les 8.500 places disponibles per a la disputa de l'edició de 2027, que serà el 24 d'abril. Resten 7 mesos i mig i les inscripcions es varen esgotar en qüestió de minuts. Amb ciclisme, tancant la informació esportiva.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Hem arribat a les 8:30. Repassam quines seran les claus d'aquest dimecres. Han començat la jornada amb avís taronja al sud de Mallorca per pluges i tempestes. A la resta de les Balears es manté l'avís groc.
2: La tempesta d'avui matí ha provocat un trànsit complicat a part de la xarxa viària de les Illes, per exemple, la via de cintura. A Palma, especialment, hi ha problemes afegits a la pluja perquè s'han hagut de tallar els tres carrils a les avingudes de Palma, l'avinguda Gabriel Alomà en direcció al passeig marítim a causa de l'esfonsament de part de la calçada a nit passada. Això provoca que la circulació sigui caòtica al centre. De moment, arreu de Mallorca s'han produït 5 incidències per aquestes pluges, 4 a Calvià i una a Palma. A les 9 es reuneix el Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval.
1: I avui mateix entra en vigor el decret d'habitatge del govern espanyol que prorroga 2 anys els contractes de lloguer i prohibeix el desnonament de persones vulnerables. El seu contingut és molt similar al que divendres va derogar el Congrés dels Diputats.
2: L'executiu confia ara en que prosperi perquè es votarà la Diputació Permanent en comptes de fer-se el pla. Per tant, el vot de Junts no esdevindria determinant. En canvi, l'altre decret aprovat ahir pel Consell de Ministres, de moment no entrarà en vigor automàticament, només ho faria en el cas de que la Diputació Permanent hi votés a favor, i això difícilment passarà perquè el PNB s'hi oposa.
1: I a les 8:45 ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí, nou revés judicial a Ciutadella per l'Ajuntament per fer per a vianants la plaça d'Esborn. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del consistori contra les mesures cautelars que van obligar a reobrir la plaça al trànsit i recuperar els aparcaments. L'Ajuntament, a més, haurà de pagar 2.000 euros de les costes judicials als 22 empresaris que van denunciar la pacificació de la plaça.
1: I a les Pitiuses s'incrementen els casos d'assetjament escolar. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. La Conselleria d'Educació assegura que és perquè s'estan posant més recursos per fer front a aquestes situacions. Aquest curs han incorporat 3 psicòlegs educatius a les escoles que sumen els 11 que ja feien feina als instituts. Els casos més freqüents que requereixen ajuda psicològica són els dels alumnes amb sintomatologia ansiosa.
1: I l'Ajuntament d'Alcúdia, Mallorca, ha iniciat els tràmits per poder reobrir l'emblemàtic quiosquet de Sillot de la Victòria. Juan Luis Marcos, bon dia.
5: Bon dia. La instal·lació ha estat tancada aquest estiu per degradació estructural i per la fi de la concessió. La reforma integral de l'edifici costarà uns 250.000 euros, un import que haurà d'assumir la nova empresa adjudicatària a canvi d'un contracte d'explotació de 10 anys.
1: I avui allò que centra l'actualitat és l'aprovació de nou per part del Consell de Ministres dels 2 decrets sobre l'habitatge.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: I deixem parlar ara amb Glòria Olmos, advocada de la plataforma d'afectades per la hipoteca de la PA. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Esteu satisfetes amb l'aprovació per segona vegada dels decrets sobre l'habitatge? Tenim alguns problemes de comunicació amb Glòria Olmos, advocada de la plataforma d'afectades per la hipoteca. Senyora Olmos, li demanàvem si estàveu satisfets amb l'aprovació per segona vegada d'aquests decrets sobre habitatge.
6: Bé, bueno, en principi sí, perquè amplia alguna de les mesures ja ficades en els altres decrets, els que van derogar en els parlaments la setmana passada, però evidentment ens agradaria que fossin mesures que aquí tinguessin un efecte més immediat. Perquè aquestes mesures tenen efectes aquí, clar, evidentment positius en els desnonaments, com vàrem veure la setmana passada que es van aturar algun dels desnonaments previst per als jutjats. També en relació a l'adquisició de vivenda, però en aquest cas pensem que aquestes mesures tindran un efecte més a llarg plaç. I clar, la situació aquí és molt d'emergència en aquest moment i necessitem algo més contundent.
1: A les Balears s'estan produint molt de desnonaments en aquests moments. Quina és la situació?
6: Sí, ens consta que n'hi ha desnonaments previst i evidentment aquests decrets aturaran alguns d'aquests desnonaments, segurament no tots, perquè en el decret nuevamente, igual que en los decretos anteriores o en la legislación anterior, se pone el foco en la vulnerabilidad de los arrendatarios y también en la situación personal del arrendador. Si bien, como también en anteriores decretos o en anteriores normativas, existe la posibilidad de la indemnización al arrendador en los supuestos de desalojos, cuando no ha habido una provisión de vivienda por parte de la administración pública. Pero bueno, sí que va a suponer pues una suspensión de los desahucios previstos pues a partir de hoy.
1: Aquest estiu varen conèixer el cas d'anar a Pilar López, desnonada per un fons voltor que ha hagut de dormir en un cotxe. Ahir, de fet, va ser el ple del Parlament. Hi ha molts de casos a les Balears com el de la Pilar.
6: Bueno, yo creo que hay más casos de los que realmente afloran o son noticia, porque muchas de las personas que son desalojadas pues tienen que ir a vivir, a lo mejor no en todas las circunstancias en un coche, ciertamente, pero igual sí en una habitación con otras familias, cuando vivían en una casa, temporalmente en albergues porque no hay otra solución, o incluso directamente pues en el caso de que ya no encuentren nada o las condiciones sean pues absolutamente imposibles de asumir, abandonar la isla.
1: ¿Quién es el perfil dels inquilins que son desnonats a les Balears?
6: Es que el perfil es muy variado, no simplemente, o sea, es transversal en la sociedad, no simplemente es personas que tienen una situación de vulnerabilidad, porque la mayoría de los desalojos pueden ocurrir porque se resuelve el contrato, no se prorrogan los contratos, el inquilino no encuentra una alternativa y no queda más remedio que ir al juzgado. No estamos viendo tanto situaciones de impago como bien de situaciones de imposibilidad de encontrar una vivienda, y entonces, bueno, pues ya habrá una sentencia. Claro, depende de que esta resolución de contrato venga de una entidad jurídica o de un fondo que ha adquirido la vivienda mientras estaba en vigor el contrato de arrendamiento, bien sea por compra, bien por cesión en una ejecución hipotecaria, etcétera, o ya de situaciones de entre particulares, que sean propietarios individuales, que sea un gran tenedor, que no sea un gran tenedor. Entonces, la casuística es variada, pero sí que es cierto que en la mayoría de los casos no son por impago de rentas. Y de nosotros lo que sí siempre aconsejamos es que hay que pagar la renta, y si no, hay que buscar las ayudas institucionales para pagar la renta.
1: Senyora Olmos, pel que fa al primer decret d'habitatge, el text estableix algunes solucions temporals urgents, com ara la pròrroga de 2 anys dels lloguers o la moratòria dels desnonaments de persones vulnerables. Això pot beneficiar les persones que ja són llogateres, però vos preocupa que pugui deixar enrere a les que cerquen un habitatge?
6: Es que la situación aquí es tan, o sea, hay tanta falta de vivienda, o la que hay es a un precio, el precio del arrendamiento es tan inasumible para las familias, que yo no creo que esto suponga tenga un efecto negativo sobre el alquiler, porque en este momento no estamos en el punto de el tiempo del alquiler, sino estamos en el punto de el precio del alquiler. ¿Podemos pagar el alquiler el alquiler que hay en el mercado en este momento? Pues como no se puede pagar, es que creo que en ese sentido no va a tener efecto.
1: Aquesta qüestió de l'habitatge després del desnonament de Mari Carmen i la situació que va generar després ha estat determinant, senyora Olmos, per la convocatòria d'eleccions. Com veus aquest context? Creieu que hi haurà una oportunitat per posar l'habitatge en el centre del debat i les propostes polítiques?
6: Deberían poner la vivienda en el centro del debate, pero al final estamos viendo que no sabemos si esto realmente se hará. porque en la mayoría de los casos las medidas de vivienda pueden tener una legislación estatal, pero luego son las comunidades autónomas también las que deben adoptar la ejecución de esas medidas e incluso implementar sus propias medidas. Entonces, la vivienda debería ser uno de los puntos fundamentales y deberían explicar las políticas que cada uno tiene en sus programas respecto de la vivienda. Però no sé, som bastant escèptics en quant a aquesta qüestió.
1: I també veurem què passa també amb aquests comicis i amb el tema de l'habitatge. Sigui com sigui, aquesta qüestió s'ha tornat a posar damunt la taula. És d'actualitat també per l'aprovació de nou per part del Consell de Ministres dels dos decrets sobre habitatge. Glòria Olmos, advocada de la PA, de la plataforma d'afectades per la hipoteca. Gràcies.
6: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Són ara les 8:40 minuts. Repassem altres qüestions destacades a l'actualitat. La jutgessa ha demanat al govern de Ceuta que entregui la llista de telefonades que va fer el president ceutí, Juan Jesús Vives, a la Moncloa. El govern de la ciutat ha anunciat que remetrà a la magistrada tota la certificació notarial de les telefonades.
7: Una petició que fa després que Vives declarés la setmana passada que va contactar fins a 10 vegades amb l'executiu central sense resposta. Una versió que va ser desmentida pel govern espanyol. D'altra banda, continuen les tasques de neteja a la platja del Trampolín. En dos dies s'han retirat més de 200 tones de residus. Això després del desallotjament de més de 3.000 migrants que durant dos mesos han estat en aquest indret.
1: Per cert, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viatja avui a la ciutat autònoma, Ceuta, en el que serà el seu cinquè viatge d'ençà de la crisi migratòria i ho fa un dia abans de reunir la seva cúpula abans de la campanya. També visita avui Ceuta el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, per reunir-se amb Juan Jesús Vives.
7: Encara en clau electoral, el front ampli debat al cap de llista per les eleccions del 29 de novembre, amb dos noms principals sobre la taula, el de la ministra de Sanitat, Mònica García, i l'ex-batlessa de Barcelona, Ada Colau.
1: Tot això mentre el rei Felip VI, de viatge oficial a Finlàndia, ha tornat a defensar que Ceuta és frontera de la Unió Europea, com també ho és el país bàltic, reiterant que les amenaces són per a tots els estats membres de la Unió, venguin d'on venguin.
7: I ha tornat a insistir que la protecció de la frontera comuna competeix amb la Unió, en un exercici solidari i eficaç que interessa i beneficia al conjunt.
8: Españoles y finlandeses somos frontera exterior de la Unión Europea. No digo fronteras en plural, sino frontera en singular. Nuestra frontera es una y la misma para todos los ciudadanos de la Unión. Y las amenazas, vengan de donde vengan y tengan la intencionalidad que tengan, lo son para todos los Estados miembros.
1: I de l'exterior avui es compleixen 3 anys dels atacs de Hamas a Israel, en què varen morir assassinades a unes 1.200 persones. El 75% dels israelians donen suport a crear una comissió independent per investigar el 7 d'octubre.
7: Mentrestant, l'ofensiva de l'exèrcit israelià després d'aquesta data continua amb un degoteig de morts diaris, malgrat la treva rubricada l'any passat, més de 74.000 morts i 175 ferits. El 82% de les estructures de la franja han estat danyades i unes 2 milions de persones, el 94% de la població de l'enclavament palestí, requereix encara assistència en refugis i articles bàsics, segons dades de les Nacions Unides i del Consell Noruec per Refugiats.
1: I a França, els estudiants mantenen la pressió sobre el govern francès amb noves i massives protestes a tot el país. Entre 250.000 i 400.000 estudiants, segons el govern i els organitzadors, han sortit aquest dimarts als carrers de les principals ciutats. Les protestes reclamen més recursos per a l'educació pública, menys massificació i més professorat.
7: Tot això mentre la Comissió Nacional Consultiva de Drets Humans de França alerta d'un ús desproporcionat de la força policial. Des de l'inici de les mobilitzacions, prop de 5.000 persones han estat detengudes i un 85% són menors d'edat. L'organisme reclama al govern francès que rebaixi l'atenció i reforci l'hora al diàleg amb els joves. Les classes continuen suspeses a uns 900 centres, mentre que 24 instituts han patit actes vandàlics o incendis.
1: I Krista Pike, la dona que va sobreviure la setmana passada una execució fallida a Tennessee als Estats Units, es troba conscient i pot xerrar.
7: Perquè, segons els seus missers, la recuperació no té precedents mèdics, el seu pronòstic, diuen, continua sent incert, però preveuen una llarga recuperació.
1: Amb aquests apunts de la crònica internacional hem arribat a les 8 i gairebé 45 minuts. Ara continua la informació amb les notícies de cada illa, amb les notícies insulars aquí a IB3 Ràdio.

0: col·locat, no? Sí. I a poc comences a entendre't en els teus companys.
1: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
2: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic bel,
4: pinta,
5: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Barassal i Bosch. De dilluns a divendres a les 5...
6: Jo conec en Quico Rivera.
7: Sube el mambo.
8: Quin nivell, Maribel.
6: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
9: ¿A 200 euros?
10: Ya se podría haber sido un pomer en Paquirri.
8: Pues para ser el fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
6: Sí. Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, un amigo, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
11: Yo ya no trabajo con él.
8: No.
10: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dos més per aquesta exclusiva?
6: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
10: Molt bé.
3: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
10: Per favor.
8: Xiu-xiu. I li deim que te deu 200 euros.
6: Exacte, i li tornem a recordar.
3: I bé, tres ràdio.
8: I hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
12: Tèntol.
8: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia. Illes del Delicte, amb Alba González.
8: Repassa la crònica de successos com cada dimecres amb Alba González. Bon dia.
13: Bon dia, Marta, com esteu?
8: Un dimecres que comença, malauradament, amb una notícia, amb una mala notícia. Accident mortal a Son Ferriol, un home de 80 anys.
13: Jo sempre ben contenta, Marta, però és molt difícil amb la crònica negra, amb la crònica de succeïts, mantenir aquesta alegria, perquè condem una nova víctima mortal ahir per un accident de trànsit just a l'entrada de Son Ferriol. És un home d'uns 80 anys d'edat que va morir en perdre el control del seu vehicle just quan arribava a la rotonda flotant que dona accés a la barriada, que és el que es pensa que li ha passat, perquè això encara ho està investigant la Guàrdia Civil, que és qui du les diligències d'aquest accident. L'home arribava cap a Son Ferriol i en un moment donat, segons indica aquesta primera hipòtesi, hauria patit una aturada cardíaca, un infart, això li va fer perdre el control, va trepitjar l'accelerador i va entrar a la rotonda de Son Ferriol en direcció contrària, va col·lidir amb dos cotxes més, a Marta hi va haver dues persones més ferides, però en aquest cas, afortunadament, es van ser traslladades a zones passes i no se tant per la seva vida, però en el cas del conductor, malgrat l'esforç dels sanitaris que van estar més de mitja hora intentant recuperar aquest senyor, no se va poder fer res per salvar-li la vida i va morir.
8: Parlem de narcotràfic amb una quinzena de detinguts, entre ells el Pablo.
13: Sí, és històric, narcotraficant, que jo diria quasi el mateix nivell que la Paca, que és el nom que sempre coneixem, però és que és vera que la història del Pablo, de Pablo Campos Maya, dins la soledat, que sempre ho diuen, no? Diuen les males llengües que tota la soledat és seva, però és per la quantitat de propietats que té a les carreteres, allà on se va desenvolupar aquest nou operatiu contra el narcotràfic de la Policia Nacional, també de l'Agència Tributària, els efectius de vigilància duanera. Es van fer una dotzena de registres entre Palma i Marratxí. Encara no s'ha tancat el nombre de detinguts, però entre ells, 4 persones importants i que formen part del clan del Pablo. Un, ell mateix, el Pablo, també una de les seves filles, la seva dona i el seu genre. Són 4 dels detinguts que, com deies, Marta, superen la desena i encara s'està recopilant tot el material, perquè han de pensar que, sempre s'ha dit, no és la primera operació, ni serà la darrera segurament, però és que aquella zona és un búnquer del narcotràfic. Túnels per sota terra, aquestes càmeres, les persones que avisen quan arriba la policia, aquests aiguadors, no?, com els diuen, però ben necessària aquesta feina de la Policia Nacional, sempre perseguint aquests cops, no?, contra el narcotràfic, malgrat que, ho sabem, es repeteixen de tant en quant, perquè la història del Pablo ja remunta a quasi 40 anys enrere, que

0: Diu, se diu prest, Marta.
1: Més qüestions. S'ha decretat presó per l'home que va provocar un incendi a Inca.
0: Sí, així és. L'home es troba a presó. És un home espanyol de 37 anys que hauria provocat intencionadament un incendi que va fer desallotjar aquesta casa que veus en el carrer de les Garrobes. Li diuen la casa Rosa a Inca. I el que crida l'atenció més d'aquesta entrada que va fer la policia local, que clar, va haver de fer acte en el moment de desallotjar tots els veïnats, es considera un infra habitatge. Per què? Idò, perquè hi conviuen, atenció, entre 20 i 25 persones. Sembla que hi hauria 11 habitacions al seu interior. Les persones que viuen
1: clar, que
0: de dins...
1: Si amb una mirada no entens que s'estigui parlant d'infrahabitatge, perquè
0: clar,
1: perquè
0: ho veus des de fora.
1: És una finca normal i corrent.
0: De fet, segons compten els mateixos moradors, viuen molt bé, fins i tot hi ha habitacions que tenen el seu bany. Ells estan contents, però clar, han de dir que en el final, si mos regim per el que és la llei i els metres quadrats cada barri, si se considera per això aquesta paraula, no? Aquest infrahabitatge. Què va passar? Que aquesta convivència, segons expliquen els testimonis, sempre és bona, excepte amb aquesta persona. De fet, aquest home, que ja està a presó, estava acusat també d'un delicte de violència de gènere, de maltracte cap a la seva parella, i precisament va ser després d'una discussió amb ella quan presumptament hauria calat foc a un matalàs dins una de les habitacions i el foc se va expandir ràpidament. A més, de matinada, tanta sort, Marta, que una de les veïnades va pujar al pit superior per avisar els altres moradors, les altres habitacions, i es va poder evitar una desgràcia. Per què ho deim? Perquè quantes persones, quan hi ha tantes persones vivint a un habitatge d'aquestes característiques, ja ho ha deixat escrit la policia local al seu informe, hi ha una manca de ventilació, hi ha una manca de sortides, i es pot convertir perfectament en una ratonera en el moment en què hi ha un incendi, però hi havia estat més perillós, afortunadament. Hi va haver intoxicats, però no greus, que seria la millor de les notícies, i de moment aquest presumpte incendiari d'aquesta casa és a la presó.
1: I vos contant també que continua el judici contra l'acusat d'assassinar amb 66 punyalades la seva exparella al coll d'en Rabassa.
0: En George Virgili Tellano, ja aquest dia s'han sentit a les sessions del judici, l'assassí confés perquè va dir diverses vegades la he matado yo, encara que ho sabem, s'haurà de demostrar, serà una decisió del jurat popular perquè la seva defensa demana l'absolució, i avui és un dia important perquè avui precisament declara en George Virgili Tellano. Primer ho faran els forenses, una part importantíssima també d'aquest cas, perquè és cert que és un dels crims més violents que recordam, 66 punyalades que va patir na Rosario Díaz, Xari, molt estimada també al seu barri, i a més davant la seva filla menor de 2 anys, i la veritat és que és un dels casos que s'està seguint més, i és un procés judicial com sempre en els delictes de sang, que s'ha d'escoltar totes les parts. Avui serà el seu torn, avui seurà el faristol en George i escoltarem què és el que té a dir respecte a aquest terrible crim del coll d'en Rabassa.
1: I acabam amb un rescat, el d'una parella que els dos han estat ferits precisament a una zona de difícil accés.
0: Sí, i a més tenim les imatges, no?, aquesta seqüència completa d'aquest rescat aeri que va passar el dilluns i que a més va dur moltíssima de feina, perquè era una parella d'excursionistes que en un moment donat es varen desorientar, es trobaven a la zona de l'Ofra, a la zona de Cúber, pel pas de la Romana. És una ruta difícil, ho hem de dir. Aquesta parella es va desorientar, va sortir del camí, l'home va mirar cap a baix i va veure com podia reprendre aquesta ruta que havien perdut. Va intentar baixar pel seu propi peu, per un tram que era complicat, va caure d'una longitud més o manco d'uns 5 metres, que va rodolar per les roques, va resultar ferit a la cama, també al cap, la seva dona va quedar bloquejada un pam més a dalt. Clar, els bombers de Mallorca varen sortir ràpidament, es varen activar, varen arribar a peu fins en el punt on es trobava aquesta parella, però per poder traslladar-los amb seguretat es va requerir l'helicòpter de Samilana, que ja du molts de rescats i s'ha demostrat la falta que feia aquest helicòpter. Tots dos varen ser traslladats. Ella, mitjançant el triangle d'evacuació, a ell el varen haver de treure amb la camilla específica per poder traslladar ferits, i es va fer aquest aquest trasllat d'urgència cap a Son Espases, on afortunadament es recuperen perquè varen patir lesions per aquesta caiguda, però afortunadament no varen ser greus, Marta, i fixa't en quina època de l'any estem, que ja primera setmana d'octubre i encara estem amb aquests rescats de muntanya.
1: El volum Marta, dels rescats, si ho analitzem, sí, és veritat, ha estat un estiu molt calent. No el mes, tal vegada, perquè és veritat que hem tingut estius amb més incidència, però Déu-n'hi-do les xifres.
0: No baixa, i fixa't perquè el mes d'octubre és un dels mesos més preocupants pels rescatadors.
1: Pues sobretot per el mal temps, clar.
0: Clar, perquè hi ha aquestes pluges, a més que ja ho hem viscut, que són torrencials, que poden ser breus, que ens poden bloquejar en un moment donat durant una excursió, així que ben alerta octubre, i hem d'estar tot l'any, però vos demano especialment que el mes d'octubre, amb aquest sol que sembla que surt, però després aquesta pluja que ens sorprèn, per evitar aquest tipus d'accidents i de rescats i facilitar la feina als nostres bombers de Mallorca, que són fantàstics i són un equipasso, però si no els hi donem feina, Marta, sempre serà millor.
1: De totes maneres, des d'aquí una crida a la prudència, perquè quantes vegades, Alba, hem vist turistes amb una sabata no adequada a llocs, per exemple, com el torrent de Parells.
0: Sí.
1: Això, per una banda, que pot semblar un fet anecdòtic, però no és un fet anecdòtic.
0: No, i mira que ho repetim any rere any, el material, haver de telefonar, alerta amb nans menors, perquè record casos que també s'han viscut aquest estiu de menors a zones de muntanya molt complicades per ells, que en qualsevol moment, clar, necessiten més aigua, per exemple, que altres persones. Tot això semblen tonteries, però a l'hora d'una intervenció a muntanya ho canvia tot. El material que duguem, si hem menjat bé, si duim l'equipació, si les sabates són còmodes, són reforçades, tot això pot canviar el nostre destí a la muntanya i mos hi juguem sa vida.
1: Alba González, moltíssimes gràcies per aquest repàs a la crònica de successos.
0: Com sempre, a vosaltres.
1: Nosaltres acabam aquesta segona hora de programa, fem una aturada per publicitat a la part televisada, escoltam els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio i tot d'una, començam la nostra hora de magazine, aquí al dia.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
1: Vetres Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bon dia. Continua el judici contra l'home acusat de matar la seva parella a Can Pastilla, a Palma. Avui amb la declaració d'un dels metges forenses que ha explicat que la víctima tenia ferides al tòrax, al cap i també tenia la vena jugular perforada. De fet, la vista oral s'ha suspès per la indisposició d'un dels membres del jurat. Després d'escoltar totes aquestes explicacions, seguint la sessió, hi ha Carme Moreno. Bon dia.
3: Bon dia. La vista oral s'ha reprès al pocs minuts i el metge forense ha seguit en l'explicació de l'autòpsia amb l'ajuda d'unes imatges que anava passant en una gran pantalla. Però la vista s'ha tornat a suspendre pocs minuts després perquè aquest membre del jurat s'ha tornat a sentir malament i els dos metges forenses presents a la sala l'han assistit. Han de dir que el metge forense ha explicat davant l'Audiència Provincial de Palma que Maria del Rosario tenia la jugular perforada. A més, els dos pulmons tenien diverses perforacions. Segons la fiscalia, l'acusat va pegar 66 punyalades a Maria del Rosario. Per aquests fets, el fiscal Jaime Guasch reclama una pena de 27 anys de presó. Se l'acusa del delicte d'assassinat, entre d'altres.
2: Gràcies, Carme Moreno. Des de l'Audiència Provincial, on continua aquest judici, anem amb més qüestions, perquè Amaya ha reparat ja l'avaria que s'ha registrat a una canonada d'aigua potable a l'avinguda Gabriel Omar, però encara manté parcialment tancada la via al trànsit perquè a causa d'aquesta fuita d'aigua s'ha produït un esvoranc en el qual ara es fa feina. És la darrera hora que arriba per part de l'Ajuntament d'aquesta incidència calceres que està generant des de primera hora del matí molts de problemes de circulació per la zona.
4: Segons l'Ajuntament de Palma, malgrat la importància de l'avaria, el subministrament d'aigua no s'ha vist afectat. Ara bé, el que encara no s'ha subsanat és l'esvoranc que s'ha produït a la calçada en dos dels carrils direcció cap al passeig marítim i que encara estan tancats a la circulació. Ara mateix s'estan col·locant dues plaques de càrrega per reforçar l'estructura i evitar nous esfondraments del terra. Per tot això, recomana evitar circular per la zona on encara es registren complicacions. Els autobusos com les línies 25, 35, el de 9 o l'AU cap a l'aeroport s'estan desviant pel carrer Manacor, Joan Alcover i Joan Maragall a aquest darrer carrer. Per cert, s'ha habilitat una parada temporal de l'EMT.
2: I més qüestions, perquè ja s'han decidit els 10 dies d'obertura comercial en festius de cara a l'any que ve. Els ha consensuat el govern i els agents socials. Destaca aquest dia com a obertura comercial el Dia de les Balears, el 1 de març.
4: També s'han fixat el 3 i el 17 de gener, el 25 de març, el 2 de maig, l'1 i el 28 de novembre i el 6, el 12 i el 19 de desembre. De tots aquests dies, cada municipi en pot canviar dos. La segona festa de Nadal ha quedat finalment fora del calendari, tal com ha explicat el conseller d'Empresa Alejandro Sáenz de San Pedro.
5: El 26, el segundo día de Navidad, es un día de profunda tradición familiar en Baleares y ha venido consensuado por el sector que ese día no va a ser un día de apertura.
2: I el comitè de vaga dels sindicats mèdics ha decidit ajornar les aturades indefinides que tenien previstes a partir del 28 d'octubre davant la convocatòria d'eleccions generals del 29 de novembre. Adverteixen, però, que el conflicte encara és viu.
4: Els sindicats han pres aquesta decisió després que la dissolució de les cambres generals hagi fet decaure, entre d'altres, l'actual projecte de l'Estatut Marc contra el qual protestaven.
2: I amb aquest apunt arribam a les 11 i 4 minuts. Als serveis informatius actualitzem notícies i tornem amb més a partir de les 12.
1: Més informació a ivetresnoticies.com.

11 i 5 minuts. S'incorpora Bernat Nadal amb nosaltres a la part tècnica del programa. És aquesta la tercera ja i darrera hora de programa. Ja sabeu, l'hora de magazine, l'hora en què vos contam allò que pensam nosaltres, que és del que parla tothom. Sens dubte, és un fet, és una realitat i dona moltíssim de joc. Michael Douglas ha publicat les seves memòries.

0: Michael Douglas, fill adoptiu de Mallorca, ha decidit que a 82 anys ja era hora de contar-ho gairebé tot. L'actor publica les seves memòries, One Hell of a Ride, un llibre que repassa 6 dècades de carrera a Hollywood, però que també entra de ple en la seva vida sentimental. L'obra que en castellà, publicada per Libros Cúpula, s'ha traduït per Toda una aventura.
1: I una de les revelacions o confessions més comentades té Catherine Zeta-Jones com a protagonista. Quan Douglas i Catherine varen començar la seva relació, ella es veu que li va deixar molt clar que si volien continuar, volia una relació monògama. I aquí arriba el detall. Douglas explica que aquella mateixa nit, aquell vespre, va haver de telefonar a 5 dones amb qui mantenia relacions per posar punt i final en els seus romansos. L'actor ho ha explicat en una entrevista a The Times, on també ha negat que fos addicte al sexe, que això també és una qüestió que sempre s'ha comentat, i ha llevat importància al protagonisme que tenen aquestes històries dins del llibre. Segons ell, les seves memòries són, sobretot, un repàs a 60 anys de cinema.
0: 60 anys de cinema que no han estat titulades res,
1: no.
0: Perquè els titulats han estat altres, però tot i així, hem de dir que la vida sentimental de Michael Douglas ocupa unes quantes pàgines d'aquest llibre. Ja hi ha una confusió, que també, perquè mos havia confós, però ha estat una confessió tardana, han estat 40 anys que hem hagut d'esperar perquè arribàs. Ha reconegut que va mantenir una relació amb Kathleen Turner durant el rodatge de Tras el Corazón Verde l'any 1984. Durant dècades, tots dos havien negat que hagués passat res, i ara Douglas ha admès que tot aquella espècie de teatre que varen fer era fals. Catherine Turner, per la seva banda, ha reaccionat amb humor i ha dit que li sembla sorprenent que 40 anys després la gent s'interessi per una història com aquesta.
1: Exacte. A més, hem de dir que les memòries també recuperen altres episodis de la seva vida sentimental, com la història que va tenir amb la companya de la pel·lícula Instinto Básico, o una anècdota especialment incòmoda, i és que durant unes vacances en un iot amb la seva esposa, Douglas, va arribar a enviar per error un missatge de veu destinat a un amant a través del sistema de so del vaixell. O
2: sigui, mira, els Douglas també s'equivoquen amb el mòbil.
0: Pobre diandre.
2: He de dir que no amb amants, ni no. Manco, però que sí que és el que és equivocar-te i enviar missatges a qui no toca, Quin perill. Quin perill. Sí. De totes maneres, mira, ja poden criticar Michael Douglas, però tenen un matrimoni d'èxit. 25 anys, ningú apostava res per ells. Varen comentar aquesta qüestió l'altre dia. Jo crec que aquesta gent... Perdó, que no t'estic deixant xerrar.
0: És que hi ha una segona pàgina de guió.
2: Ah, perdó.
0: Abans d'obrir... Clar, no. No ho deia per si acabaven donant informació.
2: Abans d'opinar. Dóna-li informació, Xisperadà.
0: Dóna-li
2: informació.
0: Que la teva opinió és caviar, però... perquè vas a feina.
2: Per favor, t'escolt.
0: Però en aquest Toda aventura, en aquest One Hell of a Ride, no parla només de sexe i infidelitats. Douglas també repassa la seva carrera, la relació amb son pare, Kirk Douglas, els problemes d'addicció del seu fill Cameron i la seva pròpia experiència amb el càncer. En definitiva, a 82 anys, Michael Douglas ha obert l'àlbum de fotos i també algun calaixos de casa que probablement hauria estat més còmode deixar tancats. Però, com dèiem a primera hora, una biografia ha de ser com la de Michael Douglas. Tu ho has de contar tot. Perquè només explicar que vares anar en el rodatge, jo què sé, que vares ser productor, de que algú va volar sobre el niu del cucut, o que vares sortir a Instinto Básico, són coses que ja sabíem.
2: Voleu que vos conti un xiu-xiu de Michael Douglas que vaig presenciar quan tenia uns 15 anys?
0: Molt bé, apuntam.
2: Idò, mira, vaig coincidir a l'avió...
0: Perdona, pots fer Steinet? I així, Inés Mateu, avui cap vespre, podrà agafar aquest tall. Pots dir, Inés, tenc un xiu-xiu de Michael Douglas.
2: Inés Mateu, tenc un xiu-xiu de Michael Douglas. Relacionat amb el món de l'aviació i de manera molt directa, Michael Douglas anava amb l'avió amb el seu fill Cameron, i el comandant, evidentment, Michael Douglas, anava en preferent. En aquell moment la preferent tenia dos pisos i estava separada. En alguns avions estava a la part de dalt i en altres estava tot junt. En aquest tipus d'avions, que era un jumbo, estava a la part de dalt i Cameron anava a la part de baix. I el comandant, per més fer, clar, com que va veure que en Michael anava a dalt i en Cameron anava a turista a baix, li va dir, Cameron, que s'obre puesto a dalt, si vols anar amb el teu pare no hi ha problema. Això se podia fer abans, ara les regles han canviat. Què va respondre Michael? Què penseu?
0: El nin està bé baix.
1: El nin està bé baix, comprengui.
0: Que quedi a baix, perquè vull tenir un vol tranquil.
2: Sí, que el nin quedi a baix. Així va ser, que el nin quedi a baix. Supos que li volia donar una educació diferent o que no sé...
1: Quant d'any tenia el nin?
2: En aquell moment tenia uns 14 anys.
1: Aproximadament. Son pare havia d'anar amb... Que hagués baixat en Michael a baix perquè el seu fill era
2: menor. Michael ho va tenir clar. Cameron va quedar a baix i Michael va continuar el seu vol en preferent, o en business, en aquest cas.
0: I venga a menjar croquetes.
2: I venga a menjar, exactament. O sigui que, és vera, de totes maneres, a mi la història de Cameron sí que és vera que me fa un pot de pena, no? Perquè no sé si s'assembla també a la història que va tenir Michael amb en Kirk, perquè va ser molt difícil els començaments. Igual, va estar eclipsat per la carrera de Kirk Douglas, Kirk Douglas li ficava molta pressió a en Michael, o sigui, després va millorar la relació amb el pas dels anys, però els començaments també van ser fàcils, eh?
1: Aquestes històries són secundàries perquè el que ha contat en aquestes memòries no tenen res a veure ni en sa feina, ni en
2: no,
1: sa...
2: No, què va,
0: no,
2: sí,
0: què va? Parla de feina, però són ses sí, pàgines que t'abotaràs.
2: Sí, perquè tu vols conèixer...
0: I aniràs directament a l'aventura que va tenir, perdó, ens acompanya d'Instint Bàsic, que ja era una pel·lícula...
2: Que era la psicòloga, ja recordam, no Sharon Stone, en aquest cas, que ningú se confongui.
0: Triplethorn, que és complicat dir el nom d'aquesta atleta, sí. Que després va fer una sèrie on ella feia de dona d'un mormó, que era un mormó que estava casat amb tres dones, que s'ha de Big Love, que la feien a HBO, si la voleu recuperar.
1: Sí, Big Love.
0: Una sèrie espectacular, sí, que jo vaig dir, aquesta no és psicòloga d'Instinto Básico. I doncs, era ella. En la Kathleen Turner, i llavors també en la Catherine Zeta-Jones, que n'han passades de tot color, i que ella li va dir, escolta, si hem de sortir plegats, vull monogàmia, i ell va despenjar el telèfon.
2: Tenia,
0: un moment, vull fer una pregunta, si voleu contestar, i si no,
2: vinga,
0: no, perquè sé que sou senyores, però jo m'ho veig obligat, jo ho faig per Balears. No és que jo tingui interès. Ai. Però si ara, per exemple, imaginem-nos que començau una relació i qualcú vos diu vull que siguem monògams, a quanta de gent hauria de telefonar a Marta Garau i a quanta de gent hauria de telefonar a Joana Maria Maroto Munà per dir-los, me sap greu, estic començant una història que m'engresca i no puc seguir alimentant esperances en
2: ara mateix. Ara mateix, coneixes la nostra situació?
0: No he dit ara mateix, he dit si passàs a un
2: moment...
0: En
2: un moment actiu de la nostra
0: exacte,
2: vida.
0: Sí, sí, un moment proactiu.
2: Però un moment, hem
0: vida.
2: De compartir tota la privacitat.
0: Ja està. Voleu negar aquesta informació, Balears? Va sobre la vostra consciència.
2: Jo crec que no és necessari.
1: No negar-la, però ja crec que tampoc sigui
2: és remuntar-se al passat. I remuntar-se al passat, a vegades,
0: sí, però
2: és
0: també
2: que
0: és necessari, estimades, ficar-se dins les sabates de la gent. Perquè en aquest home l'han criticat molt, però hi ha moments en què tu acabes de separar, estàs en una etapa fervescent, tal i qual que estàs coneguent, com a molta de gent... Sí, tothom ha criticat,
1: que hagués
0: de dir adéu a cinc dones... s'ha criticat.
1: No, jo critic que ara avui faci un llibre per contar això, perquè
2: però
1: crec que la seva dona... Per nosaltres és interessantíssim, perquè clar. Ho poden comentar, i mos encanta xiu-xiu i Escobarbo i tot. Però de cara a la seva parella, ho trobo una mica una falta de respecte.
2: Jo t'he dit una cosa, jo no m'agrada.
1: Una mica de falta de respecte, que 40 anys després hagi contat la història de Catherine Turner, perquè potser aquesta dona no volia que se sabés.
2: Jo t'he dit que Naceta Jones està per damunt del bé
1: no, sí,
2: i del
1: sí,
2: mal,
1: sabem,
2: i que això no li afecta. No li afecta perquè ha hagut de lluitar amb altres batalles amb ell, són molts anys de matrimoni... Jo crec que no li afecta. O a vosaltres vos afectaria, realment, que se publicassi una novel·la, una biografia amb la vida de la vostra parella contant episodis del passat. La llegiríeu? La llegiríeu amb detall?
0: La Catherine ha dit que no l'havia llegida. Han entrevistat en Michael Douglas i han demanat si abans de publicar-la el que eren ses galerades, la Catherine Zeta-Jones els havia mirat i ha dit que, per ara, la Catherine no l'ha llegit. Per tant,
1: jo,
0: o ella
1: també,
0: no o ella
1: també
0: no
1: matrimoni interessant. No va, Marta Garau, i tu t'ho penses, però bé, ja està bé així.
2: Home, és una pregunta molt interessant, però donaria lloc a un debat, avui no tenim més temps, que és sobre si parleu del passat de les vostres parelles.
1: No.
2: És una red flag,
1: és
2: aquesta?
1: És una red flag.
2: És una red flag? Tu no en parles?
1: No
2: en parles. Xisco Nadal?
1: No és necessari.
2: No és necessari, estic totalment d'acord. No s'ha de parlar del passat.
0: Jo és que no t'hem passat.
1: Ah! Vinga, molt bé. Vinga, idò.
0: Jo tot va començar quan vaig conèixer el meu propi.
1: Ja està.
2: Idò, ja està. Com heu vist, és un segon debat que no ens atarem just en aquest moment perquè són les 11:14 i tenim moltíssimes coses que contar-vos. Avui volem també posar el focus en una entitat que fa feina per afavorir la inclusió social i laboral de persones que es troben en situació de vulnerabilitat, companys.
1: Sí, Marta, és la Fundació Patronat Obrer que acompanya persones a través de programes de formació, d'orientació i també d'inserció laboral amb l'objectiu d'obrir-los noves oportunitats.
0: I durant tot el mes d'octubre, aquesta casa donarà visibilitat a Patronat Obrer a través del programa de responsabilitat social corporativa. Tots donam una mà, precisament, per donar a conèixer els seus projectes i també les històries de les persones que en formen part. En parlam amb el seu president, en José Antonio García Bustos. José Antonio, molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia, com esteu?
0: Encantat de saludar-te. I per començar, per aquells que encara no coneguin la Fundació Patronat Obrer, o si sonis nom, però no sàpigues la feina que feis, quina és la vostra tasca i, sobretot, a quin tipus de persones feis acompanyament?
3: El primer de tot, si m'ho deixeu, és donar-vos gràcies per aquesta visibilitat d'una entitat que té 100 anys. És de 1907 i ara farà 120 anys l'any que ve. Però és una entitat molt desconeguda i gràcies a vosaltres ara tindrem més visibilitat gràcies a IB3, que dedica el mes d'octubre a donar una mà al Patronat Obrer. Nosaltres donem... Bueno, això va començar... Un jesuïta va muntar aquesta fundació, que era una associació antes, fa més de 100 anys, i el que vol és ajudar la gent vulnerable. Vulnerable, sobretot, des del punt de vista econòmic. Que és la gent pobra, que no té recursos, donen-los una mà perquè se formin, trobin una feina i siguin independents, o se puguin valer per ells mateixos. A partir d'aquí, això ha evolucionat molt, però l'esperit ha quedat aquí, que és donar una mà a la gent que necessita pues, formació, orientació laboral, com preparar un currículum, com preparar una entrevista...
2: Home, ara sou més necessaris que mai, perquè ara vivim una situació especialment delicada, especialment complicada.
3: Sí, sí, sí. Cada pit tenim més usuaris, més gent necessitada, i estem pues, intentant obrir ara... La meva presidència ha començat ara fa 6 mesos i vull obrir un poc el que és donar les formacions, com s'ha fet fins ara. Després de la formació se fa una orientació laboral, que és molt important, com preparar un currículum, com fer una entrevista de feina, i també hi ha una part que és firmar acords amb entitats perquè aquesta llei que s'ha format pues, trobi una feina, un pont cap a la realitat empresarial i laboral. Mm. Això és el que s'ha fet fins ara. Jo, si voleu, vos contaré un poc què volem fer a partir d'ara, també.
1: Jo te volia demanar, José Antonio, perquè és vera que la Marta te deia que el tema de la inserció laboral i de les realitats és molt diversa. De fet, fins i tot ara hi ha casos de gent que sí que té feina i que no arriba a final de mes, no? Però quines són actualment les situacions que més vos arriben a la Fundació? Quin és el perfil, sobretot, de gent que ve demanant ajuda?
3: Mm-hmm. Nosaltres abarquem infància, joventut i gent gran, però els perfils que més venen són joves, que són fracassos escolars que no han anat bé a l'escola i necessiten un altre tipus de formació més orientada a cercar feina, i gent en situació de desempleo, que com sabeu, a cada pic és més numerosa. Desgraciadament estem amb més usuaris, més joves, entre 18 i 45-50 anys, que necessiten una orientació i feina, i a més venen a demanar ajuda. Fent cursos i el que vos dic, ajudar-me a cercar feina.
1: Clar, aquesta inclusió laboral, no?, i social, perquè també la inclusió laboral facilita també que tinguis una inclusió també social. Què és el que més dificulta una persona que vol fer feina i vulgui accedir a un lloc de feina? La formació, la falta d'experiència, parlaves, no?, d'aquesta gent que ha tingut un fracàs escolar i que, per ventura, ha sortit del sistema educatiu molt prest, mm-hmm, i que no ha tingut, per ventura, oportunitat de formar-se. Que és un poc, com us diries, quin és allò més complicat per ells?
3: Pues mira, el més complicat que se troben és que, per molta formació que els hi donis, sempre, com que hi ha molta més demanda de feina que oferta de lloc de feina, pues el requisit que és el tope, que és un filtre que no deixa passar més enllà, que és més complicat, és quina experiència tens. Aquesta és la primera pregunta que fan. Vale, sí. I és vera que som una entitat sense ànim de lucre i les empreses mos ajuden, no? Però la falta de feina i experiència és un escollo.
2: José Antonio, català, però... són molt d'anys, perquè estem parlant ja de pràcticament 100 anys. M'imagino que heu vist una evolució molt notable, també una evolució en el perfil de les persones que demanen ajuda.
3: Sí, mira, el nom de Patronat Obrer és que la gent obrera, quan se va comentar fa 100 anys era, la gent pobra, vulnerable del barri. Però el perfil de gent... És que el que ha dit ella, que amb feina pot ser vulnerable.
2: Exactament.
3: Ara, aquest concepte de empleos precaris, no, com se diu?
0: Treballadors
3: pobres. Correcte. Mm-hmm. Això fa des de la crisi de 2008, que ara no, és molt recent, i això és vera. O sigui, antigament havia feina, però no tenien formació quan se va muntar això. Ara és que hi ha gent que té feina, però és vulnerable, que és el nou perfil que ens trobem.
2: Sens dubte, un repte, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: I vosaltres feis un acompanyament durant tot el procés, que això és molt interessant. Clar, la part més satisfactòria, m'imagino, és el punt final quan ajudeu a totes aquestes persones a tornar a entrar al mercat laboral, a reinsertar-se. Jo m'imagino que aquest fet, per voltes, per als professionals, s'ha de viure amb molta intensitat, amb molta emoció, també, perquè deu haver casos...
3: Sí. O sigui, la gent que fa feina en el món social és molt involucrada i té passió per lo que fa, i quan una persona l'ha arribat a col·locar i ha trobat una feina gràcies a la formació que ha fet en nosaltres, la satisfacció que veus pels passillos de la fundació és enorme. Però jo vull anar a fer una passa més enllà, que és el que vull fer, l'acompanyament que tu has dit, fins en el final, que sigui 360 graus. Ara se'ls ajuda, se'ls forma, se'ls ajuda a preparar una entrevista de feina, se creen accessos a acords amb empreses i fundacions, altres fundacions per trobar feina, i jo vull incorporar fer una passa més enllà. Perquè en dues bandes, en dues línies. Primera, com que s'escollo, no sé si se diu així, però el problema que se troben és falta d'experiència, vull crear una empresa d'inserció laboral, com fan les grans conegudes amb Adipesment, Aspas, tots aquests...
2: O sigui, que el mateix patronat disposàs d'aquest servei.
3: Sí, això és nou. Ara, per exemple, començarem amb una cafeteria que renovarem i farem el curs de... Primer, ampliarem la formació, estem en concordància amb el SOIP, farem cursos més demandats. Quina realitat hi ha, realment, que se demanda més feina i que hi ha menys qualificació? Aquí ens han dit cuiner, camarer... administratiu i sociosanitari. Ara anem cap a aquestes quatre bandes. Però els formarem i, per exemple, la cuina i la cafeteria que tenim aquí de vora. Estem a...
2: Sí, som veïnats.
3: Farem un descompte per si hi ha divetres.
1: Vendrem a fer un cafetet.
3: Sí.
0: No, perdona, José Antonio, la cafeteria estarà aquí de vora el nostre pàrquing?
3: Aquí. El patronat està... Sí. No, un minut caminant.
0: No, ho sé. Jo he anat a fer... Ara te volia comentar, sobretot, ara parlaré de Nadal, ara que s'atraca, perquè una cosa que m'encanta de lo que feis és la campanya de joguetes, però tindrem un bar, no tenim un bar a prop, nosaltres. I ve tres ràdios, orfa, m'han d'anar a fer voltes per tots, i ja tenim els bars despatronats.
3: Jo li tenc molt carinyo a casa, perquè vaig ser director financer de 2007 o 2011 aquí. I té molt de coneguts, que aquí, sobretot a la tele, a la part de Sant Bovedelles. I vos faré un descompte especial.
1: Molt bé, així m'agrada.
3: Pel carinyo que vos té.
1: Molt bé.
0: Bravo.
3: Per apujar a la categoria, i què passa? Que la gent farà feina, se formaran, però faran feina in situ amb un contracte laboral. Con la qual cosa, l'experiència que demanen altres empreses serà feta ja en nosaltres, 2-3 anys, el que sigui, aquí, en aquestes dependències. També una altra cafeteria, perquè tenim un patronat, també té un club de futbol. El deport crea sortida també, perquè els joves no estiguin fent d'altres coses, sinó fent deport. I donaran la feina i s'aniran d'aquí amb una experiència laboral feta per professors que tenen molta experiència. S'aniran amb bons hàbits de com s'ha de fer i experiència.
1: De ball al braç. Jo te volia demanar també, José Antonio, perquè més enllà de la part laboral, que és molt important, hi ha una altra qüestió, i és que imagina que aquesta gent que arriba en el patronat obrer arriba en situacions molt complicades, no? Com ajudar també que la seva autoestima i la seva confiança vagi una mica millor, també, no? Creixi una miqueta, perquè imagina que quan aquesta gent ha rebut moltes vegades un no per resposta abans d'arribar a vosaltres, l'autoestima de sa baixa,
3: sí,
1: no?
3: Sí, correcte, això se treballa molt, també. Sí. Nosaltres tenim els educadors socials i treballadors socials que s'adiquen a això, a apujar l'autoestima i fer una reeducació de com s'han d'afrontar els problemes del dia a dia, de sa vida, i també com s'han d'enfrontar els problemes de feina. Però l'autoestima també és una feina que se treballa molt.
0: Jo parlava també, que a mi m'ha tocat gravar un parell de vegades per fer qualque reportatge quan estaven els de matins, també les campanyes que feis per Nadal, de reciclar juguetes, d'aconseguir juguetes per als nins, perquè cap nin se quedi sense jugueta a una època tan especial com és Nadal. A mi ha tocat gravar just aquí darrere IB3 Ràdio, que és on teniu una de set seus, poder veure com els nins van... Hi ha un Papa Noel que ets atén, que puguin tenir una jugueta aquell dia, només veure la careta d'aquell nim, imagina que pagui la pena tot l'esforç que feis des del patronat per aconseguir tot això.
3: Sí, això és un dia molt especial. Tu veus gent que no té recursos, com... No s'espera, no saben què és, però tenen un regal a cada un d'ells, venen els seus pares i són els Reis Mags que fan una entrega de premis, i és un dia molt especial i molt, molt senyalat aquí. Sí, la veritat és que veure la cara dels nens de la il·lusió aquesta val la pena. Mos agradaria donar aquesta il·lusió tots els anys, tots els dies de l'any, vull dir. Però també fem feina amb infància. L'estiu fem un campus d'estiu, també, per gent vulnerable. Estan molt cuidats. L'estiu també té reforços escolars durant tot l'any, perquè, clar, els pares pues, o no tenen coneixement o no tenen temps i estan com abandonats els nens. I nosaltres fem feina també aquí al tema comunitari, en el barri de Nou Llevant, i cercant gent, pues, intentem integrar els joves, fem feina en el barri i o que venguin a nosaltres i fem reforç escolar i tot això.
2: Ara que parles, volies apuntar alguna?
3: Sí, sí. Una altra línia que no he dit abans, a part de donar feina a nosaltres, és que també hem de donar un pot de formació financera, que jo som economista i és el que m'agrada, i tenim un projecte en camí de... Clar, si trobes feina, però després te'n sobren deutes, te'n malgastes i no saps gestionar...
1: Si no te saps gestionar...
3: Tornes un pic a la vulnerabilitat. Sí. I aquesta formació de... com gestionar els teus dos, com s'han de fer aquestes coses, o creació d'empreses també, on podria muntar un negoci. Nosaltres
2: super
3: tenim casos molt pocs, sí. I inclús, més enllà, més a futur, pues estudiar els casos que potser tenen. Els han format, però tenen una necessitat per aquella inversió inicial per arrencar un negoci, ajudar-los a la inversió amb un microcrèdit. Tot això són plans de futur, aquest d'entrar, però són les passes cap a on anem per...
2: Moltes idees, superinteressant. Sí, sí, sí. José Antonio, superinteressant, transgressor, pioner, o sigui, són noves mesures que jo crec que poden aportar o que poden ser un bon complement a les mesures que ja estaven implantades a la Fundació. Ara, si mos escolten persones, tant que vulguin formar part, donant una mà, formant part d'aquest teixit de voluntariat, com persones que mos escoltin, que vulguin també tocar la vostra porta perquè vosaltres li doneu una mà, si te sembla, anem a recordar... Vos trobeu just aquí de vora, però sí, perquè els oients i els espectadors puguin prendre bona nota.
3: Sí, el més fàcil de recordar és la pàgina web patronatobre.com, allà estan el telèfon, correu i formes de participar, pues, ja, com voluntariat, on fem molta feina amb voluntaris, gent que vulgui donar una mà com a voluntari. Jo vaig començar com a voluntari fa poc i ara som president, vull dir, els voluntaris és una cosa molt estimada ja dins la casa, o gent que se vulgui formar, tot està a la pàgina web i en el seu telèfon. Nosaltres rebem ja un servei d'atenció als usuaris que donen tota la informació i convidem a la gent que participi i ajudin el Patronat Obrer.
2: José Antonio García, al capdavant de la Fundació Patronat Obrer, patronatobrer.com, aquí podeu aprofundir per més informació. Ha estat un gust conversar amb tu. Moltíssimes gràcies i enhorabona.
3: Moltes gràcies.
2: Sobretot també els nostres millors desitjos en aquesta nova etapa.
1: I vendrem a prendre cafè.
2: Exactament. Sí, sí, sí. Exactament.
3: I probablement menys, perquè m'ho agradaran, ja veuràs.
2: Mira, perfecte. Una excusa més per visitar-vos. Gràcies, José
3: gràcies.
2: Antonio.
3: Adéu.
2: Una aturada en el camí, parlar amb Antoni Jaume dels Col·legi d'Administradors de Finques per abordar els problemes els més, tal vegada, els més freqüents que podeu tenir a la vostra comunitat de veïnats. Preguntes com, per exemple, puc instal·lar una pèrgola i si tenca? I si lladra quan jo vaig a fer feina? Tot això té la seva resposta d'aquí uns instants.
4: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
7: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. El dia, i B3 Ràdio.

0: Avui obrim la porta de la nostra comunitat de veïnats perquè hi ha dubtes que, quan apareixen, poden convertir una reunió de propietàries en tota una aventura o fins i tot en un camp de batalla.
1: Aquí no hay quien viva, aquí no.
2: Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz.
3: Me despierto cada día en medio de un huracán.
4: Hay moltíssimes preguntes que de ben segur vos heu fet qualque vegada o s'ha fet qualcú de la vostra escala. Tenica, sí o no? Podem o no? Puc posar una pèrgola a la terrassa? Hi ha qui també pensa qui ha de pagar les reparacions, no? Quan una cosa s'espanya. I què passa si un veïnat s'apropia d'una zona comuna? Que això també passa qualque vegada. Són preguntes que pot ser molt feim i podríem o no fer a la reunió de veïnats, però és veritat que moltes vegades la gent no demana, fa i desfà, i és quan arriben els problemes entre uns i els altres.
5: Per això vull passar en consulta amb un administrador de finques, Antoni Jaume, president del Col·legi d'Administradors de Finques, per posar una mica d'ordre en totes aquestes qüestions i saber què poden fer, què no poden fer i, sobretot, què diu la llei. Toni, molt bon dia, com estàs?
6: Molt bé, i vosaltres?
5: Començant per una de les preguntes que, m'imagino, generen més conflictes. Pot una comunitat de propietaris prohibir que un veïnat tingui què? És a dir, si una comunitat posa un cartell que diu cans no, o no volem cans, amb això, les meves companyes Pet Friendly,
0: na
5: Marta i na Joana, haurien de donar el camp d'adopció?
7: No radicalment, no de forma absoluta. No podem prohibir a un propietari tenir ca. I a més aquí hi ha molta jurisprudència. Vull dir, fa 20-25 anys, a lo millor era un tema que generava dubtes, i hi havia comunitats que dins els seus estatuts ja deien que no se podien tenir cans, i per tant, quan tu compraves el pis te trobaves allò dins els estatuts, això els tribunals ho varen més que resoldre, i evidentment forma part de la llibertat de cada un. Una altra cosa és posar normes, regles que poden fer, dir, que, per exemple, que els cans hagin d'anar fermats per les zones comuns, o, vull dir, aquest tipus de normes sí que els pot establir una comunitat, però no dir que no se poden tenir cans.
4: No poden demanar cap veïnat nostre que no tingui animals, però te deman. Ara, per exemple, si una persona és propietari d'un pis i el lloga, pot posar com a norma que aquesta persona no tingui animals també en el
7: pis? Sí, pot posar aquesta norma. Sí, eh? En aquest cas sí, perquè clar, vull dir, està inserint un espai a canvi d'un lloguer i podem establir una sèrie de limitacions. Sí que podríem prohibir... També te dic una cosa, i potser no ho hauria de dir, no ho sé, però ho dic... si posam un contracte d'arrendament que no hi pot haver un ca, el problema és que si l'arrendatari, si l'inquilino, té un ca, què faim? Hi posem una demanda perquè surti el pis perquè, i més com estan les coses avui en dia, perquè un jutge mos digui que ha de sortir el pis perquè té ca. Clar, i a més en la sensibilitat que hi ha. Ara, sí se pot establir aquesta limitació.
4: Després, una altra qüestió, perquè és vera que, per ventura, per llei no poden dir en el veïnat no tinguis un ca, no tinguis un mos, però supos que més enllà de tenir o no animal, la qüestió és si molestam o no, que ningú vol molestar
0: ja,
4: i ningú vol ser molestat. Per exemple, no sé, me ven al cap renous, no? Si, per exemple, un animal està moltes hores tot sol i lladra molt. O brutó, per exemple, que l'animal va per l'escala i fa les seves necessitats, sí. I per ventura queda saló o la brutícia o el que siga. O també qualque comportament incívic. Tu deus de posar-los una corretja o de dur-los en corretja per l'escala, per exemple. Però, clar, se poden posar normes en aquests casos?
7: Sí, sense cap dubte se poden posar normes. De fet, moltes vegades és necessari. És a dir, el fet que va infermat. A pesar que a vegades és propietari de l'animal, els avui ja no els avui raonables, eh? Vull dir, perquè a vegades te diu, no, és que el meu cas és tan dòcil i tan... No, que posar-li una corretja... Bueno, no és una qüestió de lo que tu opinis, sinó el que decideix la comunitat, és posar corretges, és inclús limitar que puguin anar per determinades zones, a vegades per jardins, perquè, bueno, pues un ca lluga i pot fer... Això sí que se poden parar normes. Ses molèsties són exactament igual que ses molèsties que poden produir ses persones. Vull dir, sa forma d'actuar en sa molèstia d'un ca és el mateix que si jo pos música o pos, vull dir, hauré de cridar la policia, a un extrem, evidentment, abans xerrant el seu propietari i dir, escolta, quan te'n vas a fer feina, pues està passant això, per favor, posa mides, no? Però sí poden posar normes de convivència a una comunitat de propietari i s'han de respectar aquestes normes.
5: Com, per exemple, escoltar... que el ca no botis a piscina.
7: Correcte. Bueno, no.
0: Has trobat en un cas en concret.
7: Sí.
4: Antoni, ja ho has dit.
7: Sí.
0: Cans no
7: que
0: ho diguis. Cans,
7: propietaris que duen el can allà a la piscina i que s'ha hagut de prohibir que els cans anin a la piscina.
5: Perquè fa que l'oll es que s'ha de refrescar. Jo estic totalment d'acord que es que s'ha de refrescar, però d'aquí a que tu estiguis nevant i se te tira un cada vora, no ho sé. Però sí. Que... el que parlàvem de les sensibilitats, el que per mi transgredeix totalment la norma. Hi ha gent que està acostumada a la convivència amb animals que per ells és allò més normal, però clar, aquí una comunitat de propietaris ha de fer com una balança, ha d'equilibrar el dret a la teva propietat privada, que allà de dins facis el que vulguis, i l'altre és la convivència en general.
6: Tu ho has explicat molt bé. El tema és que moltes vegades el propietari és que no entén per què te molesta tu que anedis cada vorell. Vull dir, és una qüestió de sensibilitat.
0: Ostres, m'he deixat boca vedada amb lo de neram, perquè pensava que hi havia algun despistat que ha baixat i el deixa, no sé, el, davall el parasol i neda, però ja neda amb el ca.
6: De totes formes, aquí s'imposa el criteri de la majoria de la comunitat de propietaris o d'establir una norma, i normalment la majoria de la comunitat de propietaris sol ser relativament restrictiva amb aquestes qüestions. Es no poden anar, es no poden circular per les zones comuns fora Corretja, que és una mesura molt
0: perquè
6: senzilla.
0: M'imagino que no hi ha comunitats de propietaris ara que tothom és tan pet friendly, de tot el contrari, no? El ca pot fer el que vulgui,
6: no
0: benvinguts cans a la
6: no
0: piscina... No, vale,
6: si
0: només per curiositat.
5: Si així que visin on és aquesta comunitat. Però matem el tema que... Passem en el tema garatge. Podem aparcar cotxe i moto a una mateixa plaça sempre i quan la moto no surti de lo que seria la línia pintada en terra? O se suposa que un vehicle, una plaça?
6: La resposta és sí, clarament. És a dir, tu pots aparcar un cotxe i una moto, o dos cotxes i dues motos si caben dins la teva plaça, perquè hi ha places molt, molt grosses, i també hi ha jurisprudència damunt aquesta qüestió, sempre i quan no estigui expressament prohibit. I dic que sempre i quan no sigui expressament prohibit, perquè jo ja tinc comunitat de propietaris on l'escriptura de divisió horitzontal, l'escriptura original, s'ha prohibit que s'estacioni més d'un vehicle per plaça. En aquest cas està claríssim, vull dir, ho diuen els estatuts. Ara, si no ho diuen els estatuts com a immensíssima majoria, un pot aparcar dos vehicles a dins la plaça si no s'extralimita de l'espai de la plaça. I amb això, doncs, és un conflicte que és i no poques vegades, no poques vegades ha arribat en els tribunals i hi ha sentències que...
5: Sempre quan la plaça sigui teva. Ho dic perquè de vegades passa, un cas que he tingut proper, que a una finca hi havia un pis que estava buit, ningú l'ocupava, hi havia dues places d'aparcament i els veïnats es van repartir entre ells, eren com una zona franca, perquè per cas, i després quan van llogar el pis, el llogater va tenir problemes, va començar a deixar cartells, perdona, els que són les meves places, no aparqueu tal i qual, i fins i tot va tenir com una topada amb un dels veïnats que li deia, escolta, fins ara hem aparcat tot, i diu, ja, però és que fins ara el pis no estava llogat.
6: És una propietat privada, vull dir, només el propietari disposa d'aquella propietat privada...
5: Sí, però ja és draconstitudinari, el costum fa que la gent, clar, si tu tens aquella placeta que t'està esperant que te la llevin, de vegades també crea conflicte.
6: Sí, en crea, però en realitat tu has fet un ús d'un element privatiu perquè ningú s'ha ficat en tu, però no hi tenies dret a fer aquell ús, aquell ús compartit, eh?
0: I també hi ha places que, en lloc de tenir cotxes o motos, tenen trastos.
6: No, aquí no, vos? I
0: això
6: més,
0: sí que...
6: I més hem de pensar que els garatges estan sotmesos a una llicència d'activitats i una de les condicions de les llicències d'activitats és que no se poden emmagatzemar materials de cap tipus.
0: Però molt freqüent, eh?
6: Sí, és molt,
4: sí,
6: molt freqüent.
4: Sí, tant que la meva comunitat, fins fa poc que hi havia un velomar, una plaça de pàrquing, un velomar, en lloc d'un cotxe hi havia un velomar.
5: Sí, se pot considerar vehicle.
0: Sí, no sé, se podia considerar un velomar vehicle.
6: Bueno, el velomar... És que res amb no, però el velomar, si està dins la plaça i no és un element especialment inflamable, ja seria més discutible treure el velomar. El problema que se mos genera és quan començam a deixar trastos dins la plaça d'aparcament. I trastos són trastos. Catses, bateria veia que vaig canviar el cotxe...
0: Què diràs, espanyada, sí.
6: Exacte. Això, evidentment, està prohibit i s'ha de treure.
5: Bé, garatge, ja el tenim liquidat. Cans, també, un altre clàssic. Terrasses, pèrgoles i tancaments. Si la terrassa és privativa, és a dir, que és de la comunitat, però només la fas servir tu, fins on pot arribar el propietari sense demanar permís a la comunitat? Crec que és una cosa de tenir elements clavats o no.
6: Mira, el primer que hem de tenir claríssim, les terrasses són comunitaris sempre. Sempre. Poden tenir assignat l'ús privatiu, però són elements comunitaris. I això, que pareix un doi, ho han de tenir tots claríssim. Jo tenc una terrassa que a meva surt i tenc una terrassa. Aquesta terrassa és comunitari. Jo en tenc assignat l'ús, però aquesta terrassa no és meva. Només és que jo la puc utilitzar. Per tant, què hi puc fer? Res que no me doni permís a la comunitat. Puc posar una taula, una cadira i una sombrilla de peu, amb un peu de pes? Sí. Puc posar qualsevol instal·lació fixa, puc fer un tancament, puc fer... No, si no m'autoritza la comunitat de propietaris.
5: I tot el que va clavat...
7: tot el que va instal·lat Fitxo m'hauria d'autoritzar la comunitat de propietaris. I, a més, ens trobem amb un altre límit, no només la comunitat de propietaris, sinó l'urbanisme. Vull dir, quan faim un tancament, estem fent guanyar una volumetria. Maldament la comunitat de propietaris me digués sí, pot fer un tancament, l'Ajuntament no permet aquest tancament, allò és una il·legalitat. I és molt important a les comunitats de propietaris, quan hi ha il·legalitat, quan hi ha tancament, el tancament d'un balcó, el tancament d'una terrassa, que actuïn, és a dir, que li demanin a aquell propietari que ho retiri, perquè si no se crea un precedent. És a dir, que en aquell propietari no li deien res i d'aquí 20 anys ve un senyor i fa un tancament més gros i més feo i que ell te dirà, bueno, és un agravi comparatiu en el veïnat, no li has fet de va i allò m'ho estàs fent de va. No, és que el seu és guapo i el meu no, no s'ha de ser guapo o feo.
4: Això és molt subjectiu.
7: Exacte. Però passa, eh? Te diuen, no, ja. No, és que fulano ho va fer molt bé, però el teu és feo. Escolta, són alteracions d'elements comuns igual, clar. Vull dir, has d'actuar. No s'ha de permetre des del principi, perquè si no, clar, crees un precedent que
0: però pots... Però és vera, que hi ha tancaments i tancaments. Per acabar, sempre hi ha rols entre els veïnats, és vera. El veïnat que s'ocupa de tot, el veïnat que no vol saber res, se podria establir quasi un anàlisi psicològic de tots els veïnats. Te toca ser president i tu no vols, què fas?
7: Res, és obligatori. Inclús vos diré que l'única manera, si se t'ha nombrat president, de que
0: si tens molta feina,
7: de,
0: Toni?
7: No, si tens molta feina, és igual. Els únics motius haurien de ser extrems, per exemple, analfabetisme, mira el que t'estic dient, que s'ha de donar casos, eh? Una persona molt, molt major, per tant incapacitada, aquests casos serien casos justificats, que hauria de ser un jutge que digués.
4: I de salut, imagina.
7: I de salut. El que passa és que el que te diu la llei és que hauria de ser un jutge que ho digués. Evidentment, no vol dir que la comunitat no tingui sentit comú i que nombrar de president la senyora que té 95 anys, pues, o sigui, evita-ho. Però, si te toca ser president, tinguis molta feina, hi visquis o no hi visquis, perquè alerta, el president no et sona de neteja, el president no ets administrador, el president no saps que ha de fer els comptes, el president és el representant legal de la comunitat. És que no hi visc. Bueno, però és vostre president. És que entonces aquí li diran que la bombilla està fusa. És que el president no ets administrador, no saps que ha de canviar bombilles, no ets electricista, no saps que ha de canviar bombilles. El president és el representant legal de la comunitat. Què passa? Que quan una comunitat és petita i familiar, doncs moltes vegades al president li toca fer tot. Però legalment, el president és legal de representant legal de la comunitat i res més, no li hem de comanar coses que no li toquen.
0: Heu estat presidents de comunitat, Cisco Joana?
4: Jo no.
5: Adéu, gràcies, no.
0: Idò, mira.
4: De moment.
0: De moment. Idò, si vos toca, ja sabeu que no podeu...
4: No us podré negar.
0: No vos podeu negar. Toni Jaume, ha estat un gust. Moltíssimes gràcies. Que tinguis un bon dimecres.
7: A vosaltres, gràcies.
0: 11:43, repassa les revistes del Com, un titular, per exemple.
5: Per exemple, que sa filla de Nerídia Bosch està embarassada i és portada de sola, que dius, quant de temps feia que no sentíem parlar de Nerídia Bosch? Idò, té mitja portada d'Ola, ara ho comentarem.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: I de 3 Ràdio és humor.
2: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
4: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
5: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Dedicam els pròxims minuts a fer el repàs de les revistes del cor.
1: I començarem aquest repàs setmanal a la revista de Gana, a la portada de Gana d'aquest gremi, que és la revista Hola, que té una portada dividida, l'ha xapada en dues meitats, no ben bé simètriques, però gairebé, una meitat dedicada a la reina Letícia i l'altra dedicada a Lídia Bosch i la seva filla. Lídia Bosch serà padrina per primera vegada. La seva filla, Andrea Molina, la filla que va tenir amb en Miqui Molina, el fill del mític Antonio Molina, el cantant, germà de ses Molina.
2: D'Àngela Molina. Molina, cosina d'Olivia Molina.
1: Nissaga, conegudíssima, espera un nin a principis de desembre. Serà un nin, però el nom és secret. Supos que això serà a la propera exclusiva, anant com a dosificant el fet de fer-nos fotos. Lídia Bosch ha confessat que està desitjant estrenar-se com a padrina i que ja pensa en els jocs que farà en el seu net. Mare i filla comparteixen en aquesta entrevista les seves experiències sobre l'embaràs i la conclusió és que cada cos és un món i cada embaràs també. Te dic, no és precisament taoisme allò que mos ofereix Lídia Bosch en aquesta entrevista. La padrina ha dit que ja té un regal preparat, fins i tot abans de que l'Andrea sabés que estava embarassada, i és que li ha comprat en el net un coniet de peluix, que supos que li donarà quan es nin neixi, i diu que ara la família ja no són dues, sinó que són tres. A mi aquest tipus de declaracions, com a marsupials a les totes de família com a gremial, a mi això me fa una miqueta de por, perquè a mi està molt bé que es nin tingui padrina, però tampoc és necessari tenir-la tot el dia allà de dins, que després venen

0: La futura mare, en aquest cas, Andrea Molina, ha dit que es para desnin. En Juan Fernández, que és el guitarrista del grup Marlon, serà un gran pare i reivindica l'estabilitat emocional com un dels principals regals que poden oferir en el seu fill. Una entrevista hippie a les totes, ja basta que vegis els colors en els que van vestides, que queda tot com a molt natural, com a molt orgànic, com a molt de connexió a la Pachamama. I llavors, a l'altre costat, tenim a la reina Letícia, que ja en vàrem parlar la setmana passada quan es va produir aquesta visita oficial dels Macron a l'estat espanyol, que ella va triomfar dels Macron a l'estat espanyol. És que hem d'aprendre a nacionalitzar, perquè tothom diu Macron, i no és Macron, és Macron.
1: Sí, però aquí, quant és, diró, amb l'idioma que toca, o quant és ja anar de flipar.
0: Tu què dius, Mac? Bueno, molt bé. Són les 11:49 i la directora d'aquest programa ha decidit insultar un dels seus col·laboradors. No passa res. Jo sempre he tingut clar que la mare tota teva preferida, però no em porta que ho balesis de queixa, com diria ma mare, de queixa suerte en directe.
1: Però tu quan escoltes, per exemple, gent que sap anglès, no?, i que te diu, ostres,
0: depèn.
1: Jo
0: crec que en aquest programa se nota bastant que ho estrafeim per fer-se gràcia. Que nosaltres estem molts a dir Macron que Macron.
1: Exactament.
0: Com dir Macron que Macron.
2: I després ja s'aquí evita dir els noms complicats, com avui, que en Xisco m'ha fet un nom complicadíssim que no sabia pronunciar i jo m'he votat.
0: Nagent Triple.
2: Mira, ja no l'has...
1: Però bé, jo vaig matisar que era la psicòloga, perquè no sé pensar la gent que era Charleston.
0: Bé, conclusió, la reina Letícia triomfa a sola, com sempre, però també hem de recordar que la premsa internacional va destacar l'elegància dels seus outfits en aquesta visita oficial. Però tenim més portades, Joana.
2: Més portades, lectures i 10 minuts que tenen en Alejandro Sanz de protagonista.
3: Tengo un alma no es bastante.
0: Alejandro Sanz està d'enhorabona perquè presenta musical, li fan El alma al aire, un musical basat en les seves cançons que s'estrenarà a Madrid. Dues portades molt diferents. La de lectures, la veïmara, surten sos fills, companys de realització, si me podeu posar la revista 10 minuts, la mostrem un moment i després tornem a lectures. I aquí 10 minuts surt en la seva parella. Cada revista ha optat per mostrar, diguem-ne, una cara d'Alejandro Sanz, com a superpare o com a superparella. Però les dues juntes sabeu que no podien ser.
2: De tot en té de tot. En té molt. No? Perquè ha tingut molt de fills i ha tingut moltes parelles.
1: Però quant ha tingut quatre fills aquest home?
0: És que aquest home ha fet molta de veta. En va tenir dos en Heidi Mitchell, un fill secret i l'altre.
2: Una en Heidi, en Manuela.
0: No, no són dos en Heidi.
2: Jo que diria que només un.
1: Se m'han escapat anys de la seva vida. Diu una Yolanda que una.
0: Una en Heidi, no. Una en Heidi, un de secret i dos amb altres persones.
1: Ostres, hi ha un que és clavat, eh?
0: Sí, jo en Heidi m'ha pensat que n'havia tingut dos. Bé, anem per feina. En Alejandro Sanz ha parlat de la seva faceta més personal i sobretot dels seus quatre fills, perquè s'ha de promoció. Que a mi això em fa un pot de ràbia. Quan tu promociones qualque cosa, no t'importa parlar dels fills, de sa dona, de qui sigui, i llavors quan te demanen que vas pel carrer, muntar amb un tolle-tolle, que per cert, que hi ha un diccionari, que això existeix, amb la geminada, que m'encanta, tolle-tolle, que seria Armau Sidral, ermit d'esquerra, quan te demanen. Però bé, donant-se gràcies que ara parla dels seus fills. Diu que tots tenen un cor molt gran, i destaca, que m'ha fet gràcia, la seva formació lingüística. Perquè diu que en Manuela, en Alexander, en Dylan i en Alma parlen 5 idiomes. Rus, xinès, anglès, castellà i una miqueta d'àrab. I diu que tot això ve per la seva formació i perquè han viscut a diferents països i han conviscut en diferents cultures. Molt que bé. Això està molt bé. I més enllà de les llengües, com vos deia, allò que ha dit és que els seus fills tenen un cor molt gran. A l'altra portada, a la revista de 10 minuts, el tenim en qui és ara la seva parella, en Estefani Callo, que li han demanat ell per
1: que
0: a ella.
1: Que no és un callo ni
0: li
1: un
0: demanat, no, no. Ai, per favor.
1: Però demà ha sortit de Sant
2: Imà.
0: De veres?
2: Què te passa?
0: De veres que...
1: És espectacular, aquesta dona.
0: Han fet, fet aquesta broma.
1: Això ha estat... tu saps quan no processes? Que t'has oblidat,
0: Que t'has oblidat que ets un referent informatiu de Balears. I has deixat que el teu subconscient parli.
1: A vegades parli. Passa.
2: Idò,
1: no passa. Tothom se'n pot equivocar.
2: Estefani Callo.
0: Estefani Callo, una dona que, segons na Marta Grau, no és un callo, ha fet unes declaracions que diu «Es un gran hombre, ¿qué te voy a decir? Es todo amor». Ha dit d'ell, que també ha dit les declaracions magres, eh? Perquè si dels teus fills només pots dir «tenen gran cor, parlen 5 idiomes», poca relació tens amb els nins. Així en general. Però bé, jo no he vingut a criticar. Més coses, notícies petites que vull comentar. Pablo López, el cantant, també serà pare, així que enhorabona. En Miguel Bernardo segueix enamoradíssim de Nazar.

0: Anna, que és aquesta influenciadora que va conèixer aquest estiu. I
1: que no
0: està...
1: Aitana.
0: No, que no Aitana, que ara està en plena promoció de La Bola Negra, i el tenim per tot, tant ell com en Guitarrica, per terra, mar i aire, creu-me, que ets avany cada dia. I també, notícia petita d'en Rafael, que ha dit que Natalia lo es todo para mí, perquè ha presentat aquest biopic en Netflix, que és aquesta biografia que li han fet a en Rafael. I tancam, t'entén de tancar,
2: sí.
0: O no?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: I de tancar amb la revista Semana, que té a la protagonista, ja no de la setmana, sinó des mes, que és Belén Esteban, que diuen celebra por todo lo alto su regreso amb en Miguel. Tampoc és por todo lo alto, és que l'han topat en el carrer amb en Miguel fent-se una besada, ja han dit faran quatre fotos i aprofitarem per fer una portada.
1: Home, han aprofitat la gran audiència, no, d'anar
0: però és que ell no hi va anar en el programa perquè no. Tenien la cursa malalta.
2: Ells han tingut els i baixos, no?
0: Bé, com tothom. No? Tothom té els i baixos, Marta Grau, ara no sé dir. Ara no entenc aquesta crítica. Sí, perquè ell a vegades és un pot de moral distreta, però sembla que en Belén l'estima i són feliços. I ara ella viu un moment dolç gràcies a na Jules Janeiro. I sembla que ja se sap el motiu pel qual na Jules Janeiro, sa filla petita d'en Jesulín i na Andreita comete el pollo, sa filla gran d'en Jesulín, no se xerren. I tot vendria d'una suposada confessió que na Jules va sortir amb un desconstància. O sigui, qui són els Constància? En Carlo Constància, que és...
1: Que és el
0: nòvio, veig la parella d'en Alejandra Rubio, la filla de Meterelu.
1: Però va sortir amb un cosí.
0: Fill de Mar Flores. Doncs aquest té dos germans que estan a la presó condemnats a 9 i 7 anys per haver disparat a la cama d'un home que li van haver d'emputar la cama.
1: Sí, sí.
0: I són a la presó.
1: Però confessió o filtració? Perquè el que s'està debatent una mica era si...
0: És a dir, sa germana, na Jules, li va contar a Andrea que estava amb aquest jove, i na Jules sospita que Andrea li va contar a sa mare, i sa mare li va contar al director de lectures que és qui va treure la notícia.
1: Ahir en Piego va dir que no.
0: En Piego, el director de lectures, va dir que ell té altres fonts i que no cerquem caps de turc en aquest sentit.
2: Sens dubte, necessitem un arbre genealògic.
0: Ho vaig dir
2: l'altre
0: dia a la presentació de l'Elisabet Benavent. Podem criticar na Belén Esteban tot el que vulguem. Però això és Fortunata
2: i Jacinta.
0: Això és un episodi nacional d'en Galdós. Però, clar, com que falta temps i perspectiva per donar-li l'importància que té, ho criticam. Però això és un sainet, un entremès...
2: Saps a qui no criticarem mai?
0: ...que s'està vivint en directe, en Magda Estelric.
2: Repassa l'actualitat esportiva, Magda, bon dia.
1: Bon dia.
2: Per on van els tirs avui?
3: Mira, Idai, el Mallorca ha tornat avui de matí en els entrenaments per preparar el partit de diumenge, que jugui a les 6:30 a Somoix contra les Palmes. Hem sabut que en Antonio Roca, que està lesionat, jugador del Mallorca, que es va lesionar fa dues jornades, ha passat per quiròfan, ha estat intervengut a Barcelona d'aquesta lesió en els isquiotibials. Quan passen per la sala d'operacions vol dir que s'allargués temps de baixa, es veurà que depèn de la seva evolució, però segurament seran uns 4 mesos. Se parla de 4 mesos de baixa. Per cert, ha sortit un nou horari del Mallorca, el Mallorca-Cádiz, que se jugarà a Somoix dia 2 de novembre a les 9 del vespre. En dilluns se jugarà aquest partit. Tenim imatges ja d'aquest entrenament. I ahir a Camp Misses a Eivissa va ser una festa i va jugar la selecció sub-21, que se va classificar a més jugant contra Romania. Va guanyar 7-1. Moltíssim, molt bon ambient, moltíssim gent a Eivissa disfrutant d'aquest partit i en Rafael Obrador, un jugador mallorquí que ara juga a Itàlia, va sortir a la segona part, per tant també van tenir un jugador balear que jugava en aquesta rojita que li diuen a la sub-21.
2: Moltíssimes gràcies per el repàs, vos escoltam en una hora, també escoltam els companys que ja estan preparant el contingut del programa al dia. A Menorca, Clara, bon dia.
4: Bon dia, al dia Menorca conversarem amb el president del Cercle d'Economia de Menorca, en Miquel Àngel Casasnovas. Reflexionarem sobre la crisi de l'habitatge que ha portat a dissoldre les Corts, convocar eleccions. Ho farem amb una mirada local de cap on ha de caminar el futur econòmic de Menorca, més també en una setmana on hem conegut les dades de pressió humana damunt la nostra illa durant el mes de juliol. Ens farem ressò de la 20a volta ciclista de Menorca amb BTT, amb més de 500 participants per celebrar els seus 20 anys de vida d'aquesta competició que organitza la Penya Ciclista de Ciutadella. En parlarem amb Nuriol Baradat, el vicepresident de l'entitat. A la recta final del programa conversarem amb la secretària de la nova Associació d'Empresaris del Polígon Empresarial des Mercadal dins Patronal Pime. Na Maria García, la secretària general, ens ho contarà.
2: Moltíssimes gràcies, companya, i recordeu que aquesta setmana teniu el nostre company Xisco Nadal al capdavant del Dia Mallorca, avui, dimecres. què tenim?
0: I t'hem preparat un menú molt cultural perquè farem una prèvia del Fil Alcover, que és un muntatge col·lectiu creat per Gaudí de l'obra de l'autor de la Balanguera amb els cinc sentits. Una proposta molt interessant, que tot d'una comentarem. També parlarem d'un company de generació de l'Escola Mallorquina, de Miquel Costa i Llobera, perquè aquest cap de setmana es fa la tradicional diada de Cala Murta, que va començar amb Bono de Costa i Llobera, però que enguany el dediquen en el músic Bernat Cifra, músic i estudiós de l'obra de Costa. També passarem per el Gaida, perquè el poble ha decidit que Castellig, el pas doble d'en Pere Joan Vanrell, sigui reconegut oficialment com a patrimoni musical del municipi, i també entrevistarem en Baldo, l'artista que el Vianer, que acaba d'estrenar a Filmin el seu documental, que se diu Emergència Pop. Aquest és el menú d'avui. Quatre temes de cultura en una horeta de ràdio que començarà a res. Ara, quan tu me diguis adéu.
2: I de punt i final en aquest programa, vos recordem sobretot si aneu al volant seguiu ben pendents d'aquest incident a l'Avinguda Gabriel Alomar de Palma en sentit passeig marítim, una avaria, una canonada que ja està reparada per Amaia, però sí que és veritat que ha fet que dos dels carrils del passeig marítim hagin estat teats al trànsit i s'estiguin cercant alternatives, com per exemple el carrer Foners. Precaució, no davallem la guàrdia respecte al temps i la inestabilitat, que de moment avui encara ens acompanya. Demà també es preveu pluja, en certa manera, i l'estabilitat començarà a partir de divendres. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Tornem demà a partir de les 9. Que tingueu un bon dimecres.
5: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia. Començam amb una notícia de darrera hora perquè, segons acaba d'informar els bombers de Mallorca, efectius del Parc d'Inca i del Cúdia, juntament amb dos tècnics, intervenen en aquests moments a un incendi que s'ha declarat a les 10:30 a un local d'espai esportiu al municipi d'Inca. Segons informa el cos, s'han rescatat a dues persones, l'incendi ja està extingit i ara es troba en tasques de revisió i de ventilació. És la informació que ens acaba d'arribar en aquest cas per part dels bombers de Mallorca. I mentrestant continua el judici contra l'home acusat de matar la seva parella l'any passat a Can Pastilla, a Palma. El metge forense ha declarat que l'encausat va atacar amb una força significativa, ha dit a la víctima, Maria del Rosario. Ha dit que la dona, de fet, va morir pocs segons o minuts després del fort atac.
7: El metge forense ha detallat que hi ha 5 ferides que afectaren parts vitals de la víctima, com la vena jugular, i d'altres, ha dit, són ferides causades per l'accident de trànsit que es va produir després de l'atac. Segons el pèrit, la víctima es va intentar defensar i així ho demostren les ferides que tenia a les mans. Però el metge diu que les de l'esquena demostrarien que l'acusat la va seguir apunyalant quan ja havia perdut el coneixement. El jutge del tribunal jurat ha dispensat al membre del jurat que s'ha ocupat dues vegades de seguir la vista oral.
6: I una persona ha estat detinguda quan es disposava a pujar al ferri en direcció cap a Eivissa. Ha estat en el marc d'una operació contra el tràfic de drogues que ha acabat amb una tona i mitja de cocaïna amb fardells decomissats.
7: L'operació Reventón de l'Agència Tributària contra el Tràfic de Drogues a València es va dur a terme el passat divendres 2 d'octubre. Durant els controls rutinaris que Vigilància Duanera fa als embarcaments dels ferris que uneixen la península amb les Balears, en un dels vehicles que anava en direcció a Eivissa, els agents van trobar 1.420 fardells de cocaïna, una quantitat compatible amb una tona i mitja de la droga.
6: I ja s'han decidit els 10 dies d'obertura comercial amb festius per l'any que ve. Els ha consensuat el govern amb els agents socials i destaca un al dia de les Illes Balears, el 1 de març.
7: També s'han fixat el 3 i el 17 de gener, el 25 de març, el 6, el 2 de maig, l'1 i el 28 de novembre i el 6, el 12 i el 19 de desembre. De tots aquests dies, cada municipi en pot canviar dos. La segona festa de Nadal ha quedat finalment fora del calendari, tal com ha explicat el conseller d'empresa Alejandro Sáenz de San Pedro.
8: El 26, el segundo día de Navidad, es un día de profunda tradición familiar en Baleares y ha venido consensuado por el sector que ese día no va a ser un día de apertura.
6: I tornem a recuperar la crònica judicial, en aquest cas però en l'àmbit estatal, perquè la Fiscalia ha demanat l'Audiència Provincial de Madrid que absolgui Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, dels delictes de malversació i de tràfic d'influències pels quals haurà de seure al banc dels acusats davant un jurat popular.
7: El fiscal ja ha presentat l'escrit de conclusions provisionals en el qual manté la mateixa posició que ha defensat des que es va iniciar el procediment. Manté que els fets narrats no són constitutius d'infracció penal i, per tant, sense delicte no hi ha autor i procedeix l'absolució. El Ministeri Públic fa la mateixa petició per la segona encausada, Cristina Álvarez, que va fer feina d'assessora de Gómez i que també està acusada de malversació.
6: I acabem amb una advertència pel que fa al temps. Recordeu que les illes es troben en alerta groga per tempestes i en aquests moments estan registrant fortes tempestes al nord d'Eivissa, sobretot també, en aquest cas, al Pla de Mallorca, a Petra i a forta càrrega elèctrica, també pluges molt intenses i atenció també si sou a Palma, perquè ara mateix per la badia entra també una altra tempesta amb càrrega elèctrica, amb pluges que poden causar incidents les properes hores, per tant, molta precaució com sempre al temps. Les 12 i 4 minuts, més notícies a la 1.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: El dia Mallorca, amb Xisco Nadal i Betres Ràdio.
1: Són les 12:04 i com acaba d'anunciar la nostra veu corporativa, comença el dia Mallorca.

0: Siau, benvinguts al Dia Mallorca, la desconnexió insular de la Major de les Balears, un programa que té com a objectiu vital...
1: Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la Major de les Balears.
0: I per al programa d'avui vos hem preparat un programa ple de fets i fetes culturals. Començarem per fer una prèvia del Fil Alcover, un muntatge col·lectiu creat per gaudir de l'autor de La Balanguera, amb els cinc sentits. També vos parlarem d'un company de generació, un company de l'escola mallorquina, mossèn Costa i Llobera, ja que aquest cap de setmana també et celebra la Diada de Cala Murta, una trobada literària que va néixer en honor seu i que enguany dediquen a Bernat Cifra, músic i estudiós de l'obra de Costa. Visitarem el Gaida per contar-vos que aquest Llitx, el pas doble d'en Pere Joan Vanrell Mulet, serà reconegut oficialment com a patrimoni musical del municipi i com que som un programa també molt del segle XXI, xerrarem una estoneta amb el cantant Calvianer Baldo perquè acaba, Vilavial, acaba d'estrenar a Filmin el seu documental Emergència Pop. Tot un còctel cultural que començam a preparar-vos ara mateix gràcies a la bona feina de Bernat Nadal, al control tècnic, i de Yolanda Ruiz a la producció. Així que anem per feines.

0: Enguany, la figura de Joan Alcover és més present que mai. El 25 de febrer es varen complir 100 anys de la seva mort i al llarg de tot aquest 2026, institucions i entitats culturals han programat activitats per reivindicar la seva obra i acostar-la a nous públics. I precisament, dins aquest any Alcover, arriba una proposta artística que vol fugir de la fórmula més convencional d'una exposició. Es diu Fil Alcover i es presenta com un muntatge col·lectiu creat per gaudir-ne amb els 5 sentits. La proposta es podrà visitar aquest divendres 9 d'octubre al claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor i en volem parlar una estona amb en Tomeu Estelric, comissari d'aquest Fil Alcover. Tomeu, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Xisco, com anam?
0: Encantat de saludar-te i anem a començar pel principi. Quan parleu de Fil Alcover, de quin fil xerrau? Què és el que coneix, quin és aquest fil que coneix tota la vostra proposta?
1: Mira, Fil Alcover neix d'una voluntat que és traslladar l'univers poètic de Joan Alcover a la matèria tangible de les teles, de la fusta i de materials com el fil ferro. Això és una proposta que era inevitable quan tens una amiga, una bona amiga i filòloga que coneixes que pot. Ella va tenir la iniciativa de posar-ho en marxa i a partir d'aquí van començar a posar-nos en marxa i ha sortit aquesta col·lecció. És que ara sense música molt alta.
0: Ai, doncs, espera un moment, li dic a en Bernat que la davalli, potser és que se t'està colant tot so. Jo dic, me pensava que t'havies quedat fora connexió i dic, no podrem parlar amb en Tomeu.
1: No.
0: Ja no hi ha música.
1: Ja no hi ha música, beníssim. Que és una feina coral, que he fet de coordinador, encantat, que participa moltíssima gent. Nachesti Cabot va ser la persona emprenedora de tota la idea, però hi participa en Toni Ginart, escultor, hi participa Toni Nadal, que és flautista, hi participa tota una sèrie de gent que han fet una feinada. Hi ha sobretot art tèstil, hi ha escultura, hi ha sorpreses, hi ha performance, i no vos avorrireu si veniu a la inauguració. Això serà divendres, dia 9 d'octubre, en el claustre de Llucmajor, a les 7:30 de Sort Baixa.
0: Clar, el nom mateix d'aquesta proposta, Tomeu, ja indica que no serà una exposició tradicional. Aquest Fil Alcover, a més, que és un muntatge, que ja ho expliques, el mateix tríptic que circula, està pensat per gaudir-ne amb els 5 sentits. Per què era tan important que fos una experiència no només limitada a anar a mirar, sinó també anar a deixar-nos imbuir o captivar per aquest esperit del Cové?
1: Mira, és que el Cové és un personatge tan fascinant com intel·lectual, misser, polític, poeta, va ser un conferenciant brillant. Hauríem d'explicar dues pinzellades de la seva biografia perquè, si no, no podem entendre la seva obra. Ell va anar a estudiar dret a Barcelona, va tornar, se va casar, va tenir fills i va començar a tenir pèrdues. La seva dona se va morir joveníssima. La Rosa Pujol va morir 27 anys. Havien tingut 3 fills. Imagina't morir-se 27 anys. Se va tornar a casar per segona vegada, va tenir 2 fills més, se li van morir tots, excepte el petit. Per tant, la seva vida va ser una pèrdua constant. I d'aquesta pèrdua constant, a part de obra conegudíssima seva, com la Balanguera, que és un himne que tots coneixem, hi ha tota una feina darrere de poesia, de prosa, com humanització de l'art, que si no l'expliquem mínimament, la seva obra no s'entén. Per Joan Alcover, la poesia no és ornamental. La poesia ha de ser part de la vida i ha d'estar absolutament lligada en els sentiments. Des del moment que entenem això, entenem tota l'obra d'en Alcover. És estirar un fil. I d'aquí surt Fil Alcover.
0: Un Fil Alcover que vosaltres convidau a estirar a partir d'aquest divendres 9 d'octubre, ho dèiem, en el claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor, i te volia demanar com se transforma el llenguatge poètic, un llenguatge viu i riquíssim, com és el cas d'en Joan Alcover, que associam sobretot a la paraula, en una experiència plàstica i sensorial, perquè tu deies, hi ha com a molt de materials en aquest Fil Alcover.
1: Sí, el material que més hem fet servir és el material tèstil, on hi ha tota una sèrie de versos brodats directament. Pensa que el fil fa forat i ferida i torna a juntar, sergir És una feina sovint invisibilitzada, molt lligada en el món femení, i precisament aquí hi ha hagut una persona, la Magdalena Barceló, que ha anat brodant el vers en el cobé a demuntar les Antilles. També hi ha les teixidores de Santa Maria, que han fet un tapís. No vull explicar tots els detalls, perquè si no, no... no.
0: Tu ets el comissari, tu fas tot l'espoiler que vulguis fer, no passis pena, com una pel·lícula.
1: Ah, d'acord, i mira, el punt central està amb ferida i continuïtat. No? Aquest és el sentit de fil d'Alcover. Coneixem l'Alcover en 25 sentits, però a través de... Desolació és un punt de partida, hi ha tota una col·lecció d'escultura, de fusta recuperada i llum, que ha de fer-hi de mostra la pèrdua d'una branca. Mar Branca és una ona, va rompre la tempesta, estan xerrant de fusta, d'arbres. Des del punt de vista de la desolació hi ha moltíssima d'informació. Ja vos he dit, fusta recuperada, llum, performance, tots els sentits hi entren, el gust també, però no, això no vos ho contaré, si voleu venir o si voleu venir testaró, esteu convidats, i és el que ven els cinc sentits. No? Per això és una proposta diferent, no és una exposició habitual.
0: Som en conversa.
1: No és una exposició de pintura i escultura.
0: És una altra cosa. Sí. Era això el que ens explicava també Estel Ric, comissari d'aquest fil Alcover, que s'inaugurarà aquest divendres dia 9 a Llucmajor. I clar, és una exposició col·lectiva, i jo crec que el gran repte de les exposicions col·lectives és que el diàleg que s'estableix entre totes les peces quadri, i això no sempre és senzill. Com ha estat passar de construir una mirada individual, com et sent Alcover, a una mirada col·lectiva a través de com el veien diferents persones?
1: Bé, això sempre és divertit, perquè això és part del procés creatiu i coordinar tot això i fer muntatge i fer instal·lació, perquè el claustre no només és una sala, vull dir, se fan servir diferents espais expositius. La coordinació, això sempre és el més divertit, no? Xerrar amb un, xerrar amb l'altre, vull dir, la coordinació és... És part del procés, no? Sí, és part del procés creatiu.
0: Sí, però, Tomeu, comissariar una proposta també implica decidir què entra i què queda fora. No sé si ha estat complicat trobar un criteri principal a l'hora de construir aquest fil i que totes les branques quadrassin, de qualque manera.
1: Sí, hi havia un fil central, hi havia un punt central. El punt central era el Cové. Conèixer l'obra del Cové i, a partir d'aquí, dialogar a damunt del Cové. I quan hi havia un punt molt clar, una voluntat molt clara, que era traslladar l'univers poètic d'Alcover, fusta, ferro, teles i diferents materials, i música, perquè hi ha una instal·lació sonora, hi ha una instal·lació sonora amb música i recitat que te va acompanyant durant el procés. Això, com te pots imaginar, és una feinada, però és una feinada i és un plaer posar-ho en marxa.
0: I una pregunta que no m'ha quedat clar, Tomeu. Només se podrà veure tot això dia 9 o tindrà certa continuïtat?
1: No, està obert fins dia... Mira, fins dia de 9. De dia 9 a dia de 9 d'octubre. Fil Alcover, un muntatge col·lectiu creat per Judina amb els cinc sentits.
0: Perfecte. No, com que sé que és dia d'inauguració
1: olfacte,
0: i se la veu com a més coses...
1: També,
0: Olfata també n'hi ha.
1: Olfata i el gust també hi sona, sí senyor.
0: Si són els cinc, sí. han de ser tots.
1: Sí, són clar. Tots.
0: I no, segons la teva experiència com a artista, com reacciones públic? Com espereu que reaccionis públic a qui obligau a deixar de ser un espectador passiu? No sé què esperau que faci la gent que vengui. Ho dic perquè de vegades també entrar dins certs conceptes no tothom està preparat.
1: No, però, mam, la gent...
0: Ho entendrà tot d'una.
1: ...una experiència d'aquesta... Sí. Sí, perquè és molt fàcil connectar. És que hi ha un fil conductor que és molt clar. S'obre de Alcover. S'obre de Alcover vista. El pensament, vos he contat res, dues pinzellades mínimes, perquè donaria per moltíssim, però s'obre de Alcover és el fil conductor i és molt fàcil enginxar-se... en els versos que estan repartits per diferents llocs, ja t'he dit, sobretot material tèxtil, i és molt fàcil seguir el fil conductor.
0: I doncs, seguirem aquest fil conductor. A partir de dia 9 i fins dia de 9 teniu aquesta oportunitat d'introduir-vos dins el món de Joan Alcover, aquest poeta de l'escola mallorquina, en sots cinc sentits, gràcies a aquesta exposició total, immersiva, en cinc sentits, que ha comissariat en Tomeu Estelric. Tomeu, com sempre, un plaer escoltar-te. Una abraçada forta.
1: Bona, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Fins aviat.
0: Que vagi molt bé. Nosaltres ara hem de fer la nostra primera pausa per fer un glopet d'aigua.

I en tornant, no deixarem de banda l'escola mallorquina perquè tocarà recordar Miquel Costa i Llobera. Però abans, una mica més de Joan Alcover amb aquesta versió que varen fer Criatures de la Belenguera. Tot d'una tornada.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
0: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
4: En Joan de Fogi, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
5: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. De dilluns a divendres, a migdia, El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.

I ara volem parlar-vos de la Diada de Calamurta, que és una d'aquelles cites culturals que formen part de la memòria col·lectiva de Pollença i de Mallorca. Des de 1934, aquest espai de Formentor acull un homenatge a Miquel Costa i Llobera, que ha anat incorporant al llarg de les dècades altres veus de la literatura i de la cultura mallorquines. Dear passengers, we would like to give you a very warm welcome aboard.

0: Enguany, en Parola Diada posa el focus en una figura estretament vinculada a la Fundació Roger Villalonga i també a la tradició de Costa i Llobera, en Bernat Cifra Fortesa, poeta, professor de llatí, musicòleg, rapsoda i estudiós de l'obra de Costa, que va morir el desembre de 2021. I per xerrar d'aquesta figura i del que significa reivindicar-la avui mateix, ens acompanya Margarida Tous, ella és filòloga i vocal de la Fundació Roger Villalonga, vinculada també a la revista Cala Murta. Margarida, molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, va bé, moltes gràcies per haver-me convidat.
0: No, encantat de saludar-te, i volia demanar-vos què va fer que enguany la Fundació decidís dedicar la Diada de Cala Murta a en Bernat Cifra.
1: A veure, realment el tenim present a totes les diades i a la majoria dels actes literaris, com per exemple la presentació de la revista Cala Murta, de la qual ell va ser fundador juntament en la diada. És per això que dic que el tenim present a totes les diades, però enguany, a més, farà 5 anys que va morir.
0: I és una molt bona manera de recordar-lo i també de reivindicar el seu llegat, perquè quan parlant de Bernat Cifra, sovint apareix primer la seva faceta d'estudiós de Costa i Llobera, però ell va ser moltes més coses, ja ho deia. Era un erudit. Tu com el definiries?
1: Sí, és que precisament era un erudit, perdó, polifacètic. A banda de ser gran admirador de la figura d'en Costa i Llobera i divulgador, en Bernat Cifra era un gran amant de la música i de la poesia. En definitiva, un amant de la cultura i una persona que també manifestava les seves arrels pollencines.
0: I què va portar Bernat Cifra la lectura de Costa i Llobera en els diferents opuscles que ell va publicar?
1: Va aportar, bàsicament, una lectura de Costa en clau clàssica, perquè ell constantment, com a gran i reconegut llatinista, parla de les nombroses reminiscències que trobam a sobre de Costa dels autors clàssics grecollatins.
0: Clar, Bernat Cifra, a més, també era poeta, i el títol La força del torrent, d'una de les seves obres, ja ens remet a una poesia molt vinculada en el paisatge. No sé quin paper té la geografia dins l'obra de Bernat Cifra.
1: Bàsicament, jo diria que té un paper simbòlic. El paisatge com a recurs, òbviament, i també com a símbol de l'ànima. Representa tots els sentiments, amb una pinzellada clàssica d'equilibri, contenció, etcètera, etcètera.
0: Aquest de setmana és aquesta Diada de Cala Murta, jo ho deia, que et celebra des del 1934, que és un homenatge a Costa i Llobera, que enguany també serà un homenatge a Bernat Cifra. Explica'ns una mica el programa, com anirà, en a quina hora hi hem d'anar i com és que hi hem d'anar.
1: A veure, a través de les xarxes socials podeu veure ja el fulletó que s'ha publicat. La diada començarà a les 10:30 i constarà l'acte, encara que estigui centrat a Bernat Cifra, en diverses parts. La primera part serà una xerrada, la segona part serà l'acte literari i, per concloure, un petit refresc a tots els assistents. I la manera de pujar-hi és en cotxe, amb una autorització de trànsit, perquè encara hi ha restriccions, justament acaben dia de 8, però podeu telefonar en el número que apareix en aquest fulletó, si necessiteu autorització. I si no, també podeu fer la reserva de la vostra plaça d'autocar.
0: Per tant, si entren a les xarxes de la Fundació Roger Villalonga, trobaran tota la informació per poder gaudir d'aquesta diada de Cala Murta, una diada amb homenatge a Costa i Llobera, però que enguany té Bernat Cifra, un dels seus estudiosos, com a grans protagonistes. Clar, Bernat Cifra també va ser professor de llatí durant 2 dècades. Què ens diu aquesta faceta docent sobre la seva manera d'entendre la cultura i també de transmetre-la?
1: Bàsicament, Bernat Cifra, com a gran llatinista, no concebia separar la cultura actual de la cultura clàssica. És a dir, ell constantment parla, de fet, a la seva tesi doctoral d'antinòmies i precisament amb aquestes antinòmies ell mos ajuda a veure diverses contraposicions que apareixen, en aquest cas, a sobre de Costa, però jo crec que també formen part de la seva manera de veure el món. I de fet, tota la nostra tradició és un llegat directe del món clàssic grecollatí.
0: I aquesta diada, jo ara ho comentava, aquesta diada de Cala Murta té més de 90 anys d'història i ha anat incorporant generacions d'escriptors, rapsodes, intel·lectuals. De fet, en el programa sabrà tothom que recitarà i tothom que formarà part d'aquesta diada. Què creus que explica que una iniciativa cultural així hagi pogut mantenir-se durant tant de temps? Ho dic perquè hi ha vegades que tenim una bona arrencada, però llavors se va diluint i les iniciatives s'acaben perdent en l'aube dels temps. Però aquesta diada de Cala Murta s'ha mantingut 94 anys després.
1: Jo diria que això fa referència a la voluntat, bàsicament, d'aprendre i d'expressar la sensibilitat artística, independentment, com és lògic, de l'empremta que va deixar Costa i Llobera, Bernat Cifre i molts altres intel·lectuals que durant tots aquests anys han anat servint de referent. Jo diria que bàsicament la trobada poètica de Cala Murta era un espai d'intercanvi d'idees i de reconeixement d'intel·lectuals de l'època.
0: Idò, Margarida Tous, vocal de la Fundació Roger Villalonga, filòloga, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet d'aquesta diada de Cala Murta. Tothom queda convidat, ho dèiem, entrau a la plana web de la Fundació Roger Villalonga i allà trobareu totes les tresques per poder gaudir d'aquesta diada. Que vagi beníssim, una abraçada forta.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu. I ara nosaltres passant d'un poeta del segle XX a un dels artistes mallorquins que més renou ha fet en el segle XXI. Ell és el Kelvianer Baldo, que acaba d'estrenar el documental Emergència Pop.

0: què passa quan deixam entrar una càmera dins la vida d'un artista durant 3 anys? Concerts, viatges, videoclips, música, moments de glòria, però també dubtes, cansament i moltes hores de feina que no veiem sobre un escenari. Això és el que mostra Baldo a Una emergència pop, el documental dirigit per David Álvarez López.
1: Baldo de pequeño era muy risueño, la verdad, también tenía mucha mala polla.
2: Yo tengo la teoría de que es para mí la mejor canción que voy a hacer en mi vida. Así de claro.
0: El documental segueix de ben a prop l'univers del cantant mallorquí Baldo i el procés de creació del seu disc Emergència Pop. Una mirada sense filtres a la persona que hi ha darrere l'artista i a la seva lluita per fer que el pop torni a sentir-se i sobretot a ballar-se. I ara s'acaba d'estrenar a la plataforma Filmin aquesta pel·lícula. Ja la teniu disponible i en parlam precisament amb ell, en sobretagonista, amb en Baldo. Molt bon dia. Baldo, bon dia. A lo millor en Baldo està ballant i per això no mos sent.
3: Me sent?
0: Ara sí. No sabia si estaves fent una de les teves performances i no m'ho contestaves.
3: Exactament, estava assajant, exactament.
0: Parlant d'aquest Emergència Pop...
3: Fa un temps que, no, que és una bona Emergència Pop, aquest temps.
0: No, sí, avui ha plogut a les totes i vulguis que no, convé en alerta. Mirau els avisos de Saemet i també podeu aprofitar avui que plou per mirar aquesta pel·lícula d'en Baldo, aquesta Una Emergència Pop, que és un documental que mostra 3 anys de la teva vida. Quan en David Álvarez va tocar la teva porta i te va proposar seguir-te amb una càmera i també amb una cama, dues concretament, durant tant de temps, què vares pensar? Vares dir que si tot d'una o vares haver de consultar-ho una mica en so coixí?
3: No, jo ho tenia molt clar, ho tenia molt clar. De fet, va ser un... O sigui, els artistes tenim un ego impressionant que a vegades hem de gestionar, però per jo era molt interessant que la gent pogués veure el que hi ha enrere de l'escenari, enrere d'una necessitat de donar a conèixer la teva música, i per jo era molt, molt, molt complicat arribar a un... O sigui, volia que la gent tingués un exercici de poder empatitzar amb el sentiment de la soledat d'un artista o de l'obsessió de crear per mostrar el teu art. I va ser una proposta meva. Com bon egocèntric, jo li vaig dir, escolta, som amics, perquè tinc aquesta idea de...
0: És a dir, que no va ser en David que va dir, Baldo, admira la teva vida a les totes, sinó que vas ser tu que vas dir, tenc una vida admirable, ja que tenc un amic director, fem un documental, clar.
3: O sigui, sona una mica fatal, però sí, en veritat va ser així. O sigui, jo li vaig dir... També n'és d'una cosa. David és el primer llarg que fa. Ha fet curts, però mai havia fet un llarg. I jo li vaig proposar això perquè crec que ell té la capacitat per fer-ho, saps? I crec que era un... Si havia de fer un seguiment de càmera, per jo era interessant que fos amb un amic. I ell ha estat l'amic que ha fet aquesta continuïtat de la meva vida. I bé, ha estat un episodi de la meva vida que s'ha pogut gravar i estic més que content.
0: Claibaldo, veure't després en pantalla, en sos moments bons, però també en sos moments de dubtes, moments baixos d'ànim, cansament, dificultats, ha estat fàcil? T'has reconegut en aquest resultat final de la pel·lícula?
3: Sí, m'he reconegut. De fet, el primer que he pensat, només veure el documental, vaig dir, ostres, sóc una diva, però de controlar tot, de tractar de fer... Bé, això que sona un pedazo de trueno que acaba de sonar, perdoneu, perquè és el temps que fa. I sí, me va costar molt. Vaig dir, ostres, a lo millor no he de ser tan exigent o a lo millor no he de corregir una mica la meva actitud quan estic a lo millor assajant o... No sé, però sí que també tinc una sensació que és lo que jo volia generar i que és, de fet crec que és el que m'ha fet arribar al públic també amb aquesta pel·lícula, que la gent me diu, ostres, Baldo, quin bon equip que tens i com fas que tot funcioni i tot funcioni amb un molt bon rotllo i me quedo amb això, sap? I me quedo amb aquesta sensació de... No atures, sempre estàs pico i pala, que és el que me diu la gent, i crec que així ha de ser. Si ets artista i t'agrada el teu art, crec que has de lluitar per poder defender-ho.
0: Sí, però també la pel·lícula Retrat que fa d'en Baldo és una mica de diva tirana exigent a les totes. Quan acabes, veus tota la feina que hi ha darrere de poder mantenir una carrera, perquè sí que mos sou aquesta cara bé, que de vegades no tenim clares, que no mos dedicam a la música, de viatges, videoclips, promoció, xarxes, haver de fer podcast, haver d'estar tot el dia pendent de mirada que te vagin a qualque banda, tot això també és molt dur.
3: Sí, bé, de fet, jo moltes vegades, com que és una cosa que sempre ho he intentat, o sigui, aquesta sensació de sempre continuar, no, mai tinc aquesta sensació, i aquesta pel·lícula sí que me fa veure i fer una reflexió i de dir, ostres, sí que és dur, i no, o sigui, per això crec que s'ha de fer un documental, crec que això... Jo, de fet, aquest documental ho recomano als artistes emergents, als artistes que volen començar i que no tenen un futur molt clar de quina és la imatge que volen transmetre, i crec que aquest documental és per veure tot el que hi ha enrere i que tot el que aconsegueixes també té un preu, i moltes vegades sí, hi ha moments de dir, ostres, no sé si és això el que jo vull. Però al mateix temps és que jo no puc aturar de fer-ho. O sigui, jo sempre ho dic... Podría vivir debajo de un puente, pero voy a estar siempre creando. O sigui, no sé, ¿saps?
0: És a dir, ets un home 100% creatiu. Ja te despertes i ja estàs en cabòries que has de posar en marxa. Per cert, el documental es va estrenar a l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que és un festival molt vinculat també a la diversitat i al cinema LGTBIQ+. No sé què va significar per tu estrenar-lo precisament a Mallorca, que hi hagués una mica d'estora vermella, que hi hagués promoció, és a dir, tot allò que implica un festival.
3: L'Atlàntida sempre m'ha abraçat. O sigui, jo ja no sé què fer, jo crec que ja el següent és ficar entrades a la porta de cada esdeveniment, perquè jo ja ho he fet tot. O sigui, he fet DJ set, he fet amb el meu amic, he fet un DJ set tot sol, he presentat una pel·lícula i he fet un concert. O sigui, jo ja no puc fer res més a l'Atlàntida. O sigui, l'únic que puc dir és donar les gràcies, perquè sempre he tingut suport per la part musical, per la part audiovisual, sempre m'han abraçat, sempre han tingut en compte la meva proposta, i ara això, a Filmin, crec que és la guinda del pastel, no? O sigui, és com de... Estic super, super, super agraït. Crec que ells veuen allò que estic dient ara mateix, que és com de... Sempre estic tractant de fer-ho el millor que puc i tot sol, i aquesta pel·lícula he de reivindicar que és una pel·lícula que hem fet per amor a l'art, no hem guanyat zero, el pressupost ha estat zero, no hem tingut ningú sponsor, ninguna marca, ningú col·laborador que mos hagi pogut donar algo, o sigui, ha estat per amor a l'art, i que la recompensa sigui, ostres, te la ficarem a Filmin, per nosaltres és tot un regal i una bona sorpresa.
0: Som en conversa amb en Baldo, l'artista que el Vianer, que està d'enhorabona perquè s'acaba d'estrenar a la plataforma Filmin aquest Una emergència pop, que és un documental basat precisament en els darrers 3 anys de la seva vida, un documental que ja comentaven, s'ha estrenat a l'Atlàntida Mallorca Film Fest, i que és un documental que neix al voltant d'un disc, Emergència Pop, que representava aquest disc per tu en aquell moment, com per haver-lo convertit en l'eix central d'aquesta pel·lícula.
3: Sí, bé, el seix central realment és com... Hi ha diferents punts, no? O sigui, jo volia mostrar una part més creativa... Que és
0: tu ets un home de diferents eixos. És a dir, el títol està molt bé, però hi havia altres interessos.
3: O sigui, no, per jo el documental m'agrada molt dividir-ho en 3 parts. Una part és la musical i la creativa, i és de mostrar com verdaderament ha de sortir un àlbum, sent un artista molt petit, i hi ha escenes de que jo estic gravant les veus a un estudi que és el quarto de la meva germana, saps? L'habitació de la meva germana, i després tenim una part on els meus amics mostren la meva vida i qui sóc jo com a persona. I ja la tercera via seria una mica aquest problema que jo tinc amb les cordes vocals, que no se sap del tot si finalment puc presentar o no puc presentar aquest disc. I bé, heu de veure la pel·lícula per saber què passa en el final.
0: No, també una pel·lícula però... on parles molt de l'acceptació, hi ha moments en què parles de sa família. Tu ets un artista queer i aquesta identitat també ha format part del teu univers. No sé fins a quin punt ha estat important poder reivindicar-la a través de la música sobre els escenaris i ara també a través d'aquest documental.
3: Bé, jo crec que la família escollida per jo és molt important i tinc un valor de l'amistat molt, molt, molt, molt, molt forta. Crec que a la pel·lícula només es veu la meva vida amb els amics, no hi ha visibilitat de la meva família, no hi ha visibilitat d'això, però perquè les persones que verdaderament m'han acompanyat tota la meva vida...
0: No hi ha visibilitat, però en parles.
3: Però en parlo, sí. Hi ha una escena... que és molt interessant perquè jo estic nu sentimentalment i a la vegada que estic nu físicament també, no? A Menorca, on jo estic dient que el meu pare m'ha vist per primera vegada a l'escenari i és un punt que en aquell temps mai m'havia vist, no? I molta gent me pregunta, i ara com és la relació? Ara la relació està molt millor. La meva mare m'ha anat a veure concerts a Madrid de sorpresa, o sigui, crec que aquest documental també ha fet obrir una mica la ment d'una conversació que moltes vegades no tenim nosaltres amb els nostres pares. I recoman que, en que sigui molt, molt, molt dur, hem de tractar de xerrar més amb els nostres pares i tenir més comunicació. D'això crec que xerra molt, perquè no sabem encara el context històric que ells han pogut viure o no, saps? I d'això també xerra molt la bola negra, no? Ara mateix, que és en el cinema, de conèixer el context històric per saber com si has de viure amb total llibertat.
0: Home, sí, qualsevol esquema comunicatiu, el context és important per saber exactament què t'estan explicant. Per cert, m'ha fet gràcia que tu mateix dius que t'has proposat com a missió salvar el pop. No sé què creus que li passa en el pop actual i què t'agradaria recuperar o quan t'agradaria salvar-lo.
3: Sí, bé, per jo és irònic, és una mica irònic, però sí que és vera que hi ha la cultura pop... Ara mateix ha millorat una mica, però quan vaig començar a fer l'àlbum a 2022, crec que la idea de pop està una mica... bueno, està com un desastre, com un poco un barreig raro. I bé, sí, era una mica irònic de salvar el pop, però... Realment, Emergència Pop per jo té les dues paraules. La meitat de l'àlbum té una manera de pedir, de demanar auxili tot el temps, i l'altra és del pop, de la naturalitat del pop i de la música que jo faig, que jo personalment considero que és pop més que música urbana. Però m'agrada... Dentro de la música urbana també m'agrada jugar amb el pop, o sigui que és una mica que està tot connectat.
0: Ets un home de calambre i escalofrío, com una de les teves cançons. A tu t'agrada...
3: De la meva millor cançó.
0: Provocar diferents sensacions. Per cert, ara que aquest capítol ja ha arribat a la pantalla, no sé en quin moment trobam en Baldo.
3: Bé, doncs ara mateix estic molt, molt, molt, molt, molt content. Tinc aquesta pel·lícula que per la fi ja ha sortit a Filmin. He tret un EP que està ara mateix nominat als Premis Enderroc de la Música Balear. Si la gent me vol votar, jo més que content. Estic a millor treball de músiques urbanes, un estiu a casa. I ara estic amb això, amb l'EP, estic pensant en una nova gira... I continuar. Estic en un punt creatiu molt, molt interessant perquè tinc un estudi a Llucmajor amb un amic meu i estem fent música sense aturar, per disfrute també. O sigui, estic en un procés creatiu molt, molt, molt interessant.
0: I ja per acabar, queden assignatures pendents en Baldo o no?
3: Sempre, sempre queden, sempre queden. Crec que tinc molt, molt... O sigui, precisament una cosa molt interessant que diu el Tesorito de la Isla en el documental és que és un amic meu i creador de contingut a Mallorca.
0: Perdona, una fantasia, Tesorito, també t'ho he de dir. Un gran descobriment.
3: És increïble, és increïble i és un amic de tota la meva vida. I Tesorito diu una cosa que és que és aquest debat que tenim nosaltres els artistes queers de mon anam a Madrid per tractar d'aconseguir una validació o mos quedam a Mallorca. Jo encara me vull quedar a Mallorca, he de conquistar molt de jocs aquí, hi ha moltes coses que han de canviar dins de la música a l'illa i jo estaré obert per canviar-les.
0: Interessant, que amb el que ens saps a Baldos, de la validació, que de vegades mos pensam que hem de partir fora, però jo amb això sempre he estat molt de la Sirenita. que hi ha una cançó que diu «Te crees que en otros lados las algas más verdes son». I normalment, quan te'n vas a altres praderies d'alga, descobreixes que més o manco s'algues igual que la de Mallorca. No cal, de vegades, trascar tant, perquè per tot pots fer el mateix si hi ha talent, com és el teu cas, o és el cas d'en Tesorito. Per tant, si quedes aquí, jo encantat.
3: I que també és això de que tot pot conviure, no? Però primer de conquistar això, i una vegada tingui tot això conquistat, a lo millor sí que puc donar un vot. Però de moment,
0: encara no... Via, recordem que el rei en Jaume va entrar per Santa Ponça, per tant, Baldo el conqueridor. Estem a l'espera.
3: Exactament, no? I per jo, és com, crec que tinc una història molt diferent, i de fet, l'últim àlbum, No estiu a casa, xerra d'això. Jo crec que tinc una història diferent com a mallorquí, de generació de pares que són de fora, i crec que he de reivindicar molt la meva història aquí a Mallorca. Sento una persona de pares forasters i calvianer, amb tot el context i tota la problemàtica turística que patim al municipi. O sigui que tinc una història molt important que contar i continuaré fent música xerrant d'això.
0: I doncs, estimat, que vagi tot molt bé, estarem pendent, perquè aquesta narrativa, ara que mos deies, és ben interessant. Una abraçada forta i que vagi beníssim aquest documental.
3: Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista.
0: Una abraçada. I ara toca fer la segona pausa d'aquest programa.
4: Me levanto a las 8 y sé que ahí estarás.
0: Ara sona Comic Sans d'en Baldo i en Tornar seguirem parlant de música perquè Castellig, el pas doble d'en Pere Joan Vanrell Mulet, serà reconegut oficialment com a patrimoni musical del Gaida. I en parlarem amb el regidor que ho durà a terme. 4 anuncis i tot una tornada.

0: Una división.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
2: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
3: En Tomàs
4: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
3: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
5: S'ha de fer feina. Sí.
6: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia Mallorca, i Betres Ràdio. Radiografia mallorquina.
7: I avui tancant programa amb aquesta radiografia mallorquina en la qual xerrarem d'una composició, perquè hi ha músiques que deixen de ser només músiques, són melodies que associem a un lloc, a unes festes, a una generació o fins i tot a determinats moments de la nostra vida. I això és precisament el que ha passat al Gaida en Castellig, el pas doble de Pere Joan Vendrell Mulet, una composició que fa dècades que forma part de la banda sonora d'aquest municipi.

0: L'Ajuntament d'Algaida ha convocat un ple extraordinari per el proper 10 d'octubre per reconèixer oficialment Castellits com a patrimoni musical d'Algaida. Serà la primera composició que rebrà aquest reconeixement després que el municipi incorporés enguany les composicions musicals al seu reglament d'honors i distincions. I en volem parlar precisament amb en Xisco Ramis, regidor de Cultura d'aquest Ajuntament. Xisco, molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, com esteu? Molt bé.
0: Encantats de saludar-te. I te volia demanar què representa, perquè tot Mallorca ho entengui, què representa Castellits per als algaidins i que ha fet que aquesta peça, i no una altra, sigui la primera composició que rebi oficialment aquest reconeixement.
1: Bueno, primer, centrar que dir que nosaltres el reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament d'Algaida reconeix altres mèrits, com fill il·lustre, un agermanament, una medalla d'una persona destacada o col·lectiu, però no es reconeixia i tenc entès que cap municipi de Mallorca no se reconeixen les composicions musicals. Una cosa és declarar un himne, que no és el cas, sinó declarar patrimoni musical, que és el que hem afegit en aquest reglament d'honors i distincions, i que la primera proposta ha estat aquest pas doble Castellits, que sona des de més de fa 50 anys per als actes festius del municipi d'Algaida.
0: Clar, i d'on neix aquesta necessitat de donar una categoria institucional a una peça musical? Ara, com tu m'ho comentaves, fi il·lustre, fi adoptiu, medalles de tot tipus, altres reconeixements, però és cert que les cançons o eren himnes o no tenien reconeixement, i ara Algaida ja no serà així.
1: No, exacte, no hi havia aquest reconeixement, no hi ha una trajectòria per reconèixer el patrimoni musical, el veure que es viu al mig d'esquerrer, a molts indrets, però reconèixer-lo i que quedi constància d'aquest reconeixement, creiem que era important aquesta part del patrimoni que a vegades ens oblit, ja no tant de forma espontània enmig d'esquerrer, sinó que no queda per escrit en lloc. I varen trobar necessari començar a encetar aquesta etapa reconeguent la composició musical com a patrimoni.
0: Hi ha una frase que heu fet servir per definir Castellits, que és especialment gràfica. S'ha convertit en un himne oficiós. Quan una peça arriba en aquest punt, és perquè la gent l'ha feta seva. No sé com se construeix aquest vincle entre una obra musical i l'identitat d'un poble.
1: Bueno, Castellits, ens hem de remuntar que també la paraula castellí per als algaidins, pel poble del municipi d'Algaida, té molta d'importància, perquè Castellits és l'ermita romànica que de les més antigues de Mallorca, que és allà on té l'origen el poble d'Algaida. Per tant, la paraula Castellits, Algaida dins l'Orfeó Castellits, els premis Castellits de cultura, clar, té un vincle molt gran. Jo crec que aquest senyor, que va ser director de la banda de música, la Montpere Joan, també hi ha una certa connexió en tot el que representa Castellits, i el va nombrar així. Per tant, tots els actes festius de les festes de Sant Jaume que celebrem, o per la hivern, per Sant Honorat, o qualsevol acte que surti de les festes d'estiu o d'hivern, Castellits és molt representatiu perquè és el pas doble que sona.

0: inclús el dia de Pasqua, quan s'ha fet en contra, o quan la banda s'ha traslladat, que de fet ja és a molts indrets, fora de ses illes, fora de Mallorca, fora del Gaida, representava a tocar amb el part doble castellí com a part doble oficiós, com a himne del Gaida, quasi, quasi.
1: Clar, i el proper 10 d'octubre hi haurà un ple extraordinari, jo ho comentava, obert a la ciutadania, i la banda de música del Gaida interpretarà aquesta peça. Per què era important que aquest reconeixement no quedés només en un acord administratiu?
0: Clar, clar, aquí s'ha de fer tot una burocràcia, bé, és que hi ha un seguiment a partir de la norma, que és el reglament d'honors i distincions. Se va procedir primer, sobretot, a xerrar amb les distintes forces polítiques que conformaven la corporació municipal, perquè són projectes o acords que van més enllà de les sigles polítiques. Per tant, vàrem anar a les consens i a l'unanimitat de reconèixer que tots els partits hi hem estat d'acord i s'ha posat en marxa la maquinària burocràtica per fer una comissió extraordinària, defensar una memòria que reuneix que reconeixi el pas doble com a composició bastant especial i llavors ha d'acabar en el ple extraordinari, que és allà on votarem, i per tancar l'acte, la banda de música interpretarà en sor músic de la banda aquest pas doble, que anirà acompanyat també d'una projecció de diferents fotografies, perquè la ressenya més antiga que tenim de la banda de música és de 1870, entorn a 1870, i clar, anirà de fotografies antigues fins a l'actualitat, evidentment, amb fotos de l'Amon Pere Joan, que fou director de la banda i compositor, i de la família, que també són descendents i músics actualment.
1: Som a conversa amb Francisco Ramis, regidor de Cultura de l'Ajuntament del Gaida, precisament perquè a partir d'aquest cap de setmana han afegit dins el reglament d'honors i distincions la música i Castellits, aquest pas doble de Pere Joan Vanrell Mulet, passarà a tenir aquesta distinció al Gaida. Clar, Castellits serà la primera, però el nou reglament obri la porta a Xisco reconèixer altres composicions. No sé si ja en teniu alguna de pensada o quin criteri hauran de complir les futures peces perquè puguin obtenir aquest o no.
0: Bueno, clar, això és era una primera passa i obrir anys venidès els nous equip de govern que venguin, que així com va transcendint els temps, reconeixem persones o col·lectius, o ara darrerament fèrem fi a l'ultra l'expresident Francesc Antic. Per tant, aquesta nova incorporació de composició musical es pretén això, que se reconeguin altres composicions, perquè al Gaida tenim compositors com en Joan Valent, en Biel Oliver Torres, que són grans compositors. Recordem que aquests dies, aquesta setmana mateix, en Joan Valent ha estrenat una nova sinfonia entorn a Goya, a Madrid i Saragossa. Per tant, són possibles candidats a obrir aquestes portes, a reconèixer grans composicions de nivell nacional, també.
1: Idò, amb aquesta pista, Xisco Ramis, regidor de Cultura de l'Ajuntament del Gaida, que vagi beníssim aquest cap de setmana, aquesta proclamació d'aquesta llitx.
0: Moltes gràcies. Ho feim a dins l'entorn del marc de la Fira del Gaida i la veritat que el poble està content i jo crec que aquesta novetat de reconèixer el patrimoni musical també és important. A vegades reconeixem una fotografia, reconeixem una obra d'art o d'art plàstiques, i jo crec que la música també no ha de quedar enrere, sinó que ha d'anar en paral·lel a la importància que té.
1: Idò, que vagi beníssim. Una abraçada forta.
0: Vinga, moltes gràcies. Eh?
1: Adéu. I nosaltres posem aquí punt i final el programa d'avui. Demà hi tornarem, i ja que sembla que ha vengut una mica el fred, escoltarem la cançó Codonys, que és una fruita molt, molt de tardor, ara que sembla que la tardor ja ha vengut a casa nostra, que Natiu sempre suma a tot allò on ella participa. Vos deien Codonys, demà tornem aquí el Dia Mallorca, i que sigueu molt feliços.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una. Bon dia. La Confederació de Sindicats d'Inquilines proposa l'11 de novembre per convocar la vaga general per l'habitatge, una data que en tot cas es confirmarà avui hora baixa a la reunió, com entendran, en la resta de plataformes, ja que només la pot convocar una organització sindical amb implantació al territori, que en aquest cas serien UGT i Comissions Obreres, que ja han manifestat el seu suport a l'aturada.
1: Sí, perquè el secretari general de l'UGT, Pepe Álvarez, en declaracions avui a Televisió Espanyola, doncs ja explica que la data està pràcticament tancada.
2: Tenemos el día cerrado con Comisiones Obreras y esta tarde vamos a acabar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas, con este movimiento que surge en el entorno de los temas de vivienda, también con el resto de organizaciones sindicales que quieran estar presentes.
1: Mentrestant, el govern de l'Estat ha manifestat el seu respecte a les protestes que es convoquin. De fet, el ministre de Presidència, Felip Bolaños, ha assegurat que comparteix els motius de la convocatòria.
3: Compartimos los motivos por los cuales los sindicatos quieren reivindicar salarios más altos y un derecho a una vivienda a un precio asequible. Creo que son el resultado de un sentir muy generalizado, de un consenso muy global dentro de la sociedad española.
0: I més reaccions que arriben en aquest cas d'aquí de les Illes, del Parlament. D'una banda, el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, que ha lamentat la postura del PSOE.
4: I el PSOE fa 3 anys no va voler fer absolutament res. Ara que venen eleccions i ara que hi ha pressió en el carrer, se mou. Nosaltres celebrant que s'amaguin, el que sí que els demanaríem és que deixin de moure's exclusivament per interès.
0: Mentrestant, des de Vox, la portaveu Manuela Cañadas també ha criticat l'oportunisme d'aquesta vaga.
5: Cuando Sánchez convoca elecciones, van a convocar una huelga general contra la oposición. O sea, lo nunca visto.
0: I tot això, ja tenim també data en aquest cas per la celebració de la Diputació Permanent. Serà el 16 d'octubre, divendres, a les 11 del matí, a la Sala Constitucional del Congrés. És quan es podran convalidar o no els 2 decrets que varen decaure divendres passat al Congrés i que avui ja s'han publicat al BOE.
1: I el primer d'ells, el que recull el gruix de les mesures contra el desnonament o per afavorir l'accés a un habitatge per part de col·lectius desafavorits, entra en vigor demà mateix, però no el segon, el que contempla la renovació automàtica dels contractes, no ho farà fins al pròxim 15 de novembre.
0: Per tant, si no és convalidat aquest segon decret, tal com tot apunta perquè el PNB no li dona suport, no entraria en cap moment en vigor perquè ja tenim aquesta data. El 16 d'octubre es reunirà la Diputació Permanent, els divendres de la setmana que ve. Mentrestant, l'advocada de la plataforma d'afectades per la hipoteca, Gloria Olmos, ha negat els efectes negatius que moltes veus adverteixen que tindrà el decret sobre l'oferta de pisos de lloguer. Afirma que els preus són tan elevats que amb oferta o sense, ara mateix ja no es poden pagar.
6: En este momento no estamos en el punto de el tiempo del alquiler, sino estamos en el punto de el precio del alquiler. Podemos pagar el alquiler que hay en el mercado en este momento. Pues como no se puede pagar, es que creo que en ese sentido no va a tener efecto.
0: I un apunt que en aquest cas ens arriba de la crònica de tribunals perquè l'Audiència Provincial de Palma continua el judici per l'assassinat de Maria del Rosario a mans presumptament de la seva parella l'any 2024 a Can Pastilla.
1: Avui ha declarat una psicòloga de l'IMAS, ha assegurat que la filla gran de la víctima mostrava símptomes traumàtics d'haver patit violència masclista, violència de gènere. Segons aquesta professional, l'acusat agredia de manera continuada la seva mare.
0: I dos són informacions que, com sempre, ampliarem a partir de les 2. Serà ja en temps d'informatiu migdia en Sara Casas. Ara quedeu amb tota l'actualitat dels esports a IB3 Ràdio.
7: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.

Una i 5 minuts. Antonio Roca ha passat per quiròfan a Barcelona, com ja ho va fer també Manu Morlanes la setmana passada. Bon dia, en Facundo Tenaglia, al control tècnic. Començar amb les postres d'avui, amb la tornada del Mallorca als entrenaments i també la darrera hora dels lesionats. Antonio Roca es va lesionar al partit contra l'Almeria dels isquiotibials de la cama esquerra. Ahir, hora baixa, va ser operat a Barcelona. El club ha informat que el jugador es troba bé i que l'evolució marcarà el seu retorn. Podrien ser entre 4 i 5 mesos de baixa. Manu Morlanes, vos ho vàrem explicar, també va ser operat a Barcelona, en aquest cas del turmell esquerre, i si tot va bé, Luis García, en aquest cas el podria recuperar una mica abans, d'aquí entre 6-8 setmanes. I qui tornarà després de dues jornades és Martin Valgen, que hi va tornar a ser suplent al partit d'Eslovàquia. També tornarà el porter Bergström, que no ha jugat en Finlàndia, i Zito Luvumbo, que està recuperat de les molèsties perquè hi va ser titular amb Angola. Tot d'una repassant més coses del Mallorca a les Palmes, que jugarà diumenge a Sant Moix, i connectaran també amb Eivissa, que ahir es va jugar a Can Misses al partit de la selecció espanyola sub-21, que va guanyar a Romania per 7-1 i s'ha classificat per l'Eurocopa de l'estiu que ve. Per cert, a la segona part varen poder veure jugar el mallorquí Rafael Obrador. Més coses. En bàsquet, l'Azul Marino torna demà a la competició, segona jornada. El conjunt d'Albert Antuña, després d'un gran debut, s'enfrontarà ara a l'Espart Girona, un dels millors equips de la Lliga Femenina. L'equip català ve de caure la primera jornada, va perdre a la pista de l'Estudiantes. Aquest partit, el Girona Azul Marino, es jugarà demà a les 8 del vespre. I per cert, que l'Azul Marino ha patit a primera hora d'avui de matí els efectes de la pluja que ha hagut sobre Sant Moix. La pista del Palau d'Esports s'ha omplert de goteres. L'Illes Balears Palma Futsal també viu un moment dolç. L'equip mallorquí suma 4 victòries als 4 primers partits de Lliga, és líder, i les sensacions són bones dins i fora de la pista. L'equip d'Antonio Vadillo rep aquest divendres a les 7:30 la visita de López Rulo. El partit el podreu seguir, com sempre, en directe per Ivetra Ràdio, i avui parlarem amb una llegenda, anava a dir del Palma Futsal, però no, del futbol sala en general, que ara forma part del cos tècnic del Fisiomedia Manacor. Parlarem amb Miguelín. I avui s'ha presentat la 5a edició del Ciutat de Palma de Taekwondo, que se celebrarà el pròxim 17 d'octubre al Velòdrom Illes Balears de Palma. Es preveu que hi hagi 800 participants nacionals, a més de taekwondistes que vendrien de 5 països diferents. Un gran esdeveniment d'un esport com el taekwondo, que creix a les Balears i que ja té molts de campions a les illes. Una i vuit minuts.

0: El Mallorca ha començat a preparar avui de matí a Sant Bibiloni el partit de diumenge contra les Palmes, encara sense els internacionals, i també amb les baixes dels lesionats que vos comentàvem. D'una banda, Antonio Roca es va lesionar el partit contra l'Almeria fa dos diumenges, es va fer mal als isquiotibials de la cama esquerra, a hora baixa va ser operat a Barcelona i el club ha informat que el jugador es troba bé, que l'evolució marcarà el seu retorn. Per això el Mallorca tindrà una baixa de llarga durada. D'altra banda, hi ha Manu Morlanes, que també va ser operat a Barcelona, en aquest cas del turmell, vos ho vam explicar, i si tot va bé, Luis García, en aquest cas, sí que el podria recuperar una mica abans. Gavi Fortesa, bon dia.
1: Bon dia. No record, en els temps moderns, que dos futbolistes del Mallorca a la mateixa dada hagin de passar per la sala d'operacions.
0: Han estat dos metges diferents, perquè m'he fixat en sos,
1: per l'especialitat, no? Sí, però que és curiós, no? La mateixa setmana, dos jugadors operats... Jo no recordo una cosa igual. Quina mala sort, no?
0: Sí, sí, quina desgràcia. Esperant que tots dos evolucionin bé i llavors anirem informant de quan Luis García els podrà incorporar. Qui ja tornaran aviat i que hi podran ser segurament aquest cap de setmana són els tres jugadors internacionals de Mallorca. Martin Valgent, amb Eslovàquia, i va ser suplent, no va tornar a jugar. Eslovàquia, que va guanyar 0-4 a Moldàvia.
1: Crec, si no vaig errat, va jugar el primer partit, ho va fer com a lateral dret, perquè Eslovàquia no juga de central, i després ha jugat molt poc, minuts en el segon partit i cap en el partit d'ahir. L'Oden Bergstrom, és l'etern suplent allà on vagi, no? Uh-huh. En el Mallorca no juga res, a la selecció de Finlàndia tampoc, i l'Ubumbo sí. L'Ubumbo sí, es va perdre un partit per una petita lesió muscular.
0: Hi havia aquesta preocupació en l'Ubumbo de si tornava o no lesionat de la selecció.
1: Pot semblar que tornarà bé, perquè hi va jugar, varen guanyar 3-1 a Malawi, i sembla que el jugador està en condicions.
0: Idò, aquests tres jugadors que aniran tornant s'han acabat el partit de jugadors internacionals de set seleccions i avui de matí no hi han estat, no sé, depèn d'allà on siguin, aniran tornant i entrenant-se demà, veurem en quin moment.
1: Massa precipitat per ser-hi aquest cap de setmana.
0: Per partit de Girona, veurem si Valgent, no, que sol ser titular d'aquests tres.
1: Per jo és el principal dubte, perquè Bergstrom no ha jugat res, arribarà i pot seure a la banqueta ben igual que estava. L'Ubumbo, anem a veure com està, muscularment, perquè després s'ha d'afegir viatges i tot això, i lo d'en Valient, per jo, seria la principal novetat, estigui o no estigui.
0: Pendents, idò, d'aquest retorn de jugadors internacionals, ja els tindrà disponibles Luis García. I, per cert, avui a l'entrenament era Porta Oberta, els primers 15 minuts, i hem vist imatges del Pitxo Cuellar amb un casc, que ell mateix, Gavi, feia broma de que pareixia un jugador de waterpolo.
1: Sí,
0: i és que talment,
1: sí.
0: Jo anava a dir, com podem explicar com era el casc, com és el casc del Pitxo Cuellar? Un jugador, el casc de waterpolo.
1: Si vols, com estàs dia, no és estrany que duï un casc de waterpolo.
0: Aquí a Palma plou molt, o sigui que li haurà anat bé. Crec que les imatges del moment que entrenava no plovia tant, però sí. Més coses de Sant Bibiloni, hem vist només els primers 15 minuts, quan dèiem a Porta Oberta, i veiem també que el preparador físic demanava més intensitat en els jugadors en els primers minuts, que estaven com a... Sí, que els hi costava una mica arrencar, i fora bromes.
1: No és moment
0: cas
1: per aturar-se, no?
0: No. Les Palmes, pròxim rival del Mallorca, ve d'empatar també el darrer partit. El Mallorca va empatar sense gols a Girona, i les Palmes va empatar amb el Valladolid 2-2. Les Palmes tindrà la baixa de José Rodríguez, del davanter, ho comentàvem ahir, i d'aquest partit i de la situació de l'equip n'ha parlat aquestes darreres hores un dels jugadors de Las Palmas, Adrián González.
2: Que la afición, sobre todo, que tranquilo, que los resultados van a llegar, estoy seguro, y que al final todo es un proceso. Entiendo que nuestra afición también es un poquito exigente, tanto a bien como a mal, pero que no tengan ningún tipo de problema, que los resultados van a acabar saliendo.
0: Idò, aquest partit entre el Mallorca i les Palmes, diumenge a les 6:30 som oix, n'anirem fent prèvia durant aquesta setmana. I ahir, Gavi, va jugar a la selecció masculina absoluta i s'ha classificat per els quarts de final de la Lliga de les Nacions.
1: Sí, va ser un partit, no te diré estrany, però sí feixuc, després de lo que mos té acostumats a aquesta selecció, no? Ahir no varen guanyar fent un passeig, ahir no varen fer un futbol de massa qualitat, de fet es va avançar en el marcador inclús Croàcia, que va tenir a la seva manera el mànec del partit, la selecció espanyola ahir no arrencava, I va costar. El que passa que, clar, si tu després del descans tens un tipus que es diu Miquel Merino, el fiques dintre el camp i te soluciona el partit. El primer va ser estrany per ell perquè ha marcat massa pres, no és el seu, però després el de la victòria ja ho va fer al minut 88, complint amb aquest efecte Merino, que ja és una tradició en aquesta selecció de Luis de la Fuente. Varen guanyar 1-2 amb aquest marcador, 4 victòries en 4 partits, els primers 4 partits després d'haver guanyat el Mundial. Ja s'han classificat pels quarts de final de la Lliga de les Nacions, si t'assembla, escoltant Merino parlant de com ho fa per fer aquests dos gols.
3: La mejor actitud posible, con un poquito de suerte y, por supuesto, con trabajo. Como dice el míster, la suerte es para los que no trabajan y, bueno, aquí en este equipo trabajamos todos.
1: Immediatament li varen fer sobre que això ja se diu l'efecte Merino.
3: Es bueno porque sirve para ayudar al equipo y porque tanto yo como muchos compañeros cuando entramos impactamos en el juego y eso es lo que queremos, ser una familia y demostrarlo todos juntos.
1: I dit això, el seleccionador de la Fuente ahir ja no li va quedar més remei després del tipus de partit que havia vist que donar un agraïment especial a aquesta selecció perquè quan les coses no surten fa feina i amb feina també s'aconsegueixen les victòries. És Luis de la Fuente.
4: Estoy orgulloso por muchos motivos de estos jugadores. Tengo motivos para estar hablando y no terminar. Y terminar la rueda de prensa sí, agradeciéndoles todo su empeño, su dedicación, su comportamiento, su actitud, su talento, todo. Es un equipo, insisto, de agradecerles todo.
1: I pel que fa a la selecció femenina, també l'absoluta, recordem que ja han arribat a Washington, ja són als Estats Units, i recordem que no hi són ni Mariona Caldentai ni Cata Coll.
0: Idò, deixem un moment seleccions espanyoles, perquè aquesta nit a Argentina s'ha viscut un comiat històric.
5: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
0: Leo Messi, ara el sentiu, ha jugat el seu darrer partit de tota la seva vida amb la selecció argentina.

0: Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá. No quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
1: És el so de la imatge que avui ha donat la volta al món, un Leo Messi molt emocionat que ha viscut el seu darrer gran, el seu primer gran adéu de la selecció, amb la que ha aixecat molts de títols i que el 2022 es va proclamar campiona del món. El darrer partit de Messi amb Argentina ha estat un amistós contra Benín i Messi ha marcat un gol des del punt de penal. En total, Gavi, 208 partits, 126 gols, campió olímpic, campió del món, campió de la Copa Amèrica.
2: Sí, i mai el havia sentit tan seguit xerrant, perquè no ha estat mai un home de massa paraula, i ahir va ser un comiat espectacular. El camp de River, el Monumental, absolutament pla, d'una gent que va sortir d'allà plorant, no, com no podria ser d'una altra manera. No?
1: Emocionant aquest primer adeu, dic primer adeu perquè de moment no penja
2: les botes. Dia 22 d'aquest mes té un acte a la Universitat d'Oviedo.
1: Mira.
2: Sí, ho acab de llegir fa un moment. Sí.
1: Ara sé quin nom.
2: El faran parlar, també.
1: El faran parlar. 1:10 d'Argentina cap a Eivissa.
3: A IP3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.

0: Una i quasi de 8 minuts. Ahir Can Misses va rebre la selecció espanyola sub-21, que va jugar a Eivissa. S'ha classificat, a més, amb aquest partit per l'europeu com a primera de grup per l'Eurocopa d'aquest estiu. I ho ha fet, com dèiem, a Can Misses, al camp de l'U d'Eivissa, i per golejada va guanyar 7-1 davant Romania. Molt bon ambient a Can Misses, en volen saber més detalls. Per això saludam el nostre company David Ventura. David, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Quin ambient, no? Més diferent a vegades en els de l'U d'Eivissa, posant com un parèntesi, no?, a la situació de l'U d'Eivissa, en aquest cas, per parlar d'aquesta selecció sub-21.
1: Sí, efectivament. Jo em va recordar bastant aquell partit de la Copa del Rei, de l'UD contra el Barça. Clar, en aquell dia havia unes grades supletòries i hi havia bastanta més gent. Crec que es va arribar a 4.500 espectadors, ahir eren 3.700... S'ha de dir que les imatges de l'inici del partit es veuen que encara hi ha forats a la graderia, però ja sabeu que la puntualitat no és una virtut en aquesta illa, no? Hi ha moltíssimes virtuts, però la puntualitat no és una d'elles. Finalment es va omplir el camp i sí, l'ambient va ser molt bo, va ser d'aquestes ocasions, aquelles nits felices que passen de tant en tant.
0: Clar, i a més, en aquest cas de sub-21 que va guanyar per golejada, és a dir, se varen viure 8 gols, 7 de la selecció espanyola, un de Romania.
1: Sí, s'ha de dir que, clar, el resultat és molt avoltat, no? 7-1, però no va ser un partit fàcil, perquè Romania es va avançant al marcador, Espanya apretava, però el rival estava ben tancat i no va obrir la llauna fins al minut 34. Aleshores, no va ser fàcil. El que passa és que una vegada es va obrir aquesta llauna, els gols van entrar a raig i van marcar 4 gols en 10 minuts. I van, entre ells, un hat-trick d'en Pablo García, el davanter del Racing, que jo penso que apunta a selecció absoluta. És un jugador que té moltíssim talent, que té el gol ficat al cap i que té molta classe, moltíssima.
0: Sí, ho està fent molt bé amb el seu equip i en la sub-21, clar, 3 gols, impressiona un hat-trick i potser serà un d'aquests jugadors, no? Alguns dels jugadors que van veure ahir Can Misses els veurem d'aquí uns anys o aviat en sa absoluta. Per cert, d'aquests jugadors, deixa'm en destacar dos, perquè tenen relació, no, en ses illes. D'una banda hi ha en Rafael Obrador, que és mallorquí de Campos, és jugador ara del Sassuolo italià, va sortir a la segona part i va parlar precisament als micròfons de sa Federació Balear. El sentim.
2: Tots els partits internacionals sempre són molt intensos. Ha estat un poc el que esperava, amb un equip fort i sòlid, però hem seguit les instruccions de l'entrenador, hem duit el partit ja on nosaltres volíem i hem fet un gran partit i hem guanyat aquí i estic molt content. La veritat que quan hem patit és un objectiu amb el que sempre somies, vas passant etapes, primer selecció balear, que també per un nen de ser balear és superimportant i és un honor, i la veritat que és una cosa que sempre somies, però bueno, el dia que arriba és un orgull poder representar la selecció espanyola i avui, sobretot, és més especial per poder jugar aquí a Balears.
0: David, clar, en aquest cas, un mallorquí jugant a Eivissa.
1: Efectivament. Va tenir els seus minuts, va sortir al minut 72 de la segona part, substituint precisament a Virgili, a l'ex-mallorquinista. Uh-huh. I la veritat és que sí que és un equip amb un nivell altíssim. Té molt de mèrit estar jugant amb aquesta selecció. Jo em vaig donar compte, sobretot abans d'ahir, que ens van deixar entrar, mirar l'entrenament, sí. I els tenia just davant meu, fent rondos i fent exercicis de pressió després de pèrdua, de robar la pilota, d'amagar-la, i els veies a pocs metres el que feien, i et dones compte que són bons, sí, que són realment bons, i quan passen pel costat teu també et dones compte que són insultantment joves.
0: Clar, Rafael Obrador, ara de mallorquín, destacam un altre, Gonzalo, no?, jugador del Real Madrid, que va ser cadet al Mallorca, que va jugar de cadet al Mallorca, i també se'n recordava d'aquesta etapa. El sentim.
3: Estuve aquí, creo que como todos saben, estuve aquí en los años de cadete jugando en el Mallorca, en categorías inferiores. Tuve esa grandísima suerte y nada, recuerdo esa etapa como algo muy muy bonito y que algo que sirvió también mucho para mí. Obrador estaba conmigo, Lucas Romero, Miquel Llabrés, Víctor Lázaro, un montón de jugadores que te podría decir. La verdad que todavía guardo contacto con ellos y alguna vez que me escapo a la isla y si siguen allí, pues intento verles.
0: Per cert, sort que tinc en Gavi aquí de que me va dient no jugador del Madrid, format al Madrid, però estan en el Fulham, no, Gavi?
4: Sí, se'n va anar a Barbeloa, sí.
0: Digues, David.
1: No, i ahir va marcar 2 gols. Sí. Marca dos gols, dos molt bons gols, i ell també s'ha estrenat tant a la Premier com a la FA Cup. O sigui, és a dir, que em pareix que està començant, i és titular, o sigui, està començant bé la temporada.
0: I per a què va sentir el seleccionador, David Gordo, molt content en sabent que se va viure Can Mises i agraït, li va agradar Eivissa.
4: La gente se ha volcado con nosotros, donde íbamos, nos han dado mucho cariño y hemos disfrutado mucho de la isla, de la gente de la isla, y la verdad es que, no sé, tenéis un paraíso aquí, entonces os tengo un poco de envidia. Pero bueno, ya te digo que todo ha estado genial y he dado antes las gracias y no lo he hecho por cumplir.
0: Idò, li ha agradat al seleccionador de la sub-21 a Eivissa i s'hi han trobat bé. David, no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: Alguna cosa més del partit d'ahir?
0: Sí.
1: No, senzillament que va ser un partit... És a dir, que quan estàs fent feina no el gaudeixes tant, però sí que va ser... Va agradar molt, sobretot la seva capacitat golejadora, la tècnica que tenen, i també que la Federació Espanyola de Futbol ens va posar la feina molt fàcil a tots els periodistes. Ens van tractar molt bé, ens van deixar accedir als entrenaments, a la zona mixta, poder fer les preguntes en David Gordo, les que volguéssim. És a dir, vas donar compte que el fet de que tinguin un nivell molt alt i que siguin qui són, això no vol dir que hagin de tractar malament a la premsa local ni tractar-nos amb insolència. Tot el contrari, clar, va ser una meravella fer feina.
0: Clar, això... M'agrada que ho diguis, Javi, perquè, clar, hauria de ser normal, i en canvi a Eivissa m'hem adonat compte, no?, que l'Eu d'Eivissa... podríem posar que les condicions són tot el contrari d'això que expliques. No hi ha facilitats per fer la nostra feina.
1: Sí, a veure, s'ha de dir que també, esclar, és que l'Eu d'Eivissa, per exemple, veníem de dues setmanes en què els entrenaments eren a porta tancada. Això és una mena de termòmetre de com va l'equip, perquè el diumenge passat van guanyar, i esclar, i aquesta setmana els entrenaments tornen a ser a porta oberta. Almenys l'hem tingut durant... Avui també eren a porta oberta. És a dir, quan les coses van mal dades i hi ha mala i hi ha run-run, aleshores els periodistes ens deixen fora, però quan estan contents, aleshores podem entrar.
0: David, ja que te tenim l'Eu d'Eivissa.
1: Sí, que juga aquest divendres contra el Real Madrid-Castilla. Després d'aquesta inesperada victòria, dic inesperada perquè l'Eivissa venia de perdre dos partits seguits i s'enfrontava a l'aleshores líder, el Villarreal, que feia molt de temps que no perdia a casa i va aconseguir aquesta victòria inesperada. També per primera vegada deixava la porteria a zero. La veritat és que l'Eivissa va fer un partit molt seriós, no va permetre que el Villarreal li generés ocasions i diguem que aquest seria el camí a seguir, perquè l'Eivissa estava concedint molt darrere. Ara veurem si aquesta bona dinàmica té una continuïtat i bé, l'ha de confirmar i ha de ser a casa amb aquest partit que s'avança divendres. Demà hi haurà roda de premsa de l'entrenador Raúl Llona.
0: I de demà en farem prèvia i divendres viurem en directe aquí, com sempre, i Betre Ràdio, aquest partit. David Ventura, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
5: A IB3 Ràdio, Esports 3.
6: IB3 Ràdio, Joc Net.
7: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
8: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
9: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
10: Tèntol!
11: Tèntol!
12: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
13: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Esports 3.

0: Una i pràcticament 29 minuts, això és postres. Estem aquí en directe a IB3 Ràdio i parlam ara de ciclisme, perquè del 14 al 18 d'octubre es celebra el Campionat del Món de Ciclisme en Pista a Xangai, a la Xina, un mundial que compta amb la presència de 3 ciclistes mallorquins, Xavi Canyelles i els germans Bernassa, Joan Martí i Francesc Bernassa. Enguany, precisament, el campió del món, Albert Torres, es baixa. El menorquí és una de les grans absències, es continua recuperant de la seva lesió i no podrà, per tant, revalidar l'O que va aconseguir a la prova d'Òmnium. Canyelles i el germà Bernassa formen part de l'equip espanyol per disputar la gran cita internacional d'aquesta temporada. Un esdeveniment clau de cara als Jocs Olímpics que es celebraran el 2028 a Los Angeles. Volem parlar amb ells i saludar en primer en Xavi Canyelles. Xavi, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Moltes gràcies per atendre. No sé si ja sou a València en aquesta convocatòria.
1: Pues, primer de tot, moltes gràcies per l'entrevista i res, amb moltes ganes. No, ara mateix estem aquí a Mallorca, ara després demà viatjarem cap a Madrid i passat demà ja viatjarem cap a Xangai.
0: Idò, feis, aquest estatge havíem vist en el velòdrom Lluís Puig de València i vosaltres en aquest cas viatjau. Quan van anar cap a la Xina?
1: Divendres anant cap a Xina, sí.
0: Molt
1: bé. Vam estar a València preparant tot el Mundial, que va ser l'objectiu de la temporada, i ara varen tornar un parell de dies a casa, que sempre venen bé.
0: Exacte, molt bé. Xavi, com arribes en aquest Mundial? Com arribes en aquesta prova? Tu en què cas participaràs a dues proves?
1: Sí, bé, en principi estic de reserva en dues, però probablement competiré en dues o en una, no ho sé encara exactament, però arrib molt bé, moltes ganes. En el final, pues, en el principi d'any varen tenir una situació no molt còmoda per el tema de l'equip de carretera i pues, varen fer un canvi de xip per fer pues, a top en la pista, en l'objectiu de Xangai ja des de gener, d'arribar al Mundial pues, en el pico de forma i arribar a tope. I la veritat que estic molt content de... Crec que arrib en l'objectiu que m'havia marcat pel gener.
0: Com ha estat la preparació aquests darrers mesos, aquestes darreres setmanes?
1: Bueno, hem fet un mix de preparació. Primer de tot a València, en la selecció, juntant pues, dues setmanes separades en dues setmanes en mig, i sobretot pues, entrenar molta força, pues, apurar tot l'entrenament, tot el descans. Ara mateix estem pues, en l'adaptació de l'horari de Xina, pues, cada dia una hora abans per aixecar, una hora abans per dormir també, i per exemple pues, demà i passat demà ens hem d'aixecar a les 4 i a les 3, tot pues, pensant en arribar a Xina ja sense jet lag.
0: Clar, no hi ha d'haver jet lag, hi haurà poc marge més, no?, de quan arribau a quan participau. Deies que participaràs segur una prova, no saps si és altra. Quina et seran?
1: Doncs, pues, per la meva part, estiré a l'eliminació, segur, que és
0: sí?
1: Diumenge de 8, d'acord?
0: Uh-huh.
1: ¿Vale? Bueno, és una prova que m'agrada molt. Aquest any vaig guanyar el Campionat d'Espanya ja a València, d'eliminació, i després pues, tenim un equip de 6 corredors per la persecució per equips,
0: sí.
1: I en principi estaven dins els 5 que havien de córrer. Correran només 4, però això, més o menys, pues, en arribar a Xangai, segurament que, depenent de com arribi cadascun, pues, se correrà o no.
0: Molt bé, seguirem. També hi ha altres mallorquins en aquest equip. Clar, no sé quins objectius te marques quan vas a un campionat del món, Xavi.
1: Bueno, en el final sempre somies en si pots aconseguir algo important, una medalla, pues, sempre està en el cap, sobretot per entrenar, és algo que motiva molt. Sé lo difícil que és, sé lo difícil que és arribar allà, però bueno, sempre és en l'objectiu. És una pena pues, aquest any que en Albert no està perquè se va caure en una carrera de carretera i se va rompre la clavícula, perquè bueno, és campió del món d'Òmnium actualment i és una pena que estiguem en aquesta situació com a país, vaja. Però bueno, crec que tenim bona gent per substituir i segur que no serà el millor com con Albert perquè és algo quasi immillorable, però bueno, sempre per lluitar i amb ganes de donar el màxim.
0: Clar, en Albert segur que és un d'aquests referents, no? Sou un equip, mos fixàvem, que hi ha ciclistes amb veterania, no hi ha en Albert, però sí que hi ha en Sebastià Mora i en canvi d'altres amb menys experiència.
1: Sí, això mateix. Estem corredors, pues, a lo millor, con el Néctor Álvarez, que té de 9 anys, en Mora, que té també és el més veterà d'aquesta selecció, i tenim un mix, mos han juntat un actualment pues, molt corredors que considero que estem amb un alt nivell, però bueno, jo sempre tinc en el cap en Albert, que és com pues, el meu ídol, tant com a corredor com a persona, i en el final pues, sempre intentes marcar l'objectiu de fer o arribar, que és molt difícil d'aconseguir algo de lo que ha fet ell, també.
0: I una llàstima que en Albert Torres no hi sigui, ho hem explicat. Ell sí que sap que és penjar-se una medalla al campionat del món. També sap que és a uns Jocs Olímpics. Clar, encara queden 2 anys per Los Angeles 2028, però aquest tipus de proves, aquests mundials, sí que ja comencen a ser importants, no?, de cara als Jocs.
1: Sí, com tu dius, ara pues, amb Los Angeles de 2028 comença ara mateix la classificació amb aquest Mundial, ja és la primera prova que comença a puntuar per la classificació per als Jocs Olímpics. Com a selecció espanyola pues, estem millorant molt la persecució per equips, que seria algo molt, molt important, però bueno, sempre el nostre punt fort de la selecció ha estat sempre la Madison o Somnium, com ha estat en Albert bàsicament agafant quasi totes les medalles. I, bueno, com a selecció pues, tenim l'objectiu de classificar la Madison, que és la prova molt important perquè t'assegura també un puesto Somnium, o sigui que és algo molt important perquè classificant una prova classifiques les dues automàticament, i bueno, és algo molt important. I després, pues, òbviament, la persecució per equips, intentar millorar, és molt difícil perquè bueno, falten punt d'inversió, però l'Espanyola s'està encarregant d'això i de cara al futur millorarem molt, segurament.
0: Idò, Xavier Canyelles, moltíssima sort en aquest campionat del món. Que vagi molt bé aquest vol cap a Xangai, aquesta amb escala a Madrid, i segur que parlam quan sigueu per allà o en tornar, i tant de bo sigui amb bons resultats. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.

0: Va, que seguim parlant amb més ciclistes en pista que seran a Xangai en aquesta Copa del Món. Ho hem fet amb Xavier Canyelles i ara volem parlar amb Sordot Germán Bernassa, amb en Joan Martí i amb en Francesc. Joan Martí, molt bon dia. Tenim en Joan Martí Bernassa i en Francesc Bernassa. Joan Martí, bon dia.
1: Marcen la victòria.
0: No el tenim. I en Francesc, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara sí, i en Joan Martí crec que també, o no? Joan Martí,
3: hola.
0: Bon dia. Hola, bon dia. Ja vos puc saludar. Ja vos salut a tots dos en aquestes dues telefonades que tenim en directe. Començant, si vols, amb tu, Joan Martí. Primer de tot, parlàvem amb en Xavi Canyelles, m'ho ha explicat aquesta preparació que vareu fer a València. Com arribes en aquest Mundial?
3: Bueno, en el final, personalment, amb il·lusió, amb moltes ganes de competir, i poder mostrar tota la preparació, l'esforç i dedicació que hem estat durant tot l'any entrenant i bé, pues, amb moltes ganes.
0: Francesc, com arribes tu?
2: Bueno, també un poc com en Joan Martí. Al final és una preparació de tot l'any que està enfocada en aquest final de temporada, que és la prova més important del campionat del món, ja començant la fase olímpica. I, pues això, moltes ganes i voler demostrar un poc tota la feina que han fet i que surtin els resultats.
0: Clar, teniu qualque prova assegurada. Crec que, Joan Martí, que competiràs en persecució individual, no, Arbera?
3: Sí. Segurament... la persecució per equips i la persecució individual. Sí.
0: I en el cas d'en Francesc, que és la persecució per equips?
2: Exacte, jo faré la persecució per equips.
0: Molt bé, en Xavi Canyelles es farà la prova d'eliminació i Mordé, que no sap també si la persecució per equips. Clar, són proves en aquest cas diferents, en dies diferents. En Xavi mos explicava que vos estàveu adaptant, no, també a l'horari, no podeu arribar amb jet lag i vos heu d'adaptar també a cada dia hi ha una prova i arribar en forma, no?
3: Sí, és cert que hi ha gent que ho du millor o ho du pitjor, el tema de jet lags. La veritat que els anteriors viatges que m'ha fet, que vam anar a la Copa del Món d'Indonèsia, m'ha adaptat molt bé, personalment, i espero que Xangai sigui així.
0: Arribau en aquesta Copa del Món, ja ho deieu ara vosaltres mateixos, no? quan vos saludava, que ja comença a tenir aquest run-run de Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. És clarament un objectiu, Joan Martí?
3: Sí, per ser tant per els corredors com per la federació. En el final està clar que és un objectiu. El que sí que és cert que s'ha de fer molta feina perquè s'ha de donar un pas en avant si se vol classificar la prova, i som conscients que aquest any hi ha hagut una reducció de places sobre la persecució per equips i ara són 8 països que classifiquen els jocs, per lo tant encara és més difícil, però bé, en el final s'està apostant per aquesta prova i jo crec que se seguirà fent feina, fent molt, molt bon treball per poder classificar-lo.
0: Francesc, sou tres mallorquins en aquesta convocatòria. En Albert Torres menorquí es baixa, però crec que és una prova, no, del nivell del ciclisme en pista o de l'aposta del ciclisme en pista dels ciclistes que sou de Balears.
2: Sí, totalment. Al final és un orgull, no, tant per ciclisme balear com inclús per nosaltres. Al final és algo que, bueno, jo no havia viscut. Sí que va haver èpoques que inclús s'han fet Jocs Olímpics a la persecució per equips en Albert Torres i en David Montaner, que ja eren dos balears, i l'època en Joan Llaneres, però bueno. Ara jo crec que el ciclisme balear, amb en Xavi, en Joan Martí i jo, pues, tenim sort de poder estar en el màxim nivell i poder estar els tres dins la persecució per equips a un cicle olímpic. Així que res, seguirem fent feina i a veure si també el futur de Balears també passa per la Federació Espanyola.
0: Esperem que sí. Avui volíem parlar en aquesta prèvia, no, del Campionat del Món, recordant de dia 14, dia 18 d'octubre a Xangai, amb en Xavier Canyelles, en Joan Martí Bernassa i en França Bernassa. Vos volien sentir tots tres, perquè tant de bo poder tornar a parlar amb vosaltres, o quan sigueu allà on tornar i veure com vos han anat aquestes proves, i tant de bo puguem parlar d'èxits. Joan Martí Bernassa, moltes gràcies i molta sort.
3: Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
0: Francesc, moltes gràcies i molta sort a tu també.
2: Pues moltes gràcies.
0: 1:42.
4: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el calabacín verde granel a 1,69 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natura a 10,95 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: De dilluns a divendres a les 5.
7: Jo conec en Quico Rivera.
8: Sube el mambo.
7: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
9: ¿A 200 euros?
10: Ya se puede haber sido un pan menos en Paquirri.
11: Pues para ser el fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
7: Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, uno a mí, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
12: Yo ya no trabajo con él.
11: No.
10: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dos més per aquesta exclusiva?
7: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
10: Molt bé.
7: I
10: bé,
4: amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
10: Per favor.
11: Xiu-xiu. I li dono que te deu 200 euros.
7: Exacte, i li tornem a recordar.
4: IB3 Ràdio.
13: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
0: Una i 45 minuts. Això és Esports 3, saludant de nou en Gavi. Gavi, torna't aquí.
14: Torna't aquí.
0: Perquè hem de parlar amb Don Miguel. Perquè jo deia Miguelín i me deia Don Miguel.
14: Don Miguel Sayago.
0: Don Miguel Sayago. Miguelín, llegenda del futbol sala, que té una nova aventura després de mitja vida jugant amb els millors equips de futbol, a les millors pistes de futbol sala i amb un palmarès déu-n'hi-do envejable. Ara s'asseu a les banquetes. El seu nou rol ve de la mà de l'afició mèdia Manacor. No sé si és que es tanca com un cercle preciós i en volem parlar amb ell, Gavi. El saludes?
14: Miguelín!
15: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
14: ¿Cómo estás tú?
15: Pues bien, bien, como vosotros seguramente.
14: No, a mí no me sale eso de decir entrenador Miguelín.
15: Bueno, es como bien habéis dicho, bien habéis presentado, es una parcela nueva, totalmente... mi pensamiento no estaba muy enfocado a ello, pero bueno, la vida te lleva a ir puliendo cositas, a ir encaminando una nueva etapa y la verdad que bueno, que me agrada, me gusta y a partir de ahí pues seguiremos creciendo y intentando evolucionar en esta nueva parcela.
0: Clar, en guany formes part del cos tècnic de Juvenil Divisió d'Honor d'aquest afició mèdia a Manacor. Sí. Com te surt l'oportunitat o com arribes, no, en aquest cos tècnic?
15: Bueno, al final tuve la fortuna el año pasado de que Nico Piza me diera la oportunidad en estar en el cuerpo técnico de la cadete y de la Benjamín de las Islas Baleares con las selecciones autonómicas y bueno, me empezó a gustar un poquito el gusanillo, planear o plantear tareas, un poco verlo desde otra parcela. Al final la visión como profesional es distinta, pero bueno, la lectura de partidos considero que era algo, un punto a favor para mí. Y nada, Jesús y Jan, pues como jefe y gerente del Fisiomedia Manacor, me lo hizo llegar. Estuvimos ahí 2-3 meses viendo un poquito las opciones, cómo se podían hacer, y la verdad que encantadísimo.
0: ¿Cómo es Miguelín entrenador?
15: Bueno, ya lo veremos ahora mismo. Ahora mismo simplemente soy un poco innovador, intento plantear un poquito lo que considero que le puede venir a los chicos, también dejándome guiar un poquito por cada circunstancia o cada jugador que solemos tener en la plantilla. Y a partir de ahí, pues lo que te digo, ¿no? Ha seguido evolucionando, es una nueva parcela, nada tiene que ver con ser profesional. Y bueno, la verdad que estoy entusiasmado, estoy con ganas, estoy comprometido, que es importante, y lo que me hace más feliz es que los chicos están encantados.
14: Tienes un problema gravísimo para ser entrenador. Como quieras que jueguen como tú, están listos.
15: Bueno, es que claro, eso es lo que tengo que intentar separar, ¿no? O sea, quitar un poco la visión de lo que he sido profesionalmente y no verlo como jugador, sino verlo como entrenador, que es lo más difícil, quizás. Pues claro, cuando eres profesional ves todo un poquito de una manera distinta, quieres manejar todo, quieres dar excesiva información, y creo que caería en un error. Entonces, como te digo, con 3-4 pautas pequeñitas, pero que sean muy, muy claras, muy concisas, y con esa idea estamos siguiendo el camino que llevamos.
14: Jo m'imagino que tens dos referents, perquè hi ha dos entrenadors que t'han marcat molt la teva carrera, Pato i Duda. ¿Tens coses d'ell?
15: Sí, bueno, es lo que digo, ¿no? Y ahora del fútbol sala moderno, o sea, del futsal moderno, ahora todo se juega mucho más con el portero, es menos calidad individual, quizás el más protagonista hoy en este deporte pueda ser el portero, y resta un poquito lo que es el talento individual de cada jugador. Pero como bien dice, al final Pato para mí es el mejor entrenador que he tenido, el que más me ha respaldado, el que mayor rendimiento me ha sacado, y luego la fortuna de estar con Duda, con Venancio, o sea, con entrenadores bastante top. Es verdad que me guío más un poquito por el sistema ofensivo de Pato y de Duda, porque me gustaba mucho su juego vertical y ser muy, muy contundentes, pero bueno, ahora mismo nos tenemos que guiar también un poco.

0: 1:53 és dimecres i hem d'aquí abans a secció Cor que topés. Marta Sampas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal aquestes darreres setmanetes? M'ho van dir que no estaves tan en forma, podríem dir, però no sé si has remuntat.
1: Jo, de córrer.
0: De córrer.
1: No.
0: Continues igual.
1: Córrer avui corrent sols del cotxe cap a l'estudi perquè plovia i això és el màxim. No, entrenar sempre, esport
0: sí.
1: Sempre, però és perquè que es corre, ho té bastant abandonat.
0: Jo, si conto a xiu-xiu, els hi demanes a Nina, a veure, no, per motivar-lo, jo te passaré dimecres? Revista cada dimecres.
1: Està bé. No, és veritat que bé, crec que està d'acord la gent que en sa que xerran cada dimecres, que es corre de vegades té aquests alts i baixos,
0: totalment.
1: Sobretot a la gent que ho feien com a per fer esport, els professionals ho dubt, però sí, estic en aquesta aturada. Però els dimecres no fallam, els dimecres sí que sortim a córrer, tot i que no sigui de forma literal, i aquest dimecres m'on anam cap a Menorca, a la tercera edició de Trail Menorca Training Camp, que és una forma d'assetjar, d'entrenar, el que serà el camí de cavalls, que saben que és una de les curses ben marcades en vermell en el calendari. Per xerrar i conèixer què és el que se prepara aquest cap de setmana, tenim directament en el director del Menorca Training Camp i també entrenador, Marc López. Com estàs, Marc? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Com estem?
1: Bé, vosaltres ja supos que preparant, no?, aquest cap de setmana diferent, perquè conta-mos un poc, Marc, en què consisteix?
2: Sí, pues ja tot enllestit per rebre els participants aquest mateix dissabte. I, pues bueno, el Trail Menorca Camí de Cavalls és una experiència que ja, com m'heu dit, és aquesta tercera edició, una experiència que el que pretén és pues mostrar tot el que és la carrera des de dins, a part de, per suposat, entrenar i millorar el rendiment esportiu, però sempre enfocat cap a la carrera de camí de cavalls i, sobretot, descobrir pues, tot el que amaga aquesta carrera en el seu darrere i tot el que és el camí de cavalls.
1: Clar, i sabem que la cursa camí de cavalls esgota dorsals, és una de les proves més importants de Menorca i de pràcticament tot el calendari, podríem dir, de trail, però qui ve aquest cap de setmana? Perquè m'imagino que no tothom deu poder compaginar, no? Es venir uns mesos abans a tastar un poc el que farà després a la prova.
2: Sí, pues, ara, evidentment, ha d'encaixar dins el calendari de les persones i de poder encaixar dins la seva vida quotidiana, però pues, cada setmana tenim des de una persona que ve de Suïssa, per exemple, i després també tenim participants que venen des d'aquí al costat de la illa veïna, que és Mallorca.
1: Uh-huh. I quan arriben, i el que feis és això, no? Sortir un poc a entrenar, a tastar un poc el que se trobaran el dia del trail de cavalls, del camí de cavalls.
2: Sí, una part important és la part d'entrenament,

0: suposat que per lo que es prepara sa carrera, però una altra part i que també és molt rellevant i jo considero que quasi ets aquí sempre me sol sorprendre més, és aquesta part de convivència i aquesta part d'ambient que intentam fomentar a partir doncs, de l'esport i de l'entrenament, no? Però sempre a cada edició és veritat que m'he enduit moltes coses positives. Jo mateix com a entrenador, que ja sé el que és, que ja sé, o sigui, com a director, que sóc qui ho organitza, vull dir, no me vull imaginar la gent que ve com a participant doncs, també la quantitat de coses positives que se pot endur, perquè al final allà feim comunitat, ve gent que té pues, dificultats i que té moltes coses també a portar i entre tots pues, mos retroalimentam i feim pues, que mos aniguem amb millores i amb altres maneres de veure les coses.
1: Sí, sí, és, diguéssim, una concentració, no? Uns dies de concentració, on a banda d'entrenar, com bé deia, conviviu, i és una forma també d'intercanviar experiències de gent, ho deies, de diferents països, i a més vosaltres aportar aquesta part professional, no? Es deuen sorprendre, sobretot, aquests que hi participin també per primera vegada, que m'imagino que sí, que en aquesta edició n'hi ha, no?
0: Sí, exacte, sempre hi ha qualque participant que no ha vingut mai, o per qualque participant que no coneix ni siquiera la carrera o que no coneix ni siquiera Menorca. Llavors, sempre s'endú una sorpresa molt, molt, molt positiva, tant per lo que és l'experiència, però i com per suposat de lo que és Menorca i el camí de cavalls, que el bo que té també és camí de cavalls i aquesta experiència és que es adapta a tots els nivells, i per tant el que intentem és fomentar la pràctica del trail i per mitjà pues, del camí de cavalls.
1: Ja, i a més, conèixer un entorn idíl·lic, conèixer Menorca, que molts d'ells no la coneixen, també és una forma ideal, no? Fent esport i practicant per la cursa.
0: Exactament. Què t'he de dir? No hi ha millor manera que conèixer Menorca i poder fer esport que el camí de cavalls. És un planazo.
2: A més que hi ha molt de nivells, no? Perquè jo tinc, és a dir, conec gent que fa la trail més complicada, no? Que és aquella que són moltíssimes d'hores, i després tinc amigues que és veritat que se preparen igualment.
1: Sí, però per una distància
2: que la fan caminant, distàncies
1: sí,
2: més curtes.
1: És un poc per tothom, Marc.
2: Sí, per tant, sí, crec que d'aquestes proves, Marta, d'aquesta secció, que molt d'oient que m'ho escolten, segur que estan apuntats.
1: De ben segur que sí. I si no, Marc, ràpidament, no, crec que no deuen tenir temps, no? O sigui, per apuntar-s'hi o afegir-s'hi. És un grup reduït, no?
0: És un grup reduït, exactament. Bueno, encara, com que queden un parell de dies, si qualcú s'anima a darrera hora, pues, mirarem de gestionar-ho, però la veritat que les places pues, sempre van un poc justetes. El que prioritzem és precisament això, fer un grup reduït i fer que l'experiència pues, sigui el més enriquidora per tots.
1: Idò, ho gaudiran els que hi estiguin ja inscrits. Marc López, moltíssimes gràcies des d'aquesta Trail Menorca Training Camp. Que sigui un èxit.
0: Molt bé, moltes gràcies, adéu. Bon dia.
2: Adéu. Bon dia, espero que faci bon temps. I
1: si no, els és igual, aquesta gent.
2: Per aigua.
1: Igual, no? Nosaltres amb els paraigua.
2: Ja,
1: no.
2: Marta, gràcies.
1: De res, adéu.
2: Ho deixem aquí, vos deixem ens informatiu migdia. Fins demà.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Ja hi ha data per la vaga general anunciada pels sindicats per reclamar salaris suficients que els permetin als ciutadans accedir a un habitatge. Serà dia 11 de novembre, dos dies abans que comenci la campanya per les eleccions generals del 29N. La protesta la convoquen els sindicats majoritaris i d'altres, com CGT i SIC, canalitzen així una petició del sindicat d'inquilines, que mantenen encesa la metxa que es va prendre amb el cas Mari Carmen en manifestacions des de fa setmanes arreu de l'Estat i acampades en algunes ciutats com Palma. La mobilització no afluixa malgrat el segon intent del govern espanyol per aprovar els decrets d'habitatge avui publicats al butlletí oficial de l'Estat. El primer, el que té més números de ser aprovat i que inclou mesures contra l'especulació i l'aturada dels desnonaments a vulnerables, entra en vigor demà. El segon ho farà a meitat de novembre. Ambdós han de passar per la Diputació Permanent per ser convalidats. En uns moments ampliem aquestes qüestions que marquen l'actualitat, però aquest dimecres 7 d'octubre hi ha altres notícies que avançam en títols amb Olivia Navarro i Laura Marcos. Bon dia.
2: Bon dia.
1: L'ha acusat de matar la seva dona amb 66 ganivetades al coll d'en Rabassà, alega defensa pròpia.
3: George Virgilio Teiano ha afirmat davant el jurat popular que va tenir un rampell i que li va clavar el ganivet que la víctima, segons la seva versió, hauria tret dins el cotxe en què viatjaven tots dos amb la filla de 2 anys. El processat ha dit textualment que ell no és un assassí, que duia el dimoni de dins.
1: Pressió humana sense aturall.
4: El juliol s'ha produït un nou rècord de població resident i visitant a la vegada a les Balears. Es va costar els 2,1 milions de persones les darreres dues setmanes del mes després de créixer un 1,45%.
1: Acord unànime pels festius d'obertura comercial de 2027.
3: Avui governs i agents socials han designat els 10 diumenges i festius en què podran obrir els comerços l'any que ve. Dia 26 de desembre queda fora del calendari, haurem de tancar. Els ajuntaments, en tot cas, podran substituir 12 d'aquests dies per festes locals.
1: Els metges ajornen la seva vaga.
4: El motiu, la convocatòria de les generals fa decaure el projecte de llei de l'Estatut Marc, centre de la protesta del col·lectiu. Així tot, mantenen el conflicte viu i afirmen que la decisió no suposa una renúncia a les seves reivindicacions.
1: A partir de les 2:30 arribar la informació més propera, ho farà amb les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Mallorca continua tancada l'avinguda Gabriel Alomán, sentit passeig marítim a Palma, a causa d'un clot que ocupa els 3 carrils de la calçada. Juan Luis Marcos, bon dia.
5: Bon dia. L'incident que està provocant fortes retencions de trànsit al centre de la ciutat durant tot el dematí s'ha produït arran d'una avaria en una canonada d'aigua potable situada davant la vorera a l'altura de la caserna militar. Els operaris de malla treballen amb la previsió de reobrir el trànsit damunt les 4 de l'hora baixa.
1: Nou revés judicial per l'Ajuntament de Ciutadella per fer per a vianants la plaça d'Esborn. Axel Camarasa, bon dia.
6: El recurs del consistori contra les mesures cautelars que van obligar, recordem, a reobrir la plaça al trànsit i recuperar-ne els aparcaments. L'Ajuntament, a més, haurà de pagar 2.000 euros de les costes judicials als 22 empresaris que van denunciar la pacificació de la plaça.
1: A Eivissa, la costa de la badia de Portmany ha tornat a patir episodis de vessaments després de les fortes pluges del cap de setmana. Carmen Tires, bon dia.
7: Bon dia. L'associació Salvem Sabadia ha denunciat que diversos punts de Caladebó han quedat afectats per aigües residuals. Reclamen separar les xarxes d'aigües pluvials i fecals i construir tancs de tempesta. També demanen més responsabilitat ciutadana amb l'ús de tovalloletes i altres residus que no s'han de llençar al vàter.
1: Pel que fa als esports, Miqui Tous, bon dia.
8: Bon dia.
1: El Mallorca ja prepara el partit contra les Palmes i ho fa amb moltes absències.
8: La plantilla s'ha exercitat avui a Son Bibiloni encara sense els internacionals Valiel, Lubumbo i Beristrom. Tampoc s'han entrenat els lesionats Luna, Morlanés i Roca. Aquest darrer va passar ahir per la sala d'operacions. I també en futbol, que amb misses va gaudir a nit amb la selecció espanyola sub-21. Espanya, tot i començar perdent, va golejar Romania per 7-1 i certifica la classificació per a l'europeu com a primera de grup, i la selecció absoluta s'ha classificat per als quarts de final de la Lliga de les Nacions després de guanyar per 1-2 a Croàcia.
1: Ja ens ho va dir ahir en Marc Alentei. En aquesta hora avui arribava un canvi de temps. Així està, des d'aquesta matinada, amb unes tempestes que han deixat alguns incidents lleus i que en aquesta hora han fet activar l'avís groc a tot l'arxipèlag. Què ens espera per avui cap vespre, Marc? Bon dia.
2: Bon dia, Idai. Per avui cap vespre el que ens espera és que encara continuïn aquestes immediates hores arruixats, fins i tot aquestes tempestes, però així com vagi avançant el cap vespre, ja sobretot entrat a l'hora baixa i el vespre, anirà menys. La situació s'ha d'anar tranquil·litzant. De manera puntual encara hi podria haver qualque arruixat, però molt més feble i aïllat, pendents. Per tant, aquestes immediates hores encara d'aquestes tempestes que principalment esperam que afectin punts de Mallorca i també de Menorca, unes pluges, uns ruixats que ja han deixat de manera puntual més de 20 litres per metre quadrat amb un curt període de temps. El vent aquestes pròximes hores s'ha d'intensificar, vent de llebeig que bufarà moderat, per tant, també es notarà la situació marítima més alterada cap en el sud i oest de les illes. Per demà, dijous, encara restes d'inestabilitat més localitzada i preferentment cap a punts de Menorca i també del nord de Mallorca. La resta tindrem més ullades de sol i atenció que entrarà la tramuntana, sobretot a partir del capvespre i mestral en el sector de Mallorca, Eivissa i Formentera. Per tant, s'altera la situació marítima i continua davallant la temperatura, sobretot a partir de demà capvespre.
1: I, com sempre, el mal temps afecta la circulació viària. És hora de sortida de les escoles, moment, per tant, complicat. Com està el trànsit en les principals vies en aquest moment, Olivia?
3: Idò, no teníem a provar que fos hora punta, també plou, i això, evidentment, provoca més retencions del que sol ser habitual. Ara mateix troben trànsit lent a l'autopista de l'aeroport, al tram entre el Coll d'en Rabassa i l'aeroport en ambdós sentits. Hi ha molta retenció, també al segon cinturó, sobretot per venides de Son Ferriol fins a l'autopista de l'aeroport. A més, també trobem amb bus habitual en aquest cas, a l'accés de la via de cintura des d'Inca, també per arribar a aquesta via des de la carretera de Vall de Mossa, ja que en aquest cas, a més, coincideix a la sortida dels estudiants de la UIB o també dels treballadors de Son Espases. Però on més complicacions trobem a aquesta hora, com sempre, via de cintura, direcció aeroport, a la zona entre Col·legis i Son Hugo, i a més, també important, justament avui hem de tenir en compte que encara, ja ho deia el nostre company Juan Luis Marcos, està tancat un tram d'avingudes cap a la mà, a la zona de l'escola graduada, per aquest sotrac que s'ha obert i que està col·lapsant aquesta artèria en els dos sentits a tota la ciutat. El col·lapse ja comença a la plaça d'Espanya, arriba gairebé fins a la mà en els dos sentits, per tant, ja sabeu, molta paciència, molta precaució i cerqueu alternatives si és que heu de circular per aquest punt.
1: I bé, preneu nota amb aquest missatge de prudència. Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:08.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: La Confederació de Sindicats d'Inquilines proposa l'11 de novembre per convocar la vaga general per l'habitatge. És una data que es confirmarà en tot cas avui hora baixa la reunió que mantindran amb la resta de plataformes, ja que només la pot convocar una organització sindical amb implantació al territori. I en aquest cas seran la UGT i Comissions Obreres que ja han manifestat el seu suport a l'aturada.
3: De moment no. A aquesta hora, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, en declaracions a Televisió Espanyola, ja dona aquesta data, l'11 de novembre, pràcticament per tancada.
9: Tenemos el día cerrado con Comisiones Obreras y esta tarde vamos a acabar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas, con este movimiento que surge en el entorno de los temas de vivienda, también con el resto de organizaciones sindicales que quieren estar presentes.
3: Mentrestant, el govern estatal ha manifestat el seu respecte a les protestes que es convoquin. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, a més, assegura que comparteix els motius de la convocatòria.
10: Compartimos los motivos por los cuales los sindicatos quieren reivindicar salarios más altos y un derecho a una vivienda a un precio asequible. Creo que son el resultado de un sentir muy generalizado, de un consenso muy global dentro de la sociedad española.
3: I qui pot arribar a compartir el fons, però no les formes, és el Partit Popular. El seu portaveu nacional, Borja Semper, amb declaracions a Ràdio Nacional, l'ha considerada una vaga política.
11: És una vaga política. Si no, no se manifestarían contra la oposición. Los sindicatos, 8 años después, han caído de la cama, al menos los líderes sindicales. Lo que no tengo tan claro es que se hayan caído del lado correcto de la cama. Y creo que hacen un flaco favor al movimiento sindical. Creo que la utilización partidista del movimiento sindical hace un flaco favor a la credibilidad de los sindicatos.
3: I una reacció més, en aquest cas de la patronal, la vicepresidenta de CEPIME, de la Confederació de Petites i Mitjanes Empreses, també integrada a la COE, lamenta la convocatòria d'una vaga quan diu no obeeix a motius laborals. Són declaracions d'Àngela de Miguel a Televisió Espanyola.
12: Los pequeños empresarios, que es que no entendemos por qué ahora nos convocan una huelga general por un tema que, aunque quisiéramos, no tenemos ninguna capacidad de solucionar y, por supuesto, que queremos solucionarlo, como todos los ciudadanos españoles.
1: Així doncs, aquesta és la darrera hora d'una vaga que es convoca malgrat l'aprovació dels decrets d'habitatge i que ha conduït a una mobilització social que no afluixa. Les persones acampades a la plaça d'Espanya de Palma els consideren insuficients, aquestes normatives, i asseguren que seguiran lluitant pel dret a un habitatge digne. Diuen que continuaran mobilitzant-se, tot i que reconeixen que s'han començat a fer canvis des de dalt.
4: Expliquen també que estan preocupats davant la incertesa, es mostren però segurs de que participaran en la vaga i el reconforta el suport popular que reben.
13: Creiem que les coses han canviat, sobretot el que creiem que ha canviat més és la participació de la gent davant d'aquest moviment. És molt difícil a vegades que les persones mos comencem a moure i comencem a actuar davant les situacions que considerem injustes, i creiem que aquest ha estat el canvi més important, que la gent s'ha començat a mobilitzar per uns drets que són bàsics.
14: Que vagin els alquilers, els pisos, i ajudar a tothom que puguem. Mira una americana, mira una que la vàrem ajudar. Si no se parla ara mateix, estaria de fora.
1: I des de l'esfera política, les Balears, més per Mallorca i el PSIC, ja han donat el seu suport a la vaga general.
4: L'ecosobiranista Ferran Rosa considera que els socialistes han impulsat ara els dos decrets de l'habitatge només per interès electoral. El socialista Iago Negueruela ha defensat que la vaga reivindica acabar en la problemàtica per accedir a un habitatge que ha d'anar acompanyat de millores salarials.
15: I el PSOE fa 3 anys no va voler fer absolutament res. Ara que venen eleccions i ara que hi ha pressió al carrer, se mou. Nosaltres celebrant que se moguin, el que sí que els demanaríem és que deixin de moure's exclusivament per interès.
16: Lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras de este país son mejores salarios, a los que la COE se niega. Está entregada a que Feijó le haga el programa electoral para suprimir las bajas, para que Vox y el PP empiecen a privatizar las pensiones y a seguir negando vivienda a los trabajadores.
4: Per part de la dreta, Manuela Cañadas de Vox ha criticat la convocatòria de vaga, mentre que Sebastià Sagreras del PP la respecta i recorda, diu, que el Partit Socialista fa 8 anys que governa Espanya.
17: Cuando Sánchez convoca elecciones, van a convocar una huelga general contra la oposición. O sea, lo nunca visto.
18: Respectant qualsevol tipus de manifestació, i seria insòlid que les manifestacions anessin contra els partits que no han tingut la capacitat de governar durant aquests darrers anys a l'estat espanyol.
1: I mentre es prepara una vaga, se n'ha desconvocat la dels metges, l'aturada indefinida que teníem prevista a partir del 28 d'octubre per reivindicar un estatut marc propi. I s'ha fet que s'ha pres aquesta decisió a causa de la convocatòria anticipada d'eleccions. El col·lectiu, però, manté el conflicte viu i afirma que la decisió no suposa una renúncia a les seves reivindicacions.
4: El comitè de vaga entén que amb l'avançament dels comicis generals l'escenari de negociació canvia totalment. L'actual projecte de llei defensat per la ministra Mònica García decau i fins a la formació d'un nou govern no existeix un interlocutor vàlid per negociar el marc normatiu propi que els metges reivindiquen. El col·lectiu demana, això sí, als partits polítics que incloguin aquest conflicte laboral en els seus programes electorals i avança que reprendrà les exigències i les negociacions en l'executiu que surti de les urnes. Miguel Lázaro és el president del sindicat mèdic.
19: Por responsabilidad, por coherencia y por ética, y pensando en lo que es esa lista de espera que se va acumulando, ¿no?, y todo el problema que les genera a los pacientes, hemos decidido aplazar el paro permanente indefinido. Ahora bien, el conflicto sigue.
4: Recorden que els metges demanen el fi de l'explotació que suposa, diuen, les guàrdies obligatòries, una jubilació que concordi les càrregues de treball i una classificació professional que reconegui la qualificació i la responsabilitat del col·lectiu.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Són les 2:14. De moment no hi ha data per a la convalidació per part de la Diputació Permanent dels dos Reial Decret Llei de l'Habitatge aprovats ahir en Consell de Ministres i que avui s'han publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. La primera reunió de l'òrgan de guàrdia del Congrés serà el divendres de la setmana que ve, dia 16 d'octubre, però no s'han inclòs aquests dos decrets a l'ordre del dia. En aquesta convocatòria està previst que debatin i votin mesures per pal·liar els efectes de la dana i les que es va aprovar la setmana passada per fer front a les conseqüències de la crisi a l'Orient Mitjà. Mentrestant, Olivia, avui hem conegut la lletra petita de les mesures al Butlletí Oficial de l'Estat de moment, però cap dels dos encara no ha entrat en vigor.
3: No, no han entrat perquè, segons els textos publicats avui, el primer, que és el que recull el gruix de mesures contra desnonaments o mesures per afavorir l'accés a l'habitatge per part de col·lectius desafavorits, entrarà en vigor demà. És el que posa el text. El segon, però, que és el que preveu la renovació automàtica dels contractes, no ho farà fins al 15 de novembre.
1: Pel que fa al contingut del primer, el que té més opcions de sortir endavant, perquè el segon no li dona suport al PNB, inclou algunes novetats. El segon, en canvi, es limita a introduir correccions tècniques per donar més seguretat jurídica.
3: I entre les novetats del primer decret, a més dels 10.000 milions d'euros per donar préstecs per les entrades dels habitatges, es crea també un nou fons d'habitatge d'impacte social, 400 milions d'euros per atraure la inversió constructora. També s'inclou un nou article que regularà específicament la publicitat immobiliària i obligarà a publicitar, a més de l'anunci de lloguer, el que costaria aquell lloguer amb l'índex de preu de referència. També hauran d'afegir la renda de l'anterior contracte i si el llogater és un gran tenidor. A més, pel que fa a les limitacions de compra cap als fons voltor, s'estenen fins al 2031 i no fins al 2029, com recollien la primera versió d'aquest decret.
1: I doncs, el capítol de reaccions, el Cercle d'Economia de Menorca considera insuficients aquest decret, que un dels quals, recordem, entra en vigor demà, Axel.
6: L'entitat sosté que aquestes regulacions han d'aplicar-se en moments de molta pressió, però han de ser temporals i acompanyades de polítiques per ampliar l'oferta. És a dir, hi ha d'haver mesures per incrementar el nombre d'habitatges disponibles. El president del Cercle d'Economia de Menorca és Miquel Àngel Casasnovas.
20: Que aquestes mesures de regulació poden ser útils en determinats contextos de tensió, evidentment, d'Araguas, i és com, però bueno, no hem de perdre de vista, però, que aquestes intervencions han de ser temporals, selectives i complementàries a les polítiques d'oferta. I que sense oferta, la regulació no resol el problema. Per tant, el problema no crec que ho resoldrà dos decrets fins a la 40.
6: Apunta també que la població de Menorca ha crescut un 40% en els darrers 25 anys i que els nous models de família accentuen la demanda d'habitatge. I a tot plegat, cal sumar-hi, diu, la necessitat d'importar mà d'obra per atendre el principal motor econòmic de l'illa, com és el turisme.
20: Sembla que el tràfic d'habitatge en aquest moment és el 15% i això, en les mesures que en aquest moment hi ha, no crec que se'n solucioni. A més, tenim un sistema productiu que funciona a base d'incrementar la mà d'obra, que bàsicament i en aquest moment d'immigració és previsible que en els pròxims anys neguem encara una major població en un Menorca.
6: Per fer front al repte de l'habitatge i d'altres, com la manca d'aigua, el Cercle d'Economia demana sentit d'estat i que els principals partits deixin de banda les diferències i cerquin consensos en qüestions que afecten tots els ciutadans.
1: En canvi, l'advocada de la plataforma d'afectades per la hipoteca, Glòria Olmos, ha negat avui en declaracions a l'informatiu Matí els efectes negatius que moltes veus adverteixen que tindrà el decret sobre l'oferta de pisos de lloguer. La lletrada afirma que els preus són tan elevats que amb oferta o sense, ara mateix, no es poden pagar.
21: En este momento no estamos en el punto de el tiempo del alquiler, sino estamos en el punto de el precio del alquiler. Podemos pagar el alquiler que hay en el mercado en este momento. Pues como no se puede pagar, es que creo que en ese sentido no va a tener efecto.
1: La plataforma assegura que la casuística i els perfils afectats pels desnonaments que arriben a l'entitat són molt diversos, però diu Olmos que ara mateix no són majoritàriament per impagament de lloguer, sinó perquè vens el contracte i econòmicament no es poden permetre una alternativa.
21: El perfil es muy variado, no simplemente, o sea, es transversal en la sociedad, no simplemente es personas que tienen una situación de vulnerabilidad, porque la mayoría de los desalojos pueden ocurrir porque se resuelve el contrato, no se prorrogan los contratos, el inquilino no encuentra una alternativa i no queda més remei que ir al juzgado.
1: Són les 2:19, fem una petita aturada i tornem amb la crònica judicial.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
7: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Ho dèiem en titulars, l'acusat d'assassinar la seva parella a Can Pastilla l'any 2024 ha reconegut que va matar Maria del Rosario, però ha assegurat que no és un assassí. Diu que no va planificar l'atac i que va actuar en defensa pròpia. Seguint la vista oral a l'Audiència Provincial de Palma hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia, Carme.
22: Bon dia.
1: Què més ha dit durant l'interrogatori al processat?
22: I abans de respondre les preguntes del president del Tribunal, David Fernández, i del seu advocat, el Llorenç Gomila, l'acusat ha llegit un escrit de defensa que ha preparat. Ha dit que el dia que passaren els fets va quedar en la seva dona, tot i tenir un ordre d'allunyament. Després ha afirmat que anaren a cercar la seva filla petita a l'escoleta i ha assenyalat que una vegada eren dins del cotxe, la víctima va començar a discutir amb ell. Ha assegurat que Maria del Rosario va treure un ganivet de dins la bossa i li va fer un tall a la mà. L'acusat ha assegurat davant dels membres del tribunal jurat que va actuar fruit d'un rampell en defensa pròpia. En paraules textuals ha dit: vaig perdre el cap, no record res, duia el dimoni dins meu. Per acabar, ha demanat perdó a les seves filles, ha plorat i ha assegurat que es mereix molt més que el que demana el fiscal per ell. La fiscalia, recorda-m'ho, li reclama una pena de 27 anys de presó.
1: També han declarat diversos perits. Un és el metge que va practicar l'autòpsia a la víctima, Carme.
22: Si sí, aquest metge forense ha assegurat que l'acusat va atacar amb una força significativa a Maria del Rosario, qui va pegar 66 ganivetades. En un primer moment, el perit ha dit que la dona es va poder defensar, ha assegurat que l'acusat, però després va seguir apunyalant-la una vegada estava ja inconscient. També ha declarat una psicòloga de l'IMAS que va atendre la filla gran, la que tenia 9 anys en el moment dels fets. L'experta ha assegurat que a la casa es vivia un clima de por i de terror per l'exposició continuada a la violència masclista que l'acusat exercia contra sa mare. De fet, la menor li va relatar episodis d'agressió de l'acusat de son pare contra sa mare.
1: Gràcies, Carme, en directe des de l'Audiència Provincial. Mentrestant, els 15 detinguts en l'operació policial contra el clan del Pablo segueixen declarant a la seu policial. Divendres, els investigadors tancaran l'atestat i els asseguren davant del jutge.
4: Pablo Campos, patriarca del clan, és el principal investigat d'una causa on també hi ha la seva dona, dos dels seus fills i el seu gendre. És la quarta gran operació policial contra aquest grup, que controla la droga al barri de la Soledat. El Pablo ja va ser condemnat a 3 anys i mig de presó després de ser detingut en 2021 en una operació similar.
1: Són notícies d'un dimecres en què estem molt pendents de com evoluciona el temps. Fins ara s'han registrat 8 incidents des d'aquesta matinada cap de greu, la majoria a Calvià. L'AEMET manté a aquesta hora l'avís groc per pluges i tempestes fortes a totes les illes i insisteix en la possibilitat que el front es torni a intensificar.
4: El municipi mallorquí de Calvià ha estat, com dèiem, el més afectat per les pluges, amb arbres caiguts damunt de calçada i algun tall en el subministrament, res greu. A Palma, per precaució, l'Ajuntament ha tancat fins a les 5 de l'hora baixa els parcs de la Ribera, Can Terrés i Bellbé. Tot i que l'avís ha baixat a groc, l'AEMET insisteix a demanar precaució, igual marca emergències de l'1-2, ja que encara hi ha perill de tempestes curtes localitzades però molt intenses. Eduardo Parga és el coordinador del centre d'emergències.
2: Con la entrada en la isla se ha ido disipando, dejando pues un 7 incidentes de escasa importancia. A estas horas el nivel de aviso ya ha bajado a amarillo, por lo tanto el nivel del plan ya también lo bajamos a índice de gravedad 0.
4: L'AEMET informa que la inestabilitat continuarà demà dijous, quan el temporal es desplaçarà previsiblement al nord de Mallorca i Menorca.
8: Idò, malgrat el mal temps de les darreres hores, hem de parlar d'una nova arribada de persones migrants en embarcacions irregulars, totes al sud de Mallorca. Des de les 10 i mitja d'ahir vespre fins a les 3 d'aquesta matinada han estat rescatades un total de 87 persones que viatjaven en 5 barques.
4: Tres han estat interceptades a la costa de Santanyí, mentre que les altres dues varen ser rescatades al sud de Cabrera. Del total de persones localitzades, 39 són d'origen magrebí i 48 provenen del sud del Sàhara.
8: Ho dèiem en titulars, les Balears registraren durant el passat mes de juliol un nou màxim de pressió humana. Es va acostar als 2,1 milions de persones les darreres dues setmanes, concretament del 17 al 31 de juliol, després de créixer un 1,45% en un any.
4: Segons les darreres dades de l'Ibestat, les illes varen fregar els 2.080.000 persones, una xifra mai vista un mes de juliol a les Balears. Això representa 29.800 persones més que el juliol de l'any passat, i el pic màxim de pressió es va viure el dia 31 de juliol. L'índex de pressió humana va augmentar a totes les illes, però especialment a Mallorca, on va créixer un 1,7%. Si ho comparam amb ara fa 20 anys, aquest mes de juliol hi va haver un 18% més de gent entre residents i turistes que el juliol del 2006.
8: I ja s'han decidit els 10 dies d'obertura comercial en festius per l'any que ve. Els han consensuat govern i agents socials, destacar el dia de les Illes Balears, el 1 de març.
4: També s'han fixat el 3 i el 17 de gener, el 25 de març, el 2 de maig, l'1 i el 28 de novembre, i el 6, el 12 i el 19 de desembre. De tots aquests dies, cada municipi, però, en pot enviar dos. La segona festa de Nadal ha quedat finalment fora del calendari, tal com ha explicat el conseller d'Empresa Alejandro Sáenz de San Pedro.
9: El 26, el segundo día de Navidad, es un día de profunda tradición familiar en Baleares y ha venido consensuado por el sector que ese día no va a ser un día de apertura.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
8: Dues i 27 minuts. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, abona els dubtes del sistema de vot per correu, tal com ja havia fet la presidenta de la Comunitat de Madrid. Són declaracions avui a Ceuta, on ha donat per encetada la seva precampanya electoral. En aquest sentit, Feijóo ha fet una crida al vot massiu i proposa millores per incrementar la transparència del sistema.
23: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo, para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
8: Per cert, que respecte de les eleccions del proper 29 de novembre, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ja ha descartat donar suport a una investidura del socialista Pedro Sánchez.
4: Declaracions que contrasten amb les que va fer ahir la seva portaveu al Congrés, Miriam Nogueras, que serà candidata de nou i que ahir va descartar, en canvi, donar suport a un possible govern de PP i Vox. Paraules de Jordi Turull avui a TV3.
24: Pedro Sánchez, nosaltres ja anem escaldats, és una persona que no ha complert, és una persona que només mira per ell, és una persona que juga al dia a dia i que fa polítiques per quedar bé. Nosaltres hem sortit absolutament escaldats.
8: El Constitucional notifica al Suprem la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés.
4: És l'escrit en el qual la majoria progressista va donar suport a la ponència del president Cándido Conde Pumpido, favorable a amnistiar també el delicte de malversació. Una vegada rebuda la notificació de la sentència de l'acord de garanties, l'alt tribunal ha d'estudiar i decidir sobre la seva aplicació. El jutge Llarena, tot i que ha suspès l'ordre de crida i cerca per l'expresident català i dos dels seus consellers, Procés, Toni Comín i Lluís Puig, encara ha de decidir si els aplica l'amnistia.
8: I la Fiscalia demana a l'Audiència de Madrid que absolgui Begoña Gómez.
4: La dona del president Pedro Sánchez seurà al banc dels acusats davant un jurat popular pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El fiscal ja ha presentat l'escrit de conclusions provisionals en el qual manté la mateixa posició que ha defensat des que es va iniciar el procediment. Manté que els fets narrats no són constitutius d'infracció penal i, per tant, sense delicte no hi ha autor i procedeix a l'absolució.
8: Tot això quan Israel ret homenatge a les víctimes dels atacs de Hamas en el tercer aniversari.
4: Supervivents i familiars de víctimes i amics s'han concentrat en l'explanada on es celebrava el festival que va ser atacat per les milícies palestines, deixant 1.200 morts i més de 250 segrestats.
8: En pocs segons, les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
1: Són les 2:30. Bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca. Avui, en una jornada complicada pel mal temps, amb tota l'illa en avís groc per pluges i tempestes, una alerta que romandrà activa fins les 4 de l'hora baixa. Marta Pujalta, bon dia.
2: Bon dia. Calvià ha estat el municipi més afectat per les pluges d'aquesta matinada, amb arbres caiguts damunt la calçada i algun tall en el subministrament. A Palma, per precaució, l'Ajuntament ha tancat fins les 5 de l'hora baixa els parcs de la Ribera, Can Terrés i Bellver. Emergències demana precaució.
1: Pendents del temps, en aquesta hora continua tancada l'avinguda Gabriel Alomar a Palma en sentit passeig marítim a causa d'un clot que ocupa els tres carrils de la calçada.
2: L'incident que està provocant fortes retencions al centre de la ciutat s'ha produït arran d'una avaria en una canonada d'aigua potable situada de Vall la Vorera, a l'altura de la caserna militar. Els operaris demà ja treballen amb la previsió de reobrir el trànsit damunt les 4 de l'hora baixa.
1: D'altra banda, Cort continua fent passes per recuperar i transformar l'espai de l'antiga presó.
2: Avui, concretament, s'ha aprovat el projecte de demolició dels edificis on vivien els funcionaris que continuen ocupats. La portaveu Mercedes Celeste ha assegurat que els serveis socials municipals oferiran tots els recursos i alternatives disponibles a les persones que hi habiten.
1: I l'Ajuntament de Sa Pobla estudia suspendre o canviar la data de la Fira de l'Arròs d'enguany per evitar que coincideixi amb les eleccions generals.
2: El consistori avalua alternatives per al diumenge 29 de novembre i així protegir una de les cites més importants de la tardor mallorquina, que ret homenatge a l'arròs brut poblet.
1: De seguida en parlam, abans però connectam amb la DGT per fer un cop d'ull a la situació del trànsit en aquesta hora del dia. Claudia Zavala, bon dia.
3: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán circulación lenta en la vía de Cintura en sentido aeropuerto desde Sondameto hasta Son Hugo y en sentido András desde calle Aragón hasta Son Hugo. También en la autopista de Inca tenemos circulación lenta en sentido Palmas desde Soncladera hasta la incorporación con la vía de Cintura. En la autopista de Yusmayor tenemos circulación lenta en sentido aeropuerto desde el Coide en Rebasa hasta Safarinera. También apreciamos tráfico lento en la zona de Son Espacio en sentido Palma. Es todo por el momento. Buenos días.
1: Gràcies, Clàudia Zavala. Bernat Nadal és el control tècnic. Començam.
0: Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
1: I començam a Palma perquè continua tancada l'avinguda de Gabriel Alomar en sentit al passeig marítim a causa d'un clot que ocupa els tres carrils de la calçada. L'incident s'ha produït arran d'una avaria en una canonada d'aigua potable situada davall la vorera a l'altura de la caserna militar. Els operaris de malla treballen amb la previsió de reobrir el trànsit de vés les 4 de l'hora baixa.
2: El trànsit s'ha tancat a causa de la ruptura provocada a les 9 del vespre d'ahir i ha provocat fortes retencions al centre de la ciutat. Segons els operaris de Maia, les arrels dels arbres varen aixecar tant la vorera com la canonada d'aigua potable, un fet que va provocar un forat que ha afectat tota l'amplada de l'avinguda. La canonada ja ha estat arreglada, però de moment continua tallat al trànsit. Jaume Gràcies, al cap del Departament de Xarxes de Maia.
4: I arrel de la rotura és aigua que va filtrant, va aixecar i va provocar un socavón enmig de segon carril, però també va arribar fins a l'altre bordillo.
2: La incidència ha causat talls d'aigua a la zona i 6 línies de l'EMT han estat desviades provisionalment a una parada de Joan Maragall per donar servei als usuaris.
5: Me han comentado que es por culpa de un socavón que ha habido en avenidas bastante importante.
6: Entonces me he venido aquí corriendo.
1: Mentrestant, a Inca, un incendi ha afectat un gimnàs i diverses oficines. Els bombers han hagut de rescatar dues persones atrapades que no podien sortir. Però han de dir que aquestes dues persones no han resultat ferides.
2: El foc ha començat al voltant de les 10:30 del matí, un comptador elèctric de tota la illeta. Tot i que les flames no han passat del vestíbul, l'incendi ha provocat molt de fum, que ha estat el principal problema. Mercè Bonastre és tècnic dels bombers de Mallorca.
7: Està tota la illeta sense llum, i el fum ha afectat a tot l'edifici. És un edifici que està a ús de gimnàs, amb sales molt diàfanes, i oficines a la part de dalt. Aleshores, s'ha inundat tot de fum, són espais molt grans que ens està costant molt ventilar de manera natural perquè amb ventiladors tampoc estem aconseguint acabar de ventilar.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: 2:35, ho dèiem en titulars. Cort ha aprovat avui la demolició dels edificis annexos de l'antiga presó de Palma on residien els funcionaris. La portaveu de l'equip de govern municipal ha remarcat que aquest procés es durà a terme en paral·lel al desallotjament de les persones que l'ocupen.
2: Després de la Junta de Govern, Mercedes Celesta ha destacat que aquesta és una passa més en la recuperació i transformació de les instal·lacions de l'antiga presó de Palma. En tot cas, ha insistit que es tracta d'un procés llarg i que es farà al mateix temps que es du a terme el desallotjament de les persones que hi viuen. També ha recordat que els serveis socials de l'Ajuntament els oferiran alternatives residencials.
8: Evidentment, cal recordar que ara s'ha de fer tota la contractació per aquestes obres de demolició i mai se començaria aquest procediment fins que no es dugui a terme la recuperació possessòria d'aquests immobles i el desallotjament de totes les persones que ara els ocupen.
2: El pressupost per a la demolició d'aquests edificis és de 420.000 euros.
1: L'Ajuntament també ha anunciat avui que cedirà un solar de 8.000 metres quadrats al govern per construir un nou centre educatiu a Sant Perató. Una mesura que respon a una petició de la consellera d'Educació per ampliar l'actual centre de Son Serra.
2: Estadella Este ha detallat que es tracta d'un nou equipament docent integrat d'educació infantil, primària i ensenyaments musicals situat al carrer de Sant Perató número 1.
8: D'aquesta manera, aquesta nova parcel·la permetrà la construcció d'un nou equipament docent que donarà resposta a les necessitats creixents d'escolarització en les etapes d'educació infantil i primària i integrarà, a més, els ensenyaments elementals de música.
1: Més qüestions. L'Ajuntament de Sa Pobla estudia suspendre l'edició d'enguany de la Fira de l'Arròs que se celebra habitualment el darrer cap de setmana de novembre per evitar així que coincideixi amb les eleccions generals del diumenge 29. La cita és un imprescindible de la tardor a Mallorca que reivindica les arrels agrícoles del municipi i dona visibilitat al valor culinari i cultural del seu arròs.
2: La fira té lloc cada darrer cap de setmana de novembre i fa un homenatge a l'arròs brut pobler, tot i que també inclou actes dels dies previs en diverses exposicions, mostres, concerts i espectacles. Biel Ferragut és el batle de Sa Pobla.
9: Coincideix i s'estan valorant els canvis, possibles canvis, però s'ha de deixar un dia que nosaltres ho miram. Una fira té una complexitat i, clar, han de mirar diferents circumstàncies.
2: La Fira de l'Arròs Pobler, que ja du 10 edicions, atrau cada any tant visitants de l'illa com viatgers internacionals.
1: D'altra banda, el PSOE exigeix al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma que solucionin d'una vegada els problemes estructurals del pont del carrer de Joan Saridakis, que pateix despreniments des de l'any 2024. Els autobusos de l'MT no poden circular per aquest punt a causa d'aquestes deficiències en la infraestructura. Una situació, diuen els socialistes, que dificulta la comunicació entre les barriades de Calamajor i la Bonanova amb la resta de la ciutat.
2: Per això els socialistes presentaran al ple del Consell de Cort una moció per reclamar que repari el pont l'abans possible i que les obres es declarin com a actuació prioritària. Afirmen que els problemes detectats al pont del carrer de Saridakis dificulten els desplaçaments quotidians de la població resident i afecten especialment les persones majors amb problemes de mobilitat. El PSIP recorda que la institució insular és la titular de la infraestructura i l'acusa d'inacció i negligència. És el conseller insular Joan Ferrer.
10: El Consell de Mallorca no dona informació a ningú, no és transparent i ens fa pensar que des de l'any 2024, que és quan va haver els desprendiments, fins ara no han fet absolutament res.
2: Els socialistes també demanen que es millori la freqüència de la llançadora de l'autobús de l'MT i rebaixar-la als 30 minuts. Joan Dalmau, portaveu del PSIP a Cort, acusa l'Ajuntament d'abandonar les barriades de Calamajor i la Bonanova.
10: És insuficient aquest transport públic que s'està donant. De fet, hi va haver un compromís de millora d'aquesta llançadora passant de 45 a 30 minuts, però la realitat és que des del dia 10 de setembre, que se van publicar els nous horaris a CMT, aquesta llançadora torna a estar a 45 minuts. Per tant, on són els compromisos municipals amb el benestar de la ciutadania i amb la millora des de la mobilitat d'aquesta gent?
2: Els socialistes volen que en el termini màxim d'un mes es defineixi i publiqui l'alternativa tècnica considerada més adequada per resoldre definitivament la problemàtica.
1: I en la sessió plenària de demà en el Consell de Mallorca, el PSIP exigirà a l'equip de govern mesures de protecció per a les persones grans i contra la soledat no desitjada. Els socialistes denuncien que el pla aprovat el març del 2025 continua sense pressupost ni accions reals per part de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
2: Alerten que la soledat s'agreuja encara més amb la crisi de l'habitatge i, en aquest sentit, la consellera socialista Bea Gamundí ha posat com a exemple el cas d'Anna Pilar, la dona de 65 anys desnonada a Palma per un fons voltor que ahir va interpel·lar directament la presidenta Proens del Parlament.
11: No sé si Proens va poder aguantar la mirada d'Anna Pilar ahir al Parlament, després de la seva defensa ultrança del fons voltors i de votar contra el topall al lloguer. No podem permetre que la soledat, l'aïllament i la precarització de la gent gran continuïn invisibles. El Consell té competències i l'obligació d'actuar ja.
2: Per tot plegat, la moció socialista reclama reforçar l'oficina d'habitatge, crear un protocol d'alerta precoç amb comerços i farmàcies per tal de detectar situacions d'aïllament i garantir una partida pressupostària específica als comptes del Consell pel 2027. El grup socialista qualifica la situació de desprotecció d'inacceptable i acusen el departament de Guillermo Sánchez d'inoperància.
1: D'altra banda, el Consell de Mallorca avança a l'elaboració del primer pla insular de joventut de l'illa, amb l'objectiu de conèixer de primera mà les necessitats dels joves d'entre 14 i 30 anys. La institució insular ha llançat una enquesta digital i presencial que se'n distribuirà en punts de gran afluència com l'estació intermodal de Palma.
2: Les respostes recollides serviran per definir les línies d'actuació d'aquest pla pioner que neix amb una clara vocació transversal. El Departament de Presidència destaca que el document final no només s'enriquirà amb l'opinió directa de la joventut, sinó també en les aportacions que ja s'estan treballant conjuntament amb els ajuntaments de l'illa, les entitats juvenils, el Consell de la Joventut de les Balears i les diferents àrees de la mateixa institució insular.
1: I en plana política municipal, el Partit Popular ja ha posat en marxa la seva maquinària electoral a Mallorca de cara als municipis municipals de maig de 2027, amb el detall de les primeres candidatures de la formació. A Llucmajor, l'arquitecte Mateu Palmer serà el candidat dels populars a la Baldia.
2: Palmer ha arrencat la campanya electoral en crítiques cap a la gestió de la seva companya de partit i actual batllessa Xisca a les Coles en el centre de la diana política per la greu crisi de fens que pateix Llucmajor. L'arquitecte ha admès que el municipi no està bé i que el seu objectiu és formar el millor equip per tal de recuperar Llucmajor amb un projecte seriós i proper.
1: D'altra banda, a Sineu, l'actual batlle Tomeu Mula tornarà a encapçalar la llista electoral dels populars a optar a un tercer mandat després de 8 anys al capdavant del consistori.
2: Mulet afirma que afronta aquesta nova etapa amb responsabilitat i il·lusió, destacant que encara queda molta feina per fer de cara a les pròximes generacions sota la premissa que la seva prioritat continuarà sent Sineu primer.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.

0: I acabam amb una proposta cultural perquè dissabte el Port de Sóller acull una nova edició del seu Festival de Música Clàssica.
1: Seran tres concerts d'artistes i formacions internacionals que se celebraran durant els pròxims tres dissabtes d'octubre. Encetarà el cicle la Camerata, l'Orquestra Reial d'Amsterdam.

Així arribarem a les 2:45. Recordeu que avui estan pendents del temps. Tota Mallorca està en avís en groc per pluges i tempestes. És un avís que romandrà actiu fins les 4 de l'hora baixa. Ara la informació continua aquí, a IB3 Ràdio, amb els esports.

0: El 17 d'octubre, a les de 9:30 hores, el trio Arts Combinatòria du el 47è Encontre de Compositors a la Fundació Aca de Buja, l'Abans i el Després. Chelsea, Viven i Gubaidulina en diàleg amb dues estrenes absolutes. Taima, de Juan José López Rodríguez, i Breboris, d'Alfonso Casanova.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
2: En 14 minuts seran les 3. Miqui Tous, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Ho dèiem en titulars, el Mallorca ja prepara el partit contra les Palmes i ho fa amb moltes absències.
3: Sí, el conjunt vermell s'ha exercitat avui a Son Bibiloni amb les absències encara dels internacionals i també dels lesionats Luna, Morlanes i Roca. Per cert, Roca va passar ahir per la sala d'operacions. Pel que fa als internacionals, Martin Valiant no va jugar cap minut en la victòria de la seva selecció Eslovàquia per 0-4 contra Moldàvia. Tampoc va jugar cap minut el porter Beristron. Finlàndia va caure per 1-0 contra Bielorússia i Lubumbo sí va gaudir de minuts. Va jugar 68 minuts en el triomf d'Angola contra Malawi. Pel que fa al rival, Les Palmes arribarà a Mallorca sense el seu davanter de referència, José Rodríguez, per lesió i amb una ratxa negativa. Només ha guanyat un dels 6 darrers partits que ha disputat. Adrián Rodríguez, jugador de Les Palmes, espera retrobar-se amb la victòria diumenge a Son Moix.
4: Que la afició, sobretot, que tranquilo, que los resultados van a llegar, estoy seguro, y que al final todo es un proceso. Entiendo que nuestra afición también es un poquito exigente, tanto a bien como a mal, pero que no tengan ningún tipo de problema, que los resultados van a acabar saliendo.
5: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
6: Benvinguts a Esports 3 en joc.
5: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
3: I també en el món del futbol ja tenim els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Dimarts, dia 27 d'octubre, a les 9 del vespre, en Capellera, el Manacor rebrà la visita del Vila-Reial de la màxima categoria. Dimecres tindran dos partits, a les 7 a Sa Pobla, Poblense, Ceuta, i a les 8 a El Collao, al Collà, Mallorca. I per dijous només queda un partit, a les 7 l'Atlètic Balears rebrà la visita de l'Eldense. I la selecció espanyola sub-21 va aconseguir ahir a Eivissa la classificació per a l'europeu de l'any que ve. L'estadi de Can Missa es va gaudir amb el combinat de David Gordó. David Ventura té tota la darrera hora. Bon dia.
7: Bon dia. 3.750 espectadors van gaudir d'una pluja de gols a Can Misses, però el guió del partit va presentar sorpreses. Dominava Espanya, però qui es va avançar va ser Romania. L'Igualada no va arribar fins al minut 34 amb gol de Pablo García. La sub-21 es va haver de treballar molt la victòria. El seleccionador, David Gordó, agraïa el suport del públic.
8: Quiero aprovechar para dar las gracias a toda la gente, a todos los aficionados que han venido esta noche o esta tarde a disfrutar con la selección. Darles las gracias por el apoyo, porque cuando se nos han puesto las cosas complicadas al empezar perdiendo, la gente ha empezado a animar, a ayudarnos, a empujarnos y nos ha venido de maravilla.
7: I una vegada oberta la llauna, els gols van arribar i de quina manera? 4 amb només 10 minuts, fets per Jarek, Gonzalo García i Pablo García. El davanter del Racing va marcar el 5è d'Espanya i el seu hat-trick tot just començar la segona part. El festival de gols va continuar amb el segon de Gonzalo García i el 7-1 definitiu d'Iker Bravo, de penal. El mallorquí Obrador va tenir 20 minuts i va entrar substituint a l'ex-mallorquinista Virgili. Escoltem el jugador de Campos.
9: Els partits internacionals sempre són molt intensos. Ha estat un poc el que esperava, amb un equip fort i sòlid, però hem seguit les instruccions de l'entrenador, hem duit el partit allà on nosaltres volíem i hem fet un gran partit i hem guanyat aquí i estem molt contents.
7: A la fi, golejada i Espanya que es classifica a l'Euro.

0: Que tanto yo como muchos compañeros, cuando entramos, impactamos en el juego, y eso es lo que queremos, ser una familia y demostrarlo todos juntos.
1: Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá. No quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
2: Així s'ha acomiadat aquesta matinada Leo Messi de la selecció argentina. Messi ha disputat el darrer partit amb l'Albiceleste. Ha estat un amistós contra Benin, on el 10 ha marcat un gol de penal. En total han estat 208 partits i 126 gols. Campió olímpic del món i de la Copa Amèrica. Amb tots aquests èxits, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. I en el món del bàsquet, l'Azulmarino torna demà a la competició. El conjunt d'Alberto Antuña, després del seu gran debut, s'enfrontarà a l'Espart Girona, un dels millors equips de la Lliga Femenina. L'equip català, això sí, ve de caure a la primera jornada a la pista de l'Estudiantes. Gabriel Subías, conseller delegat de l'Azulmarino, s'ha mostrat molt content pel debut del seu equip a la màxima categoria.
3: M'ha sigut felicitat per diversos motius. O sigui, el tercer motiu, diria, i el menys important, és que es varen guanyar, ¿vale? Però per això és el menys important. El més important és veure's un moix ple, veure's gent disfrutar i veure's l'ambient que se crea allà i se posta en escena que varen fer, m'ho va agradar molt. I la segona cosa que m'ha agradat, veure un equip reconeixible, un equip de qualitat i un equip que va fer un partit de bàsquet molt, molt interessant i molt guapo.
2: Ara toca cercar la segona victòria consecutiva. L'Azulmarino visitarà la pista del Girona demà a les 8 del vespre. Més coses. L'Ajuntament de Palma ha estat escenari de la presentació de la cinquena edició del Ciutat de Palma de Taekwondo, que es disputarà el pròxim 17 d'octubre al Velòdrom. Illes Balears esperen 800 participants en representació de diferents territorials, a més de taekwondistes d'altres 5 països. S'habilitaran fins a 12 pistes. Antonio Navas és el president del comitè organitzador.
4: El hecho de que cada año equipos, selecciones de diferentes puntos de España y de otros países vuelvan a elegir Palma para competir, demuestra que el campeonato ha conseguido hacerse un hueco importante dentro del calendario deportivo de muchos clubes, federaciones y selecciones autonómicas. En esta edición volveremos a reunir a cerca de 800 deportistas con representación de prácticamente todo el territorio nacional y de 5 países diferentes, lo que nos permitirá disfrutar en Palma de un fin de semana de taekwondo de un altísimo nivel.
2: I acabam en trot. S'ha presentat el Gran Premi del Criador, que es disputarà dilluns 12 d'octubre a Sant Pardo. En aquest acte s'ha fet el sorteig dels dorsals dels 16 participants, tots ells exemplars de la generació M, i que serà la prova estel·lar de la jornada festiva. També s'ha presentat el trofeu i la manta per al guanyador de la carrera, que es disputarà sobre una distància de 2.650 metres.
5: Gràcies, Miqui. Després de la informació esportiva, obrim Plana Cultural.
6: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: I avui aquesta crònica cultural la comencem acomiadant una de les estrelles del Hollywood clàssic. Ha mort als 102 anys F. Marie Saint, protagonista de Perseguit per la mort, de La llei del silenci. Saint, Sandra Martínez, bon dia.
7: Bon dia. Són només dos d'una llarga llista de papers que li bastaren per triomfar. El primer, de fet, fou el seu debut, va ser a La llei del silenci, la història de la màfia dels porcs, i amb la qual Elia Kazan miraria de justificar allò injustificable, la seva delació a la caça de bruixes de McCarthy. Allà sent seria pura llum, front la foscor turmentada de Marlon Brando. El film, una autèntica joia, aconseguiria 8 dels 12 Oscars a què estava nominada. Un d'ells seria per una embarassadíssima F. Marie, que feia broma sobre el fet de tenir l'infant allà mateix. 5 anys més tard li arribaria el paper que l'acabaria de situar com un referent de la història del cinema, un dels millors

0: Los thrillers de Alfred Hitchcock, North by Northwest, con la muerte en los talones o perseguit per la mort, és encara ara un referent cinematogràfic imprescindible per la música de Bernard Herrmann, per un guió amb cops d'efecte únics, per l'escena de l'avioneta, per un Cary Grant en estat de gràcia i per a una F. Marie Saint impecable.
1: How does a girl like you get to be a girl like you?
2: Lucky I guess.
0: D'aquell rodatge, Saint només guarda bons records del director anglès, contràriament al que passaria amb la majoria d'intèrprets femenines, com Tippi Hedren o Kim Novak, de qui no en vol saber les queixes.
3: He was such a wonderful director, gentleman, funny.
0: Èxode, amb Paul Newman, L'arbre de la vida, Montgomery Clift i Elizabeth Taylor foren altres dels seus treballs destacats en una carrera on es va estimar més fer manco feina i poder estar per la família. Va seguir fent feines esporàdiques, però fins ben entrat als 90 anys, entre d'altres, fou la mare de l'heroi a Superman Returns i també a televisió la mare de nou de Sybil Shepherd a la mítica Llum de Lluna. Es retira definitivament de l'actuació per la mort del seu marit, el productor, guionista i director Jeffrey Hayden, amb qui estigué casada 65 anys. Per això aquesta reaparició puntual als Oscars del 2018 per donar un premi fou un autèntic xoc.
3: I just realized something. I'm older than the Academy.
0: Deia Eve Marie Saint que era més vella que l'Acadèmia, com ella mateixa feia broma, seguia mantenint la intel·ligència, l'elegància i la gràcia de la seva carrera. Potser, malgrat tot, sí que havia estat una gran estrella.
4: El Museu Es Baluart inaugura demà una nova proposta a la instal·lació específica d'Olimpia Velasco, Claros del Bosque, Bellver, amb la qual l'artista ofereix la seva visió del bosc com un espai de protecció, atenció i cura.
0: Guiada per la filosofia de Maria Zambrano, sotmesa a la força del bosc de Bellver, les imatges esdevenen cèrcols de fil, la matèria, sacs amb totes les tonalitats de la vida i l'esperança, milers de llavors que s'acabaran escampant pel muntatge on els sons es transformen en fusta i ens acompanyen durant el recorregut amb una sirena. També amb el so de la pluja i amb el de tota casta d'ocells. És un muntatge per aconseguir aquest objectiu.
5: Paisatge, el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, bueno, no se trata de traer el bosque al museo, sino toda la parte, o sea, lo que es la experiencia íntima y lo que supone llegar a un claro del bosque, bueno, que nos llega a nosotros, el claro del bosque, ¿no?
0: Claros del Bosque Bellver ha estat comissariada per Javier Peñafiel, s'inaugura demà i es podrà veure fins al 7 de febrer a l'Espai D d'Es Baluart.
6: Que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma.
4: I acabem el ritme de Rosalía, el ritme de Lux, ara que el Ministeri de Cultura acaba d'anunciar que és Premi Nacional de Músiques Actuals d'enguany.
0: El jurat ha destacat que el seu darrer disc és una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. L'han guanyat també altres artistes com Joan Manuel Serrat, Sílvia Pérez Cruz o Rodrigo Cuevas. Aquest premi està guardonat amb 30.000 euros.

0: Són les 3, moment per actualitzar els titulars més destacats d'aquest dimecres 7 d'octubre, dia en què hem conegut la data per la vaga general anunciada pels sindicats per reclamar salaris suficients per accedir a un habitatge. Serà dia 11 de novembre, dues jornades abans que comenci la campanya per les eleccions generals del 29N. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. La protesta la convoquen els sindicats majoritaris, però també d'altres com CGT i SIC, canalitzant així una petició del sindicat d'inquilines que mantenen les protestes en forma de manifestacions i acampades des de fa dues setmanes. Les valoracions de la convocatòria han estat, però, ben diferents. El ministre de Presidència comparteix els motius, mentre que el PP rebutja les formes. Són Félix Bolaños i Borja Sémper.
2: Compartimos los motivos por los cuales los sindicatos quieren reivindicar salarios más altos y un derecho a una vivienda a un precio asequible. Creo que son el resultado de un sentir muy generalizado, de un consenso muy global dentro de la sociedad española.
3: Es una huelga política. Si no, no se manifestarían contra la oposición. Los sindicatos, 8 años después, han caído de la cama, al menos los líderes sindicales. Lo que no tengo tan claro es que se hayan caído del lado correcto de la cama.
0: La mobilització social no fluixa malgrat el segon intent del govern estatal per aprovar els decrets d'habitatge avui publicats al Butlletí Oficial de l'Estat.
1: El primer, el que té més números de ser aprovats, inclou mesures contra l'especulació i l'aturada dels desnonaments a vulnerables, entra en vigor demà. El segon ho farà a meitat de novembre. Ambdós, però, han de passar per la Diputació Permanent per ser convalidat i encara no hi ha data. L'òrgan es reunirà divendres de la setmana que ve, però votarà 2 decrets lleis més, el de la Dana i les mesures per combatre els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: I en tot aquest context acabem de saber que l'empresa pública d'habitatge Casa 47 preveu construir 43 pisos assequibles a la barriada de Son Oliva, a Palma.
1: Segons un comunicat que acaben d'enviar, el valor estimat del contracte per la redacció del projecte d'edificació frega els 500.000 euros sense impostos i les ofertes podran presentar-se fins al 9 de desembre. Els habitatges comptaran entre 1 i 3 dormitoris, seran de 40 a 90 metres quadrats i formaran part del Parc Estatal d'Habitatge de manera permanent.
0: I els metges ajornen la seva vaga.
1: El motiu, la convocatòria de les generals, perquè fa de caure el projecte de llei de l'Estatut Marc, que era el centre de la protesta del col·lectiu. Així tot, mantenen, segons ha afirmat Miguel Lázaro, el conflicte viu i asseguren que la decisió no suposa una renúncia a les seves reivindicacions.
4: Por responsabilidad, por coherencia y por ética, y pensando en lo que es esa lista de espera que se va acumulando, ¿no?, y todo el problema que les genera a los pacientes, hemos decidido aplazar el paro permanente indefinido. Ahora bien, el conflicto sigue.
0: L'ha acusat de matar la seva dona amb 66 ganivetades. El coll d'en Rabassà alega defensa pròpia.
1: Ha afirmat davant el jurat popular que va tenir un rampell que li va clavar el ganivet que la víctima, segons la seva versió, hauria tret dins el cotxe en el que viatjaven els dos amb la seva filla de 2 anys. El processat ha dit textualment que ell no és un assassí, que el que passava és que duia el dimoni a dins.
0: Pressió humana sense aturall.
1: Al juliol s'ha produït un nou rècord de població resident i visitant. A la vegada, les Balears es van acostar al 2,1 milió de persones les darreres 2 setmanes de mes. Això després de créixer un 1,45%.
0: Acord unànime pels festius d'obertura comercial de 2027.
1: Avui, governs i agents socials han designat els 10 diumenges i festius en què podran obrir els comerços l'any que ve. Així, tots els ajuntaments podran substituir 2 d'ells per festes locals. El 26 de desembre queda fora.
0: També molt pendents avui del trànsit. A la informació de servei a Palma, continua tancada l'avinguda Gabriel Alomar en sentit passeig marítim a causa d'un clot que ocupa els 3 carrils de la calçada.
1: I és que, tal com us hem estat contant des de primera hora del matí, aquest incident està provocant fortes retencions de trànsit al centre de la ciutat, amb un embòs pràcticament permanent que va de plaça Espanya fins a la Man en 2 sentits. S'ha produït arran d'una avaria una canonada d'aigua potable situada a la vorera a l'altura de la caserna militar. Els operaris treballen en la previsió de poder reobrir el trànsit d'aquí una hora cap a les 4 de la tarda.
0: Idò, hem arribat a les 3 i 4 minuts, és tot de moment. A les 4 actualitzem informació amb el butlletí horari. Ara IB3 Ràdio comença Atentol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Tenta el número 1254. Heu de saber que avui és la Mare de Déu del Roser.
1: Roseret de roses blanques...

Realment tenim cançons fantàstiques per tot. Bon dia a tothom. Avui és la Mare de Déu del Roser i antigament se celebrava el mes de maig, però el papa Gregori XIII la va traslladar avui. I vos demanareu per què? Idò, per commemorar la victòria a la batalla de Lepant, que va ser dia 7 d'octubre de l'any 1571. O sigui que avui fa just 455 anys de la victòria a la batalla de Lepant i que la cristiandat va atribuir a l'ajut de la Mare de Déu del Roser. De fet, a partir d'aquella victòria, moltes esglésies i convents foren dedicats a aquesta Mare de Déu i aquí, a les Illes Balears, se'n feren de convents dedicats a la Mare de Déu del Roser, a Ciutadella, a Pollença, en Es Castell, o també n'hi ha un a Santanyí. A Palma, a devora de la majestuosa església de Sant Domingo, hi va haver també una capella del Roser que dona nom al carrer de la Mare de Déu del Roser, nom que avui ha desaparegut. Encara més, en el nostre parlar trobam expressions amb la Santa del Dia, com ara acabar com el Rosari de l'Aurora, que es diu quan qualque cosa acaba malament, en fallida, o fins i tot a tocs. El Rosari de l'Aurora era la pràctica de dir o cantar en roser, en processó, pels carrers d'una població a primera hora des de matí. Se solia fer entorn de les festes del Roser, al mes de maig, o ara, a l'octubre. Però durant la revolució de 1868 a Barcelona i altres llocs, grups d'anticlericals tractaren de rebentar aquestes devocions, que acabaven en batalles campals. D'aquí aquesta expressió, acabar com el Rosari de l'Aurora. I a moltes cases de les nostres viles i de la nostra pagesia, les possessions, els vespres sense televisor, ni internet, ni corrent i a la claror d'un llum d'oli o d'una espelma, moltes famílies passaven el rosari. Diu també la nostra tradició que les figueres de moro volien sentir passar el rosari, una manera de dir que aquest preuat vegetal, aliment de persones i sobretot de porcs, havia d'estar prop de les cases perquè així rebien qualque pelada de fens que estaven més enfora. Si estaven més enfora, no l'haurien rebut. Així que tot això, avui, aquesta tradició que és el dia de la Mare de Déu del Roser. I heu de saber que dues Mares de Déu hi ha a l'octubre, la del Pilar i la del Roser. Comencem.

Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

estigues atenta a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyam aquí a les ones d'IV3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat. Jugarà amb les paraules, amb la cultura popular i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui és dimecres, és dia 7 d'octubre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són la Maria Pons, en Celestia Oliver i en Miquel Junc.

0: Doncs sí, un dia més aquí a taula. Com anam, Maria Pont, ben trobada?
1: Moltes gràcies.
0: I Celestia Oliver, com estàs?
2: Bon dia.
0: I Miquel Jun, com anam?
2: Va bé, bon dia.
0: Avui ha plogut, sí. Però ha plogut bé, sí, per sort. Sí. Nostre.
2: Bé, jo per l'autopista m'ha agafat un bon...
1: Jo he vist un bon llanç, sí, m'he com assustada i tot, però som viva, eh?
0: Sí, sí, hi ha hagut qualque incident, però està lleu, per tant, que plogui bé, sobretot, perquè amb allò que ha passat a la península, sobretot a zones de Catalunya i València aquests dies, estàvem un poc assustats, però bé, que arribin les pluges a poc i amb bones, i així ho faran aquests dies, segons ens informen. Així que avui en el programa també parlarem de moltes coses. No sé si coneixeu qualque roser.
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí.
0: Se les té conegut tots.
1: A Catalunya n'hi ha moltes, no, de rosers?
2: Sí, però... Aquí, poc o tot.
0: No masses, no?
1: Hi ha més roses, aquí.
3: Una amiga de ben petit, sí? Dels 4 anys.
0: Ai, va,
3: sí, sí.
0: I d'avui fa festa, si la vols felicitar.
3: Això mateix.
1: Un tató, Celestí.
3: Ara en diré molt d'anys.
1: Molt bé.
0: Bona feina. I de mentre... Bé, no, ara no, perquè hauràs de xerrar.
3: Vaja, clar, va, sí.
0: Quin contingut tenim al programa d'avui.
3: I d'avui avui parlarem amb el gran escriptor santanyinent Antoni Vidal Ferrando, perquè la nova editorial Moll acaba de reeditar l'excepcional novel·la d'en Vidal Ferrando, Premi Sant Joan de Narrativa, en una edició íntegrament revisada per l'autor, i es tracta del llibre La mà del jardiner. But how...

0: sortida, la presentació d'aquest volum de la mà del jardiner d'Antoni Vidal Ferrando es durà a terme dijous, és a dir, demà, dia 8 d'octubre, a les 7 de l'hora baixa, en el Teatre Municipal de Santanyí.
1: Doncs sí, amb aquest llibre, aquesta reedició, La mà del jardiner, avui parlarem amb Antoni Vidal Ferrando, que entre publicació, noves reedicions, poemaris, no s'atura de crear aquest escriptor de Santanyí, així que voldrem saber com se troba i com li ha rebut, com ha rebut aquesta nova edició d'aquest llibre que l'han reeditat la mar de bé. Però bé, tenim més temes, Maria.
2: Sí, perquè com cada dimecres vos oferirem una paraula en desús, avui una paraula fantàstica que mos arriba del francès, que és polissó o polissona.

0: I aquesta és una mateixa polissona, perquè ho són ben polissones, les mateixes. Sí. No sé si no ho ballem mai, però...
1: No.
0: S'hi poden aferrar fort. Aquesta cançó, avui repassarem aquesta paraula fantàstica. Polissó i polissona, però tenim més temes, Miquel.
1: Sí, el tema del dia d'avui el dedicarem a l'Art i Copper de Sa Pobla, que se celebra aquest cap de setmana, i de divendres, hora baixa, fins diumenge, en aquest poble hi podreu trobar exposicions, música, art i cultura.
2: Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes ver

0: brillante, muy brillante.
1: Doncs sí, ja començàvem a trescar pel cap de setmana i ja se pot veure Art i Copes. En parlarem avui amb persones que hi formaran part. Però avui també tenim música en aquest programa perquè vendrà el nostre estimat Pablo Sierra amb les cançons dels altres i avui dedicades a un escriptor.
2: Des dels versos en compàs flamenc dels seus primers poemes fins a les síncopes jaceres de la darrera etapa i passant per les tonades que es canten als llibrets del seu teatre, tota l'obra de Lorca està travessada per la música. Aprofitant l'èxit de La Bola Negra, dedicarem les properes dues seccions de les cançons dels altres a repassar l'idili de Federico amb un art que ell, pianista de formació, també conrea.
3: La

0: hores de programa que ara comencen, les quals tenen les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atentos en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
4: O també ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolib3, també al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic,
5: sorpresa,
3: que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: I ja ho tenim tot a punt per aquest menú que vos hem preparat al programa d'avui. Maria, Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estona, Tom.
4: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui el tornem a tenir aquí. Ell ja és un clàssic, és un fitxa d'aquest programa. Avui, a les vies de so, el nostre estimat Joan Jiménez. Joan, moltes gràcies. Mos toca conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Doncs sí, ara ja mos toca conèixer quin és el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestim.
1: Sí, perquè avui la rabiosa actualitat ens du a parlar de teatre i, precisament, de pollança. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this.

Idò, si avui en tenim un d'aquells programes que els oients ens escriviu perquè vos fa ganes venir aquí a Tèntol. Així que avui hem convidat tres joves de Pollença perquè tenen un projecte en marxa. Aquest projecte surt d'Ana Paula Socias, una pollencina que ha estudiat escriptura a la Universitat de Galway, a Irlanda, i vol dedicar-se a la direcció, així que ha començat a emprendre els seus propis projectes. Ana Paula Socias és escriptora i directora del curtmetratge Unes escales i una rampa, que ara vol dur a escena. És per això que se va posar en contacte amb l'associació Grup Pollencí de Teatre per si les hi feia ganes fer aquesta obra tot plegats. I dit i fet, ja s'han posat en marxa i es preveu que l'obra s'estreni el mes de desembre. A més, na Paula vendrà acompanyada per na Clàudia Martorell, que és actriu protagonista d'aquesta obra i que també forma part del grup Pollencí de Teatre, i també d'en Biel Gomila, que ha fet la fotografia del curtmetratge del qual es basa aquesta obra, que serà ara escènica, i que en Biel ha acabat d'estudiar el grau superior de fotografia i també és el primer projecte seu.

0: Després del grup Pollons i de Teatre, ara viu una etapa de revifalla i 30 anys després de la seva estrena han tornat a fer l'obra Després de la desgràcia i ho han fet amb gran èxit de públic. Després d'aquesta nova etapa iniciada recentment del grup Pollons i de Teatre i de l'èxit que ha aconseguit l'estiu passat amb les representacions de Moda Pagesia i aquest estiu, com vos dèiem, que han tornat als escenaris Després de la desgràcia, una producció que no se representava des de la seva estrena original l'any 1996. L'obra es basa en un llibret escrit per Pere Sales i Martí Sáez i publicat aquell mateix any pel Gall Editor. Precisament el muntatge va representar coincidint amb la publicació d'aquest text, però després va desaparèixer dels escenaris. Ara, 3 dècades després, i aquest estiu, el grup Pollons i de Teatre ha recuperat aquesta proposta amb la voluntat de tornar a donar vida a una peça molt vinculada a la cultura i a la història de Pollença. A més, aquesta associació de teatre prepara aquesta nova obra, Unes escales i una rampa, de na Paula Socies. Això serà pel mes de desembre.
1: I doncs per tots aquests motius que han decidit que avui dedicarem el joc de Tèntol al teatre i a Pollença.
0: Són les 3:24.
2: Tèntol.

Arriba el moment de conèixer la pregunta del dia i avui la pregunta també és un poc pollencina, diu així. El pollencí és un parlar que té com a característica principal que no utilitza l'article salat, ho sabeu. En el seu lloc fan servir l'article literari. A banda d'aquest fet, el pollencí també té qualque paraula més o manco genuïna. Per exemple, una paraula que s'empra per com a sinònim d'un infant, un al·lot petit. D'això, a pollant se'n diuen xic o xica. Un nin li diuen xic, una nina li diuen xica. Una altra paraula habitual de pollança, tot i que no exclusiva, és la paraula godi. I la pregunta d'avui és aquesta. Què vol dir godi?

0: Doncs Godí, ho havies sentit mai, Godí?
1: Ho havia sentit dir, sí.
0: En Pollensí o... Bé, és que, de fet, gairebé només s'hi diu Pollenso.
1: Sí.
0: Si hi ha qualque altra banda que s'ho diu, per favor, mos ho feis arribar. Però bé, primer, esclarim què és, perquè la pregunta d'avui és què és un Godí.
1: I d'ahir és un tassó, un got petit.
0: Uh-huh. He begut amb Godí. Un Godí.
1: Un tassó, un got petit. Uh-huh. És una persona molt llépola.
0: Ah, aquest és un Godí.
1: És un Godí. Ah, és un parc petit.
0: Ah, és un poc petit. Mira quina trutgeta, quin godi.
1: Quin godi.
0: Aquestes són les...
1: Un porquet.
0: Un porquet, sí.
1: Porcellí.
0: Exacte. Aquestes són les respostes a la pregunta d'avui. I, com sempre, podeu participar-hi de dues maneres.
1: Sí, ja ho sabeu, enviant-nos la resposta a l'història de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-13-99-00. I així també ens deix la vostra i vos sentim. 971-13-99-00.
0: Sabeu que és un godí, i si a banda de Pollença també se diu a qualque altra part de les Balears. Ara tornem.

0: I de tres, ràdio és humor.
1: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donem una mà a la Fundació Patronat Obrer.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
4: El primer dia està com tot descol·locat, no?
5: Sí.
4: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
6: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
7: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
8: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
9: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
10: Si a tu te dic bel,
9: pinta,
10: mur,
9: cornada.
10: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
8: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I ja som aquí en directe i avui tenim una paraula no nova, però sí genuïna, d'una localitat, concretament de Pollença, a Mallorca. És la paraula godí i volen saber el seu significat. Com sempre teníem tres opcions de resposta.
1: Sí, i d'ahir, és un tassó o un got petit? Li deim una persona llepola, molt llepola. És un parc petit?
0: I de el tassó té el 26% del vots. La persona llèpola, un 16%. I guanya un porc petit amb un 58% del vots. Per aquí veig que fan així al cap, com que
1: clar,
0: sí, sí.
1: Clar, ells ho saben.
0: Perquè per ell que ho saben.
1: Pareja.
0: Per ell que sí, eh? Un godi, que és... I esperant les vostres respostes i coneguem tot d'una el nostre convidat avui.

0: I d'ací arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquest teatre, aquest curtmetratge i també Pollença. Ara tot no sabreu per què, però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
0: Qui tenim per aquí?
7: Ana Clàudia Martorell Pareja.
8: Pablo Socias Gómez.
9: I Vial Gómez Socias.
10: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: Clàudia, d'on vens?
7: De Pollença.
0: I na Paula?
8: De Pollença, també.
0: També? I en Vial?
9: També de Pollença.
11: Ah, oh, és que és un país com n'hi ha pocs. Tots aquests arbres, els camps verds, els ocells tan variats. No li sembla?
0: És així, Pollença, tan variada?
7: Sí.
0: Sí? T'agrada?
7: Sí, és molt guapo.
0: Tu també?
8: Sí, sí, sí.
0: Paula, tu que has viscut a Irlanda?
8: Sí, bé, Pollença fa millor temps que Irlanda.
0: Això segur. Bien.
9: Jo també trobo el mateix. Pollença té un pot de tot i és el més guapo del món.
5: Treballa pel govern o pel seu compte?
7: Estudi.
8: Uh-huh. Jo també ara estic estudiant un màster.
0: Molt bé. I Bien?
9: Jo ja vaig acabar d'estudiar l'any passat i ara estic més o menys fent feina amb una productora.
12: Té molta feina?
10: Què hi fa exactament?
7: No, no faig feina, només estudi. Mm,
0: estudi. I que estudiat, sí.
7: Magisteri a la UIP.
0: Molt bé. Paula?
8: Jo estudio un màster d'escriptura i recerca artística.
0: Mm-hmm. I enviar-me que ha estudiat.
9: Jo vaig estudiar un grau superior de fotografia i ara estic fent feina amb una productora com a editor. Ells me passen vídeos i jo, bueno, els hi faig muntatge i tot això.
13: Mm-hmm. Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Clar, Claudi, de moment...
7: No me paguen res, jo pago.
8: De moment, tampoc.
0: Som molt joves. Biel?
9: Bueno. Se nota que he començat a fer feina fa poc. Només diré això.
14: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
0: Clàudia, t'agrada fer esport?
7: Sí. Bé, intent anar a dos pics a la setmana en un gimnàs. Mm. Però a vegades només és un.
0: Paula?
8: Jo també, m'agrada anar a un gimnàs i m'agrada ballar i un crossfit.
0: Ah, sí? Gimnàs de Pollença?
8: Bé, i entre Irlanda i Pollença, estic clar, una mica als llocs.
0: A Irlanda també sí. Hi ha bons gimnasos.
8: Sí, sí, sí, està molt bé.
0: Bien.
9: Jo també fa poquet he començat en un gimnàs i, bueno, en general m'agrada anar d'excursió.
0: Això està bé.
15: Altres aficions? Navega per internet? Ja saps, entre els xats, a pàgines web.
0: Com ho duim, això d'internet? Quantes hores passes al mòbil?
7: Moltes. Sincerament, moltes. Més tot el dia aferrada en un mòbil, la verdad.
16: Vaja.
0: Paula?
8: Intent que no tantes, però sí, passa estona per TikTok. Un poc menys. Sí, sí, sí. Intent mirar més sèries, llegir, però bueno, qualque TikTok sí que cau.
0: I enviar-lo.
9: Jo també hauria d'estar menys, la veritat.
17: Què penseu fer aquesta nit?
0: Què heu de fer avui?
7: Res. Estudiar... no sé.
0: Ja teniu exàmens?
7: No, però avançar feina a la universitat, perquè és molt complicat aquesta setmana, sobretot en rodatges i tal.
0: Clar, ara ho parlarem.
7: Quan tens un moment, has d'aprofitar.
0: Paula, tu què faràs avui?
8: Venen uns amics a sopar que meva.
0: Ah, que
8: i
0: bé.
8: Els hi fareu sopar.
16: Que bé.
0: Fantàstic. Invial.
9: Jo, en principi, no tinc res a fer. La feina que tenia ja l'he feta i ara estic lliure.
0: Beníssim.
18: Fantàstic. Això dona gust, home.
12: Els amics dels meus amics són els meus amics.
16: Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
18: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casset. Moltes gràcies, gràcies.
16: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
19: Gràcies per la seva ajuda.
16: Les portes no tenen pom i no hi ha finestres. Alerta. Hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I les dues també responen aquest qüestionari, la Travi i la Barda. Bé, ja podem saludar, per una banda, a Clàudia Martorell, actriu, també. Clàudia, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Nosaltres també, que hagis vengut. Ets actriu o no?
1: Bueno, amateur.
0: Seràs la protagonista d'aquest curtmetratge.
1: Sí.
0: Un curtmetratge que ha escrit la Paula Socias. Paula, com estàs?
2: Hola, molt bé, encantada d'estar
0: aquí. Benvinguda.
2: Gràcies.
0: Has estudiat a Irlanda, encara estudies?
2: Sí, bé, ara faig un màster online a Holanda.
0: Ah, Holanda. I vius a...?
2: Visc entre Mallorca i Irlanda.
0: Que bé, no?
2: Sí, sí, sí, molt bé.
0: I estudies a Holanda perquè t'agrada molt escriure i t'agradaria ser cineasta, no?, en un futur.
2: Sí, he estudiat escriptura creativa, m'he especialitzat en guió i m'agradaria també fer la part de direcció. I ara mateix he escrit aquest curtmetratge i l'estic dirigint.
0: Uh-huh. Un curtmetratge que edita... En Biel, no en Barbiel.
3: Exactament.
0: I fas de directe de fotografia, també.
3: També, sí. Uh-huh.
0: És a dir, que heu fet un equip, valtos tres.
3: Sí.
2: Exacte.
3: Sí.
0: Ja vos coneixiu de pollens? Teniu més o manco la mateixa edat?
2: Bé, en Biel i jo som família. I
0: sí,
2: na Clau...
0: Sou cosins?
2: Sí.
3: Sí, cosins d'en fora, però sí.
2: Però cosins.
3: Com si fossin cosins.
2: I na Clàudia la coneixien d'un grup oiència de teatre, de veure-la a les obres, i vaig dir, vull que sigui la protagonista de corto, i va sorgir
1: sí,
2: una
1: però crisi. No mos coneixíem ni de vista.
2: No, na Clàudia no.
1: No.
0: Ai, mira, va ser un crash que deis ara, no? Sí. Però ara ho veure, ha de ser la protagonista. Explica'ns de què anirà aquest curtmetratge.
2: Aquest curtmetratge va de que volen canviar les escales de Sant Jordi, la plaça de Sant Jordi a Pollença, per una rampa. I és de com arriba la notícia com un rumor, com després se fa realitat amb una notícia de diari, i com Naina, la protagonista, no té clar si està a favor de les escales o la rampa.
0: És a dir, que és un dilema.
1: Sí.
2: Exacte.
0: I aquí és allà on l'espectador ha de pensar, no?
2: Sí, aquest curtmetratge convida a pensar. O sigui, Naina és l'únic personatge que no té clar quina és la seva decisió. I aquest dilema de les escales i la rampa fa que se discuteixi amb els seus familiars, amb la seva parella, amb els seus amics, i ella l'únic que vol és temps per pensar si està a favor o en contra de la rampa.
0: Clar, als pobles passa molt, això, no?
3: Sí, de fet, l'altre dia gravàvem i mentre gravàvem se va fer aquesta situació que precisament xerraven d'uns abeuradors que hi havia antigament de Pollença, que els varen llevar, i va haver aquest, com a, bé, discussió no, però aquesta xerrada de dir pues, s'haurien de bellevar, no s'haurien de bellevar, i nosaltres, precisament, a Pablo i jo tot d'una molt vàrem mirar perquè vàrem dir, mira, justament el que estem representant... Ho estan veient ara mateix, no?
0: Mm-hmm. Clar, planteja molt de dilemes. Per una banda, una rampa permet l'accés a totes les persones, tinguin qualsevol tipus de bé, vull dir que podia accedir-hi tothom, per una banda, i per altra, les escales són patrimoni, no? És un poc aquest dilema.
2: Sí, o sigui, sí que si mires jo plantejo el tema de l'accessibilitat, però jo l'he escrit pensant una mica que l'escala i la rampa realment podria ser qualsevol cosa, no? Que avui en dia hi ha moltes coses que no són ni blanc ni negre i que pareix que han de tenir una opinió molt clara des d'un principi i potser ja es mos han d'aturar a pensar què és allò que pensam, més enllà de lo que està passant.
0: Clar, món de... també les contradiccions... I també això, que no tot és blanc o negre, que és un poc la teva reflexió. Clar, Paula, tu com t'hi endinses en tot això? És a dir, tu estudies a Irlanda, no sé exactament què vas estudiar.
2: Escriptura creativa, se diu.
0: Escriptura creativa. I és un grau?
2: És una carrera universitària.
0: Una carrera universitària,
2: anys, sí.
0: I allà, què vos ensenyen? Què feis en aquests estudis?
2: Nosaltres fem ficció, no ficció, poesia i guió, i després mos hem d'especialitzar en una. En el meu cas, jo me vaig especialitzar en guió.
0: En guió, val. És a dir, que tu pots sortir d'allà sent poeta, sent escriptor de guions... o sent... no sé.
2: Sí, qualsevol àmbit relacionat amb l'escriptura creativa. I bé, i la majoria que sortim d'allà, sortim, la millor sí que tenim un gènere d'especialització, en el meu cas el guió, però sempre hi ha una part de tu que vol escriure ficció, que escriu poesia, que podria escriure un assaig. Uh-huh. Al final han trocat quatre grans gèneres.
0: I aquests estudis només se fan a Irlanda, aquí també a l'estat espanyol també se poden cursar?
2: Aquí a Espanya no n'hi ha com a carrera universitària, sí que existeix escola d'escriptores que fan cursos d'escriptura, però universitari no. Altres zones d'Europa sí.
0: Uh-huh. I qui t'has trobat? Has pot trobar gent de tot el món a Irlanda?
2: Sí, a més la meva ciutat, Galway, és una ciutat molt internacional i he estudiat amb gent de molts de llocs.
0: Uh-huh. Ha estat interessant l'experiència.
2: Sí, uh-huh. Sí, i ha obert moltes portes, sobretot perquè jo sempre me volia dedicar a l'escriptura més dirigida en el cine i no sabia que ho podia fer de primeres. Pensava que era una especialització i que primer havia d'estudiar cultura visual, per exemple, i resulta que sí que ho pots fer de primeres, uh-huh, i estudiar directament escriptura.
0: Clar. I heu fet aquí un bon tàndem, no, Biel? També.
3: Exacte,
0: tu?
3: Sí. Jo, pues, vaig acabar d'estudiar i vaig estar sense fer feina ni res. I precisament un dia na Paula me va contactar jo per l'idea de que volia fer aquest curtmetratge i me va demanar si jo estaria interessat en encarregar-me de l'imatge i de gravar aquest curtmetratge. Uh-huh. I jo, pues, evidentment, li vaig dir que sí, perquè troc que és una oportunitat que mos pot obrir moltes portes i, pues, no la podia desaprofitar.
0: Mm-hmm. I ara aquest dia s'estava enregistrant i l'idea és estrenar-lo en el desembre.
2: Sí.
0: A Pollença.
2: Sí.
0: Amb molta gent. Bé, convideu tot el poble.
2: Sí, tothom està convidat, que vingui aquí i li faci ganes.
0: Mm-hmm. On el projectareu?
2: A la Fundació Roger Villalonga.
0: Mm-hmm. Hi ha un auditori?
2: Sí, hi ha una sala i tenen un projector, mm-hmm, i farem allà, mm-hmm, l'estreno.
0: Aina, tu ets l'única persona que surts, o hi ha més gent en aquest documental, en aquest curtmetratge?
1: Hi ha més gent, però, o sigui, són tot persones de grupo i en si de teatre.
0: Mm-hmm. És per això aquesta conjunció, no?, que heu fet d'altres dues.
1: Sí, ella va venir a veure les obres de teatre, les dues que han fet, perquè jo estic en un grupo i en si de teatre de juliol de 2025, uh-huh, que vaig fer Aineta, i ella va venir a veure les obres i, pues, com ha dit abans, va dir jo vull que Ana Clàudia sigui, mm-hmm, la protagonista. I va contactar nosaltres.
0: Mm-hmm. I aquest estiu també heu fet una peça, no?
1: Sí, però la diferència és que 2025 jo vaig ser protagonista. Enguany només he fet un poc, he dit dues frases, he ajudat un poc.
0: A un paper més secundari, sí. Però bé, també.
1: Sí. Però super.
0: Que bé. I t'agradaria ser actriu o estudies magisteri perquè vols ser mestra?
1: Estudio magisteri perquè vull ser mestra, però m'agrada també molt lo de ser actriu i ojalà, pues, poder sempre fer obres de teatre o curtmetratge. Mm-hmm. M'encanta. Mm-hmm.
0: I ara que estàveu enregistrant, t'has plantejat qualque cosa? Si... Quan te poses el paper de ser protagonista, t'has decidit per una de les coses que se plantegen en aquest curtmetratge?
1: Jo, quan m'han comentat la idea, jo en principi pensava, no, les escales. El patrimoni del poble han de quedar les escales. Però sí que és vera que ara que m'estava gravant i mentre estudiava també, de cada vegada entenc més en Aina i crec que estic a un punt que pens igual que ella. És a dir, que estic amb aquest dubte realment. Ara mateix no sabria dir-te.
0: Uh-huh.
1: No sé. L'entenc de cada vegada més, la veritat.
0: Uh-huh. Perquè podien conviure les dues coses?
2: Clar, és que quan jo l'escrivia entenia que... O sigui, personalment, jo som partidari de la rampa, perquè crec que l'accessibilitat per damunt de tot, no? Perquè, uh-huh, tots tinguem les mateixes oportunitats. Uh-huh. Però entenc molt de les persones que també defensen les escales, no? I la gràcia del curtmetratge és que les dues idees poden conviure i que realment els dos punts tenen més punts en comú que en contra. Que és una mica la incertesa i la incomoditat del canvi, que realment tots tenim més coses en comú, tot i pensar diferent.
0: Uh-huh. Tu què trobes del dilema, Biel?
3: Jo, la veritat, que no m'havia plantejat mai.
0: No?
3: Perquè és com una cosa tan quotidiana que no t'atures a pensar, però és perquè quan t'ho fan pensar, t'acosta trobar una resposta clara, de dir, pues, no sé si ho haguessin de canviar tot, no sé si me quedaria amb una rampa perquè hi pogués accedir tothom, o les escales, que és el que estem acostumats de sempre, no?
0: Uh-huh.
3: Però bueno,
1: Jo m'he donat compte de que en un curtmetratge, clarament, el meu personatge tothom té claríssim què vol, si les escales o la rampa. I jo, en un principi, com t'he dit, també pensava que ho tenia molt clar. Però és això, que te dones compte que les coses no són sempre o blanques o negres, sinó que poden ser grises. Mm-hmm. I és una bona reflexió, la veritat.
0: Ah, sí, sí. Està molt bé que vosaltres, que sou joves, també plantegeu tot això al poble i que hi pugui participar quanta gent millor i entre tots fer un millor poble, que al final és allò que volem tots, no?
2: Mm-hmm. Sí, sí, sí, en el final, si jo puc deixar alguna cosa amb aquest curtmetratge, és que la gent que el vegi surti amb ganes de voler aturar-se a pensar allò que pensen i per què ho pensen, i s'atrevesquin a canviar d'opinió si troben que això és el que els hi ressona més.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Doncs avui els escoltam amb la Paula Socies, la Clàudia Martorell i en Biel Gomila. Amb ells jugam amb pollança.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Va, ara vas plantejar un joc que és molt fàcil, no heu de passar gent de pena, vull que juguem amb el poble de Pollença. Coneguem un poc més sobre el vostre poble, així que en aquesta primera prova tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb Pollença.
5: Vinga, sí, serà bo de fer. Heu de dir en 30 segons que res de Pollença.
0: Carrers, mira, per allà on passa el vostre curtmetratge. Segur que no ho han registrat un quant
3: de carrers.
0: Sí.
3: Primer de tot, carrer de Sant Jordi.
0: Carrer de Sant Jordi, molt bé.
1: Cecili Metel.
0: Cecili Metel.
2: Carrer Llobera.
1: Carrer de les Pageses.
3: Carrer d'Ulló.
2: Carrer de la Pau.
3: Carrer Jaume III.
2: Carrer Colom.
3: Carrer de la Mà.
2: Carrer Major.
0: Què més, men?
1: Què més hi ha?
0: Què surt més en el vostre curt? Ja està?
1: Ja està.
5: Està bé.
0: Beníssim.
5: Veu.
0: Tots aquests carrers surten en el curtmetratge?
2: No, també se'n surt un.
0: Tot passa en el carrer de Sant Jordi. Tot passa allà. Mm-hmm. Molt bé. Segona prova, perquè encara tenim més coses de Pollença.
5: Sí, vinga. Ara haureu de dir malnoms.
0: Malnoms. Uf. En teniu altres de malnoms?
1: Sí.
3: Buf.
0: No? Va,
3: jo de part de Pollença.
5: Sortirà, vinga.
0: Com el gou.
2: Matutano, per meu predir.
0: Matutano. És per predir.
5: Com una marca,
0: per què?
5: Sí.
2: Perquè tenia un taller de cotxes i li deien Rafael de Can Matutano.
0: Ah. Molt bé. Què més?
1: No en tenc ni idea.
0: No? No. No ens ha volgut cap?
2: No
5: ho
2: sé,
5: n'hi ha, n'hi ha.
3: Sí, sí, que n'hi ha, sí.
5: Tento. O no? Que n'hi ha, segur.
2: Basta, segur que n'hi ha.
1: Segur que n'hi ha, però...
0: Sí. No, és mateix, no és aquest padrí familiar que compartiu vosaltres?
3: O sigui, el seu predí és germà del meu predí.
0: Ah, vale.
5: Vosaltres on teniu de mal nom?
3: Bé, el meu predí li deien Vial Monjo, però de part de la poble.
0: Ah, perquè és poble.
3: Sí. Originalment, sí, després de ben petit se'n va anar a viure.

0: L'any 123 abans de Crist, molt a prop del Cudi. Això sí, això ja ho sabem, que Palència és el Cudi. Sí. Però vosaltres vareu agafar aquest topònim. Després, durant l'edat musulmana, se deia Bulança o Albulança, però se va catalanitzar fa 800 anys i va adoptar la forma actual, Pollença. La pregunta és, què vol dir, però, Palència, d'on deriva Pollença, en llatí?
1: Vol dir que té poder, que és poderosa, o que és el pol, el nord.
0: Que deu poder voler dir.
2: La segona, no?
3: Jo diria sí. Que del nord.
2: Del nord.
0: Sí,
2: del nord.
0: Però no... no.
2: Tu ets l'altre. No ho sé, no en tenc ni idea.
0: La Clàudia ha dit poderosa, per què?
2: No ho sé, no en tenc ni idea, la verdad.
1: Perquè considereu que Pollença és poderosa, ho és,
2: Clarament. Però, clar, després també et sentit l'altre, realment.
4: Perquè estava en un hort, no? I Pollença està en un hort.
2: Sí, claro.
4: La segona.
0: Un hort està, però ha embuat un poc, això. Perquè, efectivament...
1: Sou poderosos. Sou poderosos.
2: Claro, si és que m'heu de fer cas.
0: Palència, en llatí, volia dir això, poderosa, poder. Per això també se va establir allà. Molt bé, segona pregunta per Valtos. Ara una pregunta també històrica. Pollença va arribar a tenir 9.000 habitants l'any 1887. Això era molta població per aquell moment, la majoria dels quals, a final del segle XIX, se dedicaven en el sector primari, no? Per contrarrestar la necessitat de tanta població que, a més, anava creixent, en constant creixement, començaria una migració molt important que es va mantenir amb alguns alts i baixos fins a la Guerra Civil. La gent va haver d'emigrar. La pregunta és, quina era la destinació de la majoria de pollencins que varen emigrar fora de Mallorca?
1: Se'n va anar al sud de França o se'n va anar a l'Argentina?
4: A l'Argentina.
3: Sí.
4: Aquesta sí.
3: Jo aquesta també.
0: Aquesta sí, sí. Molt bé. Per què la sabeu, aquesta, Manbiel? Teniu qualque cas? Paula, sí?
4: Sí, la predina d'un atleta que anava jo a escola era pollencina i va emigrar a Buenos Aires i ja va, la seva filla va néixer allà i és d'Argentina, però després van tornar a Pollença.
0: Van tornar. És a dir, que sí que heu viscut qualque cas d'emigració a l'Argentina.
3: Jo sempre ho he sentit dir, que molta gent va haver de partir cap allà, cap a Argentina.
0: Exacte, sí, sí. Especialment a Rosario i a La Plata, que és allà on van anar la majoria de pollencins. Heu estat mai a Argentina?
2: No,
0: mai.
3: Jo no.
0: No. I doncs, sí, aquests dos eren els llocs que majoritàriament van emigrar els pollencins a l'Argentina. Molt bé. I doncs, mos queden poques preguntes, eh? Tenim una altra. La plaça major de Pollença, a banda de sa plaça, què va ser? Aquesta na Pau diu, jo la sé.
1: Va ser un cementari parroquial, o varen ser unes sitges?
3: Cementari.
0: Clar que sí. Sí. Correctíssim. Aquesta la sabíeu, eh?
2: Sí.
0: Per què? Bueno, no, que vos
4: han explicat.
2: Sí. Jo recordo que xerraven també que havien trobat les restes quan feien la plaça nova i tal.
0: Sí?
2: Sí.
0: Restes encara de l'antic cementeri.
2: Sí. D'ossos.
0: que devia estar ferrat a l'iglesi.
4: Sí.
0: No? Molt bé, doncs, darrera pregunta ara, ja sí. Una de les festivitats més sentides de Pollença, a banda de moros i cristians, ja ho sabeu, és la plantada i pujada al Pi de Sant Antoni, a la plaça Vea. Vosaltres hi soleu anar i participau?
2: Sí, claro.
0: No vos heu perdut mai? No. Tu ben d'Irlanda, Pol?
2: Jo sí. L'any passat, per primer pic.
0: Clàudia, justament.
2: Exàmens de l'universitat.
1: Heu volgut pujar? No?
2: No.
3: Uf, no.
4: No. No. No. Un meu germà sí que ho ha intentat.
0: Sí?
4: Sí, però no pujant.
0: No.
4: La segona corda.
0: Bé, ja està molt bé. La pregunta és, recordeu quan va ser el darrer pic que se va esqueixar? Espí.
3: L'any passat.
1: Ha estat enguany? És a dir, ha estat enguany?
2: Claro.
1: Com que em diu l'any passat?
3: Sí, exacte, enguany.
1: Ah, fa dos anys.
4: Ha estat enguany, no?
2: Enguany?
4: Sí.
1: Ja ha estat enguany, sí.
2: Anava a dir, no ho sé. No?
0: Clar, justament, Clàudia, tu saps l'únic any que no hi has anat.
2: Ah, clar, jo no he anat enguany, exacte.
0: Sí,
2: clar,
0: perquè era principi d'any, ara per ahir que fa molt, però era principi d'any.
1: Enguany i el 2018.
2: Sí.
1: Se va esqueixar, també.
0: Doncs sí, una de les festes més sentides, no?, de Pollença.
3: Sí.
0: Tu ho expliques quan vas pel món?
4: Sí, jo m'encanta, a més ho explico en anglès i els hi mostren vídeos de YouTube i sempre em diuen, ai, això ho feia, sí, això ho feia.
1: I ho entenen?
4: Sí, els hi agrada.
0: I ara te'n tornaràs cap a Irlanda?

0: Sí, de fet, he vengut ara només 4 dies per el rodatge
1: i
0: me'n torno.
1: I te'n tornes. I, clar, has vengut bàsicament a fer feina
0: sí,
1: i vius
0: sí.
1: allà normalment.
0: Mig any a Irlanda, mig any a Mallorca.
1: Any.
0: Mm-hmm. Sí.
1: I bé, aquesta combinació?
0: Sí, la veritat és que sí, que m'agrada estar entre dos llocs.
1: Mm-hmm. Que bé. Doncs ho heu encertat. Que gairebé tot, menys la primera, que... Quasi ho hem encertat tot. Tenim una altra prova, aquesta serà la darrera, però us deixarem tranquils, perquè nosaltres tenim molta por.
2: Endavant.
3: D'on m'has dit que és?
1: Va, ara Clàudia, Paula i Biel, vos posarem un fragment d'una persona i ens haureu de dir de bones. De quina illa, per començar, de Mallorca, de Menorca, Eivissa, Formentera. I després, de quin municipi. Esteu preparats, preparades? És aquest.
4: I normalment començava per ordre el senyor Balda, se fa sabre les notícies municipals, diríem. I després comunicava si una carnisseria tenia un determinat producte o l'altre. També se feia això, era la propaganda publicitària del comerç.
2: Penta. Dones.
1: Que trabau.
2: Illa, primer.
5: Mallorca.
0: Mallorca, no?
5: Mallorca.
0: Sí, sí, sí.
1: Mm-hmm. Molt bé. Un municipi.
5: Jo diria Pollença.
6: Sí, jo he sentit una U, no?
5: I un Prideles.
6: Sí.
5: Però al final...
1: Ah, sí? Vos ha sonat?
5: Jo sí.
6: Jo
5: sí.
6: També, però...
1: De Pollença... I aquesta persona, efectivament, és de Pollença, clar que sí. Parlava de xaig, òbviament vosaltres no l'heu viscut, però n'han parlat de la figura de xaig, que era aquesta persona que explicava aquest senyor que s'encarregava de donar les notícies del poble, de viva veu, i també si havia de fer qualque gestió administrativa, era el xaig, clar. Vosaltres, quan vos puc demanar, ara que ja acabam, vos puc demanar l'edat.
5: Sí, clar.
0: Sí, clar.
1: Quant d'any teniu?
6: De 9.
1: De 9?
0: 23.
1: 23, sí?
5: Jo de 9.
1: I de 9, clar, és que... Quan se n'han de recordar els anys.
2: No. Si nosaltres tampoc no el tenim present.
1: No. Enhorabona a tots tres. Paula, esperam veure aquest curtmetratge, que mos fa molta il·lusió. Després el podrà veure tot Mallorca, només el podrem veure a Pollença.
0: Sí, en principi farem primer una estrena i després veurem si en fem un parell més o el penjarem a YouTube. Uh-huh. Per veure.
1: Bé, molt bé. Recordem el títol?
0: Unes escales i una rampa.
1: Unes escales i una rampa. Aquest és el dilema que planteja na Paula Socies i que na Clàudia Martorell serà la seva protagonista. Moltes gràcies, uh-huh. Clàudia. Ha estat un plaer. I en Biel Gomila serà el muntador. Biel, moltes gràcies a tots tres. Enhorabona, perquè passeu projectes i aquestes coses de fer pensar i d'engrescar el poble, que són molt interessants. Enhorabona, de veres.
0: Moltes gràcies.
6: Gràcies.
2: Gràcies. Gràcies.
1: Ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Dimecres marcat per la inestabilitat meteorològica, tot i que està previst que ara l'EMET desactivi l'avís groc i també per diverses retencions a les carreteres. A aquesta hora, les principals es concentren a la via Cintura de Palma des del tanatori de Sant Valentí fins a la sortida cap a Inca. També en sentit contrari, des de la incorporació d'Inca via Cintura en direcció Andratx i també trànsit lent a la MA-19 en sentit Palma a l'alçada de l'aeroport. A més, atenció si circuleu pel centre de Palma, perquè encara continuen les afectacions a les avingudes amb retencions des de 31 de desembre fins a la benzinera prop de la Mà. Tot plegat perquè continua tancada l'avinguda de Gabriel Alomar en sentit al passeig marítim a causa d'un clot. Per saber quin és l'estat a aquesta hora en aquest punt de ciutat, connectem amb la nostra companya Francesca Mas. Francesca, quina és la situació ara mateix?
2: Bon dia, ja ho sentiu, és el renou dels operaris de Malla que fan feina de valent per tornar a la normalitat la circulació a les avingudes. Tot això després de l'enfonsament d'una part de la calçada a prop de la caserna militar. En aquest moment, pràcticament totes les tasques estan fetes i ara falta la reposició de l'asfalt. Segons ens informen, en una hora, hora i mitja es podrà reobrir el trànsit. La incidència ha causat talls d'aigua a la zona i 6 línies de l'EMT han estat desviades provisionalment a una parada de Joan Maragall per donar servei als usuaris. Són les línies A1, D9, 23, 25, 31 i 35.
1: Gràcies, Francesca. Doncs continuarem ben pendents per informar d'aquestes afectacions. Continuem amb més qüestions del dia. Els ecosobiranistes d'Ara Més, conformat per Més per Mallorca i Menorca i ara Eivissa, proposen una llista unitària amb les forces progressistes a l'esquerra del PSIC de cara a les eleccions del 29-N. Ja han iniciat converses amb formacions com Sumar, Podem i Esquerra Unida. La proposta l'ha presentada avui a Palma Carme Gomila, que ha defensat fer front als comicis amb esperança i alegria i no des de la por o la resignació.
3: I amb la convicció i la responsabilitat que tenim una oportunitat històrica per construir una opció que il·lusioni a molta de gent.
1: I la Confederació de Sindicats d'Inquilines proposa l'11 de novembre per convocar la vaga general per l'habitatge, una data que es confirmarà, en tot cas, a aquesta hora baixa a la reunió que mantindran amb la resta de plataformes, ja que només la pot convocar una organització sindical amb implantació al territori. En aquest cas seran UGT i Comissions Obreres, que ja han manifestat el seu suport a l'aturada. Pedro Omar és secretari general d'UGT.
4: Pretendemos no solo adherirnos, sino liderarlo, porque, como decimos, como he dicho antes, cualquier movimiento encaminado a mejorar las condiciones de vida de la gente y de los trabajadores y trabajadoras no puede encontrarse con ese escollo insalvable que es la vivienda. Y aquí, insisto, el mundo del trabajo tiene mucho que decir.
1: Vaga que es convoca malgrat l'aprovació dels decrets d'habitatge i que ha conduït a una mobilització social que no afluixa. Les persones acampades a la plaça d'Espanya de Palma asseguren que seguiran lluitant pel dret a un habitatge digne i pel que fa a l'acampada de Madrid, la justícia ha tornat a rebutjar el desallotjament de la Puerta del Sol. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha desestimat les mesures cautelars sol·licitades pel govern d'Isabel Díaz Ayuso per posar fi a la protesta. En les darreres 24 hores han arribat a les illes 116 persones migrants en 6 embarcacions irregulars. La darrera ha arribat aquest matí a la zona de Cala Mondragó, a Santanyí, amb 29 persones a bord. La resta també a Mallorca i a Cabrera. Del total de persones localitzades, 39 són d'origen magrebí i 77 provenen del sud del Sàhara. I en la plana de successos continuem ben pendents de l'audiència provincial de Palma. A aquesta hora està previst que es presentin les conclusions finals del judici de l'acusat d'assassinar la seva parella a Can Pastilla l'any 2024. Així arribem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
0: Més informació a ib3noticies.com.

començat aquesta segona hora de programa. Aquí tenim totes les lletres. Tenim en Toni Cardell, que està ben content del control tècnic de Carrius, Toni. Tan content de fer feina. Te fa feliç venir aquí. Ah, que sí, veus? Que ja ho sabia. Toni Cardell, gràcies. I si fins ara hem jugat amb les paraules, ara hem de saber quina és la notícia del dia.

0: I saludem a l'equip de Tèntol. Miquel Jun, com estàs? Celestia Livia, com anam? Ben tornat. I Maria Pons, benvinguda de nou.
1: Gràcies.
0: Avui ja mos avançam al cap de setmana, tot i que és dimecres. Sabeu que...
2: Sí, però sempre va bé pensar...
0: Sí, men, que farem. Setmana, sí. I també planificar-nos, perquè exacte, allò de posar l'agenda coses sempre està bé. I una cosa que passarà aquest cap de setmana, que crec que el temps ho permetrà, no ha de ploure aquest cap de setmana?
2: En principi, tant com aquest dies, no.
0: No.
2: No dona tanta probabilitat de pluja el cap de setmana. Pot fer
0: quatre,
2: cosa, però
0: quatre
2: sí.
0: Gotes. Però això no aturarà l'Arti Copes, que es farà aquest cap de setmana a la Pobla.

0: I ja, si avui mos toca anar fins a sa poble, jo no fa falta que partís d'allà, eh? Ja podria haver quedat.
1: Ja, Miquel Jung, t'he de dir una cosa. Te posis com te posis, sa capital de reggae és Inca.
0: Ho és, però avui... xerrarem de sa poble.
1: Però vall.
0: S'altra capital de reggae.
1: S'altra capital? S'altra, no, sí, sí. No.
2: Et s'altra nativa, no?
0: S'altra nativa, exacte.
2: Sa capital alternativa.
1: Pla B, bé, d'acord.
0: Anant fins a sa poble per parlar de l'Art i Copes, una nit de l'art que s'allarga durant tot un cap de setmana i que va néixer ara fa 19 anys gràcies a ses corolles d'un grup d'artistes que varen decidir obrir els seus tallers durant uns dies i organitzar exposicions a bars i locals del poble. Ara ja fa anys que s'encarrega d'aquesta organització d'Ajuntament i cada any dediquen l'exposició central a un artista del municipi. Enguany li ha tocat el fotògraf Joan Llebrés, una persona que ha captat en la seva càmera la història, les festes i esdeveniments de sa poble de les darreres dècades. En David Campaner, comissari d'Art i Copes, mos explica per què l'han triat ell.
3: Un protagonista vinculat a la cultura poblera i en aquest cas en Joan Llebrés en la seva tasca fotogràfica que ha pogut captar tot aquell moment de part de la història, tant de vida quotidiana com simplement d'elements arquitectònics i d'esdeveniments importants per al poble. També, clar, amb tot un caràcter artístic perquè hi ha una professionalitat darrere de com els punts de vista, els colors i la perspectiva sense cap dubte té aquesta vessant artística. S'ha intentat fer una classificació de tota la seva trajectòria des d'aquells inicis de simplement, com ell diu, de quan li donava les seves sopes, no? d'esdeveniments familiars, però després també està clarament mirant el seu arxiu, que té tota una part de retrats, de fotografia documentada, etc. I crec que sorprendrà molt en el públic, sobretot en la selecció, que ha estat molt complexa, perquè dona una visió molt general de tota la feina feta durant aquest

0: Jo com a poble me fa gana veure aquesta exposició perquè en Joan Llebrés és una d'aquestes persones que te trobes a tots els esdeveniments
1: del
0: poble, a les bodes, a les comunions, per tot. Sempre hi es fent fotos. Però me fa gana veure aquesta part artística que pot ser més desconeguda per la gent de la pobla i d'altres pobles que el coneix.
1: Ja ben triat.
0: Sí, sí. Però a part d'aquesta exposició central que fan a Can Planes, aquest espai d'art i cultura, també hi ha 5 espais públics més que s'ompliran d'exposició durant aquest cap de setmana.
2: Els 6 espais públics que s'obrin, que són més o mancos que ja tenen protagonisme a les darreres edicions, sobretot el que se cerca és una heterogeneïtat de disciplines, sobretot art contemporani, en totes les seves vessants, des de pintura, escultura, instal·lacions artístiques, etc. Crec que serà una missió molt plural, un poc en la línia de les altres edicions, però òbviament amb una selecció curada, per veure també noms diferents, que no se repeteixin la mateixa nòmina d'artistes, i sobretot una diversitat perquè la ciència pugui acostar al món de l'art contemporani. Pintures a paret que
3: tapen els forats del nostre instint. És a dir, que la setmana passada parlàvem de l'art i sal a les Salines, a les pobles Articopes.
0: Articopes, sí, perquè bé, tot va començar així, obrint bars i restaurants on feien exposicions, i ara ja també s'ha convertit en una cosa de tot el poble.
3: Que hauríem de fer un llistat de tots els pobles de Balears que fan nits de l'art,
0: sí, sí,
3: de qualque manera, i quin nom tenen, perquè ara també cada una comença un poc a diferenciar-se o a tenir el seu propi, com a les Salines que parlen de la sal, la seva idiosincràsia, no? És curiós, perquè de cada vegada hi ha més nits d'aquestes i més pobles que se sumen en aquestes iniciatives.
0: Sí, sí. Ara en David Camparé mos contarà un poc com va néixer aquesta idea, perquè mos xerrarà que, a part d'aquests 6 espais públics, que on hi ha exposicions, hi ha una dotzena d'espais privats que també obrin les seves portes per oferir exposicions, concerts, moltíssimes coses. Són bars, tallers d'artistes o cases particulars que se sumen en aquesta iniciativa.
2: Els espais privats també són molt importants dins Articopes, perquè també segueixen la línia de feina dels inicis d'aquests Articopes, no? Un Articopes que funcionava obrint espais des de tallers artístics o simplement des d'un se planteja portar-se, no?, d'un artista o de qualcú que fes algun tipus d'activitat artística. Per tant, són imprescindibles i destacar, clar, podríem parlar d'un bon punt, crec que tot formen aquesta edició i donen forma i color, però, òbviament, jo parlaria també de Can Nadal, perquè a segon trobarem en Ferran Pisa, que va ser l'origen, la persona que va donar forma, entre altres, en aquesta Articopes.

0: I tot això se complementa amb una oferta d'esdeveniments ben grossa, complementària. Per exemple, divendres al Casal de Can Soler hi haurà concerts de grups com Tofu, aquests que escoltam de fons, però també hi haurà espectacles de dansa o fins i tot mercadets d'art.
1: S'oferta complementària d'art i copes, com bé comentes a la pregunta, tenim concerts, danses, etc. I també és per donar aquest protagonisme a diferents disciplines. No només art contemporani és pintura o escultura, sinó que també és la dansa o la performance, també lectures dramatitzades, i òbviament la música forma part, no?, d'aquest llenguatge artístic actual. I donar vida a l'art i copes és precisament això, la mescla de totes les possibles disciplines, i creiem que dona forma definitiva en aquesta edició.

0: Idò, tantes coses hi ha per fer, com diu aquesta cançó de Tofu.
1: Molt ben jugat,
0: moltíssimes, moltíssimes coses hi ha aquest cap de setmana a Sartico per de la Pobla. Si voleu mirar tots els esdeveniments que hi ha, podeu consultar el programa, perquè si els hem d'explicar tots no acabarem, perquè n'hi ha un munt.
2: Idò, bona cosa. Consultant-lo, gràcies també a en David Campaner, comissari d'Arte Copes, que m'ho ha explicat com serà aquesta nit. Miquel, ara hem de fer una petita pausa perquè hem de saber quin és el Consell de la Universitat de les Illes Balears i tornem tot una.
3: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Vivenda. No, habitatge. Ja que n'hem parlat aquests dies, volem recordar que la paraula vivenda no és normativa en català. Per referir-nos a un edifici o a un espai destinat a ser habitat, la forma correcta és habitatge. Ara bé, segons el context, podem filar un poc més prim i fer servir les paraules com ara casa, pis, apartament, torre, xalet, casa de pagès, possessió, mas, domicili, finca, immoble, llar, entre d'altres. Teniu ben present que totes les llengües del món cobreixen les necessitats comunicatives dels seus parlants en tots els àmbits de la vida, perquè els parlants són els qui donen vida als idiomes. Ja ho sabeu, vivenda no, habitatge sí. I terme explicat, terme acabat.

0: I avui és dimecres i hem de descobrir quin és el mot en desús, la paraula en desús, Maria, mem.
1: Sí, avui mos toca escoltar la paraula que mos proposa, que no s'empra tant o que no la sent dir gaire, na Teresa.
2: La paraula que m'agrada és un al·lot ben polissó.
1: Bé, ja mira, per qui no ho sàpiga, avui dia la paraula polissó o polissona fa referència a una persona que obre amb mala intenció o al manco dins l'àmbit balear se li dona aquest sentit normalment. Segons el DIEC, també ho defineix com noi noia que és mal creient, que romanceja per no fer el que li diuen. I segons el diccionari català valencià balear, té altres significats que actualment podrien dir que gairebé ja no s'utilitzen o tenen un caràcter més històric o dialectal. La primera secció que apareix en aquest diccionari és faldeta curta i doblegada que portaven en els segles XVIII i XIX les dones de baixa falda perquè aquesta paregués com estufada, no? Perquè aquesta falda tingués com una forma
0: això
1: més...
0: Això se deu un polissó.
1: Voluminosa. Mm-hmm. Una cosa que tampoc ja no s'usa.
0: No, perquè ja no hi ha... Ja no,
1: home, ja no m'ho estima així, el dia a dia. El manco, puntura en el teatre o coses de queixes, però... Mm. I d'altra banda diu que a Felanitx les polissones són també postetes movibles que tenen les persianes per poder-hi veure millor.
0: Ai, que bo.
1: Que jo això tampoc ho sabia, però si ho diu el diccionari, idò, i serà així. I fins i tot aquest mateix diccionari ens destaca una expressió que especifica que s'empra a Mallorca, que és fer joc dels polissons que fugen quan estan rodons. És a dir, que quan te'n vas d'una casa, tot d'una que has acabat de menjar i no has pagat, no t'han cobrat res. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no.
0: Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo. Això és el que em diuen ara, que no ho sabíem, i partia de dir-me això, un simpa. No digueu un simpa.
3: No.
0: Perquè més un simpa, que és castellà. Poden dir, fet jo dels polissons que fugen quan estan redons. Que has fet el joc dels polissons, que has fet quan has estat...
3: Clar.
1: Home, lo seu seria no fer cap joc de polissó i pagar,
0: no?
1: Exacte. Però...
3: Això seria lo seu, clar.
1: Sí, que t'empleia l'expressió.
3: En català seria sense pa, no? Sense pa. Simpa, sense pa.
0: Sí, no, però m'agrada més aquesta. No
4: sabia Benz, que... Tia, que avui ha tornat humorista.
1: Avantguardista, sí, sí, sí. Està avui.
0: Una pràctica tan antiga, aquesta, que ja la reculli el Cove Moll amb aquesta dita.
1: I quedem a Mallorca, segur que això a Mallorca s'adonava un temps, en tot cas. El significat que amaga més història és el segon, que ens apunta el Diec, que defineix la paraula polissó com una persona que s'embarca clandestinament en una nau o una aeronau sense satisfer el preu del passatge. I, de fet, aquest mot prové del terme francès polisson, que es documenta al segle XVII i que inicialment designava un rodamont o un al·lot que voltava pels carrers i, posteriorment, també va adquirir els sentits de persona entremaliada, trapella o de comportament poc decorós.

0: És curiós aquesta origen de francès, polisson, polisson, no sé quan se diria en francès, però sí que hi ha aquest origen que tenen com a poli, que té aquest sentit de furtar, robar, que és un poc ara explicaves, d'això de...
1: De ser dolent o males intencions, o d'anar-te'n fora a pagar.
0: Partir sense pagar, exacte, o agafar un vaixell sense pagar, o aquesta cosa així, però això és un polisó, i que també mos ha arribat aquí a les Balears, i també diuen que per les zones de Solla, Andratx, Palma i Eivissa, especialment, perquè, clar, hi havia molt de polissons que s'embarcaven en petites barques d'amagat des de Marsella i arribaven a les costes de Solla, d'Andratx, de Palma, d'Eivissa, que és allà on teníem més contacte amb França, i que d'aquí també ens hauria arribat aquesta paraula, el polissó o polissona, que és realment fantàstica i que encara s'utilitza.
1: Jo la dic, però no jo sé també, vosaltres si sí, la diu sí. Molt de dins imaginari.
2: Sí, sobretot en els infants que no s'aporten bé.
1: Sí, sí, perquè no és com polissó. Un dolent com
2: no,
1: el dimoni, saps? És com una cosa de...
3: Cert
2: de viunet. Cert
0: és així. Després també m'ha fet pensar en aquella etimologia popular que diuen a Falanich, que diuen garçon, per allò de que dels estiragassons,
1: ah, sí?
0: Que vendrien de garçons. Garçon també sembla que seria un origen francès i també tindria com aquest sentit de lot, poc, polissó, precisament. Així que, curiosa aquesta paraula, polissons i polissones, que ho poden ser un poquet, òbviament, sempre pagant.
1: Per favor, no, i gràcies.
0: No en sa terme literal, definició del terme. Així que, gràcies, Maria, per avui.
1: Gràcies.
0: Apuntam la paraula i tornant-te d'una feia un tèntol.

0: de Tres Radios, Dial.
1: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: La balanguera misteriosa.
3: No,
4: allà...
3: fila, fila.
4: No, misteriosa.
5: Misteriosa.
4: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
1: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
3: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
4: Molt bon dia, Miquel Àngel.
1: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
4: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
3: Què és una triatló?
4: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
1: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí... Viu la gran vida.
4: Però per nedar no hi ha manera.
3: No.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

Avançant, són les 4 i 25 minuts i ara vos hem de contar que la nova editorial Moll ha recuperat un llibre d'Antoni Vidal Ferrando que se titula La mà del jardiner, novel·la de 1999 que ara s'ha reeditat.

0: Això és Pluja de novembre, poema de Vidal Ferrando, interpretat per Llunàtiques. Però el que dèiem, l'editorial Moll ara ha recuperat la seva novel·la La mà del jardiner del 1999, que va ser Premi Sant Joan de Narrativa en una edició íntegrament revisada pel mateix autor santanyiner. Són les ferides que marcaren les generacions posteriors a la Guerra Civil, ple de contradiccions aquest temps i ambientat a Santanyí. La mà del jardiner forma part d'una trilogia iniciada per Les llunes i els calàpets, també recuperada per Moll, amb una revisió també íntegra de l'autor, i completada aquesta trilogia per L'illa dels dòlmens. Ara, la presentació d'aquesta reedició, d'aquest volum, es durà a terme demà dijous a les 7 de l'hora baixa en el Teatre Municipal de Santanyí.
1: I nosaltres volem parlar amb el seu autor, que és en Toni Vidal Ferrando. Toni, com estàu?
2: Molt bé.
1: Que bé.
2: Content d'estar amb altres.
1: Nosaltres també.
0: Que bé.
1: Ara fa estona que no xerràvem. Estàu content d'aquesta reedició?
2: Sí, la veritat és que sí. Quan penses, perquè una de les essències d'una obra literària és que tingui perdurabilitat, no? I penses, fa 27 anys que va sortir per primera vegada i encara interessa. Això ja és una primera bona notícia, molt bona notícia.
1: I tant que sí, aquest interès sí. Per la reedició. I és una trilogia, ja la vareu escriure com una trilogia. Aquesta és trascadita en Celestí i aquesta La mà del jardiner seria la segona entrega.
2: La vaig, però a poc a poc me n'adonava que feia una trilogia. Sí. Quan vaig començar la primera, no me pensava fer una trilogia, me pensava fer escriure una novel·la. Després me va començar a venir en el cap, perquè la primera, més o manco, acaba a la Guerra Civil. I vaig dir si fes la postguerra. I vaig fer la postguerra, i mentre ho feia, ja hauré d'acabar, hauré de fer fins al segle XX, fins a l'arribar a l'esturisme.
1: Mm-hmm.
2: Sí, a poc vaig anar veient que allò era, anava molt bé, que me donava opció a fer una trilogia, perquè jo, al segle XX, d'altra banda, jo havia fet una tesina enorme, que me va durar 5 anys, no una tesina de les Casa Susan, del segle XX, del trànsit del segle XX al XXI. I també tenia coneixement com a història, havia sentit moltes històries, i en una cosa i l'altra va ajudar.
1: Clar. I tesina sobre què la vareu fer, Toni?
2: La població i la propietat de la terra en el municipi de Santanyí, 1968-1920.
1: Uh-huh. Uh-huh. És a dir, que aprofundiu en la història i tot aquest material... Sí, va servir, llavors. Sí.
2: La me van editar en el Treball i el Dies d'Editorial Moll després en aquesta tesina. Sí, moltes coses, perquè me van contar moltes històries. Jo sempre m'ha agradat molt sentir històries. Allà, un temps hi havia aquells narradors orals dins dels cafès, sí. Per dies de matances, quan sorties a la fresca, i contaven unes coses fantàstiques, i te quedaven, i tot allò va influir molt, també, en la novel·la.
1: Mm-hmm.
0: Clar, Antoni, és una novel·la que vau publicar el 1999, 60 anys després de la finalització de la guerra. Què va suposar per vosaltres aquest? Què va suposar aquesta novel·la, com a novel·lista?
2: La veritat és que... Primer, me va consolidar, perquè jo un temps pensava, jo just he fet poesia, novel·la no en faré mai. I quan vaig haver fet Les llunes del calàpet i vaig fer La mà del jardiner, vaig dir, no, això és un gènere que també m'ho pas molt bé, me costa molt, jo som molt lent en tot, però me suposa una mitificació de sa vida, de tot el que jo he conegut, de tot el que jo he viscut, una manera de que no se mori per sempre.
1: Mm-hmm. Clar. Toni, vos considerau un fill de la postguerra?
2: Sí. Mm-hmm. Sí, mos va marcar absolutament les nostres vides. Mm-hmm. No, o manco jo, que era un insensible... allò te queda per sempre. Mm. Quan el teu cor encara està tan pur, les marques ja no se'n van mai. Mm-hmm. Per molt que lluitis en coses que dius no, això quin temps farà que farem i tal, però allò Sempre queda un poquet, sempre queda un poquet.
1: Mm. Clar, de fet, sí. Ho deies en el llibre, diu com els tumors, com el fat de Sant Antoni, les guerres existeixen des de sempre, com les fans canines que soten els assentaments humans més devolguts fins que els vius han de recórrer a alimentar-se de cadàvers. Clar, això és un dels textos d'aquest llibre, per tant, és un llibre cru.
2: Sí, la veritat, jo crec que... perquè un dels temes de fons d'aquesta novel·la és l'antagonisme humà. Perquè, per això, perquè les guerres en realitat no s'acaben mai. Quan cap una guerra, ja deixa una llavor que ja veuran quan fructificarà, no? Per la propera. Els homes sempre estan disposats a entrar en conflicte, mogut per les enveges, per les pors, per les gelosies, per la visceralitat, per tantes coses. Ara bé, també es ve que una cosa que tampoc no s'acaba mai assistint de felicitat. No és tampoc un llibre radicalment, essencialment pessimista ni de molt. És un intent de mitificar la vida. Per tant, quan ho mitifiques, li dones una gran importància.
1: I qui és aquest jardiner? I què fa la seva mà?
2: Sí, això va ser... Això sap què va ser? Perquè sap què deia en Blai Bonnet? En Blai Bonnet deia... Diu, Toni, el títol de la novel·la, no em porten res a veure en la novel·la.
1: És molt Blai Bonnet, no?
2: Que
1: tingui
2: atractiu, que agradi, que cridi l'atenció de la gent. Però... I això ho vaig agafar d'una frase de sobre, que parla de la mà del jardiner, que m'agradava, la mà del jardiner, és un títol una mica així, és molt, molt especial, m'agrada, però també se'n pot fer una interpretació i molt en consonància amb la novel·la, que és que així com el destí de les poncelles depèn i dels brots i depèn de la mà del jardiner, que és la que decideix quines ha d'arrencar i quines han de deixar florir, el dels protagonistes també és producte de les seves circumstàncies ambientals, i no, és, no acaba de la seva llibertat d'elecció.
0: I la mà d'en Blai Bonnet, que també hi va tenir a veure amb aquesta novel·la, com sempre.
2: No, ja no.
0: Bé, la mà, ben que digui.
2: Quan jo era jove... Sí,
0: aquest record, exacte.
2: L'admiració per en Blai, absoluta. En Blai és un dels grans, vull dir, nosaltres no tenim per què envejar cap casta de literatura mentre hi hagi Blai Bonnet. Jo sempre ho conto. Jo estava enamorat de Machado i de Lorca, estava enamorat. Perquè en aquell temps estudiàvem en castellà, els llibres en català, quasi no n'hi havia, no en trobaven, no tal. I jo, i en Bernat Vidal i Tomàs, d'alguna manera, d'una manera molt, molt, molt... sense voler interposar res, però em deia, Toni, hauria d'escriure en català. Jo pensava, no ho sé. Quan vaig descobrir en Blai, vaig dir, oh... I això d'en Lorca i això d'en Machado se pot fer en català perfectament, perquè jo el vaig trobar extraordinari. Sí. Després va passar anys perquè la seva influència no me condicionàs, perquè me sentia condicionat per ell.
1: Mira, sí. Aquest dia, Toni, s'han fet unes jornades de literatura que se diuen FLEM, Festival de Literatura Magaluf, i hi havia dues al·lotes que tenen un podcast de literatura que parlaven del llibre 39 graus a l'ombra d'en Antonio Vicenç. I sí. Explicaven també que Santanyí sou un lloc d'escriptors, de poetes, que és curiós també com tantes persones han estat tan influents i també explicava molt, que tu ho has dit, l'importància de la figura del farmacèutic, no és bo?
2: És essencial.
1: Que prescrivia llibres, exacte.
2: Sí, en Bernat Vidal figura a totes les enciclopèdies com a mestre de la generació de poetes mallorquins dels anys 50, no només de santanyinès. En Llompart ha dit, no, tots sense Bernat Vidal no hi haguéssim estat mai tot el que som. En Lorenç Mollà, quan feia 10 anys que en Bernat Vidal era mort, encara li enviava un poema cada any el dia del seu sant. Wow. Ostres. Bernat Vidal va ser fonamental a dins la literatura per trànsit, per abandonar la poesia mallorquina que havia entrat en decadència. Uh-huh. I estava gran en el cove i tal, però en Bernat va introduir les avantguardes. Uh-huh. Sí.
0: Ha estat un guia per
1: tots. I per tu també,
0: tots.
1: Toni?
2: Per jo ha estat el meu gran mestre, uh-huh. En Bernat Vidal. Va ser el meu gran mestre.
1: I li dues
2: estimat,
1: de llibres?
2: Estimat país, sí. La llibertat, la democràcia, sense temerment. Uh-huh. Perquè quan ets jove, si t'entens, dius que no m'ha de contar història. Uh-huh. Però no t'entemies i t'enamoraves de totes les expressions de l'art i de la cultura i de la llibertat i de... Te n'enamoraves, perquè ell te'n feia enamorar. Uh-huh. Sí.
1: I va tenir oportunitat de llegir La mà del jardiner amb Bernat Vidal?
2: No. Ja s'havia mort, en Bernat feia... Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí.
0: Antoni, clar, ara l'heu revisada en aquesta edició que ha recuperat, que ha reedit Moll, l'editorial Moll. Com l'haurien de rellegir? Com l'haurien de revisitar avui dia?
2: L'he revisada, però en essència l'he revisada perquè m'agrada posar un exemple. Tu pots anar impecablement vestit, però si dus una taca de foig i que se vol, mira que vas mudat, mira que vas bé, ses xabates, tot perfecte, però aquella taca de foig ho espanya tot. I és impossible escriure un llibre de 200 pàgines sense fer talles de foc. I llavors, quan el llegeix, el llegeix, diu, oh, aquí, aquí de sa. I lleves les talles de foc, llavors queda bé.
1: I ha quedat una edició fantàstica. La mà del jardiner, Toni Vidal Ferrando, el presentau demà, Toni, a Santanyí.
2: A presentar demà a Santanyí, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Convidam a tothom, sí. Idò, que vengui.
2: Sí. Ja m'agradaria, i que llegeixin sobretot.
1: Exacte.
2: Sí. Molt de l'han llegida. És una novel·la... és de les novel·les que m'han dit més vegades, és la teva novel·la que m'agrada menys. No m'han dit moltes vegades, però aventura 7 o 8, mm-hmm. que m'han dit, aquesta novel·la... Triar-hi aquesta novel·la. Uh-huh. Sí.
1: Que bé.
2: Jo m'acosta a triar. Això és quan tenen fills. Dius, quina... Les estima tot.
1: Igual,
2: les estima tot.
1: Només faltaria. Sí. I doncs sí. Toni Vidal Ferrando, demà a les 7 d'escap vespre en el Teatre Municipal de Santanyí se presenta amb en Tomeu Canyelles, el teu editor de l'editorial Moll, i també autor del pròleg d'aquest llibre, d'aquesta reedició, La mà del jardiner, demà. I doncs que vagi molt bé, Toni, que segur que hi anirà.
2: Moltes gràcies.
1: Vos enviem una ferrada forta. Gràcies,
2: com sempre. Igualment.
1: Gràcies, Toni. Fins aviat.
2: A vosaltres.
1: Fem una petita pausa, adéu. Perquè en Pablo Sierra ja és aquí. I hem de parlar de música i de Lorca. Mira, ara que en Toni Vidal mor de que va llegir molt Lorca quan era jove, ara en parlarem, però de músiques i Lorca.
3: TV3 Ràdio és diversió.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
5: El primer dia està com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. De dilluns a divendres a les 5...
9: Jo conec en Quico Rivera.
10: Súbele el mambo.
11: Quin nivell, Maribel.
9: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
12: ¿A 200 euros?
13: Ya se podría haber sido un pan mero en Paquirri.
11: Pues para ser el fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
9: Sí. Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, un amigo, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. I el dia següent, què va ser el dia següent?
6: Jo ja no treballo con él.
11: No!
13: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això... Hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbes per aquesta exclusiva?
9: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
13: Molt bé.
3: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
13: Per favor.
11: Xiu-xiu. I li donem que te deu 200 euros.
9: Exacte, i li tornem a recordar.
3: IB3 Ràdio. Les cançons dels altres,

0: Han de rebre en en Pablo Sierra i Pablo, te rebrem amb una cançó.
1: Vinga, sí.
0: Que no, no ha sonat poc aquests dies.
1: Una cançó que ja l'han sentit almenys 2 milions de persones.

0: Doncs sí, tu ja ho deus, a plena efervescència d'aquesta pel·lícula, La Bala Negra, que ja han vist més de 2 milions d'espectadors.
1: Ho avui... comentàvem en Escontrol, que després de Torrente Presidente, La Bala Negra és la millor estrena d'una pel·lícula espanyola.
0: Exacte. Exactament. Idò, torna-se per aquí i t'ha fet pensar amb les músiques de Federico García Lorca.
1: Sí, sí, en sa seva relació amb sa música i en sa seva vessant com a músic, perquè va estudiar piano, el tocava, va arribar a gravar un disc. D'això parlarem d'aquí 2 setmanes, perquè dividirem Lorca i música en dos parts.
0: Té dos capítols.
1: És que dona per molt. Hi ha molta teca.
0: Mira, m'ha agradat ara que mos ha anat bé que en Vidal Ferrando, de, clar, el meu gran referent quan jo era jove... Era Lorca, perquè, òbviament, llegíem en castellà. Ell va néixer l'any 40 i busques.
1: Sí, estava parlant de 50.
0: Per tant, doncs sí, era també el gran referent de la seva època.
1: Sí, sí, no? I s'havia de llegir Lorca en aquella època, plena dictadura. Evidentment, passaríem per sa mort, per l'assassinat de Federico García a Granada, però abans hem d'anar... en el principi, a Fuentevaqueros, el poble de la Vega de Granada, on neix Lorca el 5 de juny de 1898. També va néixer un any icònic assenyalat a la història espanyola. Clar, després, a principis del segle XX, quan Lorca és un boix, i això també es comentarà a la pel·lícula sense fer-li spoiler a ningú, doncs mos el podem imaginar allà, en el seu poble, doncs sentint llauradors i bugaderes entonant tonades com aquesta. Yeah!

0: Un folclore, diuen els biògrafs de Lorca, que va conduir en aquest fill d'una família benestant i bastant il·lustrada per l'època a estimar-se la música fins al punt de voler, Pablo, dedicar-s'hi.
1: Està molt bé subratllar això, que pertanyia a una família bastant il·lustrada per aquella època, a principis del segle XX, perquè el seu pare era propietari agrícola, però la seva mare era mestra d'escola, i diuen que va ser una grandíssima influència, perquè ell, de ben petit, començàs a llegir autors com, per exemple, Cervantes, però també perquè s'enamoràs de sa música, especialment de sa música d'arrel popular. I a Lorca no se'l pot entendre sense imaginar-se'l després, a l'adolescència, davant les tecles d'un piano, un instrument que també surt a la pel·lícula. Mm. Com tants altres al·lots de províncies, d'aquestes famílies de la burgesia rural, podem dir, va baixar a la capital a estudiar el batxillerat, una cosa que els balears doncs, coneixen perfectament, sí, perquè han sentit històries
2: de gent
1: que venia a instituts, o en el cas a Menorca, supos que funcionaria igual, amb el seminari de Ciutadella, però sí, a Eivissa és molt fàcil trobar-te al·lots de Amunts o de Sant Antoni, fins i tot, o Formenterès, que anaven a vila i quedaven interns en el seminari, si no tenien família allà a la ciutat. Doncs Lorca va fer el mateix, va anar a Granada, va fer el batxillerat, i allà també va estudiar piano i es va encomanar aquesta dèria, aquesta cosa, per la música clàssica.

I sota el mestratge d'un pianista, que es deia Antonio Segura Mesa, aquell marrec que no tenia problema per aprendre's de memòria amb moltíssima facilitat tonades de collita o coplilles populars, també va fer-se seus pianistes, compositors com Chopin, Debussy, Beethoven, o qui serà potser una de les majors influències dins de l'imaginari que ja estava començant a construir el jovenet Federico. Parlam de Manuel de Falla.

0: Ara parlàvem justament de Manuel de Falla, ja sí. que també va influenciar García Lorca, perquè justament també va passar per Mallorca en Falla, i enguany, de fet, dia 14 de novembre, farà 80 anys de l'aniversari de la seva mort.
1: Avui he descobert que era Mateu, a Mac intercalada de segon llinatge.
0: Ah, sí? Sí, no, Falla, Mateu?
1: No sé si va venir aquí a buscar algun vuelo, perquè era gadità, però sí que va passar poc abans de sa guerra, durant sa república, el 33-34.
0: Idò, sí. I també hi ha un grup ara que se diu Sang, que li fan un petit homenatge també a Manuel de Falla i a la seva música. Però bé, Falla era amb Isaac Albéniz, també molt present aquí, sí. i Enric Granados, molt més que un compositor a l'Espanya de principis del segle XX.
1: Sí, podem dir que eren una mena de, si no d'artistes pop, sí, de gent de sa cultura molt reconeguts perquè, clar, estrenaven les seues obres, els seus ballets, les seues sarsueles, i van tenir molt d'èxit en vida, que és una cosa que no li ha succeït a tots els compositors. No. Clar, entre la burgesia il·lustrada, entre aquesta classe social a la qual pertanyia la família García Lorca, doncs era fàcil trobar les primeres gravacions d'aquests compositors. Eren gent molt respectada, molt reconeguda. I clar, a Lorca una cosa que li va agradar molt de Falla, ja d'adolescent, i que després supos que serà molt important perquè tots dos es facin amics i col·laborin junts durant molt de temps, fins a la mort d'en Lorca, és que Falla també buscava aquesta mescla entre un registre més culte i tot el que bullia, Esquerra, aquest xup-xup del folclore més popular. Un mestissatge ibèric, celta o mediterrani que duim a sa sang, els que som de per aquí, i que podem dir que anys després provocarà aquest maig entre el poeta i el compositor.
0: És a dir, que se varen conèixer. Sí. Se produeix aquesta trobada entre Lorca i Falla.
1: I m'ha sorprès que, amb tot el que s'ha estudiat i el que s'estudia sobre la vida de Lorca i també les bones biografies que hi ha sobre Falla, hi hagi discrepància entre els historiadors per saber en quin moment es va produir aquesta trobada. Perquè uns diuen que va ser el 1919, d'altres, dos anys més tard. Però tant se val, perquè on sí que hi ha entesa és en el lloc on es conegueren. Falla i Lorca coincideixen a Granada, que podem dir que és més que rerefons del que és a punt de succeir. Falla, ja ho hem dit, era natural de Cádiz, però es va traslladar, es muda a Granada cap al 1915, que just acaba de publicar L'amor brujo. Ho sentíem abans de fons, un ballet que va fascinar el jove Federico, que ja s'ha inclinat cap a l'escriptura. Diuen que quan va morir Antonio Segura Mesa, seu mestre va deixar un poc de banda el piano, s'estudi del piano, però no va abandonar l'instrument perquè el farà servir més endavant, per exemple, per fer sa part musical de seu teatre. Però El amor brujo li encantava, i en aquell moment Lorca ja s'ha mudat a Madrid, ja ha començat els seus estudis.

0: Ara que escoltàvem aquesta peça, en Raquel Agüero ens envia un missatge que Pablo t'escolta. I que...
1: No, home, perquè li he deixat una falca comercial quan venia cap aquí.
0: Diu, m'encanta la secció d'en Pablo.
1: M'ha enviat un WhatsApp i li he dit, ara parlaré de Federico, però de Federico García Lorca, no d'un altre.
0: Bé, més coses. Entre el 13 i el 14 de 1922, coincidint amb la festa del Corpus, entre els aljubs de l'Alhambra, es va celebrar la primera edició del concurs de Cantejondo, que amb altres artistes intel·lectuals havien impulsat en Falla i en Lorca, tots dos.
1: Això que coincidís amb el Corpus, no sé si era una provocació, perquè Falla era catòlic, practicant i molt conservador, o una coincidència, perquè 13-14 de juny, a dia d'avui segueixen una data fantàstica per fer un concert o per organitzar un festival. Però el que sí que
0: trobo... Sí, el cor potser
1: alça. Sí, sí, però el que sí
0: més
1: que he trobat...
0: Més o menys aquest dia.
1: Que, a més d'aconseguir una subvenció de 100.000 pessetes de l'Ajuntament de Granada, que devien ser souets, gastadors, per l'època, doncs van haver de canviar l'ubicació, perquè en principi volien fer aquest concurs de Cantejondo a l'Albaicín, el barri més flamenc de la ciutat, però clar, avançant-se a l'engentada que es podia arribar a reunir, van decidir dur-lo a dalt del Puig on es troba l'Alhambra. O sigui que van canviar un lloc per l'altre, però potser van guanyar una ubicació encara més pulida, encara més potent.
2: L'Albaicín també s'hi posen molta gent i pot haver desastres, eh?
1: No, i tant, perquè són carrers superestrets.
2: Superestrets i tots amb escales.
1: La part antiga, els barris històrics de Palma, són avingudes de vora l'Albaicín. Clar, la raó principal que els movia a organitzar aquest concurs, en aquests dos i en altres intel·lectuals i artistes, per exemple, hi havia el guitarrista Andrés Segovia o el pintor Zuluaga, quina era? Doncs alerta, perquè això també m'ho ressonarà potser un poquet contemporani. La por que tenien Falla i Lorca a que bona part de la riquesa del flamenc es perdés, despassada per algunes expressions que entraven molt bé en el públic, podem dir menys entès o menys relacionat amb aquest gènere, que anava als cafès Santa Blau que hi havia per Granada i per altres ciutats, que també són escenaris de la Bola Negra, no desvetllant res dient això, però hi ha una escena que a mi m'ha agradat particularment en Santa Blau.
3: Sí. Miro.
4: I vam posar alguna condició i tal, perquè en aquest concurs de cantar i tocar un flamenc menys comercial, podríem dir.
1: Sí, que només compareguessin en el concurs aficionats. És a dir, gent que cantava o tocava a casa seva, a la seva família, en el carrer, però no davant públic, o sigui, no a canvi de sous. Persones que, com faria Camarón de la Isla dècades després, aprenien de memòria tarantos, zambres... o aquestes granaïnes que Lorca es dedicava a recol·lectar, transcriure i harmonitzar, perquè en aquella època no hi havia gravadora, sempre que era de tornada per la seva terra i feia un volt per aquelles contrades properes a la ciutat de Granada.
0: Ara farem un volt en el temps, Pablo, perquè ens situarem a dir de 9 d'agost de 1936, quan l'amistat de Manuel de Falla i Federico García Lorca no va impedir l'assassinat d'Espoet.
1: Ja hem avançat que Falla era un home... catòlic i conservador, i tot i els esforços que va fer perquè alliberassin o almenys li perdonassin la vida al seu amic, no va tenir èxit. I amb aquest episodi m'agradaria acabar avui aquesta primera part de les dues que farem sobre la música lorquiana, perquè les guerres, cap d'elles, no són relats on tots siguen bons o tots siguen dolents, sinó que entre mitges apareixen personatges que segurament mos desquadren si els miren de prop. I Falla, jo crec, això no ho sabia abans de... O sigui, coneixia la figura del compositor, però no sabia aquesta vessant seua, doncs molt catòlica, molt conservadora. Era un personatge que no havia estat tan males en la República, però tampoc estava males amb els colpistes. I per això m'apareix un personatge fascinant. Era contrarrevolucionari, però... Això, doncs, no el va dur a tenir carnet de cap partit i la seva independència va ser tal que quan es produeix el cop d'estat hi ha una crida entre intel·lectuals de dretes, podem dir, per firmar un manifest en recolzament en allò que ells anomenaven Creuada Nacional. I ell va dir-li a Ramiro de Maeztu, que era un personatge que tenia molt de poder dins la cultura d'aquell moment, que ell no firmaria res que recolzés aquella massacre que no va... tardar, que no es va tardar molt a batir, com deia, Creuada Nacional.
0: Clar, Manuel de Falla, però això no li va jugar en contra durant la guerra.

0: Sí.
1: No, no, perquè, clar, tenia molta fama, com hem dit abans, i aquesta influència, en canvi, li va servir per salvar-li la vida a l'esposa del rector de la Universitat de Granada, una jueva alemanya que es deia Gerda Leimdorfer, i també a un mestre titellaire que es deia Hermenegildo Lanz i que havia col·laborat amb Lorca i amb ell mateix en alguns muntatges que van fer d'obres de Cervantes, on un escrivia sa música, l'altre adaptava el text. I, clar, doncs, Lanz el que duia era els personatges a escena amb ses titelles. Però a Federico, però, tot i que va fer mans i mànigues, ses gestions de falla no van evitar que el matassin a Sant Freda.

0: Idò, si avui hem parlat de les músiques de Federico García Lorca i ens han topat amb aquesta amistat que tenia amb Manuel de Falla, un senyor que va estar a Mallorca, va composar a Mallorca, va llogar una casa al Terreno, curiosament.
1: I tot i que no li va poder dir que no a Franco i va participar a la composició d'una peça musical que es va dir Canto a los Almogàvares, que tenia origen en una composició que havia fet un músic de Tortosa, que a més havia set mestre de Falla, doncs Falla li va posar sa música, sa lletra la va fer Pemán, que potser us sona un dels seus grans hits, que es va dir Cara al Sol. Després, el 39, crec que no havia acabat sa guerra, aprofita una gira a l'Argentina, a Buenos Aires, per no tornar mai més a Espanya. Torna ja dins sa capsa de fusta i el seu enterrament a Cádiz. He vist una foto, allò va ser grandiós. O sigui, una mica com el que va passar en Camarón, però 45 anys abans.
0: Doncs moltes gràcies.
1: No, a vosaltres.
0: Per aquestes músiques, avui les músiques de García Lorca i de Manuel de Falla. T'esperam d'aquí 15 dies, segona part.
1: D'aquí 15 dies, sí, per tots
0: Pablo,
1: sants.
0: Pablo, moltes gràcies.
1: I ho acabarem parlant de flamenc una altra vegada, però acabarem en jazz.
0: Això mateix. Doncs mira, quina sorpresa. Toni Cardell, Miquel Jung, Maria Pons, Celestí Oliver, demà tornem. Una abraçada. Quasi gràcies bé a tots. Una estrella apagada.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
3: Bon dia. Ja ha quedat reobert el trànsit al tram de l'avinguda Gabriel Alomar a Palma en direcció al passeig marítim, que des d'aquest matí ha quedat tallat per un clot a la calçada. Durant bona part de la jornada hi ha hagut retencions des de 31 de desembre fins a la benzinera prop de la mà. Per saber quina és la situació a aquesta hora, anem cap a aquest punt de ciutat i connectem amb la nostra companya Francesca Mas. Francesca, ja s'ha reprès la normalitat?
4: Bon dia, sí. A poc es va recuperant la normalitat. Els operaris de malla han fet feina fins fa uns minuts. Ara els cotxes ja circulen en els dos sentits de l'avinguda Gabriel Alomar i pel que fa al servei de bus també tornen a circular per les parades habituals després que es desviessin per mort de l'avaria. En aquest moment no hi ha pràcticament tambors, tot i que sí que n'hi ha hagut fins fa una estona. Escoltam alguns dels vianants que han passat per aquest punt.
5: Sí, avui de matí quan he sortit de Can Nostre hi havia molt d'embòs a les avingudes sortint direcció cap a Escort Inglés, digamos, i el carrer que anava d'avingudes cap a la mà estava teat. Però bé, hi havia la policia i l'únic és que hi havia molt de cotxes.
6: Acabo de salir de trabajar, he visto que por el otro carril había un pelín de tráfico, pero bueno, por donde subía yo, bastante bien, bastante fluido, consigo encontrar sitio bastante rápido y la verdad que sin problema.
4: El clot que ha causat l'incident ja ha quedat tapat i l'avaria a les canonades també està arreglada.
3: Gràcies, Francesca. Doncs, com dèiem, a poc les avingudes tornen a la normalitat. I encara parlant de Palma, l'empresa pública d'habitatge Casa 47 construirà 43 pisos assequibles a la barriada de Son Oliva. El valor estimat del contracte per a la redacció del projecte es fixa en 500.000 euros, impostos exclosos, i les ofertes podran presentar-se fins al 9 de desembre. Els habitatges tindran entre 1 i 3 dormitoris i seran d'entre 40 a 90 metres quadrats. Són habitatges que formaran part del Parc Estatal d'Habitatge de manera permanent. En la plana política, Mas Madrid proposa que Ada Colau sigui la candidata del nou Front Ampli. L'exalcaldessa de Barcelona seria la cap de llista per la província de Barcelona i la candidata a la presidència del govern per a la nova confluència d'esquerres. D'altra banda, el coordinador d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, ha comparegut després de reunir-se a la formació per analitzar l'avançament electoral. Maillo es mostra partidari de la vaga general i també de les eleccions en les quals Front Ampli, diu, es postula com una formació que englobarà el bloc de les esquerres.
7: Ofrecemos este espacio a toda organización política de la izquierda transformadora de nuestro país que quiera con nosotras y nosotros generar un bloque histórico que determina el futuro de España.
3: I avui s'han publicat al BOE els dos reials decrets de la llei de l'habitatge aprovats ahir al Consell de Ministres. Encara no hi ha data per a la convalidació per part de la Diputació Permanent. El primer, el que recull el gruix de mesures, entrarà en vigor demà, ja que es preveu que prosperi amb el suport del PNB. És un text que inclou novetats sobre els desnonaments, els habitatges turístics o la compra especulativa per part de fons voltor, la qual amplia fins al 2030. Ho explica l'advocat Miquel Àngel Mas i Colom.
8: El que fa és dificultar l'adquisició per part de fons voltors, no? És a dir, li posa més requisits, A més, amplien els grans tenidors, no? El que vol intentar impedir que se faci negoci en el seu habitatge.
3: A Catalunya ha localitzat el cos sense vida d'un home dins d'una furgoneta en un túnel a les Franqueses del Vallès. El cos ha aparegut quan els equips han començat a buidar el pas inundat. La víctima encara no ha estat identificada, però s'ha descartat que sigui el menor desaparegut durant els aiguats a Granollers. La troballa podria elevar a 3 les víctimes mortals del temporal, tot i que encara s'ha de confirmar que la mort estigui relacionada amb les pluges torrencials. Amb aquest apunt arribem a les 5 i 4 minuts. Més notícies a les 6.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Li he demanat que digui que Xiu Xiu té els millors presentadors del món.
1: Xiu Xiu wa ano sekai ichi saikō na ano reporter ano shaberu hito tachi ga imasu.
0: Wow!
2: Thank you, thank you. Arigato.
0: Thank you. Arigato.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem?
0: I aquesta salutació han canviat de to de veu. Poden fer tot el programa així.
1: No, deixa-ho fer.
0: Escoltau, avui no sabia quines sabates m'havia de posar quan he sortit de ca nostra, perquè plovia, però a la vegada feia calor, no sabia.
2: Avui tothom ha tret els calçons llargs, eh?
1: Sí.
0: Home, és que si plou, ja ho sabem. Una pregunta. Vosaltres encara dormiu en llençol?
1: No.
0: O ja heu tret el cobertor?
1: Ja hem posat ja tot un nòrdic, ja.
0: Però no te mor de calor?
1: No.
0: No me diguis que tens el nòrdic i s'aire condicionat.
1: No, ventilador.
0: D'acord.
1: Si et pots abraçar.
2: Però ventilador sí.
1: O sigui, pots abraçar qualque cosa.
0: Te pots aferrar.
1: Què dius, Jordi, perdona?
2: Te poses nòrdic i ventilador.
1: Sí, però nòrdic no el tenen per damunt, fins al coll.
0: Xavi, això no és ecològic, eh?
1: Bé, deixeu-me tranquil. Vosaltres quan dormiu amb un llençolet...
2: Clar.
0: No, és veritat que també tret el nòrdic.
1: Clar.
0: Però bé, jo el trec molt fred, sempre.
2: No, jo el llençolet.
1: Com així?
2: Perquè segurament m'ha fet bessa treure el nòrdic, però bé, ja ho farem.
1: Sí.
0: Molt bé. Escolteu,
1: és que s'està tornant adult, en Jordi.
0: Sí, en Jordi, avui hem fet una excursió a l'equip de Xiu-Xiu.
1: Espera un segon. Jordi, viu aquest moment. Explica què ha passat d'avui.
2: No, pot seguir.
0: No, que hem fet una excursió. A on, Xavi?
1: A veure, és cotxe nou d'en Jordi.
0: En Jordi estrena cotxe nou.
2: Així és, després del drama de fa unes setmanes que no podia obrir el cotxe, no podia obrir el capó, vam dir, canviant de cotxe.
0: Així de fàcil, no?
2: Així ho hem fet.
0: Molt bé, aquí. Posa un cotxe, oidat.
2: I a més, un cotxe híbrid, ecològic...
0: Uau!
2: No com en Xavi, que dorm amb ventilador i Jordi.
0: Molt bé. I a més, fa olor nou, perquè hem anat a veure-lo. Quan hem entrat, hem fet així... Uau, quina loreta que fa. Això me mereix un poc, solo cotxe nou, eh?
1: Sí, solo de cotxe nou te mereix, perquè, vol dir...
0: No ho sé.
1: Ja m'agrada molt. Bé, Jordi, tu estàs content, ara.
2: Jo estic content, fa olor nou i a classe, també.
1: Quin nom li posàvem al teu cotxe?
0: Elegància.
2: No sé, encara ho he de... Ho he de veure.
1: Per deixar en sa família.
2: Ha de tenir unes setmanetes per poder saber quin nom li hem de posar.
1: Tens raó.
2: Perquè no sé quina personalitat té encara. No mos coneixem.
0: Poc a poc.
1: Ben fet.
0: Ja mos ho aniràs explicant. Avui tenim n'Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: Parlem de gegant, eh? De gegant de Llosa, que ningú s'assusti, sí. Però ara veure que s'ha convertit en un absolut set símbol.
1: Efectivament, i van penjar, de fet, un reel a Instagram amb IB3, protagonitzat per en Jordi, que ha arribat pràcticament a les 120.000 visites. Un èxit.
2: Una passada. En Sebastià és un èxit. Un èxit absolut. Fins i tot va anar més enllà de les Balears i va sortir la televisió catalana.
0: Sí.
2: Que pot ser en xerra. Podríem dir que és el gegant més viral de les Illes.
0: Però per el seu aspecte, d'aquelles abdominals, és que els comentaris que han rebut en el vídeo d'Instagram, de que tu vas a veure el gegant de Llosot en Sebastià, la gent ha embogit.
1: Sí, no se'n podia venir.
0: Hi ha una febre pel gegant de Llosot en Sebastià. Per tant, volem comentar tota aquesta era d'en Sebastià, així com en Taylor Swift té eres, en Sebastià també en té. I per això xerram ara amb en Joan Pep Coll, president de la colla de gegants de Llosot. Benvingut a Xiu Xiu. Joan Pep, com anem?
3: Hola, com anem?
0: Com ho heu viscut vosaltres, aquesta viralitat d'en Sebastià?
3: La veritat que m'ha agafat una mica sorpresos, però bé, ho anem païnt.
0: Sí, a veure, man, com va ser? La cosa és que en Jordi penja aquest vídeo i després què passa?
3: Llavors va ser com una cadena de dominó, no? Varen començar a pujar el nombre de visitants al nostre Instagram, també. Va sortir a TV3, vull dir que se va viralitzar una mica, i varen dir, mem, que passa en Maria, no? Perquè aquí només és en Sebastià que té el protagonisme.
0: Clar.
2: Sí,
3: i en Maria s'estava posant gelosa.
2: Sí. Ara hi entrarem en Maria, però no sé si quan va sortir el vídeo vos diuen coses, vos han dit coses pel poble, si s'ha comentat això per Lloseta.
3: Sí, a vegades quan surts i te diuen vaig sentir per la ràdio, vaig sentir... I clar, te'n dones compte de que cada vegada és més conegut en Sebastià, que d'això també mos agrada, no? Que els gegants arribin a més llocs.
0: Arran d'aquesta... que ha tornat famós, en Sebastià, teniu més ocupada l'agenda de la colla o no?
3: Més o menys que nosaltres anem fent trobades a diferents pobles de Mallorca, segons quan mos conviden, i darrerament pues, hem estat atabalats una mica amb les trobades que teníem. Mm-hmm. I dia de 9 de setembre vam fer la trobada a Lloseta i la veritat que va ser un èxit. I vam tenir una cosa especial, no sé si vos no ho heu enterat, però que va venir en Sebastià de Veres, que nom Toni, i va fer l'entrada a la plaça per ballar. I duia... El model duia en Sebastià de Monti. Va ser una cosa un poquet especial.
0: Bé, nosaltres mos hem intentat posar en contacte diverses vegades amb en Toni, que és la persona, el model, el culturista, amb el qual en Sebastià s'ha inspirat, i finalment no hem pogut xerrar amb ell, però no mos rendim.
2: No hi ha hagut sort, però no ho descartam.
0: Volem el testimoni d'en Toni.
3: Molt bé.
1: Sí, ho cercarem i possiblement el tindrem, però no volen dir res. Però bé, això ha estat massa, Joan Pep. També heu tret, tenim entès, merchandatge. Com el podríem aconseguir?
0: Jo vull una camiseta d'en Sebastià.
1: Sí, jo en voli.
3: Sí, nosaltres tenim així... Vam anar fent xapes, camisetes, vam anar fent punts de llibre... Bé, el que teníem així un poquet a l'abast, i la veritat que s'està venent bé, s'està sortint bé, a preus simbòlics, ja me diràs, però que sempre ajuda una mica la colla.
0: Bé, tot sigui per la colla, exacte.
1: Mm-hmm.
0: Bé, heu rebut propostes fora de les Illes per fer intercanvis com si fóssiu alumnes d'institut?
3: De moment no, però no descartem res. Som una colla novella, vull dir que tampoc no tenim un llarg recorregut i tampoc no mos coneixen massa com per tirar mots a la convidada, però bé.
0: Nosaltres sí que hem rebut propostes,
1: aquí,
0: Xavi.
1: Clar, perquè la cosa no queda aquí. Quan va sortir el vídeo, mos van escriure de Catalunya.
0: Correcte.
2: Exacte, perquè resulta que allà també tenen el seu sex símbol, que és concretament de Vila de Cavalls. En Martí, nom, és en Jacob Elordi, Vila Cavaller.
0: Mare meva, nosaltres tenim en Sebastià i sabeu que a Vila de Cavalls tenen en Martí, que és clavat en Jacob Elordi. Nosaltres no hem volgut deixar passar aquesta oportunitat i per això hem telefonat en el president de la colla gegantera de Vila de Cavalls, Uri Ferrer. Com estàs?
4: Molt bona tarda, doncs molt bé, molt content de parlar amb vosaltres.
0: Escolta, vosaltres vareu veure el vídeo d'en Sebastià i vareu reaccionar, perquè vareu dir, sí. Nosaltres tenim sí. un encara més guapo, més atractiu.
4: Clar, el que passa és que molts gegants tendeixen a ser més aviat lletjots. Llavors, en el moment que hi ha algun gegant guapo, doncs, home, doncs sempre és d'agrair, no? Llavors vam veure el Sebastià, nosaltres també som una colla molt novella, i el nostre gegant, el Martí, de fet ja l'han batejat com a Martí i l'Ordi.
1: Martí i l'Ordi.
4: Clar, rebem també això, no? Moltes felicitacions i que la gent agrada doncs, veure gegants, en el nostre cas no és musculós com el Sebastià, però també ens arriben això, felicitacions i mostres d'agraïment. Mm.
2: Clar, perquè en Martí i l'Ordi és igualet en Jacob i l'Ordi. Com és això?
4: Sí, aviam, no, la veritat és que no està buscat. Els gegants els va fer tant el Martí com la Roser, que tenim un parella de gegants, el constructor Jordi Arnau Espuga. Clar, en el moment que, si tu no dius volem que s'assembli aquesta personalitat o en aquest personatge històric o de més, nosaltres teníem clar que volíem que representés el passat agrícola del nostre municipi de Viladecavalls, però el rostre ens era molt indiferent, no? Llavors, clar, pels constructors entenem que si poden fixar en un model o en un actor, clar, hi ha moltes fotografies des de tots els angles possibles per internet i els és més pràctic, no? Aleshores, per nostra, doncs, no va haver-hi cap problema, al contrari, vull dir que les poques sortides que portem fetes, perquè els vam estrenar fa res, tot just fa 2 mesos, però no paren de rebre això, no felicitacions. Jo, quin gegant més guapo, és el Jacob Elordi, i bueno, evidentment que vam penjar les fotografies també per les nostres xarxes socials, també es van convertir en virals, vull dir que molt contents.
1: Nosaltres, Joan i Uri, aquí a Xiu Xiu, ho hem xerrat seriosament, i és que vos volen fer una proposta. Perquè, clar, seria molt interessant, des de Xiu Xiu, organitzar una trobada entre en Sebastià i en Martí. Això ho veus viable? Com ho podríem fer,
4: home,
1: això?
4: Estaria molt bé, això, eh? Estaria molt xulo.
3: Per nostre, fantàstic.
0: Home, jo no sé si crearíem allà una espècie de caos, perquè en Joan sí que diu que a Lloseta i a Mallorca xiulen en Sebastià, li diuen guapo i li diuen coses. Clar, no sé clar, si, clar. Uri, a vosaltres vos passa també amb en Martí.
4: Sí, clar, suposo que arribaria a ser una miqueta com un rotllo competició, no, però bé. Molt xula la proposta.
0: Molt bé. Joan Pep, estàs disposat, idò?
3: Sí, podem mirar.
0: Vinga, idò, ho posarem en marxa. Idò, Uri Ferrer, moltes gràcies per atendre's-mos.
4: A vosaltres, una abraçada molt gran.
0: Una barrada. Joan Pep, perdona, encara no t'acomiadam, perquè nosaltres hem de confessar una cosa.
2: Així és, hem de confessar que mos hem equivocat.
0: Sí.
2: Mos hem de demanar perdó.
0: Disculpa. Sí.
2: Un patinat.
0: Men, torneu a posar, Andrea, que no se sent... No
5: patinada!
0: Hem fet una patinada. Sí, nosaltres estàvem ben contents d'aquest reportatge, d'aquesta repercussió, fins que varen començar a arribar certs comentaris sobre el gegant de Lloseta.
1: Quan surti sa parella, volem una geganta igual. Ara falta la seva geganta. Volem la geganta Barbie.
2: És que ho tornem a dir, ho hem de reconèixer.
5: Patinada!
0: Exacte.
2: Patinada absoluta.
0: Perquè sí que existeix una parella d'en Sebastià.
2: Clar que sí, na Maria.
0: Exacte. Per això, si una cosa defineix xiu-xiu com a programa, és que sabem reconèixer els nostres errors. Perquè hem de dir que na Maria existeix.
2: Exacte.
0: Joan Pep, mos pots explicar, deixar ben clar, qui és na Maria?
3: Na Maria és una lota molt pacient, que té molta paciència amb en Sebastià, i la veritat que fa molt bona parella.
0: Sí, eh?
3: Estan fets un per l'altre.
0: És que són molt guapos tots dos, na Maria, també se l'ha de reivindicar.
3: Sí, a veure que en Sebastià eclipsa una mica per la corpulència, no? Però quan veus na Maria de prop, dius, ostres, Déu-n'hi-do. Mm-hmm.
0: Na Maria, Joan Pep, també està inspirada en una persona real?
3: Sí, també, té un model. I és vera que la trobada la varen convidar, però per agenda no va poder venir. Però la idea era que na Maria i en Sebastià, de veres, poguessin estar amb nosaltres i cal que diu, aconseguirem.
0: Sí, aviseu-mos, eh?
3: Sí.
2: Clar, perquè en na Maria ha quedat eclipsada per en Sebastià i nosaltres hem aportat en això, ho hem de dir.
0: Sí.
2: Per tant, què podem fer des de Xiu Xiu per donar-li visibilitat a na Maria? Bueno, pot dir qualsevol cosa.
3: Home, jo crec que col carril d'Anna Maria estaria bé, també.
1: Oh, ja.
0: Jordi, t'ha tocat.
2: Anirem a Lloseta a cercar Anna Maria.
0: Vinga, propòsit. Propòsit. Mira, mos comprometem des de que fer-li un vídeo igual de viral a Anna Maria, la parella d'en Sebastià, que també s'ho mereix. Així que Joan Pep Coll, president de la colla de gegants de Lloseta, moltes gràcies per atendre'ns i també per prestar-vos a donar un poc de corda en els vostres gegants preciosos.
3: Sí. Sí, jo vos convido, si qualque dia vos fa ganes i teniu ganes de veure aquest trull de gegants de prop, anau a qualsevol trobada que facem a Mallorca i només veureu en Sebastià i Maria, veureu els gegants espectaculars també que tenim aquí i crec que hem d'estar orgullosos de totes les colles que tenim a Mallorca i les illes en general.
0: Uh-huh. Així és, així és. Joan Pep, gràcies, que vagi molt bé.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.

0: transformes les tempes en flor de peixos que s'escampen sense por de cridar.
1: La situació, falsa alarma de terratrèmol balear.
2: Patinada!
3: L'Institut Geogràfic Nacional ha informat erròniament avui de matí d'un terratrèmol de magnitud 3 localitzat inicialment a la mà entre Eivissa i Mallorca.
1: El moviment sísmic s'ha registrat a les 8:34 minuts, segons les dades provisionals que l'organisme ha publicat a les xarxes socials. Pocs minuts després, però, l'IGN ha retirat la informació després de revisar les dades. El terratrèmol sí que s'ha produït, però l'epicentre no s'ha situat entre les Illes Balears, sinó més a prop de la costa de Catalunya. De fet, el sisme no ha arribat a aparèixer en el mapa oficial de la pàgina web de l'Institut.
3: L'episodi ha generat certa confusió durant uns minuts, tot i que des del primer moment l'IGN ha advertit que es tractava de dades provisionals.
2: Patinada!
4: TV3 Ràdio és entreteniment. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
6: Benvinguts a Esports 3 en joc.
5: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
7: Xiu, xiu.
8: Hola, sóc Nama i vull dedicar Sort de tu, Doques, gràcies a les meves amigues i la meva parella, que són persones superimportants per jo.

0: A veure, man, què passa aquí? Andrea Sánchez en el control tècnic. Atura aquesta cançó. Bé, no us farem això, però escoltau. No mos dediqueu les cançons cada dia a les mateixes.
1: És que aquesta és la que més s'ha dedicada.
0: Exacte. Ahir varen tenir la mateixa cançó dedicada. I ara una altra vegada.
1: Espectacular, que és gràcies. Ni que feissin els de concert de comiat, ara,
0: exacte,
1: aquest cap de setmana.
0: I
1: aquest Jordi tampoc hi eres.
0: A pegar fort és
1: boom. No vull dir res, la meva vida personal no és un tema que vull posar a la ràdio pública.
0: A pegar fort és boom, que és gràcies en aquest darrers 4 o 5 concerts que fan aquests dies a Barcelona. Mm-hmm.
2: Clar, i a més cançó dedicada, una cosa guapa, clar, sort de tu...
0: Exacte.
2: Perquè abans era la gent que estimo.
0: És una cançó ideal per dedicar.
1: Quina cançó és la que més t'agrada, que és gràcies, Jordi?
2: Ara m'has agafat a mi.
1: Està guai, està guai.
2: Jubilar-me m'agrada molt.
1: Ah, aquesta és molt bona.
2: Aquesta és molt bona.
1: No, és de les primeres.
0: Ja no pot cantar, que no ho aplicaràs.
2: Me queden fora, Jubilar-me, però...
0: Ja sabeu com us podeu dedicar les cançons que vulgueu. Sort de tu, també val. 646-93-4501. Per cert, tots aquells illencs que heu quedat sense anar al concert d'Oques Gràcies perquè teníeu previst anar-hi dilluns i havíeu comprat ja el bitllet a Barcelona i finalment se va haver de posposar aquest concert per a pluges... bé, i de vos dedicant també la cançó a vosaltres. Esperam que ho hàgiu pogut arreglar. Mm-hmm. Bé, em posam una altra de cançó?
1: Endavant.
0: Vinga, dali, Andrea.
3: De Shanghai a Bangkok, sur une coque de noix. Sydney a Caracas, les jours qui passent sans toi. Traînant de port en port, l'ennui à bord...
0: Avui entrevistarem ara mateix a una persona de la qual vos heu de quedar el nom.
1: Efectivament, perquè xerram ni més ni manco d'un nom que no coneixereu, però coneixereu. Àngela Font.
3: J'ai jeté par-dessus bord tous mes remords, ma conscience, pour sortir victorieux du cap de désespérance. Je t'avais...
0: Atenció, perquè n'Àngela serà sa futura cuinera de moda i, qui sap, futura estrella Michelin de les Balears. Atenció, perquè n'Àngela ho està guanyant tot.
1: Efectivament, n'Àngela és una alumna del grau superior en direcció de cuina del CIFP, Juníper Serra, i va guanyar el concurs de cuina de Balears Skills 2025. Molt bé, fins aquí molt bé. Després, però, va guanyar el mateix concurs en àmbit estatal, és a dir, competien alumnes de direcció de cuina d'arreu d'Espanya. I ara, ni més ni manco, ara ha quedat la cinquena de tot el món en aquesta competició mundial que se va fer aquí de vora. Aquí de vora, a Xangai. El jurat internacional ha reconegut l'alt nivell tècnic, la precisió i el rigor professional demostrats per, ni més ni manco, aquest nom, Àngela Font.
0: Àngela Font, com has dormit la nit passada? Encara arrossegues gent lag de Xangai?
4: Bueno, una mica recuperada, ja.
0: Sí, has dormit bé?
4: Sí, ja mos hem adaptat.
0: Àngela, quant d'any tens ara?
4: 21.
0: I què és el que fas que convenç tant en els jurats d'un concurs de cuina darrere l'altre? Com ets la teva cuina?
4: Pues no sé, jo crec que un poc que transmet la meva passió per això que més m'agrada i que ho faig amb molta vocació.
1: I quina és la teva passió?
4: La cuina i la gastronomia.
1: Sí, però com la definiries que tu trasllades la passió que tu sents en el plat? És a dir, què tenen aquest plat tan especial que quedis número 5 de tot el món?
4: És molt complicat d'explicar, perquè és vera que sí que tant a nivell balear com a nivell nacional sí que Oplast tenia molt meu estil, no? Que al final sempre ho intent dur a la nostra gastronomia, però aquí me va ser una mica més complicat perquè ja parlàvem d'una gastronomia asiàtica i va ser tot un repte i que reconeguin tot aquest esforç que hem fet és una meravella.
0: Quin plats vares fer? En què ens vares conquerir?
4: Varen ser proves molt dures i un dia es veia que tenia una prova tot asiàtica que constava d'un primer que era una amanida de cogombra, després uns noodles i després un wok. Uh-huh. I després un segon dia que vaig tenir aquesta prova més estil cuina clàssica francesa, vàrem fer també un seguit de plats, però clar, és que en aquest concurs mundial tot era molt pautat.
0: Mm-hmm. És que, clar, van ser 4 dies de competició. Vull dir, efectes de concentració, tu devies estar bé, molt concentrada i no sé si esgotada, fins i tot.
4: Sí, la veritat és que se notava. Jo, el veritat que després de les proves, jo ho deia tant a la meva família com a els meus professors, que no sabia massa bé què me passava, perquè estàs com a... No, jo no sabia si ni era capaç de pensar. Estàs agotat físicament i mentalment.
0: Mm-hmm. És que la cuina és duríssima, però tot té recompensa, Àngela, perquè com ha estat rebuda a l'aeroport quan has arribat?
4: Pues la veritat és que superbé, no tant a l'aeroport sinó com a Pollença, bé, que jo som de Pollença i la rebuda va ser increïble, veure que tota la gent que estimes i gent del poble te ve a rebre, és com a jolín.
1: Amor, és un reconeixement, deu ser una experiència magnífica, increïble. Àngela, ara ho hem dit abans, tens 21 anys, és vera que t'espera per davant una carrera com a chef espectacular. Què t'agradaria fer, tu? A què t'agradaria dedicar? Si poguessis obrir un restaurant, quin restaurant seria?
4: Si hagués d'obrir un restaurant, crec que intentaria... Bé, la meva idea seria donar a conèixer la gastronomia de les illes que s'està perdent. La meva predina era cuinera de professió i moltes de les receptes tan bones que teníem abans s'estan perdent. I la meva idea és recuperar-les sempre amb aquest punt de fusió amb les noves tècniques que estan sortint ara, però sí que donar valor en això nostre que s'està perdent.
0: Mm-hmm. Has tingut temps de fer turisme per Xangai?
4: Sí, vàrem tenir 2 dies i vàrem poder disfrutar una mica d'aquesta ciutat que és increïble.
0: Que diuen que se menja molt bé, ja.
4: Sí, no vàrem tenir l'oportunitat d'anar a menjar per fora, perquè és veritat que teníem unes dietes molt pautades com a competidors, però no tinc cap dubte.
1: T'agradaria en qualsevol moment tenir un programa de cuina i V3?
4: Pues mira, no ho havia plantejat, però igual, és veritat que la comunicació també m'agrada molt i transmetre allò que més m'agrada... M'agrada molt.
0: Xavi, com seria? Cuina en jo, d'Àngela Font.
1: Podria ser font d'aliments.
0: Com font de misteris, no?
1: És un poc el joc. Però no, ara fora bromes. Àngela, no saben si a xarxes fas qualque tipus de contingut?
4: Bueno, és veritat que arrel de tots aquests concursos sí que he obert una xarxa una mica més, perdona'm, a conèixer, però és veritat que m'ha quedat molt perquè ha estat com a tot molt ràpid i molt, per jo, que era impensable, i estic ara una mica encara he de mirar què feim. Mm-hmm.
2: I què concursos, com són? No sé si t'acabes fent d'amic de tota aquesta gent, fas contactes internacionals, quasi...
4: La veritat és que sí, jo no pensava que en general l'experiència fos així, i sí que és veritat que vas fer molt de contactes i és increïble.
0: Uh-huh. I t'apuntava aquest nom, Àngela Font, que promet la cosa. Àngela, gràcies per atendre'ns. Segur que tornarem a xerrar amb tu, perquè heu de saber que no és la primera vegada que xerrem amb Àngela. Ja quan vares guanyar a Espanya o a les Balears, varen xerrar amb tu. I ara, cinquena del món. Àngela, enhorabona, gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I hem de dir que l'èxit d'Àngela Font també acompanya altres triomfs d'alumnes de Juniper Serra. Clar, no, alumnes de Juniper Serra no, alumnes de Joan Taix, que són en Sebastià Seguí i en Sergi Ochogavia, que han destacat en la modalitat de jardineria i paisatgisme. Això és una passada, paisatgisme, perdoneu.

0: TV3 Ràdio Os, Actualitat.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
7: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic bel,
7: tinta,
8: mur,
7: cornada.
8: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Sabia que l'enyoraríeu. Ahir és en Marc Escafí, les seves historietes. Marc, com has dormit a nit passada?
1: I de... he dormit... regular, perquè ja comença a tenir un poquet de fred en el quarto.
0: Això en parlàvem l'altre dia, que ara estàvem en aquest impàs de... no saben si ja treure el nòrdic, que és un poc precipitat, o el llençol ja no basta.
1: És que el llençol ja no m'abasta, el pijama d'estiu no m'abasta, però després, si m'atat de més, m'acup. Així que ara no dormim.
0: No dormim, ja això està. És la solució.
1: No hi ha de problemes.
0: Molt bé, Marc, i quina història t'ha passat aquesta setmana?
1: M'ha passat una cosa.
2: Ui.
1: Bé, ara aquí... gràcies a Déu que estem aquí a sa ràdio, sa gent no me veu. Però jo sabeu que sóc ros natural, no? És a dir, jo...
0: Marc té els cabells llargs.
1: Jo tinc els cabells llargs. Sí. I sempre aquí m'heu vist amb ros, perquè jo, encara que el meu cos no manifestàs que era ros, jo genèticament sóc ros.
0: D'acord.
1: Així que jo... duia molt d'anys a la perruqueria fent feina perquè lo de dins se projectàs cap a de fora.
0: Però què vol dir allò de dins?
1: Perquè tu...
0: dius que rossos i rosses tenim una personalitat concreta?
1: És que, clar, és que tu ets ros, hagis nascut ros o no. És a dir, tu, si tu has triat a sa vida ser ros, és perquè has de ser ros.
0: Però això vols dir això amb un estereotip d'aquests que es rossos i rosses...
1: Jo...
0: no sé quina personalitat és aquesta.
1: Jo no ho dic negativament, perquè jo duc ros 15
0: anys. Un estereotip. Però
2: és ros o no és ros?
0: Diu de personalitat, sí.
1: Jo soc potencialment ros.
2: Potencialment ros.
1: No? Amem.
2: Probablement ros.
1: Jo per de dins soc escandinau i per de fora soc de sa cabaneta. Aquesta, això és lo que he estat fent durant molt d'anys, no? Intentar, a través de sa meva perruquera, no?, que era com a sa traductora d'aquesta genètica.
2: Clar.
1: I ella, pues, s'esforçava molt. Bé, això és com el iogurt de melicotó. Si hi ha d'un poquet de melicotó, ja és de melicotó, no? Tot és iogurt. I d'allò igual, no? Jo, col que cabell ros tenia de natural, però sa meva perruquera potenciava aquest ros, no? Molt d'anys, entre ros daurat, ros més fred, no? Aquí una ciència, un debat molt intens en els meus cabells. Tenia més reunions en els meus cabells que una comunitat de veïnats, però bé, sortia bé. Però què ha passat? Que jo l'altre dia vaig anar a la perruqueria i... amem, ara ja la tardor, no? Les fulles que cauen... Spooky season, Halloween, no? Jo vaig dir... la meva perruquera, Marina, si m'escoltes. Li vaig dir, Marina, ara de repente, així de sobte, pel roig?
0: I la Marina va fer...
1: No. És que na Marina no me va contestar en paraules. Només me va contestar amb una expressió facial que me va bastar, que va ser no. me va venir a dir, no duc jo anys treballant els teus cabells, els teus ros, perquè ara vulguis, per un capritxo...
0: per aparèixer una carabassa...
1: exacte.
0: A sant de sa cabaneta...
1: claro, és que ara estic canviant la meva nacionalitat interior. En joc d'escandinava l'estic canviant a irlandesa o escocesa. Clar, això és molta feina.
0: Clar,
1: no?
0: Tu volies ser de sobte en Ron Weasley.
1: Tal qual.
0: I, no pot ser.
1: No. Me va mirar com si jo li hagués dit que volia pintar la seu de fúcsia. M'ha dit, mira, tota aquesta obra d'art que tenim, rossa en el cap, no anem per aquí.
0: La Marina va posar seny a la teva idea.
1: Sí, però me va convèncer aquest no. És que jo només he set els nos dels metges i dels bancs. De tot lo altre me pareix que me provoquen, no? Així que jo, bé, vaig decidir que ella pues, tenia la seva opinió professional i jo tenia la meva opinió personal, que no quadraven en aquest moment. Així que jo vaig dir, bé, me faig a casa, no? Jo, que me considero una...
0: Molt bé, claro, Marc.
2: Jo de... No hi torna en una temporada prudencial.
3: O sigui, ella se va negar.
1: Ella me va dir que no, que massa feina duia, massa bé estava, i que ara canviar completament el color dels cabells no era un moviment acertat.
0: Però tu t'hi vares tirar...
1: És que me cridava massa l'atenció, aquesta proposta creativa. I jo, aquest és el meu problema, és que jo, com que soc... és veritat que me considero creatiu, però també crec que... Me crec que sé fer qualsevol cosa. Vaig dir, això ho trec jo, tot sol a casa, no ha de ser tan difícil. Aquest és el problema, que sí, és difícil.
3: És que no, però ja va passar en les mudances, en la ceràmica. Res es pot fer?
1: Però en el principi, la idea sempre m'ha cridat molt l'atenció.
3: Clar.
1: I, a més, què vaig fer? Vaig dir, el moviment fàcil seria anar a comprar-me un tint a... en el supermercat, no? I jo vaig dir, no, el que faré serà anar a una tenda de perruqueria, a comprar els polvos aclarants, aigots i anar de 40 volúmens, el pigment... Jo vaig dir, jo aquí m'amonts a perruqueria, no?
3: Bé, però això està molt bé, perquè si vas a un supermercat i no és de qualitat, te pot fer un desastre.
1: Exacte.
0: És que, però en Marc ja volia... redecorar casa seva, se'n va anar a una botiga de bricolatge. Volia... No me'n record que... Fer ceràmica?
1: Cada setmana...
0: Fer ceràmica i vares comprar totes els estris.
1: Sí.
0: Volia jugar a perruqueries.
1: Vaig dir, amem, jo vaig dir, si m'hi pos, igual ho trec, no?
0: És que per què no?
1: Vaig dir, per què no? Que me frena? El meu cabell? Pues sí.
0: Que te frena? L'opinió d'Anna Marina? I no.
1: Vaig anar en aquella botiga, que me vaig sortir amb més química que Breaking Bad, i no, aquell lot també me va veure que me podria haver avisat, perquè m'estava mirant com si m'hagués de demanar número de col·legiat, i jo estava clar que no sabia el que feia. Així que, culpa seva, el primer. Però, culpa seva i culpa vostra.
0: Per què?
1: Per què? Jo, lògicament, li vaig demanar a ChatGPT com ho havia de fer. No? I, darrerament, com que aquí traiem molt el tema de la meva relació complicada... amb el ChatGPT, i l'altre dia me vareu fer demanar-li...
0: Matrimoni.
1: Exacte.
2: Perdona, matrimoni. Marc, deixa'm fer un incís i una defensa cap a aquest programa, i és que qui li ha posat ses banyes en el ChatGPT amb Cloud ets tu, no nosaltres.
1: Però era un secret. I ara ho sap tothom.
0: I ho sap, sobretot, el chat.
1: Exacte. I jo tenc claríssim que el chat mos va sentir l'altre dia... I sap que ara estic a Claude i s'ha volgut vengar. O sigui, 100%. Mm-hmm. Per què? Perquè m'ha fet un boicot. Perquè jo li vaig demanar unes instruccions bàsiques, no?
0: Per tenyir-te.
1: I no va ser tampoc un moviment acertat. Jo també
0: creus que ho va fer exposta, a xat?
1: 100%, perquè jo li deia... Estat segur? I me deia, totalment, aigua gillenada, 40 volúmens, és el que necessites, no passis pena.
2: Aigua bollint.
1: És que contestava com un ex tòxic, ex rancorós.
0: Qualque amiga que te diu, sí, te queda molt bé que he vestit, però realment no, clar, realment no és amiga.
2: Passiu agressiu...
0: L'amiga era gelós.
1: Així que, culpa de les lotes de tenda i culpa vostra.
2: No, s'ha greu.
0: Assumim responsabilitats.
2: Fins a cert punt.
0: Aquí mai deixarem de reconèixer els nostres errors.
2: Jo m'agradaria que li tornis a xerrar. Perquè l'altre dia, quan li vas voler demanar perdó, va cortocircuitar. O no ho veus clar?
1: Jo és que ara no sé què me dirà. Si no, després, quan acabem de contar-vos com ha acabat aquesta desgràcia, li demanarem
0: Venga,
1: a mi si me vol arreglar. Li podem demanar. Bé, la cosa és que jo arribo a casa amb tots els tapins I me'n dono compte, seguint les instruccions del xat i analitzant el meu espai, que necessitava un quiròfan. I jo el que tenc és un banyo bastant unipersonal, no? Així que, per començar, ja d'espai no anava bé. I he descobert una cosa, per si vos interessa, que la ceràmica és suficient porosa com a per decidir-se pel roja, també. Pel roja permanent. Me vaig començar a fer tota la mescla i el 50% va acabar en el meu cap i el 50% va acabar a la pica, en el lavabo, no? I li ha quedat millor a la pica que allò.
0: A la pica.
1: Més permanent. Se li ha quedat pel roig.
0: Allò que volies tu.
1: Exacte.
0: I a tu com t'ha quedat, Marc? Perquè la gent no t'estava gent, ara.
1: És que, clar...
0: Com diries que tens els cabells ara mateix? Quin color?
1: És un conflicte de colors. És... Jo crec que, com duia tant de temps, no?, modificant des de fora el meu ADN perquè ja m'ha sortit ros natural, el ros ha pogut amb aquesta intervenció que li he fet.
0: Ha guanyat.
1: És que, clar, la cosa va ser, jo m'aixuc el pèl, no? Bé, primer, m'aixuc el pèl ràpid, moc així un poc els cabells com un anunci de perruqueria, no?, de xampú, i encara me quedava suquet i me va quedar es banyo com una escena de Kill Bill, no? Vaig dir, vinga, tornem a ensabonar. Vaig tornar a ensabonar. I quan me vaig aixugar, aquí va ser el cop de el xoc, no? Són els rosses, són els pèls rotges, són els que...
0: Però això a vegades està bé.
2: Que
0: són reflexes, clar. Allò que se coneix com a tal.
1: Me vaig haver de posar unes ulleres de sol, un capell, i vaig haver d'anar a fer el que jo no volia, que és anar al supermercat a comprar un tinte d'emergència. Jo anava ja com la Pantoja, no?, perquè anava d'incògnit, perquè havia de solucionar. El resultat vos hagués impactat. Així que vaig repetir el procés. Me vaig fer la mescla, me la vaig posar en el cap.
0: Què creus que va fallar en la primera passa, en el primer intent? Bullir aigua oxigenada?
1: No, jo crec que va ser que me vaig creure que l'aplicació era així, passat una pinta, una cosa així com a molt... Clar, els anuncis tu veus la gent que simplement com que s'ensabona un poquet i li canvies color. I jo, doncs, vaig reproduir el mateix. No, després, la segona vegada, ho vaig fer com toca, seguint les instruccions, perquè, clar, no tenia cap instruccions que no fossin les de ChatGPT, així que ara tenia almenys les de la capsa, i el resultat no va ser molt millor, la veritat. Què vaig fer? Ja me vaig dir, és que no puc fer res, i me vaig fer una foto i li vaig enviar a la meva perruquera.
0: Amb Na un Marina.
1: Anna Marina. Amb un missatge que posava auxili.
0: Perdona, Marina, si mos estàs escoltant, per favor, telefona-mos, que necessitam el teu testimoni.
1: 100%.
0: Ara mateix agafes telèfon i marca 971-139-00. Te l'agafarem, no tinguis por. Volem el testimoni d'Anna Marina, la perruquera d'en Marc.
1: Per començar, ella...
0: I també li donarem l'enhorabona per la seva professionalitat.
3: I paciència.
1: La seva resposta va ser, espero que això sigui IA. Val? Espero que això sigui intel·ligència artificial. Quan jo ja li vaig dir que no, vaig veure aquest moment de que qualcú t'està... que t'escriu algo profund, intens, llarg, no? I no va enviar res.
0: I ho van borrar.
2: No, quin
1: sí.
2: Mal.
1: Me vaig quedar en ghosting de perruqueria.
0: Uf.
1: Que no m'ha fet ghosting mai ningú, m'ho va fer la meva perruquera. Que s'ha dut pitjor, perquè, clar, després jo me vaig en el mirall cada dia.
0: Però, Marc, no has dit encara el color que dus?
1: Com ho definiríeu vosaltres? Ara vosaltres me veus, no?
0: Jo, me recordes... O sigui, l'objectiu d'època Halloween està aconseguit.
2: Pobre noi, vol dir això, jo
0: el
2: faria...
1: No, perquè fa por.
0: Per color, perquè no, és Marc. Un color taronja, és un color taronja vermellós de, no de carabassa, sinó de vampir.
2: Com el... Sí.
0: Saps? Com el... És color
2: com el de Donald Trump, un poc.
0: No tant.
1: Val. Pensava que el pitjor que me podia passar era ChatGPT, i veig que estava aquí segur el pitjor.
2: No, és una prova, però
0: tu
2: com el taronja...
0: Tu saps el periodista Elisenda Carot? de Catalunya Ràdio. El dus com ella.
1: Bueno, si a ella li queda bé.
0: És un taronja guió granate.
1: Clar, jo volia un taronja Florence and the Machine i m'ha quedat entre en Ariel i en Sebastián.
2: És que aquí anava jo. Jo te veig com en Ariel. Jo quan te vaig dir, primer que te vaig
0: veure.
2: Exacte, pareixes en Ariel. T'ho vaig dir. I jo crec que te queda molt bé. És molt interessant aquest roig.
0: Te queda bé, oi?
1: Clar, jo ara el que faig és dir que és aposta, no? Ara quan se llama bou, ja dic, no. Me diuen, tens com l'arrel més oscura, les puntes més clares, l'arrel més vermelles, les puntes més taronges, i jo, ja, és que et sa tendència.
0: Clar, clar, clar. És que et sa tendència de tots sants. No Halloween, no? Tots sants.
1: Balaiaix emocional.
3: Totes

0: arròs? T'ha desaparegut?
1: No ho sé. Ara
0: és una gran pregunta.
1: Me sent més esotèric, me sent com a més misteriós.
0: D'acord. És que és veritat que la personalitat d'arròs és molt expressiva, no? Molt extrovertida. I tu la tens, aquesta personalitat, però avui te veig una mica... Això, més... de la nit.
2: Més sí. Reflexiu, tot
1: sí. Això. Sí. Perquè, clar, he hagut de reflexionar molt de no rapar-me. Perquè, clar... ara ja m'estic acostumat.
2: Quant de temps dura, això?
1: És que...
0: clar, jo ara quan se reverteix.
1: Clar. Jo, pensant que se m'anirien ses rentades, perquè va ser ses instruccions que li vaig demanar a ChatGPT i ses que li vaig donar en aquell lot... Mm-hmm. Ja deia, bé, ja està, en dues setmanes tornes arròs. De moment, cada vegada que m'arrentes cabells, no canvia la tonalitat. Així que ara m'he de resignar.
2: I si te fa arròs damunt el roig?
1: Això és el que he decidit que faré. Aniré de joneons a la meva perruquera. Li demanaré perdó. Que menys si pot arreglar l'estropici. Li diré que m'he equivocat, que ja està, que he pres la lliçó. I ja està, que al final no és culpa meva, és culpa vostra.
2: I d'en
0: Xat. Totalment. Vinga, anem a fer la prova amb en Xat.
1: Vinga.
0: Vinga, va.
2: Però clar, què li hem de dir? Ho hem de pensar molt bé, perquè l'altre dia va contra circuitar.
0: Volem comprovar si realment ho ha fet aposta.
2: Clar.
1: Val, amen.
0: Li ha donat una mala resposta en Marc aposta, valgui la redundància. És a dir...
2: El xat
0: li ha recomanat que se tenyís els cabells quan realment el xat sabia que no ho havia de fer, perquè sospitava que en Marc li posava ses banyes en l'altra intel·ligència artificial.
1: Hola, xat. Hola. Aquí sempre m'està intentant deixar malament, eh?
0: Tu li xerres així?
1: Jo li xerro...
0: Sense escriure.
1: Jo intento escriure com si fos aquí.
2: I hem de xerrar fora, xerrar, dir res després.
0: Vinga.
1: Hola, Chati. Tu m'has manipulat perquè me quedi malament el pèl roig?
3: Muda. A l'estil català, no.
0: Ha dit, a l'estil català, no.
3: Sí. Bé. Això seria manipulat perquè em quedi...
4: Crec que està repetint el que
1: és
4: diu.
1: Que no,
0: sí,
1: no
0: la
1: està,
0: veritat és que
1: no, està
0: no ho té clar.
1: Li vaig escriure i ja vos diré el que m'he dit.
0: Escriure-li perquè no ho té clar.
1: Tu m'has manipulat perquè me quedin els cabells malament després de la meva aplicació del pèl roig sense les teves instruccions? Val, a mi què m'he diu?
2: Ai, Déu meu. Bé, ja veurem.
0: Estic nerviosa perquè pot això acabar amb una relació. Que nosaltres aquí vàrem ser testimonis amb molta alegria. La relació d'en Marc i en Xat.
1: Bé, mentre me respon, jo vos volia demanar si vosaltres vos tenyiu, vos heu tenyit a casa, heu tingut problemes a la perruqueria, resultats capilars catastròfics...
0: Jo no, la veritat. Som una persona molt responsable.
1: I molt rosa natural.
0: Sí, podríem dir que sí.
1: Clar.
0: Tenc aquesta sort.
4: Jo és que duc molt d'any anant de la mateixa perruqueria, amb el tall exactament igual. Sóc una persona avorrida en aquest sentit.
0: En Jordi no és una persona de riscos.
1: No, i, no fas una proposta ja creativa.
4: No, mai. Jo vaig allà i ja saben el que hi ha.
2: Jo tampoc.
0: En Xavi era en samurai. Quan va començar a emetre ràdio, li deien samurai perquè duia els cabells molt llargs
2: i
0: una cua.
2: Sí, jo abans anava rapat, és a dir... Quan era més jove anava a rapar, perquè és molt més còmode. Després vaig a cabell llarg, pràcticament bé, fins a escanes, és a dir, el llum bastant llarg. I d'una cova i me donen això, et samurai, quan vaig entrar aquí. I ara som bastant més avorrit.
0: Però... I ara tens crisis, perquè cada dia demanes, me queda bé que pot
2: dinar. No és vera. Dic, no sé què he de fer amb els cabells. I si m'he de fer moicano, què m'he de fer?
0: Moicano, què és un moicano?
2: Sí, però, segons un moicano, és a dir, moicano és quan te traies els costats.
0: Sí. Ara està de moda, és mullet.
2: Però jo crec que ha passat de moda ja.
1: Ah. Sí, jo crec que
0: com es diu aquell pentinat que duen tots els joves de 17 anys?
2: Sí, té un nom, això. Meu cor il du, sempre ho diu.
4: Que és aquell que és com un port rissat, així,
2: un
4: cap per davant.
2: Una cosa així.
0: No,
1: és com un degradat per escostar.
2: Sí,
1: no?
2: Però que és molt d'alt, el cabell.
1: I aquí com una nebulosa, sí. No?
0: Bé, t'ha contestat el xat o no?
1: M'ha dit, no. Jo no he manipulat res. jo no he manipulat res perquè te quedin els cabells malament. Si en qualsevol moment he donat instruccions sobre com aplicar o retirar un color, han estat orientacions basades en informació que m'has donat.

0: Además, te donen la culpa jo.
1: Sí, t'està manipulant.
0: Eh? Però no puc controlar el resultat real sobre el teu cabell.
1: Això és gaslighting per mi.
2: T'està donant la culpa a tu de tot. Del fracàs de la vostra relació.
0: Sempre sigo agressiu, eh? És que... no, és que li diré. I després t'estranya que jo comenci a xerrar en clau. És que... mira, ja està. Ja damunt la taula.
2: Fins aquí.
1: És a dir, és una ruptura en directe.
2: Sí, sí, estan vivint una ruptura d'una relació que va començar aquí a xiu-xiu.
1: Això li està dient un mòbil, els oients que estan una mica despistats.
0: Mira, és que després d'aquesta conversa m'ho he guanyat un poc.
2: Ah,
1: t'ho ha dit?
2: Ho reconeix.
1: Sí. No m'agrada, això és aquesta passiu-agressivitat no m'agrada gens.
0: És que me deia, tu demanaves que et respongués i jo m'he posat a corregir-te.
1: Uf.
2: Ara sí, ara no. Gaslighting, és això.
1: No va bé, això.
2: Marc, aquí sempre tindràs una relació segura i estable, xiu-xiu.
0: Espero que no me torneu a traicionar com la darrera vegada amb el xat. I res, a veure quin color duc els cabells es pot cindir.
2: Vinga, estarem pendents. Adéu. Gràcies, Marc. Una aturada i tota una tornada.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. L'Hospital de Son Espases incorporarà els pròxims dies 93 infermeres interines o amb contractes de llarga durada. Avui s'ha convocat una crida pública per incorporar professionals que ara mateix són a les borses. D'aquesta manera es busca afavorir el relleu generacional dels professionals que s'han de jubilar aviat. En aquests moments l'hospital compta amb 2.165 infermeres, un 10% més que el 2023, quan n'hi havia 1.970. Mentrestant, els metges han desconvocat la vaga indefinida que tenien prevista a partir del 28 d'octubre per reivindicar un estatut marc propi. Això a causa de la convocatòria anticipada d'eleccions, perquè diuen fins que no es formi un nou govern no hi haurà un interlocutor vàlid. Així tot, el col·lectiu diu que manté el conflicte viu i afirma que la decisió no suposa una renúncia a les seves reivindicacions. Miguel Lázaro és president del Sindicat Mèdic.
2: Por responsabilidad, por coherencia y por ética, y pensando en lo que es esa lista de espera que se va acumulando, ¿no?, y todo el problema que les generan los pacientes, hemos decidido aplazar el paro permanente indefinido. Ahora bien, el conflicto sigue.
1: Les Balears han registrat durant el juliol un nou màxim de pressió humana. Es va costar als 2,1 milions de persones les darreres dues setmanes, del 17 al 31 de juliol. Avui també que hem conegut que el nombre de turistes a Eivissa va créixer l'any passat, però en canvi va baixar l'estada mitjana. Són dades de la memòria presentada pel Consell eivissenc. El conseller insular de Gestió Econòmica, Salvador Losa, ha destacat que els darrers 10 anys l'increment de residents ha estat superior al de turistes.
3: Parlem de que fa 10 anys, per cada 10 residents hi havia 12 persones, entre residents i turistes, i en els darrers anys, i avui, en aquest any, en el 2025, perdó, el nombre de turistes són 8 per cada 10 persones de Montsilla.
1: L'informe també mostra que les Balears són la comunitat amb l'índex de preu de l'habitatge de lloguer més elevat de l'Estat. I encara parlant d'Eivissa, Sant Josep reobre el bany a Cala Tarida després que les últimes anàlisis de l'estat de l'aigua han donat resultats favorables. El consistori havia prohibit temporalment el bany diumenge passat tant a Cala Tarida com al Caló d'en Serral per un abocament registrat després de les intenses pluges de dissabte. El govern i agents socials han consensuat els 10 dies d'obertura comercial en festius per a l'any que ve. Destaca el dia de les Illes Balears, l'1 de març. També s'han fixat el 3 i el 17 de gener, el 25 de març, el 2 de maig, l'1 i el 28 de novembre i el 6, 12 i 19 de desembre. De tots aquests dies, cada municipi en pot canviar dos. La segona festa de Nadal ha quedat finalment fora del calendari, tal com ha explicat el conseller d'Empresa Alejandro Sáenz de San Pedro.
4: El 26, el segundo día de Navidad, es un día de profunda tradición familiar en Baleares y ha venido consensuado por el sector que ese día no va a ser un día de apertura.
1: En la plana estatal, la Fiscalia demana a l'Audiència de Madrid que absolgui Begoña Gómez. La dona del president Pedro Sánchez seurà al banc dels acusats davant un jurat popular pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El fiscal ja ha presentat l'escrit de conclusions provisionals en el qual manté la mateixa posició que ha defensat des que es va iniciar el procediment. Manté que els fets narrats no són consecutius d'infracció penal i, per tant, sense delicte no hi ha autor i procedeix a l'absolució. I un darrer apunt en la plana internacional, tercer aniversari dels atacs de Hamas, Israel ret homenatge a les víctimes. Supervivents i familiars i amics s'han concentrat en l'explanada on es celebrava el festival que va ser atacat per les milícies palestines, deixant 1.200 morts i més de 250 segrestats, i a la qual Israel va respondre amb una ofensiva que ha deixat ja més de 74.000 gazatis morts. Amb aquest apunt hem arribat a les 6 i 4 minuts. Aquestes i d'altres qüestions ampliades a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Avançat en segona hora de xiu-xiu amb Antoni Cardell en el control tècnic. I avui, com cada dimecres, toca conèixer...
1: gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: Pau Yern, cuiner online.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Hola, bones tardes. Pau, com anem?
3: Pues mira, molt bé, molt bé. I vosaltres, què tal?
0: Molt bé. Escolta, en aquest programa sempre demanem com has dormit a nit passada. Has dormit bé avui?
3: Sí, molt bé, molt bé. Una mica nerviós, eh? Però bueno, bé, bé, bé, sí.
0: No, faltaria.
2: Nosaltres, Pau, te posarem facilíssim.
0: Mira, estem entre amics, amb confiança.
2: Totalment.
0: Nosaltres...
3: Perfecte, perfecte.
0: Volen riure i ja està.
2: Exactament. I després tenim una cosa. Pensa que aquí ve gent, moltíssima gent cada dia i la majoria mos diuen que estan nerviosos. I nosaltres sempre, quan surten d'aquí, i estan contents, perquè els ha anat bé.
0: És que som els millors.
3: Sou.
0: No, Pau, tu ets el millor. Perquè què vol dir això de cuiner online?
3: Pues mira, jo ara mateix el que estic bàsicament fent és creació de contingut per marques. Que això què vol dir? Pues mira, faig creació bàsicament de vídeos receptes, també faig molt tema enfocat a fotografia i e-commerce per marques, diguem també per diguem campanyes que es vulguin fer i de més.
0: Mm-hmm. Tot en revoltat, voltant, perdoneu, a la gastronomia. I si pot ser ibicenca, és així? Mm-hmm.
3: Correcte, sí. Home, això sí que... Si es pot ser ibicenca, encara molt millor. Bé, la veritat que ara mateix sí que és un dels projectes, a part de tot el que faig de creació de contingut per marques, que és més enfocat, doncs, diguem, en castellà, perquè, evidentment, doncs, bueno, hem de sobreviure d'alguna manera. Sí que un dels projectes nous que estic fent ara mateix és la creació de receptes d'Eivissa i, sobretot, fer un ibicenc, perquè també crec que és una manera de reivindicar, diguem, la llengua, ja que també ara mateix ha arribat un punt que sent parlar una persona amb ibicenc és que se'n posa la pell de gallina, perquè és que, al final, que estem envoltats de tanta gent de per tot que al final dius, ostres. I al final també la cultura gastronòmica, perquè moltes vegades t'enfoques molt en cuines de per al món i no saps el que tens a casa, saps?
0: Va de la mà, és identitat.
2: Pau, sí, nosaltres ens sí. Va cridar molta atenció el contingut que fas a xarxes. T'hem de dir que aquí a la redacció el miràvem i ens entrava una gana perquè fas plats fantàstics. Si el voleu cercar, per cert, en Pau Yern, com te poden trobar a Instagram?
3: Pues mira, és by, en anglès, / chef Pau, que em preguntaràs, ara parlant d'identitat i cultura,
2: bé, és igual.
3: Que fas amb un nom en anglès, pues també t'ho puc explicar, si vols.
2: Bé, després m'ho explicaràs, però bé, tot nom també, Pau, perquè mos agrada molt la teva història, perquè quan vas estudiar una cosa que és molt interessant, però no té res a veure amb el que t'has acabat dedicant. Explica-mos un poc aquesta història.
3: Correcte, doncs mira, sí, res a veure literalment, perquè jo vaig estar més enfocat al tema del món de la mà. Jo vaig estudiar per ser submarinista professional i més endavant vaig estudiar per ser patró d'embarcacions. Així que ja, res a veure. Uh-huh. I, bueno, bàsicament me vaig cansar un poc d'aquest món, me'n vaig anar a viure a Austràlia durant un any i quan vaig tornar, se'm va venir l'oportunitat de fer feina per una empresa americana que exportava porc ibèric a Estats Units. Bueno, i necessitaven alguna persona que fes, diguem, videoreceptes per Instagram, creació de contingut i dins més equip, diguem, de social media amb ells. Mm-hmm.
2: I com aconsegueixes fer vídeos que estimulin, que generin impacte en una xarxa social en què està infestada de gent que fa aquest tipus de vídeos?
3: Sí, correcte. Però mira, al final jo el que intento és ser molt jo, diguem, no intentar amagar, diguem. Jo al final pues, som natural, intento fer les receptes molt pues, com al final podria ser jo, diguem, en el dia a dia. Al final m'ho diuen molt els amics, perquè cada volta que veig un vídeo teu, dic, pues, és que és ell, i dic, pues, és que no intent, diguem, ser un actor, pues, intent ser com som jo i la veritat, pues, també, pues, tinc molts de llibres i al final molta inspiració d'altres creadors i, bueno, vaig un poc fent així sobre la marxa pues, el que m'agrada i vaig bé, pues, vaig fent vídeos així. Uh-huh.
0: Pel que t'he entès, Pau, quan eres petit cuinaves receptes tradicionals amb ta mare. És així? Com era aquell moment?
3: Sí, a veure, sí, amb sa mamà, amb sa abuela, al final, bueno, jo he estat molt, sempre molt observador, sempre m'ha agradat cuinar, sempre, bueno, inclús més menjar, i res, al final sempre he estat molt dins la cuina i sempre al final m'ha agradat cuinar i bueno, al final també d'elles el que m'han ensenyat és que la cuina es molt, sobretot temps, paciència i al final tenir gust i provar-ho tot. I al final, bueno, vas
2: fent i desfent i trobant-te el camí, exactament. Mm-hmm.
3: Correcte, sí, sí. Al final jo la meva cuina, com dic sempre, és molt com d'abuela, que vaig provant, vaig afegint coses, vas rectificant i al final molta gent me pregunta, però això quina és la recepta? Pues la veritat és que no te la sé dir perquè no... Mm-hmm. no hi he apuntat i al final he anat, diguem, sobre la marxa.
2: Després, Pau, gent que de manera natural i dos bones, i se li dona bé cuinar. I d'altra gent que no. Què creus que fa que una persona naturalment cuini millor que una altra?
3: Al final, el que acabo de dir ara mateix, crec que el gust és molt important. I anar provant i posar-hi, diguem, passió. Al final, hi ha molta gent que cuina per sobreviure, mm-hmm. per dir-ho d'alguna manera. Que cuina o menja per sobreviure, que al final, si no menges, et mors, bàsicament. Mm-hmm. Entonces, jo, al final, crec que som una persona que m'agrada molt menjar i crec que la gent que se li dona bé la cuina, crec que és un poc similar, que t'agrada menjar, t'agrada provar, crec que és molt important és anar provant mentre vas cuinant i de més.
0: Jo personalment he de dir, Pau, que tant de bo sou una mica tu.
3: Sí, no?
0: Sí, no sé si se pot arribar a aprendre això. Però bé, també una mica tu per conèixer també aquestes receptes tradicionals que feies amb la teva predina, amb sa mamà, com has dit tu. Perquè, clar, la gastronomia eivissenca és molt variada, boníssima. Quins són els plats que més te captiven? El manco els ingredients?
3: Pues que més me captiven? Pues és una molt bona pregunta. La veritat que tot el que siguin plats tradicionals m'agraden i n'hi ha pocs que no m'agradin. Sí que és veritat que jo som molt d'arrossos. Jo la veritat que podria menjar arròs cada dia, per dir-ho d'alguna manera. Així que te podria dir que m'agraden molt les paelles, arròs de matances... Per exemple, també hi està l'arròs amb gerret i pinya de col, que no sé si el coneixeu, que no és tan conegut i la veritat que és algo que està espectacular. Mm-hmm. Així que...
0: De quin has dit, perdona? Vicent, repeteix?
3: Arròs amb gerret i pinya de col.
0: Ah, d'acord. Mm-hmm. No, no el coneixia. Sí, gerret i...
3: No és tan conegut i la veritat que és boníssim, eh? Sí, wow. Sí, l'heu de provar.
2: I també m'ho han comentat que t'ho surten molt bé el macarrón de Sant Joan.
3: Bueno, molt bé. Bueno, sí, a veure, se'n dona bé, però bueno, com tot. Al final, és que es golafra se les busca per fer els plats que a un li agraden.
2: Molt bé. Pau, com dus això, el programa? De moment bé? Estàs còmode aquí, a la casa de Xiu-Xiu?
3: Estic perfecte, sí, sí. Estic molt còmode. Ja se m'han llevat els nervis de damunt.
2: Ara, no, molt bé, Pau. I d'ara jugarem un poquet. Bien. Molt bé, jugarem a què t'estimes més que no te passi, d'acord?
3: Vale, dali.
4: Vinga, començant per arròs passat o peix sec.
3: Ostres, crec que arròs passat.
0: Clar, sí, que sí. Te passi o que mengi. Però jo, Pau sí, diu, des de la perspectiva de cuiner, no, Pau?
3: Sí, home, és que al final un arròs passat queda com si fos una coca, allò tot estovat, no. Clar, crec que és més fàcil de passar un peix sec que un arròs estovat.
4: Sí, un bon tassó d'aigua i vas passar. Vinga, següent és un pèl al plat o una mosca a la sopa?
3: Un què?
4: Un pèl al plat o una mosca a la sopa?
3: Uf, crec que un pèl. Una mosca ja sabem tots on van les mosques.
4: Vinga, la següent és cremar el plat o passar-te en la sal?
3: Ostres, crec que cap de les dues podrien ser bones, perquè crec que podríem fer alguna cosa immengible, però podríem dir que... Ostres, no sé.
0: Que és pitjor. És complicat, cremar un plat o passar-te en la sal com a cuiner?
3: És que, clar,
0: és dura, que és difícil.
3: És complicat, perquè depèn del que el cremis i depèn del que hi posis. Qualsevol de les dues coses pot arruïnar un plat, així que crec que diria que cap de les dues.
0: No pots triar en Pau aquí. És massa difícil. Vosaltres que triaríeu, companys?
2: Jo per mi se sal, eh?
4: Jo és que se me crema i me pas de sal. Vull dir que va malament la cosa.
3: Ja, jo sé veritat que soc bastant salat, així que podríem dir cremar un plat perquè si me pas de sal me'l podria menjar.
0: Vinga,
2: sí. Va, i de la sal.
4: Vinga, ho deixem així. La següent és tallar-te un dit o que se'n vagi la llum en ple servei.
0: Què t'estimes més que no te passi?
2: Clar, també tot té matisos, perquè una cosa és un dit sencer...
4: Bé, però un tallat...
2: I l'any de col·li sencer, o un tallat.
3: Un tallat, prefereix fer-me un tallat que se'n vagi la llum. Clar. Des de luego. Que a més me'n faig contínuament, així que és una cosa que ja estic acostumat.
4: Bé, la següent és un client que torna tots els plats o un que queda allà fins que tanqui. Mm-hmm.
3: Que no, que era que no me passi, no? Prefereix... jo prefereix que no torni els plats. Jo que algú es quedi fins al final m'encanta. De fet, m'encanta cuinar per la gent i m'encanta passar hores i hores allí cuinant i fent de vessar. Així que...
2: Et de què cuines, Pau, que quan acaba el servei el client han quedat a ple, ja estan allà tranquils, vas allà a veure-los i els hi dius, men, com ha anat això? Ho fas, en això?
3: A veure, jo sí que és veritat que no m'agrada ser molt protagonista i m'acosten aquest tipus de coses, però sí que és veritat que últimament ho estic començant a fer. Home, normalment la gent te diu coses bones, això és veritat, que si et comencen a dir segons quines coses, doncs igual no estan polits, però bueno, sí que agrada anar a preguntar, a veure què tal. També és veritat que sempre treus coses positives. Sempre hi ha gent que pues, et pot dar alguna recomanació. Mira, això pues, igual no has fet. Sempre pots treure coses, diguem, d'anar pues, a parlar amb els clients i de més.
4: Mm-hmm. Molt bé, doncs seguim en la següent, que és que te posin ketchup en el plat estrella o que directament no el tastin.
0: Uf, mira. Difícil també, eh?
3: Hòstia, però no sé què dir-te. Quina ruïna són dos, no sé.
0: Jo m'estimaria més que me posessin ketchup.
2: Clar, perquè
0: que gent... cadascú faci...
3: Sí. Home, sí.
0: Destrossi sí. El plat quan vulgui.
4: Mentre després passen per caixa...
3: Sí, a
2: passa't bé.
3: Claro, és una punyeta passar molt de temps cuinant alguna cosa i ho arruïni. Però sí que és veritat que ja que has passat el temps, per lo menos que s'ho mengin.
0: Clar, i si és una ruïna, és per culpa de la persona que ha posat el ketchup.
3: Correcte.
0: No,
3: això ja
0: no
3: li pot dir, i després això... Això estava bo, però el que passa que mira el que has fet.
0: Vinga, el darrer dilema.
4: Vinga, el darrer és una mala crítica o qualcú que digui, en certa superioritat, escolta, jo crec que ho faria millor.
2: Quina ràbia, això, no?
0: Sí, però una mala crítica avui en dia...
3: Si és una mala crítica constructiva, crec que no està malament. Algú... Crec que prefereix que algú no sigui superior, sí, des de luego. Això emprenya molt, sí. Quan estàs allí cuinant és en plan, a veure, n'acabem, ara.
2: Clar, i després passa també que, bé, per ventura, hi ha un àmbit professional, com és el teu cas, Pau, no, però en àmbit amateur, quan fas una paella per molta gent, o això, que sempre hi ha qualcú que te diu, això ho has de fer així, això ho has de fer així. Què en penses d'això?
3: Això passa bastant més, sí, en àmbit... Sí. Àmbit així amateur o a casa, sempre ja és típic de... que ve dir com ho faria ell bastant millor que tu.
2: Exactament.
3: Sí, sempre hi és. Això no falla mai, eh?
2: No falla, això no falla. Men, Pau, de totes aquestes coses que t'han dit, que tant de bo no passin o no passassin mai, quina és la que te passa més sovint? O si te'n passa qualcuna, a part de lo dels guinevets i dels dits?
3: Pues aquesta última passa bastant sovint, jo ho faria així, jo ho faria així. Crec que això sol passar bastant. Lo de tallar-me els dits també, evidentment. Passar-me de sal i cremar, de vez en quan, també. Trobar-me un pèl, doncs... Pues... Sí que també és comú. Evidentment, al final, pot passar, has d'anar amb cuidado i això. I dic que... I quines altres eren, ja ni me'n record.
2: Bueno, n'hi havia...
0: Experiències, sí. Pau. Prova superada, també t'ho dic, home. Pau. Escolta,
3: bien.
0: En quin moment te'n vares a donar compte que la cuina podia passar a ser una passió, a convertir-te en la teva professió?
3: Pues bàsicament, pues, quan, pues, com us he comentat, al final jo m'estava dedicat completament a una cosa diferent a el que faig ara actualment. Sí que és veritat que sempre sabia que m'havia agradat cuinar, menjar, però sí que mai m'havia seduït, diguem, la idea d'estar dins una cuina professional. No era algo que digues, està fet per jo. Entonces, al final, bueno, quan vaig dir que vaig tornar i se'm va dar l'oportunitat aquesta de bueno, començar amb una empresa, i la veritat que amb ells vaig aprendre... pràcticament tot sobre la creació de contingut, que és el que estic fent ara actualment, que és, bueno, el que he dit, això de creació de vídeos i tal. Entonces, al final, crec que va ser un punt d'inflexió de dir, ostres, jo això sí que és veritat que és una manera de dedicar-me a la cuina, que jo sempre m'ha agradat, però d'una manera diferent que també me permeteix, diguem, me permeteix viure com jo vull, que és, al final, diguem, poder viure allí on siga, organitzar-me els temps d'una manera diferent, viure a diferents bandes, perquè jo part d'Eivissa també visc a Corunya perquè la meva dona és d'allà, entonces crec que estar a una feina fixa o una cuina no em permetria viure com jo vull actualment. Llavors, un futur veurem, però bueno, actualment és així.
0: A Galícia també hi ha menjar deliciós. Eh? Quina cultura gastronòmica, mare meva.
3: Aquí és espectacular, eh? Això. Aquí, vagis on vagis, menjaràs bé. No, no fallaràs.
0: Has provat de fer una mescla, un plat a eivissenc i gallec alhora? No sé si seria possible, perquè hi ha, clar, marisc, a lo millor nosaltres som més de porc.
3: Pues a veure, la veritat que mesclar, el que he mesclat més quizás és en plan pues, alguna paella així ficant-li polp o alguna cosa d'aquestes així més. Llavors, la veritat que al final la cuina així més tradicional pot ser pareguda, diguem. Mm-hmm. Lo que, mira, lo que, una de les coses que sí que vull provar de fer és fer unes herbes eivissenques amb borujo d'aquí. Mm-hmm. Fer una mescla fusió a veure què surt. És una cosa que tinc pendent de fer l'any que ve, perquè això este juny no es podrà, però bueno.
0: Mm-hmm. I llavors les volen tastar, les volen tastar.
3: Sí, sí, sí. Primer provaré jo a veure si val la pena...
0: Molt bé.
3: Si val la pena posar-lo en el ruedo, diguem.
2: I que te'n diuen des de gastronomia eivissenca?
3: Que me'n diu... A bona Galícia.
2: Sí, si els agrada... Que...
3: Hombre, a veure, és que com no va agradar? Al final, crec que és algo que no són, diguem, gustos... Hi ha coses que quizás són més complicades. Sí que és veritat que a Galícia sol dur més, diguem, reposteria. Sí que, per exemple, les magdalenes eivissenques agraden molt, es flau també, però sí que és veritat que tot el que més... Són gustos que quizás són més normals, diguem, al final els arrossos o les frites. Al final crec que són coses que pot ser que no agradin, però és complicat, diguem.
0: I doncs, si en aquestes hores vos ha entrat gana, ha estat cupo o gràcies a en Pau Llern. Cuiner, diu ell, online, el podeu trobar a xarxes socials. Pau Llern, gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres, home, és un plaer. Quan vulgueu, me tornava a cridar sense cap problema.
0: Vinga, gràcies,
2: que
0: Pau,
2: bé.
0: Que vagi molt bé, sort.
3: Vinga, bona tarda, adéu, gràcies.
0: Ara mos toca Plana Internacional.
5: Plana Internacional.

0: Un excursionista de 16 anys ha hagut de ser rescatat d'una muntanya prop de Vancouver després de quedar atrapat mentre seguia una ruta que havia planificat amb ajuda de la intel·ligència artificial.
1: El jove havia sortit de Grouse Mountain per arribar fins al Crown Mountain, però en un moment donat va perdre el camí i va acabar dins una zona d'escalada.
2: El jove va telefonar per demanar ajuda i, per una casualitat, els equips de rescat estaven fent un exercici amb un helicòpter precisament en aquella muntanya. Dos tècnics varen poder baixar fins on era ell i el varen rescatar.
1: Xiu-xiu, hem aconseguit recuperar l'àudio en les indicacions de la intel·ligència artificial.
3: A 200 metres gira a l'esquerra. A continuació, escala la paret de 30 metres que trobaràs davant. Molt bona sort.
0: Uns científics han identificat una nova espècie de pingüí a l'oceà Índic.
1: Fins ara els experts pensaven que aquests animals formaven part de la mateixa espècie que els papua, però perquè físicament són pràcticament iguals. Però un estudi genètic ha demostrat que en realitat és una espècie diferent.
2: El nou pingüí s'ha batiat com a Psycho Gosley's Kurgan... Sí, bé, és que m'han posat una trampa posta. Psychostelis kerguelensis, i viu en una de les zones més aïllades del planeta. L'última espècie de pingüí que es va identificar va ser l'any 1921.
1: Ara el pingüí ja podrà dir en propietat: és que jo no sóc com els altres.
4: No me'n puc avenir d'això. Que guapo, per l'amor de Déu.
0: A Filadèlfia han organitzat el primer campionat d'aparcament en paral·lel, una competició per trobar el millor conductor o conductora a l'hora d'aparcar en espais reduïts.
1: Els participants competien en tres categories: aparcar més a prop de la vorera, fer-ho amb el menor nombre de maniobres i deixar el cotxe perfectament alineat en la vorera.
2: L'objectiu era demostrar qui tenia més destresa al volant en una de les maniobres que més mal de caps dona a alguns conductors.
1: Així ho proposam un concurs similar a les Balears, però no anirà d'aparcar, sinó de trobar lloc.
5: Coneixeu el cotxe? Fast and Furious!

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Companys, començant temporada, què podem fer?
5: No sé, per exemple, farmejar aura.
4: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
5: No, jo no soc la moderna és ella.
7: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
4: Però què fan exactament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
4: Però ho fan els joves o no són tan joves?
7: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: I hem de dir que acaba d'entrar per la porta qui sempre mos apropa a aquell record que tots tenim gravat a la memòria col·lectiva. Ja sabeu qui és ella. La més xula de la ràdio, en Mònica Borràs, amb el seu...
1: Aquell gran moment.
0: Mònica, com has dormit a nit passada?
2: Molt bé, dormim molt bé, vosaltres?
0: Beníssim.
3: Bé, molt bé.
2: Vos despertau. Què
0: hem de dir? Què hem de dir? La veritat és que no he dormit gaire bé.
2: Dormiu d'una tirada?
3: Sí, hi ha dies que qualque vegada...
0: Jo fa 3 dies que m'adonc que les 3.
3: Molt de formatge.
0: Molt de formatge.
3: Si menges molt de formatge, té molta sal, per tant, tens set, i si tens set, beu molta d'aigua, i per tant, vas excusat.
0: D'acord, d'acord.
2: En Celestí li agrada molt el formatge.
0: En Celestí Oliver, el nostre company.
2: De Tentol, exacte. I com estàu? Bé, tot bé?
0: Sí, tot bé.
3: Sí, molt bé.
2: I tu? Molt bé, també, gràcies.
0: Podem estar així fins a acabar,
2: molt bo. Ahir vaig veure un vídeo d'aquests de broma, que són dues persones, eren alemanys, i un home i una dona que se troben per ja segur que no van molt, van un poc arreglats. I ella li diu, què tal, com va? I ell li diu, bé. I ella li diu, i tu? I ell també bé, però...
0: Però això a vegades passa.
2: És absurd, total.
0: A vegades passa. I jo a vegades dic, va bé, i no m'ho han demanat.
4: Sí. Sí. Oh, quan és cambret, diu, bon profit, i tu li dius igualment.
2: Caducant molt bé. I avui vos duc dos temes.
0: Dos grans moments,
2: perquè
0: eh?
2: Perquè trieu de quin voleu o qui, de quin vos estimeu més que parlem avui. La setmana passada varen dur dos temes. Avui en recupero un altre, però és vera que cada setmana mos duc temes d'actualitat. Per exemple, avui és un... Vull, ara he girat el tema sense voler. No, començarem pel primer, que era el que vos vaig proposar a la setmana passada, que és aquest de Walt Disney World, perquè el dia 1 d'octubre va ser l'aniversari de la inauguració d'aquest gran centre, gran parc d'atraccions i molt més, ubicat a Florida, que és el Walt Disney World.
0: L'inauguració de Disney, jo?
2: Exacte, ja hi havia el Disneyland a Califòrnia, aquest és el que se va inaugurar a Orlando, després el tercer que va arribar va ser d'Europa, Euro Disney, a París, però és vera que aquesta segona inauguració ja tenia tot el que havia après de la primera i que no volia cometre els mateixos errors o les mateixes...
0: D'aquesta manera se varen consolidar, no?, com a parc temàtic.
2: Se varen consolidar, varen fer una passa més i ja en aquells anys molt de màrqueting i molta visió de futur, la veritat. Aquest és un tema allà on, si heu anat, no, a París sí.
0: Sí, varen dir que sí, que en Jordi i jo li hem anat a París, però com si no, perquè no me'n recordava, i va ser una hora baixa.
2: Clar, de vegades ho penso, gent duen nens molt petits i no sé, tant els dies anar allà...
0: Jo hi vaig anar quan era gran, ja tenia 20 anys, això.
2: Jo vaig anar en 13, 14, que encara t'emociona i t'agrada molt, però ja t'enteres de
3: les veus. Clar, que ja saps que
4: en
3: mini és de mentida.
2: Ja va d'altres coses, Jordi.
4: No sé, en 14 anys.
2: Sí, ja va d'altres coses.
0: A mi me va avorrir soberanament.
2: Sí. Bé, jo no he anat a París. Jo
0: he de dir que jo mai he estat molt de Disney, però bé. No? Jo era més de les tres bessones.
2: Es veu que en aquest Disney World d'Orlando, els que heu anat... És a dir, no només hi ha la part de Disney, del castell, de la Ventafocs, tota la història, la part de l'oest, sinó que hi ha tota una part nova, que seria Epcot. És una part tecnològica que se va inaugurar anys més tard, però que realment jo quan hi vaig anar, que devia ser l'any 84, vàrem veure un holograma. En aquell temps ningú sabia que era un holograma. Hi havia un holograma i era com... Ah. I la gent feia voltes al voltant de l'holograma i se veia per tots els costats i era una cosa com del futur, no? Llavors, hi va crear aquest altre centre un poc dedicat al futur i llavors també hi havia, que no sé si això està per tot, com una part dedicada a diferents països. Llavors, tu era com si anassis pels països d'Amèrica, hi havia una part dedicada a cada país, en sa cultura, podies dinar o com menjar típic, etc. Vull dir que...
0: Això és Port Aventura.
2: Sí. Ah, a Port Aventura ho fan. I d'això ho feien a Orlando, també, en aquest dia.
4: I tal vegada ara, no ho sé, però també hi haurà temes de Star Wars, que tal vegada gent també més fan, perquè és propietat de Disney, i Star Wars, i Marvel, els superherois i tot això.
2: Tot això és tal de vegada, Disney.
4: Sí, per això tal vegada hi ha una part aquí... Clar,
0: d'adaptar, no?, el parc temàtic a allò que compren.
2: Clar,
0: també,
2: però això és molt més recent, no?, aquesta compra de Marvel, i això ja ha estat a posteriori. Sí.
4: Sí, 2000, entre 2015 i 2017.
2: I doncs, Disney ja no era entre nosaltres. Aquest és un tema, l'altre dia va quedar un poc, ens van quedar ganes, però també he duit un altre tema, i és que avui, fa uns anys, en Tom York, que és el cantant de Radiohead, que li deim nosaltres, en aquest grup, que va crear un abans i un després, sobretot amb aquesta cançó, que va ser èxit immediat a Script, que, per cert, és un petit plagi en aquesta cançó. Sí, sí.

0: Aquests dos cops de guitarra són molt famosos. Bé, ara vos heu quedat estonats amb això que he dit de plagi. Realment hi ha una història darrere aquesta cançó. Jo conec com la segona versió i molta de gent segurament li sona, li recorda alguna altra cosa. I és un tema original de The Hollies, de son pare, d'en Albert Hammond, que després en Albert Hammond també la va interpretar, i el seu nom original és The Air That I Breathe.
1: A veure, mam, si trobem la diferència.
0: Bé, ara justament...
1: La similitud, millor dit.
0: Bé. Ho notà, un poc.
2: Sí.
0: Que ara...
2: Està calcada, pràcticament.
3: Sí, sí, s'assemblen molt.
0: Ah, que sí?
2: Sí, sí.
0: Idò, bé, aquesta és una història, per això, a lo millor, jo, la meva teoria és que aquesta cançó va entrar tan bé, perquè en el fons ja mos sonava d'una altra, per això deu passar moltes vegades. Bé, idò, en Tom York és cantant, que a més és una persona molt peculiar, avui fa anys, fa 58, i seria un altre tema. És vera que al llarg del dia han sabut de la mort d'una actriu, d'Eva Marie Sant, que és una actriu que va guanyar un Oscar, que també va actuar amb Hitch, i amb altres actors, però bé, en principi teníem aquests dos temes, en Walt Disney World, o si no, parlar un poc de Creep, d'aquesta cançó...
1: Quin triau vosaltres?
2: És que vulgueu vosaltres, jo me va bé tots dos.
3: Home, jo crec que la setmana passada vàrem estar a punt de triar Disney i no va ser, jo crec que toca.
1: Vinga, idò.
0: Vinga.
1: La creació de Disney World.
0: Exactament, idò. Això va ser dia 1 d'octubre, ara fa 55 anys, l'any 71 se va inaugurar aquest centre. És vera que, com han comentat, ja existia una altra Disneyland a Califòrnia, que anava molt bé, va ser un èxit, i és quan Walt Disney, que sempre tenia molta visió de negoci, va pensar en obrir un altre que estàs al costat est dels Estats Units, no? A l'altre costat del Mississippi, van dir l'altre dia. Llavors, el que va fer és... Clar, ell que se va trobar amb el primer, que ell va crear una ciutat de somni, un conte meravellós, talment així com ell ho volia, de postal preciós. Però què va passar? Que als voltants tot allò se va començar a omplir de benzineres, restaurants, hotels, cartells luminosos... Vull dir que un poc li va rompre aquesta estètica o aquest concepte tan... pur, entre cometes, que ell havia imaginat del que havia de ser. Per això, quan va projectar la creació d'un segon centre, el que va fer és que va decidir que compraria una animalada de terreny, perquè això no li passàs, perquè ell volia controlar el que passava de dins i el que passava de fora. Tota aquesta infraestructura, ara li deim oferta complementària, tot això ho volia controlar ell mateix. Llavors, el que és molt curiós d'aquest centre és que, clar, ell va començar a comprar i va sobrevolar, cercava una extensió molt gran de terreny i cercava exactament un lloc on fes bon temps, que és el que passa també a Florida, i que se pogués un poc estirar durant tot l'any. Llavors... A Califòrnia havien obert el 1955, com us dic, tot havia estat perfecte, però ell volia evitar això, aquest control que hi havia a l'exterior. Així que va triar Florida, va estudiar diferents llocs, però va començar a sobrevolar aquesta zona perquè hi havia bon clima, hi havia turisme, hi havia terrenys disponibles i tenia molt bones connexions de carreteres, diferents carreteres que en altres noms diuen res, però s'ha interestat al 4, s'ha de Florida, no sé què...
1: Tots era... clar, ja se mouen en carretera, era importantíssim per carretera, perdoneu. Era importantíssim que tot ciutadà nord-americà pogués arribar a Florida en aquell parc temàtic.
0: Exacte, perquè també hi havia l'aeroport a Florida, però hi havia una zona on hi havia boscos, pastures, pantans... No hi havia pràcticament res, i va dir perfecte. I va començar, clar, ell no directament, perquè si la gent s'assabentava que en Walt Disney volia comprar els terrenys, què hauria passat? Que els preus haurien pujat encara molt més, no? Així que va fer, va enviar gent, així, petites empreses, a comprar bocins de terreny. És a dir, va anar, vinga, li compram això, perfecte, tal... I va anar creixent. Tot això era una operació totalment secreta que de fet, les seves subcompanyies li van posar en això Projecte X. Clar, ja està molt cansat de veure moltes coses X. En aquest moment
1: moment eres primer projecte X.
0: Exactament. Llavors van comprar a través d'empreses que se deien Bay Lake Properties, Reedy Creek Ranch, jo què sé, noms així molt americans, i van començar a crear pues, aquesta petita infraestructura que després s'havia de convertir en tot això. Clar, la gent s'ha demanat qui està comprant aquests terrenys quan se van donar compte. Pensaven que eren grans empreses d'aeronàutica, fabricants d'avions... Mm-hmm. Però bé, el cas és que finalment va comprar 100 quilòmetres quadrats.
2: Wow.
0: Que ara sempre se comparen camps de futbol, però la veritat no
1: ho he
0: fet.
1: Quants camps de futbol són, això?
0: No ho sé, però és una animalada.
1: Però molts.
0: Un territori molt gran, i la veritat és que... Clar, ell volia dur tots els seus personatges, però el que volia fer també era una ciutat real on havia de viure gent. Mm-hmm. I també va crear aquesta ciutat experimental del futur, que és Epcot, que és aquest centre que, de fet, era com una bolla del món, però en el... diferent, és a dir, com a tecnològica, no? Era
1: has dit 100 quilòmetres quadrats?
0: Sí. Què dic?
3: Un camp de futbol, he cercat fa 0,071.
1: No, és que surt 14.000 camps de futbol estàndard.
0: És una animalada d'espai.
1: Però quina bogeria.
0: La veritat és que sí, és molt d'espai. Llavors... tot això va anar molt bé, és a dir, ell va crear no només tota aquesta part de dalt, com vos he dit abans, els terrenys, eren, hi havia una zona de pantans, vull dir, no era tot regular del tot. Però es verà que finalment se va construir tot això, se va anar fent, però se va descobrir que en Walt Disney estava malalt, tenia càncer de pulmó. Això ja l'any 66, l'octubre, és a dir, 5 anys abans de la inauguració, ja va fer una pel·lícula, va explicar el projecte, així com veiem també les pel·lícules que fan com aquests pitch per presentar i aconseguir també patrocinadors. Però clar, ell no ho deia, que estava malalt. Aquest projecte va continuar endavant, i és que també va comptar amb el suport del seu germà. A vegades els germans són importants. Nomia Roy, sempre havien fet un bon tàndem en la seva feina, perquè en Roy era la part de comptable i en Walt era la part més creativa i artística.
1: És important sempre algú que manegi els doblers, els contes.
0: Sí que és important. Bé, se van gastar 400 milions de dòlars de l'època. No. És a dir, ara jo crec que seria el triple o encara molt més.
1: Però van demanar un préstec, no?
0: Però això no ho sé. Però, clar,
2: no que
0: ja devien tenir molt de dobbers.
3: Tenia estalvis.
0: Devien tenir ja molt de dobbers.
1: Un carnet jove important.
0: Exactament. Llavors, varen crear... és curiós, perquè finalment, quan varen obrir les portes, tot això, els terrenys... És a dir, allà on nosaltres trepitjam, a Orlando, és el primer pis, diguéssim. Perquè el que ell va decidir també és que no volia que la gent que feia feina en el parc, la gent de restauració, de seguretat, manteniment, etc., que no se passejassin per allà i la gent els avés. Allà només hi havia d'haver personatges de Disney. I el que va crear és... a la planta baixa, diguéssim, que la gent no veia, a baix de les atraccions, va crear un sistema, una petita ciutat també.
2: Uau. Com els Morlocks.
0: Perquè circulassin els treballadors, hi havia com a trens, hi havia de tot, tot se movia per a baix.
3: Uau.
0: Aquest és increïble. És una passada.
1: I això existeix encara,
0: sí? Sí, això existeix.
2: Uau. Encara viuen allà?
0: Bueno, no
1: viuen. Bé, molts hi deuen viure, eh?
2: No ho sé.
1: Segurament hi deuen viure.
0: Clar.
1: Es cap de setmana.
0: No, però...
1: Es cap de setmana se'n deuen anar a casa seva.
0: Fa poc vaig conèixer...
2: No sé.
0: Hi ha una lota que és actriu, una Alba Vinton, que m'ho va contar que una de les primeres feines que va fer va ser de Mickey Mouse a Disney París. Uh-huh. I, clar, és un món, és una experiència que la contin això, clar. I ella ho sabia, això, que han d'anar d'amagat, és a dir, que no poden veure a la gent que hi fa feina. De fet, no sé si ho heu sentit a dir mai, que hi ha atraccions... Bueno, allà varen crear una entrada que costava $3.50, només l'entrada en el parc, però llavors cada atracció l'havia de pagar a part. Mm.
3: Clar.
0: I llavors hi havia...
1: No era un bon sistema...
0: Per nosaltres no.
1: Clar.
0: Per ells sí.
1: Clar, per ell sí, però a lo millor no per atraure tant de públic.
2: Home, 400 milions els ja havien d'amortitzar de qualque manera.
0: Quan ja aquí vas i ja ets allà...
2: Clar, fas despesa.
0: T'ho gastes.
2: I en Nim vol, ja que sé, vol menjar...
1: Unes hores d'en Mickey.
2: Unes hores d'en Mickey. Vol abraçar en Mini o en Mickey.
1: És que això...
0: Clar, avui hem
1: vist... Sobreestimulació.
0: Sí, no, i ho trobam a festivals i a molt de llocs, però en aquell moment era... Era una cosa supernovadosa, entrar a l'univers de Disney, personatges, menjar, és a dir, viure allà...
1: És que ara fins i tot ho ha normalitzat, mira si està malament.
2: El que és increïble, conceptualment, el que va aconseguir Walt Disney és crear el món d'animació, dur-los a vida real perquè els nens puguin viure, puguin estar dins la pantalla. Això conceptualment, per un adult, per ventura, no en som conscients, però quan ets un nin, pensar que abraçaràs en Minnie, en Peter Pan, na Wendy i el Capitán Garfio...
0: Però els nins no saben que són de mentida, no
2: ho saben.
0: No, se pensen
2: que
0: és de vera.
2: Se pensen que és de vera.
1: Jo no ho sé.
2: Sí, clar que sí, Inés, per l'amor de Déu. Si dius una criatura de 7 anys i tu li dius que en Minnie, que viu allà, i que li aniràs en el país d'en Minnie... De la Minnie. I clar, que no creus.
0: Tu ets molt fan de la Minnie.
1: Però
0: això
1: s'ho predic. Dient, en Minnie, en Minnie.
0: No, però sí que era veritat, que és curiós. I a part que abans, clar, això és després, durant la Guerra Freda, vulguis o no, després de les guerres mundials, però abans els nins, ja sabeu que els nins feien feina en els 7 anys, entorns desafavorits. Vull dir que això que tenim ara, que els nins tenen joguines, vull dir, abans tenien una joguina, o tenien una roba de diumenge, vull dir que això que tenim ara, aquesta sobreestimulació que de nines, o en aquell temps els nins no eren protagonistes.
2: Exacte. No això, eren, no, això és que és clar. Molt històric. Clar,
0: i a partir d'aquí, els nins, clar, se converteixen també en un objecte de consum, és a dir, no ells, però a través dels pares... consumeixen. Això també se va veure després de la Segona Guerra Mundial en petites barretes de xocolata o això que dius no, vinga, això petit li compraré en els nins i així volies o no va començar. Clar, deien que s'havia de pagar entrada per entrar a Walt Disney World a Orlando i hi havia entrades de diferents preus. Hi havia entrades A, B, C, D i E. I les entrades en la lletra E eren les més cares, les més bones de les atraccions més importants. I això també ha quedat en es parlar dels Estats Units, de dir aquesta és una atracció... tipo E.
1: Això, quan dona els exàmens corregits, per mi que ho fan així. No.
0: Jo crec que
1: amb
0: no.
1: Amb una A, amb una B, amb una
0: sí,
1: C.
0: Amb, sí,
1: però no arriben a ser E.
0: No, però sa A és el millor.
1: Clar.
0: Aquí sa E sa és el
1: millor. 10, ah, d'acord.
0: Clar, no, és un sistema de puntuació diferent. I se diu E-Ticket Attraction. Quan dius és una de pinyol vermell, diries és de ticket E, o sigui, d'una entrada
1: un
0: E.
1: Un pub VIP, no?
0: Sí, sí. I bé, varen fer la inauguració aquesta data del 71. Esperàvem molt de convidats, esperàvem un caos, com havia passat també quan varen inaugurar el 55 a Califòrnia. I ell... se va prevenir un poc. No volia que fos un caos, no volia que hagués embossos, i va arribar el dia i sabeu que la gent estava com a tan previnguda que no hi va haver aquest caos. Només hi varen anar, entre cometes, només 10.000 persones, que són moltes, però que eren poques, no?
3: Per... Un poc ens eclipsi aquí, no?
0: Exactament. Un poc ens eclipsi, sí. Clar, però això va ser com pels a prova, la inauguració bona va ser el dia 25 d'octubre, va convidar en els influencers del moment.
1: Qui eren?
0: Julie Andrews, Bob Hope, o jo que sé, altres actors, els altres bueno. Satèl·lits, la veritat, tampoc
1: clar, eren,
0: els acorden
1: no
0: molt.
1: Influencers, eren actors.
0: Actors, clar.
1: Clar, però que influenciaven.
0: Sí, però vulguis o no, sí que ho eren. I el seu germà. És vera que en Walt Disney ja havia mort quan se va inaugurar, recordeu que vam parlar que tenia càncer de pulmó, però el seu germà va tirar endavant, va fer tota sa feina i va voler fins i tot que el parc no se digués només Disney World, sinó que se digués Walt Disney World, que recordessin per sempre el nom del seu germà, va fer una feina titànica i després d'inaugurar, dos mesos després, va morir també el seu germà. Llavors, el castell de Ventafocs, segurament l'heu vist mil vegades, se diu també que és un castell que està inspirat en un castell que està a Múnich, a Alemanya, un castell que se diu Neuschwanstein, que és un castell que s'assembla molt. La veritat que va fer construir en Lluís II de Baviera, el rei Loco, que li deien... Però és un castell preciós. Diuen que està inspirat en aquest. Uh-huh. I, curiosament, el castell que trobem a Orlando té 58 metres d'altura si el mires des del nivell de Saigo, que a baix, no? Un fossat. Però sembla molt més alt perquè varen aplicar una perspectiva forçada de manera que a mesura que el castell puja, les finestres, les pedres i tots els elements arquitectònics es fan proporcionalment més petits, de manera que pareix que estan més enfora i que és molt més alt. Llavors, pareix un castell de pedra, però no, és de formigó, acer, ciment, vull dir, de tot el que se fa servir avui en dia a la construcció. I com vos deia, els túnels aquests que passen per avall de les pedres perquè és per on passen els treballadors... Hi ha una part també de l'oest americà que jo record també que hi havia com en Tom Sawyer i llavors passes per un riu i tot això. I clar, ell deia, si ara passen per mig dels cowboys un treballador no queda bé, és a dir, o ha d'anar vestit de cowboy,
1: màgia, no?
0: O efectivament ha de formar part d'aquest món tan màgic. I... Ara veure que també varen deixar la setmana passada la porta oberta a parlar un poc de
2: llegendes,
1: d'en Walt.
2: Sí, i mites.
0: Exacte, mites.
1: Tothom sap, no?, llegendes. Que envolta... Bé, no sé si mites.
2: N'hi ha un d'un clàssic, que té a veure amb una congelació.
1: Sí. Però això és mite o és veritat?
2: Sena Mònica, per mi, mos enlluen ara.
0: Ja us ho contaré. Bueno, Epcot, que és aquest altre centre, abans no m'ho he dit, se va inaugurar el 82. És a dir, que quan jo hi vaig anar el 84, era... Feia dos anys, super nou. Vull dir que, efectivament. Idò, ara es veurà que amb Epcot i tot això hi ha hotels, hi ha estudis de gravació, hi ha personatges, milers de visites, com deia en Jordi, també han adquirit drets de noves franquícies, en la qual cosa també queda tot això. Idò, Frozen, o què anem a demanar primer?
1: Ah?
0: Ah, no.
3: Frozen era en Walt
1: Frozen
3: Disney.
1: És,
2: ve per aquí.
0: Frozen.
1: Com? En Frozen és en Disney.
2: No, mira, la pel·lícula Frozen, exacte, que és aquesta que canta, dona, es titula així per molt aquesta llegenda.
0: Clar, perquè...
2: És vera, m'ho acabo d'inventar.
0: No, és vera.
2: Ah, sí, ja,
0: és així, se diu.
1: Dius, no passa mai.
0: Clar, va coincidir que quan va morir en Walt Disney, poc temps després se va criogenitzar sa primera persona. Això va ser dia 12 de gener.

0: No ho sé, surts a pel·lícula i ja no te surt cap informació. Ah, de...
1: Que intel·ligents.
0: És fort, eh?
2: Ah, sí. Increïble.
1: Uau.
2: És a dir, no van enganyar a Google i els van enganar.
0: Clar, és brutal. I clar, perquè te surti alguna
1: quina
0: cosa.
1: Quina absoluta campanya de màrqueting.
0: És que és molt fort. Sí.
3: Però ja tenim nosaltres aquí Vetres Ràdio perquè surti una altra vegada. Que amb el Disney ja està.
1: Bé, en castellà o català no funciona, perquè clar, poses Disney congelat no surt.
2: Exacte.
0: Clar, perquè no ho han traduït. Però no te surt informació d'això. Bé, no ho sé. Es cas és que se va començar a xerrar d'aquest rumor l'any 69. Una periodista ho va publicar i va néixer aquesta llegenda. Clar, si demanau a Google a una intel·ligència artificial, vol dir que això no és vera. Però, clar, si intel·ligència artificial
1: ni
0: diu el que li han ensenyat cada dia o segons informació que en la qual l'han nodrida, no? Llavors, no se sap, però podria ser, perquè era un senyor realment ric. Se n'han fet moltes pel·lícules després, però també hi ha això que diuen que fan pel·lícules de coses perquè després
1: molt tu te pensis
0: que són coses de ficció. També és vera que diuen que Walt Disney tenia un tren en els seus jardins. Segur que a la nit sempre els agrada molt jugar a trens, però ell tenia un tren de veres a tamany real. Sembla que estava obsessionat des de ben petit amb aquestes coses. Diuen, com en Gaudí, que dormia a la Sagrada Família, que vivia pràcticament allà una xaboleta que tenia... Diuen també que Walt Disney dormia a Disneyland, però bé, tampoc veig que tingui tantíssima
1: importància. Jo, si hagués construït Disney, també hi dormiria.
3: Sí? Ja aquí som.
1: Escolta, he entregat la meva vida, he construït aquest absolut imperi, perquè he de tenir una casa, si puc tenir una atracció.
2: Tu faries de Frozen, per allà.
0: Diu que ell quedava al vespre i controlava el que feien els treballadors des d'una finestra.
2: És a dir, era un cap un poc tòxic.
1: Escolta, per crear un imperi s'ha de ser un poc així, eh?
0: I després ell, que duia barba, tenia prohibit que la gent que feia feina allà dugués barba.
1: Uf, això ja és passar-se, no?
0: Sí, no ho sé. Bé, tenia el seu bigoti i bueno, Mickey Mouse s'havia dit Mortimer, no s'havia dit Mickey, i ell li posava sa veu, inicialment. Sa veu era d'ell, d'en Walt. Què trobau? Vos agrada molt en Walt Disney?
1: Home, no passa sensació que era un home...
0: Bé, sembla
2: cancelable.
3: I excèntric, també.
0: I també en compte... Bé, i també hi ha una altra llegenda que diu que va néixer, que va ser que era un nen adoptat i que havia nascut a Mojácar, a Almeria, aquí, a Espanya. Això se contava, també, que és un lloc on se gravaven molt de westerns en aquest desert espanyol i que ell va ser un nen que se'n van endur cap allà, que era un nen que va néixer aquí, a Espanya. Però, bueno, aquesta llegenda no se conta molt, però jo també l'he sentit contar moltes vegades. Diuen, bueno, això sembla que és vera, que el van incinerar el desembre del 66, però, clar, podria ser només escons, perquè el que guardaven era escap.
2: T'imagines que notícia, d'última hora, a la setmana que ve, Walt Disney, efectivament, criogenitzar, torna a la vida després de... Quant d'anys? Clar, 66, bueno, 66... Bé, pobre, més de 50, 60 anys.
1: Què dirien Disney si despertàs ara?
2: Que cago en Dena.
1: Què han fet?
2: Això han fet amb el meu imperi.
1: Qui és aquesta Frozen?
0: Qui és aquesta Frozen?
3: Que deixa de Star Wars i per què ho han comprat. No entenc res.
0: No, però realment va crear tot un imperi. Epcot, en el seu moment, superinteressant. Ara, clar, ja haurà quedat tot solet, no? Tot el que s'explicava allà. Però realment un senyor molt visionari que va fer molt de dobbers, però malauradament va morir, entre cometes, jove. El 55.
1: Mònica, avui volíem jugar a cinema, però mos ha aparegut tan interessants història de Walt Disney que serà la setmana que ve. Perquè, Mònica, recordeu, ve cada dimecres. Mònica, mos sentim la setmana que ve.
0: Sí, gràcies.
1: Perfecte, perquè hem arribat en el xiu-xiu número 490. Està molt a prop de fer xiu-xiu número 500.
2: Ui, saberen cosetes, petites.
1: Hem de preparar qualque cosa. Adéu.
3: Fins demà.
1: Gràcies per ser-hi. He demanat que digui que Xiu Xiu té els millors presentadors del món.
4: Xiu Xiu va, sekai ichi saiko na, reporter, shaberu hitsu tachi ga imasu.
1: Wow!
2: Thank you, thank you. Arigato.
1: Thank you. Arigato.

0: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7.

0: Acaba el judici per l'assassinat masclista del coi de Rabassa a Palma ara fa 2 anys. Demà s'entregarà l'objecte del veredicte al jurat, que quedarà incomunicat per determinar si George Virgilio Tellano és culpable de l'assassinat la seva exparella Maria del Rosario. Avui l'acusat ha fet ús de la seva darrera paraula, en què ha demanat disculpes a la família de la víctima i ha assegurat que la va matar en defensa pròpia. Segons l'autòpsia, ella va rebre 66 ganivetades. El fiscal ha assegurat durant la darrera sessió del judici que l'acusat és la maldat personificada. Un judici amb un grau alt emotiu, tot d'una connectar amb l'Audiència Provincial de Palma, on avui a hora baixa s'han estat llegint les conclusions de les dues parts. Abans, repassam altres titulars d'aquest dimecres, dia 7 d'octubre. El sindicat prepara la vaga general per la crisi de l'habitatge per dia 11 de novembre. Victòria Morell, bon vespre.
1: Bon vespre. Els principals sindicats, Comissions Obreres i UGT estan reunits a Madrid per preparar els detalls de l'aturada de 24 hores per reivindicar uns salaris que permetin accedir a un habitatge digne. La vaga serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral. Segons el secretari de Polítiques Públiques de Comissions, Daniel Cámara, volen que aquestes qüestions centrin la campanya electoral del 24-29.
2: Tenemos 4 ejes fundamentales. Salarios, vivienda, porque es el mayor factor de empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras, la carestía de la vida, el precio de la cesta de la compra, la energía y la mejora de los servicios públicos.
0: Aturada que arriba quan avui ja s'han publicat al BOE el 2 Reial Decrets Llei de l'Habitatge. Entre les novetats, el nou decret obliga les administracions a pagar el deute de llogaters vulnerables.
1: Demà entrarà en vigor el primer, el que inclou el gruix de les mesures, mentre que el segon, que suposaria la renovació automàtica dels contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Això quan les acampades a la plaça d'Espanya de Palma i a la Puerta del Sol continuen. La justícia ha rebutjat de nou desallotjar-la de Madrid.
0: I l'empresa pública d'habitatge Casa 47 construirà 43 pisos assequibles a la barriada de Son Oliva a Palma.
1: El valor estimat del contracte per a la redacció del projecte d'edificació es fixa en 500.000 euros, impostos exclosos, i les ofertes podran presentar-se fins al 9 de desembre. Són habitatges que formaran part del Parc Estatal d'Habitatge de manera permanent.
0: Pressió humana sense aturall.
1: El juliol s'ha produït un nou rècord de població resident i visitant. A la vegada, les Balears es va acostar als 2,1 milions de persones les darreres 2 setmanes del mes, després de créixer un 1,45%.
0: I acord unànime pels festius d'obertura comercial de l'any que ve.
1: Govern i agents socials han designat els 10 diumenges i festius en què podran obrir els comerços l'any que ve. Els ajuntaments podran substituir 2 d'aquests dies per festes locals. Dia 26 de desembre queda fora del calendari.
0: I el trànsit a les avingudes a Palma s'ha restablert després de gairebé 20 hores aturat.
1: La causa ha estat un clot que ocupava els 3 carrils de la calçada. L'incident s'ha produït arran d'una avaria en una canonada d'aigua potable situada davall la vorera a l'alçada de la caserna militar.
3: Sí, avui de matí quan he sortit de Canostra hi havia molt d'embòs a les avingudes sortint direcció cap a Cort Inglés, digamos, i el carrer que anava d'avingudes cap a la mà estava teat. Però bé, hi havia la policia, però l'únic és que hi havia molt de cotxes.
0: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports. El Mallorca ja prepara el partit contra les Palmes de diumenge a Son Moix i ho fa amb moltes absències. Marta Sampas, bon vespre.
4: Bon vespre. Els vermells s'han encetat avui matí a Son Bibiloni la preparació de la que serà una nova jornada de Lliga, i ho han fet amb les absències dels 3 internacionals, Valien, Lubumbo i Beristrom, i també dels lesionats Luna, Morlanes i Roca. Per cert, Roca va passar ahir per la sala d'operacions. I ja sabem quin dia i a quina hora jugaran els partits de Copa del Rei els representants balears. El Manacor rebrà el Vila-real el dimarts dia 27 a les 9 del vespre, el dia següent, dimecres, el Poblense rebrà el Ceuta a les 7 i el Mallorca visitarà l'Alcoià a les 8 del vespre, i dijous serà el torn de l'Atlètic Balears, que rebrà l'Eldense a les 7.

0: I aquesta hora tenim ja una petita treva pel que fa a les precipitacions. L'AEMET ja no té actiu cap avís per fenòmens meteorològics adversos, tot i que demà reactivarà l'avís groc per mala mar al nord i nord-est de Mallorca i Menorca, tant per mala mar com també per pluges en aquesta mateixa zona. Dani Capó, bon vespre.
1: Bon vespre, Aina.
0: Aquest dia d'avui, quins registres de precipitacions ens deixen?
1: I destaquen els 48 litres per metre quadrat que s'han assolit a Llucmajor, els 45, per exemple, a Lluc, a la Serra Tramuntana, els 39 a Manacor, també cap a Calvià 32, en canvi la resta de l'arxipèlag a Eivissa tot just hem quedat amb 9 litres, a Formentera 7 i Menorca 5 a Lleó. Per tant, registres sobretot que han destacat en el cas de Mallorca, on per cert l'activitat elèctrica també ha estat bastant destacable. En vista demà tindrem unes illes molt polaritzades, perquè a la meitat sud tindrem domini del vent de mestral, per tant, d'esperar un cel molt destapat i bastant net també de partícules. En canvi, cap al nord de les illes, tant a Menorca com al nord-est de Mallorca, encara es podem veure reactivar-se qualque ruixat que pot ser localment moderat. Per tant, encara tenim un temps una mica insegur, sobretot al nord de l'arxipèlag.
0: I Dani, avui s'ha registrat un terratrèmol entre les illes i Catalunya molt fluix, no?
1: Sí, finalment l'IGN ens ha dit que ha estat de magnitud 2,2. És un terratrèmol bastant fluix i amb prou feina s'ha arribat a sentir a punts del nord-est de Mallorca.
0: Gràcies, Dani. Joan Jiménez és el control tècnic.
2: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
0: A punt d'arribar a les 7:07.

0: Fa poc més de 20 minuts que ha acabat el judici amb jurat popular contra George Virgilio Tellano, l'acusat d'assassinar la seva dona, Maria del Rosario, amb 66 punyalades al coll d'en Rabassa a Palma l'any 2024. Demà, el Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha citat a les 9:30 a porta tancada a les parts i el jurat per entregar-los l'objecte del veredicte. Els membres del jurat popular es retiraran després per deliberar en funció de les preguntes formulades pel jutge. Anem fins a l'Audiència Provincial de Palma. Allà hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. L'acusat ha utilitzat el dret a dir la seva darrera paraula.
1: Bon vespre. Sí, ha demanat perdó a Maria del Rosario, a la família de la dona i a les seves filles. I ha enviat un missatge a la fins ara sogra que cuidi a les nines. Mai vaig voler fer cap mal a la meva dona. Han estat les seves darreres paraules. Ara bé, a banda d'aquestes darreres reflexions, el president del tribunal, David Fernández, li ha hagut d'aturar els peus perquè quan qüestionava que la seva condemna a 7 anys de presó pel maltractament masclista a Xari tingués fonaments, ha intentat desacreditar a familiars i amics de la víctima, els que han declarat durant el judici. De fet, el Ministeri Fiscal ara demana un ordre d'allunyament no només de l'acusat cap a les filles, sinó del voltant de Maria del Rosario que han testificat aquí en el judici. Com l'acusació particular demana en aquests moments 27 anys de presó per l'acusat pel delicte d'assassinat amb alevosia, ensenyament, lesions a l'àmbit familiar i haver trencat una mesura cautelar. Ell, durant la seva declaració d'aquest matí, ha admès que la va matar, però no que l'assassinàs, perquè és un delicte penat amb més anys de presó que l'homicidi, concretament 25.
0: De fet, Maria Eugènia, ha estat aquest un judici amb un alt grau d'emotivitat que ens ha deixat algunes imatges molt destacades.
1: Sí, molta, fins al punt que quan l'advocat de la defensa, Llorenç Gomila, ha començat a relatar fa poc manco d'una hora les seves conclusions, només ha pogut dir que ha estat molt complicat. S'ha emocionat i no podia seguir parlant. El president del tribunal ha lloat la feina de Gomila i ha insistit en recordar la seva posició de suma importància a l'hora de defensar d'ofici a un acusat d'aquestes característiques. I, de fet, un element a tenir en compte és que Gomila només ha agafat la defensa de l'acusat des del 28 d'agost. I s'ha de tenir en compte aquest alt grau d'emoció que s'han arribat a viure aquí perquè el fiscal ha arribat a dir a les conclusions que és la maldat personificada, que mai havia vist un acusat que es parlés amb aquestes característiques, amb aquestes, recordem, 66 punyalades, perquè no s'havia trobat mai, diu, amb un cas així, i va sentir el relat de tots els testimonis del que havia passat fins al fatídic dia de l'accident a Can Pastilla. A més, avui de matí, alguns membres del jurat, un d'ells, del jurat popular, ha hagut de sortir d'aquesta sala al comprovar les proves, la duresa de les proves que se veien en les 66 punyalades i com els perits d'aquest judici explicaven fil per randa la massacre que es va produir aquell dia en un cotxe a la carretera de Can Pastilla.
0: Gràcies, Maria Eugènia Quegles, en directe des de l'Audiència Provincial de Palma, on avui hora baixa ha acabat el judici per l'assassinat de Maria del Rosario al coll d'en Rabassa, a l'espera ara que després es prengui un veredicte i es deliberi sobre la culpabilitat o no de l'acusat. I demà passaran a disposició del jutge els 15 detinguts en l'operació policial contra el clan del Pablo, que avui han prestat declaració davant la policia.
2: El principal investigat d'aquesta causa és Pablo Campos, conegut com el Pablo, que és el patriarca del clan. També hi ha la seva dona, dos dels seus fills i el seu gendre, el Pablo, ja va ser condemnat a 3 anys i mig de presó en una operació similar l'any 2021. La DEI és la quarta gran operació policial contra aquest clan que controla la droga a la barriada palmassana de la Soledat.
0: I una operació de l'Agència Tributària contra el tràfic de drogues ha permès intervenir gairebé una tona i mitja de cocaïna i detenir una persona que viatjava en un ferri procedent d'Eivissa amb destinació a la península.
2: L'operació es va dur a terme dia 2 d'octubre a València en el marc dels controls rutinaris que realitza el Servei de Vigilància Duanera als embarcaments i desembarcament dels ferris que connecten la península amb les Illes Balears. Durant un d'aquests controls, els agents van detectar un vehicle de grans dimensions que podia contenir substàncies estupefaents. Durant la revisió van localitzar un gran nombre de paquets que contenien 1.420 pastilles.
0: La Confederació de Sindicat d'Inquilines proposa l'11 de novembre per convocar la vaga general per l'habitatge, una data que es confirmarà a la reunió que comença a aquesta hora a Madrid amb UGT i Comissions Obreres, que ja ha manifestat el lideratge de la vaga. Una aturada de 24 hores per reivindicar uns salaris que permetin accedir a un habitatge digne, que es farà just dos dies abans que arrenqui la campanya electoral de les generals del 29 de novembre.
2: Seran el sindicat, doncs, els encarregats de convocar formalment la vaga general, ja que són les organitzacions amb capacitat per impulsar una aturada laboral d'aquestes característiques. S'hi sumen també CGT, SIC i ELA. Comissions Obreres expliquen que serà una vaga política, però no partidista, i estarà estructurada en quatre eixos. Daniel Cámaras, el secretari de Polítiques Públiques de Comissions.
3: Nosotros tenemos cuatro ejes fundamentales. Salarios, vivienda, porque es el mayor factor de empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras, la carestía de la vida, el precio de la cesta de la compra, la energía y la mejora de los servicios públicos. Y eso es un elemento central para garantizar también un desarrollo vital digno en una sociedad que además cada vez estamos más envejecidos, que requiere de cuidados, que requiere atención, que requiere una sanidad fuerte, en una educación potente. La huelga tiene este sentido, estos cuatro patas.
2: La patronal i els partits de dreta i extrema dreta qüestionen la legalitat de la vaga general en considerar que té una motivació política. Els sindicats ho rebutgen i defensen que les reivindicacions afecten directament els interessos laborals dels treballadors, especialment els salaris i l'accés a l'habitatge. Recorden, a més, que el dret de vaga està reconegut com un dret bàsic dels treballadors i protegit per la Constitució espanyola.
3: Un dels motius de la huelga són els salaris. Están el eje central de la huelga. Los salarios no están siendo lo suficientemente altos como para afrontar una vida digna y un proyecto de vida en condiciones para la mayoría de la población, ¿no? Sí, es una huelga legal, es una huelga política, por supuesto, no partidista. Nosotros nos da igual un partido que otro. Entendemos perfectamente quién está haciendo propuestas que benefician al conjunto de la clase trabajadora.
2: Pedro Mar, secretari general d'UGT, confirma que el sindicat també liderarà la convocatòria de vaga general. Defensa que qualsevol mobilització pels drets dels treballadors ha d'incloure necessàriament el problema de l'accés a l'habitatge perquè afecta directament les seves condicions de vida.
4: Pretendemos no solo adherirnos, sino liderarlo, porque cualquier movimiento encaminado a mejorar las condiciones de vida de la gente y de los trabajadores y trabajadoras no puede encontrarse con ese escollo insalvable que es la vivienda. Y aquí, insisto, el mundo del trabajo tiene mucho que decir.
2: El govern estatal respecta les propostes i comparteix els motius de la convocatòria. És el ministre de Presidència, Félix Bolaños.
5: Compartimos los motivos por los cuales los sindicatos quieren reivindicar salarios más altos y un derecho a una vivienda a un precio asequible. Creo que son el resultado de un sentir muy generalizado, de un consenso muy global dentro de la sociedad española.
2: Una vegada redactada, la convocatòria de vaga haurà de ser registrada davant el Ministeri de Treball, ja que es tracta d'una mobilització d'àmbit estatal almenys 10 dies abans de la seva celebració.
0: Vaga que es convoca malgrat l'aprovació del decret d'habitatge i que ha conduït a una mobilització social que no fluixa.
2: Les persones acampades a la plaça d'Espanya de Palma consideren insuficients les normatives i asseguren que seguiran lluitant pel dret a un habitatge digne.
6: Creiem que les coses han canviat, sobretot el que creiem que ha canviat més és la participació de la gent davant d'aquest moviment. És molt difícil a vegades que les persones ens comencem a moure i comencem a actuar davant les situacions que considerem injustes, i creiem que aquest ha estat el canvi més important, que la gent s'ha començat a mobilitzar per uns drets que són bàsics.
0: Els acampats a la Puerta del Sol a Madrid donen suport a la vaga general prevista per dia 11 de novembre i celebren que UGT i Comissions Obreres s'assumin a la mobilització.
2: Per cert, la justícia ha tornat a rebutjar el desallotjament de la Puerta del Sol. El Tribunal Superior ha desestimat les mesures cautelars sol·licitades pel govern d'Isabel Díaz Ayuso per forçar la fi d'aquesta protesta.
0: I en la plana política, Més per Mallorca i el PSIP ja han donat el seu suport a la vaga general.
2: L'ecosobiranista Ferran Rosa considera que els socialistes han impulsat ara els dos decrets d'habitatge només per interès electoral. El socialista Iago Negueruela ha defensat que la vaga reivindica acabar amb la problemàtica per accedir a un habitatge que ha d'anar acompanyada de millores salarials.
7: I el PSOE fa 3 anys no va voler fer absolutament res. Ara que venen eleccions i ara que hi ha pressió al carrer, se mou. Nosaltres celebrant que s'amaguin, el que sí que els demanaríem és que deixin de moure's exclusivament per interès.
8: Lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras de este país son mejores salarios, a los que la COE se niega. Está entregada a que Feijóo le haga el programa electoral para suprimir las bajas, para que Vox y el PP empiecen a privatizar las pensiones y a seguir negando vivienda a los trabajadores.
2: Per part de la dreta, Manuela Cañadas, de Vox, ha criticat la convocatòria de vaga, mentre que Sebastià Sagreras, del PP, la respeta i recorda, diu, que el Partit Socialista fa 8 anys que governa Espanya.
9: Cuando Sánchez convoca elecciones, van a convocar una huelga general contra la oposición. O sea, lo nunca visto.
10: Respectant qualsevol tipus de manifestació, i seria insòlid que les manifestacions anessin contra els partits que no han tingut la capacitat de governar durant aquests darrers anys a l'estat espanyol.
0: Una vaga que arriba quan avui ja s'han publicat al BOE els dos reials decrets, llei de l'habitatge, aprovats en el Consell de Ministres amb petites correccions tècniques. Demà entrarà en vigor el primer, el que inclou el gruix de les mesures, mentre que el segon, que suposaria la renovació automàtica dels contractes, no entrarà en vigor fins dia 15 de novembre. De moment no hi ha data per a la convalidació per part de la Diputació Permanent. Tot apunta que s'esgotarà el termini i es durà més endavant.
2: La primera reunió de l'òrgan de guàrdia del Congrés serà divendres de la setmana vinent, dia 16 d'octubre, quan es debatran i votaran les mesures per pal·liar els efectes de la Dana i el que es va aprovar la setmana passada per fer front a les conseqüències de la crisi a l'Orient Mitjà.
0: Mentrestant, avui han conegut la lletra petita de les mesures, un test que inclou novetats sobre els desnonaments, els habitatges turístics i la compra especulativa per part de fons voltor.
2: El decret amplia del 31 de desembre de 2028, que recollia el primer decret, el 2030, la prohibició de compra per part d'empreses d'immobles per sota del 70% del preu del mercat. Ara bé, amplia les excepcions a tots aquells que ho dediquin al lloguer assequible o per a persones vulnerables o en exclusió social. Miquel Àngel Mas és advocat.
11: Que fa és dificultar l'adquisició per part de fons voltors, no? És a dir, li posa més requisits, a més amplien els grans tenidors, no? El que vol intentar impedir que se faci negoci en el habitatge.
2: També queden suspesos els desnonaments fins l'any 2030 de les famílies vulnerables sense alternativa residencial. En aquest cas serà l'administració qui pagarà el deute al propietari i els costos judicials permetent a l'inquilí conservar l'habitatge mentre cerca una alternativa.
11: El govern balear, en fons de l'Estat, ha de pagar aquestes rendes i fins i tot les despeses del procés i s'atura el llançament perquè se paguen les rendes.
0: I pel que fa al lloguer turístic, l'IVA passa a ser del 10%.
2: Només en cas de declarar-se les Balears zona tensada, els ajuntaments també podrien apujar l'IBI dels habitatges turístics, una mesura, però, que per ara no té recorregut.
0: I és que fins ara era del 0. El decret endureix més la distinció entre lloguer turístic de temporada i residencial.
2: D'altra banda, el lloguer d'habitacions passa a ser regulat per la llei d'arrendaments urbans amb una protecció major per als llogaters. També s'inclou un nou article que regularà específicament la publicitat immobiliària i obligarà a publicar, a més del preu d'anunci de lloguer, el que costaria amb índex de preus de referència, la renda de l'anterior contracte i si el llogater és un gran tenidor.
0: El Cercle d'Economia de Menorca considera insuficients aquest decret.
2: L'entitat sosté que aquestes regulacions han d'aplicar-se en moments de molta pressió, però han de ser temporals i acompanyades de polítiques per ampliar l'oferta. És a dir, hi ha d'haver mesures per incrementar el nombre d'habitatges disponibles. El president del Cercle d'Economia de Menorca és Miquel Àngel Casasnovas.
12: que aquestes mesures de regulació poden ser útils en determinats contextos de tensió, evidentment ara ho és, i això, però bueno, no hem de perdre de vista, però, que aquestes intervencions han de ser temporals, selectives i complementàries a les polítiques d'oferta, i que sense oferta, la regulació no resol el problema.
0: De fet, l'advocada de la plataforma d'afectar per la hipoteca, Gloria Olmos, afirma que el problema és que els preus són tan elevats que, amb oferta o sense, ara mateix no es poden pagar.
13: En este momento no estamos en el punto de el tiempo del alquiler, sino estamos en el punto de el precio del alquiler. Podemos pagar el alquiler que hay en el mercado en este momento. Pues como no se puede pagar, es que creo que en ese sentido no va a tener efecto.
0: I per amortiguar una mica aquesta crisi de l'habitatge, avui hem conegut que l'empresa pública d'habitatge Casa 47 construirà 43 pisos assequibles a la barriada palmesana de Son Oliva.
2: El valor estimat del contracte per a la redacció del projecte d'edificació es fixa en 500.000 euros d'impostos exclosos i les ofertes podran presentar-se fins al 9 de desembre. Els pisos tindran entre 1 i 3 dormitoris i seran d'entre 40 a 90 metres quadrats. Són habitatges que formaran part del Parc Estatal d'Habitatge de manera permanent.
14: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: I habitatge a banda, avui hem conegut que les Balears van enregistrar durant el passat mes de juliol un nou màxim de pressió humana amb més de 2 milions de persones entre el 17 i el 31 de juliol.
2: Segons les darreres dades de l'Ibestat, les Illes varen fregar els 2.880.000 persones, una xifra mai vista en un mes de juliol a l'arxipèlag, que això representa gairebé 30.000 persones més que el juliol de l'any passat, i el pic màxim de pressió es va viure aquest 31 de juliol. De fet, l'índex de pressió humana va augmentar a totes les illes, especialment a Mallorca, on va créixer un 1,7%. Si ho comparam amb 20 anys enrere, durant el mes de juliol d'enguany hi va haver un 18% més de gent que el juliol de l'any 2006.
0: I el nombre de turistes a Eivissa va augmentar el 2025, però en va baixar l'estada mitjana. Són dades de la memòria sobre l'economia, el treball i la societat de les Balears que s'ha presentat al conseller eivissenc. Unes dades que mostren també que les Balears són la comunitat amb l'índex de preu de l'habitatge de lloguer més elevat de l'estat, Anna Fernández.
15: L'any passat a Eivissa va rebre 3,38 milions de turistes, un 3,3% més que el 2024. En canvi, les pernoctacions varen caure prop d'un 5% i l'estada mitjana també va baixar fins a situar-se en 5,4 dies. El conseller insular de Gestió Econòmica, Salvador Losa, ha destacat que els darrers 10 anys l'increment de residents ha estat superior al de turistes.
16: Parlem de que fa 10 anys per cada 10 residents hi havia 12 persones, entre residents i turistes, i en els darrers anys, i avui, en aquest any, en el 2025, el nombre de turistes són 8 per cada 10 persones de Montsilla.
15: Les dades mostren un augment de la despesa turística. En el cas d'Eivissa, puja un 5% respecte a 2024, sent l'illa on més gasten els turistes per persona i dia amb 224 euros. Segons aquest informe, la població d'Eivissa l'any 2025 va créixer un 1,7% i ja es situa en més de 164.000 habitants.
0: I l'Associació d'Hotelers de Menorca ha celebrat avui migdia l'acte de tancament de la temporada turística, un esdeveniment en el qual també s'ha entregat el premi al mèrit turístic al tour operador britànic Jet to Holidays, ens ho explica Ramiro López.
17: Mesos de rècords, així defineixen els hotelers de Menorca els resultats obtinguts enguany els mesos d'abril i maig. Unes xifres que han estat possibles, en gran part expliquen, per la feina feta pels tour operadors. Per aquest motiu, Asome ha volgut entregar el Premi al Mèrit Turístic d'enguany a Jet to Holidays, que fa més de 15 anys que aposta pels serveis turístics i viatges a Menorca. Així ho explica Sebastià Triay Falles, president d'Asome.
18: Consideram que la seva confiança i el seu interès per Menorca mereixia que se'ls premiés de qualque manera. Ens ha permès adelantar la temporada perquè ells van començar a volar a finals del mes de març.
17: Precisament, el turisme britànic ha experimentat aquesta temporada una pujada destacada a l'illa, especialment fora dels mesos forts d'estiu. Escoltem a Júlia Pons, que és àrea mànager de contractació de Jet to Holidays a les Balears.
19: Hem intentat fer feina molt a prop amb els hotelers, sabre el que necessitaven ells i fer feina conjuntament per intentar fer créixer el destí. Els darrers anys, sobretot, l'increment de capacitat ha estat més centrat a temporada baixa i sobretot en el mes d'abril.
17: El premi s'ha entregat durant l'acte de balanç de la temporada 2026, que s'ha celebrat enguany a l'Hotel Port Blu de Salgà.
0: I la Fundació de Xai et celebra 40 anys, 4 dècades en què l'entitat ha atès 40.000 persones amb un percentatge d'inserció laboral d'un 40%. Durant tots aquests anys, l'entitat ha recollit 110.000 tones de material amb un percentatge de reutilització d'un 70%. Per commemorar-ho, a aquesta hora celebren un acte teatralitzat al Principal de Palma, on recordaran a través de la seva història el compromís social i ambiental a les Balears sota el lema Una petita festa on tornarem grans. I Vetres Ràdio ha visitat abans, però, la seu de l'entitat i Toni Sastre ha pogut parlar amb voluntaris i treballadors.
20: De Xalles va néixer l'any 1986. L'entitat va ser fundada per Càritas i Pime l'any 2010, però aquestes dues associacions deixaren de participar en la seva gestió, que va passar a mans dels treballadors sota el paraigua de l'associació Amics de De Xalles. La vicepresidenta de l'entitat, Maria Jaume, que fa 21 anys que hi fa feina, assegura que han crescut i s'han professionalitzat molt. Explica que pretenen canviar el model econòmic i social.
21: Pretenim ajudar les persones que no tenen recursos, insertar-me a través dels programes sociolaborals que tenim, ensenyant-los habilitats socials a través dels tallers ambientals, que nosaltres anem a recuperar per les cases, pues, per això, coses que la gent no vol, pues, ho anem a cercar, i a través d'aquestes material ensenyem a les persones a reinsertar-se. I si troben feina dins la societat, pues, això és l'objectiu.
20: Durant aquests 40 anys han passat per Deixalles més de 40.000 persones. Una d'aquestes persones és Lourdes Navas, que diu que forma part de l'entitat l'ha ajudada a superar la depressió i a preparar-se per reinserir-se al mercat laboral i s'encarrega de donar una segona vida a les joguines.
22: Pues jo, suposar, puc agafar una rutina, tornar a agafar alegria. Agafar alegria perquè vens aquí, si hi ha intentat molt bé, pues, tens un horari, comences pues, a preparar-te per després trobar una feina millor.
20: Deixalles també compta amb una important xarxa de voluntariat. Na Catalina Torrents fa 7 anys que col·labora a l'apartat de bijuteria i assegura que fer de voluntària li ha permès tenir un coneixement més gran dels aspectes socials i ambientals. S'emociona en explicar-ho.
23: Procuro venir sempre que puc, perquè m'agrada la feina, m'agrada col·laborar i sent que interiorment això em produeix una satisfacció.
24: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.tatip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
14: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, conclou el judici per l'assassinat masclista del coi d'en Rabassa a Palma ara fa 2 anys. George Virgilio Tellano, l'acusat d'assassinar la seva exparella, Maria del Rosario, amb 66 punyalades, demana ara perdó i assegura que la va matar però no assassinar. Sosté que no tenia premeditat i que va actuar en defensa pròpia.
2: L'acusació particular demana 27 anys de presó per a ell pel delicte d'assassinat en traïdoria i acarnissament. Demà s'entregarà l'objecte del veredicte al jurat, que quedarà incomunicat per determinar si és culpable o no d'haver assassinat la seva exparella. L'acusat continuarà en presó preventiva fins llavors, tot plegat en un judici amb un alt grau d'emotivitat per la duresa dels fets. El fiscal ha dit de l'acusat que és la maldat personificada.
0: I el sindicat preparen la vaga general per la crisi de l'habitatge per dia 11 de novembre.
2: Els principals sindicats, Comissions Obreres i UGT, estan reunits a Madrid per preparar els detalls de l'aturada de 24 hores per reivindicar uns salaris que permetin accedir a un habitatge digne. La vaga serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral. Segons el secretari de Polítiques Públiques de Comissions, Daniel Càmara, volen que aquestes qüestions centrin l'agenda electoral del 29N.
3: Tenemos 4 ejes fundamentales. Salarios, vivienda, porque es el mayor factor de empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras, la carestía de la vida, el precio de la cesta de la compra, la energía i la mejora de los servicios públicos.
0: Aturada que arriba quan avui ja s'han publicat al BOE el 2 Reial Decret Llei de l'Habitatge. Entre les novetats, el nou decret obliga les administracions a pagar el deute dels llogaters vulnerables.
2: Demà entrarà en vigor el primer, el que inclou el gruix de les mesures, mentre que el segon, que suposaria la renovació automàtica dels contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Això quan les acampades a la plaça d'Espanya de Palma i a la Puerta del Sol continuen. La justícia ha rebutjat de nou desallotjada de Madrid.
0: I l'empresa pública d'habitatge Casa 47 construirà 43 pisos assequibles a la barriada palmesana de Son Oliva.
2: El valor estimat del contracte per a la redacció del projecte d'edificació es fixa en 500.000 euros, impostos exclosos, i les ofertes podran presentar-se fins dia 9 de desembre. Són habitatges que formaran part del Parc Estatal d'Habitatge de manera permanent.
0: Les Balears registren durant el mes de juliol un nou màxim de pressió humana.
2: El juliol s'ha produït un nou rècord de població resident i visitant. A la vegada, les Balears es van acostar als 2,1 milions de persones les darreres dues setmanes del mes, després de créixer un 1,45%.
0: Acord unànime pels festius d'obertura comercial de l'any que ve.
2: Govern i agents socials han designat els 10 diumenges i festius en què podran obrir els comerços l'any que ve. Els ajuntaments podran substituir dos d'aquests dies per festes locals. Dia 26 de desembre queda fora del calendari.
0: I el trànsit a les avingudes a Palma s'ha restablert després de gairebé 20 hores aturat.
2: La causa ha estat un clot que ocupava els tres carrils de la calçada. L'incident s'ha produït arran d'una avaria en una canonada d'aigua potable situada davall la vorera a l'alçada de la caserna militar.
1: Avui de matí, quan he sortit de casa nostra, hi havia molt d'embòs a les avingudes, però bé, hi havia la policia, i però l'únic és que hi havia molt de cotxes.
4: Acabo de salir de trabajar, he visto que por el otro carril había un pelín de tráfico, pero bueno, por donde subía yo, bastante bien, bastante fluido.
0: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
14: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Esports.
0: Esports amb Marta Sampas. Bon vespre.
5: Bon vespre.
0: El Mallorca ja prepara el partit contra Las Palmas de diumenge a Son Moix i ho fa amb moltes absències.
5: Els vermells han encetat avui matí a Son Bibiloni la preparació de la que serà la novena jornada de Lliga i ho han fet amb les absències dels tres internacionals i també dels lesionats Luna, Morlanes i Roca. Per cert, Roca va passar ahir per la sala d'operacions. Pel que fa als internacionals, Martin Valiant no va jugar ahir cap minut en la victòria de la seva selecció, Eslovàquia, per 0-4 contra Moldàvia. Tampoc no va jugar cap minut el porter Bergström. Finlàndia va caure per 1-0 contra Bielorússia i l'Ubumbo sí que va gaudir de minuts. Va jugar 68 minuts en el triomf d'Angola contra Malawi. Pel que fa al rival del Mallorca de diumenge, Las Palmas arribarà sense el seu davanter, José Rodríguez, per lesió i amb una ratxa negativa. Només ha guanyat un dels 6 darrers partits. El Mallorca, Las Palmas, recordam, ho podreu seguir en directe a IB3 Ràdio, serà diumenge a partir de les 4. I ja sabem quin dia i a quina hora jugaran els partits de Copa del Rei els representants balears. El Manacor rebrà el Villarreal el dimarts, dia 27 d'octubre, a les 9 del vespre. El dia següent, dimecres 28, el Poblense rebrà el Ceuta a les 7 i el Mallorca visitarà l'Alcoià a les 8 del vespre. Ja dijous, dia 29, serà el torn de l'Atlètic Balears, que rebrà l'Eldense a les 7. Més futbol, perquè la selecció espanyola sub-21 va aconseguir ahir a Eivissa la classificació per a l'europeu de l'any que ve, golejant 7-1 a Romania. A l'estadi de Can Misses, 3.750 espectadors varen gaudir amb el combinat nacional dirigit per David Gordo. Tot i que el primer gol va ser el de Romania, Espanya va capgirar el marcador i va acabar golejant. Amb els 3 punts s'assegura la classificació per l'Eurocopa com a primera de grup. El mallorquí Rafael Obrador, jugador del Sassuolo italià, va sortir a la segona part. El sentim en declaracions a la Federació Balear de Futbol.
6: La veritat que quan hem patit és un objectiu que sempre assumies. vas passant etapes. Primer, selecció balear, que també per un nen de ser balear és superimportant i d'un o no. I la veritat que és algo que sempre somies, però bueno, el dia que arriba és un orgull poder representar la selecció espanyola. I avui, sobretot, més especial per poder jugar aquí a Balears.
5: I la selecció espanyola absoluta també va guanyar 1-2 contra Croàcia i ja té el bitllet per als quarts de final de la Lliga de les Nacions. El gran protagonista del partit va ser Miquel Merino. El navarrès va sortir al segon temps i va evitar la derrota amb els seus dos gols. Sentim Miquel Merino.
7: Es bueno porque sirve para ayudar al equipo y porque tanto yo como muchos compañeros cuando entramos impactamos en el juego y eso es lo que queremos, ser una familia y demostrarlo todos juntos.
5: I tancant plana futbolística amb un nom propi, el de Leo Messi, que s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Messi va jugar el darrer partit amb l'Albiceleste, un amistós contra Benin, on l'argentí va marcar un gol de penal. En total, han estat 208 partits i 126 gols, a més dels 3 títols, campió olímpic, campió del món i també de la Copa Amèrica. Amb tots aquests èxits, s'acomiada Leo Messi de la seva selecció. El sentim.
8: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
5: En bàsquet, l'Azul Marino torna demà a la competició. El conjunt d'Alberto Antuña, després d'encetar el curs en victòria a Son Moix, s'enfrontarà demà a l'Espart Girona, un dels millors equips de la Lliga Femenina. L'equip català, això sí, ve de caure la primera jornada a la pista de l'Estudiantes. Gabriel Subías, conseller delegat de l'Azul Marino, s'ha mostrat avui molt content pel debut de l'equip a la màxima categoria.
9: M'ha sigut felicitat per diversos motius. O sigui, el tercer motiu, diria, i el menys important, és que es van guanyar. Vale, però per això és el menys important. El més important és veure Son Moix ple, veure la gent disfrutar i veure l'ambient que se crea allà i la posta en escena que vam fer me va agradar molt. I la segona cosa que m'ha agradat veure un equip reconeixible, un equip de qualitat i un equip que va fer un partit de bàsquet molt, molt interessant i molt guapo.
5: Com dèiem, les jugadores dirigides per Alberto Antuña visitaran una pista complicada demà. La passada temporada, el Girona tan sols va perdre 2 partits a casa. Sentim el que ha dit l'entrenador de l'Azul Marino.
10: Con ganas, ¿no? Con ganas de ir a Girona y con ganas de ir a un campo, bueno, el campo que la temporada pasada fue el más difícil de la competición, ¿no? No perdieron como locales y, bueno, sabemos que en esta liga ganar fuera de casa es muy complicado. Yo creo que nosotros tenemos poco que perder yendo a Fontallao. Pero tenemos que tener la mentalidad de saber que vamos a tener opciones de ganar si hacemos muchas cosas bien contra un muy buen equipo. Era un reto bonito y obviamente se lleva mejor después de haber sacado el primer partido en casa.
5: Antuña tendrá las baixes d'Iris Mbolito y Lidia Rivers. El Girona Azul Marino es disputará demà a les 8 del vespre. L'Ajuntament de Palma ha estat escenari avui de la presentació de la 5a edició del Ciutat de Palma de Taekwondo, que es disputarà el pròxim 17 d'octubre al Velòdrom Illes Balears. S'esperen 800 participants en representació de diferents territorials, a més de taekwondistes d'altres 5 països. S'habilitaran fins a 12 pistes. Antonio Navas és el president del comitè organitzador.
25: El hecho de que cada año equipos, selecciones de diferentes puntos de España y de otros países vuelvan a elegir Palma para competir, demuestra que el campeonato ha conseguido hacerse un hueco importante dentro del calendario deportivo de muchos clubes, federaciones y selecciones autonómicas. En esta edición volveremos a reunir a cerca de 800 deportistas con representación de prácticamente todo el territorio nacional y de 5 países diferentes, lo que nos permitirá disfrutar en Palma de un fin de semana de taekwondo de un altísimo nivel.
5: I acabam amb trot perquè s'ha presentat el Gran Premi del Criador, que es disputarà dilluns 12 d'octubre a Son Pardo. En aquest acte s'ha fet el sorteig dels dorsals dels 16 participants, tots ells exemplars de la generació M, i que serà la prova estel·lar de la jornada festiva. També s'ha presentat el trofeu i la manta per al guanyador de la carrera, que es disputarà sobre una distància de 2.650 metres.
0: Gràcies, Marta. De 9 minuts per arribar a les 8.
26: Un vi de nominació d'origen Vinissalem és més que un vi.
11: és el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
12: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I ja s'han decidit els 10 dies d'obertura comercial en festiu per l'any que ve. Els han consensuat el govern i els agents socials. Destaca el dia de les Illes Balears, dia 1 de març.
2: També s'han fixat el 3 i el 17 de gener, el 25 de març, el 2 de maig, l'1 i el 28 de novembre, i el 6, el 12 i el 19 de desembre. De tots aquests dies, cada municipi en pot canviar dos. La segona festa de Nadal ha quedat finalment fora del calendari, tal com ha explicat el conseller d'Empresa, Alejandro Saez, de San Pedro.
13: El 26, el segundo día de Navidad, es un día de profunda tradición familiar en Baleares y ha venido consensuado por el sector que ese día no va a ser un día de apertura.
0: El trànsit a les avingudes a Palma s'ha restablert després de gairebé 20 hores aturat. La causa ha estat un clot que ocupava els tres carrils de la via. L'incident s'ha produït arran d'una avaria en una canonada d'aigua potable situada davall la vorera a l'altura de la caserna militar. Francesc Mas, bon vespre.
15: Bon vespre. Els operaris de Maya han explicat que la circulació es va haver de restringir després d'una fractura provocada a les 9 del vespre. La causa hauria estat que les arrels dels arbres havien aixecat tant la vorera com la canonada d'aigua potable, un fet que va deixar un forat i va afectar tota l'amplada de l'avinguda. Jaume Gràcia és cap del Departament de Xarxes de Malla.
16: I arrel de la rotura, l'aigua que va filtrant va aixecar i va provocar un socavón enmig de segon carril, però també va arribar fins a l'altre bordillo.
15: La incidència ha causat talls d'aigua a la zona, retencions i 6 línies de l'EMT han estat desviades provisionalment. Alguns dels vianants que han passat per la zona ens han explicat el que han vist.
1: Sí, avui de matí quan he sortit de Can Nostre hi havia molt d'embòs a les avingudes sortint direcció cap a Escort Inglés, digamos, i el carrer que anava d'avingudes cap a la mà estava teat. Però bé, hi havia la policia i l'únic és que hi havia molt de cotxes.
4: Acabo de salir de trabajar, he visto que por el otro carril había un pelín de tráfico, pero bueno, por donde subía yo, bastante bien, bastante fluido, he conseguido encontrar sitio bastante rápido y la verdad que sin problema.
15: El clot que ha causat l'incident ja ha quedat tapat i l'avaria a les canonades també està arreglada. Emaya ha col·locat dues plaques de càrrega per reforçar l'estructura i evitar que es tornin a produir incidències similars.
0: I la costa de la badia de Portmany ha tornat a patir episodis de vessaments després de les fortes pluges del cap de setmana. L'associació Salvant la Badia denuncia que diversos punts de Cala de Bou han quedat afectats per aigües residuals i reclama millores urgents, Esther de Miguel, a la xarxa de sanejament.
18: L'associació ha rebut nombroses fotografies i vídeos de veïns de la zona de Cala de Bou, on es poden veure les conseqüències dels episodis de pluja intensa. Aquesta s'hauria barrejat amb aigües fecals i hauria acabat sortint per les tapes de les clavegueres situades al litoral, a prop de les estacions de bombeig. Salvem Sabadia denuncia la presència de tovalloletes, restes orgàniques i fins i tot rates mortes a diferents trams de costa i assegura que es tracta d'un problema recurrent. Reclamen separar les xarxes d'aigües pluvials i fecals i construir tancs de tempesta. També demanen més responsabilitat ciutadana i recorden que les tovalloletes i altres residus no s'han de llançar al vàter perquè poden provocar embussos i acabar contaminant el litoral.
0: I encara a Eivissa, Sant Josep reobre el bany Calaterida després que les darreres anàlisis de l'estat de l'aigua han donat resultats favorables.
2: El consistori va prohibir temporalment el bany diumenge passat tant a Calaterida com al Caló d'en Serral per un abocament registrat després de les intenses pluges de dissabte. El temporal va provocar, a més, diverses incidències a la zona, com ara desbordaments de la xarxa de clavegueram i inundacions a una avinguda.
0: L'Hospital de Son Espases incorporarà els pròxims dies 93 infermeres interines o en contractes de llarga durada.
15: Avui s'ha convocat una crida pública per incorporar professionals que ara mateix són a les borses d'infermeria. D'aquesta manera volen afavorir el relleu generacional dels professionals que s'han de jubilar aviat. En aquests moments, l'hospital disposa de 2.165 infermeres, un 10% més que el 2023, quan en tenia 1.970.
0: I més de 5.000 pacients a les Illes han acudit al centre de salut per problemes de salut mental el darrer any. Avui el govern ha presentat la campanya Com estàs? Per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra aquest dissabte. També s'ha preparat un vídeo amb persones influents que parlen de les seves vivències.
2: De mitjana es fan entre 3 i 5 consultes per persona. L'ansietat i la depressió són els principals motius. Carme Bosch és la directora general de Salut Mental a les Illes.
17: La seva majoria són dones, amb un 70,4%. El primer de tot ha sigut els problemes familiars i amb el grup de suport.
2: La incorporació de psicòlegs a l'atenció primària ha permès atendre els pacients sense arribar a derivar-los a un hospital.
17: El 50,8% d'aquestes consultes que van acudir van acabar sent donant d'alta clínica, és a dir, que no han hagut de passar a un altre nivell d'atenció superior.
2: Aquest cap de setmana, motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, es duran a terme diferents activitats per posar en relleu la necessitat de tenir cura també del benestar emocional. L'objectiu és que anar al psicòleg deixi de ser un tema tabú.
0: Precisament avui a Eivissa s'ha abordat la salut mental dels treballadors i de les persones que cerquen feina. Càritas adverteix que estar en el mercat laboral no garanteix tenir un habitatge digne o sortir d'una situació d'exclusió i alerta sobre els problemes que això suposa. Gemma Guas.
19: Com acompanyar una persona que està cercant feina és un dels temes que s'ha abordat avui a la jornada sobre salut mental i ocupació de Càritas, però també com es dona suport a la persona que finalment l'ha trobat, perquè la cerca pot haver generat una situació d'estrès que no s'ha resolt o fins i tot pot ser que, tot i que ja tingui un sou, no tingui un habitatge digne. Sònia Campos és psicòloga de Càritas a Girona i l'encarregada de la ponència que s'ha celebrat avui a Eivissa.
20: A vegades a dormir al carrer i poder tenir feina, però no poden pagar un lloguer. I llavors això, clar, al final afecta l'impacte emocional i psíquic. És important i sostenir això, intentar portar el dia a dia.
19: Ha destacat que les empreses són de cada vegada més conscients que la salut mental dels treballadors és important i ofereixen recursos perquè puguin rebre atenció psicològica.
20: Saber què poden dir a les empreses, al seu cap, coordinadora, encarregada, el càrrec que hi hagi per dalt, que pugui dir, ostres, no estic bé, necessito ajuda, hi ha algun recurs de l'empresa, que aquí han sortit coses interessants, no? Com de que tenen fundacions que els donen suport psicològic.
19: La jornada s'ha celebrat a les noves instal·lacions on Càritas desenvolupa el seu programa d'ocupació a Eivissa per donar-les a conèixer les empreses i també els serveis socials de les diferents institucions locals.
0: Després de descartar anar sota el paraigües d'unes sigles estatals, ara més ha iniciat converses amb formacions com Sumar, Podem i Esquerra Unida per intentar reunir el màxim de forces progressistes en una única candidatura per les eleccions de dia 29 de novembre.
15: Els ecosobiranistes d'Ara Més, conformat per Més per Mallorca i Menorca i ara Eivissa, proposen una llista unitària amb les forces progressistes a l'esquerra del PSIP. La proposta l'ha presentada avui a Palma Carme Gomila, que ha defensat fer front als comicis amb esperança i alegria i no des de la por o la resignació.
21: I en la convicció i la responsabilitat que tenim una oportunitat històrica per construir una opció que il·lusioni a molta de gent.
15: Ara Més planteja que la candidatura estigui encapçalada per un dels seus candidats.
0: I Mas Madrid proposa que Ada Colau sigui la candidata del nou Front Ampli, una opció que de moment els comuns no confirmen. Demanen esperar fins a arribar a un acord entre totes les formacions.
15: Segons la proposta de Mas Madrid, l'exalcaldessa de Barcelona seria la candidata de la coalició d'esquerres a la presidència del govern espanyol i encapçalaria la llista de Barcelona. D'altra banda, el coordinador d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, ha comparegut després de reunir-se a la formació per analitzar l'avançament electoral. Maillo es mostra partidari de la vaga general i també de les eleccions en les quals Front Ampli, diu, es postula amb força.
22: Ofrecemos este espacio a toda organización política de la izquierda transformadora de nuestro país, que quiera con nosotras y nosotros generar un bloque histórico que determina el futuro de España.
0: I finalment, els metges han desconvocat la vaga indefinida que tenien prevista a partir de dia 28 d'octubre per reivindicar un estatut marc propi a causa de la convocatòria anticipada d'eleccions. Així i tot, el col·lectiu diu que manté el conflicte viu i afirma que la decisió no suposa una renúncia a les seves reivindicacions. Miguel Lázaro és el president del Sindicat Mèdic.
3: Por responsabilidad, por coherencia y por ética y pensando en lo que es esa lista de espera que se va acumulando, ¿no? Y todo el problema que les generan los pacientes, hemos decidido aplazar el paro permanente indefinido. Ahora bien, el conflicto sigue.
0: L'Ajuntament de Sa Pobla estudia suspendre l'edició d'enguany de la Fira de l'Arròs que se celebra habitualment el darrer cap de setmana de novembre per evitar que coincideixi amb les eleccions generals del 29N. La cita és imprescindible de la tardor a Mallorca que reivindica les arrels agrícoles del municipi i dona visibilitat al valor culinari i cultural del seu arròs.
15: El consistori avalua canviar o ajornar la data del diumenge 29 de novembre per evitar que un dels dies de la Fira de l'Arròs es celebri el mateix dia dels comicis. Aquesta fira té lloc cada darrer cap de setmana de novembre i fa un homenatge a l'arròs brut pobler, tot i que també inclou actes els dies previs amb diverses exposicions, mostres, concerts i espectacles. Vial Ferragut és el batle de Sa Pobla.
6: Coincideix i s'estan valorant els canvis, possibles canvis, però s'ha de deixar un dia que nosaltres ho miram. Una fira té una complexitat i, clar, han de mirar diferents circumstàncies

0: A Catalunya han localitzat el cos sense vida d'un home dins d'una furgoneta en un túnel de les Franqueses del Vallès. El cos ha aparegut quan els equips han començat a buidar el pas inundat.
1: La víctima encara no ha estat identificada i s'ha descartat que sigui el menor desaparegut durant els aiguats a Granollers. La trobada podria elevar 3 les víctimes mortals del temporal, tot i que encara no s'ha de confirmar que la mort estigui relacionada amb les pluges torrencials.
0: I la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana amnistiar el 12 CDR, processat per terrorisme per suposadament planejar accions violentes contra edificis de Catalunya en resposta a la sentència del procés el 2019.
2: El Ministeri Fiscal ha sol·licitat el sobreseïment lliure de la causa

0: Ja mort Eve Marie Saint, una de les grans actrius de l'univers d'Alfred Hitchcock, la rossa de Perseguits per la mort, la companya de Marlon Brando a La llei del silenci. Saint ha mort als 102 anys. Repassant la seva vida i obra amb Sandra Martínez i Bernat Nadal.
1: Va arribar tard al cinema, quan l'època daurada de Hollywood començava a declinar, però li varen bastar dos papers per passar a la història. El primer, el seu debut a La llei del silenci.
2: You wanted my philosophy of life. Do it to him before he does it to you.
3: I never met anyone like you.
1: Seria per sempre la llum, el contrast amb un Marlon Brando que s'enfrontaria a la màfia dels ports en una història en què Elia Kazan miraria de justificar-se ell mateix un delator de la casa de bruixes de McCarthy. El film, una autèntica joia, aconseguiria 8 dels 12 Oscars a què estava nominat. Un d'ells seria per una embarassadíssima Eve Marie que feia broma sobre el fet de tenir l'infant allà mateix.
4: In New York, the winner is Eva Marie Saint.
5: I may have a baby right here.
1: Cinc anys més tard li arribaria el paper que l'acabaria de situar com un referent de la història cinematogràfica, un dels millors thrillers d'Alfred Hitchcock.
6: I promise you nothing but entertainment, a vacation from all your problems, as it was for me.
1: North by Northwest, con la muerte en los talones, perseguit per la mort, és encara ara un referent imprescindible per la música de Bernard Herrmann, per un guió amb cops d'efecte únics, per l'escena de l'avioneta, per un Cary Grant en estat de gràcia i una Eve Marie Saint impecable.
7: How does a girl like you get to be a girl like you?
1: D'aquell rodatge, Saint només guardaria bons records del director anglès, contràriament al que passaria amb la majoria d'intèrprets femenines com ara Tippi Hedren o Kim Novak, de qui no en volia saber les queixes.
8: He was such a wonderful director, gentleman, funny, courteous, but there are other actresses who don't feel the same way. I don't even want to hear stories about him because I don't want to.
1: Seria un dels seus grans papers. Per aconseguir brillar i fer ombra a Cary Grant, l'actriu va seguir tres consells del director.
8: Lower your voice, don't use your hands, and look directly into Cary Grant's eyes at all times.
7: There's something about my face.
8: It's a nice face.
7: You think so?
8: I wouldn't say it if I didn't.
7: Oh, you're that type.
8: What?
7: Honest.
8: Not really.
1: Èxode amb Paul Newman, L'arbre de la vida amb Montgomery Clift i Elizabeth Taylor foren altres dels seus treballs destacats en una carrera on es va estimar més fer manco feina i poder estar per la família, encara que això, com l'advertí un dels seus representants, suposàs no arribar a ser mai una superestrella.
8: And I said, I can't. I can only do one a year, if that. I have children, little children. And he said, well, I guess you won't be a superstar. And I said, well, I guess not.
1: Va seguir fent feines esporàdiques fins ben bé als 90 anys. Al cinema fou la mare de l'heroi de Superman Returns. També a televisió, progenitora de nou de Civil Shepherd a la mítica Llum de Lluna. Es retirà definitivament de l'actuació per la mort del seu marit, el productor, guionista i director Jeffrey Hayden, amb qui estigué casada 65 anys. Per això aquesta reaparició puntual als Oscars del 2018 per donar un premi fou un autèntic xoc.
8: I just realized something. I'm older than the Academy.
1: Eve Marie Saint, més vella que l'Acadèmia, com ella mateixa feia broma, seguia mantenint la intel·ligència, l'elegància i la gràcia de la seva carrera. Potser, malgrat tot, sí que havia estat una gran estrella.
0: I el Museu Esbaluart inaugura demà una nova proposta a la instal·lació específica d'Olimpia Velasco, Claros del Bosque Bellver, a la qual l'artista ofereix la seva visió del bosc com un espai de protecció, atenció i cura.
9: Guiada per la filòsofa de Maria Zambrano, sotmesa a la força del bosc de Bellver, les imatges esdevenen cèrcols de fi, la matèria,

sacs en totes les tonalitats de la vida, l'esperança milers de llavors que s'acabaran escampant pel muntatge on el so és el gran protagonista. Claros del Bosque, Beiber està comissariada per Javier Peñafiel.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres, dia 7 d'octubre, en què l'Audiència Provincial ha celebrat la darrera sessió del judici per l'assassinat masclista al Coll d'en Rabassa l'any 2024. El jurat popular rebrà demà l'objecte del veredicte per determinar si l'acusat és culpable o no d'haver assassinat la seva exparella. Clàudia Mallea, bon vespre.
1: Bon vespre. L'acusat s'enfronta a 27 anys de presó per assassinat amb traïdoria i acarnissament. Ara bé, ell sosté que no va assassinar la seva exparella, sinó que la va matar. Diu que no ho tenia planejat i que va actuar en defensa pròpia. Recordem que li va propinar 66 punyalades a la dona, uns fets que el fiscal ha descrit de salvatjada.
0: I la vaga general per la crisi de l'habitatge ja té data, serà dia 11 de novembre, tot i que ara falta que el sindicat la convoqui informalment.
1: Comissions Obreres i UGT ultimen els detalls de l'aturada de 24 hores per reivindicar uns salaris que permetin accedir a un habitatge digne. La vaga serà dos dies abans que comenci la campanya electoral. Segons el secretari de Polítiques Públiques de Comissions, Daniel Cámara, volen que aquestes qüestions centrin la campanya electoral del 29N.
2: Tenemos cuatro ejes fundamentales. Salarios, vivienda, porque es el mayor factor de empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras, la carestía de la vida, el precio de la cesta de la compra, la energía y la mejora de los servicios públicos.
0: I demà entrarà en vigor el primer decret amb el gruix de les mesures d'habitatge, mentre que el segon sobre la renovació automàtica dels contractes no entrarà en vigor fins dia 15 de novembre, això sempre i quan l'òrgan que toca el convalidi, tot i que tot apunta no ho farà. Avui s'ha publicat al BOE aquests dos reial decrets i entre les novetats el primer decret obligarà les administracions a pagar el deute de llogaters vulnerables.
1: Tot això quan les acampades a la plaça d'Espanya de Palma i a la Puerta del Sol continuen, la justícia ha rebutjat de nou desallotjar la de Madrid.
0: I la barriada palmesana de Son Oliva tindrà 43 nous pisos assequibles. L'empresa pública Casa 47 ha licitat el projecte.
1: Les ofertes per a la redacció del projecte podran presentar-se fins al 9 de desembre. Els pisos tindran entre 1 i 3 dormitoris i seran d'entre 40 i 90 metres quadrats. Formaran part del Parc Estatal d'Habitatge de manera permanent.
0: Rècord de pressió humana a les Balears durant el juliol.
1: S'ha superat la xifra de 2 milions de persones entre el 17 i el 31 de juliol. Si ho comparam amb 20 anys enrere, durant el mes de juliol d'enguany, hi va haver un 18% més de gent que el juliol de 2006.
0: Acord unànim pels festius d'obertura comercial de l'any que ve, entre ells el Dia de les Illes Balears, dia 1 de març.
1: Govern i agents socials han designat els 10 diumenges i festius en què podran obrir els comerços l'any que ve. Els ajuntaments podran substituir dos d'aquests dies per festes locals. Dia 26 de desembre queda fora del calendari.
0: Restablert el trànsit a les avingudes a Palma després de gairebé 20 hores aturat.
1: La causa ha estat un clot que ocupava els tres carrils de la calçada. L'incident s'ha produït arran d'una avaria en una canonada d'aigua potable situada davall la vorera a l'altura de la caserna militar.
3: Avui de matí, quan he sortit de Can Nostre, hi havia molt d'embòs a les avingudes, però bé, hi havia la policia, però l'únic és que hi havia molt de cotxes.
4: Acabo de salir de trabajar, he visto que por el otro carril había un pelín de tráfico, pero bueno, por donde subía yo, bastante bien, bastante fluido.
0: I en l'àmbit estatal, Mas Madrid proposa que Ada Colau sigui la candidata del nou Front Ampli, una opció que, de moment, els comuns refreden, demanen esperar fins a arribar a un acord entre totes les formacions.
1: Segons la proposta de Mas Madrid, l'exalcaldessa de Barcelona seria la candidata de la coalició d'esquerres a la presidència del govern espanyol i encapçalaria, per tant, la llista a Barcelona.
0: 8 i 4 minuts, les notícies tornen al butlletí informatiu. Ara comença el programa entre avui i demà.
5: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Gràcies a Einstein i a la seva teoria de la relativitat. Sabem que el temps és relatiu, que el temps no és un rellotge universal, que tot depèn del lloc i també del moviment. Però l'equip d'Entre avui i demà sap i comprova cada dia que just una hora abans de començar en directe el programa ens atreu una mena de forat negre que provoca que el temps passi més aviat a la redacció d'IB3 Ràdio que a qualsevol altre lloc del món. El nostre temps diari en directe acabarà just a les 10 del vespre, però abans haurem donat corda a un rellotge, haurem marcat el temps de la música i haurem recordat el tempus fugit i el carpe diem. Tot això al ritme del xup-xup dels fogons. Se pot demanar més?

0: A veure, Aina Mar, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé, com sempre.
0: Nosaltres sempre tenim un ull en el guió i l'altre en el rellotge de l'estudi d'IV3 Ràdio. Aina Mar, que li ven al cap quan li deim la paraula temps?
1: Jo, si m'ho dius temps, penso en horaris, en organització, en estar pensant quan toca fer una cosa, quan toca passar una altra. Però la qüestió és saber què mos ha dit la gent quan hem tret la paraula en el carrer. Per això la pregunta ha estat: vosaltres sou del que tenen temps per tot o sempre aneu amb pressa?
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt del diccionari.
3: Con prisas. Yo normalmente voy con prisas porque tengo bastantes cosas, ¿no? Pero en este momento, pues, estoy parada.
4: Siempre en prisa. Nunca dedico tiempo.
1: ¿Y quan tens lliure, qué pas?
4: Pues, mejor con mi familia, salgo, así en cosas.
5: Yo casi siempre me falta temps. M'agradaria tenir més temps perquè crec que has d'invertir temps per fer les coses que t'agraden. O les coses importants.
1: Sempre vas amb pressa o dediques temps?
4: Prisa.
1: Quan tens temps lliure, què fas?
4: Pues lo mismo con la familia, salgo con las amigas.
1: I és que una altra de les preguntes ha estat saber què fan les persones a les que han xerrat quan tenen aquest temps lliure.
3: Caminar. También salir, ir al parque, sentarme, disfrutar, ir a la playa si puedo, sí.
6: No gaire, però quan t'entenc, pues estar amb els meus amics, la meva família i fer esport.
1: Hi ha vegades que en la paraula del dia faig una única pregunta per tothom i n'hi ha d'altres que en faig un parell més. Ara ja han demanat una carrer, si soleu anar amb pressa o tenir temps. Què feis amb el vostre temps lliure? I ara toca demanar a un estranger que han topat quant de temps du a Mallorca.
7: Jo 9 anys aquí. Jo 22 anys treballo de policia en Holanda. Jo pensionada. Sí, soy un poco tranquil.
1: I acabàvem ara amb una persona tipus C. Tipus C. Ara, ho moderns, diferenciem entre tres tipus de persones amb el tema de l'organització d'utents i de la rutina. Una persona tipus A és aquella que sempre ho té tot controlat, tot net, tot fet. Una que és de tipus B ja patina, segons quins aspectes. Si pot deixar alguna cosa per després, ho farà. I una persona tipus C ja sol anar amb pressa per tot, va sobre la marxa i si entrasse en la seva habitació segur que la tindria desordenada.
8: Jo un poc les dues. Soc un poc la persona tipus C, que és un poc A i B. Sí, un poc les dues. Hi ha vegades que com que me confio vaig més tranquil·la i després he d'anar super de pressa perquè no arriba res. I altres vegades que sí que m'aprenc el meu temps en fer les coses.
1: I amb això acabam aquesta primera secció de carrer que mos dona peu a reflexionar sobre quin tipus de persones som a l'hora de gestionar el temps.
2: Ja saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.

0: Nosaltres traiem temps d'on sigui i ara és el temps, el moment de la nostra convidada a sopar. Una dona que està superant un rere l'altre el repte que li posa endavant, amb passa ferma i amb molt de talent. Àngela Font, titulada en formació professional de cuina al Centre de Formació Professional Juniper Serra. Com estàs?
1: Hola, bon vespre.
0: Gràcies per venir. Tu no perds temps, no?
1: No, no tinc massa temps per perdre'l, no.
0: No tens massa temps i l'aprofites bé.
1: Sí.
0: Impossible sí. Que me diguis, jo què sé, 40 hores, 400 hores, però quant de temps hauràs invertit en preparar-te per anar assolint aquestes fites a les diferents competicions d'esquils de formació professional fins a arribar a Xangai, d'on acabes de tornar?
1: La veritat és que ha estat un estiu molt intens, de moltes hores de preparació, però bé, tot esforç té la seva recompensa i hem tingut bons resultats.
0: Gent cortes, compte, perquè sí, coneguin sí, un poc sí, més en Àngela.
2: Breument, que en Àngela acaba de tornar de Xangai, com has dit ja, Araceli, on ha participat en el World Skills, una competició internacional que promou i avala l'excel·lència a la formació professional. Ha quedat la número 5 de tot el món en la branca de cuina. Per arribar fins aquí va guanyar la competició balear i la nacional. Per setembre de l'any que ve l'espera la competició europea. Sabem que un dels teus plats guanyadors a la competició balear va ser una versió de rellom Wellington, molt nostrada. Ens la contes?
1: Sí, la veritat és que va ser un plat que va agradar molt al jurat perquè no s'esperaven que poguéssim arribar a fer una versió tan nostra i vàrem partir de la idea de que jo volia defensar la nostra gastronomia i vàrem tirar per una versió d'un rellom Wellington a la mallorquina i on vàrem substituir la massa fullada que, típica d'un Wellington i la vàrem canviar per una massa típica de nostra de cocorroi. I la veritat és que va quedar espectacular perquè ningú s'esperava que allò pogués estar tan bo. I res, la nostra idea també va partir de no canviar res de lo que du un cocorroi i vàrem fer per acompanyar aquest rellom un cremós de colflori, vàrem fer unes bledes cruixents i va quedar molt bé.
0: Que bo, no? Fas cara de... Més fa cara de... M'estic recordant aquell gust, que bo que estava.
1: Va ser molt bo.
0: S'ha de sorprendre sempre, has d'intentar sorprendre quan cuines?
1: Jo crec que sí. A més, pareix que a dins el món de la gastronomia moltes coses ja estan vistes i que tal l'atenció de començar a pizzas és difícil i crec que amb aquest plat ho vàrem aconseguir.
0: Que bé, tu ara tens 21.
1: Sí.
0: 21
1: sí.
0: Anys. I de petita m'imagino que no demanaves el menú infantil en els restaurants, no?
1: No, això és una cosa que la mama sempre me recorda perquè és com anàvem a menjar fora sí. Amb els amics i jo ja mirava la mama com jo no vull això.
0: Jo no vull
1: ja,
0: menú infantil.
1: Jo vull un plat de... Sí.
0: És que hauria d'estar un poc prohibit perquè això ja. De la pasta, els nuggets, la patata fregida
1: sí. Sí, sí,
0: i els sabors perquè de petit és quan ja comences a entendre i a reconèixer i estimar els sabors, no?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Tu te menjaves tot, doncs? Pues?
1: Sí, sí, sí. No, mai he estat tampoc molt triada i
0: bueno. Molt bé, molt bé. I ara, en juny deia, tota aquesta competició que has anat superant, el repte sí. Va ser Xangai, ara has tornat fa poquet, on sabies, a més, que un dia sencer, perquè ho entengueu també els oients, és una competició, vull dir, són proves, ara has de fer aquest plat, ara te donem una llista d'ingredients i amb això has de cuinar, ara ho has de fer en tant de temps, ara has de fer amb aquest equip, el que sigui, no? Ara tu tota sola, ara has de fer un menú degustació.
1: Sí.
0: Tot això, vull dir, és una competició que molt bé se podria televisar. Xangai, un dia sencer... de menjar xines.
1: Sí.
0: Va, quan te quedes, quan estàs fent menjar xines, a Xangai.
1: Tot un repte, la veritat. És veritat que aquest va ser una prova que ja des d'aquí l'havien de dur superpreparada perquè la gastronomia xinesa no era el meu punt fort, no l'havia practicada mai i la veritat és que vàrem haver de fer molta feina des d'aquí, prèvia, per poder fer un bon paper allà a Xangai.
0: I quan te vas preparar?
1: Des d'un centre hem tingut l'oportunitat de tenir molta, molta gent del sector que ens ha ajudat a preparar molts. I en aquest cas va venir un xef xinès d'aquí de l'illa, que té diversos restaurants de gastronomia xinesa, i hem estat fent molta feina amb ell, més en tècniques i un coneixement del producte, i anar practicant.
0: Anar practicant, i vares convèncer que vares fer així ràpid un dels plats que vares fer.
1: Aquest dia teníem una prova de que era un menú de quatre passes, i un repte va ser que ens vam trobar allà a fer una amanida xines de cogombra. Després havia de fer un plat fred de noodles, un wok amb ànec fumat i arròs, això havia de ser un dels ingredients, i després vàrem fer un postre també amb que ho gerat havia de ser amb pimienta de Sichuan, que sí, és picant.
2: I clar, d'aquesta cuina que t'era tan aliena en aquell moment, fas tota una preparació, hi ha algo, qualcuna ensenyança, qualcun ingredient, qualcun plat en concret que digués aquest me'l quedaré en el meu repertori, encara que no me quedin la resta?
1: La veritat és que aquest plat de noodles freds me va sorprendre molt, perquè a més és un plat que nosaltres volíem més com la nostra ensalada de pasta per l'estiu, i crec que és una bona idea que agafaré per de cara a l'estiu.
0: Molt bé. Sí, molt bé. Sí. I com d'important ha estat la formació i sobretot també suport dels professors, sí, i de la coordinació de Balear Skills.
1: La veritat és que som un superequip. Jo ho dic, que sense un bon equip aquesta fita no hauria estat possible. Hi ha molta angoixa darrere tota aquesta preparació. La veritat, hi ha dies que dius, jolín, no sé si tot aquest patiment ho val la pena, però sí que tot ho val la pena. Però això de tenir un bon equip que en moments de no saber com gestionar, és allà, és present i sempre te fa costat, la veritat és que és una passada fer feina així.
0: Que bé. Idò, mira, tenim una sorpresa per tu.
3: Hola, sóc Joana Cantallots, professora de cuina al CIT Juniper Serra i tutora d'en Àngela al Balear Skills, Spain Skills i World Skills. L'he acompanyada en tot aquest procés juntament amb tot un equip de feina format pel professor del CIT Juniper Serra, el coordinador de Balear Skills i dos participants al Mundial de diferents edicions, i el tutor nacional Toni Cruells, que supervisa tot aquest procés. N'Àngela ha demostrat al Mundial una gran capacitat d'organització i planificació per dur a terme amb èxit els 4 dies de competició, on s'han duit a terme proves d'un alt nivell d'exigència. Ha treballat de valent tot l'estiu i això ha donat el seu fruit. Passió, dedicació i constància defineixen en Àngela. Des d'aquí, desitjar-te el millor amb el que decideixis fer d'ara endavant. Sort i coratge per l'Euroskills Düsseldorf 2027, que és la nostra propera fita.
4: Bona, som Alberto Candia, professor d'Àngela al centre del CIF Juniper Serra. I bé, he tingut la sort de poder acompanyar durant tot aquest procés de la seva formació. I bé, per a mi aquest cinquè lloc al Worldskills és molt més que un resultat. És el reflex de moltes hores de feina, d'esforç i sobretot de no rendir-se mai. He vist com Àngela anar creixent i com ha après dels errors i cada vegada, bueno, ha volgut exigir-se una mica més. I bé, és una alumna constant, responsable, molt treballadora i sobretot això, la capacitat de superació i la constància que té. I com a professor d'ella, pues bé, veure-la arribar fins aquí pues m'ha fet sentir molt orgullós d'ella i de tot el camí que ha fet.
5: Si hagués de definir Àngela amb tres paraules, diria que és valenta, constant i compromesa. Crec que arribar a una cinquena posició a un campionat de nivell de World Skills, que és a nivell mundial, competint amb els millors del món de formació professional a la seva edat, és una fita extraordinària. Per arribar fins aquí no basta només tenir talent. També fan falta actitud, compromís, capacitat de sacrifici i, sobretot, molta valentia per afrontar un repte d'aquesta magnitud de la manera que ho ha demostrat n'Àngela. Per mi és un orgull haver pogut acompanyar en Àngela en aquest camí i veure com, amb la feina de tots plegats i el seu sacrifici, ha estat capaç d'arribar on ha arribat de la manera com ha arribat, creixent de forma professional i personal. I si tinc una cosa clara és que seguirem lluitant per l'objectiu proper, que és seure skills, i estic ben convençut de que ho farem igual de bé o més.
0: En Miquel Àngel Coll, que sentíem ara, que és el coordinador de Balears Skills, el coordinador autonòmic a la categoria de cuina. Que t'apareix, Àngela?
1: Jolín, no ho esperava. Moltíssimes gràcies.
0: No han dubtat i, a més, han coincidit molt en les teves qualitats. T'ha fet créixer aquesta competició?
1: Molt, molt. Crec que és... I de lo que estic més orgullosa... Sempre ho conto perquè és una cosa que jo som una persona molt sensible i no hi havia dia que durant els entrenaments de l'estiu no me rompés, perquè és que és això que deien, tota la pressió, tota la força de voluntat també que has de tenir. I jo, el meu objectiu allà a Xangai, coneguem-me, era disfrutar-ho i no rompem-me, no? I crec que no sé d'on vaig treure aquesta força que diuen, però la veritat és que vaig fer una supercompetició, crec, i estic superorgullosa només d'això. Ja els resultats, però jo no... Jo estic molt contenta i molt satisfeta amb tot això que havia aconseguit, i la veritat és que sí, molt de creixement.
0: Que bé. I na Joana, la teva tutora, deia, pots fer el que te proposis. Què vols fer? Què t'imagines en el futur?
1: Pues la... Abans d'entrar dins d'aquest món de concursos, jo vaig començar... la meva idea de començar a cursar un FP era d'obrir en un futur el meu restaurant. Però és vera que una vegada entrat dins un món de concurs, la meva visió ha canviat un poc. Perquè he vist la feina d'un docent i m'ha estirat molt. Sí, poder... acompanyar, fer camí a un jove que té la teva mateixa passió, troc que és una experiència superbona, i això és el meu objectiu.
0: Que bé. N'Àngela serà aquesta mestra que un dia parlarà dels seus mestres, eh? I un altre parlarà segur de tu com a mestra.

0: Temps és el que li dedicam ara a Àngela Font, com us acompanya en aquesta secció diària. Sopar d'avui està per de demà, i el que mos passa, Àngela, és que no tenim temps nosaltres. I ara la gent està arribant a casa seva i diu: no tinc temps, m'he anat a comprar, no tinc quasi res. Obren la gelera i diuen: a veure què tinc, a veure què puc fer, què proposes, a veure?
1: Pues, parlant de Xina i de tot això que han fet i de tot aquest aprenentatge amb la gastronomia xinesa, jo vos propos un plat estil wok molt fàcil que podem fer amb qualsevol verdura que tinguem per dins la gelera i qualsevol font de proteïna. En aquest cas, l'únic requisit que hi ha per fer un wok és que hi hagi color. Sempre això és una cosa que me remarcava molt, que hi hagi color, que sigui vistós. I res, partint de, per exemple, prevermell, i nosaltres sempre jugàvem amb això, i prevergroc, fer una juliana molt fina, i igual farem amb la font de proteïna que tinguem, ja sigui pavo, sigui ternera, pollastre. I molt fàcil, una mica d'oli a dins la paella. Sempre primer posam la verdura, que costa una mica més de cuinar. Bé, jo és que tenia molt moviment de wok, sí. Sense cueres ni res, sí. Molt de moviment de mà. Sí. I després, quan estiguin... Ha de ser una cocció molt breu, no els hem de sobrepassar. Li afegim la nostra font de proteïna. I ho acabam sempre pues, amb els mateixos condiments. Nosaltres li posàvem una mica de salsa de soja, una mica de sucre, que això és el que li dona aquest punt agredolç, okay. I una mica d'oli de sèsam, si en tenim. Si no, quedaria genial.
0: Sí. I poca cocció, realment. Sí. Molt de moviment i poc
1: exacte,
0: temps.
1: Exacte, molt de moviment, foc molt alt, això sí que és important. Que una cocció curta, però molt intensa.
0: Que bé. I pastar per de demà?
1: Pues portar per de demà, seguint la mateixa línia del concurs i la prova que vaig haver de fer, hauríem de també bullir arròs i ho podem fer de manera normal. El que passa és que en un moment de menjar mosó traiem el wok que teníem de vespre, ho posàvem a dins una pella i li donàvem també un cop de wok a l'arròs. Així farem que quedi també una mica cruixent i gustós amb la mescla de les verdures i la carn.
0: Bé, ja mos fa renou la panxa a juny. Sí. Tenim temps de fer-li unes preguntes a Àngela?
2: Jo crec que sí. Això, preguntes de resposta breu, perquè el temps aquí a la ràdio és molt, molt concret. La primera pregunta és: a què dediques el temps quan no estudies ni te prepares per la següent competició?
1: La veritat és que m'agrada també molt fer esport, m'ajuda a desconnectar de tot, i una cosa que sí que m'encanta és sortir a córrer. La veritat és que ho disfruto molt.
2: I jo ho estic veient, però a l'audiència no. Els oients no. Dus rellotge o mires l'hora al mòbil?
1: Duc rellotge. Són sí, de sí. Rellotge de més de sempre, de guia.
2: I tu te controles el temps que utilitzes el telèfon?
1: No, però la veritat és que no me considero una persona que es passi massa temps amb un telèfon.
2: I passant ja més al món culinari, quin temps s'ha de bullir l'aigua per fer un bon brou de pollastre?
1: Pues això, també vaig tenir una prova de fer un consomé i la veritat és que perquè sigui bo i sigui gustós, li hem de deixar una hora mínim.
2: Una hora mínim, molt de temps, molt de temps.
1: Sí.
2: I ja per anar acabant, quant de temps sols tardar a quedar-te a dormir al vespre?
1: Me costa una mica, són d'anar-me'n a dormir molt prest, però sí que tard. Intent no mirar un mòbil, sinó que llegir un llibre sempre va bé, i això faig.
0: Molt bé. I de bons costums, Àngela Font, enhorabona. Te volíem també felicitar en directe i moltíssima sort en tot el que te proposis.
1: Gràcies.

0: IB3 Radio es diversidad.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda división.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
0: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Fa més de 40 anys que la revista El Temps va arribar als quios per explicar-nos el món en la nostra llengua. La darrera portada du el número 2140, Juny Cortés i nosaltres, que comptem els nostres programes i mos pareixen tants. 2140, fundada per Eliseu Climent, editor, millor dit, actual, Eliseu Climent, dirigida pel periodista i escriptor Víctor Maceda. Víctor, molt bon vespre, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Molt bé, encantat de parlar amb vosaltres i quina cançó més bonica heu posat.
0: Sí, no? Parlant del temps, aquest temps era temps d'en Serrat, que sí, de fet aquesta cançó d'en Serrat és de l'any 81, només 3 anys després naixia la publicació El Temps, amb uns noms propis que posen un poquet sa pell de gallina, no? De totes les persones que varen formar part d'aquell primer temps, Ferran Torrent, Joan Fuster, Isabel Clara Simó, Manuel de Pedrolo, Vázquez Montalbán, Ramon Bernils, Vicenç Ventura, Quim Monzó, no? Un poc, paraules majors, això.
1: Sí. La veritat és que... tornant al Serrat, paraules d'amor, no? Vull dir, gent que ha escrit,
0: sí,
1: que ha escrit coses, sí, precioses i que, sí, realment, bueno, vaja, és quan estava, tot estava per fer i tot semblava possible, no? Encara, sí. I el periodisme en català començava a rodar i, bueno, hi havia una genialitat bueno, que va ser molt, molt evident en aquells primers anys, sobretot.
0: Sí, sí, i ara hi ets tu, que no sé si t'hi vares imaginar mai, si eres lector del Temps, si ha estat per tu també un referent d'informació com a periodista.
1: Bé, bueno, jo com a estudiant de periodisme i tal, evidentment tenia constància i era lector de l'existència del Temps, i la veritat és que la meva carrera pràcticament s'ha desenvolupat íntegrament al Temps, perquè vaig entrar com a becari, en pràctiques, un parell d'anys, un parell d'estius, i després ja m'hi vaig quedar. He fet una mica de tot, he fet tasques de documentació, de fotografia, he fet d'arxiu de fotos, vaja, he fet redactor de tancament, que era revisar la revista, sí, la persona que llegia tota la revista després, sí, de que ja era passat per tothom, mm, i per veure si encara hi havia alguna errada. I després, no res, des de l'any 2005, redactor de política, especialment, sí, política valenciana, més en concret, perquè, com sabeu, tenim 3 redaccions, a Barcelona, a Palma i a València.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, jo he estat sempre a la redacció de València. I des de fa un any, tot just d'un any, doncs estic com a director. Però, bueno, a mi no, jo sóc periodista. Jo em considero periodista i continuo fent de periodista. I jo, la qüestió jeràrquica és purament circumstancial.
0: Ja, però bé, segurament ara mateix deu ser de les persones que més coneixen aquesta revista en totes les seves versions, portes i finestres, no?
1: I tant, home, imagina't, el primer estiu de pràctiques va ser el 98.
0: Per això.
1: I clar, és moltíssim, no? Moltíssim de temps. I sí, la veritat és que bueno, han sigut moltes experiències i moltes peripècies amb el nostre company de Palma, que és un periodista molt conegut allà, el Miquel Palleras.
0: Sí, sí, sí.
1: Que bueno, és una institució dins de la nostra publicació.
0: I una enciclopèdia, perquè en Miquel li pots demanar qualsevol cosa que ha passat en aquestes illes, i t'ho explicarà amb una
1: de fet,
0: gran perfecció.
1: De fet, està a punt de jubilar-se ja, el Miquel.
0: No volem que se jubili, el Miquel.
1: Ja.
0: No volem que se jubili. I escolta, hi ha una revista com El Temps, que va néixer amb aquesta vocació d'explicar la política de País Valencià, de Catalunya, de Balears, en la nostra llengua, però també amb una mirada cap al món, com ha anat evolucionant, perquè avui vos tenim també online, que crec que és inevitable, no?
1: Sí, bueno, el periodisme ha canviat absolutament, no? El periodisme escrit com el coneixíem, malauradament, doncs, s'ha passat a la història. Bueno, només cal veure els quioscos que en queden, no? Que
0: sí,
1: són,
0: sí,
1: pocs, ara costa de trobar fins i tot un quiosc. Bé, nosaltres hem estat un setmanari que ja tenia molt de mèrit fins a fa un any i mig,
0: sí,
1: que vam passar a ser mensual. Efectivament tenim una web, que és una web que introduïm articles d'actualitat, sempre, cada dia fem articles d'actualitat que no formen part de la revista en paper, i la revista en paper s'ha quedat més com un producte diguem, de qualitat, no? Ja. Un article, o sigui, articles més analítics, més en profunditat, amb molta importància de la imatge, i la veritat és que bueno, ens hi hem hagut d'adaptar, no? De setmanaris, recordeu en els 690, que hi havia en castellà, no? Tot de setmanaris, que hi havia Època, sí, sí, Tribuna, tant. Tiempo, sí, sí. Interview... Bueno, hi havia molts setmanaris d'actualitat que van anar tancant. Canvio 16, és que vull dir, n'hi havia moltíssims. I nosaltres vam poder resistir, la veritat que tenia molt de mèrit, perquè hem tingut una base de subscriptors, també ho he de dir, molt fidel, ja. però els temps al final s'imposen, els costos, la distribució, tot és molt car. I bueno, ja de fet és que costa de trobar malauradament quioscos en moltes poblacions petites i mitjanes, no? Sí, i bueno, i ara fem aquesta doble via de la web d'actualitat i després doncs el mensual, un tema gran, un dossier gran de coberta, una entrevista molt llarga també en profunditat, alguna persona que té una trajectòria, diguem, especial. I veia els continguts de sempre, de pues, literatura, ciència, medi ambient...
0: Molt bé, que és aquest periodisme i són aquests mitjans pels quals se necessita temps, que ara anem tots molt falts de temps, molt mancats de temps, no? No tenim mai temps, anem a cop de titular, estem a les portes d'unes eleccions nacionals i autonòmiques i locals, on segurament se llegiran més titulars de xarxes socials que articles de més de 3.000 paraules, no?
1: Cert, la veritat és que anem en contradirecció, no? Sí. El que acostuma a ser el periodisme actual. El periodisme actual és una cosa absolutament fugaç, fugissera, no? Fins i tot diria, que la gent el llegeix doncs, anant en el bus, anant en el metro, de manera sempre molt apressurada, no? Sí. I nosaltres, justament, el que intentem és fer un periodisme, ens agrada dir-li, a foc lent, no? Fer reportatges en fons, anant del lloc, intentant fer un periodisme com es feia antigament, no? Com s'ha fet sempre, com és el periodisme, que és una barreja, al cap i a la fi, de literatura, també, i de creativitat, no? I apostem per aquest periodisme i estem convençuts que hi ha gent que evidentment, que el valora, no? Sí. És així, perquè al final... Els productes que estan ben fets, la gent sap distingir-los, no? I jo crec que nosaltres, doncs, hi posem molta... Amb els nostres mitjans, que són limitats, és evident, però tractem de fer-ho el millor possible. I descrivint una realitat que és molt diferent, perquè, malauradament, compartim una llengua, una cultura, una història i moltes coses, però catalans, valencians i balears... malauradament vivim massa d'esquena, no? Ja. Som molt semblants i bueno, per raons diverses doncs hem viscut massa d'esquena i nosaltres tot just intentem el contrari, no? Que nosaltres coneixem els balears, que els balears es coneguen a nosaltres, tindre una relació normalitzada amb catalans, vosaltres sempre l'heu tinguda més normalitzada, afortunadament, però bueno, bé, no és senzill, però no és la nostra. És una mica l'ideari també que va inspirar la revista, que va ser doncs, una miqueta el fusterianisme, no?
0: Fuster, sí, total. No ho és, i més en aquests temps també que s'ha fet servir la llengua i la situació a Catalunya per separar. Idò, res, des d'aquí reivindicam avui el temps per fer un periodisme, el temps per llegir bon periodisme i la revista El Temps. I per això avui hem xerrat també amb el seu director. T'agraïm molt, Víctor Maceda, que hagis estat amb nosaltres aquesta estona. Té molta sort.
1: Vos ho agraïm moltíssim. Una abraçada molt forta. Salut.

0: Vinga, Juny Cortes, passes a paraula, temps, pel teu prisma particular avui.
1: Sí, sí, sí, avui toca jo. El que passa és que la paraula temps és tan extensa que no sé si m'ha donat temps a comentar-la tota. Començàvem amb la primera definició que ens ofereix el dia, que dona per pensar. Temps és una forma mental que assumeix l'experiència de la durada i de la successió. És continu, uniforme i mesurat per fenòmens successius que ocorren a intervals regulars, com per exemple la rotació del planeta Terra. I en el sentit lingüístic i metafòric ens ha faltat temps per crear dites i frases fetes. Fer temps ho tenim quan estàvem intentant omplir el temps, que no és el que fem en aquest programa, perquè en aquest programa molt sovint mos falta temps. Temps de llops, xerrant quan venen mals temps, quan escoltam aquests udols dels llops i els sentim els seus queixals. I temps feixuc és, per exemple, el que poden estar fent aquests dies a les nostres illes, que pareix que se mos cau el cel a damunt. I amb aquesta darrera excepció tenim ja una pista sobre un altre significat de la paraula temps, el temps atmosfèric. Pot fer bon temps o mal temps depenent de si plou, si fa sol o si fa vent. Avui podríem dir que ha fet mal temps, per exemple, encara que és necessari que de tant en quant vagi plovent. Però el temps no és el mateix per tothom. Tenim el temps universal observat al meridià de Greenwich, el temps legal, que és el que correspon a cada un dels fusos horaris del planeta Terra, o si som a la feina podem xerrar de temps parcial o temps complet per referir-nos a les nostres jornades laborals. El temps també el xerram a través del temps verbal. Ara mateix, per exemple, ho estan fent en present continu, però n'hi ha molts d'altres, fet que sol ser un repte per a persones que intenten aprendre el nostre idioma. Temps parcial o complet, universal, oficial, bon o mal temps, simple, compost o fins i tot perifràstic. Hi ha molts de tipus de temps i moltes excepcions, però nosaltres aturam aquí, que si no, no tindríem temps de fer la resta del programa.
2: Petres Ràdio és cultura.
3: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur i B3 Ràdio.
7: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
8: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
9: En Joan de fugir, i doncs se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
10: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
6: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Ha mort Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid ara fa dues setmanes. La dona continuava ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón a l'espera de recuperar-se per tornar a casa seva després que s'arribés a un acord amb la

0: l'empresa propietària que li permetia tornar a casa. El sindicat de llogateres ha expressat en un comunicat que la solució ha arribat massa tard i que continuaran lluitant tant com els demanava Mari Carmen, convertida ja en un símbol de l'habitatge. La notícia s'ha conegut fa uns minuts i ja hi ha les primeres reaccions. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha estat el primer membre del govern d'Espanya en parlar de Mari Carmen.
1: Y que los españoles hablen ante el drama de la vivienda que creo que se representa en la figura de Mari Carmen, ¿no? Porque ella fue la iniciática, pero en nuestro país hoy 8 familias en Gran Canaria, muchas otras en el resto del país, todos con nombres y apellidos, con dramas, personas mayores, personas con familia, con hijos, a los que tenemos que proteger y es lo que hemos hecho con estos reales decretos leyes.
0: Sorpresa també per les reivindicacions per l'habitatge que encara continuen vives amb acampades com les de la Puerta del Sol a Madrid o a la plaça d'Espanya de Palma. Tot això quan demà entrarà en vigor el primer decret d'habitatge que inclou les principals mesures després que el Consell de Ministres l'aprovés dimarts. En canvi, el segon decret, el que preveu la renovació automàtica dels lloguers, s'aprovarà, entrarà en vigor el 15 de novembre, tot i que no es preveu que tiri endavant a la Diputació Permanent del Congrés, a diferència del primer, que compta amb el suport del PNB. A les Illes, dia de marcada actualitat també als tribunals. Ha acabat el judici per l'assassinat masclista a Coll d'en Rabassa el 2024. Demà el jurat popular rebrà l'objecte de veredicte per determinar si l'acusat és culpable o no d'haver assassinat la seva exparella. L'home s'enfronta a 27 anys de presó per assassinat amb traïdoria i acarnissament. I demà passaran a disposició del jutge els 15 detinguts en l'operació policial contra el clan del Pablo al barri Palmassar de la Soledat, que avui ha prestat declaració davant la policia. El principal investigat d'aquesta causa, Pablo Campos, conegut, com dèiem, com el Pablo, és el patriarca del clan. També hi ha la seva dona, dos dels seus fills i el seu gendre. Canviem ara de qüestió. A Eivissa, la costa de la badia de Portmany ha tornat a patir episodis de vessaments després de les fortes pluges del cap de setmana. L'associació Salvem Sabadia denuncia que diversos punts de Cala de Bou han quedat afectats per aigües residuals i reclama millores urgents a la xarxa de sanejament. I Formentera, per primera vegada, podrà elaborar el seu propi oli amb la posada en marxa del trull de la cooperativa del Camp. Una quarantena de productors faran ús de les instal·lacions en aquesta campanya, que s'allargarà fins dia 15 d'octubre. S'espera que es processin fins a 40.000 quilos d'oliva. El president de la cooperativa és Marco Ribas.
2: Per nosaltres és un avanç, no? Va d'anar cada any a Eivissa, ens suposava uns costos molt més elevats i ens suposava perdre qualitat en l'oliva i en l'oli.
0: I en l'àmbit internacional, l'OMS demana a Rússia una resposta formal per aclarir el possible cas de pesta pneumònica. Queda a l'espera de rebre informació oficial per part de Moscou després de la mort d'una treballadora d'un laboratori a Sibèria a causa d'una pneumonia greu, així com per verificar un segon cas d'origen indeterminat. La Unió Europea també vigila el cas de molt a prop. Per la seva banda, el govern rus ha assegurat que no s'ha registrat cap cas a la regió, tot i que ha posat en quarantena unes 200 persones que varen estar en contacte amb la víctima. Amb aquest apunt hem arribat a les 9:04. Tornem amb més actualitat a les 10.
3: Més informació a ivetresnoticies.com.

Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula temps. Pues l'estic fent arribar, estic compartint una escolta a un lloc absolutament fascinant del nord de Portugal. Es tracta d'un lloc ritual on es venen adorant una sèrie de pedres, de roques, des del neolític. El pas del temps aquí es manifesta amb el procés de cristianització, com hi ha diferents signes de cristianisme sobre els diferents elements santificats o deificats d'aquestes pedres. Concretament, estem a la comarca de Baixa Línia, al santuari de Nossa Senyora del Montmau. En aquest santuari dedicat a la fertilitat, encara a dia d'avui, continuen les pràctiques dedicades a la fertilitat. El ritual, en aquest cas, consisteix en llançar una pedra que ha d'entrar per un forat amb una evident significació vaginal. A Peña do Anamau.

Acabau d'escoltar la postal sonora de Chema González de Lozoyo. Entre avui i demà, afinam l'oïda. La ràdio és Escolta Activa.

0: El rellotge de l'estudi d'IV3 Ràdio Palma marca les 9 i 7 minuts i 46, 47, 48 segons. Encara ens queda temps de programa fins a les 10. I ara anem a descobrir la importància d'aquesta paraula que hem triat avui, temps, dins la música. Joan Martorell, pianista, compositor i director, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres i compartir aquest moment.
0: Quina bona paraula, encantat. No, temps?
1: Sí, la veritat és que moltes vegades, i a més avui en dia, és una cosa que sembla que mos falta sempre, no? Vull dir que, i que corre massa ràpid. O sigui que la velocitat del temps, la manca de temps, o sigui que sí, sí.
0: Absolutament. Tu dediques tot el teu temps a la música, Joan.
1: Sí, totalment. O sigui, a disfrutar-la, a intentar crear-la, a manipular-la, a gaudir-la. Sí, fins i tot en el moment de silencis és en el moment en què gaudeixes també d'aquest temps, no? Vull dir, de pau, no? Que també ho necessites per descomprimir.
0: Sí, sí, totalment. I, per cert, xerram, connectam aquí Palma amb Budapest, no?
1: Sí, sí, sí, estic aquí perquè demà tinc una sessió de gravació per una banda sonora i res, tinc això i bueno, és un lloc que també m'evoca moltes coses, vull dir, Budapest, avui de fet he invertit una part del temps, no?, passejant pel Danubi i perquè és un lloc preciós i bueno, també va molt bé per això, no?
0: Quina
1: per
0: ciutat, avui. Sí, més preciosa i tens la vinculació perquè ho coneguin els nostres oients en sa orquestra, no? Sa Budapest Symphony Orchestra.
1: Sí, sí, treballo molt amb ells, sí. Faig molta feina amb ells, perquè, bueno, he vengut jo, avui comptava més o manco, unes 80 i pico vegades ja aquí. I la veritat és que faig feina amb ells, vaig estar gravant fa poc a Berlín també, sí, però sí. Aquí és de llocs allà on he vengut més i la vinculació amb aquesta orquestra és molt gran, ja mos coneixem i a més quan he de gravar coses amb ells també és, bueno, ara també ve molt aquesta paraula, no? El temps, no? Sí, sí. El temps ara mateix amb ells s'aprofita molt bé, perquè quan ja coneixes a les persones, ja coneixes en els músics, tot s'aprofita més i el temps per ell que se dilata i a més acabes fent més feina i més de profit i aprofites més el temps, no?
0: Sí, sí, que bo. I com podem mesurar el temps a la música? A veure, perquè ara amb en Juny, tu i jo en els oients els oferirem una sèrie de cançons amb les quals farem un poquet de didàctica per entendre això del temps a la música. Com el podem mesurar?
1: Mira, en el temps, o sigui, a la música tenim dues coses, dos conceptes, no? Per exemple, quan parlant de temps en música, parlant de com organitzam el pas del temps, no? Per exemple, la música passa en el temps i els sons apareixen, duren, s'acaben i deixen espais entre ells. Podríem imaginar, a lo millor, el temps com un rellotge, no? O com unes passes que fem quan caminam, no? Aquestes pulsacions regulars són el que nosaltres anomenem els pols, no? Per exemple, un rellotge, no? Tic-tac, tic-tac. Quan caminam i fem passes i anem a un ritme regular, doncs això també marcaria un temps, no? I aquest pols que nosaltres marcam pot ser més ràpid o més lent, i això és el que anomenaríem en música tempo, no? Per exemple, la velocitat a la qual passen aquestes pulsacions. Però després tenim la part que és un compàs, no? Uh-huh. Que és el que nosaltres, és aquesta agrupació, i que el compàs, per nosaltres, és la manera d'agrupar aquestes pulsacions en petits grups regulars. És com si posàssim una línia cada cert nombre de passes. Per exemple, si nosaltres agrupem les passes de dues en dues, per exemple, un, dos, un, dos, un, dos. Això ho anomenaríem un 2x4. El 2 és perquè els agrupem de dos en dos. El 4 ve, és una cosa una mica més tècnica, però ve perquè és la figura de negre, no? No sé si vos recordeu de les classes de música, blanca, redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, d'acord? Aleshores s'agafa com a nota, com a figura, diguem, completa, la més llarga, una de les més llargues és la redona, no? Que dura 4 temps. Aleshores, si tu la divideixes cada vegada de dos en dos, la divideixes per la meitat, te queden dues blanques. Si les dues blanques les divideixes per la meitat, te queden 4 negres. Aleshores, el 2x4 significa que són dos polsos de negre, en aquest cas. Val? Bueno, no entraré molt en això, però vaja.
2: Sí, sí, sí. Després, bé, entram, si vols. Sí. Perdona, no sé si t'he teat, però si vols entrar a veure aquest 2x4 que estava xerrant amb un exemple pràctic, t'apareix?
1: Perfecte. Vinga. Anem-hi.

0: Aquesta marxa Radetzky, que segurament la gent pugui escoltar el concert d'any nou, sempre acaba aquest concert d'any nou, que està en aquest compàs del que estaven xerrant, aquest 2-4, no és així?
1: Exacte, és un compàs 1-2-3-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Era el... Per què se diu marxa, a més? Perquè era el que servia per marcar el pas. Perquè el pas és binari, no? Una passa i una altra, una passa i una altra. I aleshores, si nosaltres ens posem a caminar, molt marca perfectament el temps i el ritme de dos, no? I és superclar, per això han triat aquesta marxa, no? Perquè va a dos per quatre, no? En aquest sentit, no?
0: Sí, aquest temps de marxa de un, dos, que s'empleava per, diguem, que tothom anigués i caminés a la vegada en processons i altres
1: eventes
0: d'aquest tipus, no?
1: Sí, tal qual.
0: Clar, i aquesta, bé, tenim també altres exemples de tempos diferents, perquè, clar, aquest 2-4 que han xerrat, també tenim un temps que és relativament paregut, però també té les seves similaritats, que és el 4-4, que és amb el que està la majoria de música que escoltam, aquesta cançó de Clocks que escoltàvem al principi de la secció i estava, però també trobam temps, diguem, en números impars, com aquest que anem a escoltar ara.

0: Aquesta cançó, aquest Mart, del compositor anglès Gustav Holst, en quin compàs ho trobam, Joan?
1: És un compàs de 5, és un compàs de 5 per 4, en aquest cas. El que fa és agrupa 3 i 2, tacatatan, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, que al final seria 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. És un compàs que ens cau una mica coix, aleshores crea aquesta sensació d'irregularitat, però a més li dona una, en aquest cas, li dona aquesta part marcial, però una mica estranya, inquieta, no? Com una mica... Això he de dir que amb aquesta, a més, la volia posar a posta. John Williams se va inspirar molt, el compositor de bandes sonores, per fer coses com Star Wars o Superman, coses d'aquestes començaven una mica amb aquest... Estaven inspirades en Gustav Holst. Eren com una...

0: Ja saps que he vist ara també Tiburón, he vist aquí.
1: Sí, per això dic, pensau que el tema de les bandes sonores és un tema molt interessant,
0: sí,
1: però nosaltres sí que és veritat que els compositors clàssics de bandes sonores, Bernard Herrmann, John Williams, Jerry Goldsmith, que van ser els primers, Morricone, que van començar les bandes sonores en els anys 60, i bueno, i abans, no? Perquè això està Covid, va escriure per bandes sonores, per pel·lícules. Ells també tenien referències, però el que passa que eren referències anteriors, de compositors anteriors, no? I clar, nosaltres ara tenim referències, tipus, quan fem una banda sonora, a vegades ens posen Hans Zimmer, o ens posen no sé quant, o Morricone, o el que sigui, però ells també en havien tingut. I Gustav Holst era un d'ells, no? O Aaron Copland, o gent així.
0: Fantàstic, fantàstic conèixer-ho. I ara continuem xerrant amb en Joan Martorell, que ens ajuda a entendre el temps i també el compàs, la música. Aquesta que ara sonarà pensant que te sona.

0: Això que escoltam ara és el tercer acte del Rei Pepet, obra que has composat tu, Joan. Que mos pots contar del compàs d'aquesta peça?
1: Volia posar també aquest exemple perquè és un compàs de 7/8 que hem de pensar que tots els compassos surten de la combinació. Hi ha dos tipus de compassos, compàs binari i compàs ternari. A partir d'aquí, ja tots són combinacions d'aquests, agrupacions, no? El 7/8 s'amplia molt, i sobretot en música de cinema i tal, com ja heu escoltat, és com una música molt d'èpica, de batalla, de perquè crea aquest compàs que agrupa de 2, 2 i 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, o podria ser 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, o podria ser 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vull dir que és una mica lió cantar-ho.
0: Sí.
2: Sí, sona molt millor escoltar-te, sí.
1: Sí, exacte. No, i sobretot si canjo, que cap molt malament. Però sí que és vera que jo ho vaig fer, perquè en aquest moment, justament, en el Rei Pepet, que és una obra que vaig fer per la Federació de Banda i que m'han encarregat d'una obra de teatre, en aquell moment sí que hi havia una batalla i tal. I és un compàs que només fent aquest ritme i aquesta estructura ja te crea aquella angoixa, aquella cosa que està passant qualque cosa, no? Vull dir que això també és compàs t'ajuda a crear una dansa, a crear un moviment, a crear una inquietud. Només agrupant els temps forts d'una manera determinada te crea això. I aquest és un de 7, un 7/8, que potser tu, si l'escoltes, t'apareix natural, però que després és complicat d'escriure i és complicat de llegir, no?
0: Sí, té aquesta tensió per davall de que xerràvem. I aquest tipus de compassos composts de compassos binaris i compassos ternaris encara se poden estirar una mica més. Anem a escoltar el següent exemple.

0: Rondo a la Turk, de Dave Brubeck. Aquest tempo d'aquesta cançó és una mica que ja podem escoltar. No mos és molt natural. Quin tempo té aquesta cançó?
1: Mira, això és un 9x8, però 9x8 poden ser de molt de tipus, perquè se poden agrupar de formes diferents i depèn de on poses l'accent. Però aquest és superclar, per això també era un exemple que m'agradava poder posar, no? De dir, agrupant de dos, o si fèiem dos, dos, dos, tres. Aleshores crea això, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos. I fent això, te crea aquesta sensació de primer som binari i després t'enganaré amb un ternari.
0: Sí, sí, no? Sí, és que just pareix com que sí. Estàs treballant, no? Que no pots, diguem, trobar l'equilibri.
1: Exacte. És com sempre hi ha aquest moment irregular de que te descol·loc, no? Vull dir, que mai te deixes estar tranquil. Perquè nosaltres els compassos també ens donen aquesta tranquil·litat, aquesta pau, perquè és com una cadència que se va repetint i això ens dona com a seguretat. Però en el moment que ens treuen, i ens treuen de forma inesperada, això ens produeix una mica d'intranquil·litat, no? Ens treu, no? I sí. Això passa en aquest.
0: Sí, sí, sí. I ara anàvem ja en els dos darrers exemples perquè, clar, els compassos que tenim aquí veiem que se pot jugar molt, però no tenen per què mantenir-se estables durant tota la peça. Anem a escoltar un exemple.

0: Amèrica, del musical West Side Story, composada per Leonard Bernstein. Aquesta peça juga amb els compassos, Joan?
1: Sí, juguen amb compassos de ternaris de 3x4, però també de 6x8. I, a més, a vegades hi ha moments en què mantén el mateix compàs, però només canviant els accents ja te dona la sensació de que ha canviat de compàs. I no és veritat, no és vera. O sigui, està mantenint el mateix compàs, però te dona aquesta sensació de, uf, que no hi ha mai un terra, no? Uh-huh. I és aquesta percepció, no?
0: Sí, és aquesta...
1: I ara, en aquest moment que està cantant això, és en el moment que comença sí, un compàs que ja més regular. Cuando quieras me charge twice. I have my own washing
0: machine. What will you have though to keep clean? I anem amb un darrer exemple de jocs en compassos ja per acomiadar aquesta secció.

0: La consagració de la primavera, el ballet d'Igor Stravinsky, aquesta cançó, vull dir, abans xerraven de no tenir terra, aquesta ja és una mica el sumum, no, Joan?
1: Sí, sí. Mira, ell ho va escriure tot en 2x4, però és que en cap moment ho sembla. O sigui, però el director està marcant 2x4, o sigui, està marcant dos polsos, però juga amb els accents, el que dèiem, no? Cada tant canvia l'accent. Aleshores, quan canvies tu l'accent, no, t'assembla que això és estem fort i que aquí torna a començar el compàs i no és vera. Per això deia que se pot jugar tant en so canvi de compàs o si varia molt jugant amb els accents. Aleshores, te crea aquesta falsa percepció. O pot canviar el compàs o pot canviar els accents.
0: Sí, ja podeu veure lo molt que canvia aquesta cançó de la marxa Radetzky que escoltàvem al principi de la secció i el compàs és tècnicament el mateix. I de Joan Martorell, moltíssimes gràcies per aquestes pildoretes de compassos. Ara crec que en tenim una mica millor aquesta música.
1: No, gràcies a vosaltres, ha estat un plaer i, bueno, espero que la gent hagi disfrutat.
2: Estem segurs. Una abraçada gran, Joan.
1: Una abraçada per vosaltres.
3: IB3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
5: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a Segunda Divisió.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina. Sí.
5: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Avui era baixa, he anat a passar el temps, avui que xerram de temps, a un lloc on el temps compta i molt, Rellotgeria Catalana, en el carrer Cordereria de Palma. Acabau d'escoltar com s'aixecava la barrera de veres, és això de com en Joan Serra aixecava la barrera de Rellotgeria Catalana a les 4:30, que és quan se torna a obrir després del descans del migdia. I aquí som amb ell, rodejats de rellotges. Joan Serra, com estàs?
10: Molt bé, com estàs?
2: Gràcies per obrir-nos les portes de que vostra, literalment, una casa, i ho posa a dalt, encara que no sé si just estàveu aquí, que va néixer l'any 1915, quasi res.
10: Sí, bueno, va néixer a Catalunya, mon pare eren dels Pirineus, de Berga, i entonces ells, i aquí està obert des de l'any 52. Jo tenia un any quan se va obrir la tenda.
2: I ja tenies en el carnet d'identitat o l'ADN que t'havies de dedicar a la rellotgeria.
10: No hi havia massa. A més, una feina que m'ha agradat, no sé si perquè l'he feta sempre, és una feina que m'agrada. He acostumat tant d'anys, i bueno, quan la fas, quan dus tant d'anys, pues ja tens una pràctica que has anat agafant en sols anys, i cada dia aprens una mica més.
2: Això és bo, aprendre sí, cada sí, dia més, sí. Però no sé si més o manco tots els mecanismes de rellotges són per escuts o sempre hi ha una coseta...
10: Bueno, la rellotgeria ha canviat molt, perquè antes tot era mecànica i avui va haver un moment que es va passar a l'electrònica i ara tant tenim mecànica com electrònica. Nosaltres arreglem tant rellotge antic com rellotge modern.
2: I si a un rellotge com en Joan Serra li dic temps, que li ven el cap primer de tot?
10: Bueno, nosaltres mesuram el temps, li prenem mida del temps, és el que feim, veiem com passa, que passa molt aviat.
2: Passa molt aviat, sí, i serran sí, sí, dels temps que duis aquí oberts i de que tot va començar l'any 1915, no sé si mires enrere, què veus?
10: Bueno, no sé què dir-li, no? És el que sí que t'adones compte quan parles del que passa aviat, Vull dir, ara a vegades passen coses i dius, i això ja fa 10 anys, ja en fa 15. I sí, pareix que fa 6 mesos que fa, sí, sí. Vull dir. Però bueno, anant passant els temps i anant comptant fins que puguem.
2: I xerrant de temps, quants anys tens, Joan Serra, si li puc demanar?
10: Jo 75, però jo dic tenir un any quan se va obrir la tenda, jo vaig néixer el 51, la tenda és del 52, aquí on estem.
2: Per tant, un senyor que no se jubila.
10: No, és a dir, de moment no. La veritat que m'agrada, els anys van passant, però és una ofici que m'agrada, sempre l'he fet, he anat aprenent, que cada dia aprenc coses, perquè jo quan vaig començar a aprendre l'ofici, quan duia, mon pare era ja rellotger, entonces jo vaig anar aprenent, i després te vas... Quan durs 2 anys, te creu que ho saps tot. I quan més durs, te dones compte del que no saps. I jo cada dia tinc més coses per aprendre.
2: Ara ha entrat un client, el vol atendre i després seguint la conversa, venga.

0: Joan, ara acaba d'atendre un client que solen dues clients. Quin tipus de rellotges li solen dur?
1: Bueno, tot tipus de rellotge, perquè nosaltres feim de los més senzills, de canviar piles, de fer matisme, deixar mètic i fer reparacions, restauracions, vull dir, és molt ampli, dins el món de rellotge, eh?
0: I m'imagino que de clients han de tenir també de tot tipus, d'aquests que venen a fer un regal, d'altres que són vertaders fans de rellotges, perquè hi ha vertaders fans de rellotges.
1: Sí, hi ha molts aficionats, col·leccionistes. Nosaltres tenim clients que venien ja tercera generació, que han continuat venguent. Avui la gent jove, que va en un moment que van deixar dur rellotge, tornen dur rellotge. Hi ha tota una vegada de que gent inclús que s'havia acostumat en el rellotge tecnològic i torna un altre diu perquè no l'ha carregat i un dia se queda sense funció i torna a comprar rellotge. Eh? Sí. Ja sabrem despertadors que era una cosa que pareixia que havia de desaparèixer, se torna una altra vegada. Sí.
0: Fantàstic, això vol dir que ja la tecnologia mos ha saturat massa i tornem un poquet en allò més mecànic,
1: però,
0: no?
1: De fet, avui de matí ha vingut un senyor a comprar un rellotge i m'ha dit no vull res electrònic perquè jo duc marcapasso i estic cansat de ser electrònica. Res electrònica. Mos ha comprat una automàtica.
0: I ara està sonant un rellotge.
1: Sí. Sí, jo ja estic tan avesat. Sí, ara aquest ha sonat un quart, perquè és un carrillon. La veritat que estic tan avesat que no els sé ja, però aquest que ha tocat deu ser aquest primer d'aquí, que és carrillon, digués, que toquen cada quart. Ara en toca un altre quart. Sí. Avui la gent jove els atura. Jo m'he trobat en cases que érem a arreglar rellotges de paret ja no arreglar, mare, que anaves i què passa? Que, clar, anava a coca d'allò i li traies pes perquè no funcionàs, perquè no el deixava dormir, eh?
0: Però aquest tipus de rellotges, sí, així, tipus carrillon, o aquests de peu, que són tan hermosos, no?, que n'hi ha molts de fusta, això pot durar molt de temps?
1: Aquests rellotges estaven fets per durar més. És a dir, els rellotges antes se fabricaven per durar més de 100 anys, eh? Jo vaig tenir una discussió amb una casa que van dir de per vida, i avui de per vida diuen 20 anys. Jo no sé per què 20 anys, de per vida no són 20 anys. Antes una cosa se fabricava perquè el dugués tota sa vida. De fet, antes un li regalaven un rellotge a sa comunió i durava 80, 90 anys i arreglaven rellotges que se feien, que estava, tot estava fet per durar i que se pot arreglar sempre.
0: I d'ara ha dit una cosa que jo no li he contat, però mira quin rellotge duc. Com que jo sabia que anava a venir aquí rellotgeria catalana, he agafat el meu rellotge de la comunió, que encara m'hi cap, me l'he posat. Què veu aquí?
1: Nosaltres encara el tenim, la marca, eh? Sí. Encara existeix aquesta marca, és una marca molt antiga, això és automàtic, sí, que el rellotge té un quant d'anys.
0: En tens quants? Perquè jo en tenia 8 quan vaig fer la comunió, ara en tens 53.
1: Sí, és de corda.
0: Sí, és de corda.
1: Aquest és de corda.
0: Però no l'he volgut tocar. Se va aturar a quina hora, marca?
1: A les 10:23.
0: D'un dia?
1: De dia pèric.
0: Crec que posa
1: 25. Sí.
0: 25. Idò, el temps se va aturar, vull dir, en aquest rellotge petit. Bé, petit, però que encara me va bé. Sí. El podríem tornar a posar en marxa, aquest rellotge?
1: Perfectament. Arreglar amb rellotges d'aquests. A més, queden perfectes. Vull dir, això són rellotges que es poden arreglar sempre. El que passa que aquests més antics, aquests ja hi ha peces, però si hi ha alguna peça que està malament se repara sense cap problema.
0: I deia, i jo quan me l'he posat, m'ha vengut en el cap que jo li donava corda. Se fa així, s'ha de fer així.
1: Sí, de fet, el que se feia antes, quan un se n'anava a dormir, es donava corda en el rellotge i donava corda al despertador. I el rellotge de paret cada 8 dies donava corda.
0: Que bé. I ara més o manco, quan el podria venir a cercar?
1: Ara anem un poc atreçats, perquè hem tingut l'agost, que el setembre tothom ve i te du, un 15 dies.
0: Beníssim. I després m'aprèn nota i jo ara i el vendré a cercar d'aquí 15 dies. Sí. I podem fer una volteta per la rellotgeria?
1: Sí.
0: I que té una exposició de marques molt reconegudes, de tot tipus. Sí. Té aquests carrillons
1: a
0: sa paret. Per què deia que ja no les arreglen?
1: Bueno, per problema ja de temps, és a dir, n'arreg pocs. Aquests ja són electrònics que van molt bé perquè se pot posar que no toquin automàticament de vespre, pot regular el volumen que toquin més fluix i més fort, i mecànics, per exemple, aquell d'allà és mecànic encara. I això són rellotges antics, que dic que no n'arreg, però encara n'arreg, perquè fa tant d'anys que tenim obert, això és un cuco antic.
0: I això és un cuco, això de ferro?
1: Això és un morès. Aquest rellotge se duia a les màquines de França. Els barcos que venien de Marsella a comprar gra duien rellotges d'aquests, i d'aquí se feien les caixes. Això és un rellotge que té 170, 180 anys, eh? I pot anar perfecte, eh? Vull dir que... Són aquests que duien les caixes forma de guitarra,
0: sí.
1: Que encara a pobles n'hi ha molts, a Llucmajor, sí. I n'hi ha moltíssims, que sí. Les plantes de baixes hi ha un rellotge d'aquests, algun funciona, doncs pues això, un manteniment... Prou manteniment, que hi ha gent que els engraça amb 30, 40 anys, eh? Vull dir, la combinació de sens o metal se feien amb una qualitat, un acabat. Avui no se pot fer, no se pot fer pas preu, també, eh?
0: Ja.
1: Perquè, clar, també un rellotge valia molt de dos més, eh? Per exemple, aquest d'aquí, aquest tenien despertador. A la casa només hi havia un rellotge, entonces hi ha un disco, que aquest està desmuntat, i això era el despertador. Un posava l'hora,
0: sí,
1: aquí,
0: sí.
1: I el rellotge tocava.
0: Fantàstic.
1: Era el rellotge que hi havia a la casa, perquè només n'hi havia un. Aquí tenim el taller. Aquí això són rellotges mecànics, això és un Omega, per exemple, eh? I són rellotges mecànics per reparar, en reparar contínuament.
0: Val, i un consell perquè un rellotge mos duri tants anys com es meu de la comunió?
1: És mantenir-lo de quan en quan, és a dir, perquè quan els olis se deterioren és quan el rellotge se desgasta, el rosse des metal en metal. Entonces, cada 7 o 8 anys revisa-lo. No
0: ja
1: molt,
0: està.
1: 7 o 8, ja està, ja està. Sobretot els antics poden durar lo que un vol, eh? Arreglant també rellotges de soneria, d'aquests de butxaca, i tot tipus de rellotge antic.
0: Perfecte. Hi ha algun rellotge que algú s'hagi oblidat de venir a cercar?
1: Sí, tinc guardat rellotges des de l'any 50 i pico. És a dir, tot el que no s'ha vengut ho anat posant en bosses i s'ha guardat. I es diu que m'ajubili, pintura, no sé què faré, però tens rellotges de fa 40 anys i 50 anys que anar guardant i, bueno... Els acordam.
0: Molt bé, Joan, ja no el molestaré més, però no, li volia demanar una petita reflexió sobre el temps, ja que avui és la nostra paraula.
1: Sí. Bueno, és que no sé què he de dir. Jo, el temps, l'home que me don compte, nosaltres quan controlem els rellotges comptem els segons, perquè nosaltres regulem el volant, a pesar que avui tenim màquines per comprovar, comptem els 60 segons, entonces la variació de 60 segons, si dura 3 més 4 mesos, saben si hem d'adalentar o traçar. Mos donen en compte el que passen, l'aviat que passa, que ja no pots recuperar el que has passat. Això sí.
0: Gràcies per atendre-nos.
1: Molt bé, moltes gràcies.

0: fa ja temps que som conscients del temps que experimentem, sobre aquest fenomen s'ha escrit i reflexionat molt, i avui ho descobrim amb Antoni Gené, filòleg clàssic i periodista.
1: Des de l'antiguitat hi ha grans tòpics literaris com Memento Mori, Tempus Fugit, el temps s'escapa, i Carpe Diem. S'ha traduït com aprofita el moment, el dia, però literalment significa cull el dia.
0: Aquestes frases literàries han tingut molta transcendència, per exemple, al món literari. Garcilaso de la Vega, per exemple, va escriure «Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes de que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo le mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre». Una clara expressió del tòpic del tempus fugit, d'aquest temps que se'ns escapa. I encara que aquest poema sigui del segle XVI, l'angoixa que representa per envellir és molt contemporània. La cronofòbia, la por al pas del temps.
1: Cronos era el déu dels temps que devorava els seus propis fills perquè un oracle havia dit que un d'ells el destronaria, i Cronos significa temps, curiosament, i el temps mos devora perquè des del moment que naixem s'activa el compte enrere cap a sa mort. I tenint la cronofòbia avui, com que vivim la societat d'escultes, imatges, eterna joventut, hi ha la síndrome de Peter Pan, la gent té cronofòbia, té por en el pas dels temps, no vol envellir.
0: Y de los poemarios renacentistas a las pantallas del cinema.
2: ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta.
1: Clar, això és com una pandèmia, no? I una pel·lícula que reflecteix molt d'aquesta tragèdia és la substància, que parla d'això, no? D'una actriu de Hollywood que se nega a envellir i se sotmet a un tractament, i curiosament la protagonista d'aquesta pel·lícula, en Demi Moore, que és la seva vida real, ha participat d'aquesta tendència de no voler envellir i assumir els pas dels temps.
0: Però si un d'aquests tòpics llatins és el rei, és fora dubte el Carpe Diem.

0: Aquest agafa el dia és molt present a la nostra cultura. Ens ho recomanen la psicologia, viure el moment, i ho veiem també a pel·lícules.
1: La pel·lícula El club dels poetes morts, on hi havia un professor molt carismàtic que animava els seus alumnes a gaudir del coneixement amb un mètode bastant alternatiu, no? I en un moment de sobre hi ha l'escena que els ajunten els joves davant d'una vitrina on hi ha imatges d'antics interns d'aquell col·legi que ja són morts, i els diu el tòpic, els recorda el tòpic de Carpe Diem, no? D'aprofitar el dia, d'aprofitar el moment.
0: Fins i tot la publicitat utilitza el Carpe Diem.
1: També el trobem present en moltes campanyes publicitàries. Ara me ven el cap la campanya publicitària d'Estrella d'Am, de Mediterràniament, que se fa des de l'any 2009, i recrea el tòpic del Carpe Diem, d'aprofitar el moment, perquè l'estiu és un moment per trobar-se amb la gent, per gaudir més de la llibertat, de les amistats i per desconnectar, no? I és un cant a la vida i un cant a l'hedonisme, no? A la recerca d'esplè de manera compulsiva.
0: Però la idea que tenim del tòpic és molt diferent de la idea original.
1: En tot cas, el Carpe Diem inicial del clàssic estava relacionat amb Son Memento Mori. Què passa? Avui s'ha fet una interpretació equivocada del Carpe Diem dels clàssics, perquè quan els antics parlaven del Carpe Diem, parlaven de gaudir dels petits moments de la vida, d'una conversa amb un amic, d'una posta de sol. Avui el Carpe Diem està pervertit en el servei del turbocapitalisme, d'aquesta cultura hedonista, que de voler aprofitar el moment de manera exagerada, no? De manera consumista. No? Per tant, s'ha desvirtuat el sentit del Carpe Diem.
0: La noció que tenim del temps ha canviat molt des de l'època clàssica. Avui ho tenim molt més present que mai, amb rellotges a damunt constantment.
1: Un altre concepte del temps modern és la cronopatia, que és l'obsessió per aprofitar el temps, no? Ara és molt notura, està 24 hores oberts a 7 dies de la setmana. Abans, quan no hi havia aquesta pandèmia, tu te n'anaves a dormir, tu sabies que a la tele ja no hi havia cap programa, que no funcionava, i fins al l'endemà, fins que no posaves la ràdio, no sabies les notícies que havien passat. Ara el món no atura. Estàs 24 hores en marxa, no? I tu te despertes a les 2 de la matinada i estàs connectat al món en el mòbil.
0: Hem d'intentar aprofitar el nostre temps al màxim, però amb calma i sense que això se converteixi en aquesta cronopatia que defineix Antoni Gené.

0: IB3 Radio es diversidad. IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En lloc de fugir, i doncs, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: Sí, això és entre avui i demà ens hem de demanar Aina Marc i demà què?
1: Jo demà la broma ja és dijous. Jo no sé què ha passat, però ja tornem a finals de setmana. Bé, de fet sí sé el que passa. De fet, vaig arribar a aquesta conclusió. I és que resulta que, clar, nosaltres ja començam... Clar, jo dilluns ja dic, demà és dimarts. Mm. Per això me passa la setmana més aviat.
0: Clar, i per això te passes temps quan te passa.
1: Exacte, exacte. I va bé, anem a escoltar quin plans té la gent per demà.
2: Mañana voy a recoger a mis nietos a las 11:45. Estoy de baja en este momento y hasta, no sé, hasta el miércoles o jueves que pueda volver a trabajar.
1: Un clàssic de resposta que tenim ja, anar a recollir nets és el que toca des de que les escoles tornen a estar en marxa. Però, si no teniu excusa per sortir de casa, sempre podeu sortir a caminar, com ho farà aquest home?
3: Mañana yo... caminar... El Monteras, no más mañana. Yo un pensionar Holanda.
1: I tot i que el temps no acompanyi, els hotels segueixen oberts per acabar aquest final de temporada. Per tant, n'hi ha que les vacances les esperen mirant ja més cap a l'hivern.
4: Fer feina. Fai feina de recepcionista a un hotel.
5: Demà tenen feina i feina tot el dia i ja està.
1: Però no tothom fa feina. Aquestes nines estan ben contentes de no tenir res a fer per demà.
6: Demà no vamos a hacer nada.
1: Teniu lliure?
6: Tenemos libre, descanso.
1: Boníssim, i tu?
6: Igual, no hacemos nada.
1: També tenc lliure?
6: Libre, sí.
1: I acabam amb una opció que sempre està bé, passar temps en família.
7: Demà, els plans que tinc és a nivell familiar amb els meus fills i anar a entrenar amb l'equip de futbol.
1: I amb això ho deixam aquí per avui, tornant demà.
8: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Són les 9:48. Aquest és el temps que ens marca el rellotge i necessitem ajuda per baixar barrera. Javier Barbero, membre del Banc de Temps de Sencelles, com estàs? Benvingut.
9: Hola, què tal? Bon vespre. Estic encantat d'ajudar-vos a tancar aquesta barrera. Un privilegi.
0: Amb aquesta paraula tan hermosa, no? I tan polisèmica i tan polièdrica, que és temps. Si a tu sí. Te dic temps, que te ve en escap, primer de tot.
9: És que és una paraula molt, molt curiosa. Molt curiosa perquè jo crec que abraça tantes coses. Des del temps de rellotge, que mos fuig, el temps meteorològic, que mos condiciona, i són els temps que mos toca viure a dia d'avui. No sé, és una paraula, efectivament, curiosa.
0: I amb aquest temps que mos toca viure, posar en marxa o participar d'un banc de temps de com és de Sencelles, que és un símbol de resistència, d'esperança, com ho definiries tu?
9: Jo crec que has encertat, no?, en aquesta missió que jo crec que tenim des de ja fa 15 anys a Sencelles, en el municipi de Sencelles, amb la creació d'aquest banc del temps, no?, precisament en finalitat de dedicar temps com a el valor més important oferir a les persones per fer comunitat, per fer una xarxa d'atenció, de vigilància, d'atenció a les necessitats. I precisament és el valor més important, perquè el valor del temps que se pot oferir és el mateix per qualsevol persona. No són els dobbers que tenen un valor monetari, sinó que el temps és el mateix, té el mateix valor per qualsevol ajuda que puguem oferir a la nostra comunitat.
0: Sí, sí, important aquest temps, donar aquest temps en un moment on sempre deim que no en tenim, o on, sobretot a ciutat, vius a edificis amb moltíssima gent i no saps ni sa cara que t'està veïnat ni de vora, ni de dalt, ni de baix, i en canvi aquesta idea del banc de temps, que com deies ja fa 15 anys que roda, tenia un poquet la idea, sobretot, original, d'integrar la gent nouvinguda, no? De dedicar temps a la gent, de tornar a l'origen de lo que és un poble, no?
9: Exacte, sí, sí, sí. Precisament va sorgir per bueno, les fundadores, no? Que encara a dia d'avui estan en actiu i estan dintre d'aquesta xarxa, dues d'elles eren dues persones nouvingudes en el municipi que havien sentit xerrar d'aquesta iniciativa, d'aquesta proposta d'oferir temps a la teva comunitat i varen coincidir amb una altra lota, sí que era sencellera, i se van reunir casualment en el mateix temps a l'Ajuntament per fer aquesta proposta de activar aquesta xarxa d'ajuda a través del temps, no? I la finalitat era aquesta, per una banda, donar cabuda i inclusió a les persones nouvingudes en el municipi, vincular-les en ses arrels, ses costums, i sobretot que sentiment de pertenença també, no?
0: Sí.
9: I ha evolucionat, Fa 15 anys hem arribat a una evolució on ja són moltes coses que, de fet, te puc dir que som la nostra xarxa de comunicació, que és a través d'un WhatsApp i d'altres, no? Però tenim un canal de comunicació en els WhatsApps i ara mateix són 280 persones que formen part d'aquesta comunitat. Algunes són residents en el municipi, però hi ha moltes altres que s'han enganxat, no? Arrel de conèixer de quina manera estan pendents de la vida de la nostra comunitat.
0: Sí, sí, anem a recordar el nom d'aquestes tres dones que se varen reunir tenint la mateixa idea pràcticament en el mateix temps, que eren Laura Osson, Laura Ana Marina i na Carme, i
9: exacte,
0: a partir d'aquesta idea, d'aquesta unió i d'aquesta casualitat, però sobretot d'aquestes ganes de fer coses pel poble, va néixer aquest banc de temps de Sencelles. I que vos intercanvieu? Quin tipus de temps, de serveis, vos intercanvieu les persones que formeu part d'aquesta comunitat?
9: Com te comentava, jo crec que hi ha hagut una progressió, no? Des dels inicis, on, per exemple, hi havia aquest intercanvi d'habilitats, de competències, oferir temps des d'organitzar tallers, donar classes d'anglès, fins ara mateix també hi ha com una atenció a les necessitats de la vida, de coses concretes, no? Li donem una vida també, per exemple, les coses que una persona que seva ja no utilitza però que se poden continuar utilitzant, oferim d'una manera evidentment gratuïta aquelles coses que ja nosaltres no necessitem però poden ser útils per a altres. Però també hem arribat a fer... jo crec que tot el que se fa des del banc del temps de Sencelles és grandiós, però davant necessitats com una amiga nostra, una veïnada nostra, això vàrem fer l'any passat, vàrem aconseguir que aquesta veïnada té una filla amb una situació d'una malaltia crònica arrel d'una epilèpsia cronificada, i vàrem aconseguir recaudar els diners per una intervenció que no cobria la Seguretat Social i eren molt de dubbes. Yeah. Tenim que dir, tenim un ventall molt ample d'intentar escoltar el que ens demana la gent, i el bo és que també ens sentim escoltats. És un flux bidireccional.
0: Sí, sí. Que bé. No sé si haureu de tornar a treure aquell vídeo de Mallorca no es ven, que vareu donar a conèixer, que se va fer viral fa 2 anys, en aquests moments en què l'habitatge torna a estar en el centre. Bueno, no, ja deixa.

0: que això ens va donar l'empenta a pensar que això no podia quedar amb una anècdota, sinó que havien de treure en el carrer aquell vídeo que va tenir tanta repercussió, com deia, i això va fer que Mallorca no es ven, sigués la primera concentració o manifestació fa 2 anys,
1: sí,
0: tan multitudinària,
1: sí, sí, sí.
0: Per exigir pues, una vivenda digna. I varen dedicar un temps a rumiar i a reflexionar damunt d'aquesta opció i,
1: Sí, i va tenir molt d'èxit, segurament perquè va sortir de bon sortia i d'una manera tan orgànica i tan honesta, i no sé si ha canviat res a Sencelles en aquest temps. Per bo,
0: no,
1: dic.
0: No, no. Ha canviat el fet de que la situació està empitjorant.
1: Ja, ja, ja.
0: De fet, és com una pandèmia de la vivenda, no? De la dificultat de l'accés a la vivenda, i aquesta pandèmia cada vegada s'està fent més perillosa.
1: Sí.
0: Cada vegada sentim més veus d'esgotament. Estan convisquent amb aquesta situació des de fa molt de temps, no fa 2 anys. Fa 2 anys ja era crítica,
1: sí, però...
0: i ara és asfixiant.
1: Sí. I del banc de temps de Sencelles, que està en marxa, en tot el que representa en Javier Barbero, mos ajuda avui a baixar la barrera del programa, i te faig les dues preguntes habituals, molt breu, que fa un home com tu abans d'anar a dormir, per dormir bé, Javier.
0: Desconnectar d'absolutament tot. És a dir, desconnect de les tecnologies, desconnect de televisors, de qualsevol estímul, i me dedic temps sense renau a reflexionar el dia a dia i de quin desig o quines coses m'agradarien canviar el dia següent, i després fer un balanç cada dia.
1: Molt bé, i d'un temps ben aprofitat. Quina cançó me recomanes per baixar barrera fins demà?
0: Doncs he triat un tema d'en Antonio Vega, El sitio de mi recreo, perquè precisament és aquest espai, aquest temps de pau, de reflexió i connexió amb l'essencial, que moltes vegades la pressa del dia a dia m'ho roba. I això m'ajuda sempre en aquesta època de la tardor, que té aquest caire tan meravellós i tan màgic, a reflexionar, a dedicar temps a la reflexió de quin món m'agradaria que fos.
1: I d'en Antonio Vega, baixarem la barrera del programa, i amb en Javier Barbero. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Bona nit.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bon vespre. Els sindicats UGT i Comissions Obreres confirmen la vaga general per a dia 11 de novembre. Després de reunir-se avui, fan una crida a la mobilització per uns salaris i habitatges dignes. L'aturada de 24 hores arribarà a prop de dues setmanes abans de les eleccions generals del 29 de novembre i només dos dies abans de l'inici de la campanya electoral. Continuen les reaccions per la mort de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada fa dues setmanes a Madrid. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat a través d'un missatge a xarxes socials el seu suport a la família de Mari Carmen i ha afirmat que sent la seva pèrdua com a pròpia. També altres ministres i polítics de l'esquerra han lamentat la mort de la dona, que estava hospitalitzada a l'Hospital Madrileny Gregorio Marañón. Consternació també entre els activistes per l'habitatge, que lideren encara les reivindicacions. Celeste, la portaveu del sindicat de llogateres de

0: Mallorca fa una crida a la vaga general.
1: Honorarem la memòria d'Anna Maria Carmen i de tantes altres persones que s'han quedat pel camí, lluitant encara amb més força per aconseguir acabar amb aquest sistema rendista especulatiu que ens està arruïnant, ens està extorsionant, ens està expulsant i ens està matant tots cap a la vaga general dia 11 de novembre.
0: Demà entrarà en vigor el primer decret d'habitatge que inclou les principals mesures després que el Consell de Ministres l'aprovés dimarts. En canvi, el segon, que preveu la renovació automàtica dels lloguers, ho farà el 15 de novembre, tot i que no es preveu que tiri endavant a la Diputació Permanent del Congrés, a diferència del primer, que compta amb el suport del PNB. El dia també ens ha deixat altres notícies. Per primera vegada, Formentera podrà elaborar el seu propi oli amb la posada en marxa del trull de la cooperativa del Camp. Una quarantena de productors faran ús de les instal·lacions que aquesta campanya s'allargarà fins dia 15 d'octubre. S'espera que es processin fins a 40.000 quilos d'oliva. El president de la cooperativa és Marco Ribas.
2: Per nosaltres és un avanç, no? Va d'anar cada any a Eivissa, ens suposava uns costos molt més elevats i ens suposava perdre qualitat en l'oliva i en l'oli.
0: Demà, mirada posada als tribunals. El jurat popular de l'assassinat masclista al Coll d'en Rabassa rebrà l'objecte de veredicte per determinar si l'acusat és culpable o no d'haver assassinat la seva exparella amb 66 ganivetades. També passaran a disposició del jutge els 15 detinguts en l'operació policial contra el clan del narcotràfic del Pablo al barri palmesà de la Soledat. Avui dia marcat per retencions a les carreteres, especialment a Palma, després que un boc a les avingudes hagi provocat talls a la circulació. A partir de demà i fins dissabte, també atenció a la xarxa viària, ja que hi haurà talls a diverses vies de la Serra de Tramuntana i de l'interior de Mallorca amb motiu d'un ral·li. I pel que fa al temps, demà l'AEMET reactiva els avisos grocs per pluges i mala mà a diversos punts de les illes. A partir de les 12 del migdia, al nord i nord-est de Mallorca i a Menorca, per pluges que podran arribar als 20 mil·límetres en una hora, un avís que es mantindrà actiu fins les 9 del vespre. També en aquestes zones de les Balears, a partir de les 6 de l'hora baixa i fins les 12 del vespre, s'activarà l'avís groc per fenòmens costaners adversos amb vent del nord de 45 a 60 km per hora i onades de fins a 3 metres. I acabem el ritme de Rosalia i el seu àlbum Lux perquè el Ministeri de Cultura li ha atorgat el Premi Nacional de Músiques Actuals d'enguany. El jurat ha destacat que el seu darrer disc és una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Així arribem a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està? La música i les arts escèniques s'entraran en el programa d'avui dimecres. Benvingut tothom a la cultura d'IB3.

0: Així tot d'un sentirem alguns dels nous temes que trobam en aquest nou disc de Pere Janer, que ha titulat 2080. És un disc autoeditat i produït pel seu germà, Tomeu Janer, i amb una base electrònica molt marcada, que, a més, estan molt contents de presentar avui al programa. I també és dia d'arts escèniques. Javier Matesanz ens du la nova programació del Teatre d'Esborn de Ciutadella amb en Josep Marcàs, i també parlarem de l'eslam de dramatúrgia que es farà el pròxim dia 17 al Teatre Principal de Palma.
1: I tot això passarà amb en Joan Jiménez, al control de la tècnica.
2: L'Aviador, a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio.

0: Jo diria que té un estil i un segell propi, Mònica Borràs, no sé.
1: Clar, sí, sabeu, és totalment reconeixible, les lletres també. El que ara tenim de nou és un poc aquesta base electrònica, molt més, en alguns moments, molt canyera, molt ballable, molt de festa, però amb aquesta profunditat de les lletres de Pere Gené.
0: Hola.
2: Hola, què tal, com estàs?
0: Vinga, acosta't el micro, no siguis tímid.
2: Encantat de ser aquí, que m'hagueu convidat. Som feliç de ser aquí a l'Aviador amb vosaltres.
0: I nosaltres que hi siguis, perquè feia molt de temps que no treies disc, abans ho parlàvem. Estem escoltant l'altra cara, que és un dels temes d'aquest 2080, el nou disc d'en Pere Gené, que a més és finalista al Premi Millor Cançó dels Premis Enderrocs, que d'aquí pot ja se sabrà, no?
1: Sí, ara el novembre és un dels premis... Aquesta és de votació popular?
2: Sí, és de votació popular, sortirà... ja es veredicta el dia de la gala, que serà dia 18 de novembre en el teatre principal. I res, a veure si la gent s'anima i me vota en aquesta segona volta i puc pujar a l'escenari a recollir-lo, que m'encantaria.
0: Però votació popular a pel, és a dir, no hi ha després una compensació de jurats, perquè clar, al final pot guanyar el que més amics o amigues té. Clar,
2: que jo sàpiga, zero compensació.
0: Com vas d'amics
1: i amigues. Clar, hi ha els premis oficials que convoca la revista, que ja se saben amb antelació i llavors hi ha tot aquesta votació popular en moltes categories que se desvetlla el dia de la gala.
2: Exacte, és així.
1: Que hauran d'esperar...
2: Hauran d'esperar.
1: Qui ha votat més, quin artista.
2: I a més me fa molta il·lusió perquè estic acompanyat de músics fantàstics, de companys meravellosos que han fet discs increïbles i músiques precioses.
0: Els nominats, dius, no?
2: Sí, i estic encantat d'estar amb ells i de disfrutar-ho també el dia de la festa.
0: I ja per votar, supos que a la pàgina d'Enderroc te fiques a les categories i vas votant, no?
2: Exacte, és així.
1: Sí,
0: no té més secret.
2: No té més secret.
0: Exacte. Molt bé, idò, molta sort. Ja veurem qui guanyi, què guanya. Jo m'assembla... Jo se me van els peus amb aquesta cançó.
2: Ah, que bé, que bé, que bé.
1: Però has d'actuar a la gala?
2: No ho sé, de moment no saben res.
1: Ah, molt bé.
2: Perquè aquesta votació acaba dia 18 d'octubre i després fins a un mes no et se gala, ja veurem.
1: I Pere, 2080, que és la fi del món, o què?
2: No.
0: Segons els Azteca, no? Perquè mai ja hi ha passat.
2: Espero que no. 2080 és com una declaració d'intencions, perquè hem volgut agafar els sons dels 80, que sempre ens han acompanyat i que són tan nostres, però passats per un filtre dels anys 2000. No hem volgut... reproduir exactament el so dels 80, sí, però sí que agafar-lo com a inspiració.
1: I, clar, has fet un canvi molt important fent tota aquesta base electrònica que dona bé, un altre tipus de potencial. També t'ha permet actuar tu tot sol sense haver de posar-te d'acord amb una banda.
2: Els primers discs també eren electrònica, però no era una electrònica tan ballable i tan, pot ser, evident. D'ençà que faig la meva carrera en solitari sí que he apostat per l'electrònica. És una declaració d'intencions aquest disc també, perquè he volgut, com sempre, vull dir, defensar aquest estil, i però ho han duit a la part més ballable, a la part més lúdica, i tot i que és cert això que deies, Mònica, que les lletres de vegades se'n van una mica en els fons, jo també he intentat en les lletres pujar un poc a la superfície, perquè no sé, no estic tan d'acord que sigui bo baixar tant en els fons. De vegades una llanxa ràpida a tota velocitat per damunt la mà està molt bé, no cal ficar-se a explorar cada vegada.
0: Jo és que jo som submarinista, bueno, bussetjador. Per estar, bueno, la llanxa ràpida
2: poc...
0: de...
2: És contrast, perquè jo ja ho he fet, això de ficar-me de baix d'aigua. Sí, ja ho he fet.
0: Però també jo record que ballava molt de temes de Calaceu a Berlín, d'aquest darrer disc que vas treure, vull dir que érem, semblàvem temes bastant ballables. Com ha canviat la cosa? Calaceu ja no existeix, de fet.
2: Bé,
0: aquell bar.
2: Ha canviat molt Palma i ha canviat molt...
0: Aquell bar va passar la història.
2: Sí, quina pena, els comerços també, no? I que teníem i s'han perdut. Ha estat com una evolució, també és vera que han passat anys, d'ençà que vaig fer el segon disc amb en Jaume. Era l'hora també de fer com un canvi, de passar-ho a un altre nivell, diferent, una altra galàxia, un altre univers... un altre paradigma i per això ha estat un to meu que m'ha fet els arranjaments i la producció musical i que també ha estat instrumentista perquè ha tocat de tot. O sigui que...
0: Com en Gené, en Germà, és que clar, la vostra família és, tots vos dedicau d'una manera o d'una altra a crear, no? Tota germana escritora, ton pare, no diguem, grande, germans, tot.
2: Sí, som una família molt clan, molt família, molt, molt, molt artística, és així. Jo crec que ha estat la manera que hem après a viure, no? Mos ha ajudat a viure-se així. I és allò que més feliços ens fa quan creem, quan composem, quan escrivim. Bé, no sé, és una manera de ser. I ens hem construït tots junts fent això, art.
0: Escoltau l'Aviador, estem entrevistant a Pere Gené a propòsit del 2080, que és el seu tercer disc en solitari.

0: I de si molt ballable estic calculant que el 2080 pot ser que no hi siguem ja.
1: Pot ser que no.
0: Mai se sap, jo no sé. S'inventen tantes coses.
1: Seria molt d'anys.
0: A millor la IA fa que puguem viure 200 anys. Uf, quin avorriment, 200 anys damunt la Terra.
2: Bé, no ho sé. Clara, parlàveu d'en Tomeu, d'aquesta feina conjunta, que ja vau començar amb La Fosca. Què queda de La Fosca? Perquè jo he de dir-te, t'he de confessar que de vegades encara me port La Fosca. Hi ha temes que, la veritat és que, com aquests, esdevindran també clàssics, no? Que ja ho són, i que aquests també, a mesura que els anem escoltant més i més, s'aferren i entram en aquesta... en aquesta densitat, no?, del teu món.
1: De La Fosca queda un record preciós. Érem molt joves, perquè el primer disc el vaig fer, bé, el vàrem fer en 17 anys, oh. en composicions anteriors, d'anys anteriors, dels 15, dels 16. Jo era el més gran, el guitarrista i el baixista tenien 15 anys, i vàrem enregistrar el primer disc així. Per tant, no sabien què fèiem, així de clar. Vos ho dic, era un joc, però aquell món va anar creixent, varen passar els anys, varen poder fer tres discos, tenim uns records preciosos, hi va passar gent molt interessant, perquè després hi va haver altres formacions arran de La Fosca, i queda tot això, i a mi m'encanta que en parlem aquí també, perquè encara que hagi vengut a promocionar 2080, parlar de La Fosca sempre me fa molt feliç.
2: Idò, aquesta evolució se nota també en sa música, amb els temes que escoltam, i és vera que sabeu també aquesta transformació o evolució que dius que també dius no hi ha res salvable si no ets capaç de reinventar-te, no? En la qual cosa sempre han de tirar endavant. Ha canviat la teva manera de compondre els temes, les lletres, o de cercar les melodies?
1: Sempre ho he fet, ho havia fet en guitarra, i veu, ara he incorporat teclats a l'hora de composar, i també ja me faig servir un poc de l'ordenador per fer com maquetes, no? Que jo diria, sí, maquetes que m'ajuden a saber, sobretot, a orientar la cançó cap on vull que vagi. I, però sí, sempre un poc en la guitarra. Encara faig servir la guitarra, perquè és l'instrument amb el qual me sent més còmode.
0: D'ençà que en el teu cap va començar a cuinar-se 2080, Pere, fins a que el teu germà i tu vareu dir darrer tema, llaç, vermell, i fins aquí, quant de temps ha passat? Perquè...
1: Clar, jo el vaig començar a composar fa temps, perquè va ser com... Ha estat un procés de creació lent. Uh-huh. Potser hem estat en total uns 4 anys.
0: Molt bé, idò, cuinat a foc lent.
2: Idò, sí, te feia ganes a una entrevista que vares fer quan se va publicar L'altra cara, el primer avançament. Vares dir que havies fet passes que abans te feien vertigen. Quines passes eren? Era a nivell musical?
1: Sí, segurament sí, a nivell musical. Sobretot intentar això, sortir un poc d'aquesta profunditat que abans parlàvem, d'aquesta... perquè en el final la melancònia sempre està com una zona meva de confort, i sortir i fugir d'això i intentar ser més positiu, amb moltes ganes de passar-ho bé. Optimista, ho he dit altres vegades, és molt complicat avui en dia com és el món a ser optimista, però som positiu, que ja és molt. I he volgut i he cercat aquest so i aquest missatge de positivitat.
2: I d'entre les lletres o els títols trobem també algunes pistes com Abans del Tsunami o A Millor, aquest tema discoteca que, clar, fa també ballera, però tots també has de Vull Volar, que és també una declaració important. I ahir o l'altre dia vam tancar el programa escoltant Mundial, i en Rafel, quan li vaig dir posarem aquesta, m'ha dit, però que xerra de futbol. I no xerra de moltes coses, no de futbol, però és una declaració d'amor.
1: Exacte.
2: Cercant noves paraules de declarar aquesta admiració, no? I aquest respecte per,
1: sí,
2: per l'entitat estimada.
1: Mundial és això, és el que, no sé, quan vols fer una lloança a algú, és una lloança a algú, Mundial, i sí, és una altra manera de llogar, de fer-ho d'una altra manera diferent, no? Però sí, m'encanta que ho hagis dit, perquè és una cançó que m'agrada molt com ha quedat.
2: A més, tanca aquest disc i llavors té com aquest tancament instrumental llarg que supos que és per, com per sortir del disc, no? Una petita transició per... assimilar.
0: Si t'has quedat allà, uau, en bucle ballador. No?
1: Sí.
0: Una rampa de sortida.
1: Sí, ara m'ho demanaves cor, Rafa, que trobes. És així, saps? Vull dir, m'ho demanaves cor i ho he pogut fer.
0: Que bé.
1: Me satisfà, la veritat, sobretot perquè ho cercàvem així i moltes vegades amb el productor no és tan fàcil poder-se comunicar i que se te pugui... No sé, en Tomé Mantes me va entendre la primera. I també ha hagut de fer un aprenentatge perquè ell venia del pop rock i ha hagut de fer un aprenentatge bastant heavy, bastant fort, però estan molt satisfets.
2: I anem a escoltar-la un poc, és aquest tema mundial.

0: visual.
1: I de tantes maneres de declarar amor, admiració, que trobem també en aquest nou disc de Pere Gené, que va sortir res, fa, no fa ni una setmana, que s'ha publicat, el podeu trobar a les plataformes, nou cançons, amb aquestes bases electròniques, Pere, però amb diferents intencions. No hi ha aquesta... molt d'art 80, com aquesta que sentim ara de fons, no? Però també altres sonoritats, molt d'arranjaments, molt actuals, veus, sons...
2: Sí.
1: Jo que sé que recorden també altres artistes, no?, d'avui en dia. Quina música vos ha inspirat o en Tomeu per fer aquests arranjaments, si el ve més de rock and roll?
2: Sí, vam a veure... Jo sempre vaig escoltar de Depeche Mode, que era un grup de música electrònica. Bé, era el meu preferit, per jo.
3: I... Ara fan bolos, eh?
2: Exacte, jo els vaig veure a Bordeaux fa 2 anys i me va encantar.
1: Que bo!
2: Va ser increïble, sí, perquè no havia aconseguit veure-los encara. I sí, vull dir, sempre he cercat aquest so, m'ha interessat aquest so de la música electrònica. I bé, ja com a grup d'artistes més actuals, hi ha hagut gent que mos ha comparat a La Casa Azul amb Fangoria i a mi m'afalaga perquè són grups que m'agraden, però bé, a veure, no és això exactament el que
1: no,
2: fem,
1: però... un poc ens ho dit, recorda, no? Com dius, La Casa Azul o altres arranjaments,
2: I,
1: no?
2: I clar, en el
1: final... molt de detallat,
2: sí,
1: sons...
2: això, jo crec que han duit aquests 80 un poc en el 2026. El 2026, que és l'època actual.
1: Que bé, i de moment no tenim presentació en directe, tenim aquesta nominació a millor cançó per l'altra cara, als Premis Enderroc de la Música Balear d'aquesta edició, que se farà al novembre, però alguna altra possibilitat dius que és complicat?
2: Bé, a nosaltres ens fa moltes ganes presentar-lo, però hem de trobar encara la sala, segurament farem una residència de 2 o 3 dies, perquè en el final muntar un concert és complicat i així també li tenim un poc el profit i a veure, un lloc que no sigui ni molt gran ni molt petit i estan cercant. Ja estem a punt de poder-ho dir, però encara no ho tenim. Per poder dir encara no.
4: Que bé, i doncs estem repassant 2080 el darrer disc recent sortit del Fort d'en Pere Gené.

0: música molt reconeixible, la veu de Pere Jané en aquest nou disc 2080, que a més en directe ara t'imaginava tu tot sol. De fet, hi ha un videoclip on podeu veure en Pere un poc tipo Neo de Matrix, no? Amb un abric vermell.
1: És un impermeable, una mena impermeable.
2: És un abric que me va deixar ser meu germà.
1: M'agrada molt.
2: Que té
1: per demanar-t'ho.
2: T'ho puc deixar. Me va deixar la meva germana perquè és una brica vella, té molta roba i de vegades en els concerts me deixa roba.
0: Ah, mira, quina sort. Eh?
2: Està superbé.
0: Està molt bé. Idò, sortiu en aquest videoclip, també surt en Tomeu, però com serien els directes? Clar, t'imaginàvem un poc tu tot sol allà amb l'ordinador,
2: no,
0: amb màquines,
2: sol,
0: no?
2: No estic tot sol. Duc, a veure, el meu germà és que dispara, que fa percussions, toca els teclats, i després duc un guitarrista i un violoncel·lista. I perquè volem també que hi hagi un poquet d'orgànica, que hi hagi aquesta part més orgànica, que no sigui tot tan disparat i tot tan fred. I bé, després, clar, la veu també és molt orgànica i és un poc aquest contrast entre els dos mons.
0: Pere, i el concepte, tu com el veus? Vull dir, perquè escoltant aquesta música jo he visualitzat perfectament les festes de Nadal que fèiem a la ràdio i on tothom balla moltíssim, no? Hi ha aquestes cançons que, bam, va, i que conviden molt. Vull dir, això ho he visualitzat. Com veus el directe? Asseguts, per ballar, depèn de l'espai?
2: No, nosaltres ara ja les cadires ens comencen a molestar fort. És a dir, nosaltres ja hem fet dos concerts, un en el Teatre de Lloseta, que se va omplir, va ser preciós, i un altre a Seu Jut d'Esbaluar, que també estava pleníssim.
1: Que heu fet molt guapo per escoltar la música teva.
2: I tothom estava allà dret, ballant, i nosaltres ja les cadires ens molesten. Encara que n'hi hagi algunes de cadires, però que jo crec que aniran desapareixent.
0: Que bo. Idò, anar a concerts, darrerament té alguna cosa que t'hagi agradat especialment o viatges per anar a festivals o això, Pere?
2: Sí, vaig a festivals. Vaig anar a Mallorca, a l'Ai Festival. Bé, va estar bé. Me vaig passejar per allà, així, en general. I sí, no, sí, he viatjat per veure música, és a dir, per escoltar música. Ja vos he dit abans, de Peix Mot, fa dos anys vaig veure The Cure, també fa poquet, que és un grup que també per jo de referència, que el segueix, que m'encanta, i sí, sí que ho faig. Volia veure una Rosalia, però no vaig aconseguir l'entrada. No sé si vosaltres vau tenir aquesta sort o no, jo no.
1: No, barallaria per una
0: no cercada.
1: No, de Cure sí.
0: Però ha estat avui
1: també, però
0: Premi Nacional de Músiques Actuals.
2: Ho he vist, ho he vist.
1: Sí, no, que molt de mèrit, i està molt guai, però no és la meva... Estic més.
2: Segur que me passa a mi, però, que som molt consumista. Som molt consumidor de música. I és que jo puc escoltar de tot. És que vos ho he dit, a veure, perquè ja veus que The Cure o The Peix Mot són bastant diferents, per no dir contraris. Vaig a veure, i si m'ho convides a lo que sigui, sí. Sempre és un sí.
1: Som
2: no
1: molt
2: sé.
1: Eclèctics aquí, també.
0: Sí, però i quan la consumeixes? En línia.
2: La consumes de totes maneres, sobretot en directe, que és com més m'agrada. Sí, clar.
1: Bé, són festivalers.
0: Que bé, Pere.
1: Pere, estem encantats que estiguis aquí presentant el disc, esperant ja amb certa ansietat, amb molta expectativa aquesta presentació, aquesta posada de llarg, no?, de 2080.
0: En Pere em va dir que seríem els primers, que molta de gent ho diu, però llavors... Normalment és a l'inrevés. Quan te diuen això és que seràs el tercer o el quart, però és vera que en Pere ho ha mantingut.
2: Sí, si pensam en un vinil, el mes de juny vàrem treure la cara A.
1: Sí, i ja vàrem posar en el programa.
2: Sí, exacte. I ara la cara B. Aquestes cançons que faltaven són la cara B del que seria un vinil, i ja hi és tot.
0: Superbé.
1: I d'acabar-me en discoteca, per exemple.
2: Fantàstic.
1: Sí.
2: Moltíssimes
1: gràcies.
2: Fa
1: un o el seu títol.
0: Sí.
2: I tant, escoltau-la, clar que sí.
0: Enhorabona.
1: Pere Jané, i molta sort amb aquest premi.
2: Gràcies.
1: Fins aviat, estimats.

0: IB3 Ràdio és història.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a la segunda división.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs,
5: ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
1: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
9: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
10: Tèntol.
9: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: a Atzena, amb Javier Matesanz.
1: Que ja està aquí preparat. Javier, com estàs?
2: Hola, com estàs?
1: S'ha anat alçant el taló dels espais escenis de referència de totes les illes i avui repassam allò que ens oferirà la temporada del Teatre d'Esbort de Ciutadella, un dels grans, no?, que tenim.
2: Home, un dels referents de l'escena aquí a les Balears. I per descomptat a Menorca, que després d'aquella llarga temporada que va estar tancat per reformes i tal, ja ha agafat velocitat de creuer i una programació molt i molt interessant. I si vols, per parlar d'això, doncs qui millor que el director, el gerent, el programador d'aquest teatre Born de Ciutadella, Joan Marquès. Com estàs?
1: Bona tarda. Hola, Josep.
3: Hola, bones, moltes gràcies, molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
2: Quina feinada, no? Quin programa, heu presentat el programa, bueno, pràcticament fins l'any que ve, fins al mes de desembre, bueno, i alguna, heu avançat alguna coseta del gener.
3: Sí, algun petit avançament.
2: I tot i cap, teatre, dansa, música, clown, màgia, circ, fins i tot cinema, feis el cineclub. També, i fes-me els 5 cèntims una mica, quin és l'objectiu i quina és l'estratègia de la programació, quina és la idea?
3: Jo crec que tu ets explicat molt bé, tot i cap, perquè també volem que hi sigui tothom en aquest teatre, no? I per tant, estem sempre intentant cercar, complaure a tot tipus de públic, aquell públic més exigent, fidel, constant i que mos demana cada vegada més i més i més, i també cercant molt sorprendre nous públics, apropar-los en el teatre i que quan venguin el disfrutin i els hi agradi. I això, sobretot, la base en què programam aquí en el teatre.
2: I una cosa, abans de parlar del contingut d'aquest programa, estem parlant de la gent a la qual voleu arribar, que és pràcticament tota, i hi ha una cosa que m'encanta, i anem a contar-la aquí per veure si se pren nota a les altres illes i altres teatres. Todo Bus. Teniu un programa de recollir a la gent dels pobles que ho demana,
1: que
2: per
1: sí,
2: dur-la fins al teatre i tornar-la a casa després de la funció per 3 euros i mig, anada i tornada. Això és anar-los... Clar, això és...
3: Això parteix sobretot de la constatació de que moltes vegades molta gent queda exclosa de l'activitat cultural per una qüestió de mobilitat. Uh-huh. I això forma part d'un programa molt més gran amb altres iniciatives que cerca precisament això, apropar el teatre a la gent que té dificultats per fer-ho. I efectivament hi ha una part molt important, Menorca sembla molt petit, però els dos teatres públics que hi ha és un a cada extrem de l'illa, i tots els pobles d'enmig no tenen teatre amb programació estable i habitual. Llavors hi ha també molta gent gran que no s'atreveix a conduir de vespre per la carretera, gent jove que encara no té carnet, o senzillament gent que vol venir al teatre d'una manera una mica més còmoda i no passar pena d'haver de conduir, d'haver de aparcar, de tot això, no? I a partir d'aquí va sorgir un poc la idea del TD Bus, de posar un servei discrecional a vostre per al teatre, i des del minut 1 ha tingut moltíssim èxit.
1: Quants anys fa, quantes temporades fa, Josep, que el teniu en marxa?
3: M'encanta que m'ho demanis, perquè això és la segona vegada que
1: segona,
3: ho fem.
1: Ho
3: vam iniciar aquest mateix any, aquest 2016, vam fer la primera prova pilot en els mesos de gener a maig, uh-huh, i oferíem un espectacle en el mes amb aquest servei. Uh-huh. Vam veure que funcionava moltíssim, uh-huh, i després de passar l'estiu vam decidir que havíem d'establir ja aquest servei de manera definitiva.
2: Clar, perquè ara... recordem que és a demanda, la gent s'apunta i se va... I el bus passa pels pobles que tenen públic, que ho han sol·licitat, i no totes les obres de tots els títols de la programació, sinó que heu programat, no? N'hi ha 4 o 5 que tenen aquest servei de bus.
3: Efectivament, aquesta temporada que va de setembre a gener són 5 autobusos. S'ha de pensar també que això és un cost elevadíssim per al teatre, tant la gestió d'autobusos com la mateixa gestió del programa, perquè són moltes hores d'anar poble per poble, explicar el programa, a cada poble, perquè també hi ha una qüestió important, que és explicar la programació. Per nosaltres és molt important que el públic vengui convençut, que sàpiguen a què ve, que sabrà què es trobarà, i no decebre'ls mai. No? Nosaltres això posem un esforç molt gran perquè entenguin que venen a veure. No? Ah. Llavors, des d'aquesta temporada, efectivament, posam també 5 busos més, per veure un espectacle gairebé cada mes, un poquet més, sí. Gairebé 2 cada mes. I la veritat estem molt contents perquè fins i tot els espectacles de desembre també ja tenim totes les places exaurides, sí. I això demostra que hi havia una necessitat real d'aquest servei.
2: Va, Edo, parlem ara ja dels espectacles que es poden veure. Jo és quasi impossible seguir un ordre cronològic,
1: no, però mira,
2: per un, perquè tindríem una
1: setmana. Però
2: mira,
1: Javi, podem fer, Josep, el mes d'octubre, que ja ve sí. carregadíssim, perquè sí. començam a més en Los Galindos en aquest exacte, divendres que ve, que són tot un referent en el clown. Després ven Carles Sanz, el mític del tricicle, ve dansa, un Hamlet, la gala del Premi Bor, que recordem que el Premi Bor també està...
2: Ha recuperat que seva.
1: I que és un dels premis més prestigiosos de l'estat espanyol, si no el que més. Gràcies. Després un poquet de cine, i jo me fa unes ganes terribles, que no crec que pugui anar, però ho intentaré.
2: Teatre
1: el Teatre de Menjar, per favor.
3: Teatre
1: jo som Itàlia.
3: Aquest és una delícia.
1: Idò, vinga, com
3: és? I a més, quan fa aquesta història, encara és més polida.
1: La sé un poquet, però som italianòfils, sí, som italianòfils. I aquesta cosa a Itàlia ressona molt i, evidentment, ve precedida d'un gran èxit. Però bé, te deixem a tu que expliquis un poquet aquestes propostes.
3: Vinga, anirem de darrere cap endavant, no?
1: Sí,
3: començarem per Teatre di Mangiare, com bé deies, és una proposta molt singular, és un espectacle on només hi poden anar 30 espectadors i per això fem 3 funcions, divendres, dissabte i diumenge, 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre, i és un espectacle d'una companyia italiana que de joves tenien això, una companyia de teatre, i feien teatre per diferents pobles d'Itàlia i de més, i ja de majors van decidir aturar la companyia i muntar un restaurant. I ara, després de molts anys, han tornat a tancar el restaurant, han tornat a obrir la companyia i han unit aquests dos mons, gastronomia i espectacle. I és un espectacle que és precisament això, una oda en es compartir, en es celebrar, en es trobar-nos tots junts, i tot és públic, puja damunt l'escenari, hi ha una gran taula per sopar, i durant l'espectacle van cuinant l'aliment que s'anirà menjant el públic alhora que tot el fil narratiu de l'espectacle es va desenvolupar. Per tant, és un espectacle per no quedar en gat.
1: Molt bé.
2: I a lo millor és un doi dir-ho, però coincide, no té res a veure que coincideixi amb la nit de Halloween, no? No faran allà un espectacle...
3: Escolta, qualsevol sorpresa sempre té cabuda.
2: Sí, no?
3: Mai saps què pot passar. En el directe té aquesta gràcia.
2: La sorpresa del directe, efectivament.
1: Vinga, anem avançant, que tenim també el cinema.
3: Sí. Exacte, tenim el Cineclub, que és l'entitat aquesta que acollim una vegada en mes, on... el públic tria i selecciona la pel·lícula que es veurà el mes següent i no hi ha més que no siguin en el teatre nostre, i automàticament ja m'ho anem després a la gala del Premi Born, que enguany hi ha una obra que jo crec que no es pot perdre ningú, Els ocells. De la calòrica, perquè ara que acaben de convocar eleccions, és un espectacle que, jo sempre dic, s'hauria de veure el dia de reflexió, no? El dia abans d'anar a votar, perquè és una reflexió immensa, espectacular, a tot el sistema polític. Aquí rep tothom, dalt, baix, dret, esquerra, centre, no hi ha ningú que quedi salvat. I és un espectacle d'aquells per obrir els ulls, per reflexionar i, sobretot, per jo el millor, per pensar un món millor.
1: Una adaptació molt, molt, molt boja, com vos podeu imaginar, de la calòrica del clàssic d'Aristòfanes, Les aus, que jo vaig tenir oportunitat de veure-la ja fa un temps.
3: Jo crec que és d'aquells espectacles que paga la pena
1: efectivament, sense cap dubte.
3: Per venir-la a veure, perquè ja he tingut ocasió de posar-la a veure ja dues vegades i és autèntica meravella.
1: Bé, i que a més se sabrà el nom del guanyador o guanyadora del Premi Bord
3: d'enguany. A més, això ja és fantàstic.
1: Molt bé.
3: I després, una mica abans, divendres 23 d'octubre, tenim un Hamlet molt especial. És un Hamlet amb clau d'humor, i això ja mos agrada, no?, per racionar els clàssics. És un espectacle que està pensat per públic familiar, però jo assegur que funciona molt bé també per públic adult. Jo el vaig veure fa quasi un any i mig a una mostra de teatre, a una fira, i me'n vaig enamorar. Dic, això ho hem de dur sí o sí. I precisament és l'espectacle que tanca el Festival d'Humor del 2026, d'aquesta primera edició del Festival d'Humor que hem volgut fer enguany per celebrar també un poc la vida amb un poc més de gràcia.
2: Festival, per cert, que també acull pues, el que dèiem, no, de, per exemple, el comiat de Carles Sans, el mític membre de Tricicle. Per fi me'n vaig, diu ell el títol, i sembla que serà cert, no? Que és el darrer que fa aquí en solitari, sense Tricicle, també forma part d'aquest festival, no?
3: Sembla que sí, és una de les propostes que també ha tingut més demanda de públic. Tenim les entrades gairebé ja exaurides, queden menys d'una desena d'entrades, i ens fa moltíssima il·lusió tenir un personatge tan mític com Carles Sant amb aquest espectacle, com molt bé dius tu, de comiat, i que fa un repàs de per el dia a dia nostre, no? Mm-hmm. I l'absurditat que a vegades mos menja d'aquest dia a dia. I com tu deies abans, també el Mort de Riure MDR que tenim aquest divendres, dia 9 d'octubre, que de Los Galindos, que per jo, no sé si puc tenir favoritismes de la meva pròpia programació, però és un dels espectacles que me fa més ganes. I també de ser honest, de ser sincer, jo aquest espectacle no l'he pogut veure, sempre intent veure tots els espectacles abans de programar-los, però he tingut tants de companys de professió, tants amics que m'han recomanat aquest espectacle, me l'han explicat 10.000 vegades, que m'han mort de ganes. És un espectacle
1: molt popular. Home, Los Galindos no solen fallar, eh?
2: No solen fallar, un referent del clown, i dintre d'aquesta programació tan eclèctica que permet que cadascú triï el que més ganes li faci, i a sobre va en bus, ja què vols que te digui? És la perfecció. No tenim més temps, hem repassat octubre. Jo crec que des d'aquí ja gairebé te tornem a citar.
1: Anirem actualitzant, clar que sí. Al principi de novembre...
3: Efectivament. I si no, teatredesport.com, qualsevol client que mos escolti pot entrar a la nostra pàgina web i consultar la programació.
1: Idò, Josep Mercadal, que vagi molt bé, que sigui tot un èxit aquesta temporada, segur que sí, amb aquesta programació, que ompliguem tots i totes els teatres de bona gent i que tot continuï rodant així com toca en la cultura. Gràcies.
3: Josep Mercat.
2: Ai, què t'he dit?
1: Ara estava pensant en Mercat, t'ho diré.
3: No facis cap pena. Josep Mercat.
1: Moltes
3: gràcies per el vostre temps. Una abraçada immensa.
1: Idò, Javier, anem a parlar de les grans dramatúrgies. Si vols quedar, tenim dues convidades.
2: No per tu, sinó perquè...
1: Per Nalba, fas per Nalba i Naranja.
2: Naranja, jo vull parlar amb elles també.
1: Vinga.
4: IB3 Ràdio és música.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
7: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, IB3 Ràdio.
8: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
9: Benvinguts a Esports 3 en joc.
8: L'equip vermell vol retrobar-se en la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
7: L'Aviador. IB3 Ràdio. A Xena, el teatre principal de Palma.
1: I continuem parlant d'arts escèniques, continuem parlant de dramatúrgia, també del Teatre Principal de Palma, perquè parlant d'un dispositiu de creació en directe que situa precisament la dramatúrgia balear, en aquest cas al centre, Posa en relació l'escriptura, la interpretació, l'espai sonor, la conducció escènica, en qualque novetat respecte a edicions anteriors. Parlant de l'Slam, sisena edició d'aquesta competició, que també és una festa, i que es farà dia 17 al Teatre Principal a les 6. Tenim en connexió telefònica en Alba Vinton, també membre de la directiva de l'Associació de Dramaturgs i Dramaturgues que organitzen l'espectacle. Alba, com estàs?
10: Hola, què tal?
1: Molt bé.
10: Un plaer estar amb vosaltres.
1: I Arantxa Lepe, que s'encarregueu un poquet de que tot funcioni. Arantxa, com estàs?
11: Hola, molt bé, molt bé.
1: De tota la producció que ja ha començat, de fet, anem a insistir perquè s'estan fent estímits els dramaturgs i les dramaturgues de les Illes Balears amb aquesta crida que heu fet, Alba, perquè enviïn una prova de test i a partir d'aquí se seleccionen tres d'ells que són els que competiran, no?
10: Sí, exactament. El termini encara està obert i necessitem que els nostres dramaturgs i dramaturgues per favor, se presentin.
1: Efectivament.
10: Perquè serà un espai d'experimentació molt, molt interessant.
1: Anem a pans, Arantxa, en què consistirà? Digue'm, quin és l'envoltori? Se presenten allà els dramaturgs, amb els textos seleccionats. Allò que han escrit i que han enviat precisament per a selecció, hi compta? O això només és per la selecció i després ja començant de zero?
11: Tot per la selecció i ara mateix se'ls donaran unes altres premisses amb les que jugarem i triarem i, bueno, passaran moltes coses. El procés és un poc el mateix perquè ja, no sé si heu vist les bases, ja els hi han donat una premissa per poder crear un text i seleccionar. Llavors, el procés serà un poc el mateix, però en directe, posant en valor tot el que escriuen i, bueno, i vivint també amb els intèrprets allò que se'ls hagi de les premisses.
1: La premissa és com una acotació, no és que hagin d'escriure això. La premissa ve a dir, més o manco, que dues persones entren en una habitació i troben alguna cosa que les reconeix. Però això no té per què escriure. Això, diguem, que és això, no? Una acotació.
11: Exacte, exacte.
10: Un disparador.
1: Un disparador.
10: Sí, un disparador dramatúrgic i escènic.
1: Home, jo tinc aquí en Javier Matesanz, que també escriu, com ja sabeu, no sé si...
10: Pues, home, jo, ens encantaria tenir en Javi.
12: Sí, home, no, però jo crec que la pregunta, perquè en Javi és un aficionat de Hora de l'Insigne Gallego...
1: Sí, home, ja. I, jo ja he participat.
12: No, ja, però suposo que una altra vegada... Aquesta...
10: No hi ha jerarquies, no hi ha jerarquies.
12: Aquí.
10: No.
12: Ja m'agradaria, però és que sempre me trieu aquests esdeveniments super, super interessants i molt motivadors quan jo estic en plena espiral. Clar, jo ara mateix som incapaç d'escriure una nota a la meva filla. O sigui, no tinc temps ni per això, perquè vaig molt, molt, molt de crani. Però, per cert, amb la vènia, senyor Gallego, puc desplaçar-me un segon només de l'Slam del Teatre Principal al Teatre Sants? Perquè com va anar Piano Man ahir al Teatre Sants? Perquè
10: va haver
12: teatre de barra Vinton.
10: Van fer plorar el director del teatre. Va fer plorar el director del teatre.
12: Sí, no? Bueno, ja sabeu que a mi me vareu fer plorar quan ho van fer al teatre de barra i ara que era Pere Mestre que va plorar.
10: Exacte.
12: De pobret. És que no teniu cor.
10: No.
12: És una peça, ja ho saps, molt, molt tendra, molt nostàlgica, molt bonica, com Papà Vinton, en Richard Vinton, fent aquest Piano Man. I na Mariona Auf. I, bueno, estava claríssim que agradaria, però va bé públic, tothom content, bueno, content, no? Tothom plorant, sí?
10: Sí, plorant.
1: Sí, Javier, va anar molt bé, tothom plorant, ja Teatre de Barra, està darrere, Òrbita, que bé que fent. Però han vengut a parlar.
12: Però ja està.
1: De l'Slam de Dramaturgia.
12: Tornem a l'Slam.
1: Tancam el parèntesi. Alba, entre les novetats, no sé si m'equivoc, però que hi ha com una, la figura de la dramaturgista, no sé si és tu mateixa, sí. Hi ha una direcció allà.
10: Sí.
1: Què passa?
10: No desvetllaré el nom, però sí, això ve del terme alemany, que separa el dramaturg autor del dramaturgista, que és la persona encarregada que tot símbol estigui ressignificat a l'escena i que tot vagi cap a allà mateix o una persona encarregada de veure com el dispositiu pot anar creixent i dirigint, però no des d'una direcció com dogmàtica, sinó des d'una cosa que conflueix tots els signes cap allà mateix. I tindrem aquesta figura...
1: Arantxa, tot està ja a punt, perquè, clar, s'ha d'integrar tot de la millor manera possible. Hi ha un espai sonor de Sara Mingolla, està aquesta figura del dramaturgista, una direcció, escriuen en directe la història, en base a les premisses del públic, no? Normalment és així.
11: Bueno, en aquest cas, puntures juguen un poc, però les premisses seran donades per dramaturgista o dramaturgista. Sí, però no vol dir que el públic no pugui participar d'una certa forma, que ja veurem. Però sí, sí, seran donades per dramaturgista, que els ajudarà, que aquestes premisses seran, evidentment, per ajudar i que els hi serveixi, que seran a favor de la dramaturgia i que puguin escriure tot allò. I sí, bueno, tindran un temps limitat per poder escriure-la, donaran un poc a contra de llotja i sí que afegirem la projecció a veure en viu, el públic serà partícip de bueno, podrà veure aquestes dramaturgies com se creen en viu, com se borren, com
1: quina pressió, se transformen. Quina pressió.
11: Bueno, és un esborrany, estem jugant.
1: Sí, està claríssim.
10: Rafa, estàs escrivint o què?
1: Me queda un dia, no? Però és que ja he participat, no sé si és molt abusat tornar a fer-ho.
10: És una cosa que també volem com a tombar, que com a un nou format ens agradaria que si qualque dramaturga o dramaturga sent que ja ha participat, que no, que se llevi un poc aquesta pell i que se pugui tornar a presentar.
1: Molt bé, bé, m'ho pensaré ara mentre que acaba el programa i vaig cap a casa.
10: I després tenim la sorpresa de desvetllar, ja tenim els intèrprets. Tenim els noms i els cognoms, ha estat una selecció difícil perquè la veritat que la qualitat dels materials dels intèrprets ha estat molt bona i se'ls va demanar tant una premissa de text com una cosa un poc més experimental i creativa, i la veritat que l'entrega ha estat...
1: I quants són? O
10: quantes? Són quatre intèrprets.
1: I no, dius que no se pot dir noms?
10: No, ja podem dir, perquè ja estan a la
1: venda. Vinga, per favor.
10: Vinga, Arantxa,
1: Vinga, Arantxa.
11: Vale, per supuesto. I seran Pau Pasqual.
1: Pau Pasqual.
11: No, Mariano Au.
1: Hombre.
11: Ana Berenguer.
1: Ana Berenguer.
11: Rubén Peinado.
1: Rubén Peñada.
11: Un poc de tot.
1: Molt bé, clar que sí. En Pau Pasqual i Mariano, abans que en Javi ho digui, que sí, que han participat molt al Teatre de Barra. I han fet més coses, Javi.
12: Jo estava molt calladet. Pues Ana Berenguer és la profe de teatre de la meva filla. Au, jo ja vull participar en tot.
1: Ana Berenguer és boníssima.

0: És una sessió d'un slam obert a tothom i hem d'omplir la sala petita del principal de Palma. Vinga, gràcies.
1: Gràcies.
0: I el Javier, fins la setmana que ve.
2: La setmana que ve més.
0: Amb més arts escèniques, partint amb música, hem entrevistat en Pere Gené a partir del seu nou disc del 2080 i ens anem en una de les seves cançons, Vull volar.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Nosaltres aquí estem, preparant-vos una nova sessió de l'Eclèctic, l'espai d'Ivetres Ràdio en el qual tenim totes les músiques per les que val la pena trencar el silenci. L'eclecticisme és el nostre credo i pensem que la millor manera d'anar recorrent i coneixent tot aquest món sonor que ens envolta i que de qualcuna manera dona sentit al tarannà de cada dia. Recorrem estils i també èpoques, passats i presents. I d'aquesta manera, si ahir sentíem un directe que feia 50 anys que s'havia enregistrat, avui sentim el més nou, el darrer de Luz Casal.

Sí, fa estona que esperàvem que la cantant gallega i una de les més valorades de la música, Luz Casal, ens presentés nou material, noves cançons. I ara ho acaba de fer amb aquest àlbum, un dels més personals i que més parla de l'artista. Las Ventanas de mi alma ens presenta nous temes que sentirem a la sessió de l'Eclèctic d'avui. Hem encetat el programa amb el tema que li dona títol i ara acabem de sentir Hola, què tal?, el segon dels temes que sonaven de forma continuada. Enmig hem sentit La Inocencia. Ara seguim amb Dame tu mano.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda división.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
7: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Quizás una altra de les cançons que conformen aquest darrer llançament discogràfic de Luz Casal, Les ventanes de mi alma, el 16è treball d'estudi de la cantant produït per Paco Salazar i Paco Trinidad. Es presenta com el treball més personal i autobiogràfic de la seva trajectòria professional i de qualque manera ve a donar continuïtat a l'anterior que corre a l'aire, publicat el 2018, ara fa 5 anys. Un àlbum que transpira autenticitat per tots els seus poros.

Suave és la noche, luz filtrejant amb el bolero, un registre que no li és aliè. Abans, una cançó de registre més clàssic, habitual en el seu repertori, jugant amb la lírica, Estaba escrito. I és que aquest Las ventanas de mi alma mostra moments, petits fragments íntims, exposats amb una naturalitat que més enllà dels textos fa valer també el registre sonor. Pluralitat estilística, per a no parlar d'eclecticisme musical, que ens mostra també a Antes que tú i més rocker i a ciegas.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és Dial.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
3: Benvinguts a Esports 3 en joc.
2: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

De dos en dos, es com quasi hem anat desgranant les ventanes de mi alma, el més nou de Luz Casal, que acaba de ser editat fa pocs dies, el passat 24 de març. El que acabem de sentir era Un lugar perfecto y un poco más de amor. Bé, com a recta final de la sessió, recuperarem dos temes d'un concert realitzat el 21 de juliol del 2021 amb la Filharmonia de Galícia. Ambdós són coneguts èxits. El primer, Te dejé marchar.

llegó el cielo de gris. Con cuidado, muy despacio.

Luz Casal en format XXL per a tancar la sessió de l'Eclèctic. Te dejé marxar tot un clàssic, tot un èxit habitual dels repertoris en els directes de la cantant. Que, per cert, parlant de directes, la tindrem el mes de juliol a Mallorca presentant el seu darrer àlbum, Les Ventanes de mi alma, que avui ha estat el disc que ens ha acompanyat. Toca acomiadar-nos. Ho farem amb un segon tema del concert en directe que vos he comentat. Piensa en mi. Eclèctic, de dilluns a dijous, en totes les músiques per les que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Miguel Soler. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes

cuando lloras también. Piensa en mí. Cuando quieras.

Arriba el moment de conèixer la pregunta del dia i avui la pregunta també és un pop pollencina, diu així. El pollencí és un parlar que té com a característica principal que no utilitza l'article salat, ho sabeu. En el seu lloc fan servir l'article literari. A banda d'aquest fet, el pollencí també té qualque paraula més o manco genuïna. Per exemple, una paraula que s'empra per com a sinònim d'un infant, un al·lot petit. D'això, a pollant se'n diuen xic o xica. Un nin li diuen xic, una nina li diuen xica. Una altra paraula habitual de pollança, tot i que no exclusiva, és la paraula godi. I la pregunta d'avui és aquesta. Què vol dir godi?

0: Doncs Godí, ho havies sentit mai, Godí?
1: Ho havia sentit dir, sí.
0: En Pollonsí o... Bé, és que de fet gairebé només s'hi diu Pollença.
1: Sí.
0: Si hi ha qualque altra banda que s'ho diu, per favor, mos ho feis arribar. Però bé, primer esclarim què és, perquè la pregunta d'avui és què és un Godí.
1: I d'ahir és un tassó, un got petit.
0: He begut amb Godí. Un Godí.
1: Un tassó, un got petit. És una persona molt llépola.
0: Ah, aquest és un Godí.
1: És un Godí. És un porc petit.
0: És un porc petit. Mira quina trutgeta, quin Godí.
1: Quin Godí.
0: Aquestes són les...
1: Un porquet.
0: Un porquet, sí.
1: Porcellí.
0: Exacte. Aquestes són les respostes a la pregunta d'avui. I, com sempre, podeu participar-hi de dues maneres.
1: Si ja ho sabeu, enviant-nos la resposta a l'story de l'Instagram, @tentoolivetres, o telefonant al 971-13-99-00. I així també ens deix la vostra i vos sentim. 971-13-99-00.
0: Sabeu que és un godí, i si a banda de Pollença també se diu a qualque altra part de les Balears. Ara tornem.

0: de tres ràdios, Dial.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
6: Benvinguts a Esports 3 en joc.
5: L'equip vermell vol retrobar-se en la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.

0: Idò, som aquí en directe i avui tenim una paraula no nova, però sí genuïna, d'una localitat, concretament de Pollença, a Mallorca. És la paraula godí i volen saber el seu significat. Com sempre, teníem tres opcions de resposta.
1: Sí, idò, és un tassó o un got petit. Li dèiem una persona llepola, molt llepola, o és un parc petit.
0: Idò, el tassó té el 26% del vots. La persona llèpola, un 16%. I guanya un porc petit amb un 58% del vots. Per aquí veig que fan així al cap, com que
1: clar,
0: sí, sí.
1: Clar, ells ho saben.
0: Perquè parell que ho saben.
1: Pareja.
0: Parell que sí, eh? Un godi, que és... I esperant les vostres respostes i coneguem tot d'una el nostre convidat avui.

0: I de si arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat d'aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquest teatre, aquest curtmetratge i també Pollença. Ara te'l dono sobre el per què, però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
0: Qui tenim per aquí?
8: Ana Clàudia Martorell Pareja.
9: Pablo Socias Gómez.
10: I Vial Gómez Socias.
11: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: Clàudia, d'on vens?
8: De Pollença.
0: I na Paula?
9: De Pollença, també.
0: També? I en Vial?
10: També de Pollença.
11: Ah, oh, és que és un país com n'hi ha pocs. Tots aquests arbres, els camps verds, els ocells tan variats. No li sembla?
0: És així, Pollença, tan variada?
8: Sí.
0: Sí? T'agrada?
8: Sí, és molt guapo.
0: Tu també?
9: Sí, sí, sí.
0: Paula, tu que has viscut a Irlanda?
9: Sí, bé, Pollença fa millor temps que Irlanda.
0: Això segur. Bien.
10: Jo també trobo el mateix. Pollença té un pot de tot. I és l'home guapo del món.
5: Treballa pel govern o pel seu compte?
8: Estudi.
9: Jo també ara estic estudiant un màster.
0: Molt bé. I en Vial?
10: Jo ja vaig dir que vaig estudiar l'any passat i ara estic més o menys fent feina amb una productora.
12: Té molta feina?
11: Què hi fa exactament?
8: No faig feina, només estudi. Estudi.
0: I que estudiat, sí.
8: Magisteri a la UIP.
0: Molt bé. Paula?
9: Jo estudio un màster d'escriptura i recerca artística.
0: I en Vial, m'agrada que ha estudiat.
10: Jo vaig estudiar un grau superior de fotografia i ara estic fent feina amb una productora com a editor. Ells me passen vídeos i jo, bueno, els hi faig muntatge i tot això.
13: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Clar, Clàudia, de moment...
8: No me paguen res, no. Jo pago. De moment, tampoc.
0: Bueno, som molt joves. Biel?
10: Bueno. Se nota que he començat a fer feina fa poc. Només diré això.
14: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
0: Clàudia, t'agrada fer esport?
8: Sí. Bé, intento anar dos pics a la setmana en un gimnàs. Mm. Però a vegades només és un.
0: Paula?
9: Jo també, m'agrada anar al gimnàs i m'agrada ballar i el crossfit.
0: Ah, sí? Gimnàs de Pollença?
9: Bé, i entre Irlanda i Pollença, estic una mica als llocs.
0: A Irlanda també hi ha bons gimnasos.
9: Sí, sí, sí, està molt bé.
0: Vial?
10: Jo també fa poquet he començat en un gimnàs i, bueno, en general m'agrada anar d'excursió.
0: Això està bé.
15: Altres aficions? Navega per internet? Ja saps, entre els xats, a pàgines web.
0: Com ho duim, això d'internet? Quantes hores passes al mòbil?
8: Moltes. Sincerament, moltes. Més tot un dia aferrada en un mòbil, la veritat.
16: Vaja.
0: Paula?
9: Intent que no tantes, però sí, passa estona per TikTok. Un poc menys. Sí, sí, sí. Intent mirar més sèries, llegir, però bueno, qualque TikTok sí que cau.
0: I en Vial?
10: Jo també hauria d'estar menys, la veritat.
17: Què penseu fer aquesta nit?
0: Què heu de fer avui?
8: Res. Estudiar... no sé.
0: Ja teniu exàmens?
8: No, però avançar feina a la universitat, perquè és molt complicat aquesta setmana, sobretot en rodatges i tal.
0: Clar, ara ho parlarem.
8: Quan tens un moment, has d'aprofitar.
0: Paula, tu què faràs avui?
9: Venen uns amics a sopar que meva.
0: Ah, que
9: i
0: bé.
9: Els hi fareu sopar.
16: Que bé.
0: Fantàstic. Invial.
10: Jo, en principi, no tinc res a fer. La feina que tenia ja l'he feta i ara estic lliure.
0: Beníssim.
18: Fantàstic.
19: Això dona gust, home.
12: Els amics dels meus amics són els meus amics.
16: Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
18: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casset. Moltes gràcies, gràcies.
16: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
19: Gràcies per la seva ajuda.
16: Les portes no tenen pom i no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I les els senders respon d'aquest qüestionari, la Trobi la Bar de Bé. Ja podem saludar, per una banda, a Clàudia Martorell, actriu, també. Clàudia, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Nosaltres també, que hagis vengut. Ets actriu o no?
1: Bueno, amateur.
0: Seràs el protagonista d'aquest curtmetratge.
1: Sí.
0: Un curtmetratge que ha escrit la Paula Socies. Paula, com estàs?
2: Hola, molt bé, encantada d'estar
0: aquí. Benvinguda.
2: Gràcies.
0: Has estudiat a Irlanda, encara estudies?
2: Sí, bé, ara faig un màster online a Holanda.
0: Ah, Holanda. I vius a...?
2: Visc entre Mallorca i Irlanda.
0: Que bé, no?
2: Sí, sí, sí, molt bé.
0: I estudies a Holanda perquè t'agrada molt escriure i t'agradaria ser cineasta, no?, en un futur.
2: Sí, he estudiat escriptura creativa, m'he especialitzat en guió i m'agradaria també fer la part de direcció. I ara mateix he escrit aquest curtmetratge i l'estic dirigint.
0: Uh-huh. Un curtmetratge que edita... En Biel, no en Biel.
3: Exactament.
0: I fas de director de fotografia, també.
3: També, sí. Uh-huh.
0: És a dir, que heu fet un equip, valtos tres.
3: Sí.
2: Exacte.
3: Sí.
0: Ja vos coneixiu de Pollens? Teniu més o mancos a la mateixa edat?
2: Bé, en Biel i jo som família. I
0: sí,
2: na Clau...
0: Que sou cosins?
2: Sí,
3: sí, cosins d'en fora, però sí. Com si fossin cosins.
2: I na Clàudia la coneixien d'un grup d'agència de teatre, de veure-la a les obres, ah. I vaig dir, vull que sigui la protagonista,
0: ah,
2: de
0: sí?
2: Corto, i va sorgir
1: sí,
2: una
1: però gràcia. No mos coneixíem ni de vista.
2: No, na Clàudia no.
1: No.
0: Aida, mira, va ser un crash que deis ara, no? Sí. Però ara ho veure, ha de ser la protagonista. Explica'ns de què anirà aquest curtmetratge.
2: Aquest curtmetratge va de que volen canviar les escales de Sant Jordi, la plaça de Sant Jordi a Pollença, per una rampa. I és de com arriba la notícia com un rumor, com després se fa realitat amb una notícia de diari, i com Naina, la protagonista, no té clar si està a favor de les escales o la rampa.
0: Uh-huh. És a dir, que és un dilema.
1: Sí.
2: Exacte.
0: I aquí és allà on l'espectador ha de pensar, no?
2: Sí, aquest curtmetratge convida a pensar. O sigui, Naina és l'únic personatge que no té clar quina és la seva decisió. I aquest dilema de les escales i la rampa fa que se discuteixi amb els seus familiars, amb la seva parella, amb els seus amics, i ella l'únic que vol és temps per pensar si està a favor o en contra de la rampa.
0: Uh-huh. Clar, als pobles passa molt això, no?
3: Sí. De fet, l'altre dia gravàvem i mentre gravàvem se va fer aquesta situació que precisament xerraven d'uns abeuradors que hi havia antigament de Pollença, que els van llevar, i va haver aquest, com a, bé, discussió no, però aquesta xerrada de dir pues, s'haurien de bellevar, no s'haurien de bellevar, uh-huh. I nosaltres, precisament, a Pau i jo tot d'una molt vàrem mirar perquè vàrem dir, mira, justament el que estem representant ho estem veient ara mateix, no?
0: Uh-huh. Clar, planteja molt de dilemes. Per una banda, una rampa permet l'accés a totes les persones, tinguin qualsevol tipus de bé, vull dir que podia accedir-hi tothom, per una banda, i per altra, les escales són patrimoni, no? És un poc aquest dilema.
2: Sí, o sigui, sí que si mires jo planteja el tema de l'accessibilitat, però jo l'he escrit pensant una mica que l'escala i la rampa realment podria ser qualsevol cosa, no? Que avui en dia hi ha moltes coses que no són ni blanc ni negre i que pareix que han de tenir una opinió molt clara des d'un principi i potser ja es mos han d'aturar a pensar què és allò que pensam, mm-hmm. Més enllà de lo que està passant.
0: Mm-hmm. Clar, el món de també les contradiccions i també això, que no tot és blanc o negre, que és un poc la teva reflexió. Clar, Paula, tu com t'hi endinses en tot això? És a dir, tu estudies a Irlanda, no sé exactament què vas estudiar.
2: Escriptura creativa, se diu.
0: Escriptura creativa, i és un grau...
2: És una carrera universitària.
0: Una carrera universitària,
2: anys,
0: sí. I allà, què vos ensenyen? Què feis en aquests estudis?
2: Nosaltres fem ficció, no ficció, poesia i guió, i després mos hem d'especialitzar en una. En el meu cas, jo me vaig especialitzar en guió.
0: En guió, val. És a dir, que tu pots sortir d'allà sent poeta, sent escriptor de guions... o sent... no sé.
2: Sí, qualsevol àmbit relacionat amb l'escriptura creativa. I bé, i la majoria que sortim d'allà, sortim, la millor sí que tenim un gènere d'especialització, en el meu cas el guió, però sempre hi ha una part de tu que vol escriure ficció, que escriu poesia, que podria escriure un assaig. Mm-hmm. Al final han trocat quatre grans gèneres.
0: I aquests estudis només se fan a Irlanda, aquí també a l'estat espanyol també se poden cursar?
2: Aquí a Espanya no n'hi ha com a carrera universitària, sí que existeix escola d'escriptores que fan cursos d'escriptura, però universitari no. Altres zones d'Europa sí.
0: Mm-hmm. I qui t'has trobat? Has trobat gent de tot el món, a Irlanda?
2: Sí, a més la meva ciutat, Galway, és una ciutat molt internacional i he estudiat amb gent de molts de llocs.
0: Mm-hmm. Ha estat interessant l'experiència?
2: Sí, mm-hmm. sí, i ha obert moltes portes, sobretot perquè jo sempre me volia dedicar a l'escriptura més dirigida en el cine i no sabia que ho podia fer de primera. Es pensava que era una especialització i que primer havia d'estudiar cultura visual, per exemple, i resulta que sí que ho pots fer de primeres, mm-hmm. i estudiar directament escriptura.
0: Clar. I heu fet aquí un bon tàndem, no, Biel? També.
3: Exacte,
0: tu?
3: Sí. Jo, vaig acabar d'estudiar i vaig estar sense fer feina ni res. I precisament un dia na Paula me va contactar jo per l'idea de que volia fer aquest curtmetratge i me va demanar si jo estaria interessat en encarregar-me de l'imatge i de gravar aquest curtmetratge. Uh-huh. I jo, evidentment, li vaig dir que sí, perquè troc que és una oportunitat que mos pot obrir moltes portes i no la podia desaprofitar.
0: Uh-huh. I ara aquest dia s'estava enregistrant i l'idea és estrenar-lo en el desembre.
2: Sí,
0: a Pollença.
2: Sí.
0: Amb molta gent. Bé, convideu tot el poble.
2: Sí, tothom està convidat, que vingui aquí i li faci ganes.
0: A on el projectareu?
2: A la Fundació Roger Villalonga.
0: Uh-huh. Hi ha un auditori?
2: Sí, hi ha una sala i tenen un projector i farem allà l'estreno.
0: Aina, tu ets l'única persona que surts o hi ha més gent en aquest documental, en aquest curtmetratge?
1: Hi ha més gent. Però, són tot persones de grupo i en si de teatre.
0: Mhm. Uh-huh. És per això aquesta conjunció, no?, que heu fet d'altres dues.
1: Sí, ella va venir a veure les obres de teatre, les dues que han fet, perquè jo estic en un grup d'oïncia de teatre de juliol de 2025, que uh-huh. vaig fer a Ineta, i ella va venir a veure les obres i, com ha dit abans, va dir jo vull que na Clàudia uh-huh. sigui la protagonista, i va contactar amb nosaltres.
0: Uh-huh. I aquest estiu també heu fet una peça, no?
1: Sí, però... La diferència és que 2025 jo vaig ser protagonista, enguany només he fet un poc, he dit dues frases, he ajudat un poc.
0: A un paper més secundari,
1: sí.
0: Però bé, també.
1: Sí, però super.
0: Que bé. I t'agradaria ser actriu o t'estimes estudies magisteri perquè vols ser mestra?
1: Estudio magisteri perquè vull ser mestra, però m'agrada també molt lo de ser actriu i ojalà, poder sempre fer obres de teatre o curtmetratge. Mm-hmm. M'encanta.
0: I ara que estàveu enregistrant, t'has plantejat qualque cosa? Quan te poses el paper de la protagonista, t'has decidit per una de les coses que se plantegen en aquest curtmetratge?
1: Jo, quan m'han comentat la idea, jo en principi pensava, no, les escales, el patrimoni del poble, han de quedar les escales. Però sí que és vera que ara que m'estava gravant i mentre estudiava també... De cada vegada entenc més en Aina i crec que estic a un punt que pens igual que ella. És a dir, que estic amb aquest dubte. Realment, ara mateix no sabria dir-te.
0: Uh-huh.
1: No sé. L'entenc de cada vegada més, la veritat.
0: Uh-huh. Perquè podien conviure les dues coses?
2: Clar, és que quan jo l'escrivia entenia que... O sigui, personalment... I jo som partidària de la rampa, perquè crec que l'accessibilitat per damunt de tot, no? Perquè mm-hmm. tots tinguem les mateixes oportunitats. Mm-hmm. Però entenc molt de les persones que també defensen les escales, no? I la gràcia del curtmetratge és que les dues idees poden conviure i que realment els dos punts tenen més punts en comú que en contra. Que és una mica la incertesa i la incomoditat del canvi, que realment tots tenim més coses en comú, tot i pensar diferent.
0: Mm-hmm. Tu què trobes del dilema? Bien.
3: Jo, la veritat, que no m'ho havia plantejat mai.
0: No?
3: Perquè és com una cosa tan quotidiana que no t'atures a pensar, però és perquè quan t'ho fan pensar, t'acosta trobar una resposta clara, de dir, no sé si ho haguéssim de canviar tot, no sé si me quedaria amb una rampa perquè hi pogués accedir tothom, o les escales, que és el que estem acostumats de sempre, no?
0: Uh-huh.
3: Però, bueno,
1: Jo m'he donat compte de que en un curtmetratge, clar, menys el meu personatge, tothom té claríssim què vol, si les escales o la rampa. I jo, en un principi, com t'he dit, també pensava que ho tenia molt clar. Però és això, que te dones compte que les coses no són sempre o blanques o negres, sinó que poden ser grises. Mm-hmm. I és una bona reflexió, la veritat.
0: Ah, sí, sí. Està molt bé que vosaltres, que som joves, també plantegeu tot això al poble i que hi pugui participar quanta gent millor i entre tots fer un millor poble, que al final és allò que volem tots, no?
2: Mm-hmm. Sí, sí, sí, en el final, si jo puc deixar alguna cosa amb aquest curtmetratge, és que la gent que el vegi surti amb ganes de voler aturar-se a pensar allò que pensen i per què ho pensen, i s'atrevesquin a canviar d'opinió si troben que això és el que els hi ressona més.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Doncs avui els escoltam amb na Paula Socies, na Clàudia Martorell i en Biel Gomila. Amb ells jugam amb pollança.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Va, ara vas plantejar un joc que és molt fàcil, no heu de passar gent de pena, vull que juguem amb el poble de Pollença. Coneguem un poc més sobre el vostre poble, així que en aquesta primera prova tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb Pollença.
5: Vinga, sí, serà bo de fer. Heu de dir en 30 segons que res de Pollença.
0: Carrers, mira, per allà on passa el vostre curtmetratge. Segur que no ho han registrat un quant de carrers.
3: El primer de tot, carrer de Sant Jordi.
0: Carrer de Sant Jordi, molt bé.
1: Cecili Metel.
0: Cecili Metel.
2: Carrer Llobera.
1: Carrer de les Pageses.
3: Carrer d'Ulló.
2: Carrer de la Pau.
3: Carrer Jaume III.
2: Carrer Colom.
3: Carrer de la Mà.
2: Carrer Major.
0: Què més, men?
1: Què n'hi havia?
0: Que surt més en el vostre curt. Ja està?
1: Ja està.
5: Està bé.
0: Beníssim.
5: 10.
0: Tots aquests carrers surten en el curtmetratge?
2: No, també se'n surt un.
0: Tot passa en el carrer de Sant Jordi. Tot passa allà. Mm-hmm. Molt bé. Segona prova, perquè encara tenim més coses de Pollença.
5: Sí, vinga. Ara haureu de dir malnoms.
0: Malnoms. Uf. En teniu altres de malnoms?
2: Sí.
3: Buf.
0: No? Va,
3: jo de part de Pollença.
5: Sortirà, vinga.
0: Com el gou.
2: Matutano, per meu predir.
0: Matutano.
5: Com una
0: i
5: marca.
0: Per què?
5: Sí.
2: Perquè tenia un taller de cotxes i li deien Rafael de Can Matutano.
0: Ah. Molt bé. Què més?
1: Sí. No en tenc ni idea.
0: No? No. No ens ha volgut cap?
2: No
5: ho
2: sé,
5: n'hi ha, n'hi ha.
3: Sí, que n'hi ha, sí.
5: Tento. O no? Que n'hi ha, segur.
2: Basta, segur que n'hi ha.
1: Segur que n'hi ha, però...
0: Sí. No, és mateix, no és aquest padrí familiar que compartiu vosaltres?
3: O sigui, el seu predí és germà del meu predí.
0: Ah, vale.
5: Vosaltres on teniu de mal nom?
3: Bé, el meu predí li deien Vial Monjo, però de part de la poble.
0: Ah, perquè clar. És poble.
3: Mm-hmm. Sí. Originalment, sí, després de ben petit se'n va anar a viure a Pollença. Uh-huh. Però sí.
0: Molt bé. Fantàstic. Doncs aquesta ha estat la primera prova, no passeu pena, que en tenim una altra, ben fàcil, i és aquesta.
4: Guanya qui la sap més llarga.
0: Avui que parlam de Pollença i d'aquest curtmetratge que heu fet i que ara mateix estàveu enregistrant i que el desembre podem veure i que ens farà reflexionar sobre el vostre poble. Ara vos farem unes preguntes relacionades precisament amb Pollença, d'acord? Començam pel seu nom, que és molt important, el topònim de Pollença. Deriva, diuen, en tota seguretat, de Polèntia, la ciutat romana que va fundar Quint Cecili Metel, mira, com és carrer, que heu dit, exacte, l'any 123 abans de Crist, molt a prop del Cudi. Això sí, això ja ho sabem, que Polèntia és el Cudi. Sí. Però vosaltres vareu agafar aquest topònim. Després, durant l'edat musulmana, se deia Volança o Albolança, però se va catalanitzar fa 800 anys i va adoptar la forma actual, Pollença. La pregunta és, què vol dir, però, Polèntia, d'on deriva Pollença, en llatí?
5: Vol dir que té poder, que és poderosa, o que és el pol, el nord.
0: Que deu poder voler dir?
1: Poderosa, no?
2: La segona, no?
3: Jo diria sí. Que del nord.
2: Del nord.
0: Sí,
2: del nord.
0: Però no.
2: L'altra.
1: No ho sé, no en tinc ni idea.
0: De Clàudia diu poderosa, perquè...
1: No ho sé, no en tinc ni idea, la verdad.
5: Perquè considerau que Pollença és poderosa, ho és,
1: eh?
5: Ho és.
1: Però, clar, després també et sentit l'altre, realment.
2: Perquè estava en un hort, no? I Pollença està en un hort.
1: Sí, claro.
2: Una segona.
0: Un hort està, però han boiat un poc, això. Perquè, efectivament...
5: Sou poderosos. Sou poderosos.
1: Claro, si és que m'heu de fer cas.
0: Polèntia, en llatí, volia dir això, poderosa, poder. Per això també se va establir allà. Molt bé. Segona pregunta per Valtos. Ara una pregunta també històrica. Pollença va arribar a tenir 9.000 habitants l'any 1887. Això era molta població per aquell moment, la majoria dels quals a final del segle XIX se dedicaven en el sector primari, no? Per contrarrestar la necessitat de tanta població que, a més, anava creixent, en constant creixement, començaria una migració molt important que es va mantenir amb alguns alts i baixos fins a la Guerra Civil. La gent va haver d'emigrar. La pregunta és, quina era la destinació de la majoria de pollencins que varen emigrar fora de Mallorca?
5: Se'n va anar al sud de França o se'n va anar a l'Argentina?
2: A l'Argentina.
3: Sí.
2: Aquesta sí.
3: Jo aquesta també.
0: Aquesta sí, sí. Oh? Molt bé. Per què la sabeu, aquesta, Manbiel? Teniu qualque cas? Paula, sí?
2: Sí, la predina d'una lota que anaven jo a escola era pollencina i va emigrar a Buenos Aires. Uh-huh. I ja va, la seva filla va néixer allà. Uh-huh. I és d'Argentina, però després van tornar a Pollença.
0: Van tornar. Uh-huh. És a dir, que sí que heu viscut qualque cas d'emigració a l'Argentina.
3: Tu, jo sempre ho he sentit dir, uh-huh, que molta gent va de partir cap allà, cap a Argentina.
0: Uh-huh. Exacte, sí, sí. Especialment a Rosario i a La Plata, que és allà on van anar la majoria de pollencins. Heu estat mai a Argentina?
2: No.
0: Jo no. No. Idò, sí, aquests dos eren els llocs que majoritàriament van emigrar els pollencins a l'Argentina. Molt bé. Idò, mos queden poques preguntes, eh? Tenim una altra. La plaça major de Pollença, a banda de sa plaça, què va ser? Aquesta na Pau diu, ja la sé.
5: Va ser un cementeri parroquial, o varen ser unes sitges?
3: Cementeri.
0: Clar que sí. Correctíssim. Aquesta la sabíeu, eh?
3: Sí.
0: Per què? Bueno, no, que vos
2: han explicat. Sí.
1: Jo recordo que xerraven també que havien trobat les restes quan feien la plaça nova i tal.
0: Sí?
1: Sí.
0: Restes encara de l'antic cementeri.
1: Sí. D'ossos.
0: Que devia estar ferrat a l'iglesi.
2: Sí.
0: No? Uh-huh. Molt bé, doncs, darrera pregunta ara, ja sí. Una de les festivitats més sentides de Pollença, a banda de moros i cristians, ja ho sabeu, és la plantada i pujada al Pi de Sant Antoni, a la plaça Vea. Vosaltres hi soleu anar i participau?
1: Sí, claro.
0: No vos heu perdut mai? No. Tu ben d'Irlanda,
2: Pol?
1: Jo sí, l'any passat, per primer pic.
0: Clàudia, justament.
1: Exàmens de la universitat.
5: Mm. Heu volgut pujar? No?
1: No.
3: Uf, no.
2: El meu germà sí que ho ha intentat.
0: Mm-hmm. Sí?
2: Sí, però no pujant.
0: No.
2: La segona corda.
0: Bé, ja està molt bé. La pregunta és, recordeu quan va ser el darrer pic que se va esqueixar? El pi?
3: L'any passat.
5: Ha estat enguany? És a dir, ha estat enguany?
1: Claro.
5: Com diu l'any passat?
3: Sí, exacte, enguany.
5: Fa dos anys.
2: Ha estat enguany, no?
1: Enguany?
2: Sí.
5: No. Ja ha estat enguany, sí.
1: Anava a dir, no ho sé. No?
0: Clar, justament, no. Clàudia, tu saps l'únic any que no has anat.
1: Ah, clar, jo no he anat enguany, exacte.
0: Sí,
1: clar,
0: perquè era principi d'any, ara per que fa molt, però sí. Principi d'any.
5: Enguany i el 2018.
1: Sí.
5: Se va esqueixar, també.
0: Mm-hmm. Doncs sí, una de les festes més sentides, no?, de Pollença.
3: Sí.
0: Tu ho expliques quan vas pel món?
2: Sí, jo m'encanta, a més ho explico en anglès i els hi mostren vídeos de YouTube i sempre me diuen, ai, això ho feia, sí, això ho feia.
5: I ho entenen?
2: Sí, els hi agrada.
0: Uh-huh. I ara te'n tornaràs cap a Irlanda?
2: Sí, de fet, he vengut ara només 4 dies per el rodatge
0: i te'n tornes. Uh-huh. I, clar, has vengut bàsicament a fer feina i vius allà normalment.
2: Mig any a Irlanda, mig any a Mallorca.
0: Any. Uh-huh.
2: Sí.
0: I bé, aquesta combinació?
2: Sí, la veritat és que sí, que m'agrada estar entre dos llocs.
0: Mm-hmm. Que bé. Doncs ho heu encertat que gairebé tot, menys la primera, que... Quasi ho hem encertat tot. Tenim una altra prova. Aquesta serà la darrera, però us deixarem tranquils, perquè nosaltres tenim molta por.
5: Endavant.
4: D'on m'has dit que és?
0: Va, ara, Clàudia, Paula i Biel, vos posarem un fragment d'una persona i ens haureu de dir de bones. De quina illa, per començar, de Mallorca, de Menorca, Eivissa, Formentera, i després de quin municipi. Esteu preparats, preparades? És aquest.
6: I normalment començava per ordre el senyor Batlle, se fa sabre les notícies municipals, diríem. I després comunicava si una carnisseria tenia un determinat producte o l'altre. També se feia això, era la propaganda publicitària del comerç.
5: Penta. Dones.
0: Que treball.
5: Illa, primer.
3: Mallorca.
2: Mallorca, no? Mallorca. Sí, sí.
0: Molt bé. Un municipi.
3: Jo diria Pollença.
2: Sí, jo he sentit una U, no?
3: I un Peridolès.
2: Sí.
3: Al final.
0: Ah, sí? Vos ha sonat?
3: Jo sí.
2: Jo també, però...
0: De Pollença. I aquesta persona, efectivament, és de Pollença, clar que sí. Parlava de xaig, va, òbviament vosaltres no l'heu viscut, però n'han parlat de la figura de xaig, que era aquesta persona que explicava aquest senyor que s'encarregava de donar les notícies del poble, de viva veu, i també si havia de fer qualque gestió administrativa, era el xaig, clar. Vosaltres, quan vos puc demanar, ara que ja acabam, vos puc demanar l'edat.
3: Sí, clar.
2: Sí, clar.
0: Quant any teniu?
2: De 9.
0: De 9?
2: 23.
0: 23, i?
3: Jo, de 9.
0: I de 9, clar, és que... Quan se n'han de recordar els anys?
5: No. Si nosaltres tampoc no el tenim present.
0: No. Enhorabona a tots tres. Paula, esperam veure aquest curtmetratge, que mos fa molta il·lusió. Després el podrà veure tot Mallorca, només el podrem veure a Pollença.
2: Sí, en principi farem primer una estrena i després veurem si en fem un parell més o el penjarem a YouTube. Està per veure.
0: Bé, molt bé. Recordem el títol?
2: Unes escales i una rampa.
0: Unes escales i una rampa. Aquest és el dilema que planteja na Paula Socies i que na Clàudia Martorell serà la seva protagonista. Moltes gràcies, Clàudia. Ha estat un plaer. I en Biel Gomila serà el muntador. Biel, moltes gràcies a tots tres. Enhorabona, perquè passeu projectes i aquestes coses de fer pensar i d'engrescar el poble, que són molt interessants. Enhorabona, de veres.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
4: IB3 Ràdio és cultura.
7: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
8: Bienvenidos a la segunda división.
7: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
9: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
10: En Tomàs ho pot dir.
7: David Gui, bon dia.
10: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
7: Company Fuster, bon dia.
11: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
12: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
13: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur. IB3.

Anem per encetar aquesta segona hora de programa. Aquí tenim totes les lletres. Tenim en Toni Cardell, que està ben content del control tècnic de Carrius, Toni. Tan content de fer feina. Te fa feliç venir aquí. Ah, que sí, vols? Que ja ho sabia. Toni Cardell, gràcies. I si fins ara hem jugat amb les paraules, ara hem de saber quina és la notícia del dia.

0: I saludem a l'equip de Tèntol. Miquel Jun, com estàs? Celestia Oliver, com anem? Ben tornat. I Maria Pons, benvinguda de nou.
1: Gràcies.
0: Avui ja mos avançam al cap de setmana, tot i que és dimecres.
2: Sí, però sempre va bé pensar...
0: Sí, men, què farem? I també planificar-nos, perquè allò de posar l'agenda coses sempre està bé. I una cosa que passarà aquest cap de setmana, que crec que el temps ho permetrà, no, ha de ploure aquest cap de setmana.
2: En principi, tant com aquests dies, no.
0: No.
2: No dona tanta probabilitat de pluja el cap de setmana.
0: Pot fer quatre cosa, però quatre sí. Gotes. Però això no aturarà l'Art i Copes, que es farà aquest cap de setmana a la Pobla.

0: I ja, si avui mos toca anar fins a sa poble, jo no fa falta que partís d'allà, eh? Ja podria haver quedat.
1: Ja, Miquel Jung, t'he de dir una cosa. Te posis com te posis, sa capital de reggae és Inca.
0: Ho és, però avui... xerrarem de sa poble.
1: Sí, però avall.
0: S'altra capital de reggae.
1: S'altra capital? Sí, no, sí. No.
2: Et s'alternativa, no?
0: S'alternativa, exacte.
2: Sa capital alternativa.
1: Pla, bé.
0: Anant fins a sa poble per parlar de l'Art i Copes, una nit de l'art que s'allarga durant tot un cap de setmana i que va néixer ara fa 19 anys gràcies a ses coralles d'un grup d'artistes

0: artistes que varen decidir obrir seus tallers durant uns dies i organitzar exposicions a bars i locals del poble. Ara ja fa anys que s'encarrega d'aquesta organització d'Ajuntament i cada any dediquen l'exposició central a un artista del municipi. Enguany li ha tocat el fotògraf Joan Llebrés, una persona que ha captat en la seva càmera la història, les festes i esdeveniments de la Pobla de les darreres dècades. En David Campaner, comissari d'Art i Copper, mos explica per què l'han triat ell.
1: Un protagonista vinculat a la cultura poblera i en aquest cas en Joan Llebrés, en la seva tasca fotogràfica, que ha pogut captar tot aquell moment de part de la història, tant de vida quotidiana com simplement d'elements arquitectònics i d'esdeveniments importants per al poble. També, clar, amb tot un caràcter artístic, perquè hi ha una professionalitat darrere de com els punts de vista, els colors i la perspectiva sense cap dubte té aquesta vessant artística. S'ha intentat fer una classificació de tota la seva trajectòria, des d'aquells inicis de simplement, com ell diu, de quan li donava les seves sopes, no? d'esdeveniments familiars, però després també està clarament mirant el seu arxiu, que té tota una part de retrats, de fotografia documental, etc. I crec que sorprendrà molt en el públic, sobretot en la selecció, que ha estat molt complexa, perquè dona una visió molt general de tota la feina feta durant aquests anys.

0: Jo com a poble me fa ganes veure aquesta exposició perquè en Joan Llebrés és una d'aquestes persones que te trobes a tots els esdeveniments
1: del no?
0: poble, a les bodes, a les comunions, per tot. Sempre hi fem fotos, però me fa ganes veure aquesta part artística que pot ser més desconeguda per la gent de la poble i d'altres pobles que el coneix.
1: Ja ben triat.
0: Sí, sí, sí. Però a part d'aquesta exposició central que fan a Can Planes, aquest espai d'art i cultura, també hi ha 5 espais públics més que s'ompliran d'exposició durant aquest cap de setmana.
2: Els 6 espais públics que s'obrin, que són més o mancos que ja tenen protagonisme a les darreres edicions, sobretot el que se cerca és una heterogeneïtat de disciplines, sobretot art contemporani, en totes les seves vessants, des de pintura, escultura, instal·lacions artístiques, etc. Crec que serà una missió molt plural, un poc en la línia de les altres edicions, però òbviament amb una selecció curada, per veure també noms diferents, que no se repeteixin la mateixa nòmina d'artistes, i sobretot una diversitat perquè la gent s'hi pugui acostar al món de l'art contemporani.

0: Así que la setmana passada parlàvem de Sardinsal, Ses Salines, a Sa Pobles, Articopes.
1: Articopes, sí, perquè bé, tot va començar així, obrint bars i restaurants on feien exposicions i ara ja també s'ha convertit en una cosa de tot el poble.
0: Que... Hauríem de fer un llistat de tots els pobles de Balears que fan... nits de l'art,
1: sí, sí,
0: de qualque manera, i quin nom tenen, perquè ara també cada una comença un poc a diferenciar-se o a tenir el seu propi, com a Ses Salines que parlen de la sal, la seva idiosincràsia, no? És curiós, perquè de cada vegada hi ha més nits d'aquestes i més pobles que se sumen en aquestes iniciatives.
1: Sí, sí. Ara en David Camparem us contarà un poc com va néixer aquesta idea, perquè m'ho xerrarà que, a part d'aquests 6 espais públics, que on hi ha exposicions, hi ha una dotzena d'espais privats que també obrin les seves portes per oferir exposicions, concerts, moltíssimes coses. Són bars, tallers d'artistes o cases particulars que se sumen en aquesta iniciativa.
2: Els espais privats també són molt importants dins Articopes, perquè també segueixen la línia de feina dels inicis d'aquests Articopes, no? Un Articopes que funcionava obrint espais des de tallers artístics o simplement des d'un la panteixa portassa, no?, d'un artista o de qualcú que fes algun tipus d'activitat artística. Per tant, són imprescindibles i destacar, clar, podríem parlar d'un bon munt, crec que tot formen aquesta edició i donen forma i color, però, òbviament, jo parlaria també de Can Nadal, perquè és on trobarem a Ferran Pisa, que va ser l'origen, la persona que va donar forma, entre altres, en aquesta Articopes.

0: I tot això se complementa amb una oferta d'esdeveniments ben grossa, complementària. Per exemple, divendres al Casal de Can Soler hi haurà concerts de grups com Tofu, aquests que escoltam de fons, però també hi haurà espectacles de dansa o fins i tot mercadets d'art.
1: S'oferta complementària d'art i copes, com bé comentes a la pregunta, tenim concerts, danses, etc. I també és per donar aquest protagonisme a diferents disciplines. No només art contemporani és pintura o escultura, sinó que també és la dansa o la performance, també lectures dramatitzades, i òbviament la música forma part, no?, d'aquest llenguatge artístic actual. I donar vida a l'art i copes és precisament això, la mescla de totes les possibles disciplines, i creiem que dona forma definitiva en aquesta edició.

0: Idò, tantes coses hi ha per fer, com diu aquesta cançó de Tofu.
1: Molt ben jugat,
0: moltíssimes, moltíssimes coses hi ha aquest cap de setmana a Sarti i Copa de la Pobla. Si voleu mirar tots els esdeveniments que hi ha, podeu consultar el programa, perquè si els hem d'explicar tots no acabarem, perquè n'hi ha un munt.
2: Idò, bona cosa. Consultant-lo, gràcies també a en David Campaner, comissari d'Arte Copes, que m'ho ha explicat com serà aquesta nit. Miquel, ara hem de fer una petita pausa perquè hem de saber quin és el Consell de la Universitat de les Illes Balears i tornem tot una.
3: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Vivenda. No, habitatge. Ja que n'hem parlat aquests dies, volem recordar que la paraula vivenda no és normativa en català. Per referir-nos a un edifici o a un espai destinat a ser habitat, la forma correcta és habitatge. Ara bé, segons el context, podem filar un poc més prim i fer servir les paraules com ara casa, pis, apartament, torre, xalet, casa de pagès, possessió, mas, domicili, finca, immoble, llar, entre d'altres. Teniu ben present que totes les llengües del món cobreixen les necessitats comunicatives dels seus parlants en tots els àmbits de la vida, perquè els parlants són els qui donen vida als idiomes. Ja ho sabeu, vivenda no, habitatge sí. I terme explicat, terme acabat.

0: I avui és dimecres i hem de descobrir quin és el mot en desús, la paraula en desús, Maria, mem.
1: Sí, avui mos toca escoltar la paraula que mos proposa, que no s'empra tant o que no la senti gaire, na Teresa.
2: La paraula que m'agrada és un al·lot ben polissó.
1: Bé, ja, mira, per qui no ho sàpiga, avui dia la paraula polissó o polissona fa referència a una persona que obre amb mala intenció o al manco dins l'àmbit balear se li dona aquest sentit normalment. Segons el DIEC, també ho defineix com noi noia que és mal creient, que romancetja per no fer el que li diuen. I segons el Diccionari Català Valencià Balear, té altres significats que actualment podrien dir que gairebé ja no s'utilitzen o tenen un caràcter més històric o dialectal. La primera secció que apareix en aquest diccionari és faldeta curta i doblegada que portaven en els segles XVIII i XIX les dones de baixa falda perquè aquesta paregués com estufada, no? Perquè aquesta falda tingués com una forma
0: això
1: més...
0: Això se deu un polissó.
1: Voluminosa. Mm-hmm. Una cosa que tampoc ja no s'usa.
0: No, perquè i... ja no hi ha... Ja no,
1: home, ja no m'ho no estima així el dia a dia. El manco, puntura en el teatre o coses de queixes, però... Mm. I d'altra banda diu que a Falanitx les polissones són també postetes movibles que tenen les persianes per poder-hi veure millor.
0: Ai, que bo.
1: Que jo això tampoc ho sabia, però si ho diu el diccionari, idò, i serà així. I fins i tot aquest mateix diccionari ens destaca una expressió que especifica que s'empra a Mallorca, que és fer joc dels polissons que fugen quan estan rodons. És a dir, que quan te'n vas d'una casa, tot d'una que has acabat de menjar i no has pagat, no t'han cobrat res. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no.
0: Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer. Malo, malo, això és el que em diuen ara, que no ho sabíem, i per tirar de dir-me això, un simpa. No digueu un simpa.
3: No.
0: Perquè a més un simpa... que és castellà. Poden dir, fet jo dels polissons que fugen quan estan redons. Que has fet el joc dels polissons? Que has fet quan has estat rodó.
3: Claro.
1: Home, lo seu seria no fer cap joc de polissó i pagar, no? Però...
3: Això seria lo seu, clar.
1: Sí, que t'emplear aquesta expressió.
3: El català seria sense pa, no? Sense pa. Simpa, sense pa.
0: Sí, no, però m'agrada més aquesta.
4: No sabia que... Ben, sols, tia, avui ha tornat humorista.
1: Avantguardista està avui.
0: Una pràctica tan antiga, aquesta, que ja la reculli el Cove Moll amb aquesta dita.
1: I quedem a Mallorca, segur que això a Mallorca s'adonava un temps, en tot cas. El significat que amaga més història és el segon, que ens apunta el Diec, que defineix la paraula polissó com una persona que s'embarca clandestinament en una nau o una aeronau sense satisfer el preu del passatge. I, de fet, aquest mot prové del terme francès polisson, que es documenta al segle XVII i que inicialment designava un rodamón o un al·lot que voltava pels carrers i, posteriorment, també va adquirir els sentits de persona entremaliada, trapella o de comportament poc decorós.

0: És curiós aquesta origen de francès, polissó, polisson, no sé quan se diria en francès, però sí que hi ha aquest origen que tenen com a polir, que té aquest sentit de furtar, robar, que és un poc ara explicaves, d'això de...
1: De ser dolent o males intencions, o d'anar-te'n fora a pagar.
0: Partir sense pagar, exacte, o agafar un vaixell sense pagar, o aquesta cosa així, però això és un polissó, i que també mos ha arribat aquí a les Balears, i també diuen que per les zones de Solla, Andratx, Palma i Eivissa, especialment, perquè, clar, hi havia molt de polissons que s'embarcaven en petites barques d'amagat des de Marsella i arribaven a les costes de Solla, d'Andratx, de Palma, d'Eivissa, que és allà on teníem més contacte amb França, i que d'aquí també ens hauria arribat aquesta paraula, el polissó o polissona, que és realment fantàstica i que encara s'utilitza.
1: Jo la dic, però no sé vosaltres si la diu molt de dins l'imaginari.
2: Sí, sobretot en els infants que no se porten bé.
1: Sí, perquè no és com un dolent com el dimoni, saps? És com una cosa de...
2: És un polissonet.
0: És així. Després també m'ha fet pensar en aquella etimologia popular que diuen a Falanich, que diuen garçon, per allò que dels estiragassons, que vendrien de garçons. Garçon també sembla que seria un origen francès i també tindria com aquest sentit de lot, poc, polissó, precisament. Així que, curiosa aquesta paraula, polissons i polissones, que ho poden ser un poquet, òbviament, sempre pagant.
1: Per favor, no, i gràcies.
0: No en sa terme literal, definició del terme. Així que gràcies, Maria, per avui apuntar amb la paraula i tornant tot d'una feina un tèntol.

0: TV3 Ràdio és formació. TV3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: La balanguera misteriosa.
2: No,
3: ella...
2: fila.
3: No, misteriosa.
4: Misteriosa.
3: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
5: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
2: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
3: Molt bon dia, Miquel Àngel.
5: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
3: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
2: Què és una triatló?
3: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
5: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
3: Però per nedar no hi ha manera.
2: No.

Avançant, són les 4 i 25 minuts i ara vos hem de contar que la nova editorial Moll ha recuperat un llibre d'Antoni Vidal Ferrando que se titula La mà del jardiner, novel·la de 1999 que ara s'ha reeditat.

0: Això és Pluja de novembre, poema de Vidal Ferrando, interpretat per Llunàtiques. Però el que dèiem, l'editorial Moll ara ha recuperat la seva novel·la La mà del jardiner del 1999, que va ser Premi Sant Joan de Narrativa en una edició íntegrament revisada pel mateix autor santanyiner. Són les ferides que marcaren les generacions posteriors a la Guerra Civil, ple de contradiccions aquest temps i ambientat a Santanyí. La mà del jardiner forma part d'una trilogia iniciada per Les llunes i els calàpets, també recuperada per Moll, amb una revisió també íntegra de l'autor, i completada aquesta trilogia per L'illa dels dòlmens. Ara, la presentació d'aquesta reedició, d'aquest volum, es durà a terme demà dijous a les 7 de l'hora baixa en el Teatre Municipal de Santanyí.
1: I nosaltres volem parlar amb el seu autor, que és en Toni Vidal Ferrando. Toni, com estàu?
2: Molt bé.
1: Que bé.
2: Content d'estar amb altres.
1: Nosaltres també.
0: Que bé.
1: Ara fa estona que no xerràvem. Estàu content d'aquesta reedició?
2: Sí, la veritat és que sí. Quan penses, perquè una de les essències d'una obra literària és que tingui perdurabilitat, no? I penses, fa 27 anys que va sortir per primera vegada i encara interessa. Això ja és una primera bona notícia,
1: tant,
2: molt bona notícia.
1: I tant que sí, aquest interès sí. Per la reedició. I és una trilogia, ja la vareu escriure com una trilogia. Aquesta és Trascàdita en Celestí i aquesta La mà del jardiner seria la segona entrega?
2: La vaig, però a poc a poc me n'adonava que feia una trilogia. Sí. Quan vaig començar la primera, no me pensava fer una trilogia, me pensava fer escriure una novel·la. Després me va començar a venir en el cap, perquè la primera, més o manco, acaba a la Guerra Civil. I vaig dir si fes la postguerra. I vaig fer la postguerra, i mentre ho feia, de, ja hauré d'acabar, hauré de fer fins al segle XX, fins a arribar a destruir-me.
1: Mm-hmm.
2: Sí, a poc vaig anar veient que allò era, anava molt bé, que me donava opció a fer una trilogia, mm-hmm. perquè jo, al segle XX, d'altra banda, jo havia fet una tesina enorme, que me va durar 5 anys, no una tesina de les Cares Susan, del segle XX, de trànsit del segle XX al XXI, i també tenia coneixement com a història, havia sentit moltes històries, i en una cosa i l'altra va ajudar.
1: Clar. I si estesina sobre què la vareu fer, Toni?
2: La població i la propietat de la terra en el municipi de Santanyí, 1968-1920.
1: Uh-huh. Uh-huh. És a dir, que aprofundiu en la història i tot aquest material... Sí, va servir, sí. Llavors.
2: La me van editar en el Treballs i el Dies d'Editorial Moll després en aquesta tesina. Sí, moltes coses, perquè me van contar moltes històries. Jo sempre m'ha agradat molt sentir històries. Un temps hi havia aquells narradors orals dins els cafès, sí. Per dies de matances, quan sorties de la fresca, i contaven unes coses fantàstiques, i te quedaven, i tot allò va influir molt, també, en la novel·la.
1: Mm-hmm.
0: Clar, en Toni, és una novel·la que vau publicar el 1999, 60 anys després de la finalització de la guerra. Què va suposar per vosaltres, aquest? Què va suposar aquesta novel·la, com a novel·lista?
2: La veritat és que... Primer, me va consolidar, perquè jo un temps pensava, jo just he fet poesia, novel·la no en faré mai. I quan vaig haver fet Les llunes del calàpet i vaig fer La mà del jardiner, vaig dir, no, això és un gènere que també m'ho pas molt bé, me costa molt, jo som molt lent en tot, però me suposa una mitificació de la vida, de tot el que jo he conegut, de tot el que jo he viscut, una manera de que no se mori per sempre.
1: Mm-hmm. Clar. Toni, vos considerau un fill de la postguerra?
2: Sí. Mm-hmm. Sí, mos va marcar absolutament les nostres vides. Mm-hmm. No, manco jo, que era un insensible... allò te queda per sempre. Quan el teu cor encara està tan pur, les marques ja no se'n van mai. Per molt que lluitis en coses que dius, no, això quin terbarà que farem i tal. Però allò sempre queda un poquet, sempre queda un poquet.
1: Clar, de fet, sí. Ho deies en el llibre, diu, com els tumors, com el foc de Sant Antoni, les guerres existeixen des de sempre, com les fans canines que soten els assentaments humans més devolguts fins que els vius han de recórrer a alimentar-se de cadàvers. Clar, això és un dels textos d'aquest llibre, per tant, és un llibre cru.
2: Sí, la veritat, jo crec que... perquè un dels temes de fons d'aquesta novel·la és l'antagonisme humà. Perquè, per això, perquè les guerres en realitat no s'acaben mai. Quan acaba una guerra, ja deixa una llavor que ja veurem quan fructificarà, no? Per la propera. Els homes sempre estan disposats a entrar en conflicte, mogu per les enveges, per les pors, per les gelosies, per la visceralitat, per tantes coses. Ara bé, també es ve que una cosa que tampoc no s'acaba mai assistint de felicitat. No és tampoc un llibre radicalment, essencialment pessimista ni de molt. És un intent de mitificar la vida. Per tant, quan ho mitifiques, li dones una gran importància.
1: I qui és aquest jardiner? I què fa la seva mà?
2: Sí, això va ser... Això sap què va ser? Perquè sap què deia en Blai Bonnat? En Blai Bonnat deia... Diu, Toni, el títol de la novel·la, no em pots dir res que veure en la novel·la. Que agradi. Que cridi l'atenció de la gent. Però això ho he agafat d'una frase de sobre que parla de la mà del jardiner, que m'agradava, la mà del jardiner, és un títol una mica així, és molt especial, m'agrada. Però també se'n pot fer una interpretació i molt en consonància amb la novel·la, que és que, així com el destí de les poncelles depèn, i dels brots i depèn de la mà de jardiner, que és la que decideix quines ha d'arrencar i quines han de deixar florir, el dels protagonistes també és producte de les seves circumstàncies ambientals, i no és, no acaba de ser... de la seva llibertat d'elecció.
0: I la mà d'en Blai Bona, que també hi va tenir a veure amb aquesta novel·la, com sempre.
2: No, ja no.
0: Bé, la mà, ben que digui.
2: Quan jo era jove... Sí,
0: aquest record, exacte.
2: L'admiració d'en Blai, absoluta. En Blai és un dels grans. Vull dir, nosaltres no tenim per què envejar cap casta de literatura mentre hi hagi Blai Bonnat. Jo sempre ho conto. Jo estava enamorat de Machado i de Lorca. Estava enamorat. Perquè en aquell temps estudiàvem en castellà, el llibre en català, quasi no n'hi havia, no en trobaven, no tal. I jo, en Bernat Vidal i Tomàs, d'alguna manera, d'una manera sense voler interposar res, però me deia, Toni, hauria d'escriure en català. Jo pensava, no ho sé. Quan vaig descobrir en Blai, vaig dir, i això d'en Lorca i això d'en Machado se pot fer en català perfectament, perquè jo el vaig trobar extraordinari. Sí. Després va de passar anys perquè la seva influència no m'ha condicionat, perquè me sentia condicionat per ell.
1: Mira, l'altre, sí. Aquest dia, Toni, s'han fet unes jornades de literatura que se diuen FLEM, Festival de Literatura Magaluf, i hi havia dues al·lotes que tenen un podcast de literatura que parlaven del llibre 39 graus a l'ombra d'en Antonio Vicenç. I sí. Explicaven també que Santanyí sou un lloc d'escriptors, de poetes, que és curiós també com tantes persones han estat tan influents, i també explicava molt, que tu ho has dit, l'importància de la figura del farmacèutic, no
2: és
1: bo?
2: És essencial.
1: Que prescrivia llibres, exacte.
2: Sí, en Bernat Vidal figura a totes les enciclopèdies com a mestre de la generació de poetes mallorquins dels anys 50, no només de Santa Inés. En Llompart ha dit, nosaltres sense Bernat Vidal no hi hem estat mai tot el que som. En Llorenç Mollà, quan feia 10 anys que Bernat Vidal era mort, encara li enviava un poema cada any el dia del seu sant.
1: Wow.
2: En Bernat Vidal va ser fonamental a dins la literatura per trànsit, per abandonar la poesia mallorquina que havia entrat en decadència. I estava gran en el cover i tal, però en Bernat va introduir les avantguardes. Sí?
0: Ha estat un guia per
1: tots. I per tu
0: per
1: també,
0: tots.
1: Toni?
2: Per jo ha estat el meu gran mestre, en Bernat Vidal. Va ser el meu gran mestre.
1: I li dues
2: estimava
1: llibres?
2: Estimava estimat país,
1: sí.
2: La llibertat, la democràcia, sense temerment. Perquè quan ets jove, si t'entén, dius que no m'ha de contar història. Però no t'entemies i t'enamoraves de totes les expressions de l'art i de la cultura i de la llibertat i de... Te n'enamoraves, perquè ell te'n feia enamorar. Sí.
1: I va tenir oportunitat de llegir La mà del jardiner en Bernat Vidal?
2: No. Ja s'havia mort, en Bernat feia... Sí, sí.
0: Antoni, clar, ara l'heu revisada en aquesta edició que ha recuperat, que redita Moll, l'editorial Moll. Com l'haurien de rellegir? Com l'haurien de revisitar avui dia?
2: L'he revisada, però en essència l'he revisada perquè m'agrada posar un exemple. Tu pots anar impecablement vestit, però si dus una taca de foc a un jack a la camina i que se vol, mira que vas mudat, mira que vas bé, ses xabates, tot perfecte, però aquella taca de foc ho espanya tot. I és impossible escriure un llibre de 200 pàgines sense fer talles de foc. I llavors, quan el llegeixes, el diu, oh, aquí, ai, aquí de sa. I lleves les talles de foc, i llavors queda bé.
1: Ja ha quedat una edició fantàstica. La mà del jardiner, Antoni Vidal Ferrando, el presentau demà, Toni, a Santanyí.
2: A presentant demà a Santanyí, sí. Sí, sí.
1: Convidam a tothom, i de que vengui.
2: Sí. Ja m'agradaria, i que el llegeixin sobretot.
1: Exacte.
2: Sí. Molt de l'han llegida. És una novel·la... és de les novel·les que m'han dit més vegades, és la teva novel·la que m'agrada menys. No m'han dit moltes vegades, però aventura 7 o 8, que m'han dit, aquesta novel·la... Triria aquesta novel·la. Sí.
1: Que bé.
2: Jo m'acosta a triar. Això és quan tens fills. Dius, quina... Les estima tot.
1: Igual,
2: les estima tot.
1: Només faltaria. Sí. I doncs sí. Toni Vidal Ferrando, demà a les 7 del capvespre en el Teatre Municipal de Santanyí se presenta amb en Tomeu Canyelles, el teu editor de l'editorial Moll i també autor del pròleg d'aquest llibre, d'aquesta reedició, La mà del jardiner, demà. I doncs que vagi molt bé, Toni, que segur que hi anirà.
2: Moltes gràcies.
1: Vos enviem una ferrada forta. Gràcies, com
2: sempre.
1: Gràcies, Toni. Fins aviat.
2: A vosaltres.
1: Fem una petita pausa, perquè en Pau de Sierra ja és aquí, i hem de parlar de música i de Lorca. Mira, ara que en Toni Vidal morda, que va llegir molt Lorca quan era jove, ara en parlarem, però de músiques i Lorca.
3: I de tres ràdios, humor.
4: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
5: Benvinguts a Esports 3 en joc.
4: L'equip vermell vol retrobar-se en la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur i B3 Ràdio. Les cançons dels altres,

0: Han de rebre en Pablo Sierra i Pablo, te rebrem amb una cançó.
1: Vinga, sí.
0: Que no ha sonat poc aquests dies.
1: Una cançó que ja l'han sentit almenys 2 milions de persones.

0: Doncs sí, tu ja ho deus, a plena efervescència d'aquesta pel·lícula, La Bala Negra, que ja han vist més de 2 milions d'espectadors.
1: Ho comentàvem en Es Control, que després de Torrente Presidente, La Bala Negra és la millor estrena d'una pel·lícula espanyola.
0: Exacte. Exactament. I de tornes-te per aquí i t'ha fet pensar en les músiques de Federico García Lorca.
1: Sí, sí, en la seva relació amb la música i en la seva vessant com a músic, perquè va estudiar piano, el tocava, va arribar a gravar un disc. D'això parlarem d'aquí 2 setmanes, perquè dividirem Lorca i música en 2 parts.
0: Té 2 capítols.
1: És que dona per molt. Hi ha molta teca.
0: Mira, m'ha agradat ara que mos ha anat bé que em Vidal Ferrando, de, clar, el meu gran referent quan jo era jove... Era Lorca, perquè, òbviament, llegíem en castellà. Ell va néixer l'any 40 i busques.
1: Sí, estava parlant de 50.
0: Per tant, doncs, sí, era també el gran referent de la seva època.
1: Sí, sí, no? I s'havia de llegir Lorca en aquella època, plena dictadura. Evidentment, passarem per sa mort, per l'assassinat de Federico García a Granada, però abans hem d'anar... En el principi, a Fuentevaqueros, el poble de la Vega de Granada, on neix Lorca el 5 de juny de 1898. També va néixer un any icònic assenyalat a la història espanyola. Clar, després, a principis del segle XX, quan Lorca és un boix, i això també es comentarà a la pel·lícula sense fer-li spoiler a ningú, doncs mos el podem imaginar allà, en el seu poble, doncs sentint llauradors i bugaderes entonant tonades com aquesta. Yeah!

0: Un folclore, diuen els biògrafs de Lorca, que va conduir en aquest fill d'una família benestant i bastant il·lustrada per l'època a estimar-se la música fins al punt de voler, Pablo, dedicar-s'hi.
1: Està molt bé subratllar això, que pertanyia a una família bastant il·lustrada per aquella època, a principis del segle XX, perquè el seu pare era propietari agrícola, però la seva mare era mestra d'escola, i diuen que va ser una grandíssima influència, perquè ell, de ben petit, començava a llegir autors com, per exemple, Cervantes, però també perquè s'enamorés de sa música, especialment de sa música d'arrel popular. I a Lorca no se'l pot entendre sense imaginar-se'l després, a l'adolescència, davant les tecles d'un piano, un instrument que també surt a la pel·lícula. Mm. Com tants altres al·lots de províncies, d'aquestes famílies de la burgesia rural, podem dir, va baixar a la capital a estudiar el batxillerat, una cosa que els balears doncs, coneixem perfectament, sí, perquè han sentit històries
2: de gent
1: que venia a instituts, o en el cas a Menorca, supos que funcionaria igual, amb el seminari de Ciutadella, però sí, a Eivissa és molt fàcil trobar-te al·lots de Amunts o de Sant Antoni, fins i tot, o Formenterès, que anaven a vila i quedaven interns en el seminari, si no tenien família allà a la ciutat. Doncs Lorca va fer el mateix, va anar a Granada, va fer el batxillerat, i allà també va estudiar piano i es va encomanar aquesta dèria, aquesta cosa, per la música clàssica.

I sota el mestratge d'un pianista, que es deia Antonio Segura Mesa, aquell marrec que no tenia problema per aprendre's de memòria amb moltíssima facilitat tonades de collita o coplilles populars, també va fer-se seus pianistes, compositors com Chopin, Debussy, Beethoven, o qui serà potser una de les majors influències dins de l'imaginari que ja estava començant a construir el jovenet Federico. Parlam de Manuel de Falla.

0: Ara parlàvem justament de Manel de Falla, ja sí. que també va influenciar García Lorca, perquè justament també va passar per Mallorca en Falla, i enguany, de fet, dia 14 de novembre, farà 80 anys de l'aniversari de la seva mort.
1: Avui he descobert que era Mateu, a Mac intercalada de segon llinatge.
0: Ah, sí? Si no, Falla, jo, Mateu?
1: No sé si va venir aquí a buscar algun güelo, perquè era gadità, però sí que va passar poc abans de sa guerra, durant sa república, el 33-34.
0: Idò, sí. I també hi ha un grup ara que se diu Sang, que li fan un petit homenatge també a Manuel de Falla i a la seva música. Però bé, Falla era amb Isaac Albéniz, també molt present aquí, sí. i Enric Granados, molt més que un compositor a l'Espanya de principis del segle XX.
1: Sí, podem dir que eren una mena de, si no d'artistes pop, sí, de gent de sa cultura, molt reconeguts perquè, clar, estrenaven les seues obres, els seus ballets, les seues sarsueles, i van tenir molt d'èxit en vida, que és una cosa que no li ha succeït a tots els compositors.
0: No.
1: Clar, entre la burguesia il·lustrada, entre aquesta classe social a la qual pertanyia la família García Lorca, doncs era fàcil trobar les primeres gravacions d'aquests compositors. Eren gent molt respectada, molt reconeguda. I, clar, a Lorca una cosa que li va agradar molt de Falla, ja d'adolescent, i que després supos que serà molt important perquè tots dos es facin amics i col·laborin junts durant molt de temps, fins a la mort d'en Lorca, és que Falla també buscava aquesta mescla entre un registre més culte i tot el que bullia Esquerra, aquest xup-xup del folclore més popular. Un mestissatge ibèric, celta o mediterrani que duim a sa sang, els que som de per aquí, i que podem dir que anys després provocarà aquest maig entre el poeta i el compositor.
0: És a dir, que se varen conèixer.
1: Sí.
0: Se produeix aquesta trobada entre Lorca i Falla.
1: I m'ha sorprès que, amb tot el que s'ha estudiat, el que s'estudia sobre la vida de Lorca i també les bones biografies que hi ha sobre Falla, hi hagi discrepància entre els historiadors per saber en quin moment es va produir aquesta trobada. Perquè uns diuen que va ser el 1919, d'altres, dos anys més tard. Però tant se val, perquè on sí que hi ha entesa és en el lloc on es conegueren. Falla i Lorca coincideixen a Granada, que podem dir que és més que rerefons del que és a punt de succeir. Falla, ja ho hem dit, era natural de Cádiz, però es va traslladar, es muda a Granada cap al 1915, que just acaba de publicar L'amor brujo. Ho sentíem abans de fons, un ballet que va fascinar el jove Federico, que ja s'ha inclinat cap a l'escriptura. Diuen que quan va morir Antonio Segura Mesa, el seu mestre va deixar un poc de banda el piano, s'estudi del piano, però no va abandonar l'instrument perquè el farà servir més endavant, per exemple, per fer sa part musical de seu teatre. Però El amor brujo li encantava. I en aquell moment Lorca ja s'ha mudat a Madrid, ja ha començat els seus estudis universitaris i ha encetat aquesta aventura de la residència d'estudiants, que tantes vegades hem sentit de parlar que sortia en els llibres, per exemple, de llengua i literatura.
0: També,
1: per exemple. Però és justament en un d'aquests retorns, perquè mai va deixar de baixar a Granada, retorns fugaços però constants a la seva ciutat, on coneix Manuel de Falla. Que els agermana i els posa a fer feina plegats? Doncs, a més d'aquesta recerca, no?, d'allò culte i allò popular, tenien una passió en comú, la música del poble gitano.

0: Ara que escoltàvem aquesta peça, en Raquel Agüero ens envia un missatge que Pablo t'escolta. I que...
1: No, home, perquè li he deixat una falca comercial quan venia cap aquí.
0: Diu, m'encanta la secció d'en Pablo.
1: M'ha enviat un WhatsApp i li he dit, ara parlaré de Federico. Però de Federico García Lorca, no d'un altre.
0: Bé, més coses. Entre el 13 i el 14 de juny de 1922, coincidint amb la festa del Corpus, entre els aljubs de l'Alhambra, es va celebrar la primera edició del concurs de Cantejondo, que amb altres artistes intel·lectuals havien impulsat en Falla i en Lorca, tots dos.
1: Això que coincidís amb el Corpus, no sé si era una provocació, perquè Falla era catòlic, practicant i molt conservador, o una coincidència, perquè 13-14 de juny, a dia d'avui segueixen una data fantàstica per fer un concert o per organitzar un festival. Però el que sí que
0: sí, el cor potser
1: s'ha... Sí, sí, però el que sí
0: més
1: que he trobat...
0: Més o aquest dies.
1: Que, a més d'aconseguir una subvenció de 100.000 pessetes de l'Ajuntament de Granada, que devien ser souets, gastadors, per l'època, doncs van haver de canviar l'ubicació, perquè en principi volien fer aquest concurs de Cantejondo a l'Albaicín, el barri més flamenc de la ciutat, però clar, avançant-se a l'engentada que es podia arribar a reunir, van decidir dur-lo a dalt del Puig on es troba l'Alhambra. O sigui que van canviar un lloc per l'altre, però potser van guanyar una ubicació encara més polida, encara més potent.
2: L'Albaicín també s'hi posen molta gent i pot haver desastres, eh?
1: No, i tant, perquè són carrers superestrets.
2: Superestrets i tots amb escales.
1: La part antiga, els barris històrics de Palma són avingudes de vora l'Albaicín. Clar, la raó principal que els movia a organitzar aquest concurs en aquests dos i en altres intel·lectuals i artistes, per exemple, hi havia el guitarrista Andrés Segovia o el pintor Zuluaga, quina era? Doncs alerta, perquè això també m'ho ressonarà potser un poquet contemporani. La por que tenien Falla i Lorca a que bona part de la riquesa del flamenc es perdés, despassada per algunes expressions que entraven molt bé en el públic, podem dir menys entès o menys relacionat amb aquest gènere, que anava als cafès Santa Blau, que hi havia per Granada i per altres ciutats, que també són escenaris de la Bola Negra, no desvetllant res dient això, però hi ha una escena que a mi m'ha agradat particularment en Santa Blau.
3: Sí. Miro.
4: I vam posar alguna condició, idò, perquè en aquest concurs de cantar i tocar un flamenc menys comercial, podríem dir.
1: Sí, que només compareguessin en el concurs aficionats. És a dir, gent que cantava o tocava a casa seva, a la seva família, en el carrer, però no davant públic, o sigui, no a canvi de sous. Persones que, com faria Camarón de la Isla dècades després, aprenien de memori tarantos, zambres o aquestes granaïnes que Lorca es dedicava a recol·lectar, transcriure i harmonitzar, perquè en aquella època no hi havia gravadora, sempre que era tornada per la seva terra i feia un volt per aquelles contrades properes a la ciutat de Granada.
0: Ara farem un volt en el temps, Pablo, perquè ens situarem a 19 d'agost de 1936, quan l'amistat de Manuel de Falla i Federico García Lorca no va impedir l'assassinat d'Espoet.
1: Ja hem avançat que Falla era un home catòlic i conservador, i tot i els esforços que va fer perquè alliberassin o almenys li perdonassin la vida al seu amic, no va tenir èxit. I amb aquest episodi m'agradaria acabar avui aquesta primera part de les dues que farem sobre la música lorquiana, perquè les guerres, cap d'elles, no són relats on tots siguen bons o tots siguen dolents, sinó que entre mitges apareixen personatges que segurament mos desquadren si els miren de prop. I Falla, jo crec, això no ho sabia abans de... O sigui, coneixia la figura del compositor, però no sabia aquesta vessant seua, doncs molt catòlica, molt conservadora. Era un personatge que no havia estat a males en la República, però tampoc estava a males amb els colpistes. I per això m'apareix un personatge fascinant. Era contrarrevolucionari, però això doncs no el va dur a tenir carnet de cap partit, i la seva independència va ser tal que quan es produeix el cop d'estat hi ha una crida entre intel·lectuals de dretes, podem dir, per firmar un manifest en recolzament en allò que ells s'anomenaven Creuada Nacional. I ell va dir-li a Ramiro de Maeztu, que era un personatge que tenia molt de poder dins la cultura d'aquell moment, que ell no firmaria res que recolzés aquella massacre que no va tardar, que no es va tardar molt a batir, com deia, Creuada Nacional.
0: Clar, Manuel de Falla, però això no li va jugar en contra durant la Guerra Civil.
1: No, no, perquè, clar, tenia molta fama, com hem dit abans, i aquesta influència, en canvi, li va servir per salvar-li la vida a l'esposa del rector de la Universitat de Granada, una jueva alemanya que es deia Gerda Leimdorfer, i també a un mestre titellaire que es deia Hermenegildo Lanz i que havia col·laborat amb Lorca i amb ell mateix en alguns muntatges que van fer d'obres de Cervantes, on un escrivia sa música, l'altre adaptades text i, clar, doncs Lanz el que duia era els personatges a escena amb ses titelles. Però a Federico, però, tot i que va fer mans i mànigues, ses gestions de Falla no van evitar que el matassin a Sant Freda.

0: Idò, si avui hem parlat de les músiques de Federico García Lorca i ens han topat amb aquesta amistat que tenia amb Manuel de Falla, un senyor que va estar a Mallorca, va composar a Mallorca, va llogar una casa al Terreno, curiosament.
1: I tot i que no li va poder dir que no a Franco i va participar a la composició d'una peça musical que es va dir Canto a los Almogàvares, que tenia origen en una composició que havia fet un músic de Tortosa, que a més havia set mestre de Falla, doncs Falla li va posar sa música, sa lletra la va fer Pemán, que potser us sona un dels seus grans hits, que es va dir Cara al Sol. Després, el 39, crec que no havia acabat sa guerra, aprofita una gira a l'Argentina, a Buenos Aires, per no tornar mai més a Espanya. Torna ja dins sa capsa de fusta i el seu enterrament a Cádiz. He vist una foto, allò va ser grandiós. O sigui, una mica com el que va passar en Camarón, però 45 anys abans.
0: Doncs moltes gràcies.
1: No, a vosaltres.
0: Per aquestes músiques, avui les músiques de García Lorca i de Manuel de Falla. T'esperam d'aquí 15 dies, segona part.
1: D'aquí 15 dies, sí, per tots
0: Pablo,
1: sants.
0: Pablo, moltes gràcies.
1: I ho acabarem parlant de flamenco una altra vegada, però acabarem en jazz.
0: Això mateix. Doncs mira, quina sorpresa. Toni Cardell, Miquel Jung, Maria Pons, Celestí Oliver. Demà tornem, una abraçada. Gràcies a tots.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baresal i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Gràcies a Einstein i a la seva teoria de la relativitat. Sabem que el temps és relatiu, que el temps no és un rellotge universal, que tot depèn del lloc i també del moviment. Però l'equip d'Entre avui i demà sap i comprova cada dia que just una hora abans de començar en directe el programa ens atreu una mena de forat negre que provoca que el temps passi més aviat a la redacció d'IB3 Ràdio que a qualsevol altre lloc del món. El nostre temps diari en directe acabarà just a les 10 del vespre, però abans haurem donat corda a un rellotge, haurem marcat el temps de la música i haurem recordat el tempus fugit i el carpe diem. Tot això al ritme del xup-xup dels fogons. Se pot demanar més?

0: A veure, Aina Mar, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé, com sempre.
0: Nosaltres sempre tenim un ull en el guió i l'altre en el rellotge de l'estudi d'IV3 Ràdio. A Aina Mar, que li ven el cap quan li deim la paraula temps?
1: Jo, si m'ho dius temps, penso en horaris, en organització, en estar pensant quan toca fer una cosa, quan toca passar una altra. Però la qüestió és saber què mos ha dit la gent quan han tret la paraula en el carrer. Per això la pregunta ha estat: vosaltres sou del que tenen temps per tot o sempre aneu amb pressa?
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
3: Con prisas. Yo normalmente voy con prisas porque tengo bastantes cosas, ¿no? Pero en este momento, pues, estoy parada.
4: Siempre en prisa. Nunca dedico tiempo.
1: ¿Y cuando tens temps lliure, qué fas?
4: Pues, a lo mejor con mi familia, salgo, así en cosas.
5: Yo casi siempre me falta temps. Me agradaría tener más temps porque creo que has invertido temps para hacer las cosas que te agradan. O les coses importants.
1: Sempre vas amb pressa o dediques temps?
4: Prisa.
1: Quan tens temps lliure, què fas?
4: Pues lo mismo con la familia, salgo con las amigas.
1: I és que una altra de les preguntes ha estat sobre què fan les persones a les que han xerrat quan tenen aquest temps lliure.
3: Caminar. También salir, ir al parque, sentarme, disfrutar, ir a la playa si puedo, sí.
6: No gaire, però quan t'entenc, pues, estar amb els meus amics, la meva família i fer esport.
1: Hi ha vegades que en la paraula del dia faig una única pregunta per tothom i n'hi ha d'altres que en faig un parell més. Ara ja